0: ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís preveu acumulacions d'aigua molt importants fins diumenge al migdia. Les pluges torrencials impacten amb força la zona metropolitana amb desenes d'avisos als bombers per inundacions a municipis com l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i també retards generals realitzats. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat el suplement de Catalunya Ràdio al no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Un de cada dos britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. El primer ministre, Andy Burnham, ha lamentat els efectes del Brexit i ha posat sobre la taula la possible reincorporació del Regne Unit al Club dels 27. Ajornat el concurs de castellers de Tarragona, la sessió de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports. Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També es juga el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya-Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida-Burgos a les 12, Baskonia-Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguats a comarques de Barcelona i Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí, les pluges es concentraran a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Nit de pluges torrencials a Catalunya. Bona part del país es troba en situació d'alerta meteorològica màxima per l'arribada d'un possible mini-huracà mediterrani. El govern fa una recomanació molt clara, que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. A Barcelona, en alguns barris, s'han fregat els 200 litres per metre quadrat i ha deixat 2.000 veïns sense llum. Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior, amb possibilitat de mànegues i tornados. Des de Protecció Civil, Sergio Delgado parla de situació excepcional i alerta que en les primeres hores de temporal ja s'estan patint inundacions. inundacions importants.
2: Doncs amb unes acumulacions d'aigua al barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, amb acumulacions d'aigua als carrers, amb inundacions, i tot just acaba de començar. Per tant, que ningú abaixi la guàrdia en tot aquest litoral, prelitoral de Tarragona, Barcelona, les comarques de Girona, i que el fet de que ara no estigui plovent no vol dir que en qualsevol moment, amb molta intensitat i d'una forma, diguem-ne, molt explosiva, començarà a ploure.
0: Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
4: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: A Cornellà de Llobregat han caigut fins a 200 litres per metre quadrat. Ho ha explicat l'alcalde Antoni Balmont.
5: I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquests moments és ajudar i...
0: A Girona esperen que les pluges s'intensifiquin la matinada de dissabte a diumenge. Per això l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Onyà.
6: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Onyà, doncs evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim.
0: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Carme Llasat és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
7: En la 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa a més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
0: El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 2.100 trucades per l'episodi de pluges, de les quals 1.400 per inundacions. El Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental han estat les comarques amb més avisos. Per fer front a aquestes trucades, el cap dels bombers, David Borrell, explica que han hagut de doblar els efectius.
8: Hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions, que és una activació extraordinària com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu. És a dir, on hem doblat tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris.
0: Només al Baix Llobregat han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació del Camp de Tarragona per les fortes pluges sobre el litoral central català. Fins aquest diumenge, el servei ferroviari estarà pràcticament suspès. L'aeroport del Prat acumula també cancel·lacions i retards generalitzats.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig al Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Madrid, Montse Mir.
10: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
11: La població està a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
10: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, en declaracions a 3CatInfo.
12: Vamos a estar reforzando las movilizaciones y la semana que viene tomaremos la decisión oportuna.
10: Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
12: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
13: Lo que no puede ser es jugar y trucar las cartas, no se puede hacer.
14: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
10: A la Puerta del Sol l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i hi ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
0: La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona aquest dissabte s'ha ajornat a un altre dia arran dels forts aiguats. Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han seguit les indicacions de Protecció Civil.
15: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
0: Unes 700 persones s'han concentrat aquest migdia als carrers de Girona per exigir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants han expressat el seu malestar després que els decrets no prosperessin al Congrés i han assegurat que no descarten convocar una vaga general. Anem cap allà, Berta Artigas Fontàs.
16: En Wilder Palacio forma part d'un grup de 18 famílies que es troben en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit el bloc on viuen a Girona i es negui a negociar. És una de les persones que s'ha manifestat aquest matí a Girona.
17: La incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré? No ho sé. És possible que d'aquí una setmana no estigui en aquest pis. On estaré? No ho sé.
16: Els sindicats denuncien que moltes famílies no troben alternatives assequibles al mercat i reclamen canvis en les polítiques d'habitatge. Entre les demandes hi ha reduir el preu dels lloguers, expropiar pisos de grans tenidors i recuperar els contractes indefinits. Fàtima Atar és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona.
18: No pot ser que en un moment en què els pisos, l'habitatge, està empitjorant en termes de qualitat, el preu vagi pujant. Per altra banda, expropiar els fons voltor i els grans tenidors. Ho diem sempre, no hi ha un problema d'oferta i demanda, hi ha un problema de que hi ha moltíssims pisos buits arreu de Catalunya. Per tant, aquests pisos s'han de requisar.
16: La protesta ha reunit unes 700 persones i els convocants no descarten noves mobilitzacions, inclosa una possible vaga general.
0: Les conseqüències del rebuig dels decrets d'habitatge han alimentat les reaccions polítiques d'aquest dissabte. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un no enyap, un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueras ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
19: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
20: Míriam Nogueras va aportant al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi, a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
21: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de fracàs de la política la manera com el govern de Sánchez ha gestionat la crisi de l'habitatge.
22: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea
1: que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: I la secretaria general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política.
9: El temps. Enric Agut.
3: Aquest sistema, estructura ciclònica de tempestes que ens està afectant i que està portant pluges molt abundants, ens seguirà deixant precipitacions a comarques de Barcelona al llarg d'aquesta matinada i fins a primera hora d'aquest diumenge, i les pluges s'estendran i afectaran, ocuparan les comarques de Girona al llarg de tot el matí de diumenge, també aquesta matinada, i fins a primera hora de la tarda, amb acumulacions importants a comarques de Girona i Barcelona que puguin superar els 200 litres i de manera aïllada puguin arribar als 300. De moment ja portem, fins a les 12 de la nit, entre 160 i 200 litres a l'Hospitalet de Llobregat. Barcelona ja ha arribat a xifres també de 108, per exemple, a la zona universitària, en alguns barris més, fins a 120, 130, 140 litres en algunes àrees a tocar del Baix Llobregat, i a Cornellà de Llobregat també més de 150 litres. Molta pluja acumulada en poca estona, amb pluges que localment han estat torrencials, i encara es manté aquest vòrtex, aquesta estructura ciclònica enviant vent de llevant i aquestes precipitacions que venen de mar a terra i que afecten a comarques de Girona i també a les de Barcelona. A partir de la tarda, ruixats han d'anar a la baixa, en podrien quedar alguns irregulars, a comarques entre Girona, Barcelona i el Pirineu.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Luis Ignacio Lula da Silva opta a la reelecció aquest diumenge en la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. La campanya electoral, que l'ha enfrontat el seu principal rival, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador d'extrema dreta Flávio Bolsonaro, ha estat marcada per la crispació, la desinformació i les notícies falses. São Paulo, Joan Biosca.
22: Nostra Senyora d'Aparecida, la patrona del Brasil, ha estat la gran protagonista de la campanya electoral de cara a les presidencials aquí al Brasil, protagonista d'una polèmica que encara cueja, tot i ja saber-se que va ser i que és una notícia falsa. Per les xarxes socials s'ha assegurat que el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro la destronaria com a patrona del Brasil, i en un país molt catòlic i evangèlic la polèmica ha estat monumental.
23: És una mentira.
22: Bolsonaro ho negava diverses vegades i fins i tot el canal de notícies Globo News, dels més importants del país, s'ha hagut de disculpar per haver amplificat el cas sense haver fet una exhaustiva verificació del tema.
24: Nós pedimos desculpas pelo erro.
22: Sergio Lutke és editor en cap del projecte Comprova, que treballa sobre les fake news.
25: La mentira, la desinformació és més sexy que la verdad, perquè les persones poden criar desinformación sin ningún límite, porque la imaginación es el límite.
22: Les enquestes vaticinen una victòria a les urnes aquest diumenge del candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, que opta la presidència del Brasil per quarta vegada, per davant del candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que la meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. Segons el sondeig del diari britànic, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea, cosa que el primer ministre Andy Burnham acaba de tornar a posar sobre la taula. Londres, Quim Olivares.
26: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé, i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
27: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
26: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
28: És tan contradictori
2: contradictori, Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
26: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
27: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
4: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
26: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
0: La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units investiga com a atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. Segons la instrucció del Ministeri Públic de la Monarquia del Golf Pèrsic, el copilot de l'aparell hauria fet servir una destral d'emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. El suposat terrorista té ciutadania d'Oman, país on va treballar durant 7 anys per a una aerolínia que li va retirar el permís per volar a causa de les seves opinions extremistes. Després hauria intentat pilotar avions amb Royal Air Maroc, però l'aerolínia tampoc el va contractar i finalment va trobar feina a la companyia Fly Dubai. El sospitós està detingut als Emirats Àrabs Units, país de l'aerolínia on es va produir l'intent de segrest i estavellament de l'avió amb rumb a Tel Aviv. El Partit Conservador i Europeista Llista Unida ha guanyat les eleccions de Letònia aquest dissabte. La formació del primer ministre, Andris Kulbarks, s'ha imposat amb claredat als comicis generals de la República Bàltica a la resta de rivals amb més d'una tercera part dels vots. Kulbarks ha celebrat els resultats dels sondejos a peu d'urna defensant el distanciament amb Rússia i l'augment de despesa militar sense recórrer a l'endeutament.
5: I think we're stronger than ever before.
6: Som més forts que mai. Hi ha una amenaça per part del nostre veí de l'est i tota Europa ens ha de donar suport, perquè ara estem garantint la seguretat de Letònia recorrent al deute per a la defensa. Cal una economia forta per mantenir una frontera forta de la Unió Europea.
0: Els resultats de les eleccions letones refermen la política de suport a Ucraïna i de defensa contra la guerra híbrida atribuïda a Rússia. El partit del govern ha multiplicat per 3 el suport que tenia fins ara. 3 medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que, encara que funcionin, no està garantit que arribin els malalts que els necessitin i demana planificar-ne l'accés des d'ara. Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada 3 malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi aquesta situació, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
7: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. Y que no solamente un uso comercial, el acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
8: Diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu del cap de setmana. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera previst inicialment per a 6:45 a Can Dragó. El partit es disputarà aquest diumenge a 6:45. David Mordillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi amb bon criteri, ha decidit que no jugués al partit.
8: A l'ACB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Bueno, la decisió la pren l'ACB, que és l'organitzador de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip en Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent quan acaba el partit ha de tornar a casa.
8: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes que s'havia de disputar al Port de Barcelona.
9: 3CAT Info.
8: A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou del Barça contra el Madrid es jugarà finalment a les 7. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaurana Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
12: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
8: Dos resultats d'aquest dissabte a la Lliga F: victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, es mostrava satisfeta amb el resultat.
13: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé i en les dues primeres jornades van rebre pals. Jo crec que tocava tindre una alegria com aquesta.
8: I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, dos minuts més tard, empatat al Sevilla.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A segona divisió, el Girona juga aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca a Montilivi, si l'equip balear pot viatjar fins a Catalunya. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
14: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
8: A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1 en el partit jugat a Oviedo. Lamine Yamal ha jugat només els primers 45 minuts i ha marcat el seu quart gol en els 3 partits amb la selecció espanyola. També han estat titulars Rodri, que també ha marcat, Pedri i Olmo, però cap d'ells ha disputat els 90 minuts. Fermín ha jugat els últims 24 minuts i el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb Espanya, ha disputat el partit sencer. El sentim.
15: Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, por el debut. Obviamente el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros, pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros 3 puntos y líderes del grupo.
8: Altres resultats a les Lligues de les Nacions: Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès ha fet un gol i una assistència. I el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol jugant 45 minuts. Aquest diumenge juguen el Grècia-Alemanya, el Sèrbia a Països Baixos, el Portugal, Noruega i el Gales, Dinamarca.
9: 3CAT Info.
8: Encara en futbol, el Prat viurà aquest diumenge un dia històric. Juga la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafael d'Eivissa. A l'anada, els pretencs ja van deixar molt encarrilada l'eliminatòria després de guanyar per 1-5. El partit és a les 4 de la tarda, però el capità del Prat, Carlos García, diu que estan pendents de saber si hi haurà alguna afectació pel temporal.
17: Com van de venir en avió, que vindran, m'imagino, que a primera hora del matí. No sé si les restriccions encara li afectaran o no, però en principi l'hora del partit no és un problema pel tema de la pluja. Però clar, el vol sí que no sabem encara què passarà.
8: Si passa l'eliminatòria, el Prat s'enfrontarà amb un equip de primera divisió a la següent fase de la Copa del Rei.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En handbol, el Barça s'ha retrobat amb la victòria. L'equip blaurana ha guanyat per 46-31 a l'Alacant al Palau en el primer partit de després de la desfeta del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. El Frenkie Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. A la Lliga Femenina, el Granollers ha perdut per 27-23 a la pista de l'Elx. En bàsquet, segona jornada de l'ACB, Manresa 95, Breogán 101, en el partit jugat al Nou Congost. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensions, juguen la resta d'equips catalans. Lleida-Burgos a les 12, Baskonia-Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7. Ha començat també la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans han jugat aquest dissabte. Estudiantes 82, Unigirona 79 i Salamanca 73, Cadí-la-Seu 57.
9: Trescat Info.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana a la ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís, que inclou la possibilitat d'un mini huracà mediterrani, preveu acumulacions d'aigua molt importants durant la matinada i fins diumenge al migdia. També és notícia que hi ha hagut una manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. A partir d'ara anirem a les Gavarres, on fa 3 mesos hi va haver el foc més greu de l'estiu a Catalunya. L'Associació de Propietaris de la Zona ha començat la redacció d'un pla de restauració que, amb el suport de les institucions, s'haurà d'executar els pròxims 4 anys. En paral·lel, no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. I us parlarem del concurs de castells de Tarragona, que havia de començar aquest diumenge a les 10 del matí. A causa del temporal, s'endarrereix fins a les 4 de la tarda, sempre que ho permetin les condicions meteorològiques. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat. I en esports, Alfons Gorina?
1: Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També a jugar el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Peña-Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguats a comarques de Barcelona i Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment, hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí, les pluges es concentraran a les comarques de Girona. Nit de pluges torrencials a Catalunya. Bona part del país es troba en situació d'alerta meteorològica màxima per l'arribada d'un possible mini huracà mediterrani. El govern fa una recomanació molt clara, que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. A Barcelona, en alguns barris s'han fregat els 200 litres per metre quadrat i han deixat 2.000 veïns sense llum. Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior, amb possibilitat de mànegues i tornados. Des de Protecció Civil, Sergio Delgado parla de situació excepcional i alerta que en les primeres hores de temporal ja s'han patit inundacions importants.
3: Doncs amb unes acumulacions d'aigua al barri de Bellvitge de l'Hospital de Llobregat, amb acumulacions d'aigua als carrers, amb inundacions, i tot just acaba de començar. Per tant, que ningú abaixi la guàrdia en tot aquest litoral, prelitoral de Tarragona i Barcelona, les comarques de Girona, i que el fet de que ara no estigui plovent no vol dir que en qualsevol moment, amb molta intensitat i d'una forma, diguem-ne, molt explosiva, començarà a ploure.
0: Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats, com el de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
4: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el cuap de Sant Josep per temes... No per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: A Cornellà de Llobregat han caigut fins a 200 litres per metre quadrat. Ho ha explicat l'alcalde Antoni Balmont.
5: I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquests moments és ajudar i...
0: A Girona esperen que les pluges s'intensifiquin la matinada de dissabte-diumenge. Per això l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Onyar.
6: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Onyar, doncs evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim.
0: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Carme Llasat és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
7: En la 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa a més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
0: El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 2.100 trucades per l'episodi de pluges, de les quals 1.400 per inundacions. El Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental han estat les comarques amb més avisos. Per fer front a aquestes trucades, el cap dels bombers, David Borrell, explica que han hagut de doblar els efectius.
8: Hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions, que és una activació extraordinària com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu. És a dir, on hem doblat tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris.
0: Només del Baix Llobregat han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació del Camp de Tarragona per les fortes pluges sobre el litoral central català. Fins aquest diumenge, el servei ferroviari estarà pràcticament suspès. L'aeroport del Prat acumula també cancel·lacions i retards generalitzats. 3CAT Info.

0: Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig al Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Madrid, Montse Mir.
1: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
2: La població està a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
1: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, en declaracions a 3CAT Info.
3: Vamos a estar reforzando las movilizaciones y la semana que viene tomaremos la decisión oportuna.
1: Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
4: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
5: Lo que no puede ser es jugar y trucar las cartas, no se puede hacer.
6: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
1: A la Puerta del Sol l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i hi ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
0: La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona aquest dissabte s'ha ajornat a un altre dia arran dels forts aiguats. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han seguit les indicacions de Protecció Civil.
7: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la plaça, cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
0: Sort ampliarà el parc d'habitatge de protecció oficial en els propers anys. Així ho ha acordat aquest municipi del Pallars Sobirà amb l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Amb una inversió prevista de 5,8 milions d'euros, es construiran un total de 39 pisos. Alba Mor.
8: Per la construcció d'aquests habitatges s'aprofitarà una estructura mitja edificada promoguda per una empresa que actualment es troba en concurs de creditors. L'Incasòl ja ha adquirit 2 parcel·les que sumen 1.000 metres quadrats de sòl, a banda de l'estructura ja construïda per un import total de 460.000 euros. Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i Baldo Ferrer, alcalde de Sort.
9: Hi haurà una inversió de fins a 6 milions d'euros, pràcticament, entre compra i inversió per transformar això que ara veiem com una estructura inacabada amb 39 habitatges. Per tant, 39 famílies que podran tenir accés a un habitatge assequible. Des del Govern de la Generalitat estem desplegant les polítiques d'habitatge més ambicioses que mai ha tingut a Catalunya. Estem activant totes les polítiques, recursos econòmics i humans possibles per donar resposta al primer problema dels catalans i catalanes.
10: Les xifres parlen per si soles. Aquests 40 habitatges que a nivell numèric i el nostre, conceptualment el nostre cap ens podria portar, que són pocs, estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre que és excepcional. Per tant, una notícia històrica no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu i l'Aran.
8: Dels 39 habitatges, un 25% aniran destinats a joves menors de 35 anys, mentre que el consistori en podrà disposar d'un màxim del 10% per atendre necessitats socials.
0: Obrim plana internacional, el president rus Vladimir Putin ha enviat al front de guerra les relíquies d'un príncep medieval amb l'objectiu de vincular el conflicte d'Ucraïna amb la lluita mil·lenària de Rússia contra l'invasor estranger. Des del 2022, l'Església Ortodoxa Russa ha convertit el conflicte actual en una guerra santa contra Occident. Moscou, Cristina Solias.
11: Els sacerdots estan passejant les restes de Dmitri Donskoi per les diferents unitats de l'exèrcit rus. Els soldats besen la mà que, suposadament, aquest gran príncep de Moscou brandava l'espasa a la batalla de Kulikovo el 1380 contra els mongols. Més de 600 anys després, l'Església intenta convèncer els combatents que ara lluiten contra una nova amenaça exterior, en aquest cas Occident, tal com explica a Catalunya Ràdio Sergei Chapnin del Centre d'Estudis Ortodoxos de la Universitat de Fordham.
12: Церковь L'Església enganya els soldats russos oferint-los aquesta motivació sagrada, aquesta justificació sagrada de la seva vida, de la seva participació en la guerra i fins i tot de la seva mort en la guerra.
11: El patriarca Kirill ha presentat com un miracle l'aparició de les restes d'aquest sant a la catedral de l'Arcàngel del Kremlin aquest estiu. Des de l'inici de la invasió, l'Església ha portat els fonaments religiosos per justificar l'agressió contra Ucraïna. Precisament, Sergei Chapnin va ser expulsat del patriarcat de Moscou fa més de 10 anys quan va advertir que s'intentaria convertir el conflicte ucraïnès en una guerra santa.
12: En aquesta batalla metafísica, Rússia es troba al costat de la llum i del bé, mentre que l'altre és el bàndol de les tenebres i del mal. I, per tant, com es pot qualificar aquesta guerra, si no de guerra santa?
11: Una guerra santa, però que en aquest cas no es lliura contra altres religions, sinó contra altres cristians ortodoxos. Segons el patriarca Kirill, Ucraïna no només s'ha de desnazificar, sinó que també s'ha de desatanitzar, una missió que només pot acabar amb la derrota moral de l'enemic, perquè amb el mal no s'hi negocia.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a casa nostra perquè la creació d'eixos verds a la ciutat de Barcelona evitaria 178 morts prematures a l'any, segons dades de l'IS Global. Si s'incrementessin els corredors verds, prop d'un 4%, la superfície total destinada a espais verds superaria el 10%. En aquest sentit, Xavier Montagut, president de la xarxa de consum solidari, lamenta que el consistori tingui paralitzats alguns d'aquests eixos.
14: Tenen que haver-hi eixos verds connectors, tipo carrer de Consell de Cent, tenen que haver-hi, havien planificat bastant més i estan paralitzats. La tenien que desaparèixer moltes places dures i transformar-se en places molt més que absorbeixin l'aigua, molt més verd, però també l'entorn de la ciutat és important. Se tindria que fer un projecte de recuperació de terres agrícoles que s'ha perdut.
0: Entitats socials i ecologistes reclamen més espais verds a la ciutat de Barcelona per adequar-se a les noves exigències climàtiques.
13: El temps.
0: Enric Agut.
15: Aquest sistema, estructura ciclònica de tempestes que ens està afectant i que està portant pluges molt abundants, ens seguirà deixant precipitacions a comarques de Barcelona al llarg d'aquesta matinada i fins a primera hora d'aquest diumenge, i les pluges s'estendran i afectaran, ocuparan les comarques de Girona al llarg de tot el matí de diumenge, també aquesta matinada, i fins a primera hora de la tarda, amb acumulacions importants a comarques de Girona i Barcelona que puguin superar els 200 litres i de manera aïllada puguin arribar als 300. De moment ja portem, fins a les 12 de la nit, entre 160 i 200 litres a l'Hospitalet de Llobregat. Barcelona ja ha arribat a xifres també de 108, per exemple, a la zona universitària, en alguns barris més, fins a 120, 130, 140 litres en algunes àrees a tocar del Baix Llobregat, i a Cornellà de Llobregat també més de 150 litres. Molta pluja acumulada en poca estona, pluges que localment han estat torrencials, i encara es manté aquest vòrtex, aquesta estructura ciclònica enviant vent de llevant i aquestes precipitacions que venen de mar a terra i que afecten a comarques de Girona i també a les de Barcelona. A partir de la tarda, ruixats han d'anar a la baixa, en podrien quedar alguns irregulars a comarques entre Girona, Barcelona i el Pirineu.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La sessió de diumenge del concurs de castells, que havia de començar aquest diumenge a les 10, s'endarrereix fins a les 4 de la tarda, sempre que ho permetin les condicions meteorològiques. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat. Anem a Tarragona. Josep Almirall.
16: Això ha obligat a moltes de les 18 colles participants a tornar a les seves localitats en plena restricció de la mobilitat. De fet, tot i que se n'ha suspès el lliurament de premis, la sessió de dissabte s'ha acabat a un quart de 10 de la nit. Hi ha hagut colles com els Bordegassos de Vilanova que se n'han anat tot just a acabar el seu tercer castell, i d'altres com els Marrecs de Salt, que s'han quedat a dormir en bona part en un pavelló esportiu. Els Marrecs, precisament, han estat els guanyadors clars d'aquesta sessió amb el 4 de 9 descarregat. Els de la camisa blau ter també han descarregat el 5 de 8, la torre de 8 i el 7 de 8. El podi l'han completat en segona posició els nens al Vendrell, amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8. I en tercera posició, els Castellers de Lleida, amb el 7 de 8, el 2 de 8 i el 3 de 8. La gran majoria de colles d'aquesta sessió han estat a un molt bon nivell. Hi ha hagut estrenes de temporada, com el 3 de 8 de la Jove de Barcelona o dels Castellers de Castelldefels, el 5 de 8 dels Nens al Vendrell o la Torre de 8 dels Segals d'Osona i els Bordegassos. A partir d'aquesta tarda, a les 4, la lluita pel podi la protagonitzaran els Castellers de Vilafranca, les dues colles dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona, amb Castells de Déu i Castells Nets en cartera i amb construccions mai descarregades, com el 3 de 9 net o el 9 de 9.
0: Fa 3 mesos del foc de les Gavarres, el més greu de l'estiu a Catalunya, i l'Associació de Propietaris de la Zona ha començat la redacció d'un pla de restauració que, amb el suport de les institucions, s'haurà d'executar els pròxims 4 anys. En paral·lel, no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Anem a Girona. Fèlix Martín.
17: El foc va començar el 3 de juliol a peu de carretera a la Bisbal d'Empordà per la imprudència d'un operari. La Generalitat ha sancionat l'empresa amb 300.000 euros i ara els propietaris afectats estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Això ho ha avançat a 3Cat Info el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler.
18: Des de la nostra associació ens ho estem mirant. Si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
17: Pel director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell, la redacció d'aquest pla és una oportunitat única per dissenyar com volem aquest entorn.
19: Aquesta és la gran virtut del planejament que s'ha de fer, és a dir, poder determinar en cada lloc, i això tindrà una repercussió directa en el paisatge que hi tindrem d'aquí 20 anys, sí? I per tant en la vulnerabilitat, major o menor, als incendis i en les infraestructures que hem de prioritzar a l'hora de tenir eines de prevenció.
17: Aquest pla de restauració definirà què fer a la zona des d'ara fins al 2030, tant als boscos, però també en la recuperació de vials o posar més punts de captació d'aigua. Des del Consorci de les Gavarres, que gestiona tot aquest espai, concreten que estarà llest a finals d'any. El foc de les Gavarres va cremar més de 2.200 hectàrees de 4 municipis del Baix Empordà.
0: Obrim plana cultural, la pel·lícula Sombra Nòmada, que s'estrena aquest cap de setmana als cinemes, retrata la precarietat de la vida al Sàhara ocupat pel Marroc des del punt de vista d'una noia que hi

0: vincles per tornar a Barcelona. Sentim Nadira Mohamed.
1: Cualquier persona migrante nunca sabes dónde empiezas tú y dónde acaba todo ese aprendizaje que obtienes en el país que te acoge. Entonces esa pelea identitaria está constante porque al final los tuyos te preguntan y te exigen que no te olvides de tus orígenes, los de aquí te exigen que te adaptes y que tengas un castellano perfecto y que demuestres que te has liberado, y entonces estás como constantemente queriendo agradar en todos lados.
0: La Nadira va créixer als campaments de refugiats saharauis a Tindouf, en territori algerià, i fa de cooperant a Espanya. La directora de Sombra Nòmada, Amy Imanishi, és una japonesa nord-americana que va estar casada amb un home saharaui dels territoris ocupats. Totes dues han experimentat en carn pròpia l'exili i la vida fronterera.
1: La pel·lícula toca muchos temas sociales que muchos otros no han querido nunca tocar, y que una productora como Peculiar y Capricho Producciones y Amy hayan decidido tirar para adelante con este proyecto sabiendo todo lo que nos podría ir por el camino y las piedras que podríamos encontrar, de valientes.
0: La cinta es va rodar a Algèria per esquivar la censura del Marroc. El paisatge desèrtic del Sahara s'incorpora a la cinta amb imatges de to poètic, i les de la ciutat de la llum són del tot insòlites.
1: La pel·lícula està rodada en los territorios ocupados por Marruecos. Entonces, las imágenes que se muestran, ese desierto tan bonito, eso es de la llum, una de las ciudades donde nació toda la revolución del Frente Polisario, la lucha armada. Entonces, para mí, que me he criado en los campamentos de refugiados, ver esas imágenes me alegra muchísimo, porque consigues un poco llevar al espectador a la realidad de los territorios ocupados.
0: La projecció de la cinta arreu de l'estat anirà acompanyada de col·loquis i actes solidaris amb els refugiats del Sàhara Occidental.
2: I abans dels esports, us expliquem que Walt Disney, una de les empreses de l'entreteniment més grans del món, ha acomiadat 300 treballadors i ha ofert la jubilació anticipada voluntària a diversos executius. Els acomiadaments s'han fet en els departaments de màrqueting, recursos humans i tecnologia, i formen part del procés de reestructuració en què està immersa la companyia per reduir costos. Esports. Amb Alfons Gorina.
3: Diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu del cap de setmana. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió, que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera, previst inicialment per a 6:45 a Can Dragó. El partit es disputarà aquest diumenge a 6:45. David Mordillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat, i llavors la Federació Espanyola, per mi, amb bon criteri, ha decidit que no jugués al partit.
3: A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra, previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Bueno, la decisió la pren la CB, que és l'organitzadora de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip d'Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent, quan acaba el partit, ha de tornar a casa.
3: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar al Port de Barcelona.
6: 3CAT Info.
3: A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou del Barça contra el Madrid es jugarà finalment a les 7. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaurana Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
7: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
3: Dos resultats d'aquest dissabte a la Lliga F: victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, es mostrava satisfeta amb el resultat.
8: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé, i en les dues primeres jornades van rebre pals. Jo crec que tocava tindre una alegria com aquesta.
3: I el Badalona ha empatat a

0: 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, dos minuts més tard ha empatat el Sevilla.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A segona divisió, el Girona juga aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca a Montilivi si l'equip balear pot viatjar fins a Catalunya. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
2: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
0: A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1 en el partit jugat a Oviedo. Lamine Yamal ha jugat només els primers 45 minuts i ha marcat el seu quart gol en els 3 partits amb la selecció espanyola. També han estat titulars Rodri, que també ha marcat, Pedri i Olmo, però cap d'ells ha disputat els 90 minuts. Fermín ha jugat els últims 24 minuts i el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb Espanya, ha disputat el partit sencer. El sentim.
3: Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, por el debut. Obviamente el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros. Pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros 3 puntos y líderes del grupo.
0: Altres resultats a les Lligues de les Nacions, Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès ha fet un gol i una assistència. I el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol jugant 45 minuts. Aquest diumenge juguen el Grècia-Alemanya, el Sèrbia, Països Baixos, el Portugal-Noruega i el Gales-Dinamarca.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, el Prat viurà aquest diumenge un dia històric. Juga la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafael d'Eivissa. A l'anada, els pretencs ja van deixar molt encarrilada l'eliminatòria després de guanyar per 1-5. El partit és a les 4 de la tarda, però el capità del Prat, Carlos García, diu que estan pendents de saber si hi haurà alguna afectació pel temporal.
4: Com han de venir en avió, que vindran, m'imagino, que a primera hora del matí, no sé si les restriccions encara li afectaran o no, però en principi l'hora del partit no és un problema pel tema de la pluja. Però clar, el vol sí que no sabem encara què passarà.
0: Si passa l'eliminatòria, el Prat s'enfrontarà amb un equip de primera divisió a la següent fase de la Copa del Rei.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, el Barça s'ha retrobat amb la victòria. L'equip blaugrana ha guanyat per 46-31 a l'Alacant al Palau en el primer partit de després de la desfeta del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. El Frenkie Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. A la Lliga Femenina, el Granollers ha perdut per 27-23 a la pista de l'Elx. En bàsquet, segona jornada de l'ACB, Manresa 95, Breogán 101, en el partit jugat al Nou Congost. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensions, juguen la resta d'equips catalans. Lleida-Burgos a les 12, Baskonia-Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7. Ha començat també la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans han jugat aquest dissabte. Estudiantes 82, Unigirona 79 i Salamanca 73, Cadí-la-Seu 57.
1: Trescat Info. Trescat Info. Trescat Info.

0: Bona nit, són les 3. El govern demana a la ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís preveu acumulacions d'aigua molt importants fins diumenge al migdia. Les pluges torrencials impacten amb força la zona metropolitana amb desenes d'avisos als bombers per inundacions a municipis com l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i retards generalitzats. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat el suplement de Catalunya Ràdio al no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Un de cada dos britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. El primer ministre, Andy Burnham, ha lamentat els efectes del Brexit i ha posat sobre la taula la possible reincorporació del Regne Unit al Club dels 27. Ajornat el concurs de Castells de Tarragona, la sessió de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports.
2: Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També es juga el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya-Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat, el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguats a les comarques de Barcelona i Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí, les pluges es concentraran a les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Nit de pluges torrencials a Catalunya. Bona part del país es troba en situació d'alerta meteorològica màxima per l'arribada d'un possible mini huracà mediterrani. El govern fa una recomanació molt clara que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. A Barcelona, en alguns barris, s'han fregat els 200 litres per metre quadrat i han deixat milers de veïns sense llum. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Tenim algunes manques de subministrament elèctric. Per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric, Barcelona, 1.200, 200 abonats, Santa Coloma de Gramenet 630 i Badalona, per exemple, 300.
0: Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i tornados. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís comunicant l'increment del cabal del riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac, superant el llindar d'alerta. Segons alerten, el cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i zones properes. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
5: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el cuap de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: A Cornellà de Llobregat han caigut fins a 200 litres per metre quadrat, ho ha explicat l'alcalde Antoni Belmont.
6: I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquests moments és ajudar i...
0: A Girona esperen que les pluges s'intensifiquin la matinada de dissabte a diumenge. Per això l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Onyà.
7: No, el que ens han avisat és que pot plou entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també a l'inici de l'Onyà, doncs evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim.
0: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Carme Alasat és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
8: En la 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
0: Fins a la una de la matinada, el telèfon 112 ha rebut més de 3.000 trucades per les pluges, de les quals 2.200 per incidents causats per inundacions. Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme, les comarques des de les quals s'han realitzat més trucades. Per fer-hi front, el cap de bombers, David Borrell, explica que han hagut de doblar els efectius.
9: Hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions, que és una activació extraordinària, com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu, és a dir, on hem doblat tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris.
0: Només al Baix Llobregat han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació de Camp de Tarragona per les fortes pluges sobre el litoral central català. Fins aquest diumenge, el servei ferroviari estarà pràcticament suspès. L'aeroport del Prat acumula també cancel·lacions i retards generalitzats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
10: Vamos hacia la huelga.
0: Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig al Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Madrid, Montse Mir.
11: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
12: La població està a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
11: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, en declaracions a 3CAT Info.
13: Vamos a estar reforzando las movilizaciones y la semana que viene tomaremos la decisión oportuna.
11: Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
13: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
14: Lo que no puede ser es jugar y trucar las cartas, no se puede hacer.
15: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
11: A la Puerta del Sol l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i hi ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
0: La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona aquest dissabte s'ha ajornat a un altre dia arran dels forts aiguats. Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han seguit les indicacions de Protecció Civil.
16: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la plaça, cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
0: Unes 700 persones s'han concentrat aquest migdia als carrers de Girona per exigir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants han expressat el seu malestar després que els decrets no prosperessin al Congrés i han assegurat que no descarten convocar una vaga general. Anem cap allà. Berta Artigas Fontàs.
17: En Wilder Palacio forma part d'un grup de 18 famílies que es troben en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit el bloc on viuen a Girona i es negui a negociar. És una de les persones que s'ha manifestat aquest matí a Girona.
18: La incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré? No ho sé. És possible que d'aquí una setmana no estigui en aquest pis. On estaré? No ho sé.
17: Els sindicats denuncien que moltes famílies no troben alternatives assequibles al mercat i reclamen canvis en les polítiques d'habitatge. Entre les demandes hi ha reduir el preu dels lloguers, expropiar pisos de grans tenidors i recuperar els contractes indefinits. Fàtima Atar és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona.
19: No pot ser que en un moment en què els pisos, l'habitatge, està empitjorant en termes de qualitat, el preu vagi pujant. Per altra banda, expropiar els fons voltor i els grans tenidors. Ho diem sempre, no hi ha un problema d'oferta i demanda, hi ha un problema de que hi ha moltíssims pisos buits arreu de Catalunya. Per tant, aquests pisos s'han de requisar.
17: La protesta ha reunit unes 700 persones i els convocants no descarten noves mobilitzacions, inclosa una possible vaga general.
0: Les conseqüències del rebuig dels decrets d'habitatge han alimentat les reaccions polítiques d'aquest dissabte. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueras ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
20: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
21: Míriam Nogueras va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi, a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran en dificultat més l'accés a l'habitatge, doncs si on som a temps.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
22: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de fracàs de la política la manera com el govern de Sánchez ha gestionat la crisi de l'habitatge.
23: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea
2: que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: I la secretaria general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política.
1: El temps.
0: Enric Agut.
3: Aquest sistema estructura ciclònica de tempestes que ens està afectant i que està portant pluges molt abundants ens seguirà deixant precipitacions a comarques de Barcelona al llarg d'aquesta matinada i fins a primera hora d'aquest diumenge, i les pluges s'estendran i afectaran, ocuparan les comarques de Girona al llarg de tot el matí de diumenge, també aquesta matinada i fins a primera hora de la tarda, amb acumulacions importants a comarques de Girona i Barcelona que puguin superar els 200 litres i de manera aïllada puguin arribar als 300. De moment ja portem, fins a les 12 de la nit, entre 160 i 200 litres a l'Hospitalet de Llobregat. Barcelona ja ha arribat a xifres també de 108, per exemple, a la zona universitària, en alguns barris més, fins a 120, 130, 140 litres en algunes àrees a tocar del Baix Llobregat, i a Cornellà de Llobregat també més de 150 litres. Molta pluja acumulada en poca estona, amb pluges que localment han estat torrencials, i encara es manté aquest vòrtex, aquesta estructura ciclònica enviant vent de llevant i aquestes precipitacions que venen de mar a terra i que afecten a comarques de Girona i també a les de Barcelona. A partir de la tarda, ruixats han d'anar a la baixa, en podrien quedar alguns irregulars a comarques entre Girona, Barcelona i el Pirineu.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Luis Ignacio Lula da Silva opta a la reelecció aquest diumenge en la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. La campanya electoral, que l'ha enfrontat el seu principal rival, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador d'extrema dreta Flávio Bolsonaro, ha estat marcada per la crispació, la desinformació i les notícies falses. São Paulo, Joan Biosca.
4: Nostra Senyora d'Aparecida, la patrona del Brasil, ha estat la gran protagonista de la campanya electoral de cara a les presidencials aquí al Brasil, protagonista d'una polèmica que encara cueja, tot i ja saber-se que va ser i que és una notícia falsa. Per les xarxes socials s'ha assegurat que el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro la destronaria com a patrona del Brasil, i en un país molt catòlic i evangèlic la polèmica ha estat monumental.
23: És una mentira.
4: Bolsonaro ho negava diverses vegades i fins i tot el canal de notícies Globo News, dels més importants del país, s'ha hagut de disculpar per haver amplificat el cas sense haver fet una exhaustiva verificació del tema.
24: Nós pedimos desculpas pelo erro.
4: Sergio Lutke és editor en cap del projecte Comprova, que treballa sobre les fake news.
25: La mentira, la desinformació és més sexy que la veritat, perquè les persones poden crear desinformación sin ningún límite, porque la imaginación es el límite.
4: Les enquestes vaticinen una victòria a les urnes aquest diumenge del candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, que opta a la presidència del Brasil per quarta vegada, per davant del candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que la meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. Segons el sondeig del diari britànic, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea, cosa que el primer ministre Andy Burnham acaba de tornar a posar sobre la taula. Londres, Quim Olivares.
26: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé, i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
27: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
26: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
28: És tan contradictori. Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge.
5: potser com no s'ha vist mai.
26: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
6: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
7: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
26: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
0: La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units investiga com a atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. Segons la instrucció del Ministeri Públic de la Monarquia del Golf Pèrsic, el copilot de l'aparell hauria fet servir una destral d'emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. El suposat terrorista té ciutadania d'Oman, país on va treballar durant 7 anys per a una aerolínia que li va retirar el permís per volar a causa de les seves opinions extremistes. Després hauria intentat pilotar avions amb Royal Air Maroc, però l'aerolínia tampoc el va contractar i finalment va trobar feina a la companyia Fly Dubai. El sospitós està detingut als Emirats Àrabs Units, país de l'aerolínia on es va produir l'intent de segrest i estavellament de l'avió amb rumb a Tel Aviv. El Partit Conservador i Europeista Llista Unida ha guanyat les eleccions de Letònia aquest dissabte. La formació del primer ministre, Andris Kulbarks, s'ha imposat amb claredat als comicis generals de la República Bàltica a la resta de rivals amb més d'una tercera part dels vots. Kulbarks ha celebrat els resultats dels sondejos a peu d'urna defensant el distanciament amb Rússia i l'augment de despesa militar sense recórrer a l'endeutament.
8: I think we're stronger than ever before.
9: Som més forts que mai. Hi ha una amenaça per part del nostre veí de l'est i tota Europa ens ha de donar suport, perquè ara estem garantint la seguretat de Letònia recorrent al deute per a la defensa. Cal una economia forta per mantenir una frontera forta de la Unió Europea.
0: Els resultats de les eleccions letones refermen la política de suport a Ucraïna i de defensa contra la guerra híbrida atribuïda a Rússia. El partit del govern ha multiplicat per 3 el suport que tenia fins ara. 3 medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que, encara que funcionin, no està garantit que arribin els malalts que els necessitin i demana planificar-ne l'accés des d'ara. Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada 3 malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi aquesta situació, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
10: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. Y que no solamente un uso comercial. El acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
12: Diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu del cap de setmana. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera previst inicialment per a 6:45 a Can Dragó. El partit es disputarà aquest diumenge a 6:45. David Mordillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi amb bon criteri, ha decidit que no jugués al partit.
12: A l'ACB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Bueno, la decisió la pren l'ACB, que és l'organitzadora de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip a Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent, quan acaba el partit, ha de tornar a casa.
12: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar al Port de Barcelona.
1: 3CAT Info.
12: A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou del Barça contra el Madrid es jugarà finalment a les 7. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaurana Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
14: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
12: Dos resultats d'aquest dissabte a la Lliga F, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, es mostrava satisfeta amb el resultat.
15: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé i en les dues primeres jornades van rebre pals. Jo crec que tocava tenir una alegria com aquesta.
12: I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, dos minuts més tard, empatat al Sevilla.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A segona divisió, el Girona juga aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca a Montilivi, si l'equip balear pot viatjar fins a Catalunya. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
16: Està defendent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
12: A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1 en el partit jugat a Oviedo. Lamine Yamal ha jugat només els primers 45 minuts i ha marcat el seu quart gol en els 3 partits amb la selecció espanyola. També han estat titulars Rodri, que també ha marcat, Pedri i Olmo, però cap d'ells ha disputat els 90 minuts. Fermín ha jugat els últims 24 minuts i el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb Espanya, ha disputat el partit sencer. El sentim.
17: Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, por el debut. Obviamente el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros, pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros 3 puntos y líderes del grupo.
12: Altres resultats a les Lligues de les Nacions: Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès ha fet un gol i una assistència. I el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol jugant 45 minuts. Aquest diumenge juguen el Grècia-Alemanya, el Sèrbia a Països Baixos, el Portugal, Noruega i el Gales, Dinamarca.
1: 3CAT Info.
12: Encara en futbol, el Prat viurà aquest diumenge un dia històric. Juga la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafael d'Eivissa. A l'anada, els pretencs ja van deixar molt encarrilada l'eliminatòria després de guanyar per 1-5. El partit és a les 4 de la tarda, però el capità del Prat, Carlos García, diu que estan pendents de saber si hi haurà alguna afectació pel temporal.
18: Com van de venir en avió, que vindran, imagino, que a primera hora del matí, no sé si les restriccions encara li afectaran o no, però en principi l'hora del partit no és un problema pel tema de la pluja. Però clar, el vol sí que no sabem encara què passarà.
12: Si passa l'eliminatòria, el Prat s'enfrontarà amb un equip de primera divisió a la següent fase de la Copa del Rei.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: En handbol, el Barça s'ha retrobat amb la victòria. L'equip blaurana ha guanyat per 46-31 a l'Alacant al Palau en el primer partit de després de la desfeta del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. El Franklin Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. A la Lliga Femenina, el Granollers ha perdut per 27-23 a la pista de l'Elx. En bàsquet, segona jornada de l'ACB, Manresa 95, Breogán 101, 1 en el partit jugat al Nou Congost. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensions, juguen la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Barça a les 7. Ha començat també la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans han jugat aquest dissabte. Estudiantes 82, Unigirona 79 i Salamanca 73, Cadí la Seu 57.

0: Bona nit, són 3:45. Tempestes de rècord aquesta matinada a la zona del litoral de la Catalunya central. El cabal del riu Besòs s'ha situat fa una estona a 540 metres cúbics. A primera hora de la nit, alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà han fet acumulacions d'aigua de més de 200 litres per metre quadrat. Ara el focus se situa en el Maresme, on està tallada la Nacional 2 a Montgat, i es pateix per la baixada de les rieres. L'alerta és màxima i hores d'ara es manté fins aquest diumenge al migdia. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i retards generalitzats. Hi ha persones dormint en trens a l'estació del Camp de Tarragona i també han habilitat una zona per dormir a l'estació de Sants. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat el suplement de Catalunya Ràdio al no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Un de cada dos britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. El primer ministre, Andy Burnham, ha lamentat els efectes del Brexit i ha posat sobre la taula la possible reincorporació del Regne Unit al Club dels 27. Ajornat el concurs de castells de Tarragona, la sessió de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports.
2: Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També es juga el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya-Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat, el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguats a comarques de Barcelona i Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí, les pluges es concentraran a les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara passen 4 minuts de 3:45 de la matinada. Nit de pluges torrencials a Catalunya. Bona part del país es troba en situació d'alerta meteorològica màxima per l'arribada d'un possible mini huracà mediterrani. El govern fa una recomanació molt clara que les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. A Barcelona, en alguns barris s'han fregat els 200 litres per metre quadrat i han deixat milers de veïns sense llum. Imma Soler és la consellera, Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Tenim algunes manques de subministrament elèctric, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, un 250 abonats, Cornellà uns 600, Cabrils 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric, Barcelona 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet 630 i Badalona, per exemple, 300.
0: Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i també de tornados. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís comunicant l'increment de cabal del riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac, superant el llindar d'alerta. Segons alerten, el cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i zones properes. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
4: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: A Cornellà de Llobregat han caigut fins a 200 litres per metre quadrat. Ho ha explicat l'alcalde Antoni Balmont.
5: I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però, evidentment, el que estem intentant en aquest moment és ajudar i...
0: A Girona, esperen que les pluges s'intensifiquin la matinada de dissabte a diumenge. Per això, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Onyà.
6: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Onyà, doncs evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim.
0: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Carme Llasat és directora de Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona.
7: En la 70 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa a més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
0: Fins a la una de la matinada, el telèfon 112 ha rebut més de 3.000 trucades per les pluges, de les quals 2.200 per incidents causats per inundacions. Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme, les comarques des de les quals s'ha realitzat més trucades. Només el Baix Llobregat han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació de Camp de Tarragona per les fortes pluges sobre el litoral central català. Fins aquest diumenge el servei ferroviari estarà pràcticament suspès. L'aeroport del Prat acumula també cancel·lacions i retards generalitzats.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
9: Vamos hacia la huelga!
0: Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig al Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Madrid, Montse Mir.
10: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
11: La població està a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
10: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, en declaracions a 3CAT Info.
12: Vamos a estar reforzando las movilizaciones y la semana que viene tomaremos la decisión oportuna.
10: Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
13: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
14: Lo que no puede ser es jugar y trucar las cartas, no se puede hacer.
15: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
10: A la Puerta del Sol l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit, un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
0: La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona aquest dissabte s'ha ajornat a un altre dia arran dels forts aiguats. Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han seguit les indicacions de Protecció Civil.
16: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la plaça, cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
0: Unes 700 persones s'han concentrat aquest migdia als carrers de Girona per exigir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants han expressat el seu malestar després que els decrets no prosperessin al Congrés i han assegurat que no descarten convocar una vaga general. Anem cap allà, Berta Artigas Fontàs.
17: En Wilder Palacio forma part d'un grup de 18 famílies que es troben en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit el bloc on viuen a Girona i es negui a negociar. És una de les persones que s'ha manifestat aquest matí a Girona.
18: La incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré? No ho sé. És possible que d'aquí una setmana no estigui en aquest pis. On estaré? No ho sé.
17: Els sindicats denuncien que moltes famílies no troben alternatives assequibles al mercat i reclamen canvis en les polítiques d'habitatge. Entre les demandes hi ha reduir el preu dels lloguers, expropiar pisos de grans tenidors i recuperar els contractes indefinits. Fàtima Atar és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona.
19: No pot ser que en un moment en què els pisos, l'habitatge, està empitjorant en termes de qualitat, el preu vagi pujant. Per altra banda, expropiar els fons voltor i els grans tenidors. Ho diem sempre, no hi ha un problema d'oferta i demanda, hi ha un problema de que hi ha moltíssims pisos buits arreu de Catalunya. Per tant, aquests pisos s'han de requisar.
17: La protesta ha reunit unes 700 persones i els convocants no descarten noves mobilitzacions, inclosa una possible vaga general.
0: Les conseqüències del rebuig dels decrets d'habitatge han alimentat les reaccions polítiques d'aquest dissabte. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueras ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
20: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
21: Míriam Nogueras va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
22: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho boquegen voten en contra i surten donant lliçons.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de fracàs de la política la manera com el govern de Sánchez ha gestionat la crisi de l'habitatge.
1: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: I la secretaria general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política.
8: El temps. Enric Agut.
2: Aquest sistema, estructura ciclònica de tempestes que ens està afectant i que està portant pluges molt abundants, ens seguirà deixant precipitacions a comarques de Barcelona al llarg d'aquesta matinada i fins a primera hora d'aquest diumenge, i les pluges s'estendran i afectaran, ocuparan les comarques de Girona al llarg de tot el matí de diumenge, també aquesta matinada, i fins a primera hora de la tarda, amb acumulacions importants a comarques de Girona i Barcelona que puguin superar els 200 litres i de manera aïllada puguin arribar els 300. De moment ja portem, fins a les 12 de la nit, entre 160 i 200 litres a l'Hospitalet de Llobregat. Barcelona ja ha arribat a xifres també de 108, per exemple, a la zona universitària, en alguns barris més, fins a 120, 130, 140 litres en algunes àrees a tocar del Baix Llobregat, i a Cornellà de Llobregat també més de 150 litres. Molta pluja acumulada en poca estona, amb pluges que localment han estat torrencials, i encara es manté aquest vòrtex, aquesta estructura ciclònica enviant vent de llevant i aquestes precipitacions que venen de mar a terra i que afecten a comarques de Girona i també a les de Barcelona. A partir de la tarda, ruixats han d'anar a la baixa, en podrien quedar alguns irregulars, a comarques entre Girona, Barcelona i el Pirineu.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Luis Ignacio Lula da Silva opta a la reelecció aquest diumenge en la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. La campanya electoral, que l'ha enfrontat el seu principal rival, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador d'extrema dreta Flávio Bolsonaro, ha estat marcada per la crispació, la desinformació i les notícies falses. São Paulo, Joan Biosca.
3: Nostra Senyora d'Aparecida, la patrona del Brasil, ha estat la gran protagonista de la campanya electoral de cara a les presidencials aquí al Brasil, protagonista d'una polèmica que encara cueja, tot i ja saber-se que va ser i que és una notícia falsa. Per les xarxes socials s'ha assegurat que el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro la destronaria com a patrona del Brasil, i en un país molt catòlic i evangèlic la polèmica ha estat monumental.
23: És una mentira.
3: Bolsonaro ho negava diverses vegades i fins i tot el canal de notícies Globo News, dels més importants del país, s'ha hagut de disculpar per haver amplificat el cas sense haver fet una exhaustiva verificació del tema.
24: Nos pedimos desculpas pelo erro.
3: Sergio Lutke és editor en cap del projecte Comprova, que treballa sobre les fake news.
25: La mentira, la desinformació és més sexy que la verdad, perquè les persones poden criar desinformación sin ningún límite, porque la imaginación es el límite.
3: Les enquestes vaticinen una victòria a les urnes aquest diumenge del candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, que opta a la presidència del Brasil per quarta vegada, per davant del candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que la meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. Segons el sondeig del diari britànic, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea, cosa que el primer ministre Andy Burnham acaba de tornar a posar sobre la taula. Londres, Quim Olivares.
26: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé, i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
27: Ens podríem quedar com estem, sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
26: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
28: És tan
4: tan contradictori, Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
26: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
27: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
5: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
26: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
0: La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units investiga com a atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. Segons la instrucció del Ministeri Públic de la Monarquia del Golf Pèrsic, el copilot de l'aparell hauria fet servir una destral d'emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. El suposat terrorista té ciutadania d'Oman, país on va treballar durant 7 anys per a una aerolínia que li va retirar el permís per volar a causa de les seves opinions extremistes. Després hauria intentat pilotar avions amb Royal Air Maroc, però l'aerolínia tampoc el va contractar i finalment va trobar feina a la companyia Fly Dubai. El sospitós està detingut als Emirats Àrabs Units, país de l'aerolínia on es va produir l'intent de segrest i estavellament de l'avió

0: Tones refermen la política de suport a Ucraïna i de defensa contra la guerra híbrida atribuïda a Rússia. El partit del govern ha multiplicat per 3 el suport que tenia fins ara. 3 medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que, encara que funcionin, no està garantit que arribin els malalts que els necessitin i demana planificar-ne l'accés des d'ara. Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada 3 malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi aquesta situació, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
1: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. Y que no solamente un uso comercial, el acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: Diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu del cap de setmana. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera previst inicialment per a 6:45 a Can Dragó. El partit es disputarà aquest diumenge a 6:45. David Mordillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi amb bon criteri, ha decidit que no jugués el partit.
2: A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Bueno, la decisió la pren la CB, que és l'organitzadora de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip en Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent quan acaba el partit ha de tornar a casa.
2: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes que s'havia de disputar al Port de Barcelona.
5: 3Cat Info.
2: A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou del Barça contra el Madrid es jugarà finalment a les 7. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaurana Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
6: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
2: Dos resultats d'aquest dissabte a la Lliga F: victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, es mostrava satisfeta amb el resultat.
7: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé i les dues primeres jornades van rebre pals. Jo crec que tocava tindre una alegria com aquesta.
2: I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, 2 minuts més tard, empatat al Sevilla.
5: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: A segona divisió, el Girona juga aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca a Montilivi, si l'equip balear pot viatjar fins a Catalunya. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
8: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
2: A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1 en el partit jugat a Oviedo. Lamine Yamal ha jugat només els primers 45 minuts i ha marcat el seu quart gol en els 3 partits amb la selecció espanyola. També han estat titulars Rodri, que també ha marcat, Pedri i Olmo,

0: però cap d'ells ha disputat els 90 minuts. Fermín ha jugat els últims 24 minuts i el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb Espanya, ha disputat el partit sencer. El sentim.
1: Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, por el debut. Obviamente el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros. Pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros tres puntos y líderes del grupo.
0: Altres resultats a les Lligues de les Nacions: Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès ha fet un gol i una assistència. I el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol jugant 45 minuts. Aquest diumenge juguen el Grècia-Alemanya, el Sèrbia a Països Baixos, el Portugal-Noruega i el Gales-Dinamarca.
2: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, el Prat viurà aquest diumenge un dia històric. Juga la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafael d'Eivissa. A l'anada, els pretencs ja van deixar molt encarrilada l'eliminatòria després de guanyar per 1-5. El partit és a les 4 de la tarda, però el capità del Prat, Carlos García, diu que estan pendents de saber si hi haurà alguna afectació pel temporal.
3: Com han de venir en avió, que vindran, imagino, que a primera hora del matí, no sé si les restriccions encara li afectaran o no, però en principi l'hora del partit no és un problema pel tema de la pluja. Però clar, el vol sí que no sabem encara què passarà.
0: Si passa l'eliminatòria, el Prat s'enfrontarà amb un equip de primera divisió a la següent fase de la Copa del Rei.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, el Barça s'ha retrobat amb la victòria. L'equip blaurana ha guanyat per 46-31 a l'Alacant al Palau en el primer partit de després de la desfeta del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. El Frenkie Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. A la Lliga Femenina, el Granollers ha perdut per 27-23 a la pista de l'Elx. En bàsquet, segona jornada de l'ACB, Manresa 95, Breogán 101 en el partit jugat al Nou Congost. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensions, juguen la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Barça a les 7. Ha començat també la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans han jugat aquest dissabte. Estudiantes 82, Unigirona 79 i Salamanca 73, Cadí la Seu 57.

0: Bona nit, són les 4. Tempestes de rècord aquesta matinada a la zona del litoral de la Catalunya central. El cabal del riu Besòs s'ha situat fa una estona a 540 metres cúbics. A primera hora de la nit, alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà han fet acumulacions d'aigua de més de 200 litres per metre quadrat. Ara el focus se situa en el Maresme, on està tallada la Nacional 2 a Montgat i es pateix per la baixada de les Rieres. L'Agència Catalana de la aigua. A més, un avís comunicant l'increment de cabal del riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac fins als 129 metres per segon, superant el llindar d'alerta. El cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i zones properes. Els nuclis de tempesta més forts ja van cap a les comarques de Girona. L'alerta és màxima i a hores d'ara es manté fins aquest diumenge al migdia. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i retards generalitzats. Hi ha persones dormint en trens a l'estació del Camp de Tarragona i també han habilitat una zona per dormir a l'estació de Sants. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat el suplement de Catalunya Ràdio al no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Ajornat el concurs de Castells de Tarragona. L'estació de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. L'estació d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports.
2: Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També a jugar el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya-Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguats a comarques de Barcelona i Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí, les pluges es concentraran a les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Tempestes de rècord aquesta matinada a la zona del litoral central de Catalunya. El cabal del riu Besòs s'ha situat fa una estona a 540 metres cúbics. A primera hora de la nit, alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà han fet acumulacions d'aigua de més de 200 litres per metre quadrat. Ara el focus se situa en el Maresme, on està tallada la Nacional 2 a Montgat i es pateix per la baixada de les Rieres. Bona part del país es troba en situació d'alerta meteorològica màxima per l'arribada d'un possible mini-huracà mediterrani. Els principals serveis que han fet els bombers en aquest episodi de tempestes i torrentades és el rescat de persones atrapades en els seus vehicles. El govern fa una recomanació molt clara, que les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. A Barcelona, en alguns barris, s'han fregat els 200 litres per metre quadrat i han deixat milers de veïns sense llum. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Tenim algunes manques de subministrament elèctric. Per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric, Barcelona, 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet, 630, i Badalona, per exemple, 300.
0: Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i tornados. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís comunicant l'increment de cabal del riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac, superant el llindar d'alerta. Segons alerten, el cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i també zones properes. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
5: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el cuap de Sant Josep per temes... no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: A Cornellà de Llobregat han caigut fins a 200 litres per metre quadrat. Ho ha explicat l'alcalde Antoni Belmont.
6: I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no era mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquests moments és ajudar i...
0: A Girona esperen que les pluges s'intensifiquin aquesta matinada. Per això l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Onyà.
7: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Onyà, doncs evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim.
0: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Carme Llasat és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
8: En la 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa a més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
0: Només al Baix Llobregat han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació del Camp de Tarragona.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
9: Vamos hacia la huelga!
0: Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig al Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Madrid, Montse Mir.
10: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
11: La població està a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
10: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, en declaracions a 3CAT Info.
12: Vamos a estar reforzando las movilizaciones y las... setmana que viene tomaremos la decisión oportuna.
10: Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
13: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
14: Lo que no puede ser es jugar y trucar las cartas, no se puede hacer.
15: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
10: A la Puerta del Sol, l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit, un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
0: La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona aquest dissabte s'ha ajornat a un altre dia arran dels forts aiguats. Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han seguit les indicacions de Protecció Civil.
16: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la plaça, cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
0: Unes 700 persones s'han concentrat aquest migdia als carrers de Girona per exigir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants han expressat el seu malestar després que els decrets no prosperessin al Congrés i han assegurat que no descarten convocar una vaga general. Anem cap allà. Berta Artigas Fontàs.
17: En Wilder Palacio forma part d'un grup de 18 famílies que es troben en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit el bloc on viuen a Girona i es negui a negociar. És una de les persones que s'ha manifestat aquest matí a Girona.
18: La incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré? No ho sé. És possible que d'aquí una setmana no estigui en aquest pis. On estaré? No ho sé.
17: Els sindicats denuncien que moltes famílies no troben alternatives assequibles al mercat i reclamen canvis en les polítiques d'habitatge. Entre les demandes hi ha reduir el preu dels lloguers, expropiar pisos de grans tenidors i recuperar els contractes indefinits. Fàtima Atar és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona.
19: No pot ser que en un moment en què els pisos, l'habitatge, està empitjorant en termes de qualitat, el preu vagi pujant. Per altra banda, expropiar els fons voltor i els grans tenidors. Ho diem sempre, no hi ha un problema d'oferta i demanda, hi ha un problema de que hi ha moltíssims pisos buits arreu de Catalunya. Per tant, aquests pisos s'han de requisar.
17: La protesta ha reunit unes 700 persones i els convocants no descarten noves mobilitzacions, inclosa una possible vaga general.
0: Les conseqüències del rebuig dels decrets d'habitatge han alimentat les reaccions polítiques d'aquest dissabte. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueras ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
20: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
21: Míriam Nogueras va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi, a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs si on som a temps.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
22: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de fracàs de la política la manera com el govern de Sánchez ha gestionat la crisi de l'habitatge.
23: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea
2: que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: I la secretaria general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política.
1: El temps.
0: Enric Agut.
3: Aquest sistema estructura ciclònica de tempestes que ens està afectant i que està portant pluges molt abundants ens seguirà deixant precipitacions a comarques de Barcelona al llarg d'aquesta matinada i fins a primera hora d'aquest diumenge, i les pluges s'estendran i afectaran, ocuparan les comarques de Girona al llarg de tot el matí de diumenge, també aquesta matinada i fins a primera hora de la tarda, amb acumulacions importants a comarques de Girona i Barcelona que puguin superar els 200 litres i de manera aïllada puguin arribar als 300. De moment ja portem, fins a les 12 de la nit, entre 160 i 200 litres a l'Hospitalet de Llobregat. Barcelona ja ha arribat a xifres també de 108, per exemple, a la zona universitària, en alguns barris més, fins a 120, 130, 140 litres en algunes àrees a tocar del Baix Llobregat, i a Cornellà de Llobregat també més de 150 litres. Molta pluja acumulada en poca estona, amb pluges que localment han estat torrencials, i encara es manté aquest vòrtex, aquesta estructura ciclònica enviant vent de llevant i aquestes precipitacions que venen de mar a terra i que afecten a comarques de Girona i també a les de Barcelona. A partir de la tarda, ruixats han d'anar a la baixa, en podrien quedar alguns irregulars a comarques entre Girona, Barcelona i el Pirineu.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Luis Ignacio Lula da Silva opta a la reelecció aquest diumenge en la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. La campanya electoral, que l'ha enfrontat el seu principal rival, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador d'extrema dreta Flávio Bolsonaro, ha estat marcada per la crispació, la desinformació i les notícies falses. São Paulo, Joan Biosca.
4: Nostra Senyora d'Aparecida, la patrona del Brasil, ha estat la gran protagonista de la campanya electoral de cara a les presidencials aquí al Brasil, protagonista d'una polèmica que encara cueja, tot i ja saber-se que va ser i que és una notícia falsa. Per les xarxes socials s'ha assegurat que el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro la destronaria com a patrona del Brasil, i en un país molt catòlic i evangèlic la polèmica ha estat monumental.
23: És una mentira.
4: Bolsonaro ho negava diverses vegades i fins i tot el canal de notícies Globo News, dels més importants del país, s'ha hagut de disculpar per haver amplificat el cas sense haver fet una exhaustiva verificació del tema.
24: Nós pedimos desculpas pelo erro.
4: Sergio Lutke és editor en cap del projecte Comprova, que treballa sobre les fake news.
25: La mentira, la desinformació és més sexy que la verdad, perquè les persones poden crear desinformación sin ningún límite, porque la imaginación es el límite.
4: Les enquestes vaticinen una victòria a les urnes aquest diumenge del candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, que opta a la presidència del Brasil per quarta vegada, per davant del candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que la meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. Segons el sondeig del diari britànic, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea, cosa que el primer ministre Andy Burnham acaba de tornar a posar sobre la taula. Londres, Quim Olivares.
26: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé, i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
27: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
26: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
28: És tan
5: contradictori, Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
26: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
27: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
6: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
26: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
0: La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units investiga com a atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. Segons la instrucció del Ministeri Públic de la Monarquia del Golf Pèrsic, el copilot de l'aparell hauria fet servir una destral d'emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. El suposat terrorista té ciutadania d'Oman, país on va treballar durant 7 anys per a una aerolínia que li va retirar el permís per volar a causa de les seves opinions extremistes. Després hauria intentat pilotar avions amb Royal Air Maroc, però l'aerolínia tampoc el va contractar i finalment va trobar feina a la companyia Fly Dubai. El sospitós està detingut als Emirats Àrabs Units, país de l'aerolínia on es va produir l'intent de segrest i estavellament de l'avió amb rumb a Tel Aviv. El Partit Conservador i Europeista Llista Unida ha guanyat les eleccions de Letònia aquest dissabte. La formació del primer ministre, Andris Kulbarks, s'ha imposat amb claredat als comicis generals de la República Bàltica a la resta de rivals amb més d'una tercera part dels vots. Kulbarks ha celebrat els resultats dels sondejos a peu d'urna defensant el distanciament amb Rússia i l'augment de despesa militar sense recórrer a l'endeutament. I think we're stronger
7: than ever before. Som més forts que mai. Hi ha una amenaça per part del nostre veí de l'est i tota Europa ens ha de donar suport, perquè ara estem garantint la seguretat de Letònia recorrent al deute per a la defensa. Cal una economia forta per mantenir una frontera forta de la Unió Europea.
0: Els resultats de les eleccions letones refermen la política de suport a Ucraïna i de defensa contra la guerra híbrida atribuïda a Rússia. El partit del govern ha multiplicat per 3 el suport que tenia fins ara. 3 medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que, encara que funcionin, no està garantit que arribin els malalts que els necessitin i demana planificar-ne l'accés des d'ara. Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada 3 malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi aquesta situació, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
8: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. Y que no solamente un uso comercial, el acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: Diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu del cap de setmana. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera previst inicialment per a 6:45 a Can Dragó. El partit es disputarà aquest diumenge a 6:45. David Mordillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi amb bon criteri, ha decidit que no jugués al partit.
9: A l'ACB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Bueno, la decisió la pren l'ACB, que és l'organitzador de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip en Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent quan acaba el partit ha de tornar a casa.
9: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes que s'havia de disputar al Port de Barcelona.
1: 3CAT Info.
9: A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou del Barça contra el Madrid es jugarà finalment a les 7. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaurana Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
12: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
9: Dos resultats d'aquest dissabte a la Lliga F: victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, es mostrava satisfeta amb el resultat.
13: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé i en les dues primeres jornades van rebre pals. Jo crec que tocava tindre una alegria com aquesta.
9: I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, dos minuts més tard ha empatat al Sevilla.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A segona divisió, el Girona juga aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca a Montilivi, si l'equip balear pot viatjar fins a Catalunya. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
14: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
9: A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1 en el partit jugat a Oviedo. Lamine Yamal ha jugat només els primers 45 minuts i ha marcat el seu quart gol en els 3 partits amb la selecció espanyola. També han estat titulars Rodri, que també ha marcat, Pedri i Olmo, però cap d'ells ha disputat els 90 minuts. Fermín ha jugat els últims 24 minuts i el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb Espanya, ha disputat el partit sencer. El sentim.
15: Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, por el debut. Obviamente el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros, pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros 3 puntos y líderes del grupo.
9: Altres resultats a les Lligues de les Nacions: Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès ha fet un gol i una assistència. I el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol jugant 45 minuts. Aquest diumenge juguen el Grècia-Alemanya, el Sèrbia a Països Baixos, el Portugal-Noruega i el Gales-Dinamarca.
1: 3CAT Info.
9: Encara en futbol, el Prat viurà aquest diumenge un dia històric. Juga la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafael d'Eivissa. A l'anada, els pretencs ja van deixar molt encarrilada l'eliminatòria després de guanyar per 1-5. El partit és a les 4 de la tarda, però el capità del Prat, Carlos García, diu que estan pendents de saber si hi haurà alguna afectació pel temporal.
16: Com han de venir en avió, que vindran, imagino, que a primera hora del matí, no sé si les restriccions encara li afectaran o no, però en principi l'hora del partit no és un problema pel tema de la pluja. Però clar, el vol sí que no sabem encara què passarà.
9: Si passa l'eliminatòria, el Prat s'enfrontarà amb un equip de primera divisió a la següent fase de la Copa del Rei.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En handbol, el Barça s'ha retrobat amb la victòria. L'equip blaugrana ha guanyat per 46-31 a l'Alacant al Palau en el primer partit de després de la desfeta del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. El Frenkie Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. A la Lliga Femenina, el Granollers ha perdut per 27-23 a la pista de l'Elx. En bàsquet, segona jornada de l'ACB, Manresa 95, Breogán 101, Dortmund en el partit jugat al Nou Congost. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensions, juguen la resta d'equips catalans. Lleida-Burgos a les 12, Baskonia-Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7. Ha començat també la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans han jugat aquest dissabte. Estudiantes 82, Unigirona 79 i Salamanca 73, Cadí-la-Seu 57.

0: Bona nit, són 4:45. Tempestes de rècord aquesta matinada a la zona del litoral de la Catalunya central. El cabal del riu Besòs s'ha situat fa una estona a 540 metres cúbics. A primera hora de la nit, alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà han fet acumulacions d'aigua de més de 200 litres per metre quadrat. Ara el focus se situa en el Maresme, on està tallada la Nacional 2 a Montgat i es pateix per la baixada de les Rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís comunicant l'increment de cabal del riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac fins als 129 metres cúbics per segon, superant el llindar d'alerta. El cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i zones properes. Els nuclis de tempesta més forts ja van cap a les comarques de Girona. L'alerta és màxima i hores d'ara es manté fins aquest diumenge al migdia. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i retards generalitzats. Hi ha persones dormint en trens a l'estació del Camp de Tarragona i també han habilitat una zona per dormir a l'estació de Sants. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat el suplement de Catalunya Ràdio al no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Ajornat el concurs de castells de Tarragona, la sessió de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports. Suspès el Sabadell Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També a jugar el Girona Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguats a comarques de Barcelona i Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí, les pluges es concentraran a les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara passen 4 minuts de 4:45 de la matinada. Tempestes de rècord aquesta matinada a la zona del litoral central de Catalunya. El cabal del riu Besòs s'ha situat fa una estona a 540 metres cúbics. A primera hora de la nit, alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà han fet acumulacions d'aigua de més de 200 litres per metre quadrat. Ara el focus se situa en el Maresme, on està tallada la Nacional 2 a Montgat, i es pateix per les baixades de les rieres. Bona part del país es troba en situació d'alerta meteorològica màxima per l'arribada d'un possible mini-huracà mediterrani. Els principals serveis que han fet els bombers en aquest episodi de tempestes i torrentades és el rescat de persones atrapades en els seus vehicles. El govern fa una recomanació molt clara, que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. A Barcelona, en alguns barris s'han fregat els 200 litres per metre quadrat i han deixat milers de veïns sense llum. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Tenim algunes manques de subministrament elèctric. Per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric. Barcelona, 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet, 630 i Badalona, per exemple, 300.
0: Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i tornados. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís comunicant l'increment de cabal del riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac, superant el llindar d'alerta. Segons alerten, el cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i també zones properes. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
4: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el cuap de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: A Cornellà de Llobregat han caigut fins a 200 litres per metre quadrat. Ho ha explicat l'alcalde Antoni Balmont.
5: I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquests moments és ajudar i...
0: A Girona esperen que les pluges s'intensifiquin la matinada de dissabte-diumenge. Per això l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Onyà.
6: No, bueno, el que ens han avisat és que pot actuar entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Onyà, doncs evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim, eh?
0: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Només al Baix Llobregat han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació de Camp de Tarragona per les fortes pluges sobre el litoral central català. Fins aquest diumenge, el servei ferroviari estarà pràcticament suspès. L'aeroport del Prat acumula també cancel·lacions i retards generalitzats.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
8: Vamos hacia la huelga.
9: Vamos hacia la huelga.
8: La huelga pedreta.
0: Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig al Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Madrid, Montse Mir.
10: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
11: La població està a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
10: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, en declaracions a 3CAT Info.
12: Vamos a estar reforzando las movilizaciones y la semana que viene tomaremos la decisión oportuna.
10: Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
13: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
14: Lo que no puede ser es jugar y trucar las cartas, no se puede hacer.
15: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
10: A la Puerta del Sol, l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit, un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
0: La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona aquest dissabte s'ha ajornat a un altre dia arran dels forts aiguats. Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han seguit les indicacions de Protecció Civil.
16: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la plaça, cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
0: Unes 700 persones s'han concentrat aquest migdia als carrers de Girona per exigir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants han expressat el seu malestar després que els decrets no prosperessin al Congrés i han assegurat que no descarten convocar una vaga general. Anem cap allà. Berta Artigas Fontàs.
17: En Wilder Palacio forma part d'un grup de 18 famílies que es troben en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit el bloc on viuen a Girona i es negui a negociar. És una de les persones que s'ha manifestat aquest matí a Girona.
18: La incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré? No ho sé. És possible que d'aquí una setmana no estigui en aquest pis. On estaré? No ho sé.
17: Els sindicats denuncien que moltes famílies no troben alternatives assequibles al mercat i reclamen canvis en les polítiques d'habitatge. Entre les demandes hi ha reduir el preu dels lloguers, expropiar pisos de grans tenidors i recuperar els contractes indefinits. Fàtima Atar és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona.
19: No pot ser que en un moment en què els pisos, l'habitatge, està empitjorant en termes de qualitat, el preu vagi pujant. Per altra banda, expropiar els fons voltor i els grans tenidors. Ho diem sempre, no hi ha un problema d'oferta i demanda, hi ha un problema de que hi ha moltíssims pisos buits arreu de Catalunya. Per tant, aquests pisos s'han de requisar.
17: La protesta ha reunit unes 700 persones i els convocants no descarten noves mobilitzacions, inclosa una possible vaga general.
0: Les conseqüències del rebuig dels decrets d'habitatge han alimentat les reaccions polítiques d'aquest dissabte. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueras ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
20: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
21: Míriam Nogueras va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs som a temps.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
22: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen voten en contra i surten donant lliçons.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de fracàs de la política la manera com el govern de Sánchez ha gestionat la crisi de l'habitatge.
1: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: I la secretaria general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política.
7: El temps.
0: Enric Agut.
2: Aquest sistema estructura ciclònica de tempestes que ens està afectant i que està portant pluges molt abundants ens seguirà deixant precipitacions a comarques de Barcelona al llarg d'aquesta matinada i fins a primera hora d'aquest diumenge, i les pluges s'estendran i afectaran, ocuparan les comarques de Girona al llarg de tot el matí de diumenge, també aquesta matinada i fins a primera hora de la tarda, amb acumulacions importants a comarques de Girona i Barcelona que puguin superar els 200 litres i de manera aïllada puguin arribar als 300. De moment ja portem, fins a les 12 de la nit, entre 160 i 200 litres a l'Hospitalet de Llobregat. Barcelona ja ha arribat a xifres també de 108, per exemple, a la zona universitària, en alguns barris més, fins a 120, 130, 140 litres en algunes àrees a tocar del Baix Llobregat, i a Cornellà de Llobregat també més de 150 litres. Molta pluja acumulada en poca estona, amb pluges que localment han estat torrencials, i encara es manté aquest vòrtex, aquesta estructura ciclònica enviant vent de llevant i aquestes precipitacions que venen de mar a terra i que afecten a comarques de Girona i també a les de Barcelona. A partir de la tarda, ruixats han d'anar a la baixa, en podrien quedar alguns irregulars, a comarques entre Girona, Barcelona i el Pirineu.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Luis Ignacio Lula da Silva opta a la reelecció aquest diumenge en la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. La campanya electoral, que l'ha enfrontat el seu principal rival, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador d'extrema dreta Flávio Bolsonaro, ha estat marcada per la crispació, la desinformació i les notícies falses. São Paulo, Joan Biosca.
3: Nostra Senyora d'Aparecida, la patrona del Brasil, ha estat la gran protagonista de la campanya electoral de cara a les presidencials aquí al Brasil, protagonista d'una polèmica que encara cueja, tot i ja saber-se que va ser i que és una notícia falsa. Per les xarxes socials s'ha assegurat que el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro la destronaria com a patrona del Brasil, i en un país molt catòlic i evangèlic la polèmica ha estat monumental.
23: És una mentira.
3: Bolsonaro ho negava diverses vegades i fins i tot el canal de notícies Globo News, dels més importants del país, s'ha hagut de disculpar per haver amplificat el cas sense haver fet una exhaustiva verificació del tema.
24: Nós pedimos desculpas pelo erro.
3: Sergio Lutke és editor en cap del projecte Comprova, que treballa sobre les fake news.
25: La mentira, la desinformació és més sexy que la verdad, perquè les persones poden crear desinformación sin ningún límite, porque la imaginación es el límite.
3: Les enquestes vaticinen una victòria a les urnes aquest diumenge del candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, que opta a la presidència del Brasil per quarta vegada, per davant del candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que la meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. Segons el sondeig del diari britànic, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea, cosa que el primer ministre Andy Burnham acaba de tornar a posar sobre la taula. Londres, Quim Olivares.
26: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé, i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
27: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
26: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
28: És tan
4: bastant contradictori, Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
26: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
27: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
5: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
26: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
0: La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units investiga com a atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. Segons la instrucció del Ministeri Públic de la Monarquia del Golf Pèrsic, el copilot de l'aparell hauria fet servir una destral d'emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. El suposat terrorista té ciutadania d'Oman, país on va treballar durant 7 anys per a una aerolínia que li va retirar el permís per volar a causa de les seves opinions extremistes. Després hauria intentat pilotar avions amb Royal Air Maroc, però l'aerolínia tampoc el va contractar i finalment va trobar feina a la companyia Fly Dubai. El sospitós està detingut als Emirats Àrabs Units, país de l'aerolínia on es va produir l'intent de segrest i estavellament de l'avió amb rumb a Tel Aviv. El Partit Conservador i Europeista Llista Unida ha guanyat les eleccions de Letònia aquest dissabte. La formació del primer ministre, Andris Kulbarks, s'ha imposat amb claredat als comicis generals de la República Bàltica a la resta de rivals amb més d'una tercera part dels vots. Kulbarks ha celebrat els resultats dels sondejos a peu d'urna defensant el distanciament amb Rússia i l'augment de despesa militar sense recórrer a l'endeutament. I think we're
6: stronger than ever before. Som més forts que mai. Hi ha una amenaça per part del nostre veí de l'est i tota Europa ens ha de donar suport perquè ara estem garantint la seguretat de Letònia recorrent al deute per a la defensa. Cal una economia forta per mantenir una frontera forta de la Unió Europea.

0: reserves i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
1: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. Y que no solamente un uso comercial, el acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: Diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu del cap de setmana. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera previst inicialment per a 6:45 a Can Dragó. El partit es disputarà aquest diumenge a 6:45. David Mordillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi, amb bon criteri, ha decidit que no jugués el partit.
2: A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Bueno, la decisió la pren la CB, que és l'organitzadora de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip en Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent quan acaba el partit ha de tornar a casa.
2: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes que s'havia de disputar al Port de Barcelona.
5: 3Cat Info.
2: A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou del Barça contra el Madrid es jugarà finalment a les 7. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaurana Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
6: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
2: Dos resultats d'aquest dissabte a la Lliga F: victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, es mostrava satisfeta amb el resultat.
7: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé i les dues primeres jornades van rebre pals. Jo crec que tocava tenir una alegria com aquesta.
2: I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, dos minuts més tard ha empatat al Sevilla.
5: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: A segona divisió, el Girona juga aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca a Montilivi, si l'equip balear pot viatjar fins a Catalunya. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
8: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
2: A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1 en el partit jugat a Oviedo. Lamine Yamal ha jugat només els primers 45 minuts i ha marcat el seu quart gol en els 3 partits amb la selecció espanyola. També han estat titulars Rodri, que també ha marcat, Pedri i Olmo, però cap d'ells ha disputat els 90 minuts. Fermín ha jugat els últims 24 minuts i el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb Espanya, ha disputat el partit sencer. El sentim.
9: Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, por el debut. Obviamente el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros. Pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros 3 puntos y líder del grupo.
2: Altres resultats a les Lligues de les Nacions: Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès ha fet un gol i una assistència. I el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol jugant 45 minuts. Aquest diumenge juguen el Grècia-Alemanya, el Serbi a Països Baixos, el Portugal-Noruega i el Gales-Dinamarca.
5: 3Cat Info.
2: Encara en futbol, el

0: Et viurà aquest diumenge un dia històric. Juga la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafael d'Eivissa. A l'anada, els pretencs ja van deixar molt encarrilada l'eliminatòria després de guanyar per 1-5. El partit és a les 4 de la tarda, però el capità del Prat, Carlos García, diu que estan pendents de saber si hi haurà alguna afectació pel temporal.
1: Com han de venir en avió, que vindran, imagino, que a primera hora del matí, no sé si les restriccions encara li afectaran o no, però en principi l'hora del partit no és un problema pel tema de la pluja. Però clar, el vol sí que no sabem encara què passarà.
0: Si passa l'eliminatòria, el Prat s'enfrontarà amb un equip de primera divisió a la següent fase de la Copa del Rei.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, el Barça s'ha retrobat amb la victòria. L'equip blaugrana ha guanyat per 46-31 a l'Alacant al Palau en el primer partit de després de la desfeta del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. El Frenkie Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. A la Lliga Femenina, el Granollers ha perdut per 27-23 a la pista de l'Elx. En bàsquet, segona jornada de l'ACB, Manresa 95, Breogán 101 en el partit jugat al Nou Congost. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensions, juguen la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Barça a les 7. Ha començat també la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans han jugat aquest dissabte. Estudiantes 82, Unigirona 79 i Salamanca 73, Cadí la Seu 57.

0: Bon dia, són les 5. Tempestes de rècord aquesta matinada a la zona del litoral i prelitoral central de Catalunya. El cabal del riu Besòs s'ha situat a les 3 de la matinada a 540 metres cúbics per segon. A Sabadell plou ara molt fort i el cabal del riu Ripoll ja ha superat el llindar de perill amb 160 metres cúbics per segon. La policia municipal ha tallat la Gran Via. L'inici del temporal ha castigat especialment alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i de Cornellà, amb acumulació d'aigua de més de 200 litres per metre quadrat. El Maresme és un altre focus. Està tallada la Nacional 2 a Montgat i es pateix per la baixada de les rieres com la d'Arenys. L'alerta és màxima i hores d'ara es manté fins aquest diumenge al migdia. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i retards generalitzats. El tren amb passatgers, que ha passat bona part de la nit a l'estació del Camp de Tarragona, ja ha pogut fer el trajecte fins a l'estació de Sants. En aquesta estació hi ha una zona habilitada per dormir a l'espera que es restableixi el servei. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat el suplement de Catalunya Ràdio al no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Ajornat el concurs de castells de Tarragona, la sessió de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports. Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També es juga el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya-Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida-Burgos a les 12, Baskonia-Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials i aiguat especialment a Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Localment hi haurà fenòmens de temps violent. Al llarg del matí les pluges es concentraran a les comarques de Girona.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 del matí. Salutacions, us informa Carola Gil. Continua actiu i amb molta energia el temporal que ha deixat registres de rècord aquesta matinada en diferents zones. El cabal del riu Besòs s'ha situat cap a les 3 de la matinada a 560 metres cúbics. Ara ja hi ha calma al Barcelonès Sud, però ahir al vespre alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà van acumular més de 200 litres per metre quadrat amb carrers plens d'aigua. El Maresme ha tallat la Nacional 2 a Montgat i es pateix per la baixada de les rieres com la Barenys. No s'han detectat fins ara danys greus a persones. La majoria d'incidències que han atès els bombers són la caiguda d'algun mur, baixos anegats i rescat en algun vehicle. De moment no s'ha fet efectiva l'arribada a terra d'un mini huracà mediterrani detectat al mar. Els principals serveis que han fet els bombers en aquest episodi de tempestes i torrentades és el rescat de persones atrapades en els seus vehicles. El govern fa una recomanació molt clara, que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. A Barcelona, en alguns barris, s'han fregat els 200 litres per metre quadrat i han deixat milers de veïns sense llum. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Tenim algunes manques de subministrament elèctric, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, un 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric, Barcelona, 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet, 630, i Badalona, per exemple, 300.
0: Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior, amb possibilitat de mànegues i tornados. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís comunicant l'increment de cabal del riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac i superant el llindar d'alerta. Segons alerten, el cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i també zones properes. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
4: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: A Cornellà de Llobregat han caigut fins a 200 litres per metre quadrat. Ho ha explicat l'alcalde Antoni Balmont.
5: I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquests moments és ajudar i...
0: A Girona esperen que les pluges s'intensifiquin la matinada de dissabte a diumenge. Per això l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Onyà.
6: No, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Onyà, doncs, evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim, eh?
0: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Només al Baix Llobregat han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació del Camp de Tarragona.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig al Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Madrid, Montse Mir.
8: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
9: La població està a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
8: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, en declaracions a 3CAT Info.
10: Vamos a estar reforzando las movilizaciones y la semana que viene tomaremos la decisión oportuna.
8: Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
11: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
12: Lo que no puede ser es jugar y trucar las cartas, no se puede hacer.
13: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
8: A la Puerta del Sol l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
0: La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona aquest dissabte s'ha ajornat a un altre dia arran dels forts aiguats. Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han seguit les indicacions de Protecció Civil.
14: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
0: Unes 700 persones s'han concentrat aquest migdia als carrers de Girona per exigir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants han expressat el seu malestar després que els decrets no prosperessin al Congrés i han assegurat que no descarten convocar una vaga general. Anem cap allà. Berta Artigas Fontàs.
15: En Wilder Palacio forma part d'un grup de 18 famílies que es troben en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit el bloc on viuen a Girona i es negui a negociar. És una de les persones que s'ha manifestat aquest matí a Girona.
16: La incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré? No ho sé. És possible que d'aquí una setmana no estigui en aquest pis. On estaré? No ho sé.
15: Els sindicats denuncien que moltes famílies no troben alternatives assequibles al mercat i reclamen canvis en les polítiques d'habitatge. Entre les demandes hi ha reduir el preu dels lloguers, expropiar pisos de grans tenidors i recuperar els contractes indefinits. Fàtima Atar és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona.
17: No pot ser que en un moment en què els pisos, l'habitatge, està empitjorant en termes de qualitat, el preu vagi pujant. Per altra banda, expropiar els fons voltor i els grans tenidors. Ho diem sempre, no hi ha un problema d'oferta i demanda, hi ha un problema de que hi ha moltíssims pisos buits arreu de Catalunya. Per tant, aquests pisos s'han de requisar.
15: La protesta ha reunit unes 700 persones i els convocants no descarten noves mobilitzacions, inclosa una possible vaga general.
0: Les conseqüències del rebuig dels decrets d'habitatge han alimentat les reaccions polítiques d'aquest dissabte. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueras ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
18: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
19: Míriam Nogueras va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi, a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta al que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs si on som a temps.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
20: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho boquegen voten en contra i surten donant lliçons.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de fracàs de la política la manera com el govern de Sánchez ha gestionat la crisi de l'habitatge.
1: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: I la secretaria general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política.
7: El temps.
0: Enric Agut.
21: Aquest sistema, estructura ciclònica de tempestes que ens està afectant i que està portant pluges molt abundants, ens seguirà deixant precipitacions a comarques de Barcelona al llarg d'aquesta matinada i fins a primera hora d'aquest diumenge, i les pluges s'estendran i afectaran, ocuparan les comarques de Girona al llarg de tot el matí de diumenge, també aquesta matinada, i fins a primera hora de la tarda, amb acumulacions importants a comarques de Girona i Barcelona que puguin superar els 200 litres i de manera aïllada puguin arribar als 300. De moment ja portem, fins a les 12 de la nit, entre 160 i 200 litres a l'Hospitalet de Llobregat. Barcelona ja ha arribat a xifres també de 108, per exemple, a la zona universitària, en alguns barris més, fins a 120, 130, 140 litres en algunes àrees a tocar del Baix Llobregat, i a Cornellà de Llobregat també més de 150 litres. Molta pluja acumulada en poca estona, amb pluges que localment han estat torrencials, i encara es manté aquest vòrtex, aquesta estructura ciclònica enviant vent de llevant i aquestes precipitacions que venen de mar a terra i que afecten a comarques de Girona i també a les de Barcelona. A partir de la tarda, ruixats han d'anar a la baixa, en podrien quedar alguns irregulars a comarques entre Girona, Barcelona i el Pirineu.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Luis Ignacio Lula da Silva opta a la reelecció aquest diumenge en la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. La campanya electoral, que l'ha enfrontat el seu principal rival, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador d'extrema dreta Flávio Bolsonaro, ha estat marcada per la crispació, la desinformació i les notícies falses. São Paulo, Joan Biosca.
22: Nostra Senyora d'Aparecida, la patrona del Brasil, ha estat la gran protagonista de la campanya electoral de cara a les presidencials aquí al Brasil, protagonista d'una polèmica que encara cueja, tot i ja saber-se que va ser i que és una notícia falsa. Per les xarxes socials s'ha assegurat que el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro la destronaria com a patrona del Brasil, i en un país molt catòlic i evangèlic la polèmica ha estat monumental.
23: És una mentira.
22: Bolsonaro ho negava diverses vegades i fins i tot el canal de notícies Globo News, dels més importants del país, s'ha hagut de disculpar per haver amplificat el cas sense haver fet una exhaustiva verificació del tema.
24: Nós pedimos desculpas pelo erro.
22: Sergio Lutke és editor en cap del projecte Comprova, que treballa sobre les fake news.
25: La mentira, la desinformació és més sexy que la veritat, perquè les persones poden crear desinformación sin ningún límite, porque la imaginación es el límite.
22: Les enquestes vaticinen una victòria a les urnes aquest diumenge del candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, que opta a la presidència del Brasil per quarta vegada, per davant del candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
0: Encara en clau internacional, us expliquem que la meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. Segons el sondeig del diari britànic, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea, cosa que el primer ministre Andy Burnham acaba de tornar a posar sobre la taula. Londres, Quim Olivares.
26: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé, i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
27: Ens podríem quedar com estem, sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
26: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
28: És tan contradictori. Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividit
2: mirar el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
26: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
27: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
3: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
26: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
0: La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units investiga com a atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. Segons la instrucció del Ministeri Públic de la Monarquia del Golf Pèrsic, el copilot de l'aparell hauria fet servir una destral d'emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. El suposat terrorista té ciutadania d'Oman, país on va treballar durant 7 anys per a una aerolínia que li va retirar el permís per volar a causa de les seves opinions extremistes. Després hauria intentat pilotar avions amb Royal Air Maroc, però l'aerolínia tampoc el va contractar i finalment va trobar feina a la companyia Fly Dubai. El sospitós està detingut als Emirats Àrabs Units, país de l'aerolínia on es va produir l'intent de segrest i estavellament de l'avió amb rumb a Tel Aviv. El Partit Conservador i Europeista Llista Unida ha guanyat les eleccions de Letònia aquest dissabte. La formació del primer ministre, Andris Kulbarks, s'ha imposat amb claredat als comicis generals de la República Bàltica a la resta de rivals amb més d'una tercera part dels vots. Kulbarks ha celebrat els resultats dels sondejos a peu d'urna defensant el distanciament amb Rússia i l'augment de despesa militar sense recórrer a l'endeutament. I think we're
4: stronger than ever before. Som més forts que mai. Hi ha una amenaça per part del nostre veí de l'est i tota Europa ens ha de donar suport, perquè ara estem garantint la seguretat de Letònia recorrent al deute per a la defensa. Cal una economia forta per mantenir una frontera forta de la Unió Europea.
0: Els resultats de les eleccions letones refermen la política de suport a Ucraïna i de defensa contra la guerra híbrida atribuïda a Rússia. El partit del govern ha multiplicat per 3 el suport que tenia fins ara. 3 medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que, encara que funcionin, no està garantit que arribin els malalts que els necessitin i demana planificar-ne l'accés des d'ara. Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada 3 malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi aquesta situació, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
5: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. Y que no solamente un uso comercial. El acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: Diverses afectacions pel temporal en el calendari esportiu del cap de setmana. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la Nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera, previst inicialment per a 6:45 a Can Dragó. El partit es disputarà aquest diumenge a 6:45. David Mordillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Bueno, una bona part d'ella es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi, amb bon criteri, ha decidit que no jugués el partit.
6: A l'ACB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya a Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Bueno, la decisió la pren l'ACB, que és l'organitzadora de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip a Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent quan acaba el partit ha de tornar a casa.
6: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar al Port de Barcelona.
7: 3CAT Info.
6: A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou del Barça contra el Madrid es jugarà finalment a les 7. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaurana Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
10: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
6: Dos resultats d'aquest dissabte a la Lliga F, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, es mostrava satisfeta amb el resultat.
11: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé i en les dues primeres jornades van rebre pals, jo crec que tocava tenir una alegria com aquesta.
6: I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, dos minuts més tard ha empatat el Sevilla.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A segona divisió, el Girona juga aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca a Montilivi, si l'equip balear pot viatjar fins a Catalunya. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
12: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
6: A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1 en el partit jugat a Oviedo. Lamine Yamal ha jugat només els primers 45 minuts i ha marcat el seu quart gol en els 3 partits amb la selecció espanyola. També han estat titulars Rodri, que també ha marcat, Pedri i Olmo, però cap d'ells ha disputat els 90 minuts. Fermín ha jugat els últims 24 minuts i el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb Espanya, ha disputat el partit sencer. El sentim.
13: Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, por el debut. Obviamente el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros. Pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros tres puntos y líderes del grupo.
6: Altres resultats a les Lligues de les Nacions. Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès ha fet un gol i una assistència. I el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol jugant 45 minuts. Aquest diumenge juguen el Grècia-Alemanya, el Sèrbia, Països Baixos, el Portugal-Noruega i el Gales-Dinamarca.
7: 3CAT Info.
6: Encara en futbol, el Prat viurà aquest diumenge un dia històric. Juga la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafael d'Eivissa. A l'anada, els pretencs ja van deixar molt encarrilada l'eliminatòria després de guanyar per 1-5. El partit és a les 4 de la tarda, però el capità del Prat, Carlos García, diu que estan pendents de saber si hi haurà alguna afectació pel temporal.
14: Com van de venir en avió, que vindran, imagino, que a primera hora del matí, no sé si les restriccions encara li afectaran o no, però en principi l'hora del partit no és un problema pel tema de la pluja. Però clar, el vol sí que no sabem encara què passarà.
6: Si passa l'eliminatòria, el Prat s'enfrontarà amb un equip de primera divisió a la següent fase de la Copa del Rei.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En handbol, el Barça s'ha retrobat amb la victòria. L'equip blaurana ha guanyat per 46-31 a l'Alacant al Palau en el primer partit de després de la desfeta del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. El Franklin Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. A la Lliga Femenina, el Granollers ha perdut per 27-23 a la pista de l'Elx. En bàsquet, segona jornada de l'ACB, Manresa 95, Breogán 101, Dortmund en el partit jugat al Nou Congost. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensions, juguen la resta d'equips catalans. Lleida-Burgos a les 12, Baskonia-Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7. Ha començat també la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans han jugat aquest dissabte. Estudiantes 82, Unigirona 79 i Salamanca 73, Cadí-la-Seu 57.

0: Bon dia, són 6:15. Continua actiu i amb molta energia el temporal que ha deixat registres de rècord aquesta matinada en diferents zones. El cabal del riu Besòs s'ha situat cap a les 3 de la matinada a 560 metres cúbics. El nucli de tempestes ha quedat aturat força estona als dos Vallesos i al Maresme. A Cabrils han fet el registre més elevat fins a les 5 del matí, amb 226 litres per metre quadrat. A Granollers, 224 i a Mataró, 220. L'inici del temporal i el vespre va castigar alguns barris de l'Hospitalet, de Llobregat i de Cornellà, amb acumulacions d'aigua de més de 200 litres per metre quadrat. El Maresme és un altre focus, està tallada l'N2 a Montgat i es pateix per la baixada de les rieres com la d'Arenys. L'alerta és màxima i hores d'ara es manté fins aquest diumenge al migdia. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i retards generalitzats. El tren amb passatgers que ha passat bona part de la nit a l'estació del Camp de Tarragona ja ha pogut fer el trajecte fins a l'estació de Sants. En aquesta estació hi ha una zona habilitada per dormir a l'espera que restableixi el servei. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat el suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral està marcada per la crispació i la desinformació. Ajornat el concurs de castells de Tarragona. La sessió d'avui, que havia de començar a les 10 del matí, s'ha endarrerit a les 4 de la tarda, això sí, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports. Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També a jugar el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1, amb gols de Lamin i Rodri. També han jugat Pedri, Olmo i Fermín i ha debutat Roberto de l'Espanyol. A la CB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya-Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Si s'ha jugat el Manresa 95, Breogán 101. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensió, han jugat la resta d'equips catalans. Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Barça a les 7.
0: Pel que fa al temps, previsió de pluges torrencials, especialment a les comarques de Girona. El temporal pot deixar més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Al llarg del matí, les pluges es concentraran especialment al nord del país.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de 6:15 del matí. Salutacions, us informa Carola Gil. Continua actiu i amb molta energia el temporal que ha deixat registres de rècord aquesta matinada en diferents zones. El cabal del riu Besòs s'ha situat cap a les 3 de la matinada a 560 metres cúbics. El nucli de tempestes ha quedat aturat força estona als dos Vallesos i al Maresme. A Cabrils s'han fet el registre més elevat fins a les 5 del matí amb 226 litres per metre quadrat. A Granollers, 224 i a Mataró 220. Han tallat la Nacional 2 a Montgat i es pateix per la baixada de les rieres com la d'Arenys i la de Llavaneres, que els bombers estan monitoritzat. Cap a les 4 de la matinada a Sabadell ha caigut una tromba molt forta d'aigua i el cabal del riu Ripoll ha arribat a 160 metres cúbics per metre quadrat. La Gran Via ha quedat tallada. En canvi, ja hi ha calma al Barcelonès Sud, però ahir al vespre alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà van acumular més de 200 litres per metre quadrat en carrers plens d'aigua. No s'han detectat fins ara danys greus a persones. La majoria d'incidències que han atès els bombers són per la caiguda d'algun mur, baixos anegats i rescats en algun vehicle. L'alerta màxima es manté fins a les 2 del migdia de moment a l'espera de la nova reunió del CECAT que plega els comandaments dels operatius d'emergència. El govern fa una recomanació molt clara, que les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. A Barcelona, en alguns barris, s'han fregat els 200 litres per metre quadrat i han deixat milers de veïns sense llum. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Tenim algunes manques de subministrament elèctric. Per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, un 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric. Barcelona, 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet, 630 i Badalona, per exemple, 300.
0: Les precipitacions evolucionen cap al nord i s'acosten a les comarques de Girona i cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i tornados. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís comunicant l'increment de cabal del riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac, superant el llindar d'alerta. Segons alerten, el cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i zones properes. Els alcaldes dels municipis més afectats pels aiguats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
5: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: També han evacuat els habitants d'un pis pel despreniment d'un forjat. A Cornellà de Llobregat també ha patit l'inici del temporal, com explicava l'alcalde Antoni Balmont.
6: I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquest moment és ajudar i...
0: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. També a l'aeroport del Prat s'han acumulat moltes cancel·lacions i retards generalitzats.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. Parlem ara de les manis d'habitatge.
7: No, bueno, el que ens han avisat és que pot plou entre 200, entre 200 i 300 litros. Vamos hacia la huelga!
0: Vamos hacia la huelga! Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig al Congrés dels decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Anem cap a Madrid amb la Montse Mir.
8: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
9: La població està a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
8: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres a Madrid, en declaracions a 3CAT Info.
10: Vamos a estar reforzando las movilizaciones y la semana que viene tomaremos la decisión oportuna.
8: Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
11: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
12: Lo que no puede ser es jugar y trucar las cartas, no se puede hacer.
13: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor la gente joven y los mayores.
8: A la Puerta del Sol l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
0: La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona aquest dissabte s'ha ajornat a un altre dia arran dels forts aiguats. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han seguit les indicacions de Protecció Civil.
14: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la plaça, cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
0: Paral·lelament, a Girona, unes 700 persones s'han concentrat aquest migdia al centre de la ciutat per exigir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants han expressat el seu malestar després que els decrets no prosperessin al Congrés i han assegurat que no descarten convocar una vaga general. Berta Artigas Fontàs.
15: En Wilder Palacio forma part d'un grup de 18 famílies que es troben en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit el bloc on viuen a Girona i es negui a negociar. És una de les persones que s'ha manifestat aquest matí a Girona.
16: La incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré? No ho sé. És possible que d'aquí una setmana no estigui en aquest pis. On estaré? No ho sé.
15: Els sindicats denuncien que moltes famílies no troben alternatives assequibles al mercat i reclamen canvis en les polítiques d'habitatge. Entre les demandes hi ha reduir el preu dels lloguers, expropiar pisos de grans tenidors i recuperar els contractes indefinits. Fàtima Atar és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona.
17: No pot ser que en un moment en què els pisos, l'habitatge, està empitjorant en termes de qualitat, el preu vagi pujant. Per altra banda, expropiar els fons voltor i els grans tenidors. Ho diem sempre, no hi ha un problema d'oferta i demanda, hi ha un problema de que hi ha moltíssims pisos buits arreu de Catalunya. Per tant, aquests pisos s'han de requisar.
15: La protesta ha reunit unes 700 persones i els convocants no descarten noves mobilitzacions, inclosa una possible vaga general.
0: Les conseqüències del rebuig dels decrets d'habitatge han alimentat les reaccions polítiques d'aquest dissabte. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. Nogueres ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
18: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern espanyol vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
19: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi, a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs som a temps.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
20: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
0: Ara tot just són 6:15 del matí, obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Enric Agut.
21: Ara mateix la pluja es concentra a comarques de Girona, també al nord de les de Barcelona. Encara plou al Maresme, amb algunes tempestes, també al Vallès Oriental, al Moianès, encara queda algun ruixat al nord del Vallès Occidental, també del Bages, al Berguedà, també plou cap al sector del nord del Solsonès, l'Alt Urgell i a totes les comarques gironines. En algunes zones la pluja és intensa. Fem un balanç de les pluges acumulades entre ahir i avui. Algunes han superat els 200 litres en estacions oficials. Per exemple, a Granollers, 224 litres. Mataró, també 220. Barcelona, al Raval, 193 litres de pluja acumulada. Sabadell, 172. També molta aigua al Prat de Llobregat, amb 124 litres. Són alguns dels registres, i en alguns casos superant i amb escreix els 200 litres. Una gran quantitat d'aigua derivat d'aquest sistema convectiu, aquest sistema de tempestes complexa que ens ha afectat, que ens ha enviat vent de llevant, ben carregat d'humitat d'aquest mar calent. Encara aquest matí ha de ploure a comarques de Girona, sobretot nord de les de Barcelona, amb molta pluja, encara es poden acumular grans quantitats de precipitació en aquestes comarques i superar també les de Girona, com ha passat a les de Barcelona, els 200 litres. En canvi, cap a Ponent, comarques de Tarragona, matí tranquil, també a les del sud de Barcelona. A la tarda podrien créixer algunes nuvolades i caure algun ruixat, però de caràcter més irregular, per exemple, a comarques de Barcelona, i també encara a la tarda es poden repetir alguns xàfecs a les comarques gironines. Molta precaució, perquè encara les pluges, especialment al nord-est, seran continuades i localment poden ser torrencials.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: En clau internacional, Luis Ignacio Lula da Silva opta a la reelecció aquest diumenge en la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. La campanya electoral, que l'ha enfrontat el seu principal rival, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador d'extrema dreta Flávio Bolsonaro, ha estat marcada per la crispació, la desinformació i les notícies falses. Anem a São Paulo, Joan Biosca.
22: Nostra Senyora d'Aparecida, la patrona del Brasil, ha estat la gran protagonista de la campanya electoral de cara a les presidencials aquí al Brasil, protagonista d'una polèmica que encara cueja, tot i ja saber-se que va ser i que és una notícia falsa. Per les xarxes socials s'ha assegurat que el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro la destronaria com a patrona del Brasil, i en un país molt catòlic i evangèlic la polèmica ha estat monumental.
23: És una mentira.
22: Bolsonaro ho negava diverses vegades i fins i tot el canal de notícies Globo News, dels més importants del país, s'ha hagut de disculpar per haver amplificat el cas sense haver fet una exhaustiva verificació del tema.
24: Nós pedimos desculpas pelo erro.
22: Sergio Lutke és editor en cap del projecte Comprova, que treballa sobre les fake news.
25: La mentira, la desinformació és més sexy que la verdad, perquè les persones poden criar desinformación sin ningún límite, porque la imaginación es el límite.
22: Les enquestes vaticinen una victòria a les urnes aquest diumenge del candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, que opta a la presidència del Brasil per quarta vegada, per davant del candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
0: La meitat dels britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. Segons els sondeig del diari britànic, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea, cosa que el primer ministre, Andy Burnham, acaba de tornar a posar sobre la taula. Anem a Londres, Quim Olivares.
26: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé, i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
1: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
26: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
3: És tan contradictori. Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
26: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
1: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
4: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
26: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
0: La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units investiga com a atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial en destinació a Israel dimecres passat. Segons la instrucció del Ministeri Públic de la Monarquia del Golf Pèrsic, el copilot de l'aparell hauria fet servir una destral d'emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. El suposat terrorista té ciutadania d'Oman, país on va treballar durant 7 anys per a una aerolínia que li va retirar el permís per volar a causa de les seves opinions extremistes. Després hauria intentat pilotar avions amb Royal Air Maroc, però l'aerolínia tampoc el va contractar i finalment va trobar feina a la companyia Fly Dubai. El sospitós està detingut als Emirats Àrabs Units, país de l'aerolínia on es va produir l'intent de segrest i estavellament de l'avió amb rumb a Tel Aviv. El Partit Conservador i Europeista Llista Unida ha guanyat les eleccions de Letònia d'aquest dissabte. La formació del primer ministre, Andris Kulbarks, s'ha imposat amb claredat als comicis generals de la República Bàltica a la resta de rivals, amb més d'una tercera part dels vots. Kulbarks ha celebrat els resultats dels sondejos a peu d'urna, defensant el distanciament amb Rússia i l'augment de despesa militar sense recórrer a l'endeutament.
5: I think we're stronger than ever.
6: Som més forts que mai. Hi ha una amenaça per part del nostre veí de l'est i tota Europa ens ha de donar suport, perquè ara estem garantint la seguretat de Letònia recorrent al deute per a la defensa. Cal una economia forta per mantenir una frontera forta de la Unió Europea.
0: Els resultats de les eleccions letones refermen la política de suport a Ucraïna i de defensa contra la guerra híbrida atribuïda a Rússia. El partit del govern ha multiplicat per 3 el suport que tenia fins ara. 3 medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que encara que funcionin, no està garantit que arribin els malalts que els necessitin i demana plenament planificar-ne l'accés des d'ara. Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada

0: afectacions pel temporal en el calendari esportiu del cap de setmana. S'ha suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També s'ha suspès a la primera ref el Sant Andreu-Antequera, previst inicialment per a 6:45 a Can Dragó. El partit es disputarà aquest diumenge a 6:45. David Mordillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi, amb bon criteri, ha decidit que no jugués el partit.
0: A l'ACB tampoc no s'ha pogut jugar el Penya Andorra previst per a les 6 a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. Sentim el president del Joventut, Juan Morales, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Bueno, la decisió la pren l'ACB, que és l'organitzador de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip d'Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent, quan acaba el partit, ha de tornar a casa.
0: La Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes que s'havia de disputar al Port de Barcelona.
3: 3CAT Info.
0: A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou del Barça contra el Madrid es jugarà finalment a les 7. El partit, previst inicialment per les 5, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. El tècnic blaurana Pere Romeu ha confirmat la baixa de Vicky López.
4: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia, per tant és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
0: Dos resultats d'aquest dissabte a la Lliga F, victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, es mostrava satisfeta amb el resultat.
5: Bueno, crec que ho mereixíem ja, no? Que la veritat que l'equip en general està treballant molt bé i en les dues primeres jornades van rebre pals. Jo crec que tocava tindre una alegria com aquesta.
0: I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines al minut 94, dos minuts més tard ha empatat el Sevilla.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A segona divisió, el Girona juga aquest diumenge a les 9 contra el Mallorca a Montilivi, si l'equip balear pot viatjar fins a Catalunya. Sentim el tècnic de l'equip gironí, Quique Álvarez.
6: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
0: A la Lliga de les Nacions, Espanya 3, República Txeca 1 en el partit jugat a Oviedo. Lamine Yamal ha jugat només els primers 45 minuts i ha marcat el seu quart gol en els 3 partits amb la selecció espanyola. També han estat titulars Rodri, que també ha marcat, Pedri i Olmo, però cap d'ells ha disputat els 90 minuts. Fermín ha jugat els últims 24 minuts i el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb Espanya, ha disputat el partit sencer. El sentim.
7: Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad, por el debut. Obviamente el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros, pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros 3 puntos y líderes del grupo.
0: Altres resultats a les Lligues de les Nacions: Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès ha fet un gol i una assistència. I el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol jugant 45 minuts. Aquest diumenge juguen el Grècia-Alemanya, el Sèrbia, Països Baixos, el Portugal-Noruega i el Gales-Dinamarca.
3: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, el Prat viurà aquest diumenge un dia històric. Juga la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafael d'Eivissa. A l'anada, els pretencs ja van deixar molt encarrilada l'eliminatòria després de guanyar per 1-5. El partit és a les 4 de la tarda, però el capità del Prat, Carlos García, diu que estan pendents de saber si hi haurà alguna afectació pel temporal.
8: Com van de venir en avió, que vindran, imagino, que a primera hora del matí, no sé si les restriccions encara li afectaran o no, però en principi l'hora del partit no és un problema pel tema de la pluja. Però clar, el vol sí que no sabem encara què passarà.
0: Si passa l'eliminatòria, el Prat s'enfrontarà amb un equip de primera divisió a la següent fase de la Copa del Rei.

0: Rescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En handbol, el Barça s'ha retrobat amb la victòria. L'equip blaugrana ha guanyat per 46-31 a l'Alacant al Palau en el primer partit de després de la desfeta del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. El Frenkie Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. A la Lliga Femenina, el Granollers ha perdut per 27-23 a la pista de l'Elx. En bàsquet, segona jornada de l'ACB, Manresa 95, Breogán 101 en el partit jugat al Nou Congost. Aquest diumenge, si no hi ha més suspensions, juguen la resta d'equips catalans. Lleida-Burgos a les 12, Baskonia-Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7. Ha començat també la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans han jugat aquest dissabte. Estudiantes 82, Unigirona 79 i Salamanca 73, Cadí-la-Seu 57. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6. El temporal continua escombrant Catalunya amb registres de rècord aquesta matinada. A aquesta hora la tempesta es trasllada cap a les comarques de Girona mentre preocupa la crescuda dels rius. Aquest que sentim és el riu Besòs, que ha superat el cabal registrat durant el temporal Glòria. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís de risc hidrològic per superació del llindar de perill al riu Besòs al seu pas per Santa Coloma de Gramenet amb més de 560 metres cúbics. També avís de perill pel cabal del riu Ripoll a Montcada i Reixac. També preocupen les rieres del Maresme, on ha plogut amb força aquestes últimes hores amb registres de més de 200 litres per metre quadrat a Cabrils, Granollers o Mataró. De seguida connectarem amb diferents punts del país. A aquesta hora l'episodi de pluges intenses no s'ha acabat, per tant és important mantenir la calma, la precaució. Així ho acaba de recordar també en una piulada el president de la Generalitat, Salvador Illa. Agraeix la col·laboració ciutadana i sobretot demana no abaixar la guàrdia perquè les tempestes continuen, com expliquem, cap a les comarques gironines. Important, recordeu que continuen en vigor les restriccions de mobilitat avui fins les 2 del migdia, per tant continua vigent el missatge que Illa llançava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Per tant, és important que la ciutadania tingui en compte que durant les properes hores, amb la resolució que hem aprovat i també amb l'enviament que hem fet massiu de les alert, hem de quedar-nos a casa en aquelles comarques que estan afectades i estan en color de perill vermell.
1: El missatge continua sent quedar-se a casa perquè la resolució aprovada pel govern ahir comporta sancions. A la nit, aquesta nit, els municipis més afectats per les inundacions han estat l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. Esplugues, on els bombers han hagut d'actuar per rescatar persones atrapades en diversos vehicles que no han fet cas de les prohibicions. També hi ha problemes amb el subministrament elèctric. Alguns barris de Barcelona, Cabrils o l'Hospitalet de Llobregat s'han quedat sense llum. Per ara no hi ha danys personals greus i la majoria d'incidències que han atès els bombers són la caiguda d'algun mur, baixos negats i rescats en algun vehicle. Catalunya intenta dormir encara aquesta hora amb gairebé tot el transport públic suspès. Fins les 2 del migdia no reprendran el servei de ferrocarril de la Generalitat, ni tampoc el de Rodalies. El metro de Barcelona ha tancat durant aquesta nit, però ha reprès el servei fa tot just una hora, a les 5 del matí, amb algunes incidències, això sí, per estacions negades. I pel que fa als centenars de viatgers de l'AVE, que van quedar aturats a l'estació del Camp de Tarragona per les fortes pluges, ja n'han pogut sortir. Avui també seguirem molt de prop les afectacions del temporal a l'aeroport del Prat, on hi continuen havent vols anul·lats, i també serem a l'estació de Sants. El més urgent a aquesta hora, Enric Agut, bon dia.
3: Hola, bon dia, Roger.
1: Ha arribat finalment aquest mini-huracà que ahir amenaçava Catalunya o s'ha quedat amb una tempesta fortíssima?
3: Bé, això haurem d'estudiar, però en principi sembla que és un sistema complex de tempestes. Sé que semblava que hi havia aquest vòrtex que es volia tancar, però crec que en principi ens hem quedat a les portes d'un mini-huracà. L'estructura final diria que no ha estat la que hauria de ser d'un mini huracà. Igualment, ha estat un sistema convectiu molt gran que ens ha portat aquest balanç de pluja molt important, els 224 litres de Granollers, això és una dada d'una estació oficial, a Mataró 220 litres, a Barcelona el Raval també estació oficial 193, Cornellà Llobregat 170, hi ha alguns registres de més de 200 litres d'estacions no oficials, però no era una, sinó que eren diverses, de l'Hospitalet i també de l'àrea de Cornellà, d'Esplugues, apropant-se. És a dir, que ha estat un episodi molt fort i que encara es manté viu, encara està afectant a les comarques de Girona, on es mantindrà durant tot el matí. En alguns casos la pluja és forta, es veuen algunes taques de color, la reflectivitat del radar és elevada, al Maresme, també en zones de l'Empordà, encara hi ha pluja per estona, i també en queda al nord del Maresme, al Vallès Oriental, Moianès, Osona, en aquestes comarques. Ja ha deixat de ploure el que és gairebé tota la conca del Besòs Llobregat cap avall. No plou, podria reproduir-se algun ruixat, però el gruix cap al nord-est, i en principi això d'aguantar amb aquesta estructura ben formada fins a les 11-12, després ja d'anar perdent energia, i a la tarda el que quedarien serien ruixats, però ja coses més normals. Ara mateix està plovent, en molts casos és pluja d'anar fent, també cal insistir, i en alguns altres indrets sí que les pluges són més intenses i poden tenir caràcter torrencial.
1: Especialment, Enric, a tota aquesta zona de Girona, comarques gironines, nord del país, sí, nord-est del país, sobretot, eh?
3: Correcte, correcte. I també el que és la Catalunya Nord. En tot aquest sector del país és el que aquest matí ha d'estar afectat per aquesta pluja, pluja continuada, que pot deixar localment més de 200 litres. Tot i que de moment no s'arriba a aquestes xifres en aquestes comarques, sí a les del Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, com hem comentat, s'han superat o ens hem apropat als 200, i ara és a les comarques gironines que veurem com aquest matí, quan vinguin per la finestra, que estarà plovent tota l'estona, i que en molts casos la pluja persistent pot ser més aviat moderada o estones intensa, però també pot ser molt forta o de caràcter torrencial i anar acompanyada d'algun fenomen de temps sever, com són fortes ratxes associades a les tempestes o alguna mànega marina o algun possible també tornado, perquè hi ha les condicions perquè es pugui produir.
1: Enric, de Manresa, Igualada, Barcelona cap avall, perquè ens entenguem, ja no ha de ploure més al llarg d'aquest matí? Ha passat el temporal?
3: Mira, ara mateix no. Sí, ha passat. No vol dir que no es reprodueixi algun ruixat, però ja serien coses més puntuals. El gruix se'n va cap al nord-est, i ara mateix no plou al Pla de Lleida, tampoc plou a Tarragona, no plou al Baix Llobregat, no plou al Barcelonès, no plou a l'Anoia, no plou al Penedès, no plou tampoc a l'Altiplà Central. És des de, per fer-vos una idea, és la línia on encara queden pluges, seria l'Alt Urgell, nord del Solsonès, est del Bages, Vallès Occidental pels pèls i Maresme cap amunt. És aquesta línia. La línia del Llobregat, podríem dir, cap a la dreta i cap amunt.
1: Fantàstic.
3: Cap a la dreta, mirant el mapa de Catalunya. Mirant cap al nord.
1: Anem actualitzant durant tot aquest matí de suplement, que arrenca puntual a les 6 del matí, però que hi serem fins que faci falta, evidentment, pendent
3: i tant.
1: Del temps. Gràcies, Enric. Fins ara.
3: Fins ara.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Passen 7 minuts de les 6. De seguida, un recorregut pel país per veure com està aquesta pluja. Avui també és notícia la mobilització multitudinària pel dret a l'habitatge a Madrid. Gemma Bonet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, va ser una mobilització massiva. El sindicat de llogateres parla de 500.000 de persones i la delegació del govern espanyol a Madrid la xifra en 70.000. La que s'havia de fer a Barcelona es va ajornar i es farà demà. L'organització va dir als acampats a la plaça Catalunya que passessin la nit a casa.
1: En l'àmbit polític, els partits continuen enfrontats pels decrets d'habitatge.
4: Junts estén la mà a l'executiu espanyol per aprovar un nou decret amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras va justificar aquí al suplement el no de la formació per evitar un nyap jurídic. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo diu que l'habitatge és el símbol del fracàs de Sánchez.
1: La meitat dels britànics voldrien tornar a la Unió Europea.
4: Ho assegura una macroenquesta del diari The Guardian. Segons el sondeig, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la UE.
1: El Brasil vota avui entre Lula da Silva i l'extrema dreta de la nissaga Bolsonaro.
4: Si guanya, seria el quart mandat de Lula com a president, i el seu contrincant és l'actual senador d'extrema dreta, Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: Mig quart de set del matí, el suplement continua actiu i amb molta energia el temporal que ha deixat registres de rècord aquesta matinada en diferents zones. Precipitació torrencial en comarques del litoral i del prelitoral. Aquesta hora preocupa el cabal del riu Besòs, que aquesta matinada s'ha situat en els 560 metres cúbics. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís de risc hidrològic perquè a l'estació de Santa Coloma de Gramenet s'ha superat el llindar de perill. Ara ja hi ha calma al Barcelonès Sud, però la pluja ja ha descarregat amb força aquestes últimes hores i en alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà s'hi han acumulat més de 200 litres per metre quadrat amb carrers plens d'aigua. Les precipitacions més intenses a aquesta hora es concentren al Vallès Occidental, Vallès Oriental. A Granollers, registres acumulats des de l'inici del temporal de 224 litres per metre quadrat. Han caigut 68 litres per metre quadrat en només mitja hora.
4: Precipitacions acumulades de 227 litres per metre quadrat a Cabrils o de 220 a Mataró. Estem molt pendents també de la situació de les rieres al Maresme, que baixen amb força en poblacions com Arenys. Fins ara, però, no s'han detectat danys greus a persones. persones. Els principals serveis que han fet els bombers en aquest episodi de tempestes i torrentades són, per exemple, el rescat de persones atrapades als seus vehicles. També s'ha atès la caiguda d'algun mur i baixos negats. Només al Baix Llobregat els bombers han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació del Camp de Tarragona per les fortes pluges sobre el litoral central. A Barcelona, l'estació de Sants ha estat oberta tota la nit per acollir-hi gent. S'hi ha desplaçat personal de la Creu Roja amb mantes per als passatgers dels últims trens que han arribat. I l'alta velocitat s'ha suspès també en el tram entre Figueres i Barcelona. A hores d'ara es registren diverses afectacions amb trens aturats i retards. L'aeroport del Prat acumula també cancel·lacions i retards generalitzats. Recordem que el servei de Rodalies i Regionals i el de Ferrocarrils de la Generalitat està aturat a aquesta hora. No reprendrà fins com a mínim les dues del migdia. Pel que fa al servei de metro de Barcelona, que no ha funcionat aquesta nit, s'ha reprès a les 5 de la matinada, però ara mateix funciona amb afectacions. Els accessos estan tancats en diverses parades de la L1, zona universitària a l'L3, i Virrei Amat i el Carmel a l'L5, les línies que són les que estan més afectades. L'L1 no té servei entre les estacions de Catalunya i Marina, i a l'L3 no hi ha servei entre Paral·lel i l'ESEPS. A la línia L5 del metro de Barcelona, els trens no paren a Sagrada Família, direcció Cornellà Centre, i l'L9 Sud tampoc hi ha servei entre Mercabarna i Europa Fira. Per tant, molta atenció amb el metro de Barcelona, on encara hi ha afectacions.
1: A aquesta hora el temporal es desplaça a les comarques gironines. Allà hi tenim la Núria Paraire, on vindrà el gruix de precipitacions importants. Núria, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí estem a l'expectativa. Tot i això, ja fa hores que plou. També sentim alguns trons i veiem alguns llamps. Aquí els bombers ens diuen que de moment no hi ha incidències destacades. Han rebut 6 avisos de comarques gironines i la majoria per acumulació d'aigües en baixos. L'Unyà, que és el riu que creua la ciutat pel centre, de moment té un cabal normal, segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, i el municipi on ha caigut més aigua, de moment aquí a comarques gironines, en espera que arribi la part més forta d'aquest temporal, segons dades del Meteocat, és la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Aquí, com us dic, no sé si ho sentiu, va plovent. De moment és una pluja intensa però normal. El que sí que veiem són, a més, aquests trons i aquests llamps que es van repetint. Així que, doncs, a l'expectativa aquí a Girona.
1: Fantàstic. Gràcies, Núria Paraire, des de Girona. Cuideu-vos. Al Baix Penedès hi tenim en Manel Sastre. Manel, què tal? Bon dia. Retrat del que veieu per la finestra a aquesta hora des del Baix Penedès. Manel, ets aquí, eh? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, em sents bé, ara?
1: I tant, endavant.
6: Val, perfecte. Sí, som al Baix Penedès. Hem vingut fins aquí per veure si podia passar alguna cosa de la cua d'aquesta precipitació, d'aquesta línia de precipitacions que hi ha hagut, però aquí, en tota la nit, no ha plogut gens ni mica. Ens hem quedat al marge totalment. Ahir van caure uns 25-30 litres en alguns d'aquests punts, però res. La màxima afectació que hem tingut a la zona del Camp de Tarragona és la que heu comentat ja, que alguns passatgers d'alguns trens de l'AVE s'han hagut de quedar bona part de la nit en aquesta estació després que es van aturar pels riscos que comportava arribar fins a Barcelona. Aquí la Creu Roja ha portat mantes i també aliments a la gent que ha hagut de passar la nit aquí en aquesta estació, però ens comenten que al llarg d'aquestes últimes hores i potser al llarg del matí s'hauran pogut desplaçar totes aquestes persones cap als seus punts de recollida si no els han vingut a buscar ja. Hem de dir també que alguns castellers s'han quedat a Tarragona, alguns dels castellers que van participar en el primer dia de concurs fort ahir a la Tarraco Arena Plaça, sobretot dels marrecs de Salt, que ho van fer per precaució, i altres castellers que van decidir quedar-se aquí davant de les dificultats que hi havia de transport. Són les afectacions més destacades derivades una mica de les limitacions en el transport públic i de mobilitat que hi havia per aquesta situació. Pel que fa a pluges, ja ho diem, el Penedès i la zona del Camp de Tarragona s'ha quedat totalment al marge.
1: Fantàstic. Doncs gràcies. gràcies, Manel Sastre. Aquesta és la situació des del Penedès a aquesta hora. El missatge continua sent molt clar, que tothom es quedi a casa. Núria Parlon, consellera d'Interior, les últimes declaracions d'aquesta nit.
7: Els avisos els tindrem actualitzats a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
4: Hi ha afectacions també al subministrament elèctric en alguns dels punts on ha plogut amb més força. Els detalla Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric, Barcelona, 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet, 630, i Badalona, per exemple, 300.
4: Els alcaldes dels municipis més afectats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
9: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
4: I a Girona, com sentíem amb la Núria Peraire, s'espera que les pluges s'intensifiquin, sobretot avui. L'alcalde Lluc Salelles ha explicat que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Unyà.
10: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs, evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim.
4: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Carme Llasat és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
11: En la 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
4: S'espera que les precipitacions es vagin estenent ara cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i de tornados.
1: Passen 2:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe a aquesta hora, la jornada d'avui del concurs de castells, que havia de començar a les 10 del matí, s'ha endarrerit fins a les 4 de la tarda. De fet, avui teníem un suplement especial des de la Tàrraco Arena Plaça, que, evidentment, ha quedat ajornat. Aquest concurs que se celebrarà avui a les 4 de la tarda, sempre que ho permetin les condicions meteorològiques. En canvi, la sessió d'ahir sí que es va fer en l'horari previst, es va allargar força més de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat i es va poder celebrar en aquest context. La crònica des de Tarragona del Josep Almirall.
12: Això ha obligat a moltes de les 18 colles participants a tornar a les seves localitats en plena restricció de la mobilitat. De fet, tot i que se n'ha suspès el lliurament de premis, la sessió de dissabte s'ha acabat a 21:45 de la nit. Hi ha hagut colles com els Bordegassos de Vilanova que se n'han anat tot just a acabar el seu tercer castell i d'altres com els Marrecs de Salt que s'han quedat a dormir en bona part en un pavelló esportiu. Els Marrecs, precisament, han estat els guanyadors clars d'aquesta sessió amb el 4-9 descarregat. Els de la camisa blau ter també han descarregat el 5-8, la torre de 8 i el 7-8. El podi l'han completat en segona posició els nens del Vendrell, amb el 3-8, el 5-8 i el 7-8. I en tercera posició els castellers de Lleida, amb el 7-8, el 2-8 i el 3-8. A partir d'aquesta tarda, a les 4, la lluita pel podi la protagonitzaran els castellers de Vilafranca, les dues colles dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona, amb castells de 10 i castells nets en cartera i amb construccions mai descarregades, com el 3-9 net o el 9-9.
1: Ens ocupem també de més notícies més enllà de casa nostra, perquè a Madrid hi ha hagut una protesta massiva per l'habitatge. Els manifestants reclamaven una vaga general després del rebuig del Congrés dels decrets aprovats en el govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, es van mobilitzar 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000, Montsemir.
13: Satisfacció del Sindicat de Llogateres de Madrid després de la resposta ciutadana a la manifestació d'aquest dissabte en què la principal exigència ha estat la convocatòria d'una vaga general. Alicia del Río és una de les portaveus del sindicat.
14: La població està a favor de construir esta huelga general perquè és la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda.
13: Segons el sindicat, ja mantenen contactes amb altres organitzacions i també amb els principals sindicats de treballadors per tal d'aconseguir la convocatòria d'aquesta vaga. Els manifestants han sortit de diferents punts de la ciutat que han confluït i acabat la marxa a la plaça de la Cibeles.
15: Creo que es la única manera unirnos, cada uno con sus circunstancias, pero con esta que nos une, y luchar por ello y que se nos escuche.
16: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
13: A la Puerta del Sol l'acampada continua. Aquest dissabte a la nit un grup de persones que ha participat en una concentració d'ultradreta ha intentat accedir-hi i hi ha hagut aldarulls en alguns carrers. La policia ha detingut com a mínim 3 persones.
1: Gràcies, Montse. La manifestació en defensa de l'habitatge que estava prevista a Barcelona ahir, en canvi, evidentment es va ajornar arran dels forts aiguats.
4: Carmar Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, explicava a Catalunya Ràdio que s'han volgut seguir totes les indicacions de Protecció Civil.
17: Que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la plaça, cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
4: D'altra banda, unes 700 persones es van manifestar al migdia als carrers de Girona per exigir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants van expressar el seu malestar després que els decrets no prosperessin al Congrés el divendres i asseguren que no descarten convocar una vaga general.
1: Ens ho explica la Berta Artigas Fontes.
18: En Wilder Palacio forma part d'un grup de 18 famílies que es troben en risc de desnonament després que la Sareb hagi adquirit el bloc on viuen a Girona i es negui a negociar. És una de les persones que s'ha manifestat aquest matí a Girona.
19: La incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré? No ho sé. És possible que d'aquí una setmana no estigui en aquest pis. On estaré? No ho sé.
18: Els sindicats denuncien que moltes famílies no troben alternatives assequibles al mercat i reclamen canvis en les polítiques d'habitatge. Entre les demandes hi ha reduir el preu dels lloguers, expropiar pisos de grans tenidors i recuperar els contractes indefinits. Fàtima Atar és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Girona.
20: Expropiar els fons voltor i els grans tenidors. Ho diem sempre. No hi ha un problema d'oferta i demanda. Hi ha un problema de que hi ha moltíssims pisos buits arreu de Catalunya. Per tant, aquests pisos s'han de requisar.
18: La protesta ha reunit unes 700 persones i els convocants no descarten noves mobilitzacions, inclosa una possible vaga general.
1: Les conseqüències del rebuig dels decrets d'habitatge han alimentat també les reaccions polítiques d'aquest dissabte. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit aquí al suplement que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina pels ciutadans.
4: Nogueras ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern de Sánchez.
21: Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
4: Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que el govern espanyol és a temps d'aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat.
22: Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i, a més, convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultat més l'accés a l'habitatge, doncs jo som a temps.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, explica que està decebut amb el paper de Junts i afirmava ahir que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
23: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge.
4: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que l'habitatge simbolitza el fracàs del govern de Sánchez.
24: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que crea que primero hay que crear riqueza para después repartirla. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno. I debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
4: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que el que va passar al Congrés divendres va ser directament, diu, un fracàs de la política.
1: 6 minuts per 6:45, la meitat dels britànics voldrien tornar a la Unió Europea. Això és el que conclou una macroenquesta publicada ahir pel diari The Guardian. Segons el sondeig del diari britànic, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea, cosa que el primer ministre Andy Burnham acaba de tornar a posar damunt la taula des de Londres. Quim Olivares.
0: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
2: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera. I podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic. O bé podríem optar per la solució completa.
0: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
3: És tan contradictori. Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
0: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió. Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
1: La Fiscalia dels Emirats Àrabs Units investiga com a atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres. Segons la instrucció del Ministeri Públic de la Monarquia del Golf Pèrsic, el copilot de l'aparell hauria fet servir una destral d'emergències per atacar el pilot de l'avió i apoderar-se de l'aparell per estavellar-lo.
4: El suposat terrorista té ciutadania d'Oman. És el país on va treballar per a una aerolínia que li va retirar el permís per volar a causa de les seves opinions extremistes. Després hauria intentat pilotar avions amb Royal Air Marroc, però l'aerolínia tampoc el va contractar. Finalment va trobar feina la companyia Fly Dubai. El sospitós ara està detingut als Emirats Àrabs Units.
1: El Partit Conservador i Europeista Llista Unida guanya les eleccions de Letònia aquest dissabte. La formació del primer ministre Andris Kulbarks s'ha imposat amb claredat als comicis generals de la República Bàltica a la resta de rivals amb més d'una tercera part dels vots.
4: Kulbarks ha celebrat els resultats dels sondejos a peu d'urna defensant el distanciament amb Rússia i l'augment de despesa militar sense recórrer a l'endeutament.
5: Som més forts que mai. Hi ha una amenaça per part del nostre veí de l'est i tota Europa ens ha de donar suport, perquè ara estem garantint la seguretat de Letònia recorrent al deute per a la defensa. Cal una economia forta per mantenir una frontera forta de la Unió Europea.
4: Els resultats de les eleccions letones refermen la política de suport a Ucraïna i de defensa contra la guerra híbrida atribuïda a Rússia. El partit al govern ha multiplicat per 3 el suport que tenia fins ara.
1: I també eleccions. Luis Ignacio Lula da Silva opta a la reelecció avui en la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil. La campanya electoral, que l'ha enfrontat el seu principal rival, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador d'extrema dreta Flavio Bolsonaro, ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Des de São Paulo, Joan Biosca.
6: Nostra Senyora d'Aparecida, la patrona del Brasil, ha estat la gran protagonista de la campanya electoral de cara a les presidencials aquí al Brasil, protagonista d'una polèmica que encara coeja, tot i ja saber-se que va ser i que és una notícia falsa. Per les xarxes socials s'ha assegurat que el candidat ultraconservador Flavio Bolsonaro la destronaria com a patrona del Brasil, i en un país molt catòlic i evangèlic la polèmica ha estat monumental.
25: És una mentira.
6: Bolsonaro ho negava diverses vegades i fins i tot el canal de notícies Globo News, dels més importants del país, s'ha hagut de disculpar per haver amplificat el cas sense haver fet una exhaustiva verificació del tema.
26: Nos pedimos desculpas pelo erro.
6: Sergio Lutke és editor en cap del projecte Comprova, que treballa sobre les fake news.
27: La mentira, la desinformació és més sexy que la verdad, perquè les persones poden crear desinformació sin ningún límite.
6: Les enquestes vaticinen una victòria a les urnes aquest diumenge del candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, que opta a la presidència del Brasil per quarta vegada, per davant del candidat ultraconservador Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro.
1: I abans d'arribar a 6:45 del matí, el moment en què actualitzarem tota la informació al voltant del temporal, ens fem ressò també que Disney ha acomiadat 300 treballadors i ofereix la jubilació anticipada voluntària a diversos executius.
4: Sí, els acomiadaments s'han fet en els departaments de màrqueting, de recursos humans i de tecnologia, i formen part del procés de reestructuració en què està immersa la companyia per tal de reduir costos. Les retallades a l'empresa Disney ja van començar el mes d'abril, quan van fer fora un miler de persones, i el juliol encara hi va haver més acomiadaments. Aquestes mesures coincideixen amb la nova direcció executiva de la companyia, encapçalada des d'aquest any per Josh D'Amaro. Disney té 231.000 treballadors arreu del món, 172.000 dels quals només als Estats Units.

0: Són 6:45 del matí. El suplement en directe a aquesta hora, Catalunya Ràdio, 3Cat Info. El temporal avança cap a les comarques centrals i les comarques gironines. Plou amb intensitat a aquesta hora en aquests punts del país. Les últimes hores destaquen els registres d'aigua acumulada a Cabrils amb 226 litres per metre quadrat, o també a Granollers amb 225, zones on ha plogut amb molta força. Alguns dels municipis més afectats ahir al vespre per inundacions van ser l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Barcelona. De fet, els bombers han hagut de fer algunes sortides per rescatar persones atrapades dins de vehicles. D'altres es van trobar amb la Ronda de Dalt inundada.
1: La Ronda de Dalt. Madre de Dios. Medio metro de agua.
0: Important explicar que l'episodi de pluja no s'ha acabat. Per tant, la precaució continua sent màxima. Així ho acaba de recordar en una piulada el president de la Generalitat, Salvador Illa. Agraeix la col·laboració ciutadana i demana que no s'abaixi la guàrdia almenys fins les 2 de la tarda, les 2 d'aquest migdia, o veurem. A partir de les 7, 8, 9 hi haurà compareixences de les autoritats i el missatge de moment és que fins les 2 continuen les restriccions i el missatge és tothom a casa. Per tant, Núria Parlon també, les últimes declaracions d'aquesta nit deia això, la consellera d'Interior.
2: Per tant, és important que la ciutadania tingui en compte que durant les properes hores, amb la resolució que hem aprovat i també amb l'enviament que hem fet massiu de les alert, hem de quedar-nos a casa en aquelles comarques que estan afectades i estan en color de perill vermell.
0: Aquesta hora preocupa la crescuda de rius i rieres al Maresme i també al Besòs. De fet, el Besòs ha superat el cabal registrat durant el temporal Glòria. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís de risc hidrològic per superació del llindar de perill al riu Besòs al seu pas per Santa Coloma de Gramenet amb més de 560 metres cúbics. També avís de perill pel cabal del riu Ripoll, sobretot a l'alçada de Montcada i Reixac. També preocupen les rieres del Maresme, on ha plogut amb força les últimes hores amb registres de més de 200 litres per metre quadrat a Cabrils, Granollers o Mataró. De seguida connectarem amb diferents punts del país. Problemes també de subministrament elèctric. Alguns barris de Barcelona, Cabrils o l'Hospitalet de Llobregat s'han quedat sense llum. Per ara, no hi ha danys personals greus i la majoria d'incidències que han atès els bombers són la caiguda d'algun mur, baixos negats i rescats en algun vehicle. Catalunya, mica en mica, es va despertant amb gairebé tot el transport públic suspès. Fins les 2 del migdia no es reprèn el servei de ferrocarrils de la Generalitat, ni tampoc el de Rodalies. El metro de Barcelona ha tancat durant la nit, però ha reprès el servei fa tot just 1 hora i mitja, a partir de les 5, això sí, amb incidències perquè hi havia estacions negades. Pel que fa als centenars de viatgers de l'AVE que van quedar aturats a l'estació del Camp de Tarragona per les fortes pluges, ja han pogut sortir. Avui també seguirem pendents de les afectacions del temporal a l'aeroport del Prat, on hi continuen havent molts vols anul·lats, i també serem a l'estació de Sants. Abans de tot això, però, Enric Agut, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia, Roger.
0: Com tenim la tempesta?
3: Doncs mira, ara mateix està situada principalment a comarques de Girona, també l'Alt Maresme. L'Alt Maresme cau una bona tempesta, hi ha una línia agressiva que està afectant doncs poblacions que estan més al nord del que és Mataró, cap a l'àrea de Palafolls, Santa Susana, possiblement Sant Iscle, tota aquesta zona, Caldetes, i cap amunt. També plou encara a Osona, Moianès, a Vallès Oriental, però principalment l'ataca més extensa és de Girona, que en molts casos és pluja d'anar fent, però en d'altres es veuen doncs taques de pluja més intensa. La resta del país no hi plou, la situació s'ha tranquil·litzat, per exemple no plou al Baix Llobregat, no plou al Barcelonès, ja no plou gairebé al Vallès Occidental, ni tampoc a l'àrea de l'Anoia, el Penedès o el Garraf, i menys cap a Ponent o Tarragona la situació és ara mateix tranquil·la. Dels registres d'ahir disposem de xifres de més de 200 litres en estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, 224 a Granollers, és una borrada. També a Barcelona el Raval 193, Mataró 220, també destaca ja Osona, Viladrau 130, i d'estacions no oficials, doncs, per exemple, a l'Hospitalet de Llobregat, diverses estacions doncs, entre els 210 i els 350. És molta aigua i, lògicament, doncs, els carrers van quedar inundats. També Cornellà al voltant dels 170 litres. I ara, això, el sistema aquest de tempestes està afectant principalment les comarques de Girona i també l'àrea nord del Maresme.
0: Durant aquestes últimes hores, Enric, hem parlat d'un mini-huracà mediterrani, la possibilitat que trepitgés Catalunya. Això ha passat? Cal estudiar-ho més temps?
3: Cal estudiar-ho, però en principi, de manera oficial, encara no hi ha hagut una resolució, podríem dir, però l'estructura d'un miniciclo huracà crec que finalment no l'hem tingut. Fon tan tancat, amb una distribució de precipitacions com l'hauríem de tenir, el vent tampoc. Igualment hem tingut un sistema convectiu d'aquells de primer ordre molt potent que possiblement s'haurà quedat a les portes de ser doncs, un mini huracà al Mediterrani.
0: Entenc que això no s'ha produït perquè l'aigua, una part d'aquesta aigua ha anat al mar, o simplement perquè totes aquestes tempestes que podien confluir doncs, no s'han acabat ajuntant?
3: No, sobretot per l'estructura que ha tingut el sistema. Ha estat sobretot com un conglomerat de tempestes, però el que és el vòrtex semblava en un moment que es volgués tancar, que és com un petit forat de l'huracà, el típic huracà que veiem. No l'hem arribat a tenir-ho, i també la distribució de vents al voltant, si s'ha arribat a un mínim per poder-ho considerar com un mini huracà, s'hauria d'analitzar si s'ha arribat. Vale, és a dir, ara mateix, i això és una opinió personal, doncs m'encantaria més aviat cap a un sistema convectiu complex de tempestes que no pas amb un mini huracà. Igualment, el balanç de la pluja és molt, molt important. Estem parlant de registres de més de 200 litres en estacions, que no és habitual que això tinguem. Això suposa doncs, un terç de la pluja que cau anualment a Barcelona. Per exemple, Barcelona ha caigut 193 al Raval, tot i que algunes estacions no oficials han superat els 200 litres. Barcelona, al llarg de l'any, cauen 600 de promig. Hi ha anys que cauen 400, anys que 300, anys que 1.000 i pico. Si la promig són 600, vol dir que Barcelona gairebé ha plogut un 30%, o ha plogut un 30%, una tercera part del que cau en tot l'any. Això és té un caràcter tropical igualment. Encara que no haguem tingut un mini huracà, val? Igualment hem tingut una situació que podríem dir tropical, unes tempestes amb molta càrrega d'aigua, perquè l'aigua està calenta, més calenta de l'habitual, molt densa, i per això d'aquí aquestes precipitacions tan abundants.
0: Enric, fins quan durarà això?
3: Mira, l'avís és fins a les 2 del migdia, i a la tarda, en principi, d'avís vermell, em refereixo, i a la tarda ja tindríem avisos d'un grau més baix, i a la tarda el temporal aquest doncs anirà minvant. Ja quedaran ruixats, però hi ha coses més normals, no? No tan insòlites. També cal dir que ara mateix la pluja és molt extensa, comarques de Girona, i no marxarà en una hora, sinó que estarà plovent tot el matí.
0: Tot el matí. Ara anem cap a Girona.
3: A partir de les... Sí, possiblement a partir de les 11-12 ja la intensitat en general sigui més baixa, però encara plourà. És a dir, les hores més crítiques són ara i fins a les 10-11.
0: Ha de ploure durant tota la setmana, Enric?
3: Doncs aquesta setmana fas una bona pregunta. Deixa'm que obri.
0: Ho dic també perquè demà comencen els concerts, teòricament, d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, amb el que suposa també un esdeveniment d'aquesta mena. Avui el partit del Barça, aquest Barça-Madrid, aquest clàssic, s'ha ajornat almenys unes hores, fins a les 7, començarà a les 7 de la tarda, com que a més sembla que a Barcelona el gruix de l'aigua ja ha caigut, esperem també que la gespa del Camp Nou hagi pogut absorbir aquesta aigua i el partit es pugui disputar dins de tota la normalitat possible. Hi ha alguns partits que s'han de reagendar. Veurem si el Sabadell també acaba disputant aquest partit que es va ajornar, que es va suspendre, i evidentment doncs, totes les activitats esportives i d'altres activitats a l'aire lliure que a mesura que el temporal doncs, passi i amaini, doncs s'anirà reagendant. La previsió per aquesta setmana, Enric?
3: Doncs mira, aquesta setmana hi ha una dana. Ha arribat una dana que està instal·lada a l'oest de la península i sí, no ens afectarà ja de moment directament.
0: Sí, sí.
3: No ens afectarà de moment directament, però sí que ens pot passar, es pot enviar bandes de pluges alguns dies. Per exemple, en dimarts podria arribar una banda de pluges, i després la cosa es pot tranquil·litzar. Ja ho anirem veient. Mira, si vols, a la propera entrada m'hauré mirat millor i podré donar una informació més verídica, podríem dir. Val? Però sí que hi ha una dana que aquesta setmana estarà situada a l'oest de la península Ibèrica i que ens portarà també notícies, sobretot aiguats al centre i a l'oest de la península, a l'oest d'Espanya.
0: Gràcies, Enric. Fins ara. El temporal que es desplaça aquesta hora a Girona, on plou intensament. Allà hi tenim la Núria Paraire. Núria, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, jo diria que des de les 6 del matí que he entrat per primer cop ara, la pluja aquí s'està intensificant, com us deia, però encara és una pluja relativament a la que estaríem acostumats. Continuem sentint trons, continuem veient aquests llamps i estem a l'expectativa que ens arribi una pluja encara més intensa aquí, però ja fa hores que plou des de primeres hores de la matinada. Els bombers ens actualitzen les dades. Abans parlàvem de 6 avisos, ara són 9, però de moment ens diuen que continuen sent per qüestions lleus com aigua que ha entrat en alguns baixos, i de moment el riu Unyà, aquest riu que creua el centre de la ciutat de Girona, del que estarem molt pendents durant tot el dia d'avui, es manté en nivells normals segons dades de l'ACA. I entre l'últim registre del Meteocap de pluja que ha caigut a Catalunya, l'únic municipi de comarques gironines que surt a la llista és la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Suposo que d'aquí una estona ja aniran actualitzant. Doncs així, aquí de moment va caient aquesta pluja. Estem a l'expectativa, però, de que encara es pugui intensificar molt més.
0: Sobre el riu Unyà i la crescuda possible d'aquest riu, l'alcalde de Girona, declaracions al Lluc Salelles, que deia això als micròfons de Catalunya Ràdio.
5: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres. Si això es produís i produís també, doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs, evidentment, la situació podria ser complicada per l'històric que tenim,
0: Núria, tornem a connectar amb Girona d'aquí una estona perquè, evidentment, serà el punt calent d'aquestes properes hores amb aquesta previsió de pluja intensa a totes les comarques que no s'aturarà durant tot el matí. Aquest temporal que es desplaça de sud cap a nord del país i que, evidentment, doncs, ja condiciona, sobretot, també, ara plou amb intensitat, segons l'avís de Protecció Civil de fa poca estona, Vallès Oriental, Marès Menor, la Selva i precipitacions molt intenses també en moltes comarques gironines. Núria, fins ara.
4: Vinga, aquí ho anirem seguint. Fins ara.
0: Tenim un altre punt de connexió, en aquest cas del Baix Penedès, el Manel Sastre. Manel, bon dia de nou.
6: Bon dia, podríem dir que som la cara i la creu, eh? Aquí estem molt més tranquils, tenint en compte que han passat una nit on no ha plogut gens ni mica. Érem a l'extrem, diguéssim, sud de la zona alertada, per entendre'ns, on podien passar coses, i al final no han passat, ha passat tot una mica més amunt. Ahir van caure entre 25 i 40 litres aquí a la zona del Penedès, Garraf, al Penedès. No hi va haver cap mena de problema per aquests aiguats que van ser limitats, podríem dir. Ho van veure des de la barrera, podríem dir. Aquí les úniques afectacions que hi ha hagut són bàsicament les derivades de les limitacions de mobilitat. Ho hem explicat allà de la matinada, passatgers atrapats en moltes estacions, com per exemple la del Camp de Tarragona d'alta velocitat, que la gent ha hagut de buscar-se la vida fins a quarts de dues, les tres de la matinada, esperant que els vinguessin a buscar, o bé que els trens poguessin reprendre la marxa fins a Barcelona, perquè s'havien aturat per precaució. També alguns castellers que van participar al concurs de Castells de Tarragona i dissabte, per precaució, que s'han quedat aquí, han passat la nit en els punts habilitats per l'organització i per l'Ajuntament de Tarragona, amb el suport de la Creu Roja, per evitar desplaçaments llargs, sobretot, per exemple, els marrecs de sal, que alguns dels quals s'han quedat aquí, esperant també una mica poder tornar a casa amb tranquil·litat, o alguns fins i tot per veure el concurs de Castells d'avui diumenge.
0: Doncs, Manel, de moment, amb aquesta cara, que és que, sobretot a aquestes comarques, on ets exactament tu ara, Manel?
6: Soc al Baix Penedès, a Bellvei, concretament.
0: Molt bé. Doncs aquí la pluja ha estat escassa, cosa que també podem celebrar, perquè amb la intensitat d'avisos que teníem, és evident que està caient en d'altres punts del país i que aquest temporal encara continua, si bé no en aquesta forma de mini-huracà mediterrani que avisaven alguns mapes, tot i així l'alerta ha de ser total. Gràcies, tornem d'aquí una estona amb tu, Manel.
6: Fins ara, bon dia.
0: On sí que ha plogut amb moltíssima força és a l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, on s'hi han acumulat fins i tot també 200 litres per metre quadrat amb carrers plens d'aigua. Els alcaldes dels municipis més afectats, com el de l'Hospitalet, David Quirós, han explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
7: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el cuap de Sant Josep, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: Això és el que explicava l'alcalde. Fins ara, afortunadament, Gemma, no s'han detectat danys greus a persones.
8: Els principals serveis que han fet els bombers en aquest episodi de tempestes i torrentades són el rescat de persones atrapades en els seus vehicles. També s'ha atès la caiguda d'algun mur i baixos que han quedat negats. Només al Baix Llobregat els bombers han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. A Tarragona, centenars de viatgers de l'AVE van quedar aturats a l'estació del Camp de Tarragona per les fortes pluges sobre tota la zona del litoral central. I a Barcelona, l'estació de Sants també ha estat oberta al llarg de tota la nit per acollir-hi gent que no va poder tornar a casa. S'hi ha desplaçat personal de la Creu Roja amb mantes pels passatgers dels últims trens que han arribat a l'estació. I l'alta velocitat també s'ha suspès en el tram entre Figueres i Barcelona. A hores d'ara es registren diverses afectacions amb trens aturats i retards. L'aeroport del Prat acumula també moltes cancel·lacions de vols i retards generalitzats. Recordem, a banda, que el servei de Rodalies i Regionals i els ferrocarrils de la Generalitat estan aturats aquest matí. I de moment no es reprendran fins com a mínim les dues del migdia. Pel que fa al servei de metro de Barcelona, que no ha funcionat aquesta nit, s'ha reprès a les 5 de la matinada, però està funcionant amb diverses afectacions. Per tant, aneu en compte doncs, amb la línia que hagueu d'agafar. Els accessos estan tancats, per exemple, en diverses parades de l'L1, zona universitària a l'L3 i Virrei Amat i el Carmel a l'L5. Les línies, aquestes són les més afectades. L'L1, per exemple, no té servei entre les estacions de Catalunya i Marina. I a l'L3 no hi ha servei entre Paral·lel i la Ceps. A l'L5, els trens no paren a Sagrada Família direcció Cornellà Centre. I a l'L9 Sud tampoc hi ha servei entre Mercabarna i Europa Fira.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. El missatge continua sent clar, el temporal continua aquesta hora, s'allargarà almenys tot el matí, per tant, prudència.
9: Els avisos els tindrem actualitzats a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
8: També hi ha moltes afectacions en el subministrament elèctric en alguns dels punts on ha plogut amb més força. Aquestes afectacions a l'electricitat les ha detallat Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
10: Per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric, Barcelona, 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet, 630, i Badalona, per exemple, 300.
8: Un temporal que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic i a l'escalfament global. Carme Llasat és doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona.
11: En la 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa a més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
0: Derivades d'aquest temporal, evidentment s'han suspès totes les activitats a l'aire lliure des d'ahir la tarda i fins avui ben bé al migdia. Això també ha condicionat i molt el concurs de castells que havia de començar avui a les 10 del matí. De fet, havíem de fer el suplement ben d'hora des de Tarragona. Ens feia una il·lusió enorme, ho teníem tot preparat, però aquest concurs s'ha endarrerit avui fins les 4 de la tarda. Se celebrarà igualment, finalment, però més tard i en un format una mica més reduït. Veurem com evolucionen també les condicions meteorològiques. En qualsevol cas, s'ha ajornat, no s'ha suspès. De les 10 del matí passa a les 4 de la tarda. La sessió d'ahir es va fer en l'horari previst, es va allargar força més de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat i, per tant, es va poder celebrar, això sí, condicionada. Des de Tarragona, Josep Almirall.
12: Això ha obligat a moltes de les 18 colles participants a tornar a les seves localitats en plena restricció de la mobilitat. De fet, tot i que se n'ha suspès el lliurament de premis, la sessió de dissabte s'ha acabat a 21:45 de la nit. Hi ha hagut colles, com els Bordegassos de Vilanova, que se n'han anat tot just a acabar el seu tercer castell, i d'altres, com els Marrecs de Salt, que s'han quedat a dormir en bona part en un pavelló esportiu. Els Marrecs, precisament, han estat els guanyadors clars d'aquesta sessió, amb el 4-9 descarregat. Els de la camisa blau ter també han descarregat el 5-8, la torre de 8 i el 7-8. El podi l'han completat en segona posició els nens del Vendrell, amb el 3-8, el 5-8 i el 7-8. I en tercera posició els castellers de Lleida, amb el 7-8, el 2-8 i el 3-8. A partir d'aquesta tarda, a les 4, la lluita pel podi la protagonitzaran els castellers de Vilafranca, les dues colles dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona, amb castells de 10 i castells nets en cartera i amb construccions mai descarregades, com el 3-9 net o el 9-9.
0: Gràcies, Josep Almirall. Avui mirarem, evidentment, també cap a Tarragona. Aquesta tarda, concurs de castells a les 4 de la tarda amb els companys del Tres Rondes. Estem molt pendents d'aquesta pluja, però avui també hi ha altres titular, i és que la mobilització multitudinària pel dret a l'habitatge va aplanar ahir, no només a Barcelona, que es va acabar suspenent aquesta marxa, aquesta manifestació que hi havia, on sí que es va poder celebrar, va ser a Madrid.
8: Sí, i allà va ser una manifestació massiva. El sindicat de llogateres parla de 500.000 de persones, i la delegació del govern espanyol a Madrid, la xifra en 70.000. La que s'havia de fer a Barcelona, com dius, es va ajornar òbviament per la pluja, i l'organització va dir als acampats de plaça Catalunya que també passessin la nit a casa.
0: En l'àmbit polític, els partits continuen enfrontats pels decrets d'habitatge.
8: Junts estén la mà a l'executiu espanyol per aprovar un nou decret amb el text que ells proposen, i Míriam Nogueras va justificar el suplement aquí, en aquest programa, el no de la seva formació. Diu que ho va fer per evitar un nyap jurídic. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo explica que l'habitatge, diu, és el símbol del fracàs de Sánchez.
0: Més titulars. La meitat dels britànics voldrien tornar a la Unió Europea.
8: Ho revela una macroenquesta del diari The Guardian. Segons el sondeig, també es dispara la intenció de vot dels laboristes si el partit aposta per reintegrar-se a la Unió Europea.
0: El Brasil vota avui entre Lula da Silva i l'extrema dreta de la nissaga Bolsonaro.
8: Si guanya Lula da Silva, seria el quart mandat com a president, i el seu contrincant és l'actual senador d'extrema dreta, Flavio Bolsonaro, que és fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: 6:45 farem una pausa i ens farem ressò dels esports, condicionats, evidentment, per aquestes suspensions de molts, molts partits. Si no hi ha un contratemps última hora, avui sí que es disputarà el Barça-Madrid a la Lliga F. El partit començarà a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst. Aquest matí, reunió per analitzar la situació i avaluar l'estat de la gespa del Camp Nou, perquè ha plogut molt a Barcelona ciutat, en alguns punts gairebé 200 litres per metre quadrat. Veurem com la gespa ha pogut absorbir també tota aquesta aigua. Pausa i els detalls dels esports amb el Roger Arnau.
13: El suplement amb Roger Escapa.
14: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
15: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
16: Més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
17: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud del país.
18: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
17: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
19: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
17: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
13: En moments excepcionals sempre hi som.
20: Des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure.
13: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
21: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua, concretament.
13: Amb la informació.
22: Catalunya Ràdio. Estan...

0: 6 minuts per les 7 del matí. Els esports aquesta hora amb el Roger Nau. Roger, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem amb uns esports marcats per les pluges. Avui sí que jugarà, en principi, el clàssic Barça-Madrid de la Lliga F al Camp Nou. El partit, però, començarà finalment a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst inicialment.
1: Sí, de fet, aquest matí ho dèiem abans. Pels vols de les 10 està prevista una reunió per analitzar la situació meteorològica i també, evidentment, l'estat de la gespa del Camp Nou després de la intensa pluja de les últimes hores i que pot continuar, evidentment. El partit, si no hi ha cap contratemps, com diem, el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. A la prèvia d'aquest partit, el clàssic, Pere Romeu, el tècnic blaugrana, no refia del rival, no refia del Madrid.
2: Cada partit que juguem contra el Real Madrid, sortim al 100% sabent que serà un partit ultracompetit. I això és la realitat. Tenen un gran equip, tenen unes grans jugadores, és un equip que els últims anys ha crescut. No ho està demostrant només a la Lliga Espanyola, també ho està demostrant a Europa fent grans partits. Llavors, demà serà un partit ultracompetitiu i, com tu bé dius, l'equip és molt conscient que ha de fer les coses perfectes per enfrontar-se i treure bon resultat i un bon rendiment contra el Real Madrid.
1: I qui no podrà jugar és Vicky López, la jugadora del Barça. No s'ha recuperat de les molèsties musculars, avui no ha entrat a la convocatòria pel Clàssic i tampoc viatjarà aquesta setmana amb la selecció espanyola. Avui, al marge d'aquest Clàssic, també s'hauria de jugar en principi el Sabadell-Andorra de la segona divisió. És un partit que s'havia de disputar ahir la tarda a la Nova Creu Alta, encara no hi ha l'horari confirmat, però des del club arlequinat confien que el partit es pugui jugar, aprofitant que el rival, l'Andorra, ja havia viatjat a Catalunya. Encara a la segona divisió, el Girona de rebre avui el Mallorca a Montilivi a les 9 del vespre. Això sí, molt pendents en aquest cas que l'equip balear al Mallorca pugui viatjar fins a Catalunya. I a la primera federació, el Sant Andreu Antequera, cancel·lat ahir, també es disputarà avui. Això sí que està confirmat en aquest cas a 6:15 de la tarda. No estan afectats en aquesta categoria els partits dels altres dos equips catalans, el Nàstic i l'Europa, que juguen a domicili. Múrcia-Nàstic a les 12 del migdia i Osca-Europa a 3:15. I mentrestant, la Federació Catalana de Futbol i de Bàsquet, evidentment, han suspès tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim fins a les 2 del migdia. També es van suspendre ahir els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa Europa d'Aigües Obertes que s'havia de disputar al Port de Barcelona. Però més enllà de tots aquests ajornaments de partits i competicions esportives, els compromisos de seleccions de futbol no s'aturen. A la Lliga de les Nacions de la UEFA, victòria de la selecció espanyola i nova exhibició del blaugrana Lamine Yamal. Espanya 3, República Txeca 1, un partit jugat a Oviedo amb una altra actuació estel·lar del davanter del Barça. Lamine va ser titular, va tornar a obrir el marcador i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, rendit al talent del jugador del Barça.
3: No deja de sorprendernos, yo creo que a todos, es que tiene tanto talento, tanta calidad que el mejor Lamine queda muchísimo por ver todavía. Tiene mucho que ofrecer porque tiene tanto clase, tanto talento, tantas posibilidades. Lo que es que está creciendo a ritmos de pasos agigantados.
1: També va marcar Rodri, l'altre jugador del Barça, i Pedri i Olmo van ser titulars. Fermín va entrar a la segona part, va jugar 24 minuts, mentre que el davanter de l'Espanyol, Roberto, va disputar tot el partit. Va debutar, de fet, amb la selecció espanyola absoluta.
4: Por el debut, obviamente, el delantero quiere meter gol, pero bueno, ha sido casi por unos centímetros, pero bueno, lo importante es la victoria del equipo, otros tres puntos y líderes del grupo.
1: I altres resultats a les lligues de les nacions. Destaca el Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic, el porter del Barça, i també Gordon, el davanter del Barça, com a titulars. El davanter anglès va fer un gol i una assistència. També es va jugar ahir el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Dirk Cusic de l'Espanyol jugant mitja part. I a la CB, a causa del temporal, tampoc es va jugar el Penya Andorra. Està previst a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona i també es va ajornar. Aquest partit està confirmat que es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. En canvi, sí que es va jugar el Manresa 95, Breogán 101. Avui jugaran la resta d'equips catalans, Lleida Burgos a les 12, Baskonia Girona a les 6 i Múrcia Basc Barça a les 7. Ha començat també aquest cap de setmana la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans van jugar ahir i van jugar a domicili fora de Catalunya. Estudiantes 82, Uni Girona 79 i Salamanca 73, Cadí la Seu 57. Mentrestant, també partit d'handbol disputat al Barça. El Palau Blaugrana va guanyar 46-31 l'Alacant. A la Lliga Sobal, els blaugranes, de fet, es van refer amb aquesta victòria de la derrota contra el Vesprem al Mundial de Clubs. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Granollers va perdre per 27-23 a la pista de l'Elx. I en motociclisme, Marc Márquez busca aquest matí una nova victòria a Motegi. El pilot de Cervera ahir ja va guanyar la cursa sprint del Gran Premi del Japó davant Diogo Moreira i el líder del Mundial, Jorge Martín. La cursa llarga comença d'aquí menys d'un minut, a les 7 hora catalana. En directe, com sempre, a l'app i al web

0: de Catalunya Ràdio i de 3CAT. I acabem dient que la Fórmula 1, Max Verstappen, ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, l'italià, sortirà des de la quarta posició. Hamilton ho farà en segon lloc.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 4 d'octubre del 2026, el temporal continua escombrant el país amb força. En aquests moments, Protecció Civil acaba d'enviar un missatge és alert al Vallès Oriental, al Maresme, la Selva, al Baix Empordà i al Gironès, recordant que cal respectar les restriccions de mobilitat perquè hi ha múltiples incidències. Insistirem en el missatge que traslladen els experts. No us desplaceu, quedeu-vos a casa encara que no tingueu sensació de perill, encara que a la vostra zona ara mateix no plogui amb tanta força perquè la crescuda de rius o un episodi de pluja sobtada és el que pot provocar sobretot problemes. Els que cabals del riu van molt plens. A aquesta hora plou amb molta força a les comarques centrals i sobretot a les comarques de Girona, amb un temporal que continua actiu, sobretot del sud cap al nord del país, fins aquest migdia. És una precipitació torrencial força estàtica que afecta les comarques del nord de Barcelona, com el Vallès i el Maresme, i es desplaça, com expliquem, cap a Girona. Un temporal que ja ha deixat registres de rècord amb més de 200 litres de pluja acumulada a Cabrils, al Maresme, a Granollers o a Mataró. De fet, preocupa la crescuda de rius i de rieres com el riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet o el riu Ripoll a l'alçada de Montcada, que han superat el llindar de perill. Els principals serveis que han fet els bombers en aquest episodi de tempestes i torrentades és el rescat de persones atrapades en els seus vehicles. També s'ha atès la caiguda d'algun mur i baixos negats. El transport públic continua suspès, Rodalies i Ferrocarrils. Sí que s'ha restablert el servei de metro des de les 5 del matí, però hi ha accessos tancats en diverses línies i parades inhabilitades. També l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i retards generalitzats. Anirem en tots aquests punts que estem enumerant. Tenim un desplegament important dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Aquesta és la fotografia general. Ara entrarem en el detall de la fotografia del país, sumant totes les veus també dels experts. Som el suplement en directe a Catalunya Ràdio 3Cat Info i avui l'esperit de cap de setmana passa per quedar-se a casa.
1: El suplement amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de les 7. Enric Agut, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, Roger.
0: Les tempestes, sobretot, s'intensifiquen a aquesta hora. Comarques de Girona, Maresme, la Selva...
2: Sí, això és aquesta zona que comenta, sobretot ara la que és més intensa, la que està a cavall entre la Selva i també l'Alt Maresme. Està plovent a Bots i Barrals, per exemple, a Malgrat de Mar, també a Palafolls, a Pineda de Mar, Calella, tota aquesta àrea. També ho ha fet a Sant Cebrià de Vallalta, tot aquest sector de l'Alt Maresme estava plovent molt. Es va despassant lentament cap al nord, però encara en alguna d'aquestes comarques, doncs la pluja és molt intensa. Prèviament havia passat també pel Vallès Oriental, a Granollers en poc més de mitja hora ens han caigut més de 60 litres, una pluja totalment tropical, torrencial, molt, molt forta. Ara el Vallès Oriental ha deixat de ploure, com també a bona part de les comarques de Barcelona. Va seguint, va plovent a Osona, també en zones del Bages, al Moianès, en algun sector del Berguedà, però ara el gruix està situat clarament des de l'Alt Maresme fins a dalt de les comarques de Girona, on la pluja s'ha de mantenir tot aquest matí, on la pluja pot ser cada vegada pot deixar més litres i ser més abundant, i on també hi ha el risc que localment es puguin superar els 200 litres per metre quadrat. A la resta del país, és a dir, bona part de les comarques de Lleida, a totes les comarques de Tarragona, no hi plou, i també el que és Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, l'Anoia, Garraf, ha deixat de ploure. I el Vallès Oriental també pràcticament ja no hi plou. Així doncs, la situació és ara mateix la més complicada a comarques de Girona i també en nord del Maresme, on la pluja és forta. Per fer un balanç dels registres, destaquem que a les estacions oficials, en alguns casos han caigut més de 200 litres. Mataró, 244 litres, Cabrils, 232, Granollers, 224, Barcelona, gairebé 200, per exemple, el Raval, i d'estacions no oficials, doncs a l'Hospitalet de Llobregat hi havia alguns valors que superaven puntualment els 300 litres en aquest episodi, que sobretot ahir va començar amb força a les 8 del vespre.
0: Enric, ràpidament, perquè he de saludar els bombers, no podem parlar d'aquest mini-huracà mediterrani, perquè finalment no s'ha acabat formant, tot i que l'episodi de tempestes és molt fort.
2: Sí, més aviat seria un sistema mesoscalar convectiu, nucli de tempestes molt, molt fortes, també alimentades pel vent de llevant, per aquest mar tan, tan calent, tot plegat amb una situació d'altes pressions. Tècnicament, jo crec que em distanciaria de dir que ha estat un mini huracà. Hem estat a les portes? Possiblement sí.
0: Ara hi tornem. Gràcies, Enric. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins ara 4.800 trucades per l'episodi de pluja, la majoria per incidents causats per inundacions. Aquesta hora saludem l'Oriol Corbella, ell és cap d'operatiu dels bombers de la Generalitat. Bon dia, senyor Corbella.
3: Bon dia.
0: Quines zones del país els preocupen més a aquesta hora?
3: A aquesta hora la situació així més crítica la tenim ara mateix al Maresme, just és on està just començant a marxar doncs, aquest episodi, però és justament on ha acumulat a hores d'ara més aigua. Llavors, a totes les capçaleres del Maresme ha acumulat molta aigua i estem tenint doncs, ara situacions on ens entren més serveis, situacions de simultaneïtat molt elevades, doncs, sobretot a la zona de Granollers, on tota la precipitació que ha caigut doncs, a la zona del nord de Granollers, doncs està caient, doncs ja està la riera. Tenim molts avisos, ara a l'última hora tenim 212 avisos de cotxes que s'han vist atrapats, de totes les persones que anaven pel carrer així, llavors estem enviant molts recursos cap a la zona.
0: Hem de parlar de danys materials, de personals, de quines dimensions estem parlant totes aquestes avaluacions que esteu fent a aquestes hores?
3: Sí, sobretot són danys materials amb importància, sobretot hi ha molts vehicles afectats, i a nivell de danys personals sí que tenim constància d'alguna persona ferida, però no tenim més informació. És a dir, els danys personals fins ara, fins fa molt poc que no n'hi havia, llavors sí que sabem, ens ha arribat algun avís d'alguna persona ferida per caiguda d'un mur, i també ara mateix estem en un moment en què estem fent aquestes evacuacions d'algunes cases, d'algunes uns vehicles, llavors és prematur dir alguna cosa respecte a això ara.
0: Un balanç més global de tot el país de com ha anat la nit?
3: Sí, a nivell de nit ha començat doncs, amb una simultaneïtat que és molt extensa, molt persistent, però tampoc no molt accelerada. Al final que hi ha molta aigua, no era extremadament intensa, però el fet de que fos extensa i que fos persistent és el que ha anat generant doncs, tota la situació de serveis que sobretot s'han centrat en ser inundacions, problemes d'acumulació d'aigua, que bàsicament doncs, que s'han acumulat doncs, en pàrquings, però també en terrats i que al final queien dintre de les cases, i això també ha forçat doncs, la caiguda de falsos sostres, de murs, d'esllavissades, i llavors, fruit també de les tempestes, doncs, també doncs, molts serveis de carreteres tallades per arbres i etc. I a part dels elements, doncs, la major part d'elements que hem hagut de fer, sobretot durant tota la nit, és aquesta part de més d'afectació d'inundació, que ha començat això al Baix Llobregat, Hospitalet, Cornellà, i que després doncs, s'ha anat desplaçant de la Metropolitana Sud a aquest inici, i s'ha anat desplaçant a la Metropolitana Nord, en què han seguit doncs, tot aquest tipus de serveis.
0: Parlava d'evacuacions fa una estona. On s'ha hagut d'evacuar gent? A quins municipis exactament? I de quantes persones estem parlant?
3: On estem evacuant persones és sobretot a Granollers. Bueno, és tota la zona del Vallès Oriental que ens acumula aquests serveis. Són bastant recents, no tinc dades concretes de quantes persones, però bàsicament tenim això, 212 serveis al Vallès Oriental, dels quals 69 són a Granollers, però també afecten a la Roca, amb una trentena, a Vilanova, a les Franqueses, Cardedeu, Canovelles. Tota aquesta zona és la que ha rebut l'impacte d'aquesta precipitació que hi ha hagut ara fa 2 hores a la capçalera i que ha fet baixar les rieres totes plenes i en alguns punts ha desbordat, i llavors aquí tenim totes les alertes d'aquests vehicles que alguns han estat arrossegats. Hem tret persones que estaven al sostre del vehicle, vehicles completament enfonsats. Els vehicles que estan enfonsats els estem comprovant, no, de moment no hem trobat cap persona al seu interior. I sí que també estem tenint doncs, situacions de cases en què les persones, doncs, persones grans que estan a planta baixa doncs, veuen que els està pujant l'aigua, que els està entrant dintre de casa. Estem ara mateix en aquestes situacions.
0: El missatge per les properes hores, almenys fins les 2 del migdia, continuen totes aquestes restriccions. Entenc que encara que el municipi on ens trobem no plogui, la gent s'ha de quedar a casa.
3: Sí, és important. Hem estat, estem en coordinació amb Protecció Civil i al final tota la zona aquesta del Maresme cap al nord, hem de pensar que està, si la gent veu el radar, doncs tota la tempesta, doncs realment poc a poc es va anant cap al nord, doncs tota el part del Maresme i cap al nord és una zona que encara està crítica, no? És que encara no va a la baixa, va en augment. Llavors, encara que sobretot el Maresme deixi de ploure, no hem de pensar que encara no pot augmentar o no pot baixar la riera, perquè a la part nord pot haver caigut molta aigua. Llavors, simplement, moltíssima precaució en fer cas a les alertes i quedar-se a casa, sobretot del Maresme, tot el Maresme i cap al nord, i llavors ara mateix Girona. Girona encara no tenim serveis, tenim molt pocs, però si s'estanca aquesta tempesta, que aquest nucli que estem veient sí que és tancat en allà, ens tornarà a causar en allà creixement de rieres, i estem en allà, som de fet els ulls, com que tenim tothom confinat, som els ulls en el territori, estem a les rieres, tenim binomis de persones que van monitoritzant el fet de si hi ha desbordaments i quines conseqüències poden haver, i que llavors que estem pendents i que en el cas de que ens facin falta evacuacions i qualsevol, que estarem en allà i ja vindrem.
0: Doncs és el missatge dels bombers, del cap d'operatiu dels bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, a aquesta hora en directe al suplement. Li agraïm també que hagi pogut donar aquest missatge de tranquil·litat, malgrat que ha estat una nit molt, molt intensa, que encara no s'ha acabat amb aquest operatiu, especialment que continua molt en marxa de Maresme cap amunt, perquè ens entenguem. Una abraçada, gràcies, bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe també 3Cat Info. Passem per l'estació de Sants. Allà hi tenim a aquesta hora el Joan Garcia. Joan, bon dia.
4: Bon dia. Doncs aquí el que us podem dir és que l'accés a l'alta velocitat està tancat i que aproximadament mig miler de persones estan esperant aquí al vestíbul, i ara veiem que comencen a aparèixer alguns portaveus dels diferents operadors per donar informació de què és el que passarà amb l'alta velocitat. Sabem que les rodalies estan tancades, no hi ha servei de rodalies fins a les dues, però l'alta velocitat en principi havia de funcionar tret del tram entre Figueres i Barcelona, que aquest sí que s'havia suprimit. Però aquí els trens cap a Sevilla de 7:45, cap a Còrdoba de 8:45, tots els trens fins a 9:15, fins ara mateix els panells, ara no surt res, però fins ara deien que estaven afectats pel temporal. I ja dic, l'accés al que és la línia d'alta velocitat tancada. Estàvem parlant aquí amb una família que estava a punt d'agafar el tren. Perdoni, per Catalunya Ràdio en directe, sí. Vostè on va?
5: A León. Teníem que anar cap a Madrid i no surta. Diuen que a partir de les 12 del matí que començaran a sortir, però...
4: A partir de les 12?
5: De les 12. El primer que sortia, el de les 5:50. I a partir d'ahí, però, ara diuen també que com que se preveuen pluies, que ja veurem si sortiran o no sortiran.
4: Doncs que tingui sort i paciència.
5: Gràcies.
4: Doncs ja ho veu, Roger, incertesa ara mateix seria la paraula que domina aquí a l'estació de Sants pel que fa al servei de velocitat. L'accés tancat, no entra ningú i s'està donant informació. Aquest senyor ja l'havia pogut rebre, li deien que fins a les 12. Això ara mirarem de confirmar-ho a través d'algun portaveu oficial. Però la desorientació ara mateix de tothom, perquè no és només l'AVE de Renfe, és també l'Irio, l'Uigo, és a dir, tots els operadors, cosa que ens fa pensar que potser és que hi ha un problema a la infraestructura, però tot això ho haurem d'anar confirmant.
0: Joan Garcia, per Rodalies ja ni t'ho pregunto, perquè el servei evidentment està cancel·lat des d'ahir a la nit i almenys sembla que fins avui a les 2 del migdia. L'alta velocitat, el retrat que ens fas és aquest. Rodalies i regionals cancel·lats des d'ahir i no sabem ben bé quan es reprendran, eh?
4: En principi s'haurien de reprendre a les 2. Ara ens hem acostat també a Rodalies. Tots els torns tancats, no hi accedeix ningú perquè no hi ha servei. Tot Rodalies sense servei, tret de les línies RL3, RL4, que són les rodalies de Lleida, i R16 fins a Tortosa. Recordem que els ferrocarrils de la Generalitat i els busos interurbans tampoc no funcionen, també s'haurien de reprendre a les dues, i el metro sí que ho ha començat a fer a les 5, però hi ha moltes afectacions. De fet, jo mateix, venint de Badalona, m'he quedat sorprès per un tall intermitent que hi ha hagut, que ja s'ha reprès a Sagrada Família. Estava fora de servei l'andana de la línia 5 cap a Cornellà. Ara ens diuen que ja s'ha reobert, però, per exemple, la L1 està tallada, la vermella està tallada entre Catalunya i Marina, la L3, la verda entre Paral·lel i les Ceps, la L9 Sud, la de l'aeroport. També, si es vol anar a l'aeroport amb aquesta línia de metro, sàpiguen que està tallada entre el Prat i Europa Fira, i la L10 Nord, tallada entre Bonpastor i Llefià. Per tant, moltes afectacions. També moltes entrades al metro que estan tancades per paraigua.
0: A veure, recapitulem com està els serveis públics pel que fa al transport. Almenys fins les dues del migdia. No hi ha servei de rodalies, no hi ha servei de regionals, l'alta velocitat, amb aquests petitíssims parèntesis que ens trasllada el Joan Garcia des de l'estació de Sants, Ferrocarrils de la Generalitat va quedar aturat ahir al vespre i la circulació de trens queda suspesa almenys fins les dues d'avui migdia. Per tant, no funciona Ferrocarrils de la Generalitat, cancel·lat. Afectacions a l'aeroport del Prat també, amb diverses cancel·lacions per arribar-hi, complicat. I sí que el servei de metro de Barcelona s'ha reprès avui a les 5 del matí, però amb nombroses incidències. Diversos accessos a estacions s'han hagut de tancar per inundacions i afectacions en algunes estacions per aquesta aigua que s'ha acumulat. Joan Garcia, demana pasta en bon punt tinguis novetats des de l'estació de Sants.
4: Mira, estem al costat d'un portaveu de Wego. Si sembla, podem preguntar-li exactament ara. Podem escoltar què és el que està dient els afectats.
6: Eso es otra historia.
4: Perdone, para Catalunya Radio en directo.
6: No damos declaraciones, la verdad. No le puedo... O sea, lo que se va a declarar, lo único que le puedo decir es que si usted es pasajero y viaja con Wego, en principio el surco de Wego 6410 está retrasado, no está cancelado, ¿vale? Muchas gracias.
4: ¿Hay alguna cancelación o alguna...?
6: Ya le digo, no damos declaraciones, solamente informamos al pasaje, en principio es eso, ¿vale?
4: Ya, pero nosotros informamos a la audiencia.
6: Sí, pero eso ya por canales oficiales, ¿eh? Nosotros ya les digamos, nuestro surco está retrasado, en los demás compañías, pues no lo sé. ¿Vale? Gracias.
0: Impecable, Joan Garcia. Molt bé. L'amabilitat habitual quan viatges com viatges. Una abraçada, Joan. Demana pasta en bon punt tinguis novetats.
4: Fins ara.
0: Passant dos minuts d'un quart de vuit del matí, en directe al suplement, programació també conjunta amb 3CAT Info. Anem a Girona, on fa ja una estona que es trasllada aquest temporal i que preocupa també a les comarques gironines. Des de les 6 del matí ens ho està traslladant la Núria Paraire. Núria, bon dia de nou.
7: Hola, què tal? Bon dia, Roger. Doncs aquí continua caient aquesta pluja, com et deia, una mica més intensa que a les 6 del matí. De moment es manté així, a poc a poc els vessals van creixent als carrers. Ara, com deies, tenim la vista molt posada al Gironès, a la Selva i al Baix Empordà. De moment els bombers han actualitzat dades. Aquí a Girona ja han atengut 7 avisos, la majoria lleus, i nosaltres ara, segons els registres de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, estem veient que a Amer, precisament a la Selva, el riu Brugent estaria en un nivell molt alt. Acabem de parlar amb l'alcaldessa, que ens ha atès només un moment, perquè diu precisament que se n'anava a mirar com està aquest riu ara a Amer. El que sí que ens ha confirmat és que ha tallat un petit pas que hi ha pel riu a la zona de Sant Climent d'Amer. Pel que fa a la resta de la demarcació, de moment aquestes són les actuacions, els fets més importants, en espera de que ens acabi d'arribar aquest gruix de precipitació. De moment, fins ara, com us dèiem, també estem molt pendents del riu Unyà, aquest riu que travessa la ciutat pel centre. De moment, els nivells al riu Unyà estan dins de la normalitat. I com us dèiem, fins a les 6 del matí, on havia plogut més, era més cap a la Garrotxa, en concret a la Vall d'en Bas. Creiem que ara que va avançant al matí, doncs la situació a poc a poc anirà canviant. Com us dèiem, pendents de què passa amb el riu Brugent a la localitat d'Amer, a la Selva.
0: Fantàstic. Doncs la Núria Paraire, amb aquest missatge al voltant de les comarques gironines, l'alcalde Lluc Salellas, l'alcalde de Girona, explicava això aquestes últimes hores.
8: No, bueno, el que ens han avisat és que pot plou entre 200 i 300 litres. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim, eh?
0: Contrasta la demarcació de Tarragona amb el que s'està vivint a aquesta hora a Girona. La situació és molt més tranquil·la a tota la demarcació de Tarragona. Al Baix Penedès hi tenim el Manel Sastre. Manel...
9: Hola, Roger. Sí, sí, efectivament, després dels aiguats a les Terres de l'Ebre d'aquesta setmana passada, teníem un ull posat pel que podia passar a la zona nord de la demarcació, perquè era, diguéssim, la franja on es podia produir aquests aiguats. Hem passat una nit amb entre 20 i 40 litres per metre quadrat a la zona del Penedès, bàsicament la més afectada. Afectada entre cometes, perquè no ha passat absolutament res. I aquesta nit, fins i tot, no ha plogut gens en aquesta zona més delicada. Aquí les úniques afectacions que hi ha hagut per aquesta tongada de pluges han sigut les derivades de les limitacions de mobilitat i el fet que s'hagin suspès trens. Ahir els van suspendre els trens d'alta velocitat i els rodalies. Molta gent va quedar atrapada a les estacions. A l'estació del Camp hi va haver desenes de persones esperant a veure què passava, però s'han pogut anar acostant als seus punts de destí, Barcelona, bàsicament, quan han acabat sortint els trens que s'havien aturat per precaució. També hi ha hagut afectacions pel que fa a les colles castelleres que van participar a la jornada del concurs de castells d'ahir dissabte a Tarragona. Algunes colles han decidit no tornar a casa i alguns dels seus participants han passat la nit en els punts habilitats per l'organització per l'Ajuntament de Tarragona, amb l'ajuda també de la Creu Roja, que ha facilitat mantes i menjar. Però, a part d'això, poca afectació més. Amb un ull posat ara les previsions, perquè ens diuen que hi pot tornar a haver-hi sarau demà i dimecres. Però, vaja, quedarem pendents d'això. De moment, aquesta nit l'hem passat més tranquil·la que la resta de Catalunya.
0: Gràcies, Manel Sastre, des de el Baix Penedès. Fins ara.
9: Bon dia.
0: Un quart i mig de 8 del matí. Començarem a saludar també alcaldes que ens ajudaran a fer de corresponsal i retratar la situació que s'ha viscut aquesta nit doncs, als seus municipis. Arrenquem amb l'Hospitalet de Llobregat. L'alcalde David Quirós el podem saludar a aquesta hora al suplement. Alcalde, bon dia.
10: Bon dia, Roger.
0: Quina és la situació al seu municipi?
10: Doncs ara una miqueta més de tranquil·litat, fa molta estona que no plou, i fent avaluació i seguiment de totes les afectacions que hem tingut durant tota la nit.
0: Quin balanç és el que poden fer a aquesta hora?
10: Bueno, doncs en principi el més positiu és que no tenim danys personals, no hem de lamentar cap ferit de gravetat, i a partir d'aquí sí que hem tingut molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors, però més enllà d'això, alguns talls de llum, tant al carrer com amb alguns usuaris que estem acabant de tancar amb Endesa, quina és la realitat. Però més enllà d'això, doncs no, com et deia, no hem de lamentar ferits.
0: Entenc que ha plogut molt també a l'Hospitalet aquesta nit, per tant, no sé si tenen també balanç de quants litres per metre quadrat, si s'ha arribat als 200 litres per metre quadrat, alcalde?
10: Pel que sabem i ens han dit, en principi ja hauríem arribat als 200 litres, sobretot a primera hora de la inici de la pluja, entre les 8 i les 10, de la nit.
0: El missatge pels seus conciutadans és que continuïn a casa aquest matí encara que potser no plogui?
10: Correcte. Continuem d'emergència. Protecció Civil encara no ha aixecat aquesta situació. Estem amb alerta vermella i, per tant, moltíssima precaució, prudència, malgrat no plogui, com tu bé deies, i sobretot fer seguiment dels missatges de les institucions.
0: Molt bé. Pel que fa a la mobilitat, avui encara estem despertant tot just aquest diumenge. Demà és dilluns. És evident que l'Hospitalet de Llobregat és una ciutat enorme. Moltíssima gent que demà necessitarà moure's per desplaçar-se. Veurem què diuen les autoritats i també com evoluciona la jornada, perquè mica en mica esperem que aquest diumenge es pugui recuperar la normalitat. Algun missatge més, alcalde David Quirós?
10: Sobretot agrair als mitjans l'interès que heu mostrat per la nostra ciutat i la nostra realitat, i també evidentment agrair a tots els serveis d'emergència, bombers, Protecció Civil, el SEM, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, serveis de manteniment que porten doncs, tota la nit treballant perquè les afectacions siguin mínimes.
0: David Quirós, alcalde de l'Hospitalet, gràcies, bon dia.
10: Gràcies a vosaltres, bon dia. El suplement.
1: amb Roger Escapa.
11: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical Punes i uneix-te a la festa de l'any.
12: El cinema fantàstic torna a Sitges.
13: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
12: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
13: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
12: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí. Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language, confiança màxima.
14: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
15: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
16: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
15: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
17: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
15: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
14: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
17: El concert
15: de la teva vida.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per 8:15 del matí, temporal que continua en marxa aquesta hora. Mica en mica anem despertant també Catalunya i fa una estona des de l'estació de Sants saludàvem el Joan Garcia, que tot just ens explicava aquesta situació bastant caòtica que es vivia en un dels punts neuràlgics de la mobilitat a Catalunya. Joan Garcia, de nou des de l'estació de Sants, què està passant?
18: Doncs que hi ha un problema de falta de tensió. Això és el que ens acaba d'explicar ara un dels informadors que està tenint els usuaris afectats. Per això no hi ha cap moviment de cap tren, per això les pantalles estan en negre, per això no passa ningú als accessos per anar cap a les vies i tots els operadors doncs estan afectats. Ja sabíem que aquí a primera hora no arribarien els trens procedents de Figueres que continuen cap a Madrid, els AVE, els l'Avant, Figueres, Barcelona, tots aquests ja sabíem que no passarien perquè el tram estava tallat, potser sortirien de Barcelona, però el problema ara principal aquí és aquesta falta d'atenció que fa que no hi hagi circulació. Amb nosaltres, uns dels afectats, perdoni, vostè cap on va?
19: Cap a Sevilla.
18: I a quina hora tenia el tren?
19: A les 8:30, però hi ha un retard de, com a mínim, fins a les 12.
18: Com a mínim fins a les 12,
19: sí,
18: han dit,
19: Sí, ens han dit que a les 12 començaran a circular. Però clar, circularan per ordre, dels que hi ha pendents.
18: Vostè anava amb AVE o amb...
19: Amb AVE.
18: Amb AVE. Molt bé. Què faran de moment, doncs? Esperar aquí?
19: Doncs esperar aquí o marxar cap a casa a esmorzar i tornar.
0: Joan.
18: Que seria que li recomano això, perquè ja veu com està l'estació de Sants amb obres, si no és fins a les 12, agafi-s'ho bé.
0: Joan.
19: Sí, perquè més a les no hi ha ni bars, no?
18: No, exacte.
19: Ni cafeteries.
18: Doncs moltes gràcies, senyor.
0: Joan Garcia, et volia preguntar com has esbrinat que hi ha un problema de tensió a l'estació de Sants? Com te n'has informat? Qui t'ho ha explicat?
18: Bueno, doncs, parlant amb els informadors, Renfe ha desplegat informadors pel vestíbul per anar tenint els usuaris. Quan m'he identificat com a periodista i li he preguntat si hi havia un problema amb la infraestructura, perquè és el primer que m'ha passat pel cap, al veure que tots els operadors no funcionaven, doncs m'ha dit que m'ha dit això, que era un problema de falta de tensió.
0: De moment, el servei de rodalies regionals, que estava suspès fins les 2 del migdia a l'alta velocitat, que pel que dius tampoc funciona ni fa la sensació que això s'hagi d'arreglar aquestes properes hores. Per tant, Sants, que no val la pena anar-hi ni desplaçar-s'hi aquesta hora perquè els trens no funcionen, és la notícia que ens ha avançat fa uns instants el Joan Garcia.
18: I a més és una estació inhòspita, per moments com aquests que t'has d'esperar moltes hores, està amb obres, i ja sabem el que passa amb les obres, tenen incomoditat, sí, és cert, però això que deia aquest senyor és veritat, no hi ha un bar on menjar, doncs ara mateix aquí en aquesta zona de l'estació no, a l'altra banda alguna cosa deu haver-hi oberta.
0: Joan, de seguida torno amb tu, abans però passo per Girona. Perquè la tempesta a aquesta hora es desplaça cap al nord del país i ja fa estona que plou amb intensitat a totes les comarques gironines. Preocupa especialment què pugui passar amb el riu Unyà. Des d'ahir que avisava l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que estava emprenent també, va ser dels primers municipis que va decidir suspendre tota activitat de cara a aquest diumenge. El podem saludar a aquesta hora. Alcalde Salelles, bon dia.
20: Bon dia, Roger.
0: Situació a Girona a aquesta hora.
20: Bé, doncs, com bé explicaves, fa ja un parell d'hores o així que ha començat a ploure amb més intensitat. La veritat, per això, és que de moment la nit doncs ha passat sense cap incident remarcable i per tenir una mica l'expectativa de com es pugui intensificar les pluges en les properes hores i veure, doncs, estar molt alerta, no?, i demanar a la gent que estem diumenge, havent suspès totes les activitats, doncs, que estigui a casa, que estigui tranquil·la, que segueixi una mica els canals oficials i també els mitjans de comunicació públic, i així anem veient com passa el dia.
0: El riu Unyà, entenc que com que encara el gruix d'aquesta pluja tot just està començant a caure, de moment no us preocupa, serà d'aquí unes hores, potser.
20: Sí, hem de veure, això ja sembla, l'Unyà sempre funciona de la mateixa manera, depèn molt si plou el Gironès Sud, llavors l'Unyà arriba a Girona molt carregat, i per tant de veure si aquest front fa ploure molt el Gironès Sud i a la Selva, i llavors haurem d'estar més pendents, i si no ho fa, doncs podrem estar més tranquils.
0: Vau ser dels primers a suspendre totes les activitats aquest diumenge. Entenc que el partit que s'havia de disputar a Montilivi, com queda això? Perquè aquest avís està fins a les dues del migdia.
20: Sí, estem pendents una mica de què pot decidir Girona i la Liga de Futbol Professional. Ahir llegia que el Mallorca ve avui amb avió, per tant, doncs hem de veure una mica com va evolucionant. Com tu dius, és fins a les dues que està tot no, en alerta i amb un decret de la Generalitat d'impedir moviments, però el partit està previst per les 9 i per tant hem de veure com evoluciona el dia i què decideixen el Girona, la Liga i també nosaltres. Ara a les 8 doncs, tenim comitè d'emergència per valorar com està la ciutat i tota la valoració que puguem fer els hi traslladarem a ells perquè puguin decidir.
0: Algun missatge més pels ciutadans gironins i del voltant?
20: No, jo crec que el missatge més important és que la gent estigui a casa, que la mesura del possible, evidentment, perquè potser hi ha algú que ha de sortir a treballar, però la mesura que sigui possible, nosaltres també hem dit a la gent doncs, que en aquells serveis, per exemple, l'oficina de turisme l'hem tancada, hem tancat doncs, equipaments que obrim normalment els diumenges, no els obrirem perquè la gent es pugui quedar precisament a casa, no? Per tant, que es quedin a casa, que segueixin amb atenció el que puguem dir des de les xarxes socials de l'Ajuntament i intentar passar el diumenge de la millor manera possible.
0: Alcalde Lluc Salelles, gràcies. Bon dia.
20: Gràcies a vosaltres, Roger.
0: Passen 2 minuts de 8:15 del matí en directe al suplement, emissió conjunta Catalunya Ràdio, 3Cat Info, pendents d'aquest temporal, cau pluja amb intensitat, especialment Maresme, Gironès, zona nord del país, i és una pluja que s'intensificarà aquestes properes hores, per tant el missatge de les autoritats continua sent quedar-se a casa. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil. Bon dia, bona hora.
21: Hola, bon dia.
0: Quin és el missatge a aquesta hora de Protecció Civil pels ciutadans de Catalunya?
21: Doncs mantenim el missatge que vam enviar al començament d'aquest episodi de pluges extraordinari, que és doncs, restringir la mobilitat per tal de reduir-la al màxim possible, que les persones es quedin a casa i procurem, doncs, això, no sortir, no sé que sigui una urgència completament necessari, perquè doncs, hem vist que justament a l'hora que començava a despuntar el dia, a partir de les 5, a les 5:30 de la matinada, juntament amb un increment de mobilitat que s'ha detectat, ha sigut quan s'han disparat els incidents greus de persones atrapades en cotxes i, per tant, doncs, hem d'extremar les precaucions perquè està plovent, ha plogut, està plovent i plourà molt encara.
0: La previsió és que a les 2 s'aixequin totes aquestes restriccions o pot passar abans, al llarg d'aquest matí?
21: De moment, la previsió és aquesta. No hem tingut temps encara de valorar doncs, la previsió perquè ja està ben entrat al matí, doncs no tenim la nova predicció del servei meteorològic. quan després de la predicció del Servei Meteorològic ens reunirem una altra vegada al Comitè Tècnic i al Consell Assessor, és a dir, totes les persones que estem coordinades durant des de la tarda d'ahir, avui, tota la nit, matinada i tot el matí, per prendre una decisió si fos necessari.
0: Hem saludat els bombers, hem pogut parlar amb alguns alcaldes, també han parlat d'evacuacions, de danys materials, de danys personals, de pèrdues de vides humanes, no en tenim cap de moment, eh?
21: No ens en consta cap, ni tampoc ens consta cap persona doncs, ferida de gravetat ara mateix.
0: Molt bé, doncs això és la primera gran notícia del dia, i és que sí, hi ha danys materials, danys personals, alguna persona ferida, sembla que no de gravetat. Sí, moltíssimes actuacions dels bombers, moltíssimes trucades al 112. El pitjor ha passat, o tenint en compte com està la tempesta a totes aquestes comarques gironines, encara d'arribar?
21: De fet, no podríem parlar ni del pitjor, sinó que allà on han anat, per on han anat passant diguéssim, aquest tren de tempestes, ha anat fent mal. El problema és quan es combina aquestes situacions de pluges o torrencials per intensitat o acumulació de pluja, juntament amb mobilitat. Per això tenim aquesta, diguéssim, hem insistit, fins i tot hem enviat aquest alerta a primera hora de la matinada, perquè estàvem veient això, aquest repunt molt fort d'incidències relacionades amb la mobilitat i la pluja que s'ha anat mantenint. Durant la matinada, durant la nit i matinada, hem estat, entre cometes, relativament tranquils, però a la mínima que s'ha incrementat una mica la mobilitat, doncs amb la pluja que la hem tingut, la tenim i la tindrem, doncs quan s'acominen aquests dos elements ens trobem en situacions complicades que es disparen els incidents i les actuacions necessàries dels cossos de bombers, que doncs penseu que doncs això, tenen molts serveis i si volem mantenir aquesta bona dada que teníem fins ara de cap persona ferida de gravetat i per suposat cap persona morta, doncs hem de procurar doncs mantenir la mobilitat reduïda al màxim possible.
0: El Joan Ramon Cabello, el subdirector de Prevenció de Protecció Civil. Moltes gràcies, bon dia.
21: Moltes gràcies, bon dia.
0: Important sentir també aquesta conversa que ve a continuació. Ell és el Josep Lluís Armenter, director de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, tenint en compte com tenim els cabals dels rius, i és que fins les 5 de la matinada, algunes dades, registres més alts de precipitació, 226 litres de Cabrils, al Maresme, 224 de Granollers, al Vallès Oriental, on en mitja hora han caigut 68 litres, i 224 de Mataró, amb els cabals d'alguns rius que preocupen també pel desbordament. Josep Lluís Armenter, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Quin missatge vol traslladar a aquesta hora?
2: Bé, doncs, a veure, aquest front que va de sud a nord o a nord-est, doncs, bueno, ens deixa el que és el barcelonès, diríem, una situació més de menys intranquil·litat, anem a dir, Vull dir, el Llobregat ja hem confirmat que ja va a la baixa, el Besòs, que és el punt que hem tingut aquesta crescuda sobtada pràcticament de 600 a 900 metres cúbics per segon en molt poc temps, doncs, sobretot per l'aportació d'antenes, doncs ara sembla que també ha arribat a aquest màxim, i això sí que ens tranquil·litza, i bé, ara és veure com evoluciona doncs, aquest front doncs, cap a les terres gironines.
0: Hi ha algun riu amb risc de desbordament a Catalunya?
2: Doncs teníem, a veure, el Mugent, segurament, i el Tenes han tingut algun punt de desbordament, en algun punt, perquè han superat el cabal de perill. El Besòs, tenim l'endegament, que estaria sobre els 1.400 metres cúbics per segon, seria el llindar de desbordament, i aquest, doncs, sembla que no arribarem. Per tant, des d'aquest punt de vista, sembla que la situació està controlada.
0: I el Ripoll?
2: El Ripoll també és el principal també afluent del Besòs, li estic mirant en directe. A veure, el Ripoll ja va de baixada, ha tingut una punta de 200 metres cúbics per segon, però en aquests moments ja estem per sota del 100. Per tant, això és bon senyal perquè ajuda a aquesta baixada del Besòs.
0: Saludava fa uns instants l'alcalde de Girona, Lluc Salelles. Tot just a Girona fa un parell d'hores que plou amb molta intensitat. El pitjor sembla que encara està per arribar. L'Unyà és un riu també que, en aquest cas, doncs, segons a quina zona del Gironès plou, doncs pot, de sobte, quedar deixar molt el cabal. Els preocupa la situació de l'Unyà, també tenint en compte com està plovent a les comarques gironines?
2: Sí, tal com està plovent, doncs, clar, de veure com afectarà, no? Sí que, de moment, el que és en aquesta zona sí que hem vist en el que és el Brugent, un afluent del Ter, que sí que ha superat aquest llindar a medida de perill, però crec que hem d'estar molt amatents a veure això, sobretot el que és a l'Unyal, el Daró, tots aquests que també que estan tenint ara un increment del seu cabal. A veure com evolucionen les properes hores.
0: Crec que és important també donar un missatge per evitar accidents, que encara que el nostre municipi no plogui i ja, si mires al radar i veus que ja no ha de ploure més i dius, va, anem a estirar les cames perquè portem tot el dia tancats, no apropar-se als cabals a rieres, no? Perquè precisament de sobte pot produir-se un canvi en aquest cabal i després hi ha aquests accidents.
2: Sí, tenim l'exemple, per exemple, el que comentava ara mateix sobre el Besòs, no? És que ha sigut en un quart d'hora que s'ha multiplicat pràcticament un 50% el seu cabal. Són tongades molt arriben molt, puntes molt, molt ràpides que es produeixen molt ràpidament i, per tant, el que en dos minuts pot canviar la situació. Per tant, màxima atenció sobretot a això que comentàveu ara. Diria, podem estar en una zona que no plou, però el que pot venir pel riu que ve d'aigües, que ve de Medina, d'aigües amunt, doncs això ens pot provocar accidents i ensurts molt importants.
0: Molt bé. Algun missatge més? El Josep Lluís Armenter, director de l'ACA de l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Doncs això, sobretot, estar atents a les notícies, molta, molta prudència, i, bueno, i esperem que aquest pas per Girona doncs, sigui el més lleu possible.
0: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia.

0: 4 minuts per 3 quarts de 8 del matí. Hem passat per diferents punts del país i ara tornem a saludar l'Enric Agut perquè ens actualitzi aquest mapa meteorològic amb aquestes tempestes que se'n van de sud cap a nord, cap a nord-est del país, sobretot, Enric.
1: Hola, sí, mira, ara mateix n'està plovent de forma extensa a comarques de Girona. Encara hi ha alguns nuclis actius a l'Alt Maresme, on ja fa estona que estan descarregant aquestes pluges i encara podrien quedar alguns minuts. Àrees a tocar de la Selva, Palafolls, Santa Susana, en aquests indrets, Malgrat de Mar, també a Blanes. Està plovent ara a Bots i Barrals, a banda de les comarques de Girona, on la pluja sembla que sí, estarà força estona, moltes hores, i localment doncs ara també plou intensitat. Estan, com ho comentàveu, els barrancs, rius, estan pujant i ara, per exemple, el Besòs ha arribat a més de 900 metres cúbics per segon i ens acaben d'arribar imatges que hi ha problemes a la B10. A la B10 hi ha cotxes que, bé, estan a gairebé amb un metre d'aigua, alguns, està sortint aigua del Besòs, i és el que puc dir, que ara mateix hem rebut aquestes imatges d'una situació doncs, més que delicada al voltant del Besòs a Sant Adrià. Val? Ha pujat molt el nivell del riu i està en una situació ara crítica. Val? I no hi plou en aquest sector. O sigui, ara mateix no està plovent al Vallès, no està plovent al Baix Llobregat, no està plovent al Bages, està plovent al nord-est del país, però va arribar en pluja i bé, això indica que, tot i que no plogui, hem d'anar molta cura amb les illes dels rius, els torrents, perquè pot venir una onada que no saps d'on pot venir, però pot venir una onada i complicar la situació o emportar-se algú o cotxes. La previsió aquesta és de pluja que es mantindrà a comarques de Girona, també encara algun ruixat a les del nord de Barcelona. Les tempestes poden ser fortes, pot ploure totes les comarques gironines, sense excepció, i es poden acumular 200 litres o fins i tot més en algun sector d'aquestes comarques, tal com ha passat a les de Barcelona, on els registres han arribat als 244 a Mataró, 232 a Cabrils, 250 gairebé a Granollers, on també hi ha hagut moltes incidències, en mitja hora han caigut més de 60 litres, una puja de caràcter tropical, torrencial, i a Barcelona també els 193, a banda de valors no oficials que fins i tot superaven els 300 litres a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Enric, tenint en compte l'evolució d'aquest mapa meteorològic, aquesta tempesta va de sud cap a nord, que va evolucionant, quan passarà de llarg? Cap a quina hora calcules que pugui passar totes aquestes tempestes i se'n vagin més cap al nord o cap al mar, si més no?
1: Sí, aviam, el gruix és fins a migdia, primera hora de la tarda, però a la tarda encara pot reproduir-se una tempesta, sobretot cap a l'àrea de l'Alt Empordà, també entre la Selva i Gironès, aquests sectors encara es poden reproduir, algunes sobre el mar, que puguin tocar zones de la costa, i ruixats més dispersos a altres comarques del litoral o de la costa de Barcelona, algun ruixat, però hi ha coses menors. Igualment, com que aquest bitxo, podríem dir, aquest sistema convectiu mesoescalar, encara estarà ben a prop i tenim les condicions meteorològiques que hi ha aquesta tarda, sí que el perill passarem de vermell, però passarem al taronja encara en algunes comarques. És a dir, la situació no serà tan delicada, però encara es poden reproduir alguns ruixats i amb la gran quantitat de pluja que ha caigut i si després torna a ploure en algun sector, doncs avui no és un dia per apropar-se a les lleres de rius ni a zones anegades ni amb torrents, perquè tot i que a la tarda no hi plogui, encara n'hi ha molt plens.
0: Enric, i tornem d'aquí una estona. Gràcies.
1: Fins ara.
0: 3 quarts de 8 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe també per 3Cat Info, des de les 6 del matí fins que faci falta, i durant tota la nit també actualitzant, hem estat minut a minut el temporal, aquesta tempesta. No hem de parlar finalment d'aquest mini huracà mediterrani, perquè sí que ha estat un cúmul de tempestes molt, molt fortes que continuen doncs descarregant aquesta hora, sobretot a les comarques del Maresme en amunt, Gironès, etc etc. Aquesta hora podem saludar la Mireia González, ella és l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Sembla que el seu municipi el pitjor ja ha passat, però sí que en alguns punts també han descarregat fins a gairebé 200 litres per metre quadrat. Com ha anat a Santa Coloma?
2: Sí, doncs és veritat, ha estat una nit intensa amb les incidències doncs, pròpies d'aquest tipus de pluges, dificultats per la mobilitat, algunes trucades de veïns i veïnes, no?, que entrava alguna aigua a casa seva, però a hores d'ara doncs, podem dir que bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes al Besòs. Estem rebent doncs, indicacions, sobretot per part de la Conselleria d'Interior, que, sisplau, doncs monitoritzem molt en aquest riu i ara mateix és el que ens està ocupant per les properes hores.
0: Aquest és el missatge, el Besòs preocupa el Besòs i per tant el missatge també per tota la gent és que es quedi a casa i que no vagi a fer efecte tafaner malgrat que hagi deixat de ploure.
2: Efectivament, és veritat, ara no plou, però necessitem estar molt alerta perquè el riu està doncs, de moment dintre del seu, no? Dintre del seu canal, evidentment desbordat, però dintre estaria controlat, però aquesta capacitat de no poder predir quan podria estar fora del seu canal, doncs fa que la gent, sisplau, doncs, sigui molt prudent i que doncs, durant el dia d'avui doncs, no ens acostem cap al riu. Mentrestant, tots els serveis d'emergència i els serveis municipals doncs, estan treballant perquè això sigui així, és a dir, perquè hi hagi tota aquesta seguretat, però necessitem també doncs, aquesta prudència de la ciutadania.
0: Pel que fa als danys, entenc que Santa Coloma, també només danys materials, tenen xifres de sortides dels bombers a la seva ciutat?
2: Doncs actualment estem fent un recompte. No hem tingut un nivell d'incidència superior a d'altres pluges. Vull dir que en aquest cas podem estar, si es pot dir, si satisfetes, no?, de que com a mínim s'ha pogut controlar i hi ha hagut certa calma. I les incidències ara mateix són totes de tipus material. És veritat que ja s'ha hagut de fer el rescat de dues persones aquesta nit que s'havien quedat dintre del que és el canal del riu Besòs i, per tant, amb la crescuda s'havien quedat atrapades. Ha estat un rescat exitós i, per tant, aquestes persones no hi ha hagut cap altra qüestió física. És veritat que ara, en aquest moment, el que ens preocupa és que doncs, tenim diversos punts a la ciutat amb incidències a la xarxa elèctrica i, per tant, el que necessitaríem doncs, és que en les properes hores doncs, això es pogués resoldre per tractar d'anar a tornar a la normalitat i fer ara les tasques pròpies de després d'un temporal, doncs, sobretot incidir en la neteja dels carrers.
0: És Mireia González, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Gràcies per atendre els micròfons del suplement. Bon dia.
2: Bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. A aquesta hora també recapitulem amb algunes informacions al voltant d'aquest temporal amb l'Eva Compte. Endavant, Eva.
3: Hola, molt bon dia, Roger. Doncs sí, un temporal que ha fet de moment 4.800 trucades al 112 d'aquestes 800 informatives. Per tant, 4.000 per afectacions. Pel que ens explicaven els bombers, algunes d'aquestes afectacions són per inundacions, per vehicles que s'han dut la riuada. En aquest sentit, per exemple, el cap operatiu dels bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, explicava fa una estona aquí al suplement que han hagut de rescatar persones que estaven dalt de vehicles que ja estaven negats d'aigua.
4: I llavors aquí tenim totes les alertes d'aquests vehicles que alguns han estat arrossegats, hem tret persones que estaven al sostre del vehicle, vehicles completament enfonsats. Els vehicles que estan enfonsats els estem comprovant. No, de moment no hem trobat cap persona al seu interior.
3: Els bombers han rebut, de fet, un miler d'avisos, concretament doncs, per aquest temporal que va començar a les comarques litorals de Tarragona, va anar pujant cap a Barcelona, Baix Llobregat, i ara on està tenint més afectació és a Vallesos i també al Maresme. Aquí estem parlant de registres de més de 200 litres per metre quadrat, ens els detallava ara l'Enric Agut, per exemple, 240 a Mataró, a la capital del Maresme, també sobretot amoïnat Granollers, on també hi ha la riera desbordada, pendents també de la crescuda, evidentment, per aquests aiguats, aquests més de 200 litres per metre quadrat des d'ahir al vespre i fins aquesta matinada en aquests punts de la Catalunya, del centre de la costa catalana. Doncs bé, en aquestes localitats on s'ha acumulat tanta aigua, ara el que preocupa més, a la zona, per exemple, del Barcelonès, ja no hi plou, però el que preocupa més és la crescuda del als rius. Ara ens ho deia, per exemple, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, i és que aquí el riu Besòs ha superat ja pràcticament el nivell i comença a sobreeixir una mica en alguns punts de les passarel·les d'aquest riu. De fet, com ens explicaven des de Protecció Civil, ha doblat el cabal al riu Besòs i, de fet, ha arribat als 950 metres cúbics per segon. Això és moltíssim més del que és habitual. El Mugent, també a Montornès del Vallès, més de 200 metres cúbics per segon. O el Tenes, a Lliçà de Vall, a 177 metres cúbics per segon. També molt alerta aquesta hora amb la crescuda de rieres, de possibles desbordaments. Hem vist desbordaments, per exemple, a Caldetes, a Pineda i diverses localitats del Maresme, on aquestes rieres estan, doncs, ja sobreeixint.
0: 3:15 de 8 del matí, fem una pausa. Ens acostarem també a les 8 del matí, serà l'hora de recapitular i repassar, recórrer també tot el país amb diversos punts de connexió que tenim preparats i també anar despertant, doncs, diferents micròfons que tenim escampats per tot el país amb un matí, nit i tarda ahir de temporal que finalment encara s'allargarà amb aquestes restriccions almenys fins les 2 del migdia, pendents també de totes les compareixences que s'aniran produint, i seguirem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
5: El suplement amb Roger Escapa.
6: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
7: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
6: 6 dies per viure les lletres.
7: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
6: Programa complet a horitzons2050.org.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
10: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud
11: del
10: país.
11: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
10: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
12: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
10: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
13: En moments excepcionals, sempre hi som.
14: Des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure.
13: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
15: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament aquest
13: amb la informació.
16: Catalunya Ràdio.
17: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
18: Que no voten, paguen deudes.
19: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
20: Pots portar-nos el que puc, el que està al meu abast.
16: Catalunya Ràdio.
13: A tota hora i a tot arreu.
21: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
22: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels
23: d'aquests advocats. És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de tarda tràmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una missió conjunta amb el 3CAT Info.
13: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: 6 minuts per les 8 del matí, molts problemes de mobilitat. Fa una estona el Joan Garcia, des de l'estació de Sants, ens explicava que hi ha un problema de tensió i, més enllà de que no funciona cap tren de Rodalies perquè

0: Aquesta és la situació a les carreteres. 5 minuts per arribar a les 8 del matí. L'activitat esportiva, Roger Nau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ha afectat de plen les competicions. Aquestes últimes hores s'han suspès i s'han ajornat molts partits i competicions a les comarques on el risc és màxim fins aquest migdia. Aquesta tarda, si no hi ha cap contratemps, sí que jugarà el clàssic Barça-Madrid de Lliga Femenina al Camp Nou. S'havia de jugar a les 5. En principi és a les 7. Hi ha una reunió aquest matí per acabar d'avaluar com la gespa ha pogut drenar tota aquesta aigua que ha caigut a Barcelona ciutat.
1: Així és, una reunió que en principi serà per les vols de les 10 i que en principi serà per confirmar si es juga aquest partit al clàssic a partir de les 7, un partit que es podrà seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. De moment, a la prèvia del partit, el tècnic del Barça, Pere Romeu, no refia del rival.
2: Cada partit que juguem contra el Real Madrid sortim al 100% sabent que serà un partit ultracompetit. I això és la realitat. Tenen un gran equip, tenen unes grans jugadores, és un equip que els últims anys ha crescut. No ho està demostrant només a la Lliga Espanyola, també ho està demostrant a Europa fent grans partits. Llavors, demà serà un partit ultracompetitiu i, com tu bé dius, l'equip és molt conscient que ha de fer les coses perfectes per enfrontar-se i treure bon resultat i un bon rendiment contra el Real Madrid.
1: Qui no podrà jugar és Vicky López, que no s'ha recuperat de les molèsties musculars. Al marge del clàssic de la Lliga F, repassem les diverses afectacions pel temporal al calendari esportiu del cap de setmana. Ahir es va suspendre el Sabadell-Andorra, la segona divisió. S'havia de jugar a les 6, a la Nova Creu Alta, i és probable que es pugui jugar aquesta tarda, aprofitant que l'Andorra havia viatjat. L'horari encara no s'ha confirmat, s'ha de determinar, i de fet la decisió final serà de la Lliga. En principi sí que s'hauria de jugar el Girona-Mallorca a les 9 del vespre a Montilivi. Això sí, també sempre que l'equip balear el Mallorca pugui arribar a Catalunya. I ahir també es va suspendre la primera federació al Sant Andreu Antequera, previst inicialment a 3:15 de Can Dragó. El partit està confirmat que en principi també es disputarà aquesta tarda, en aquest cas a 6:15. David Murillo, director esportiu del Sant Andreu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Bueno, una bona part d'ell es trobava afectada per les restriccions de la Generalitat i llavors la Federació Espanyola, per mi amb bon criteri, ha decidit que no jugués el partit.
1: I a la Lliga ACB de bàsquet tampoc es va poder jugar el Joventut Andorra, que s'havia de disputar a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona. Aquest partit es disputarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre. De fet, la Federació Catalana de Bàsquet, també la de futbol, van suspendre tots els partits de les seves competicions a les comarques on el risc és màxim. També s'han suspès els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar al Port de Barcelona. Més enllà de tots aquests ajornaments, de totes aquestes afectacions del temporal, els partits de seleccions no s'aturen a nivell internacional. La Lliga de les Nacions ens ha deixat la victòria de la selecció espanyola per 3-1 contra la República Txeca, partit a Oviedo, amb nova exhibició de Lamine Yamal. El davanter del Barça va jugar només els primers 45 minuts, va marcar el seu quart gol en 3 partits amb la selecció espanyola, i Luis de la Fuente, el seleccionador, només té paraules d'elogi.
4: Si fuera el único futbolista español que está entre los nominados para el Balón de Oro, te diría que sí, que es el mejor futbolista del mundo. Y en su demarcación, pues es que lo hace todo bien. Está en camino de convertirse en un jugador de leyenda.
1: També va ser titular Rodri, també va marcar, i Pedri i Olmi també van jugar els primers 90 minuts. També va jugar Fermín els últims 24 minuts del partit, mentre que el jugador de l'Espanyol, Roberto, que debutava amb la selecció espanyola, va jugar el partit sencer. Altres resultats de la Lliga de les Nacions: Croàcia 0, Anglaterra 7, amb Livakovic i Gordon del Barça com a titulars. El davanter anglès va fer un gol i una assistència. També es va jugar el Suïssa 2, Eslovènia 1, amb Derkusic de l'Espanyol, jugant els 45 minuts primers del partit. Encara en futbol, el Prat ha de viure aquesta tarda un dia històric. Juga la fase prèvia de la Copa del Rei contra el Sant Rafel a Eivissa. A l'anada, els del Prat van deixar encarrilada l'eliminatòria. Van guanyar 1-5. El partit és a les 4. El capità del Prat confirma que també estan a l'espera de veure si el Sant Rafel d'Eivissa pot arribar a Catalunya. I acabem amb un últim apunt per dir que en MotoGP acaba d'acabar fa uns minuts el Gran Premi del Japó. Ha guanyat Marc Márquez. Ahir va guanyar la cursa sprint. Avui ha guanyat la cursa llarga, ho ha fet davant del líder del Mundial, Jorge Martín, i també de l'italià Marco Bezzecchi. Per tant, Marc Márquez, nova victòria a Motegi.
0: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: El temporal continua escombrant el país amb força. Els bombers centren ara les sortides al Vallès Oriental, especialment a Granollers i altres municipis del voltant, on ha plogut amb força aquestes últimes hores, amb registres rècord de gairebé 250 litres de pluja acumulada. Els serveis, bàsicament, han estat per rescatar persones que havien quedat atrapades als seus vehicles. La feina dels bombers avui és clau, ho deia fa uns minuts Oriol Corbella, cap de l'operatiu dels bombers al suplement.
1: Com que tenim tothom confinat, som els ulls en el territori, estem a la Riera, tenim binomis de persones que van monitoritzant el fet de si hi ha desbordaments i quines conseqüències poden haver, i que llavors que estem pendents i que en el cas de que ens facin falta evacuacions, que estarem allà i ja vindrem.
0: El missatge és clar: quedar-se a casa fins a nou avís. Aquest decret que hi va aprovar la Generalitat és fins les 2 del migdia. Veurem si en alguna compareixença la consigna canvia, però hores d'ara, quedar-se a casa, evitar desplaçaments fins les 2 del migdia per evitar mals majors. Els bombers continuen assegurant les zones properes als rius per evitar desbordaments. I és que el riu Besòs ha registrat una crescuda sobtada del cabal aquest matí, que ha arribat a baixar gairebé a 1.000 metres cúbics per segon. Un volum que supera en escreix el llindar de perill, però sembla que la cosa va a la baixa, com ens explicava el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, també gràcies als afluents del riu. I en situació d'emergència, aquest missatge, l'ES Alert, ha tornat a sonar fa tot just una hora en 5 comarques. Són el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i el Gironès. Es recorda que cal respectar les restriccions de mobilitat perquè hi ha múltiples incidències, com les que explicàvem fa uns instants. Els del suplement continuem recorrent tot el país, també les principals infraestructures. L'accés a l'alta velocitat a l'estació de Sants continua tancat, però el servei no està cancel·lat, sinó ajornat, ens deien des de l'estació de Sants amb el Joan Garcia. El servei de Rodalies i també el de Ferrocarrils estaran suspesos fins ben bé les 2 del migdia, des d'ahir la tarda, que ja no funcionen. El metro de Barcelona sí que ha reprès el servei a les 5 de la matinada, ho ha deixat de fer durant la nit. Això era una excepció perquè les nits de divendres a de dissabte a diumenge hi ha funcionament de metro. No ha estat així aquesta nit. A les 5 s'ha reprès, però, això sí, amb nombrosos accessos tancats i estacions inoperatives com a conseqüència de la pluja acumulada. Aquesta és la fotografia general que tenim. Ara hi entrarem al detall també d'una fotografia i sumant totes les veus dels experts que anirem rebent i saludant al llarg d'aquest suplement, on avui ens guardem l'esperit de cap de setmana perquè passa per quedar-se a casa.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: De seguida l'Enric Agut, abans també informació pel que fa a les carreteres, diverses afectacions que actualitzem a aquesta hora, retencions en tots dos sentits a la B10 entre Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. El riu Besòs s'ha desbordat i ha envaït la calçada. Hi ha una carretera tallada, la C352, en els dos sentits, les Franqueses del Vallès i Canovelles. Trànsit lent a la C35 a l'altura de Vidreres, està tallada la sortida 87. La C17 a Montcada i Reixac també hi ha una calçada tallada. A l'AP7, circulació intensa a Cardedeu, hi ha tallades les sortides i entrades a l'autopista, i a Sant Cugat del Vallès en sentit sud cap a Barcelona, la C16 està tallada per despreniments. El missatge continua sent evitar la mobilitat, i això durarà fins les 2 del migdia a tot el país, tant si plou com si no plou. Si hi ha un canvi d'ordre, també estarem pendents de les comunicacions oficials. Enric Agut, bon dia de nou. Com tenim la tempesta?
2: Doncs mira, la tempesta, la que està ara doncs, com enquistada, és a l'Alt Maresme, a la zona de Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, ja porta estona allà durant precipitació forta, i semblava que hagués de marxar, però encara està allà com quieta. Van entrant més nuclis procedents del mar, i ens acaba d'arribar també ara un vídeo de Santa Susana que sembla que la riera s'ha desbordat. És a dir, els carrers estan plens d'aigua en aquesta població. També a la Selva, disculpa la veu, que m'estic quedat sense veu, a la Selva també està entrant una línia de tempesta forta, i comença també a entrar aquest mateix potser sistema de tempesta cap al Gironès. És a dir, el focus posat ara mateix a l'Alt Maresme, també a comarques de Girona, perquè la pluja doncs, va fent i pot deixar encara molta quantitat d'aigua nova. La resta del país, bona part de les comarques de Barcelona, no plou. Sí que a Osona encara plou una mica, també al Berguedà. No plou a Lleida, no plou a Tarragona. I ara, doncs, és comarques de Girona i també al nord del Maresme, on aquest matí seguirà plovent. I sembla que aquest sistema convectiu encara està ben viu i va gestant, va formant més nuclis de tempesta sobre el mar, que després les corrents, els aires, arrosseguen en aquestes comarques. I fins a les 2, la pluja pot ser així d'extensa, possiblement a les 11-12, no és tant com ara, però encara pot ploure, i a la tarda ja tindríem alguns ruixats més locals. A la tarda passaríem d'un nivell vermell a un nivell taronja encara en algunes comarques. Però ja et dic, que aquesta tempesta que està aquí formada a l'Alt Maresme fa estona que està deixant una tromba d'aigua, ha saltat a la comarca de la Selva, ho pot fer al Gironès, i bé, algunes rieres ja s'han desbordat, per exemple aquesta de Santa Susana.
1: Ara tornem amb tu. Gràcies, Enric.
2: Fins ara.
1: Passen 6 minuts de les 8 del matí. Molt important sentir aquesta hora el David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Quina és la situació a aquesta hora?
3: Bé, doncs ara sí que estem en una situació que és la més crítica que hem tingut de tot l'episodi. Sobretot perquè estem tenint diversos salvaments de persones amb algunes situacions crítiques importants, sobretot a la zona del que seria el Vallès Oriental i l'Alt Maresme. Són els dos sectors on tenim, pues això que us deia, una situació d'afectació de persones importants. Estem parlant de salvaments, especialment.
1: De quina mena? Gent que ha quedat atrapada a casa o...
3: Sobretot són gent que ha quedat atrapada amb el cotxe, sobretot, amb situacions, diguéssim, però també gent que ha estat que ha quedat doncs amb alguns baixos i de més, i per tant és allò una situació bastant immediata, bastant calenta la foto exactament del que ens està passant ara, estem passant, diguéssim, allò malament en aquests dos sectors, i la situació és aquesta. Esperem, com comentàvem, que la tempesta vagi evolucionant doncs, cap a la zona de Girona. Estem pendents, i sobretot el que també estem fent és monitoritzant que intentant a part davant també que a banda de donar aquesta resposta, aquests salvaments en aquests llocs, que també en els llocs on preveiem que puguem tenir problemes, doncs poder anticipar-nos i poder fer els avisos pertinents. Per això mateix fa una estona hem fet hem recomanat aquest alert, doncs perquè amb aquestes zones, diguéssim, que estàvem tenint problemes i també les que preveiem que en tindrem les properes hores.
1: Aquest és alerta sonat en aquestes 5 comarques que anomenàvem fa uns instants. Un és alert que ha afectat Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Gironès, és on plou amb intensitat hores d'ara i ho farà encara més també aquestes properes hores. Entenc, però, que el missatge de tothom a casa continua vigent per tot el país, eh?
3: Sobretot aquestes comarques. És a dir, també per posar una mica de ponderació, una cosa és agafar el cotxe i marxar, que diguéssim que la gent hi posi sentit comú. L'altra cosa és que en aquestes comarques afectades, doncs que la gent estigui a casa, no? Això és el que sobretot recomanem.
1: Ahir parlàvem d'aquest mini-huracà mediterrani. És un fenomen que finalment sembla que no s'ha acabat donant, però sí que som davant d'un episodi de tempestes molt, molt fortes. És una mica aquest el balanç que fan, meteorològic?
3: Sí, el balanç que fem meteorològic és que hem tingut una situació d'acumulacions molt importants, de més de 150 litres, és a dir, són acumulacions de per si importants. Quan això ens ha anat passant doncs, en moltes hores, com ha sigut el cas, per exemple, doncs, del Barcelonès o fins i tot doncs, en bona part del Vallès Occidental, doncs això ha sigut una situació de simultaneïtat d'actuacions normals, de salvaments sense que tinguessin la majoria doncs, un risc vital. El problema ha estat on especialment comentàvem aquestes dues comarques, Vallès Oriental i Maresme, sobretot la part de l'Alt Maresme. Aquí hem tingut pics de 70 litres per metre quadrat amb molt poca estona, en mitja hora, i llavors aquí és on realment sí que hem tingut una situació més excepcional, no? Que ens ha donat aquesta, diguéssim, acumulació, però a més amb aquest pic puntual d'aquests 70 litres. I llavors hem tingut doncs, aquesta situació doncs, molt més sobrevinguda i on ens ha agafat molta més gent doncs, amb vehicles i demés.
1: Hem anat saludant alcaldes amb aquestes primeres hores de programa. Cap d'ells ens ha explicat que li consti cap dany personal. Sí, alguns ferits, cap de gravetat. Corroboren aquesta sensació els bombers, tenint en compte també que molts d'aquests rescats estan duent a terme hores d'ara al voltant, a l'entorn del Maresme?
3: No, nosaltres no descartem que hi hagin danys personals a hores d'art, perquè estem tenint, que comentàvem, molts serveis de salvament i, per tant, no podem tenir danys personals encara, no estem lliures d'això i, de fet, és que estem en el terreny, molt actuant allò en aquests sectors, doncs, de forma, diguéssim, anant donant resposta al que ens anem trobant. No paren de sortir-nos serveis. Abans d'entrar a antena doncs, teníem 35 amb aquesta situació que estàvem resolent. Clar, 35 salvaments simultanis, poden imaginar que són moltíssims salvaments. I, per tant, no podem descartar que algun d'ells doncs, puguem tenir danys personals.
1: Entenc que ara hi haurà alguna reunió de seguiment i es plantejaran també, potser, en algunes comarques donar un missatge diferent a que tothom es quedi a casa fins les dues del migdia? O com anirà això?
3: Sobretot el que nosaltres ara mateix el que estem fent és fent seguiment a part dels aforaments que tenim doncs, les estacions automàtiques d'aforaments i que podem monitoritzar des d'aquí. A banda d'això també a posar en les rieres i punts claus, doncs també tenim binomis de bombers que estan fent aquest seguiment, vale? Per poder tenir una foto real de les situacions que ens preocupen i si en algun cas es dongués doncs, que haguéssim de fer indicacions, doncs, que la gent pugés a plantes superiors o alguna situació de risc similar, ho faríem. Ara mateix no estem en aquesta situació amb la informació que tenim. Sobretot es tracta de que ens anem anticipant i anem fent aquestes dues feines. Sobretot estem fent aquesta anticipació i llavors donant resposta als salvaments una vegada se'ns donen, que sobretot, com comentàvem, són persones que es troben en els seus vehicles o que no poden sortir. La majoria de casos són les situacions d'aquestes. També tenim alguns danys estructurals, que també hi pot haver afectació a persones, alguna caiguda d'algun mur, vull dir que la situació... és aquesta.
1: El David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, l'anirem saludant i seguint també totes les compareixences que hi hagin al llarg d'aquest matí de diumenge. Gràcies per atendre'ns, que tingui un bon dia.
3: Moltes gràcies a vostès, bon dia.
1: Continua actiu el temporal, deixa pluges torrencials i registres rècord a tot el país. Aquesta hora plou amb intensitat, com hem explicat, a les comarques, sobretot de Girona i el Maresme. Encara queda algun nucli de ruixats, també a la Selva, Palafolls, Santa Susana, Blanes, punts on està plovent a bots i barrals, però anirà fluixant. És el minut a minut d'aquestes pluges que es desplacen de sud a nord del país. Fa una hora Protecció Civil ha enviat un alert a les comarques del Vallès Oriental, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès i el Maresme. El missatge és clar, l'anirem repetint també al llarg del matí. El temporal no s'ha acabat, les restriccions de moment no s'aixequen, com a mínim fins les dues del migdia, cal respectar les limitacions de mobilitat. El president de la Generalitat en aquesta línia, també Salvador Illa, en una piulada demanava precaució i ha instat la població a no baixar la guàrdia i a seguir en tot moment les indicacions de Protecció Civil. A Granollers, des de l'inici del temporal s'acumulen, atenció, gairebé 250 litres per metre quadrat, és un dels punts més crítics del territori català, 250 litres per metre quadrat a Granollers. És una animalada en moments de molta intensitat i és que han caigut 68 litres per metre quadrat en només mitja hora. L'aigua també ha caigut amb virulència a Mataró, amb precipitacions acumulades de 244 litres per metre quadrat o 232 acumulats a Cabrils. Aquí l'episodi ja fluixa, però preocupa especialment el cabal del riu Besòs a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que ha superat els registres del temporal Glòria. Josep Lluís Armenter és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
4: El Llobregat ja hem confirmat que ja va a la baixa. El Besòs, que és el punt que hem tingut aquesta crescuda sobtada pràcticament de 600 a 900 metres cúbics per segon, molt poc temps, doncs, sobretot per l'aportació d'antenes, doncs ara sembla que també ha arribat a aquest màxim, i això sí que ens tranquil·litza, i bé, ara és veure com evoluciona doncs, aquest front doncs, cap a les terres gironines.
1: El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 5.000 trucades per fortes pluges fins a les 7 del matí, i els bombers ja han fet més de 900 serveis i han rescatat diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles, al Vallès Oriental. Les rieres baixen plenes, sobretot al Maresme, i en alguns punts s'han desbordat i s'han endut vehicles. Aquesta era la reacció d'un conductor en veure que la Ronda de Dalt doncs, també s'havia vist en alguns punts amb grans acumulacions d'aigües. No s'ha de lamentar, de moment, danys personals. El cap de l'operatiu dels bombers, Oriol Corbella, ens explicava també fa uns minuts aquí al programa que hi ha gent gran en plantes baixes que veuen com els puja l'aigua i els entra a casa i que, evidentment, estan espantats i que els bombers hi treballen.
5: I llavors aquí tenim totes les alertes d'aquests vehicles que... Alguns han estat arrossegats, hem tret persones que estaven al sostre del vehicle, vehicles completament enfonsats. Els vehicles que estan enfonsats els estem comprovant. No, de moment no hem trobat cap persona al seu interior.
1: També hem saludat Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil. Ha dit això.
6: A partir de les 5:30 de la matinada, juntament amb un increment de mobilitat que s'ha detectat, ha sigut quan s'han disparat els incidents greus de persones atrapades amb cotxes i, per tant, doncs, hem d'extremar les precaucions perquè està plovent, ha plogut, està plovent i plourà molt encara.
1: Pel que fa a la mobilitat, les restriccions continuen vigents fins les dues del migdia. Hi ha moltíssimes afectacions. El servei de rodalies i regionals i els de ferrocarrils de la Generalitat està aturat, no es reprendrà com a mínim fins les dues. Pel que fa al servei de metro, que no ha funcionat aquesta nit, s'ha reprès a les 5 de la matinada, però ara mateix funciona amb afectacions. Hi ha diversos accessos tancats a la L1 i a la L5, i el servei està aturat a la L1 entre Catalunya i Marina, i la L3 entre Paral·lel i la Ceps, i a la L9 Sud entre Prat Estació i Europa Fira. També hi ha diverses línies bus a Barcelona desviades o limitades pel temporal. I a l'estació de Sants, fa una estona ens retratava el Joan Garcia, que la imatge era bastant desoladora. El puc saludar a aquesta hora, Joan, des de l'estació de Sants? No, no el podem saludar. Ara hi anirem amb el Joan Garcia. Abans, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Gràcies.
1: Senyor Lamiel, expliqui'm com estan les carreteres, tenint en compte també que algunes d'elles fa una estona retratàvem que han estat tallades, eh?
7: Primer de tot, consell, hi ha una restricció. La restricció és des d'ahir a les 8 fins avui a les 2. És una restricció. Per tant, quedem-nos a casa, no ens podem moure. Aquest és el consell número 1, que s'ha de respectar aquesta restricció. Ho dic perquè a vegades ens pensem que podem sortir perquè ja no hi plou, però les carreteres estan en molt mal estat, i podem tenir un ensurt i un ensurt greu. Per tant, hi ha una restricció, tothom a casa fins a les 2, i aquesta és la que està vigent de restricció. Després, en quant a la mobilitat, un apunt, la mobilitat s'ha respectat la restricció. Els números que tenim és que s'ha respectat la restricció. En aquests moments estem comptant ja 230.000 vehicles menys que s'han mogut des d'ahir a les 8 fins ara. 230.000 vehicles menys que l'any passat i que fa 2 anys. Per tant, ha caigut molt la mobilitat i respecte a la restricció. Aquesta seria la primera cosa que hauríem de dir. I dos, en quant a camions, que hi havia una restricció també aplicable i aplicada, també s'ha respectat de manera bastant important, la restricció de camions. Per tant, en aquests moments la restricció està funcionant. En quant a les afectacions, com deia vostè, no hem de lamentar en aquests moments cap ferit greu. Durant la nit hem tingut diferents problemes amb diferents vies que s'han anat recuperant. Per exemple, hi ha hagut una detenció d'una conductora per consum de drogues i alcohol a la C-17, hem anat solucionant tots els problemes que hem tingut durant la nit. Alguns, per això, encara els tenim. I llavors, si vol, per comarques, per centrar-nos una mica més,
1: Som-hi.
7: A la zona del que seria conurbació metropolitana o tocant a la conurbació metropolitana, una de les afectacions més importants era la C-16. Bé, la C-16 en aquests moments és oberta, i ara li diré el sentit, perquè en sentit sud, ja és oberta en sentit sud, túnels de Vallvidrera, d'acord? Encara està afectada i encara es trigarà a recuperar-la completament. Per tant, aquesta és una bona notícia, perquè era una via important que s'ha de tenir activa, no?, a partir de que s'aixequi la restricció. La resta de carreteres no hi ha cap novetat, però sí, i ara li descriuré les, no hi ha cap novetat respecte a les que teníem fa una estona, però van entrant, com deia molt bé les anteriors persones que m'han precedit, perquè va entrant tota la patacada d'aigua a la zona de la Selva, al Maresme, a la Selva i també a Empordà, i per tant aniran caient carreteres d'aquestes demarcacions. Per exemple, ja n'hi havia alguna afectada de la xarxa més secundària, però a Riells i Via Brea, quan no havíem tingut encara afectacions. Conurbació metropolitana, C-16, recuperant-se, afectació a la C-17 a Montcada. Vallès Occidental, la C-58 havíem tingut un accident, però està recuperat ja, la C-58 està funcionant. Terrassa Nacional 150, i Sentmenat, la carretera 14-13A, aquesta vull fer-hi una especial atenció. Aquesta carretera de Sentmenat és una carretera que se sol fer servir per anar a fer revolts, entre altres coses. No, hi ha una restricció de mobilitat, que ningú es mogui perquè les carreteres no estan en bon estat. Vallès Oriental, la Roca i Collada de Papers, aquí tenim problemes, que s'està actuant i s'està intentant recuperar aquesta via, igual que la Ronda Nord que mencionava vostè de Granollers, que és la zona de Canovelles, que se'n diu la Ronda Nord, no? Tota aquella zona també està afectada, ha impactat de manera important, més alguna altra carretera del perímetre que també es pot veure afectada. I I destacar això que també deia vostè, que he mencionat ara fa un moment, que és que està pujant la tempesta. Això no s'ha acabat. Això tot just estem en el període d'evolució cap al nord. I, per tant, ara va entrant a la zona més del nord, les comarques de la demarcació de Girona, que podríem dir, i a l'espera de que puguem rebre les afectacions de vies, que potser en un primer moment no es produeixen, però després, com que els terrenys estan ja molt molls d'episodis anteriors, es produeixen les esllavissades, especialment en xarxes secundàries. Per posar un exemple, tota la zona de Torroella de Montgrí, Serra de Daró, tota aquella zona d'allà, aquelles GIs, aquelles carreteres G, doncs estan ja tocades i potser poden quedar més tocades.
1: Senyor Lamiel, tenint en compte que aquest és alert s'ha enviat fa tot just una hora, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Gironès, és la zona més afectada per aquestes pluges, també tenint en compte la direcció que estan agafant les tempestes les properes hores, es plantegen aixecar aquestes restriccions de mobilitat abans de les dues del migdia en algunes altres comarques del país?
7: És el que li deia ara fa un moment. La restricció és fins a les dues del migdia.
1: No canviarà això, al llarg d'aquest matí?
7: En aquests moments no canvia. A l'espera de tots els comitès tècnics i consells assessors que s'hagin de produir. Però en aquests moments el missatge és això no canvia, perquè les carreteres, encara que no plogui, no estan en condicions per fer-les servir. Podem tenir un ensurt. I, per tant, és recomanable en aquests moments, no recomanable, és una restricció que s'ha de complir de mobilitat.
1: Doncs queda clar el missatge del Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit. Gràcies una altra vegada. Anirem parlant també al llarg d'aquest programa. Una abraçada, bon dia.
7: Moltes gràcies a vostè.

0: Puc saludar a aquesta hora el Jordi Campos. Ell és primer tinent d'alcalde de Cabrils, un dels municipis del Maresme més afectats. També hem rebut diverses imatges d'oients amb esllavissades a Cabrils, on ha plogut amb força també aquestes últimes hores. Jordi Campos, bon dia.
1: Bon dia.
0: Situació al seu municipi.
1: Bé, una mica o bastant complicada. Vull dir, després, evidentment, com has apuntat, segons diu el Meteocat, han caigut 226 litros i és de les poblacions doncs, que més ha plogut. Bé, doncs, murs caiguts, arbres caiguts, algun pàrquing inundat i també, molt important, hi ha una zona d'urbanitzacions que porta des d'ahir la tarda sense llum. I també un carrer que hi ha 12 veïns que ha caigut un mur de contenció. Ara estan valorant els bombers perquè hi ha 12 veïns que han quedat en una zona aïllada. Seria el més destacable, encara que tot així ens estan valorant totes les incidències que ens van arribant, que en són moltes.
0: Mm. Entenc que de danys personals de moment no n'han de lamentar, eh?
1: De moment no lamentem danys personals, són materials i aquests són, evidentment, tard o d'hora s'acabaran arreglant. Però personals, que jo crec que és el més important, no n'hi ha cap.
0: Molt bé. El seu missatge pels conciutadans?
1: Bé, està treballant activament la brigada, ADF, bombers, i estem intentant posar al dia doncs, totes les incidències que tenim, ja que ha baixat molta aigua per la carretera, hi ha moltes pedres, i l'important que si no és necessari, evidentment, ningú es mogui de casa, i si té alguna incidència, ho poden contactar directament amb l'Ajuntament, amb tots els mitjans que tenim disponibles.
0: Doncs és el Jordi Campos, el primer tinent d'alcalde, alcalde accidental aquests dies també de Cabrils. Correcte, aquí agraïm, sí. Agraïm també aquesta trucada, en aquest cas amb Cabrils, un dels punts al Maresme que ha plogut molt aquestes últimes hores. Tenen registres de quanta aigua ha caigut a casa seva?
1: 226 litres.
0: Molts d'aquests litres acumulats en poc més de mitja hora i, per tant, també aquestes esllavissades que s'han acabat produint. Gràcies, alcalde, bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Protecció Civil acaba de piular que enviarà de manera imminent un esalert als municipis de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona. Davant el risc de desbordament del riu Besòs es demana a la població propera que si arriba l'aigua pugi a plantes superiors. Eviteu soterranis i zones baixes i no us apropeu al riu. Per tant, d'aquí uns instants que nosaltres que som a Barcelona ciutat, Diagonal 614, ens pot sonar el telèfon mòbil amb aquest esalert davant d'aquest risc de desbordament del Besòs, demanant a la població propera que si arriba l'aigua es pugi a plantes superiors. Si cal, anirem a fer el suplement des de la primera planta. Fem una pausa i reprenem el fil també d'aquestes informacions.
2: El suplement amb Roger Escapa. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
3: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
4: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
5: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
6: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
3: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
2: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut?
8: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
11: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele. Va, va, va, va. ¡Y va! ¡24 horas!
9: qué facilidad resolvió, sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga.
14: Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: El suplement. Amb Roger Escapa.
0: Dos quarts de nou del matí, la fotografia que a primera hora ens enviava a través també de la Ràdio Nacional de Catalunya, el Joan García, despertant-nos des de l'estació de Sants amb un panorama, Joan, bastant dantesc. Ha evolucionat gaire a aquesta hora l'estació de Sants, Joan?
17: Bon dia, Roger. Sí, ha evolucionat cap a bé perquè ja hi ha tensió. Ha tornat la tensió. Què ha passat? Doncs ens en vam anar a dormir amb unes imatges de molta aigua a l'interior de les andanes. Sobre les andanes o sobre les vies, autèntiques cascades d'aigua, a conseqüència de l'aigua que s'ha arribat a filtrar, a més és una estació que està en obres, i hi ha hagut unes peces del sostre que han caigut sobre la catenària. Per poder-les retirar és pel motiu pel qual s'ha tallat la tensió, i que un cop s'ha acabat de fer aquesta operació, que ha durat aproximadament uns 50 minuts, s'ha reprès la tensió ja des d'abans de les 8. Aquesta seria la bona notícia. Però la dolenta, diguéssim, és que aquí realment es mou molt poca cosa a les vies. Només ha sortit un tren, un Ouigo cap a Sevilla via Madrid, del Sirio no en sabem res, i tots els trens de Renfe, Aves, Avants, tots aquests no es mouran fins a les 12. Això sí que ja ho havíem dit en anteriors connexions. Per què uns sí i els altres encara no? Segons ens arriba, els maquinistes haurien demanat fer les comprovacions de la infraestructura que ja es va fer l'anterior vegada quan l'accident de Gelida, i en casos de pluges molt torrencials, per certificar la total seguretat del corredor. Els maquinistes del CEMAP, del Sindicat de Maquinistes, estem dient, Renfe parla de causes operatives, per tant, doncs, aquest és el panorama. No hi haurà trens que surtin de Barcelona fins a les 12, i de moment aquí sí que ha minvat una mica la gent que esperava, perquè a l'embarcar-se aquest Ouigo, els Ouigo ja sabeu que són trens de dos pisos amb moltíssima capacitat, el procés d'embarcament ha sigut llarg, i hi ha altres usuaris afectats com aquest senyor, doncs ho agafen amb més filosofia. On ens deia que va vostè?
18: Hola, buenas tardes. Vamos para Puerto Rico y estamos aquí atrasados para coger un vuelo en Madrid. Así que dicen ahora que a las 3 de la tarde salimos.
17: ¿A quina hora tenen el vol?
18: Sí.
17: ¿A qué hora?
18: A las 3. Era a las 10:45 y ahora es a las 3 de la tarde.
17: Per tant, confien arribar, justet.
18: Ajá.
17: Molt bé. Renfe els ha enviat alguna notificació?
18: No, nada, todavía. Solamente lo estamos viendo en las pantallas.
0: Joan.
17: D'acord, doncs això és el que ens diu aquest usuari. Renfe ens diu que sí, que s'han enviat missatges als afectats. Aquesta seria la situació a l'alta velocitat.
0: Això a l'alta velocitat, Joan, t'anava a dir, sí. La Rodalies, la xarxa ferroviària, fins les 2 del migdia segur que no es reprèn, està suspesa des d'ahir, i sembla que no hi ha cap possibilitat que abans de les 2 circulin trens de Rodalies, eh?
17: No. Rodalies, en principi, fins a les 2 no s'espera que circuli cap tren de Rodalies, ni de regionals, tret de les Rodalies de Lleida, i l'R16 entre l'Hospitalet de l'Infant i Tortosa són les úniques excepcions, però Rodalies, com Ferrocarrils de la Generalitat, doncs, i els busos interurbans, tots aquests serveis no funcionaran fins a les 2.
0: Molt bé, gràcies, Joan García, des de l'estació de Sants, i tornarem més endavant. Anem fent ronda també amb alcaldes. És l'hora de saludar el Joan Campolier, alcalde de Santa Susanna. Bon dia, alcalde.
19: Bon dia.
0: Com estan al seu municipi?
19: Pues bueno, molta aigua.
0: Tenen dades de quants litres han caigut aquesta nit?
19: bueno, ni ho sé, parto des de les 5 de matí donant voltes, molta aigua, ha caigut molta aigua, no ho sé, en aquest moment no sé els litros, però la riera que marca, és un sobreixidor important, ens ha desbordat a la part alta del poble, amb la qual no ha provocat, bueno, que jo sàpiga ara, però molta aigua per tots els carrers, i ara, doncs, bueno, ara ha deixat de ploure, la riera l'altre matí ha deixat de ploure, ha baixat moltíssim, perquè tenim tot el tema de l'escorrentia de l'autopista, que és tot on hi havia el viatge, i bueno, ara doncs ens queda esperar, com a mínim doncs, els carrers doncs, l'aigua està marxant, i començar amb la neteja.
0: Doncs aquest és el panorama Santa Susana. En aquest cas no és gaire diferent d'altres estampes en diferents punts del país. Entenc que de moment, pel que m'explica, danys materials sí, danys personals, que li constin, no.
19: En aquest moment, doncs no.
0: Doncs cosa que celebrem.
19: Inundacions doncs, d'algun graig, els passos tant de sota via com de Nacional 2 també doncs, estan inundats, que han fet una mica de dipòsit d'aigua dels carrers anaven aquests dipòsits i un tram de la Nacional 2 també que també està molt afectat, bueno, també és aigua. O sigui, realment, doncs, puc dir ara, doncs, que tot és un tema d'aigua i no hi ha hagut cap accident ni cap problema, doncs, d'esllevissades ni res.
0: L'alcalde de Santa Susana, el Joan Campolier, a qui agraïm també que ens hagi pogut atendre aquest matí de suplement. Molts ànims!
19: Gràcies.
0: La tempesta continua. Des de ja fa unes quantes hores descarrega amb força a totes les comarques gironines, també a la Selva, Maresme. A la capital, la Girona, hi tenim la Núria Paraire, en aquest cas també qui podem saludar a aquesta hora. Núria, bon dia.
13: Hola, Roger, bon dia. Sí, aquí estem. Continua plovent a Girona, ho fa des de primera hora de la matinada. La pluja es manté estable. De moment no veiem que vagi a més. I t'actualitzo algunes dades. Hi ha una dada que m'estava esperant actualitzar-la amb alguns veïns més. L'ES Alert, alguns veïns de Girona, com a mínim de Girona Ciutat, no l'han rebut. Això ens ho comenten des de fa una estona, des de que la gent es comença a despertar, ens ho comenten alguns veïns. A la ciutat de Girona no haurien rebut l'ES Alert. De fet, nosaltres tampoc l'hem rebut, però ho volíem acabar de confirmar per dir-ho. Segona actualització. Aquí a les comarques gironines estem pendents, sobretot, del Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Bé, el Gironès, de moment, llunyà, es manté en cabals normals. A la Selva, concretament a Amer, estaven pendents del riu Brugent, perquè sí que tenia un cabal molt alt. Us havíem dit abans que l'alcaldessa ho havia anat a comprovar ella mateixa i fa una estona hem pogut parlar amb ella. Ens confirma que de moment no s'ha desbordat, però es lamenta d'una situació que van patint de manera regular. Escoltem l'alcaldessa Maria Rosa Vilà.
20: L'únic lloc que ens desborda sempre és el passadís de Sant Climent, que sí que és un problema, i en un futur hauríem de mirar a veure si la Generalitat i a través de l'ACO, qui sigui, dona subvencions per no deixar aïllats el món rural cada vegada que hi ha una ploguda, tenint en compte que això passa molt sovint.
13: Doncs això, a la zona del nucli de Sant Climent sí que es queda aïllat i per això fa aquesta reclamació. I després també tenim actualitzades les dades dels bombers. De moment els avisos que han rebut no són gaires, però sí que han pujat. Recorda que a les 6 del matí dèiem que els bombers havien rebut només 6 avisos. Ara ja són 31, de moment també per qüestions lleus. Com dèiem, va plovent, va produint-se aquesta pluja i estem a l'expectativa de que pugui anar a més aquí a les comarques gironines.
0: Mira, acaba de piular Protecció Civil, enviem nou ES Alert, incidències greus, pluges torrencials al Vallès Oriental, Maresme i litoral fins al Baix Empordà. Per tant, també, Núria Paraire, alerta també, Baix Empordà, prop del Gironès en aquest cas. Es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Eviteu qualsevol desplaçament i extremeu les precaucions. En cas de perill, contacteu al 112. És probable que sonin alguns telèfons mòbils, Vallès Oriental, Maresme i litoral fins al Baix Empordà. El missatge que acaba de piular ara mateix Protecció Civil, tenim aquesta tempesta en marxa. Fa una estona des dels bombers també ens alertaven que el moment més greu és aquestes properes hores i que, si bé en molts punts del país no plou, sí que ho fa amb intensitat. Maresme, la Selva, Gironès, Baix Empordà, Alt Empordà, aquesta tempesta que es desplaça del sud cap al nord-est del país. 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, antena conjunta també amb 3Cat Info. Avui és 4 d'octubre del 2026. És una data que teníem molt, molt, molt assenyalada al calendari perquè ens feia una il·lusió enorme fer el programa des de Tarragona. Avui s'havia de celebrar aquest matí a les 10 el concurs de castells, l'espectacle casteller més gran del món. Ahir hi va haver bastant de soroll al voltant de què passava amb aquest concurs, amb l'edició d'avui, amb les 12 millors colles del país, si se suspenia, si se posposava. Bé, finalment s'ha ajornat unes quantes hores. Hi haurà concurs, hi haurà la gran final, hi haurà la gran cita, serà a les 4 de la tarda, tan bon punt aquest episodi de pluges hagi passat, el que és més greu, si bé aquesta hora a Tarragona tampoc hi plou. Ahir sí que es va poder celebrar una d'aquestes sessions prèvies, això sí, condicionada per la situació meteorològica, la sessió es va fer en l'horari previst, es va allargar força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat, que va ser a les 8 del vespre. Des de Tarragona, la crònica del que va passar amb el Josep Almirall. Josep, bon dia.
1: Bon dia. Això ha obligat a moltes de les 18 colles participants a tornar a les seves localitats en plena restricció de la mobilitat. De fet, tot i que se n'ha suspès el lliurament de premis, la sessió de dissabte s'ha acabat a 21:45 de la nit. Hi ha hagut colles, com els Bordegassos de Vilanova, que se n'han anat tot just a acabar el seu tercer castell, i d'altres, com els Marrecs de Salt, que s'han quedat a dormir en bona part en un pavelló esportiu. Els Marrecs, precisament, han estat els guanyadors clars d'aquesta sessió, amb el 4:09 descarregat. Els de la camisa blau ter també han descarregat el 5:08, la torre de 8 i el 7:08. El podi l'han completat en segona posició els nens al Vendrell, amb el 3:08, el 5:08 i el 7:08. I en tercera posició els castellers de Lleida, amb el 7:08, el 2:08 i el 3:08. A partir d'aquesta tarda, a les 4, la lluita pel podi la protagonitzaran els castellers de Vilafranca, les dues colles dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona, amb castells de 10 i castells nets en cartera i amb construccions mai descarregades, com el 3:09 net o el 9:09. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: 3 minuts per 3 quarts de 9. Aquest concurs de castells a les 4 de la tarda coincidirà amb una altra gran cita esportiva, en aquest cas, amb aquest Barça-Madrid. Primer previst a les 5 de la tarda, avui, Lliga Femenina, en directe també per Catalunya Ràdio amb la TDG, finalment posposat fins les 7 del vespre al Camp Nou, i avaluant també aquest matí com la pluja ha caigut i de quina manera aquesta gespa del Camp Nou ha aconseguit drenar aquesta acumulació. Roger Nau, moltes activitats esportives aquest cap de setmana, evidentment condicionades per aquest temporal.
21: Sí, evidentment aquest Barça-Madrid de la Lliga F pendent d'aquesta reunió que serà pels vols de les 10 per analitzar la situació general, també veure, com diem, l'estat de la gespa del Camp Nou, a veure com està després d'aquesta pluja torrencial que ha caigut a Barcelona. Aquest partit, en principi, s'havia de jugar a les 5, finalment s'ha posposat fins a les 7. Veurem exactament què passa si el partit es juga, evidentment, començar a les 7 i es podrà seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Pel que fa als partits ajornats, destaca el Sabadell-Andorra de la segona divisió. S'havia de disputar ahir la tarda a la Nova Creu Alta i ara el club arlequinat està pendent de si es pot jugar aquesta tarda o no. De moment encara no hi ha cap horari confirmat, però des del Sabadell confien que el partit es pugui disputar, aprofitant que el rival, l'Andorra, ja havia viatjat a Catalunya. La decisió final l'ha de prendre la Lliga, evidentment, seguint les recomanacions de Protecció Civil. També a segona, el Girona ha de rebre avui el Mallorca-Montilivi a les 9 del vespre. Això sí, molts pendents, evidentment, també de tot el que passi, i també en aquest cas que l'equip balear, el Mallorca, pugui viatjar fins a Catalunya. L'equip havia de volar avui fins a l'aeroport de Barcelona. I a la Primera Federació, el Sant Andreu Antequera, que es va cancel·lar ahir, sí que es disputarà avui, en principi, a 6:15 a Can Dragó. No estan afectats en aquesta categoria els partits dels altres equips catalans. El Nàstic i l'Europa juguen a domicili. El Nàstic ho fa a Múrcia a les 12 i l'Europa a Osca a 3:15. De fet, a les comarques on el risc és màxim, la Federació Catalana de Futbol i la de Bàsquet ha suspès tots els partits de totes les competicions fins a les 2. També es va suspendre el partit de la Lliga Catalana, per exemple, d'hoquei patins, i la quarta i última etapa de la Copa d'Europa d'Aigües Obertes, que s'havia de disputar al Port de Barcelona. I tot plegat, mentre la Lliga ACB de Bàsquet, a causa també del mal temps, tampoc es va poder jugar el Joventut en Andorra. Estava previst que jugués ahir a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona i també es va ajornar. Aquest partit es disputarà, té data ja assenyalada, el dia 14 d'octubre a les 8 del vespre. En canvi, sí que es va jugar a la capital del Bages, el Manresa 95, Breogán 101. A Manresa, a la capital del Bages, no estava en alerta màxima a causa del temporal. Avui juguen la resta d'equips catalans, si no hi ha cap sorpresa. El Lleida rep el Burgos a les 12 i els altres dos juguen fora de Catalunya. Baskonia Girona a les 6 i Múrcia-Barça a les 7. I acabem amb un últim apunt per dir que en motociclisme Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi. Al davant del líder del Mundial, Jorge Martín, el pilot de Cervera, ara se situa a només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. Márquez, que ahir va guanyar també la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per cinquena vegada aquest any.
16: El suplement amb Roger Escapa.
4: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
5: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
22: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
24: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
25: Tot Catalunya està que crema.
26: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
24: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
27: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
24: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
28: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
29: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
30: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
28: Europa es rearma. Les fronteres es blinden i el dret internacional trontolla.
31: Com una empresa que persegueix la sostenibilitat mediambiental acaba fent vehicles per a la guerra?
28: Més armes vol dir més seguretat i quin preu en paguem?
32: Si vols dedicar més al programa de rearmament, redueixes polítiques ecològiques i polítiques socials. No hi ha un altre.
33: What Frontex is doing in the Central Mediterranean.
34: Frontex té presència al Mediterrani central amb avions i drons.
28: Tanta, tanta guerra. Un podcast de 5 episodis per entendre el nou cicle de militarització d'Europa. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: El suplement amb Roger Escapa.

0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, Antena Conjunta també amb 3Cat Info, fent el seguiment d'aquest temporal de pluges amb l'última notícia, i és que Protecció Civil avisa d'un risc de desbordament al riu Besòs, és el titular a aquesta hora del matí. Ha enviat un alerta a Montcada i Reixac, a Santa Coloma de Gramenet, a Sant Adrià del Besòs i Barcelona. Es demana a la població propera que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors, i també s'ha enviat un altre alert fa pocs minuts per pluges torrencials al Vallès Oriental, al Maresme i litoral fins al Baix Empordà. El temporal es desplaça cap al nord del país, de sud cap a nord, cap a comarques gironines, tot i que encara plou amb força també a l'Alt Maresme. Al migdia començarà a fluixar, recordem que les restriccions estan vigents fins les 2 del migdia i a la tarda els ruixats seran locals. Restriccions vigents de mobilitat i suspensió d'actes, activitats a l'aire lliure, a tot el país, plogui o no plogui, és el missatge que no s'han cansat de repetir. Tan bon punt hem començat aquest suplement des de les 6 del matí. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 5.000 trucades per fortes pluges fins a les 7 del matí, de matinada. Els bombers ja han fet més de 900 serveis i han rescatat diversos conductors atrapats per l'aigua, sobretot a Granollers i a Canovelles, al Vallès Oriental. Ens ho detallava el suplement al cap de bombers de la Generalitat, David Borrell.
1: Diversos salvaments de persones amb algunes situacions crítiques importants, sobretot a la zona del que seria el Vallès Oriental i l'Alt Maresme. Sobretot són gent que ha quedat atrapada amb el cotxe, però també gent que ha quedat amb alguns baixos i de més.
0: Durant la nit també s'han fet serveis per inundacions, sobretot al Barcelonès i al Baix Llobregat, tal com ha explicat Oriol Corbella, cap operatiu dels bombers.
2: I llavors aquí tenim totes les alertes d'aquests vehicles que alguns han estat arrossegats, hem tret persones que estaven al sostre del vehicle, vehicles completament enfonsats. Els vehicles que estan enfonsats els estem comprovant, no, de moment no hem trobat cap persona al seu interior.
0: Fins les 2 del migdia no reprendrà el servei de Rodalies i de Ferrocarrils. Sí que funciona el metro de Barcelona des de les 5 del matí, però ho fa amb afectació importants. A les carreteres, tal i com ha confirmat Ramon Amiel, del director del Servei Català de Trànsit, es nota que la gent està fent cas a les restriccions.
3: A vegades ens pensem que podem sortir perquè ja no hi plou, però les carreteres estan en mal estat. Els números que tenim és que s'ha respectat la restricció. En aquests moments estem comptant ja 230.000 vehicles menys que l'any passat i que fa 2 anys.
0: Molts de vosaltres, molts oients, us esteu posant en contacte amb el programa amb fotos, amb vídeos del riu Besòs. Realment són espectaculars com de carregat va el riu Besòs, i en aquesta línia també la notícia que us expliquem a aquesta hora, i és que Protecció Civil ha enviat avisa d'aquest és alert a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona. Per tant, a la població es demana que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors, aigua provinent del riu Besòs que s'està desbordant en el alguns punts. Podem saludar a aquesta hora l'Oriol Bassas, doctor en Medi Ambient, enginyer forestal i expert en inundacions i incendis forestals. Oriol, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Bé, ja ho tenim aquí. No és un mini-huracà mediterrani, ben bé, sí que és una tempesta fortíssima que està afectant tot el país, eh?
4: Sí, de fet, estan dient que són les pluges més intenses que ha rebut aquí en els últims 20 anys, per tant, això es nota.
0: Tot i així, el mini-huracà no s'ha acabat de formar, no? Què ha faltat perquè ens entenguem?
4: De fet, sembla que s'hauria a punt de formar, però dintre mar. He tingut la sort que no es produís a terra, i entre el Barcelonès i el Maresme, segons tu. Però no ens ha afectat, per sort, perquè imagineu-vos ara amb el que ja és caòtic, amb les pluges que han caigut, que haguéssim tingut aquí un mini-huracà.
0: Moltes d'aquestes pluges, per tant, també han anat a parar al mar?
4: Sí, sí, una part substancial. Això és una cosa habitual, en els darrers anys, que algunes de les tempestes van a parar dintre mar i descarreguen dintre mar, i això també ens evita que ens incrementin els danys a terra.
0: Per què? Per què bona part d'aquesta tempesta va parar al mar?
4: Suposo que per les condicions de vent que es donen, com es crea aquesta gènesi, però també ens estem trobant, que comenten alguns meteoròlegs, que aquestes tempestes que abans eren les llevantades, i aquesta moltes vegades s'han mogut en direcció cap a Marsella. De fet, la setmana passada aquell territori també va estar rebent molt, i avui també està rebent molt tot aquell territori, no? O sigui, hem tingut com un moviment. El que passa és que sí que tenim més processos d'inundacions, i ara mateix hem tingut aquest d'aquests 200, 230 litros, depenent del territori, que el territori no està preparat per rebre això en un dia, no? I, per tant, s'està notant. Les infraestructures no són capaces d'absorbir aquestes tempestes, i això passa, per exemple, en el cas del Maresme, perquè el Pla de Riera és de l'any 90, planificat en l'any 85, amb un territori, amb un urbanisme, amb uns habitants que no són els que hi ha ara. I, per tant, hem d'adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i fer-les més resilients a les inundacions, per exemple.
0: Parlaves ara que ja no parlem tant de llevantades. Com ens hem de referir a aquestes tempestes? Pluges torrencials?
4: Sí, de fet, a més, és que són... canvien, jo no sóc expert en inundacions, sí, però en tempestes no, però sí que canvien sobre el seu eix. O sigui, si us heu fixat, aquesta, per exemple, ha anat evolucionant molt lentament, s'ha quedat a sobre de la demarcació de Barcelona, ara està en aquest mateix procés avançant molt lentament sobre la demarcació de Girona, i això fa que s'acumuli una gran quantitat de pluja, que no és la que podríem tenir, per exemple, si vingués una llevantada, que comentava un material aquest dematí, que

0: en alguns carrers?
1: Aquest és el problema. Per exemple, en el cas de Cabrils, a la Riera de Vilassar, no cal que tinguem 200 litres. Amb 40-50 litres en una hora tenim una inundació, perquè la riera és molt curta, de seguida puja a 200-300 metres d'alçada, per tant, el temps de concentració de la pluja en aquesta conca, que és com un anfiteatre, no? Imagineu-vos una piruleta, no? La conca seria la rodona de la piruleta i baixa tot pel pal. Llavors, això és molt difícil aturar-ho, i més quan hem urbanitzat a baix de les rieres. Haguéssim hagut d'urbanitzar en el seu moment a capçalera, que hagués sigut més normal, però no, el desenvolupament, el que dèiem ahir, no? La litoralització ens ha portat a que hem construït el litoral. I llavors tenim tota aquesta gran concentració de zones urbanes, residencials, que estan en, i infraestructures de comunicació, que per mi això és essencial també. Mm. Llavors el que hem de fer, doncs, és fer... s'està treballant molt en bases de laminació, n'està fent una premiada de dalt, n'està fent en preveu fer una Cardedeu, són bases de laminació que el que farien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els SUDs, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir, que l'aigua que cau, per exemple, en un parc a Barcelona o on te sigui, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers, sinó que s'infiltri en el mateix parc. Això pot ser molt important per reduir les inundacions.
0: En aquest cas, no podem dir que no estiguéssim avisats, perquè les primeres alertes, la primera compareixença per part de Protecció Civil va arribar ahir al migdia, les mesures preventives i de restriccions es van prendre a les 8 del vespre, per tant, la població no t'ha sobtat de nou aquest episodi de pluges tan adverses. Entenc que la prevenció d'avís a la població és un factor molt important, però l'altre també és tenir una infraestructura, un urbanisme, unes ciutats, uns pobles pensats per absorbir fenòmens com aquests, que és evident que per culpa del canvi climàtic, doncs, cada vegada seran més habituals.
1: Sí, i més violents. Això que acabes de dir és bàsic. Amb l'avís, amb el que seria la protecció, el preventiu, el que aconseguim és minimitzar els danys, sobretot de persones, no? Si això que ha passat avui no hi hagués hagut aquest alert que ens ha confinat a casa, doncs hi haguessin hagut bastants casos de persones que haguessin pogut perdre la vida. La sort ha sigut que això ja ho estem arreglant, ho estem fent bé. El que ens passa ara és que hem d'arreglar aquestes infraestructures. I són infraestructures que haurien d'estar arreglades, perquè les directives de l'aigua de la Unió Europea ja obliguen des de fa molts i molts anys a aplicar sistemes com els SUDs o així, i aquí no s'ha fet, s'ha treballat en curt, però hem de començar a treballar això. I després avui no hem tingut una tempesta marina, que haguéssim tingut, podríem haver tingut una tempesta combinada, que això seria terrible, eh? En el cas, per exemple, de la Riera d'Argentona, una tempesta de la Riera més una tempesta marina podria inundar fins a la meitat de Mataró i cap a l'altra banda tot Cabrera. Llavors és molt important que anem començant a treballar en preparar les infraestructures.
0: Mm. Sentint-te, Oriol, em fa pensar també sí. Que zones que donem per segures deixaran de ser-ho ben aviat, no? També. No només les zones inundables, és a dir, entenc que la zona inundable cada vegada és més gran també a Catalunya.
1: Sí, i més perquè, per exemple, si hi ha una zona inundable que ara està cartografiada per l'Agència Catalana de l'Aigua, però a la capçalera doncs, es construeix una gran zona industrial o una gran urbanització, doncs tota aquesta aigua que es quedava en aquell bosc passa a la riera. I, per tant, les condicions van canviant, van evolucionant. I això és el que hem de fer, no? Si es crea una gran zona urbana, el que hem de fer és obligar-los a que injectin l'aigua en el sistema, no a la riera, sinó en el propi sol, per evitar que aquesta aigua es vagi acumulant a les rieres. Sí, hem de... El sistema, la cartografia d'inundabilitat és viva, i cada actuació que es fa a aigües amunt afecta aigües avall.
0: Oriol, també quan ens trobem davant de situacions com aquesta, no podem dir que ens hi estem acostumant, però sí que és veritat que els ES Alert, que a més estan dins del debat públic, formen part ja de les nostres vides des de fa uns mesos, no? Fa uns anys no sabíem ni què era, i ara ja els hem incorporat i és bastant habitual. Com s'ha de gestionar, com creus que s'ha de gestionar l'enviament d'alertes al telèfon mòbil, tenint en compte quin és l'equilibri entre, a vegades, avisar massa amb risc de perdre credibilitat i avisar massa poc amb risc de tenir una desgràcia, tenint en compte també que el precedent de la Dana al País Valencià, la gestió de Carlos Mazón, doncs entenc que la gestió d'aquestes emergències i d'aquestes alertes no seria...

0: I a la que és, si no tinguéssim el precedent amb les desenes, centenars de morts, malauradament, del País Valencià per culpa de la Dana.
1: Sí, però si mirem a nivell europeu, per exemple, o a nivell del Canadà, en el cas d'incendis, les desalerts són temes habituals i que la població té molt interioritzat. I ningú es fa estrany de que rebi un missatge que li estan dient que pot venir una inundació i afectar casa seva. Hi ha una cultura de les inundacions, dels incendis, que per exemple, Califòrnia o Florida tenen molt, molt a dintre seu, que nosaltres haurem d'anar treballant. Vull dir, l'administració està molt bé que enviï aquests desalerts, però haurem d'acabar anant a les escoles, als IES, i anar explicant a tota la població que això pot passar i que, per tant, hi ha una cultura de seguretat, d'uns plans d'emergència, perquè ara és un desalert que està fent la Generalitat, però ja pot haver un moment que sigui només un sol municipi que per un risc d'incendi o per una inundació faci també una activació. I, per tant, hem d'anar treballant la cultura de la prevenció i de la seguretat i saber què fer, I la gent ha de tenir molt clar quan és confinament, quan és evacuació, a quin punt dels seus municipis, si hi ha evacuació, s'ha d'anar, i tot això s'ha d'anar treballant, perquè és una cultura que, no només amb el canvi climàtic, sinó que cada vegada tenim més territori exposat, més vulnerable, i per tant hem d'anar-ho treballant.
0: O sigui, cal més pedagogia, començant des de les escoles, i també fins i tot, et diria, formació de primers auxilis, no?, i formació de com actuar davant d'una situació d'emergència com aquesta, amb crides de quedar-nos a casa.
1: Sí, sí. A vegades allò de, abans de fer alguna cosa, dedicar 15 segons a pensar quina situació estem vivint i a partir d'aquí actuar, no? Això és una cosa que treballem nosaltres, per exemple, com amb les agrupacions de defensa forestal, com van a incendis o ara mateix van a inundacions, no posar-se a treballar de seguida, sinó fer primer una auditoria de tot l'entorn per saber on hi ha els punts de risc i evitar-los.
0: Deixem posar el focus amb el Maresme. Continua plovent amb intensitat. Hem saludat un munt d'alcaldes també d'aquesta zona i estem especialment pendents de la situació de les rieres que baixen amb força a poblacions com Arenys de Mar. Què té el Maresme que fa que quan es produeixen pluges torrencials com les d'aquest cap de setmana sempre tingui una lupa més que la resta del país?
1: Doncs el que té el Maresme és que és una comarca allargassada, paral·lela al mar, i que té unes muntanyes que se'n van dels 200 als 400 metres amb 5, 7, 10 quilòmetres de llargada, i això vol dir que les rieres baixen directament de les muntanyes, per exemple, de l'entorn de Burriac o del Corredor Montnegre, baixen directament a mar, i baixen de cop, el descens és molt ràpid, després hi ha la plana al·luvial, la plana que es va formar justament en les aportacions de les rieres, i allà és on s'han implantat les poblacions i les activitats industrials. I llavors el que fa és això, no?, que el punt de concentració, des de que comença a ploure dalt, quan es concentra és molt curt, per tant l'aigua es concentra molt ràpid, i a més hem agafat les rieres nostres i les hem canalitzat. I a la major part de rieres, i encara hi ha algun alcalde que reclama que se li canalitzi la riera, quan justament a Alemanya estan descanalitzant el Rin, perquè s'ha vist que el que s'ha de fer són planes inundables, com el parc de la Draga de Banyoles, que s'inunda per evitar que no s'inundi Banyoles.
0: Com t'imagines el Maresme d'aquí 50 anys, Oriol? Em fa por fer-te aquesta pregunta, però vull sentir què en penses. Sí.
1: Doncs tenim dues possibilitats: o ens comencem a adaptar al canvi climàtic i començar a fer mesures de minimització, i per tant vol dir que tindrem una comarca que serà més resilient, més capacitada per resistir a això que estem tenint ara, o si seguim creixent desbocadament i sense prendre mesures per minimitzar les inundacions i no creem zones inundables, que nosaltres diguem on s'ha d'inundar la zona per evitar que s'inundin zones que sí que tenen valor, doncs llavors serà molt difícil viure. I per tant hem de posar-nos-hi ja, ens hi hem de posar tots. Vull dir, no és una cosa d'un ajuntament, sinó és una cosa de la Generalitat, de l'Estat, de la Unió Europea, ens hem de posar tots, i la ciutadania.
0: Tens la sensació que l'administració, més enllà de quan hi ha un avís com aquest i les alertes, està clar que s'ho pren seriosament i avisa la població, però que s'estan prenent les mesures estructurals i que s'estan destinant també les partides pressupostàries necessàries per preparar-nos pel que vindrà en un futur que ja tenim aquí?
1: Una col·loca anglès deia que dona més vots a la inauguració d'un camp de futbol que una depuradora. En el cas d'aquest, quan l'administració ha de posar a aturar desenvolupaments urbanístics que estan en l'entorn de zones inundables, hi ha una part de la comunitat que, ja és, que està molt queixosa i que no li agrada, no? Però l'administració sí que està fent, està treballant, sobretot a nivell tècnic, està molt conscienciat, i a nivells polítics ho hauria d'estar-ho més. Però per això és tan important el judici que ara hi ha a València, perquè si aquesta jutgessa treu tot l'entrellat que està intentant treure i demostra que hi va haver un determinat un senyor, el Carles Mazón, i els altres que no van fer el que havien de fer, no van assumir les seves responsabilitats. I ara a sobre estan tornant a construir a l'entorn dels torrents que es van inundar, doncs això ens entrastarà molt una mica el territori. Penseu que la mateixa Unió Europea, totes les directives que ha fet ambientals han sigut en base a catàstrofes ambientals, a grans problemes ambientals. I sembla mentida, però els humans només ens movem per garrotades. I és així com hem d'anar evolucionant.
0: Doncs és el missatge de l'Oriol Bassa, Clai Català, doctor en medi ambient, enginyer forestal, expert en inundacions i incendis forestals. Un plaer sentir-te de nou avui al suplement. Una abraçada, Oriol.
1: Gràcies.
0: Hem arribat a les 9 i 7.
2: Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-vos com plou i de quina manera ho fa ben bé una programació especial que Catalunya Ràdio vam encetar ahir a la 1 del migdia, que vam prorrogar també a la tarda amb el David Clopés amb les primeres restriccions. Després s'hi va posar l'Òscar Fernández, va venir també durant la nit el Ricard Ostrell, i aquesta matinada hem reprès el fil d'aquesta actualitat ben bé fins que faci falta, tan bon punt deixi de ploure a tot el país i el temporal hagi passat. A aquesta hora la notícia passa pel risc de desbordament al riu Besòs. És el titular que Protecció Civil acaba de fer després que hagi avisat de l'enviament d'una alerta a Montcada i Reixac, a Santa Coloma de Gramenet, a Sant Andreu del Besòs i Barcelona. Es demana a la població que hi viu a prop que, si arriba l'aigua, pugi a plantes superiors. També s'ha enviat una altra alerta, en aquest cas, per pluges torrencials al Vallès Oriental, al Maresme i al litoral fins a l'Empordà. L'última hora d'un temporal que es va desplaçant de mica en mica cap al nord del país, del sud cap al nord-est, cap a les comarques gironines, expectants i preocupats per una possible la crescuda de rius com l'Unyà al seu pas per Girona. Crescudes importants als rius i cotxes arrossegats per l'aigua. És la imatge que ens deixa el temporal, que no amainarà ben bé fins al migdia. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 5.000 trucades per l'episodi de pluja forta fins a les 7 del matí, i els bombers ja han fet més de 900 serveis, sobretot per rescatar diversos conductors atrapats per l'aigua. Precaució, un missatge unànime de les autoritats: cal respectar les restriccions de mobilitat vigents com a mínim fins les 2 del migdia.

0: dos punts menys de connexió, una estació de Sants i l'altra Girona. Comencem amb el Joan Garcia. Que ben d'hora ens ha despertat amb una fotografia diferent de l'estació de Sants, bàsicament perquè res no funcionava i per culpa d'una baixada de tensió tampoc ni tan sols l'alta velocitat podia alçar el vol cap dels trens direcció Madrid o altres punts també doncs, des d'on l'estació de Sants surten trens d'alta velocitat funcionaven. Sembla que, mica en mica, l'alta velocitat, Joan, potser revifa.
1: Sí, aquí el focus continua estant posat en això, en l'alta velocitat, perquè ha sortit ja un Ouigo cap a Sevilla via Madrid, ara s'està embarcant un Irio, però la de Renfe, que és la majoritària, els Aves, els Àlvies, l'Euromet, tots aquests trens no sortiran de Barcelona fins a les 12, perquè els maquinistes del SEMAF han reclamat una inspecció prèvia de la infraestructura amb el que ha arribat a caure i tenint en compte els precedents anteriors. Sí que surten, però, Aves de Madrid fins a Camp de Tarragona. I Renfe no posa autocars entre Barcelona i Tarragona perquè diu que l'estat de les carreteres no ho aconsella. S'estima més esperar fins a les 12, que és l'hora anunciada de represa del servei total de l'alta velocitat, tret potser del tram que ja sabíem que no funcionaria, el de Figueres a Barcelona, perquè és cap on es desplaça el mal temps. Les operadores informen presencialment i per correu electrònic, ens asseguren, tot i que hem trobat algú que ens ha dit que no els hi ha arribat i que hi ha llargues cues davant els taulells d'informació. A més, la imatge de l'estació és desoladora. Ja sabem que és una estació amb obres, poca llum, poc lloc, per no dir cap, per seure. Per tant, veiem molta gent a terra, algú que hi ha dormit tota la nit, i ben bé us podríem dir un miler de persones esperant amb resignació i mirant les pantalles.
0: Gràcies, Joan Garcia. I tornem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Moltes mirades posades a aquesta hora també a Girona, on plou amb intensitat des de ja fa unes quantes hores, però sembla que el pitjor encara podria arribar. Núria Paraire, bon dia de nou.
2: Hola, què tal? Bon dia. Sí, aquí a Girona continua plovent, de moment sense incidències destacades. Ara, aquí el que sí que estem notant a comarques gironines és que comencen a créixer els cabals d'alguns rius. ACA emet avisos de risc hidrològic a la zona de la conca de la Tordera, concretament a Fogars de la Selva. Segons el visor que hi ha actualment ara, actualitzant dades, ara mateix a Fogars de la Selva el Tordera passa a 185 metres cúbics per segon. També hi ha alerta al Ter, concretament la riera de Gotarra-Campllong, i al riu Terri, el seu pas per Cornellà del Terri. Per tant, pendents de tots aquests rius, també ho estàvem des de les 7 del matí del riu Brugena a Amer. Ja hem parlat amb l'alcaldessa, que ens ha dit, ho hem sentit abans, que de moment no desborda del llit del riu, només en un punt habitual, que és el del nucli de Sant Climent. Per tant, aquí, molt pendents de si hi ha possibles crescudes de rius, i una que ens preocupa, la de l'Unyà a Girona. De moment es manté estable. Veurem com evoluciona la situació. Aquí, en teoria, s'han enviat és alerts als Baix Empordà, el Gironès i la Selva, però com us deia abans, alguns veïns de la ciutat de Girona i Rodalies ens comenten que no han rebut les alerts i de moment, segons l'últim recompte dels bombers, els avisos a comarques gironines són al voltant d'uns 30, de moment, per coses lleus. Veurem com evoluciona, perquè com dius, aquí a Girona continua plovent, i ara d'aquí una estona anirem a veure el riu Unyà i ja podrem parlar-te des d'allà a veure quina és la situació.
0: Fantàstic. Doncs Núria Paraire, demanes pas tan bon punt tinguis el riu Unyà i ens retrates també aquesta fotografia perquè ha avisat l'alcalde també Lluc Salelles aquests micròfons des de primera hora que els preocupa també el possible desbordament d'aquest riu. És evident que les comarques del nord del país ha començat a ploure més tard, per tant també serà important veure com evoluciona també l'arribada de tota aquesta aigua als cabals i als afluents. Pràcticament un quart de deu. El cap de setmana acostuma a ser sinònim de cites esportives molt rellevants. En teníem un munt aquest cap de setmana, començant pel d'aquesta tarda, aquest clàssic, a més al Camp Nou, Barça-Madrid a la Lliga Femenina, s'havia de jugar a les 5 de la tarda, finalment ho farà a les 7, De moment no hi ha cap nou avís que canvi aquesta idea. Roger Nau, moltes altres cites esportives que s'estan reprogramant.
3: Sí, entre elles el partit del Sabadell es va ajornar i el Sabadell Andorra de la segona divisió. S'havia de jugar ahir a 6:45 de la tarda i finalment, ja és oficial, es jugarà avui a 9:00 PM a la nova Creu Alta. Ho ha anunciat el club arlequinat. El partit, com diem, s'havia de suspendre i es va ajornar sobretot a causa de les restriccions de mobilitat. El partit començava abans de 8:00 PM, però evidentment es va ajornar per precaució i per evitar mals majors. Tots dos equips, de fet, volien jugar aquest partit perquè l'Andorra ja havia viatjat fins a Sabadell i finalment la Lliga i el club català han confirmat que es jugarà a 9:00 PM a la nova Creu Alta. Com deies, Roger, a 9:00 també s'ha de jugar el Girona Mallorca-Montilivi, en aquest cas pendent també de l'arribada del Mallorca a Catalunya. L'equip havia de volar avui. I per altra banda, també estem pendents buscant informació d'exactament què passarà amb el partit de futbol sala entre el Noia de Galícia i el Barça. S'havia de jugar aquest migdia. Ahir la Lliga de Futbol Sala, el comitè de competició, el va ajornar fins a 9:15, però el tema és que el Barça encara no ha volat fins a Galícia. Encara és aquí. El club blaugrana està esperant a veure què li diu la Lliga de Futbol Sala, de què fer, si finalment viatgen o no, i si aquest partit es jugarà o no aquest vespre, aquest partit en aquest cas de la Lliga de Futbol Sala.
0: Gràcies, Roger Nou, amb aquesta última hora també esportiva. Fem una pausa i saludem amb calma Francesc Mauri, perquè és una persona que té molt discurs al voltant de no només la pluja que cau, sinó també el que ens ve al damunt amb aquest canvi climàtic i tots aquests fenòmens que cada dia fa la sensació que van a més i que ens aixafen el dia a dia.
4: El suplement amb Roger Escapa. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
5: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
6: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: No és només un reality.
8: A què hem vingut aquí?
9: A guanyar!
7: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
10: Vaig al límit amb tu.
11: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
12: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
11: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
14: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Presó. 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
17: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
18: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
17: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
19: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
17: Dissabte, 10 d'octubre, a 8:00 PM, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
20: Crec la meva mentida.
16: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
19: El concert
17: de la teva vida.
4: El suplement, amb Roger Escapa.

0: Passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Francesc Mauri, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Francesc, què és això que tenim al davant?
1: Bé, això que tenim al davant és un altre dels sistemes que en diem mesoscalars, que són petites pertorbacions, pràcticament amb unes característiques tropicalitzades completament per aquest mar mediterrani molt calent. No s'ha acabat formant aquest medicà, aquest petit huracà mediterrani. A casa nostra, per un tema de latitud, no és possible, com a mínim de moment, que es formin huracans de tipus tropical, com els del Carib. No hi ha el gir, la dinàmica atmosfèrica per latitud, però tèrmicament sí que tenim característiques més que tropicals. Aquest estiu hem superat el Mediterrani i les temperatures del mateix Carib, per exemple, i per tant això és energia pura. L'escalfor és energia, és la vida, i alimenta, doncs, el que estem veient, un sistema típicament mediterrani, que no dona gairebé pistes en els mapes del temps, però que per sort, amb les eines actuals, no segueixen a la perfecció, però sí que els models ens ajuden a caçar-los bé o relativament bé, i per tant poder advertir a la població i sobretot salvar vides i danys en la mesura del que es pugui.
0: Fixem-nos primer en la tempesta que tenim al damunt, com ha d'evolucionar aquestes properes hores, especialment fins al migdia, i després fem una mirada una mica més llarga també i analitzem també aquests fenòmens que han arribat per quedar-se. Primer de tot, aquesta tempesta, avui fins a les 2 del migdia tenim les restriccions en marxa, la tenim especialment focalitzada aquestes hores al nord del país, al nord-est del país, comarques de demarcació de Girona, encara també plou amb intensitat en alguns punts del Maresme. Com ha d'evolucionar això, Francesc?
1: A veure, evoluciona amb incertesa, sobretot perquè l'ull de la pertorbació, per entendre'ns, havia d'estar a aquesta hora més al sud i arreplegar encara de ple les comarques barcelonines. I això, pel que fa a la zona més afectada fins ara, que és tota la conurbació barcelonina, Barcelona i les poblacions que l'envolten, doncs ha estat miraculós, perquè el riu Besòs pràcticament ha doblat el cabal que va assolir amb el Glòria, quan el Glòria va superar per poc els 500 metres cúbics per segon, i en canvi ara ha tingut una punta de 931. Està baixant lleugerament el desbordament que ha tingut en alguns punts de la ronda litoral, amb inundació de la calçada, alguns cotxes atrapats, etc. Han estat inundacions o desbordaments puntuals, i això ha estat miraculós en aquest sentit. I ara el gruix ha anat cap al nord-est, afectant de ple les comarques gironines, sobretot de la Tordera cap al nord, i ha deixat de ploure Maresme, Vallès Oriental, etc. I per tant, ara mateix el que hem de fer és seguiment, perquè hi ha incertesa en el pronòstic.
0: Hi ha unes imatges, Francesc, no sé si les has pogut veure, unes imatges del riu Besòs, en aquest cas, que baixa tan ple que frega el pont ferroviari per on circulen els trens de la línia R1 i la RG1, i hi ha risc de desbordament. I molts oients i també espectadors que diuen que no havien vist mai l'aigua tocant aquest pont. Per tant, una situació inèdita.
1: Sí, o sigui, ens hauríem de remuntar a inundacions del tipus setembre del 71. Ho estic dient de memòria, Això, en les pròximes hores i els pròxims dies, l'Agència Catalana de l'Aigua, etc., segur que amb la seva feina excel·lent el que anirà fent doncs és fer aquest fil històric, no? Però jo diria que com a mínim el 71, i si no recordo malament, als anys 80, potser el 87, hi va haver una crescuda molt, molt, molt gran, però en aquell moment jo diria que no va arribar tan amunt. El que passa és que també el riu Besòs en aquella època era un riu i ara és un riu absolutament canalitzat des dels Jocs Olímpics, les rondes, la renaturalització, etc, etc.
0: Això ha arribat per quedar-se, Francesc?
1: Sí, clarament. És a dir, a veure, per una banda tenim una màquina mediterrània històrica, perquè nosaltres, número 1, estem al Mediterrani, número 2, estem a dos mars, l'Atlàntic i el Mediterrani, número 3, estem en una latitud mitja, i número 4, tenim un relleu endimoniat. Per tant, cada comarca és un món, i dins d'una comarca hi ha diversos mons. Aquestes són les nostres característiques, podríem dir, genètiques, com les d'una persona. I després hi ha unes característiques ambientals, el que menges, com et relaciones, com treballes, com vius, etc, etc, etc, que podríem dir que és l'escalfament global. I fa molts anys ja que aquestes característiques ambientals superen les genètiques. És a dir, no vol dir que hagin desaparegut les genètiques. Per tant, som mediterranis i tenim maquinària mediterrània. Però hi ha aquest escalfament global, clara i únicament produït, bé, gairebé únicament produït per la crema de petroli, gas i carbó. Per això ens hem de descarbonitzar, aquesta és la paraula, i aleshores, a partir d'aquí, la influència humana en el clima se situa en un 60-70% de culpabilitat. Sobre això hi ha debat, que si és un 58 o és un 67, no?, per dir una xifra. A partir d'aquí, sí, ha vingut per quedar-se, perquè encara que ara el món fos capaç, que això és impossible, evidentment, de deixar cremar petroli, gas i carbó immediatament, hi ha una cosa en física que se'n diu inèrcia, i aquesta inèrcia la tindrem dècades.
0: Francesc, no pengis, eh? Deixa'm saludar el David Àngela, que ens ajudarà també a il·lustrar què està passant al riu Besòs. David, què tal? Bon dia.
2: Hola, dia. Doncs mira, el riu Besòs està al límit de la seva capacitat, a punt de desbordar-se al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, on el seu cabal ha arribat a baixar a 931 metres cúbics per segon. Aquest matí, una xifra que multiplica per 45 el seu cabal habitual i triplica el de l'Ebre. La imatge del riu és de ple, de banda a banda, ocupant tota la seva llera i els marges del parc fluvial. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha emès un és alert, advertint els veïns de Montcada i Reixac, de Santa Coloma, de Santa i Barcelona, que en cas que el riu sortís de mare, siguin prudents, que pugin als pisos superiors i que no vagin ni als soterranis ni a les zones baixes. També els demana que la gent s'abstingui d'apropar-se al riu, una demanda que no s'està satisfent perquè els marges del Besòs són plens de curiosos. Es dona la circumstància que el pont del ferrocarril fa de topall i està acumulant canyes i altres residus. Segons l'ACA, ara mateix hi ha 4 punts fluvials amb nivell de perill. A banda del Besòs, són el riu Mugent, a Montornès del Vallès, el Tordera, el seu pas per Fogars de la Selva, i la riera de Gotarra a Campllong, al Gironès.
0: David, tu ja fa una pila d'anys que cobreixes tota la zona al voltant del Besòs. No podem dir que comencis ara fa 4 dies. Et vull preguntar si Aquesta estampa que ens estàs descrivint l'havies vist mai, tu?
2: No l'havíem vist mai, ni jo, ni amb la gent que he pogut parlar, que hem trobat veterans de la zona, i cap d'ells havia vist una situació similar ni amb el Glòria, ni amb tempestes d'aquestes dimensions anteriors a aquest fet puntual d'avui.
0: És molt important aquesta fotografia que està descrivint el David Àngela, perquè, clar, en molts d'aquests punts, al voltant del Besòs, ja no plou, Francesc, i segurament ja no ho farà, però l'aigua va baixant, va caient, i el desbordament es pot produir en qualsevol moment. Per tant, tot aquest efecte tafaner que provoca el fet de, ostres, és que no havíem vist mai tanta aigua, doncs evitar-la, perquè hi ha una restricció en marxa fins les 2 del migdia, i fins que les autoritats no diguin el contrari, tot això s'ha d'evitar, Francesc?
1: No, està claríssim. Només faltaria ara mateix aquesta actitud, és temerària. També és veritat que tècnicament està baixant un palet des d'aquesta punta que citàvem, que ha citat ara el David Àngela, de 931. Crec que fa una estona fregava els 900. Bé, és temerari, malgrat que estigui baixant molt lleugerament i ja hagi deixat de ploure a tota la conca del Besòs, perquè ja ho ha deixat de fer, com a mínim ara mateix. És temerari perquè, com molt bé narrava el David Àngela, doncs baixen canyes, baixen troncs, hi pot haver una obstrucció d'un pont, alguna petita onada, una represa, etc. I per tant, millor, molt millor, distància.
0: David, alguna cosa més?
2: Sí, em deixeu afegir, ara ens acaben d'informar que la ronda del litoral de Barcelona, el B10, ara ha estat tallada entre Sant Adrià del Besòs, justament, i el Bon Pastor, en sentit Besòs, hi ha un desviament provisional per la sortida 27.
0: Molt bé, gràcies, David Àngela. Torna a demanar pas, perquè, evidentment, el riu Besòs és un dels focus que tenim oberts, i en aquesta línia també, doncs, fa una estona ja Protecció Civil ha enviat aquest alerta a Montcada i Reixac, a Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona, demanant a la població que hi viu, que si arriba l'aigua pugi a plantes superiors, també en la línia d'aquest desbordament del riu Besòs en alguns punts. Escolta'm, Francesc, sentint-te, es pot ser optimista de cara al que ens ve, malgrat aquest panorama que has descrit i que la petjada humana és evident que té gran part de responsabilitat?
1: Entenc que em preguntes globalment, sí, com clar, a humanitat, no,
0: sí,
1: no pas
0: no,
1: al Besòs
0: no
1: o a Catalunya,
0: sí, sí.
1: Mira, jo sempre veig el got mig ple. El que passa és que quan analitzes la història, doncs, de dècades i sobretot de segles, la humanitat sempre ens ofega de la mateixa forma, no? I fixa't el que dèiem quan la pandèmia... Escolta, a partir d'ara res serà igual. Ja veuràs com farem les coses diferents, etc, etc. Bé, no cal que comenti on som i com anem, no? Aleshores, malgrat tot, doncs canviar d'energia, perquè això és el que diu el món científic, Nacions Unides i experts, que és deixar de cremar petroli, gas i carbó i funcionar amb electricitat i fer-ho amb electricitat renovable, doncs és la sortida i una de les vies precisament per ser intel·ligents i intentar mitigar, aquesta és la paraula, i adaptar la nostra vida. Això és un canvi ingent, no es fa ni en dies, ni en mesos, ni en anys, es fa en dècades, però ho hem de fer el més ràpid possible. I en aquest sentit, tot el que és Ibèria, que és aquest conjunt de pobles i països de la península Ibèrica, Catalunya és un d'ells, doncs estem en una situació privilegiada que no havíem tingut mai. Nosaltres, amb el petroli, gas i carbó, hem estat, perdoneu la cruesa de la paraula, uns desgraciats, perquè no n'hem tingut, ho hem importat, i és una motxilla que portem integrada a les nostres vides, que la donem per feta, etc, però que sempre, sempre, sempre ens té el peu posat al coll, econòmicament parlant, etc, no? Donem per normal, doncs, tot això, tot aquest món d'aquests combustibles. A partir d'aquí, l'electricitat, nosaltres som els reis. Som els reis perquè tenim sol, vent, tenim biomassa, tenim geotèrmia, tenim hidroelèctrica i bé, aquest ens pot donar, tot això ens pot donar un avantatge realment espectacular.
0: És el diagnòstic del Francesc Mauri. Avui interessant sentir-lo també, sens dubte, al suplement de Catalunya Ràdio. Francesc, una abraçada enorme. Et deixo perquè saludaré també molt aviat els alcaldes de Granollers i Mataró. Sens dubte, dos municipis grans de Catalunya que s'han vist condicionats aquestes últimes hores per les fortes pluges i que estan avaluant també els danys. Una abraçada, Francesc. Fins aviat.
1: Una abraçada. Fins aviat.
0: Abans dels alcaldes, però, Josep Maria Aguirre, doctor en dret i professor de dret administratiu a la Universitat de Girona. Bon dia i bona hora.
3: Bon dia.
0: Aquesta restricció de mobilitat ens pot recordar, ara també mencionava aquest precedent el Francesc Mauri, les restriccions que vam viure durant la Covid. En aquell moment hi havia l'estat d'alarma decretat que sostenia jurídicament una restricció com aquesta. La Generalitat pot... La pregunta seria... Clar, ahir d'entrada, en la primera intervenció de Protecció Civil, semblava que feien servir la paraula recomanar, després restringir, es barreja en prohibició. Aleshores, quins elements té la Generalitat per, davant d'una situació de pluges intenses com les que teníem al damunt, restringir la mobilitat sense que hi hagi un estat d'alarma, professor?
3: Sí, bona pregunta. De fet, són decisions que, malgrat puguin tenir un cert paral·lelisme, són radicalment diferents. Recordant que l'estat d'alarma fou una prohibició de caràcter general durant un període de temps llarg, que, a més, requeria l'autorització del govern de l'Estat, que ens tenia tots confinats. No estem en aquest escenari, estem parlant d'una restricció puntual durant unes poques hores per causes climàtiques. De fet, la resolució que ha publicat el govern de la Generalitat, el Diari Oficial, parla de restringir els desplaçaments que no siguin imprescindibles, per tant, tampoc hi ha una prohibició absoluta, sinó sota la responsabilitat de cadascú ha de decidir, escolta'm, quins són aquells mínims moviments imprescindibles i, sobretot, això és essencial, seguir les instruccions que tant els Mossos d'Esquadra com el Servei Català de Trànsit com els responsables de Protecció Civil doncs vagin donant, no? No hem confinat a tot el país, però sí que hem adaptat a aquelles mesures que són les mínimes i imprescindibles per garantir què? Doncs la seguretat i la vida de les persones.
0: Acaba de piular el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja podem comptar amb la primera víctima mortal, en aquest cas a Tordera, com a conseqüència d'aquest temporal. Envia condolències als seus familiars del president de la Generalitat. Diu, malauradament hem de lamentar una víctima mortal a Tordera. La situació continua sent complicada, especialment de la meitat de Catalunya cap al nord. Per tant, primera víctima mortal com a conseqüència d'aquest temporal a Tordera. Fins ara hem anat saludant els alcaldes, parlaven de danys materials. Doncs bé, primera víctima mortal com a conseqüència del temporal. Esperem que no n'hi hagi més, però encara queden moltes hores per davant. Conversant amb el Josep Maria Aguirre al voltant d'aquestes restriccions, d'aquestes prohibicions, d'aquestes recomanacions, quin verb hem de fer servir davant la mobilitat aquestes fins les dues del migdia? Restricció, prohibició, recomanació? Professor.
3: Estem davant d'una restricció de desplaçaments i s'hi afegeix per part del govern que no siguin imprescindibles. No estem parlant d'un tancament absolut de la gent a casa seva, però sí d'actuar amb molta prudència, perquè malauradament pot succeir el que acabes d'explicar, no? Poden haver-hi danys personals, no? en aquest tipus d'escenaris, no? És cert que no plou de forma homogènia en el conjunt del país, ni tan sols a les comarques on s'estan aplicant aquestes restriccions, però no és menys cert, no?, que els cabals dels rius, no?, i l'evolució de la pròpia tempesta, doncs fan que sigui incert, no?, que succeirà a les properes hores. No? Hem de recordar que aquesta restricció va venir de forma sobrevinguda ahir al migdia, no? Per tant, és cert que hi havia gent desplaçada al conjunt del país, que va haver de tornar a casa, no?, que pot haver produït doncs, situacions d'incertesa, i és per aquest motiu que no es prohibeix en caràcter general, diguem, la mobilitat, sinó que s'indica, no?, que s'ha de restringir, que s'ha de limitar, que s'ha d'actuar amb molta prudència, que s'ha de seguir les instruccions, que s'ha d'evitar posar en risc, sobretot allà, diguem, on aquests cursos dels rius doncs, poden acabar poden acabar desbordant, no? I, per tant, diguem, actuant amb proporcionalitat. S'està aplicant, de fet, el mateix que succeiria en qualsevol altre tipus d'emergència. Si estiguessin davant d'un incendi forestal, les autoritats dirien exactament el mateix. Escolti'm, no vagi vostè en direcció a l'incendi forestal, no? Intenti evitar, diguem, aquelles vies de circulació, diguem, que poden resultar afectades com a tal, no? Mm. Per tant, jo crec que és important que tothom segueixi les instruccions de les autoritats, sí, no? I intenti evitar el risc.
0: El que passa és que aquí hi té molt a veure també el sentit comú de la població. La meva pregunta és, què passa si algú aquest sentit comú se'l passa pel forro? Quins mecanismes té també l'autoritat per sancionar? Es poden multar si jo agafo el cotxe i no justifico que és perquè estic fent una feina essencial, per exemple?
3: Bé, d'entrada, com que la norma no ha definit en quins supòsits es pot o no es pot agafar el vehicle, o en quins supòsits es pot o no portar a terme aquesta mobilitat, no hi ha un llistat, com succeïa, per exemple, a l'estat d'alarma, que únicament les tasques essencials eren les que gaudien o permetien, diguem, mobilitzar-se. Això aquest matí no succeeix i, de fet, tampoc hi ha una paralització absoluta de l'activitat econòmica. Per tant, pot ser que hi hagi gent que s'estigui desplaçant, per exemple, per motius laborals. Ara bé, dit això, sí que és cert que hi ha una obligació legal de seguir en situacions d'emergència com l'actual les instruccions i les ordres que emanin de les autoritats. I què suposa, doncs, saltar-se aquestes instruccions directes de les autoritats? Bueno, doncs pot suposar també infraccions greus de fins a 150.000 euros, no? Per tant, bé, prudència, proporcionalitat, jo crec que és important, doncs, algú que imprescindible hagi de sortir de casa, doncs, abans veure quina és la situació real, no?, de la mobilitat en el país en funció d'on es trobi, quines són les indicacions o vies que poden estar tallades, i en la mesura del possible evitar-ho. Hem de recordar, en aquest sentit, que tant l'Estatut dels Treballadors com la normativa de prevenció de riscos laborals estableixen mecanismes perquè en situacions com l'actual el treballador pugui absentar-se del lloc de treball amb dret a ser remunerat sense cap tipus de problema o pugui, si està en el lloc de treball, retornar a casa, diguem, perquè evitar justament aquest risc. Per tant, tenim els mecanismes legals per garantir que ningú es posi en risc, però sobretot s'ha d'actuar amb seny, no?, en la seva aplicació.
0: Última pregunta. Què passa amb tota l'activitat que queda suspesa? Concerts, espectacles, activitats esportives que s'han pagat entrades... Qui ho compensa tot això? Les asseguradores?
3: Bueno, s'haurà d'estar cas a cas. Estem davant d'una situació de força major. Normalment, en aquest tipus d'escenaris, no hi ha pròpiament una indemnització, però segurament, en el cas dels concerts, m'imagino, doncs, que s'acabaran reprogramant en algun moment, no? És difícil donar una resposta tancada, no? Però sí, les asseguradores, no?, en funció de la tipologia de contractes i de l'escenari, poden donar-hi resposta, però, ja et dic, no puc donar, diguem, una resposta tancada en aquest sentit.
0: És el Josep Maria Aguirre, doctor en dret, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, que avui també ens ha ajudat a aclarir alguns conceptes vinculats a aquestes restriccions fins les dues del migdia, restriccions de mobilitat. Gràcies, professor, bon dia, fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres, que tingueu
0: bon dia. 3 minuts per 3 quarts de 10 del matí. Fem una pausa i saludem també alguns alcaldes que ens ajudaran a retratar com tenim el país a aquesta hora.
4: El suplement amb Roger Escapa. La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
5: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
4: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
5: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
7: Preso.
8: Ferran Adrià, com està?
7: Bé, tranquil.
8: Però no passa, que tots gelats, o què?
9: Escolta, a mi no em cridis, eh?
8: Quants cops t'he salvat el cul, no, tu?
7: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
10: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
11: Això no és bo per la cuina catalana.
12: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
7: Que si el bulli cau, caiem tots.
13: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
15: Segur que no n'hi ha per tant.
16: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
9: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Hola, volia comprar un taigua amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Aquí el tens.
15: Ja?
17: Volkswagen Taigua amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
4: El suplement, amb Roger Escapa.

0: Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, des de les 6 del matí, retratant què passa al país com a conseqüència d'aquestes pluges torrencials que afecten sobretot ara al nord-est del país i aquestes properes hores. Restriccions vigents fins les 2 del migdia. Primera víctima mortal a Tordera, ho acaba d'anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa. A aquesta hora, més alcaldes que ens fan un retrat de com està el país. Una de les poblacions afectades, també, perquè ha plogut amb molta intensitat al llarg d'aquesta nit, i també ho fa, ho ha fet aquestes primeres hores, és Mataró. L'alcalde és el David Bote, i el podem saludar a aquesta hora. Alcalde, bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: D'entrada, com estan?
1: Bueno, ara sembla que una mica més tranquil, sembla també una mica l'expectativa de l'evolució d'aquest temporal i dels seus desplaçaments, i intentant doncs fer un primer balanç de tot el que ha passat aquesta nit, perquè, com has dit, ha caigut moltíssima aigua i, per tant, doncs, amb afectacions rellevants.
0: Pel que fa als danys, de moment danys materials, danys personals, ferits?
1: Fins amb la informació que tenim en aquesta hora i en aquest minut, no tenim cap dany personal, afortunadament. Ahir vam fer una acció preventiva d'anar a contactar les persones que pernocten a l'entorn d'una riera. Els vam oferir un espai per anar a dormir. 14 persones han dormit en un centre d'acollida implementat de manera per l'emergència. I, per tant, fins on sabem, no tenim cap víctima, no tenim danys personals.
0: Continua plovent a aquesta hora, Mataró?
1: No, ara sembla que el clima està una mica més tranquil, però jo insisteixo a la gent que em pregunta que mantinguin la prudència, malgrat el cel sigui que estigui, sembla que està una mica més tranquil.
0: Crec que sí que s'han inundat tots els túnels d'accés a primera línia de mar, també l'hospital, talls del subministrament. És aquesta una mica la situació al seu municipi, alcalde?
1: Sí, tenim afectacions importants a la mobilitat, perquè tota la zona del front marítim de l'accés al port està tancada per la inundació de diferents fases subterranis, i també hem detectat un problema en els accessos a la C32, perquè hi ha una part que és veritat que hi ha una corba que és molt baixa, ja també s'havia acumulat aigua. I després, doncs, ara anem detectant com ha anat la nit a l'hospital, que han tingut també alguns problemes que han pogut anar solventant-los, a les residències de gent gran, a les diferents instal·lacions més sensibles de la ciutat, més estratègiques.
0: Més de 200 litres per metre quadrat han plogut a Mataró aquesta nit, aquestes últimes hores, per tant, difícil d'absorbir, i és evident que ha provocat, doncs, aquestes limitacions i aquestes afectacions. Alcalde, alguna cosa més de cara als seus conciutadans aquestes properes hores?
1: Jo crec que, malgrat fins que no cessi l'alerta, doncs és important seguir amb les restriccions, seguir amb les recomanacions i ser prudents, encara que veiem, doncs, que aparentment el cel estigui més tranquil.
0: David Bote, alcalde de Mataró, moltes gràcies. Que tingui bon dia.
1: Igualment. Adéu.
0: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Ho avançàvem fa uns instants. Una persona morta a Tordera. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través de la xarxa. Ha estat al càmping Caravaning Costa Brava de Tordera. A les 8 i 11 minuts els bombers han rebut un avís. Ha caigut un mur sobre l'home, que finalment ha mort. S'hi han desplaçat 3 dotacions dels bombers. Finalment els hem certificat la mort. Els bombers treballen en la recerca d'un home que hauria quedat atrapat també en un càmping particular inundat a Montornès del Vallès. És l'última hora que anem coneixent amb compte gotes. Puc saludar precisament l'alcaldessa de Tordera, l'Elisabet Mejías. Alcaldessa, bon dia per dir alguna cosa. D'entrada, lamentar aquesta mort, eh?
2: Sí, bon dia per dir alguna cosa, i evidentment el primer que hem de fer és fer arribar l'escalf i tot el suport i el condol a la família de la víctima.
0: Confirma que ha estat al càmping Caravaning?
2: Sí, exacte. Es confirma a l'entorn de les 8 del matí. Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local ja han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
0: Puc preguntar quants anys tenia?
2: 75.
0: 75 anys. Entenc que ha pogut ja traslladar, doncs, el condol a la família i fer totes les comunicacions pertinents abans que es fes públic, eh?
2: Sí, evidentment, per això no volíem dir res fins que estigués tot controlat i la família informada i atesa especialment pels serveis d'emergència, i també hem posat a disposició el servei de psicologia municipal per atendre aquestes situacions.
0: Quina és la situació a Tordera? Quanta aigua ha caigut? I també una mica el missatge per la resta de la població de cara a les hores que vindran.
2: Doncs mira, ara mateix estem pendents de la Tordera, que fa poc el CECAT ens enviava el risc hidrològic de crescuda de la Tordera, i això implica també que les rieres ens baixen molt plenes de tot el terme municipal. Han trencat dues rieres durant les primeres hores del matí, la riera de Vallmanya i la riera de Santou. Ara ja es troben estabilitzades, també amb algunes acumulacions de pluja en els punts baixos, i sí que tenim alguns accessos a les urbanitzacions tallats també per despreniments i per acumulacions d'aigua. I estem treballant amb tota la maquinària possible, amb les empreses locals, amb els bombers, amb la brigada municipal, amb la policia local i amb protecció civil, per tal d'atendre totes les incidències que ens van arribant des de pràcticament les 5 del matí.
0: Recorda haver gestionat una situació com aquesta anteriorment, alcaldessa?
2: Recordo haver passat al Glòria ara fa 6 anys. Vam passar també el mes de setembre del 2025 un esclafit que ens va passar per sobre i ens va destrossar molta part del pavilló mobiliari urbà i parcs infantils, però mai havíem hagut de lamentar una víctima mortal, i per això és un fet especialment transcendent i que ens dol profundament.
0: Alcaldessa, li agraeixo també la rapidesa amb què ha pogut atendre a la Ràdio Nacional de Catalunya a l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, doncs constatant malauradament la mort d'aquesta persona, 75 anys, al càmping caravaning a Costa Brava de Tordera. Gràcies i ànims amb el que hagi de venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: 9:45 del matí, primera víctima mortal a Tordera com a conseqüència d'aquest temporal. D'aquí molt poc és previst que comenci a la Conselleria d'Interior la compareixença de tècnics i de la consellera Núria Parlon. De seguida saludarem la Maria Guixà, pendent d'aquesta compareixença. Abans, però, fem una petitíssima pausa i reprenem el fil d'algunes qüestions.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
8: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder amb Emma Vilarasau, estrena de Matar a un oso, In Vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat.
9: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona, del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat.
7: A Catalunya Ràdio.
0: Tres quarts i mig de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe, compareix Núria Parlon, consellera d'Interior. La sentim.
10: La qual ha patit un accident i ha perdut la vida. I també doncs, tenim diferents intervencions que s'han fet al llarg de la nit, que totes elles han estat, en principi, lleus o menys greus. Després, si necessiten aquesta informació, per part del SEM, donarem alguna dada més. S'han complert les prediccions quant a l'impacte que han tingut les pluges torrencials en el conjunt de les comarques que han estat afectades. Hem tingut un volum de trucades molt alt al 112, un total de 5.904 trucades, amb més de 4.196 expedients oberts. Ens hem trobat a que bombers de la Generalitat, especialment cap a la matinada, ha hagut de fer un total de 1.300 serveis, molts d'ells amb simultanietat en el territori. Hem superat acumulacions d'aigua a Granollers per sobre de 247,9 litres metre quadrat, a Mataró 244 litres per metre quadrat, i també doncs, a Cabrils hem tingut 231, i a Barcelona, ens ho comentava la directora del Meteocat ara just abans d'entrar a sala, amb la recollida de dades que fem manuals, també s'han superat els 200 litres, i per tant són dades històriques, molta pluja que ha caigut amb molta intensitat i que ha provocat doncs, totes les incidències que heu pogut doncs, anar seguint també vosaltres des del conjunt dels mitjans de comunicació. La situació la comentarem ara en detall. De cara a les pròximes hores tindrem encara en algunes comarques inestabilitat meteorològica, no potser de les mateixes característiques de la intensitat que l'hem tingut fins ara, però sí que requerirà estar clarament amatents a la situació i, per tant, amb una actitud de precaució i de prevenció. Farem una actualització de la resolució de restriccions, de tal manera que, d'acord amb l'actualització que hem fet ara en el comitè tècnic del CECAT, comarques que quedarien fora de la resolució i,

tampoc cal baixar a veure si el pàrquing s'ha inundat o no s'ha inundat. Ja tindrem temps. Hem d'evitar els riscos en una situació en la qual Bombers va restabilitzar la normalitat, però encara hi ha serveis simultanis i molta feina a fer. Per tant, s'aixequen les restriccions, però molta prudència per part de la ciutadania en aquestes comarques que fins fa poques hores han estat afectades per quantitats de pluja molt grans. I aquelles que tenen, com acabo de dir, el cas del riu Besòs, que també hem vist imatges, clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també, pel volum que gairebé passava ratllant el pont, doncs també molta precaució i molta prudència. Aquí sí que m'agradaria també doncs, agrair la feina que s'està fent des dels ajuntaments, des de les policies locals, per acompanyar en les properes hores a aquesta situació de dir recuperem la normalitat, però som prudents i mantenim determinades precaucions. Quedaran en el marc de la resolució fins a les 2 de la tarda les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, en aquest cas quedarà també la Garrotxa, el Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental, que com bé sabeu durant aquest matí doncs, hem tingut afectacions importants. En el cas de Granollers han caigut 68 litres metre quadrat en menys de mitja hora. Això és una brutalitat d'aigua i hem hagut de fer alguns serveis dels més complicats per part de bombers de rescat en les primeres hores del matí. És per aquesta raó que hem enviat dues alertes de reforç a tota la zona dels Vallesos i també a la zona de la Selva i part de lo que seria el Gironès, de la costa del Gironès i Baix Empordà, per reforçar doncs, que estàvem en una situació de simultaneïtat de serveis i sobretot evitar la mobilitat, i també s'ha enviat un altre alert per la població que viu al voltant del Besòs en el moment en el que baixava doncs, més aigua per evitar incidents i problemes afegits a tota la tasca que durant aquestes hores, tota la nit, ha fet bombers en totes les comarques afectades. Molta pluja, molts serveis, algunes vies també de mobilitat encara ens queden afectades, la C-16 a Vallvidrera, que hem tingut una esllavissada, la C-60 a l'alçada de la Roca, també amb afectacions importants, i ara el que ens queda és demanar el darrer esforç a la ciutadania. Aquelles comarques que continuen en el marc de la restricció, doncs, reduïda la mobilitat, no hem de fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Amb l'actualització que tindrem ara del Meteocat, veurem que encara estem davant d'una situació de pluges torrencials i de...

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Yeah.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: connecta a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que el fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

tinc demà a la tarda per quedar a algun bar de Gràcia. Un petó, Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13è Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcellencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Radio Seu.

0: dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: Ara les dues s'aixequen les restriccions de mobilitat excepte a l'Empordà, on es mantenen fins a les 9 del vespre.
2: La primera vegada que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana.
0: És el president Salvador Illa explicant la transcendència d'aquest episodi inèdit. Uns aiguats torrencials que es concentren ara al litoral gironí. I aquí, Girona, Núria Peraire, el que més preocupa és el desbordament dels rius.
3: Doncs sí, el riu Ridaura s'ha desbordat a Platja d'Aro just abans de desembocar. El municipi ha passat el pla d'emergències municipals a fase d'alerta i han demanat reforç als Mossos perquè els preocupa que hi ha curiosos que s'acosten a les lleres del riu. El riu ha arribat a tenir un cabal excepcional de més de 300 metres cúbics per segon. També ha preocupat el desbordament del riu d'Aro, que ara té un nivell de cabal moderat al seu pas per la Bisbal d'Empordà, i l'Unyà a Girona, que es manté també en moderat. A l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, s'han inundat les urgències, radiologia i el laboratori.
0: Rieres desbordades, carreteres tallades, hospitals inundats, desenes de cotxes que s'han dut l'aigua, talls de llum i, el pitjor, dues persones mortes. Un home a Tordera, al Maresme, i un altre a Montornès del Vallès. I a Pineda de Mar, també al Maresme, Marta Vallès, s'està buscant una persona desapareguda, també.
4: Sí, bon dia. Hi ha un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos d'Esquadra i drons dels bombers per localitzar l'home que diversos testimonis han vist aquest matí com queia a la riera. Efectius dels serveis d'emergència recorren també a peu la platja a la recerca d'algun senyal. Aquí, a l'Alt Maresme, ha mort un home al caravaning de Tordera, de 75 anys, quan un mur li ha caigut al damunt.
0: Un temporal que ha deixat bona part del país sense transport públic, amb desenes de carreteres tallades i sense vols. De 15 minuts ho detallarem. Ara, però, la previsió meteorològica per a les pròximes hores. Enric Agut, aquest episodi ja va de baixa, però encara no s'ha acabat. Bon dia. Enric Agut, bon dia.
5: Aquí, eh?
0: Estàs
5: hola,
0: aquí.
5: Hola. Sí, sí,
0: digues,
5: sí.
0: Digues, que deia que, sí, que sembla que va de baixa, ja està mainant, però no ha acabat ni avui i em sembla que la resta de la setmana també, de la setmana que ve també plourà.
5: Doncs, com comentes, va a la baixa, però tenim encara aquest sistema convectiu aquí al costat de casa nostra i encara aquesta tarda pot caure algun ruixat o alguna tempesta forta a comarques de Girona, ja molt més locals. Ara plou de manera més aviat moderada cap a l'Empordà, però sobre el mar descansen encara nuclis ben actius. Així doncs, podem dir que aquesta tarda el que és el gruix del sistema està sobre el mar, sobre la costa de Lleó, davant de la costa catalana, però de tant en tant poden sorgir alguns ruixats a comarques gironines i també de nit i matinada reactivar-se algun xàfec a la Costa Brava, a la costa de Tarragona i no seria impossible també a la costa de Barcelona. Demà no farà net i novament, sobretot a la tarda, poden créixer alguns ruixats cap al prelitoral, Pirineu, Prepirineu, de manera més puntual altres indrets i dimarts la pertorbació, la Dana, millor dit, que està situada a l'oest de la península Ibèrica, es pot anar apropant i podrien tenir una nova tongada de precipitacions.
1: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I un temporal que ha deixat bona part del país, com dèiem, també sense transport, també moltes incidències, de seguida la repassem. Però a banda d'aquest temporal, avui també és notícia un crim a Lleida. Els Mossos han detingut dos homes acusats de matar-ne un altre. Al Brasil, eleccions presidencials, s'escull entre un quart mandat de Lula da Silva o si torna a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. I a Ceuta, nou operatiu policial per desallotjar migrants de la platja del Trampolín. I pel que fa als esports... Avui, amb menys temps, Sergi Camps, ja ens perdonaràs,
6: no
0: perquè ens dedicarem més estona al temporal, però amb quins titulars, a aquesta hora?
6: Doncs mira, repassarem les afectacions del temporal pel que fa al vessant esportiu, i sí que parlarem de tres escenaris de primera divisió que avui es juguen a la tarda nit esportiva aquí a Catalunya Ràdio, a les 7, aquest clàssic Barça-Madrid, amb la TDG, en farem la prèvia, i també a les 9, doble partit de la segona divisió, Girona-Mallorca, partit amb flaire de primera divisió, i a la mateixa hora, a les 9, el Sabadell contra l'Andorra.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Són les 2:05. I encetem aquesta ronda de connexions arreu del país per informar-vos de tot el que ha donat de si aquest temporal.

0: general de les afectacions més destacades a aquesta hora. Les inundacions sense precedents que han escombrat Catalunya des d'ahir al vespre han causat, ho dèiem, dos morts i almenys un desaparegut. A les víctimes mortals les han trobades a Tordera, al Maresme, i a Montornès del Vallès. Els bombers busquen una tercera persona, a qui, segons alguns testimonis, hauria arrossegat l'aigua a Pineda de Mar, també al Maresme. Es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 9 del vespre a l'Empordà. A les 2 del migdia s'han aixecat les restriccions, però a la resta de comarques on estaven aplicant-se, a la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. Abans del matí s'havien aixecat ja a una dotzena més de comarques. Des del govern alerten que encara hi ha risc per tempestes disperses importants durant aquesta tarda. Anem a la seu del Departament d'Interior, on es fa el seguiment del Pla Inuncat. Allí tenim la Maria Guixà. Maria, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha comparegut fa uns moments, ha catalogat d'episodi excepcional i sense precedents a Catalunya aquest episodi de fenomen de pluges intens, aquest fenomen de característiques tropicals que ha deixat rècord de precipitacions arreu del país i, sobretot, de moment, aquestes dues víctimes mortals. Ara ho destacaves, una Tordera amb el Maresme, amb la caiguda d'un mur, i una altra a Montornès del Vallès, quan s'ha inundat un soterrani. També una persona, de moment, desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Salvador Illa explica que les restriccions de mobilitat, que fins a les dues encara eren vigents a 8 comarques catalanes, s'aixequen a partir d'ara, però només es mantenen fins les 9 del vespre restriccions a dues úniques comarques, l'Alt i el Baix Empordà, per la incidència de les pluges i el risc que ha comportat l'augment del cabal dels rius.
2: Per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques de l'Alt i el Baix Empordà hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7.
1: Preocupa especialment l'augment de cabal per risc de desbordament dels rius Daró, Unyà, Tordera, Ridaura, en un moment en què aquest episodi de pluges no ha acabat. Ara ho sentíem, el president ha parlat de nova etapa de pluges torrencials, sí, però disperses en els propers dies, i confia que de cara a demà, que serà un dilluns laborable, amb moltíssima mobilitat, això no comportarà el menys possible, no comprometrà el menys possible la mobilitat.
2: Entrem en una etapa diferent, de pluges torrencials però disperses, molt més pròpies d'aquesta època de bany, això sí, amb un coixí ja de molta pluja caiguda, d'una acumulació important d'aigua, que ens ha d'estar molt alerta amb les deres dels rius i amb els episodis que puguin haver-hi. Però no hi ha res que ens permeti afirmar que demà no podem recuperar la normalitat, per tant, demà sí, podem obrir un comerç, sí, hem d'anar a la feina.
1: Salvador Illa també ha explicat que a poc es van recuperant els serveis ferroviaris, l'activitat a l'aeroport i també les comunicacions. Incidències n'ha destacat en centres sanitaris, una a la Vall d'Hebron amb afectació amb un parell de murs, també inundacions als hospitals de Blanes i Granollers, i també ha explicat que s'han hagut de reubicar una vintena de persones d'una residència de la tercera edat de Sant Adrià del Besòs, i també s'han hagut d'intervenir residències de Barcelona i de Terrassa. Dades actualitzades a la 1 del migdia per part del telèfon d'emergències 112, fins a la 1 havia rebut 1.200 trucades, també a la mateixa hora, a la 1. Actualització dels bombers amb gairebé 2.000 serveis arreu del territori català, i també hi ha a aquesta hora 18.500 clients que continuen sense subministrament elèctric. Nova reunió del CECAT aquest vespre a partir 7:45 aquí a la Conselleria d'Interior.
0: Gràcies, Maria. Ara sentíem el president Illa, i el president, en aquest cas, del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través de la xarxa social X, ha fet arribar un missatge de consol per les víctimes de les inundacions a Catalunya. Sánchez també ha agraït la feina dels que han treballat les últimes hores per la seguretat ciutadana i han insistit en la importància de seguir els perfils oficials d'emergència. I a les comarques de Girona, el temporal ha deixat, ara ho dèiem, les principals afectacions a la costa. A Platja d'Aro, al Baix Empordà, s'ha desbordat el riu Ridaura, que ha arribat a tenir un cabal excepcional de més de 300 metres cúbics per segon. I a Girona, l'atenció se centra en l'evolució del riu Unyà. Girona, Núria Pereira, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, fa una hora i mitja aproximadament que el Ridaura s'ha desbordat al voltant del carrer de Toses de Platja d'Aro, al marge dret, i el darrer pont que el creu, el de l'Avinguda S'Agaró, ha quedat malmès. El municipi ha passat el pla d'emergències municipals a fase d'alerta i han demanat reforços als Mossos. Els preocupa que hi ha curiosos que s'acosten a les lleres del riu, tot i que ara la situació s'està estabilitzant. Sentim l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez.
4: Ens preocupa que hi ha molta gent apropada a la llera del riu, com a nivell de curiositat, hem de poder dir a la gent que estan en perill i, per tant, demanem a tothom que eviti els desplaçaments, que no s'acosti al Ridaura, que no s'apropi a rieres ni a zones inundables i que en cap cas intenti travessar una zona on hi ha aigua.
3: L'altre punt d'atenció el tenim al riu Daró, sobretot al seu pas per la Bisbal d'Empordà. Per això Protecció Civil ha enviat un SOS alert pel desbordament d'aquests dos rius, en què recomana tancar-se els edificis i, en cas que arribi l'aigua, pujar a plantes superiors. De moment, a la Bisbal d'Empordà el Daró aguanta, el seu cabal ara és moderat. I a Girona el riu Unyà ha anat augmentant el cabal lentament i ara es troba també en un nivell de risc moderat. A mig matí ja ha parat de ploure i ciutadans curiosos han anat a veure'l.
5: Ara ja ens hi hem acostumat i sabem que no passarà res perquè l'han buidat bastant, l'han degradat bastant el riu, eh? Però tot i així sempre fa por, va més quedar-se a casa.
6: Jo crec que evolucionarà bé perquè plou a poc a poc. I he anat a mirar el Güell, que pica la vora, i el Ter.
3: I a Blanes, a l'Hospital Comarcal de la Selva, s'han inundat les urgències i els pacients han hagut de ser traslladats a plantes superiors. També ha entrat aigua a radiologia i al laboratori i es recomana trucar al 061 abans d'anar-hi. En total, a comarques gironines, els bombers en aquest episodi de fortes pluges han atès més de 300 avisos.
0: Gràcies, Núria. I el Maresme ha estat una de les comarques més afectades per les riuades causades per les pluges intenses de les últimes hores. Aquesta comarca ha mort, com dèiem, una persona al municipi de Tordera. Hi ha un dispositiu en marxa a Pineda de Mar per mirar de localitzar una persona que hauria desaparegut arrossegada per l'aigua, segons han denunciat alguns testimonis. Anem, doncs, cap a Pineda. Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, durant tot el matí un helicòpter de salvament marítim ha estat sobrevolant el litoral de Pineda de Mar, especialment la zona més a prop de la desembocadura de la Riera. Alguns testimonis, tres en concret, han vist com un home que estava fent fotografies dels aiguats ha relliscat i l'aigua se l'ha emportat. Els veïns s'han acostat fins aquí a la platja per seguir la recerca. Impacta molt un vehicle que encara està encallat a la sorra de cap per avall al final de la Riera, a l'entrada de la platja, però no té res a veure amb el desaparegut. A peu per la platja, efectius dels serveis d'emergència recorren la sorra amunt i avall amb prismàtics, observen el mar buscant algun indici del desaparegut per mar. Una llanxa dels Mossos d'Esquadra fa el mateix. Va i ve i marxa mar endins perquè no descarten que amb la força que avui ha baixat l'aigua el cos ja pugui estar lluny. L'helicòpter de salvament marítim ara ja ha esgotat les hores de vol i han pres el relleu des de l'aire els drons dels bombers. Un helicòpter que ha arribat gairebé a tocar l'aigua buscant el cos aquest matí. Així ens ho explica, abans ho ha descrit un veí de Pineda.
8: Yo es que lo he visto esta mañana cuando venía para acá. Veo tanta gente ahí, un helicóptero ahí, que se paraba en el agua, vamos, y no daban con él. Y un barco de salvamento marítimo, pero eso lo pueden verlo ahora en el mar. Mira, está el bombero aquí. La manera que está el agua tan sucia, no lo pueden ver. Pero yo lo que digo, ¿para qué se pone a pasar un cauce así de agua?
7: Com dèiem, però l'home no hauria creuat, sinó que estava fent una fotografia i ha relliscat a Tordera. Un veí de 75 anys ha mort al caravanin Costa Brava, havia sortit de la caravana i en aquell moment just un mur li ha caigut al damunt. Així ho confirmava el suplement l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
9: A l'entorn de les 8 del matí hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local ja han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
7: Això són les desgràcies personals, les pèrdues que hi ha hagut aquí al Maresme, però també hi ha molts danys materials que més endavant serà el moment de fer el recompte. Hi ha hagut pobles aïllats, com per exemple Òrrius, també urbanitzacions aïllades a Sant Cebrià de Vallalta, d'altres pobles a Tordera també. Per tant, hi ha hagut molts danys a carreteres afectades.
0: Hem perdut aquesta connexió, també la comunicació es veu afectada quan hi ha aquests episodis de pluja. Si podem, reprendrem aquesta connexió amb Pineda, amb la Marta Vallès. Mentrestant, anem ara precisament cap als Vallesos, perquè les pluges intensíssimes d'aquestes últimes hores han causat, com hem dit, també un mort a Montornès del Vallès. Es tracta d'una persona que ha quedat atrapada per l'aigua quan ha baixat el garatge. L'aigua, però, ha causat problemes molt greus a la xarxa viària al Vallès Oriental i a llocs com l'Hospital de Granollers. I és que la capital del Vallès Oriental han arribat a caure fins a 68 litres per metre quadrat en només mitja hora. L'acumulat ha arribat a fregar els 250 litres per metre quadrat. Anem ara, doncs, cap a Granollers. Laia Framis, bon dia.
10: Hola, bon dia. Sí, ha plogut molt fort i durant molta estona aquesta nit i matinada al Vallès Oriental. Un dels punts més afectats, com dieu, és l'Hospital de Granollers. L'aigua ha inundat les plantes menys 1 i menys 2. Són espais on, afortunadament, no hi ha pacients. Hi ha magatzems, hi ha vestuaris, hi ha material, però on s'ha arribat a acumular entre un metre i un metre i mig d'aigua. A més, també s'han inundat alguns punts de la planta d'urgències i, per tant, s'han hagut de reubicar alguns dels pacients que hi havia en aquell moment en observació. Ara bé, la direcció de l'hospital ens acaba d'informar fa només uns minuts que a partir d'aquest migdia es pot reprendre l'activitat assistencial de manera normal i que demà finalment no caldrà anul·lar cap visita. Aquí al Vallès Oriental, afectada també i de quina manera la via del tren, per aquí passa la R2 Nord, que és la que va de Barcelona fins a Sant Celoni. Hem vist objectes a la via, arbres caiguts i també objectes que ara mateix sembla que sigui inviable que hi passi un tren a curt termini. A més, hem vist també un mur, un talús que passa pel costat de les vies a tocar de l'estació de Granollers Centre i que havia caigut. Hi ha afectacions també importants, com dèieu, en carreteres i en carreteres que estan soterrades. Inundada, per exemple, la sortida de l'AP7 de Cardedeu i la Roca, hi ha un metre d'aigua i, per tant, no es pot accedir a l'autopista per aquest punt. I al centre de la ciutat, aquí a Granollers, doncs ara mateix hi ha un contrast important entre alguns carrers que estan plens de fang, amb veïns, amb botes i pales i també bombers intentant treure aigua, sobretot de baixos i de garatges, i contrast amb altres punts de la ciutat on no hi ha tantes afectacions i on ara mateix hi ha terrasses i bars plens de gent aprofitant que fa uns minuts ha sortit el sol. Dit també que aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst visitar les zones més afectades d'aquí del Vallès Oriental. Serà a Granollers, també a la Roca del Vallès, que és el seu poble, i on alguns dels accessos estan tallats per inundacions i on sabem també que han caigut alguns murs. I serà també a Montornès, on, com dèieu, ha mort una persona, han trobat el seu cos en un garatge inundat al barri de Calametller.
0: Gràcies, Laia, n'estarem pendents. I unes pluges torrencials que abans d'afectar aquests territoris, el Maresme i els Vallesos, sobretot el Vallès Oriental, ahir a la nit van també escombrar el Baix Llobregat i també el Barcelonès. A Barcelona, a la capital, es va recuperant la normalitat de manera progressiva després que la matinada ha deixat gairebé 200 litres per metre quadrat. També registres històrics. El transport públic encara arrossega afectacions i els parcs estan tancats per precaució. L'alcalde Collboni assegura que els 15 dipòsits pluvials de la ciutat han evitat inundacions més greus. Barcelona, Maria Núria Rebetlla, bon dia.
11: Bon dia. La ciutat ha entomat bé els aiguats. Ara s'estan revisant, però, els centres escolars per determinar si tots podran obrir demà amb normalitat. Jaume Collboni, alcalde de la ciutat.
12: Pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat, a les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar a normalitat a les escoles.
11: Tots els parcs i jardins de la ciutat estan tancats per precaució i per evitar esllavissades de terra. Els 15 dipòsits pluvials de la ciutat s'han omplert del tot i els responsables municipals ja tenen clar que les noves exigències climàtiques en requeriran com a mínim 3 més.
12: Afortunadament, a la ciutat, durant els darrers anys hem estat construint i continuarem construint en el futur més de 15 dipòsits pluvials que són els que eviten que hi hagi avingudes d'aigua encara pitjors o que s'inundin, com passava fa uns anys, moltes zones de la ciutat.
11: Els bombers de Barcelona han rebut un miler de trucades i han fet uns 150 serveis. Alguns barris de la ciutat, com Horta, Sarrià o Gràcia, han tingut problemes de subministrament elèctric. S'han reallotjat un centenar de persones aquesta nit, però no ha estat el cas de les 150 que continuen acampades a la plaça de Catalunya per reclamar millores en l'accés a l'habitatge. L'Arteco, un dels membres de l'acampada, ens ha explicat que han aguantat el pedac de pluja i que aguantaran el que calgui.
13: Bastant cansant, molt de fred, però bueno, això també és part de la crisi, climàtica, i llavors teníem ara la crisi climàtica mentre estàvem lluitant per la crisi de l'habitatge. Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10, no ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
11: De fet, tenen la roba xopa que s'aixuga estesa en unes cordes improvisades entre tenda i tenda.
0: I un dels punts més preocupants a primera hora del matí era la part baixa del riu Besòs, on en el moment més crític el cabal ha fregat els 1.000 metres metres cúbics per segon. Ara mateix la situació va a la baixa i, segons les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el cabal és de 103 metres cúbics per segon, ja molt més baix. La situació ha obligat Protecció Civil, però, a emetre un alert per advertir els veïns de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
14: Bon dia. Imatge inèdita del riu Besòs. Ni temporals com el Glòria o el Filomena havien ofert una imatge similar. La del riu a punt de sortir de mare, negant els marges i part del parc fluvial, on hi ha una zona de passejada i carrils bici. L'aigua ha arribat pràcticament a tocar el pont del ferrocarril que hi ha sobre el riu al seu pas per Sant Adrià de Besòs i on s'han acumulat canyes i altres residus sòlids. Un creixement molt accelerat que ha preocupat en Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
15: Sí, tenim l'exemple, per exemple, sobre el Besòs, no? És que ha sigut en un quart d'hora que s'han multiplicat pràcticament un 50% el seu cabal. Són puntes molt, molt ràpides, en dos minuts pot canviar la situació. Per tant, màxima atenció. Podem estar en una zona que no plou, però el que pot venir pel riu que ve d'aigües amunt, doncs això ens pot provocar accidents i ensurts molt importants.
14: Una altra imatge impactant és la que s'ha vist a la desembocadura del riu, on es veia la força amb què baixava l'aigua i les rèpliques de les onades del mar.
0: Ara passen 11 minuts d'un quart de 3. Aquest episodi de pluges ha provocat molts problemes a diverses carreteres, amb talls provocats per despreniments, esllavissades i inundacions. N'hem estat fent el seguiment des de l'equip viari amb la Carmina Malagarriga. Bon dia, Carmina.
16: Bon dia, Eva. Sí, encara aquesta hora hi ha diferents carreteres tallades a les comarques del Vallès, Maresme, la Selva i l'Empordà. En total, ara mateix són 16 les vies tallades i alguna, fins i tot, ja s'ha reobert. Entre aquestes, les més importants, les de més afluència, podem, per exemple, dir a Sant Cugat del Vallès tant la C-16 com la BV-1462, però també la C-65 a l'Empordà entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, o a la Selva, la G-682. A banda d'això, hi ha afectacions viàries de carreteres que no estan tallades. A la P-7 a Cardedeu, en tots dos sentits, per inundacions. La C-35 a Vidreres, també en tots dos sentits, per inundacions. L'N-2 a Mataró, en tots dos sentits, per vessals d'aigua. La C-60 a la Roca del Vallès, en sentit sud, l'N-150 a Terrassa en tots els sentits per esllavissades. Es dona pas alternatiu. I finalment també la G-681 per esllavissades també a Tossa de Mar en tots els sentits. També es dona pas alternatiu. De moment és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies, Carmina. I a les 12 del migdia, Renfe ha reprès la circulació de l'alta velocitat i tenia previst fer el mateix a Rodalies a partir de les 2, tot i que probablement no es podrà restablir a totes les línies. A l'estació de Sants, a Barcelona, tenim en Joan Garcia. Joan, torna a funcionar Rodalies. Bon dia.
17: Hola, bon dia, Eva. Doncs encara no, encara no. I quan ho faci ens diuen que serà gradual, que començaran per l'R2 Sud i els regionals del Sud, perquè és on han acabat les comprovacions de la infraestructura. I probablement l'R11, que són els regionals de Girona, que és cap on ha anat el temporal, i l'R1, la del Maresme, comarca on encara hi ha l'alerta, són les que ho faran més tard. Però de moment aquí tots els torns tancats, i molta gent esperant que els obrin des de minuts abans de les dues. Pel que fa a l'alta velocitat, la de Renfe ja funciona, ha trigat ben bé fins a les 12. Ja s'han aglomerat centenars d'usuaris de trens endarrerits al vestíbul de Sants des de primera hora. Adif ha recorregut aleshores a un sistema que, si es vol, ara ho sentireu, és rudimentari, però que us hem de dir que l'hem vist funcionar i és altament efectiu per prioritzar els embarcaments de trens amb una multitud. Era aquest.
18: Sevilla, Málaga, 8:30, vía 1. Solo los trenes que tienen vía en pantalla.
17: Que en diem l'home del megàfon, reservat a dies d'alta complexitat. Altres operadors, però, sí que treien trens abans, cas de Ouigo i Irio, i els viatgers afectats pels trens de Renfe, amb qui parlàvem, no entenien per què ells trigaven tant a sortir.
19: Pues mira, de moment anem a Màlaga i han dit que sortíem a les 8:30 i està estimat a les 12.
20: Però estem veient que les altres companyies, nosaltres anem amb AVE, amb Renfe, i estem veient que Irio surt i AVE ens han deixat aquí penjats. Ara anem a veure què diuen.
21: Pues nosotros vamos a Elche, mi padre y yo, que venimos de crucero. Tenemos que llegar primero a Valencia y de Valencia a Elche. Entonces no sabemos si vamos a perder el transbordo, si no, mañana tenemos que trabajar.
1: Renfe parlava de causes operatives, els maquinistes, segons tenim entès, de qüestions de seguretat per no sortir abans de les 12, sigui com sigui, a partir de les 12 sí que ho han fet.
0: Joan, trens a banda, les pluges també han afectat el servei normal d'altres mitjans de transport.
1: I encara ho fan, el metro és el més damnificat amb diversos talls. La línia 1 no té servei entre Catalunya i Marina, la 3 no en té entre Maria Cristina i Espanya i entre Catalunya i les CEPs. La L9 Sud, l'aeroport, està tallada entre el Prat Estació i Europa Fira, la L9 Nord entre Sagrera i Bon Pastor i la L10 entre Bon Pastor i Llefià. Els ferrocarrils de la Generalitat estan recuperant el servei de manera progressiva a les línies del Vallès i Llobregat-Anoia, i els autobusos i tramvies també han d'anar recuperant freqüències després d'haver funcionat tot el matí amb serveis mínims. Finalment us direm que l'aeroport del Prat avui és dia de recol·locació de molts vols cancel·lats ahir, també hi ha retards i algunes cancel·lacions.
0: Gràcies, Joan, des de l'estació de Sants. Qualsevol novetat ens demanes pas. Gràcies, fins ara.
2: Bon dia.
0: Quatre minuts i arribarem a 2:45 a Catalunya Ràdio. Hem seguit minut a minut l'evolució del temporal des que va començar ahir a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pluja, de la pujada de la temperatura del mar, es pot repetir cada vegada més, Gemma Bonet.
3: Sí, de fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, avui ho ha dit ben clar.
22: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: I així ho hem anat constatant des de Catalunya Ràdio. Des del programa El Suplement ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
23: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
24: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
25: Que bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del gasós.
26: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
27: L'accés al port està tancada per la inundació de diferents fassos subterranis.
3: I els experts ens diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en la matèria, proposa diverses solucions.
28: El que hem de fer, s'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir, que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers, sinó que s'infiltri en el mateix parc. Això pot ser molt important per reduir les inundacions.
3: Segons aquest expert, es destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat, no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
0: Gràcies, Gemma. I una última qüestió vinculada al temporal. A les 4 de la tarda està previst que comenci la darrera jornada del concurs de Castells. Hauria d'haver començat a les 10 del matí, però l'episodi de fortes pluges ha obligat a ajornar-lo fins a primera hora d'aquesta tarda. Comprovem si està tot a punt. Anem a la Tàrraco Arena. Josep Almirall.
29: Bon dia. El canvi d'horari no ha d'afectar el programa de Castells que porten les 12 colles participants i les expectatives de viure el millor concurs continuen intactes. El podi se'l disputaran les dues colles dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona. Totes quatre porten en cartera Castells de 10. A més, els Castellers de Vilafranca podrien provar també el Pilar de Nou o el Nou de Nou, aquest últim un castell mai descarregat. La colla vella dels Xiquets de Valls, el 3 de Nou Net, que només s'ha carregat dues vegades a la història, i la colla Joves, el 2 de 9 sense manilles, un altre castellàs mai completat. Totes quatre colles es voldran assegurar un bon coixí de punts a la primera ronda, sortint amb castells que a priori tenen dominats. La Jove de Tarragona, previsiblement amb el 5 de 9, els Verds amb el 3 de 10, la Vella amb el 4 de 9 sense folre i les Joves, possiblement també aquest castell. De la resta de colles no es descarta algun intent de gamma extra, però la tripleta màgica, 3 i 4 de 9 i 5 de 8, és el programa més ambiciós.
0: Un minut i arribarem a 2:45, una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més notícies.
30: Cri.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
6: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
7: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
8: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
5: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
9: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
12: Fa més de 40 anys que aquí, al Nostre Matí, t'explica cada dia l'actualitat.
13: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
12: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
30: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
31: Són les 6 del matí, bon dia.
32: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
33: Bon dia, són les 6.
34: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
35: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
36: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
12: Però el Matí de Catalunya Ràdio continua informant.
37: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
12: El Matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
37: Totes les preguntes.
12: Amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Ara passen dos minuts de dos quarts de tres en aquest informatiu que avui estem fent més llarg per fer el seguiment de totes les conseqüències d'aquest temporal que està assotant el litoral i prelitoral català. A banda d'aquest temporal que ara us hem resumit en aquesta primera mitja hora, avui també tenim altres notícies. En repassem algunes en format una mica més breu. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys que els Mossos relacionen amb la mort violenta d'un home localitzat ahir al barri de la Bordeta de Lleida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Lleida, Alba Mor.
3: Els fets han passat aquest dissabte a la tarda pels vols de dos quarts de cinc, quan la policia va rebre l'avís que un home estava inconscient en un descampat per on s'hi accedeix pel carrer Palauet. Es tracta d'un espai amb vegetació situat darrere d'un complex esportiu i al costat d'una esplanada que funciona com un pàrquing. És un lloc habitual on els veïns passegen el gos o fan exercici, tot i que també s'hi veu brossa i algun matalàs. De fet, veïns han explicat que hi ha persones malvivint a la zona. Arran de l'avís, diverses patrulles es van desplaçar al lloc dels fets, com també ho van fer dues unitats del sistema d'emergències mèdiques que van certificar la mort de l'home. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, els implicats s'haurien barallat entre ells.
2: I presó provisional per a 7 detinguts d'un grup dedicat al tràfic de xix. Els Mossos d'Esquadra els van detenir a Cabanes, a l'Alt Empordà, dijous passat, quan descarregaven la droga d'un camió a una nau. En l'operació es van intervenir 8 tones de droga. La causa està oberta per un delicte de salut pública i organització delictiva, i la policia encara busca dos membres més, el conductor del camió i un dels responsables del grup. I del món, un parell de qüestions. Eleccions en marxa al Brasil per escollir nou parlament i nou president. L'actual mandatari, Lula da Silva, busca aconseguir el seu quart mandat i s'enfronta a 11 candidats en aquesta primera volta. El més ben situat per disputar-li el poder és el polític d'extrema dreta, Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident empresonat Jair Bolsonaro. Els comicis arriben en un clima polític molt polaritzat i en plena onada ultraconservadora a molts països veïns del continent sud-americà. Enviat especial a São Paulo. Joan Biosca, bon dia.
4: Bon dia. Eleccions presidencials, regionals i legislatives en què el Brasil es juga o seguia en el camí del centre-esquerra amb Lula da Silva com a president per quarta vegada o bé entrar en la dimensió de la ultradreta regional sud-americana que ja domina precisament la regió amb el Brasil i l'Uruguai ara mateix com a països on l'onada trumpista no ha impactat encara. Anàlisi electoral que fan sobre aquesta qüestió i una possible victòria de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en primera volta els politòlegs Eduardo Green de la Fundació Getúlio Vargas i Paulo Nicoli Ramírez de la Fundació de Sociologia i Política de São Paulo.
5: Lo activo político más importante para el proyecto de dominación de Trump y de Marco Rubio en la región. Por otra parte, es también la principal resistencia. Por el tamaño que tiene Brasil, por su importancia diplomática, no solamente en la región.
6: Lula tiene como 46-47% de los votos válidos. Por eso hay una pequeña oportunidad que o posibilidad que vença en el primer turno.
4: Inseguretat, educació, sanitat i medi ambient, principals preocupacions dels brasilers.
2: I eleccions també avui a Bòsnia i Herzegovina. Celebra uns comicis enmig d'un moment de renovada tensió ètnica 30 anys després de la guerra que va castigar els Balcans i va deixar 100.000 morts. Cèlia Sarnadas.
7: El funeral recent a Sèrbia del general serbo-bosnià Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia i condemnat per crims de guerra, ha incrementat molt la tensió prèvia a aquestes eleccions. Les autoritats de Belgrat han glorificat la figura de Mladic i això ha indignat les víctimes del conflicte. Els acords de Dayton del 1995, que van posar fi a gairebé 4 anys de guerra, van crear una complexa arquitectura institucional a Bòsnia i Herzegovina per satisfer totes les ètnies en conflicte. A la pràctica, però, aquest sistema polític, un dels més intrincats del món, ha aguditzat la sectarització política i ha conduït a ineficiència i corrupció entre les administracions públiques. De fet, la majoria de la població vota el partit de la seva ètnia i això bloqueja el canvi, segons la sociòloga Serina Balic, de la Facultat de Polítiques de la Universitat de Sarajevo.
8: La gent vol alguna cosa millor, però sempre acaben votant la mateixa opció política. I crec que és perquè Bòsnia i Herzegovina no té encara una cultura política desenvolupada. Sobre sobretot els votants de vots acèrrims d'un partit concret no tenen cap distància crítica respecte al partit. Els és igual si s'han complert les promeses o no.
7: D'acord amb l'estructura pactada als acords de Dayton, la República de Bòsnia i Herzegovina té una presidència tripartida i rotatòria. Al mateix temps, la República està dividida en dues entitats ètniques, administratives i en parlament propi. La República Serbska, de població serbo-bosniana i lleial a Belgrad i Moscou, i la Federació de Bòsnia i Herzegovina de majoria musulmana. Tots aquests càrrecs es renoven a les eleccions d'aquest diumenge.
2: I a Ceuta aquest matí s'ha començat a desallotjar el campament de migrants a la platja del Trampolín. A primera hora ha començat l'operatiu de la Policia Nacional per desmantellar aquest assentament, on es calcula que hi malvivien més de 3.000 persones des de l'entrada massiva. Joan Aleix Mata.
9: La policia ha començat a traslladar els migrants en petits grups cap al pas fronterer del Tarajal, on hi ha el centre d'atenció temporal d'estrangers. Allà se'ls està donant l'opció d'accedir als dispositius d'acollida o bé marxar de forma voluntària cap al Marroc. Segons ha informat la policia, desenes de persones han optat per aquesta última opció. Aquest desallotjament del campament del Trampolín s'està fent de forma esglaonada perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants. Un operatiu que té lloc dos mesos després de l'entrada massiva a Ceuta i a 10 dies de la primera visita oficial dels Reis d'Espanya a la ciutat autònoma.

0: Diumenge 4 d'octubre del 2026, un cap de setmana, un diumenge que recordarem segur per aquest temporal que ens ha deixat de moment a aquesta hora amb un balanç de 2 persones mortes i també una de desapareguda. Desenes de vehicles que s'han dut l'aigua, rius desbordats, rieres que també han estat desbordades i un munt d'incidències arreu del litoral i prelitoral català, sobretot des de Barcelona en amunt. Un dels punts on també continuen la ressaca d'incidències a causa d'aquestes pluges. Ja fa molta estona que no hi plou, fa hores que no plou en tot el matí a Barcelona, però en canvi a l'estació de Sants el caos continua a aquesta hora. Allí tenim en Joan Garcia. Joan, alguna novetat? Explica'ns.
1: Doncs mira, la novetat que us podem dir és que Renfe ens anuncia que s'obre la R2 Sud de manera progressiva. Quan s'obre un servei no hi ha totes les freqüències ni de bon tros des del primer moment, però sí que ens diuen que, tal com avançàvem ja a l'anterior connexió, que la R2 Sud, que és la línia del Garraf, per tant, on fa més hores que no plou i els regionals del sud serien els primers a restablir-se, de moment la R2 Sud, la línia del Garraf, ens diuen que s'obre, encara que també us hem de dir que aquí, a l'estació de Sants, els torns continuen tots en vermell, eh? De moment els usuaris encara no hi poden accedir i les pantalles també estan en negre, però aquesta seria l'última hora. I dir-vos també que l'alta velocitat, que ha sigut el focus d'atenció durant tot el matí, doncs ara ja la quantitat de gent ha anat a menys, i els trens anunciats són els que toca sortir per l'hora, i aquí hauria baixat la pressió també que hi ha hagut durant tot el matí.
0: Gràcies, Joan. Fins ara, bona tarda.
1: Fins ara, bona tarda.
0: I avui l'atenció del dia l'hem centrat sobretot en Protecció Civil, en l'ACA, en els bombers, i avui, a aquesta hora, ara el que volem fer és parlar també amb la Creu Roja, perquè ha atès en aquestes últimes hores més de 4.000 persones a tot Catalunya a causa d'aquest temporal. Per això podem parlar ara amb Juan Antonio García, responsable de socors i emergències de la Creu Roja a Catalunya. Senyor García, moltes gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: En primer lloc, ens podria detallar una mica el gruix d'aquestes actuacions que han fet, el nombre de persones que han atès? Bàsicament, entenc que són per persones que han hagut de desallotjar de les seves vivendes a causa de les inundacions.
2: El gruix, sobretot, es fica a les estacions, de tren de Camp de Tarragona, de Sants, a l'aeroport de Girona també, i després més petites, atencions més petites amb número, és l'albergs provisionals que hem fet també en diferents municipis en col·laboració amb ells.
0: Fem una mica de repàs d'aquestes xifres. A les estacions, a Sants i Tarragona, estem parlant d'unes 3.000 persones ateses?
2: Sí, correcte. Unes 1.000 persones a Tarragona i unes 2.000 persones aquí a l'estació de Sants.
0: I pel que fa a persones desallotjades, unes 180, quines són les localitats on han ajudat a més ciutadans?
2: Doncs sobretot a Barcelona, Mataró, Sant Cugat, Castelldefels, Terrassa, Figueres, a Santa Coloma de Cervelló, i després també a Tarragona, per tot el tema de... Vam muntar també un alberg per a les persones, alguna colla dels castellers.
0: No sé si recorda les colles que van haver de fer nit aquí a Tarragona, a la Tarraconera Arena. Recordem que s'hi feia aquest concurs de castells, que avui al matí també s'ha hagut d'ajornar.
2: Sí, hem muntat un alberg per unes 70, pràcticament 80 persones que han estat allà. Les colles ja, això sí que no ho domino, però sobre unes 80 persones sí que han pernoctat.
0: I també han estat fent suport des de la Creu Roja, col·lectius vulnerables, ens expliquen, com per exemple la gent gran a Figueres, crec que és on han hagut de fer un desallotjament d'una residència.
2: Sí. Correcte. Hem donat suport a l'evacuació d'una part de la residència per un tema d'inundació, precisament.
0: Quantes persones s'han hagut d'atendre, i en alguna altra residència també hi ha hagut de fer algun servei, la Creu Roja?
2: Sí, a Figueres unes 15 persones, i després també alguna persona més a una residència d'Argentona. També n'hem donat suport a l'evacuació.
0: I a banda de persones grans, persones sense sostre també ateses, no?, a causa del temporal?
2: Sí, dintre d'aquests albergs municipals que hem posat a disposició amb els ajuntaments, és aquí on sobretot és les persones sense llar, les que hem atès, que arriben sobre això, prop de 200 persones, una mica menys.
0: Quin tipus de suport estem parlant? Estem parlant de quin tipus de suport ha donat Creu Roja a totes aquestes persones?
2: Sobretot el que són a les estacions era una mica d'avituallament, una mica de o mantes o aigües, barrites energètiques també en algun cas, i després als albergs el que sí que es fica també és un llit on, amb mantes també, i un petit avituallament on puguin estar una estona o tota la nit en aquest sentit.
0: Ja per acabar, senyor García, quina mobilització de personal de la Creu Roja s'ha destinat a atendre aquestes prop de 40.000 de 4.000 persones a tot Catalunya?
2: Mobilitzats, personal de Creu Roja van estar alertats més de 600 persones voluntàries i voluntaris actuant sobre 100 persones i tècnics de la nostra entitat.
0: Perfecte, és Juan Antonio García, responsable de socors i emergències de Creu Roja a Catalunya. Moltes gràcies per atendre el Catalunya Migdia. Molt bona tarda.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Tres quarts de tres, de seguida la informació esportiva. Abans, un últim apunt de la cultura. Avui, com dèiem, tarda, pendents d'aquest concurs a Castells, que en lloc de fer-se avui al matí com estava previst, es farà aquesta tarda a partir de les 4 a la Tàrraco Arena. I a Girona, malgrat el fort temporal que ha afectat la ciutat i el seu entorn, el Festival Temporada Alta manté la inauguració aquesta tarda d'aquesta 35a edició amb Has Ben, un espectacle ple d'humor i poesia que firmen els artistes Sidi Larbi Cherhui i Martín Zimmerman, la seva primera col·laboració. Es podrà veure avui i demà al Teatre Municipal de Girona, Marta Vives.
3: L'espectacle inaugural aquesta tarda consistirà en l'estrena de Has Been, una tragicomèdia sobre el pas del temps creada per dues figures clau de l'escena contemporània europea que es troben a la cinquantena, el coreògraf belga Sidi Larbi Cherhui i el pallasso i artista de circ suís Martin Zimmerman. Una reflexió sobre el pas del temps i de com s'entenia l'art fa un quart de segle i com s'entén ara. Serà el punt d'arrencada d'una 35a edició que del 3 d'octubre al 8 de desembre omplirà Girona i Salt d'una norantena d'espectacles, entre ells quatre estrenes internacionals. Narcís Puig, director artístic del Temporada Alta, també destaca aquests noms.
4: Per exemple, el Faust del Castellucci, una gran producció que arribarà a Girona després d'haver fet una temporada d'un mes a l'Odeon de París, però també alguna companyia catalana. Estic pensant en aquest cas en el Bac en Família de Malpelo, que després d'estrenar anar-lo a París, arriben a Girona.
3: Més de 90 programadors internacionals assistiran al Big Band d'enguany, on es concentraran alguns dels plats forts del festival, com la Veronal i el seu Living and Living, Aurora Bausà i Pere Jou amb la peça experimental a Beginning i Peeping Tom i la revisió de Les Salon, una de les peces claus de la seva biografia.
5: Catalunya Migdia Esports amb Sergi Camps.
0: I fins a les 3, l'actualitat esportiva avui més curta, ens perdonareu, Sergi.
6: No passa res, home.
0: Avui pendents del temporal, també.
6: Sí, perquè el món de l'esport està afectat també pel temporal. En les últimes hores s'han suspès i s'han ajornat molts partits. Alguns ja s'han reprogramat i, de fet, el plat fort d'aquesta tarda a l'antena de Catalunya Ràdio, també el món de l'esport, és aquest Barça-Madrid de la Lliga F, que avui jugarà a les 7, dues hores més tard del que està previst, per facilitar i garantir l'accés i la seguretat dels aficionats al Camp Nou. El partit, recordeu, el podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio, capitanejat per la Sònia Gelmà. Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Escolta, aquest partit, que no sé si en algun moment va perillar, però escolta, que finalment es jugarà avui a les 7, a última hora d'aquest partit, i sobretot, la gespa està bé, es veurà un bon espectacle, eh?
7: Sí, pel que ens diuen, la gespa està perfecta, tot i la quantitat de litres per metre quadrat que ha caigut a les corts. El drenatge de l'estadi ja ha estat posat a prova, de fet, en diverses ocasions, i resisteix bé, eh? De fet, les afectacions per l'aigua han estat més en alguna sala interior on s'ha filtrat aigua, però ja han estat fent treballs per posar-la a punt també per l'arribada del públic. El Madrid ja va arribar ahir al vespre a Barcelona, les jugadores del Barça han dormit a casa seva, per tant els dos equips també a punt, tot a punt perquè a les 7 pugui començar el partit sense cap problema.
6: Esportivament parlant, Sònia, hem d'esperar un Barça molt superior o aquest cop sí el Madrid s'acostarà una mica al nivell de les de Pere Romeu?
7: És el gran dubte de cada clàssic i la resposta acostuma sempre a ser la mateixa, que és que el Barça continua sent superior, però veurem, perquè és el primer gran repte del nou Barça sense Alexia, també sense Mapi, sense Ona, sense Salma Parayolo, però amb incorporacions que s'han fet aquest estiu, un Madrid reforçat, ha fet 6 fitxatges i amb una davantera molt jove però molt potent com és Felicia Schröder i que posarà a prova aquesta defensa que potser és el punt feble del Barça, aquesta defensa amb algunes novetats i amb alguns dubtes.
6: A possible 11 de l'equip de Pere Romeu avui.
7: Mira, diré que l'únic dubte és el d'Aixa Càmera. Si entra l'11, això potser fa que Sidney quedi a la banqueta. També podria jugar fins i tot de central. Si no, pel que fa a la resta, seria el mateix 11 que va jugar, per exemple, aquest dimecres passat i va golejar a la Roma.
6: Molt bé, doncs aquest partit a partir de les 7 a la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà i companyia. Gràcies, Sònia.
7: Vagi bé.
6: A la segona divisió masculina, avui doble partit en presència catalana, compartiran horari a les 9 del vespre a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-Andorra, s'havia de jugar ahir, ho farà avui. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
6: Aquest partit que es jugarà avui també per aprofitar, no?, que l'Andorra ja estava per aquí, no?
8: Sí, perquè recordem, s'havia de jugar ahir a 6:45 de la tarda, va trigar la Lliga a dir que el partit se suspendria. De fet, ahir la nit ja vam explicar aquí a Catalunya Ràdio que el partit es jugaria diumenge entre les 8 i les 9, els clubs ho sabien, però no ha estat fins aquest matí que la Lliga ho ha fet oficial i que els clubs també ho han comunicat oficialment. Per tant, el Sabadell, evidentment, s'ha quedat a Sabadell i l'Andorra també ha aprofitat per fer nit a Sabadell i fer alguna petita activació a l'hotel on s'estan quedant el partit. Finalment, com dèiem, es jugarà avui a les 9 del vespre, mateixa hora que el Girona. El Sabadell, que juga a la nova Creu Alta, on ha guanyat els 3 partits que ha disputat fins ara, i si guanya, es situaria a l'ensor de play-off, però el que és més important, almenys ara pel Sabadell, és que eixamplaria la distància respecte a la zona baixa, perquè l'Andorra ara mateix marca el descens amb 6 punts, el Sabadell és 7è amb 12 punts.
6: A possible 11 de l'equip de Ferran Costa.
8: Doncs mira, el que està traient últimament, repetiria a Ferran Costa l'11 que va jugar a Balaïdos, això vol dir Fori a la porteria, Ton Ripoll, Oscar Sanz, Edgar González, Català i Codina a la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp, a dalt Priego i Gastón Valles.
6: A l'Andorra, Ripo està començant una miqueta fluixeta la temporada, no?
8: Sí, va començar guanyant el Ceuta amb una golejada, va perdre 5 partits consecutius i va guanyar la setmana passada al camp de la Granada per 2-3. L'Andorra ha entrenat pel que va ser, per cert, preparador físic de Ferran Costa, el Manresa, el Badalona Futur també, que és Carles Manso.
6: Recordem que Ferran Costa va entrenar a l'Andorra en la primera experiència de les banquetes al futbol professional, ara fa uns quants anys, en l'Andorra de Gerard Piqué, que ja tenia sota els seus dominis el club del Principat. Gràcies, Ripo.
8: Adéu.
6: Aquest Sabadell-Andorra a les 9 del vespre compartirem transmissió amb el Ripo i tota la tropa del Sabadell i també amb la tropa del Girona, perquè avui a les 9 Girona-Mallorca. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
6: Amb un Mallorca que, escolta, ha hagut d'agafar un vol aquest mateix matí, ja ha arribat a Girona, per tant aquest partit es jugarà sí o sí, eh?
9: Sí, a Girona, de fet, com dius, tot es prepara amb normalitat, pendents, això sí, de la previsió meteorològica o de les indicacions de les institucions que hi pugui haver a última hora. La gespa està en molt bon estat i el Mallorca, com deies, que ha arribat aquest migdia a l'aeroport de Girona, de fet ja no han fet cap mena de canvi a la seva previsió de desplaçament, ha arribat al migdia en un vol xàrter a Girona i, per tant, si no hi ha res de nou, el partit es jugarà amb normalitat. Aquest matí amb prou feines ja ha plogut a la ciutat de Girona, amb aquest Girona-Mallorca que començarà a les 9, amb dos equips aspirants a pujar a primera divisió.
6: Dèiem que si el Sabadell guanya, doncs dormirà en zona de play-off, també el Girona hi pot accedir.
9: Sí, amb dos equips, com deies, empatats a la classificació amb 13 punts. El Girona i el Mallorca ja estan, abans de començar la jornada...
6: És veritat, aquesta... sí, 5 al Girona, és veritat.
9: Sí, en aquesta zona de play-off tenen els mateixos punts. Un Girona que està en molt bona forma, després d'haver aconseguit 4 victòries a les 5 últimes jornades. El Mallorca té els mateixos punts, però en canvi ve de perdre casa amb l'Almeria.
6: Molt bé, doncs aquest Girona-Mallorca, un partit en flaire de la primera divisió. Avui a les 9 de la vespre, doble transmissió, Sabadell-Andorra, Girona-Mallorca a l'antena de Catalunya Ràdio, l'antena principal de l'emissora. Gràcies, Solà!
9: Fins després!
6: A més futbol, direm que la primera ref avui es juga al Sant Andreu Antequera a 6:15, s'havia de jugar ahir. Els altres dos catalans juguen a domicili, de fet ja ho ha fet el Nàstic, ha perdut el camp del Múrcia per 2-0. L'Osca està perdent, l'Europa està perdent el camp de l'Osca per 1-0, el partit és a la primera meitat. El partit que s'ha suspès és el del Prat contra el Sant Rafel, la tornada de l'última eliminatòria prèvia de la Copa del Rei que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar a Catalunya. De moment, la Federació Espanyola de Futbol no ha comunicat quan es reprogramarà el partit. Recordem que el Prat té una renda favorable de 1-5 de l'anada. Demà per ser es fa el sorteig d'aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. El guanyador d'aquesta eliminatòria li caurà en primera divisió. Això sí, no pot ser un dels 4 equips de la Supercopa d'Espanya. Fem una petita pausa i rematem el programa parlant de bàsquet i de motos.
10: Ferran Adrià, com està?
11: Bé, tranquil.
10: Però què us passa, que tots gelats, o què?
11: Escolta, mira, no em cridis, eh?
10: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
11: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
10: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
12: Això no és bo per la cuina catalana.
10: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
11: Si el bulli cau, caiem tots.
13: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.

0: acabar fins a les 3 esports a Catalunya Ràdio amb bàsquet. Jugat aquest migdia al Lleida 81, Burgos 94. El Girona havia de jugar a les 6 i ho farà a les 7, en aquest cas a la pista de la Baskònia, també a les 7 al Múrcia-Barça. Ahir es va suspendre el Joventut Andorra, que jugarà el dia 14 a les 8. Juan Morales, el president Bertinegra, en parlava als micròfons del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Bueno, la decisió la pren l'ACB, que és l'organitzador de la competició, però òbviament en comunicació amb nosaltres i amb l'altre equip en Andorra, i bueno, jo crec que s'han posat una miqueta la cordura, no? És veritat que el partit era a les 6, no a les 8, però la gent, quan acaba el partit, ha de tornar a casa.
0: El Manresa sí que va jugar i va perdre a casa per 95-101 contra el Breogán. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans van jugar ahir a domicili. Estudiantes 82, Unigirona 79, amb un triple inversemblant a l'últim segon de l'equip madrileny, i Salamanca 73, Cadí la Seu 57. 4 minuts i les 3, una mica de motos.
2: Ens posem drets perquè el Tro de Cervera guanya el Gran Premi del Japó de MotoGP. Marc Márquez, control total.
0: Així
2: control
0: ho explicava el Damià Aguilar avui a l'àmbit web de Catalunya Ràdio, la transmissió d'aquesta cursa llarga del Gran Premi del Japó, perquè déu-n'hi-do, Marc Márquez ha guanyat aquesta cursa davant del líder del Mundial, Jorge Martín, i s'acosta 2 punts del madrileny amb 6 caps de setmana pendents encara. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
3: Marc Márquez ha tornat a aconseguir els 37 punts d'un circuit favorable, tot i els entrebancs amb els pneumàtics que es trencaven i la solució d'emergència de diumenge que no estava clar que li afavorís. Finalment, les dues victòries li permeten retallar-li 10 punts a Jorge Martín i situar-se a només 2. Aquesta setmana que ve a Indonèsia es pot dir que Márquez juga en camp contrari, però sempre hi ha una primera vegada. Declaracions a DAZN.
4: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle, y una vez la adelanté quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera.
3: La sensació des de fora és que Marc Márquez segueix infonent molt de respecte als rivals i que és capaç de planificar molt bé les curses. Començar bé és sinònim d'opcions de victòria en el 100% dels casos. És l'única Ducati que ara com ara funciona contra un exèrcit d'Aprilias, de vegades les dues oficials, de vegades les quatre. El desè mundial del Tro de Cervera és possible.
0: Gràcies, Damià Aguilar. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bahrein, disputat a Malàisia, victòria de Verstappen davant d'Antonelli i de Hamilton. Antonelli, però, reforça el liderat. El temporal també ha afectat el Barça de futbol sala, perquè l'equip blaugrana finalment no viatjarà avui a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia Gallec. L'enfrontament, en principi, s'havia de jugar aquest migdia, 2:15, però ahir ja es va endarrerir unes hores, fins a 8:45 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola torni a dir quina és la data d'aquest partit. Tornant al futbol, els partits de seleccions que no s'aturen a la Lliga de les Nacions, victòria de la selecció espanyola i nova exhibició de Lamine Yamal. Espanya 3, República Txeca 1, el partit jugat a Oviedo amb una altra actuació estel·lar del davanter del Barça. Lamine va ser titular i va tornar a obrir el marcador. Luis de la Fuente, l'entrenador espanyol, rendit al talent del jugador blaugrana.
5: No deja de sorprendernos, yo creo que a todos. Es que tiene tanto talento, tanta calidad, que el mejor Lamine queda muchísimo por ver todavía. Tiene mucho que ofrecer porque tiene tanta clase, tanto talento, tantas posibilidades. Lo que es que está creciendo a ritmos de pasos agigantados.
0: També va marcar a Rodri, Pedri i Olmo van ser titulars i va debutar el davanter de l'Espanyol, Roberto. El davanter pericú es va estrenar amb la samarreta de la selecció espanyola. Avui els partits de les seleccions continuen a 8:45, Portugal-Noruega amb el blaugrana Cancelo, i un amistós, Egipte-Sud-Àfrica a les 8, amistós amb el blaugrana Hamza amb els egipcis. I ja en marxa l'europeu de ciclisme a Eslovènia, l'europeu masculí amb un recorregut de 196 quilòmetres amb 5 pujades al port de Mosianka, de poc més de 2 quilòmetres, però amb un 10% de desnivell mitjà, i participen dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau. Evenepoel, Roglic o Ayuso són alguns dels favorits i destaquen les moltes baixes de corredors importants que han decidit no anar a aquesta prova. Nosaltres, la gent d'esports, ho deixem aquí. A les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, amb el Tot Gira. Avui molt d'esport i amb un ull posat al concurs de Castells, que comença a les 4.

0: hem de poder dir a la gent que estan en perill i, per tant, demanem a tothom que eviti els desplaçaments, que no s'acosti al Ridaure, que no s'apropi a rieres ni a zones inundables i que en cap cas intenti travessar a una zona on hi ha aigua.
1: Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Més notícies amb la Maite Curto.
3: Les inundacions sense precedents que han escombrat Catalunya des d'ahir al vespre han causat dos morts i almenys un desaparegut. Les víctimes mortals les han trobat a Tordera, al Maresme i a Montornès del Vallès. Els bombers busquen una tercera persona que hauria arrossegat l'aigua a Pineda de Mar, també al Maresme. Es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 9 del vespre a l'Empordà. A les 2 del migdia s'han aixecat les restriccions a la Garrotxa, al Gironès, al Maresme, al Pla de l'Estany, la Selva i al Vallès Oriental. Abans, al matí, s'havien aixecat a una dotzena més de comarques. Els bombers han fet 2.000 intervencions des d'ahir al vespre i el 112 ha rebut 7.000 trucades per aquest episodi. Des del govern alerten que encara hi ha risc per tempestes disperses importants durant aquesta tarda. Barcelona entoma bé l'aigua, amb pics de 200 litres per metre quadrat, que han provocat alguns talls de llum i incidències viàries, especialment a la Ronda Litoral. S'estan revisant tots els centres educatius i aquest vespre s'informarà si n'hi ha cap que demà no pot obrir. Els bombers han rebut 1.000 trucades i han fet uns 150 serveis.
2: A les 4 de la tarda està previst que comenci la darrera jornada del concurs de castells a Tarragona. Estava programada, recordem, a les 10 del matí, però l'episodi de fortes pluges ha obligat a ajornar-la fins a primera hora d'aquesta tarda. Les 12 colles més ben classificades comencen a desplaçar-se des d'arreu del territori i les restriccions de mobilitat poden dificultar que, en aquest cas, siguin puntuals. Tot i que es mantindran les 5 rondes previstes, sí que algunes colles han demanat que s'escurci el protocol previ i posterior per no haver d'acabar entrada la matinada. Àlex Dorda és el cap de colla dels Capgrossos de Mataró.
4: Hem demanat que l'organització que ens deixi, bueno, aquesta flexibilitat per adaptar-nos a sobretot també no només a l'hora d'arribada, sinó també a l'hora de marxar, perquè no haguem d'arribar a la matinada a Mataró, que hi ha molta gent, demà és dilluns i la gent treballa i els nens tenen escola i la canalla doncs ens preocupa i evidentment prioritzarem la tornada a canalla.
2: Podreu seguir aquesta final del concurs de castells al Tot Gira de Catalunya Ràdio i també a les connexions de 3cat Info. Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. I ara els esports. Alfons Gorina, bona tarda.
5: Bona tarda. El cap de setmana esportiu està marcat també pel temporal. S'han ajornat i reprogramat molts partits. Aquesta tarda sí que es disputarà el Barça-Madrid a la Lliga F. El clàssic, això sí, començarà a les 7 i no a les 5, com estava previst, i el podreu seguir per la TDG de Catalunya Ràdio. També s'ha reprogramat el Sabadell-Andorra de la segona divisió, ajornat ahir. Es disputarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. A la mateixa hora, a Montilivi, el Girona rebrà el Mallorca. En bàsquet, a la Lliga CB, Lleida 81, Burgos 94, a les 6 es juga el Baskonia-Girona i a les 7 el Camp de Múrcia-Barça. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de Cervera se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín, que avui ha estat segon.
6: Fins aquí les notícies.
7: Blanquerna Extenda us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Els Jocs Olímpics de Mèxic de 1968, els primers celebrats a l'Amèrica Llatina, van desenvolupar-se en un context internacional molt convuls, marcat per la primavera de Praga, la guerra del Vietnam, el maig francès i la lluita contra la segregació racial als Estats Units. La reivindicació dels drets civils va deixar una imatge que va donar la volta al món, la de dos atletes

atletes afroamericans al podi de la prova dels 200 metres fent la salutació del moviment Black Power. Aquesta acció no va ser un gest aïllat i espontani, sinó que va ser el resultat d'un procés polític, col·lectiu i organitzat que havia arribat a plantejar-se el boicot als Jocs.

0: Els Jocs de Mèxic van ser els primers a ser transmesos via satèl·lit a tot el món, a introduir controls antidopatge i a substituir la pista d'atletisme de cendra per un nou material sintètic anomenat tartan, que va fer possible fins a 22 nous rècords. També van ser uns jocs marcats des del principi per la qüestió racial. En els mesos previs, el Comitè Olímpic Internacional va afrontar l'amenaça de boicot dels països africans si es permetia que hi participés Sud-àfrica, que finalment va ser apartada del moviment olímpic per la política d'apartheid que mantenia el país. El 16 d'octubre de 1968, al podi dels 200 metres, va quedar immortalitzada la imatge més potent d'aquells jocs, amb permís del salt de longitud estratosfèric de Bob Beamon. Dos atletes nord-americans, el campió Tommy Smith i el seu company John Carlos, medalla de bronze, van acotar el cap i van alçar el braç amb el puny tancat, enfundat en un guant negre, mentre sonava l'himne dels Estats Units. Aquesta acció va tenir el suport de l'atleta australià Peter Norman, que era la medalla de plata. Durant tot l'any previ, Smith havia participat en un moviment anomenat Projecte Olímpic pels Drets Humans, impulsat pel sociòleg Harry Edwards. Denunciava els prejudicis i la discriminació en l'àmbit esportiu, però sobretot aprofitava la rellevància dels atletes per posar el focus sobre el racisme generalitzat. L'assassinat de Martin Luther King, a l'abril, semblava haver donat més motius per un boicot que finalment no es va concretar. A canvi, Mèxic 68 es va convertir en una plataforma per la protesta davant de la injustícia. Una protesta que va acabar passant factura als esportistes implicats. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies. Com va?
0: Avui parlem, sí que parlem de Jocs Olímpics, però no és estrictament, una mica, també ho tocarem, però no és estrictament Jocs Olímpics l'important de Mèxic 68.
1: No, és que, a més, jo m'agrada molt parlar d'aquest tema per una raó. Primer, perquè jo crec que és la primera vegada, que ja soc un noi de 17-18 anys, que em fixo, els vaig seguir absolutament, i recordo ara encara la imatge dels dos atletes aixecant el puny a Mèxic, no? I després perquè el Black Power és un moviment que encara avui als Estats Units té unes característiques de parlar-lo difícil. Perquè va ser un moviment polític, sí. Va ser social, sí. Va ser humanitari, sí. Va ser pacifista, sí. Va ser solidari, sí. Va ser violent, sí.
0: Pacifista i violent al mateix
1: temps. De tot. És a dir, amb tota la història que hi va haver dins d'aquest moviment, perquè agafa, diguem, moltes característiques d'una societat, que és tota la societat afroamericana, el que nosaltres popularment en diem negres, però
0: sí.
1: Ells correctament prefereixen dir-se afroamericans, eh? Si tu ho dius, com veuen que ets estranger, no s'ho pren malament, però segons com...
0: No els hi fa peça.
1: Més delicat, no? I aleshores, en totes aquestes característiques, clar, havia hagut l'assassinat del Martin Luther King. És allò, el somni que un dia tots serem aquella marxa a Washington tan extraordinària. Allò va ser extraordinari. Hi havia hagut l'assassinat del Malcolm X.
0: Sí,
1: que clar, el Malcolm X
0: era
1: és...
0: Era el gran del Black Power,
1: del
0: partidari.
1: Sí,
0: no exactament,
1: sí,
0: no. Panteres Negres.
1: I a més, exacte, dels Panteres Negres. I a més a més, plantejava una altra cosa que és molt important. Plantejava, diguem, com una mena de poder polític pels negres, pels afroamericans, però, a més, amb conversió religiosa inicials, que és molts que són musulmans, es fan musulmans, com ell, com Mohammed Ali,
0: com tants i tants.
1: I després una altra característica és molt important, que, clar, que darrere de tot això no deixava de tapar el que havia acabat de passar a Mèxic. Que, clar, a Mèxic havia passat la matança de la plaça de la Tlatelolco, les tres cultures, És a dir, la cultura indígena, la cultura, diguem, la cultura del poder occidental i la cultura, diguem, que està reunida en tota aquella plaça, amb tots aquells, diguem, restes i jaciments de milers de morts que mai ha quedat clar. Ells diuen centenars, Mèxic encara costa. Hi havia hagut la Primavera de Praga.
0: Ah, clar. La guerra del Vietnam estava en ple auge.
1: La guerra del Vietnam estava creixent. La Primera Paga significava, diguem, bastant enfonsament del comunisme més clàssic i tradicional soviètic.
0: El maig del 68.
1: I el maig del 68, que portava una altra reivindicació, que també s'uneix al Black Power, i és l'equitat entre l'home i la dona, el feminisme. És a dir, totes aquestes característiques coincideixen amb aquest punt, amb el qual, clar, és una barreja tan extraordinària que sacseja el món. A més, amb una particularitat, l'última, perquè, en fi, és un tema tan llarg que necessitaríem programes i val més que em parli que més en sap, no?, que no sóc jo. I és una cosa que és molt important. Van utilitzar la iconografia com ningú. Aquelles jaquetes negres, tothom ho té encara al cap, tots negres, allò...
0: Era una incorrecció en català, eren molt xules. Que
1: sí,
0: diuen,
1: sí, molt xules.
0: Sí. El,
1: i allò del Black is Beautiful.
0: Sí, home, i tant.
1: I després una altra característica, la boina. I la boina té, ells se n'adonen de la imatge extraordinària d'una altra persona que utilitza la violència, que és el Che Guevara, que l'han matat el 64 a la Higuera, allà a Bolívia. Clar, totes aquestes característiques és una cosa absolutament global de la humanitat, i és el Black Power, la gran mostra als Jocs Olímpics.
0: Qui ens acompanya avui, bon amic del programa, és el periodista esportiu, especialista en història de l'esport, antic professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna, en Dani Martín Garín. Moltíssimes gràcies, Dani, per tornar a ser aquí amb nosaltres avui, per parlar de coses d'aquestes tan apassionants que tu en saps tant.
2: Gràcies a vosaltres per permetre'm explicar aquestes històries que tant desitjo explicar.
0: Doncs, escolta'm, posem-nos-hi. Són els Jocs Olímpics més polititzats de la història? No ho sé si... Perquè, clar, a Moscou 80, anys després, també seran uns Jocs Olímpics marcats per la guerra d'Afganistan, etcètera, etcètera. Però no sé si encara, com a polítics, es recorda més Mèxic 68. No ho sé, potser...
2: Sí, potser hi ha el precedent de l'any 1936, clar, dels Jocs Olímpics de Berlín, que sí, són absolutament instrumentalitzats pels nazis, i on, per cert, un dels personatges que sortirà avui al programa, l'Avery Brandeis, el president del Comitè Olímpic Internacional a Mèxic, llavors té un paper decisiu com a president del Comitè Olímpic dels Estats Units.
0: O sigui, l'any 36.
2: L'any 36 té un paper decisiu perquè els Jocs de 1936 tinguin èxit i que siguin eficaços, perquè hi va haver un moment que els Estats Units debatia si aquests Jocs s'havien de fer donada la situació social i política que hi havia a Berlín. És més, el membre americà del Comitè Olímpic Internacional era absolutament partidari de cancel·lar aquells Jocs. I el president, el Avery Brandeis, és qui va a Berlín, parla amb els nazis li donen garanties de que no hi haurà cap mena de discriminació entre els esportistes, i ell se'n surt i fa que els Estats Units participin en aquests Jocs. Mentre que el membre del Comitè Olímpic Internacional americà deia, escolta, però no només són els esportistes, hem de tenir en compte la situació política del país. I el Brandeis fa servir aquesta fal·làcia que avui en dia jo crec que només poden mantenir, o els molt ingenus o els molt cínics, que diu, no hem de barrejar política i esport. I el Comitè Olímpic Internacional està content que això passi, de tal manera que fan fora, expulsen el membre nord-americà del Comitè Olímpic Internacional.
0: L'expulsen,
2: el fan fora i posen en el seu lloc l'Avery Brundage. I a l'altre el fan fora precisament per no haver sapigut, deien, diferenciar entre política i esport.
1: Però, Enric, Dani, uns Jocs molt polititzats no van ser aquella que hi va haver el grup a Múnich, aquelles matances,
2: sí,
1: ara, clar.
2: Això va ser posterior.
1: Va ser posterior.
2: El que sí que és cert, que les dues grans tragèdies vinculades a l'olimpisme són la matança de la plaça de les Tres Cultures i després el segrest i assassinat d'atletes israelians a Múnich.
0: Totes dues diferent, perquè diferent, òbviament, condemnable, vull dir que no entro això, però diferent perquè en una sí que va ser un atac que podríem dir terrorista, però amb una sèrie d'assassinats, etcètera, etcètera, i va ser relativament puntual, i en canvi el context del 68 era molt més poderós que allò que passava dins dels Jocs,
1: i universal.
0: En aquest sentit era una mica diferent, malgrat, això que dèiem, Moscou 80, el boicot que es va fer, i després a Los Angeles,
2: sí, a Los
0: 84,
2: Angeles.
0: Vull dir que aquest tipus de plantejament sí que hi havia al final de la Guerra Freda, es veu en els Jocs Olímpics, però no era exactament com Mèxic 68, que tenia tot ell, es concentrava allà. No ho sé, potser
2: però
0: és una opinió.
2: En qualsevol cas, val la pena insistir que l'olimpisme, perquè, per exemple, a tota la comunicació corporativa del Comitè Olímpic Internacional, la matança de la plaça de les Tres Cultures és ignorada. Llavors, però jo crec que sí que l'olimpisme està connectat directament amb aquella matança, perquè, entre altres coses, els estudiants mexicans volien aprofitar que el país estava sota l'atenció mundial, sota els focus de la premsa mundial per uns Jocs, per manifestar-se. i el Comitè Olímpic insisteix al govern mexicà de que no li agraden aquelles protestes, de que no li agrada tot allò que està passant, i això desencadena... No és responsabilitat del Comitè Olímpic Internacional, però tampoc és aliè. Al final, la matança de les tres cultures es desencadena per ordres del govern i per una actuació absolutament desmesurada i fora de lloc de la policia i de l'exèrcit mexicà, però està connectada amb els jocs.
3: Sembla que és sota ordre directe del president de la República, eh? Sempre a Mèxic sempre acusen de que hi va haver ordre directe, que cap mena de compassió que...
2: Del Díaz Ordaz, sí. I després, clar, de la mateixa manera que el Comitè Olímpic pressiona perquè no hi hagi doncs, manifestacions o interferències quan es celebrin els Jocs, per bé que no té responsabilitat sobre aquesta matança...
0: Però això és comprensible. Això és comprensible.
2: Però també és cert que després el Comitè Olímpic Internacional... mai es va disculpar, mai va emetre un comunicat de condol per les víctimes i va acceptar les explicacions del govern i va fer que els jocs, 10 dies després de la matança, es desenvolupessin amb tota normalitat. Aquí no ha passat res.
0: Però és curiós perquè també els jocs ja havien nascut ja en els mesos anteriors amb una gran polèmica d'un caire absolutament polític, que era el tema de Sud-àfrica, que estava afectant i que fins i tot compromet els mateixos jocs, la possibilitat d'excloure, que finalment es produiria, excloure Sud-àfrica per la seva política d'apartheid.
2: Sud-àfrica i Rodèsia, sí. I aquest era un dels punts que aquesta plataforma, que és la plataforma Projecte Olímpic pels Drets Humans, a la qual pertanyien Tommy Smith i John Carlos, era un dels punts que demanaven i que al principi volien boicotejar els Jocs Olímpics. Demanaven la no participació de Sud-àfrica i Rodèsia, volien que retornés el títol de campió del món a Muhammad Ali.
3: Cassius Clay.
0: L'havien tret precisament per no voler combat...
2: Sí, per no anar al Vietnam. Volien que hi hagués més oficials negres en l'equip, però a aquest punt de Sud-àfrica i Rodèsia estaven aquestes reivindicacions. I precisament qui volia que participessin Sud-àfrica i Rodèsia i qui empenyia molt fort en aquests Jocs Olímpics era l'Avery Brundage, el president.
0: Sí, tornem-hi.
2: Sí, sí, i novament amb el mateix argument de que no hem de barrejar l'esport amb la política. No es pot deixar de
3: que surten a l'estadi les banderes fins que sonen els himnes aguts i breve i els atletes els hi posen a les mans, vulguin o no, una bandera.
0: I corren, home, per favor. I quan hi ha un conflicte de fons polític i un atleta guanya l'altre, gran alegria i humiliació nacional, és evident. Sí.
2: Doncs al final no van participar, no només per la pressió del Projecte Olímpic pels Drets Humans, sinó per la pressió de molts altres més països, i després del quart punt que reclamaven era precisament aquests atletes del Projecte Olímpic pels Drets Humans el cessament, la dimissió de l'Avery Brundage, precisament per racista, perquè ells creien que aquesta actitud de dir hi han de participar, clarament era un president del Comitè Olímpic Internacional que no tenia en compte la situació social d'aquests països.
0: El projecte en qüestió era un projecte internacional o només era un projecte dels afroamericans, dels negres americans?
2: És un projecte que neix a la ciutat estatal de San José. Allà a la ciutat, a la Universitat Estatal de San José. Allà a la Universitat Estatal de San José es donen dues condicions perquè això passi. Primer és un equip que té, una universitat que té un equip de velocistes bestial.
0: Extraordinari.
2: En diuen Speed City.
0: Tenen
2: un entrenador que és el Bud Winter, que és el millor entrenador del món en aquells moments en què es diuen proves de velocitat sostinguda, els 200 i els 400 metres, on sap molt bé que aquesta és una prova que si corres de forma esbarada no obtindràs els resultats que proporciona córrer de forma relaxada.
0: Si corres com si fos de 100 metres, t'equivocaràs i no guanyaràs.
2: Has d'aprendre a controlar el cos i corre de forma fluida i eficaç.
0: Això només és amb ensinistrament, perquè la intuïció no arriba a tot això, no?
2: I d'una altra banda, en aquesta universitat hi ha un sociòleg, Harry Edwards, que és sociòleg negre, que és professor del Tommy Smith i del John Carlos, i que és qui impulsa aquest moviment amb una idea bàsica. Escolta, aquí a la societat americana hi ha dos grups d'activitats professionals, per dir-ho d'alguna manera, que tenen una visibilitat i una gran incidència en tot el públic, que són els músics, Armstrong, Fitzgerald, Ray Charles, i els atletes, els esportistes, no? Els que juguen a bàsquet, Bill Russell, sí, Chamberlain, sí, sí. Muhammad Ali, jugadors de béisbol, i ell diu, escolta, aquesta us heu d'implicar. No només podeu ser esportistes, sinó que heu d'aprofitar aquesta visibilitat per fer que les coses canviïn. I clar, hi ha una generació de joves afroamericans que són molt diferents a l'anterior generació, que són molt més conformistes. Per posar un exemple, Jesse Owens, el gran heroi del 36, els hi diuen aquests...
3: Dels Jocs Olímpics de Berlín.
2: Sí, del 36, quatre medalles d'or.
0: Extraordinari atleta.
2: S'espanta quan sent aquests que diu, pues, aprofitem aquesta visibilitat a Mèxic per fer que les coses canviïn. No, no ho feu. És a dir, aquí hi ha aquesta diferència generacional entre una nova generació de joves afroamericans que veuen que legalment les coses van canviant als Estats Units, però de facto tot segueix igual, no? I decideixen aprofitar els jocs per protestar i canviar les coses. I també haig de dir que en aquest projecte olímpic pels drets humans no només hi ha atletes negres, sinó que hi ha atletes blancs, i atletes blancs que a Mèxic, tal com van fer Tommy Smith i John Carlos, van jugar-se la seva carrera professional esportiva i la seva pròpia vida personal per fer que les coses canviessin.
0: O sigui que també va haver-hi una implicació directa. Anava més enllà d'un moviment estrictament racial, sinó que era un moviment antiracista, que és una cosa diferent.
2: Antiracista. I a favor dels drets humans, sí. Sí, sí.
3: Sí, per això hi ha algun analista que diu que no és un moviment de tipus racial, sinó que el racisme és conseqüència d'un fet econòmic. Com tantes vegades es pot dir aquí. És a dir, no té cap problema cap jugador de bàsquet que ve al bàsquet estatal espanyol. No en té cap. Perquè tenen calés, els que tenen problemes són tota la gent que arriba, vés a saber com, i els casos que es produeixen, no?
0: Sigui negre, blanc o verd, diguéssim, és igual, sí, que això no, és una altra qüestió. Per tant, just abans dels Jocs Olímpics, l'ambient bullia.
2: Sí,
0: i ja s'esperava, per tant, que Mèxic seria conflicte amb Mèxic 68.
2: I precisament, el Brundage, una de les coses per les quals demanaven la dimissió és perquè s'estava coent tot aquest moviment, i el Brundage els amenaçava. Permeteu-me que us expliqui, però, qui és John Carlos, un dels implicats, perquè té una història...
0: Era la medalla de bronze.
2: Medalla de bronze. Era el gran favorit, però a la final doncs no ho va fer gaire bé. El John Carlos és un nano de Harlem, i que quan és petit somia en ser campió olímpic o destacar en els Jocs Olímpics.
3: Era de pares cubans, no?
2: La mare era... Sí, per això. I ell somia en ser olímpic, però vol ser nedador olímpic.
0: En nedador?
2: Clar, però això, al cap de poc temps, ja li fa veure que no és el mateix ser nedador olímpic als Estats Units si ets blanc o si ets negre. I se n'adona. Però el Carlos aquest té aquesta fibra dels superdotats, que el fa ser ràpid i explosiu, i de seguida destaca rep beques de diverses universitats. A Harlem ha conegut personalment Malcolm X, és a dir, l'ha vist predicar, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, és una barreja entre predicació i mitjans polítics.
2: Té aquests fonaments de voluntat de canvi. Llavors, Carlos se'n va a la Universitat Estatal de Texas, perquè és tan bo que rep beques per anar a diverses universitats. I allà entra en xoc, no? Perquè se'n va de Harlem a un estat del sud, que és una universitat on els blancs i els negres orinen en lavabos diferents, i els vestidors dels blancs són una cosa i els dels negres són una altra, i no s'entén amb el seu entrenador. S'emprenya moltíssim i finalment va a patar aquesta universitat estatal de San José, on coneix a Tommy Smith, on coneix a Harry Edwards, i a més hi ha una situació que és interessant de conèixer, que és que coneix personalment a Martin Luther King.
0: Caram,
2: 10 dies abans que l'assassinin. I ell explica que el coneix a Nova York en una trobada del grup religiós de Martin Luther King, i que parla amb ell. I que Martin Luther King, quan coneix al seu al projecte i la idea que tenen de boicotejar els jocs, li diu sí, esteu fent bé, i explica que li diu que les seves intencions és com que llença una pedra en un llac, que és una pedra petita, però les onades s'escampen i arriben a tot arreu. I d'alguna manera Martin Luther King diu feu, no? I després Carlos diu que li va preguntar, escolta, estàs amenaçat de mort i te'n vas a Memphis. Per què vas a Memphis si et poden matar? En una trobada que té 10 dies abans de la mort de Martin Luther King a Memphis. I diu que Martin Luther King li va dir, vaig a Memphis a parlar per aquells que no poden parlar, i després una segona part que no acabo de trobar-li l'incògnita, i diu, i també per aquells que no volen parlar. I llavors Martin Luther King se'n va a Memphis i el maten. I allò, d'alguna manera, encara determina més la postura de John Carlos.

0: A finals de 1967, un grup d'atletes afroamericans amateurs havien pres consciència que els esportistes negres eren utilitzats als Estats Units com a models d'una societat suposadament lliure i democràtica, obviant les injustícies racials que s'hi cometien a diari. No es queixaven només dels seus problemes particulars, sinó de la discriminació de tota la seva comunitat. Aquesta postura quedava ben clara amb el manifest fundacional del projecte olímpic pels drets humans. A la conferència inaugural del moviment també va participar el jugador de bàsquet Liu Alcindor, posteriorment conegut com Karim Abdul-Jabbar.
1: No hem de permetre que aquest país utilitzi uns quants negres per mostrar al món com ha progressat en la resolució dels seus problemes racials quan l'opressió dels afroamericans és més gran que mai. No hem de permetre que el món de l'esport es feliciti a si mateix com a ciutadella de la justícia racial quan les injustícies racials a la indústria esportiva són infames i llegendàries. Qualsevol persona negra que es deixi utilitzar d'aquesta manera és un traïdor al seu país, perquè permet als blancs racistes el luxe d'estar tranquils pensant que aquelles persones negres dels guetos hi són perquè és on volen ser. Així doncs, ens preguntem, per què hauríem de córrer a Mèxic només per tornar a casa arrossegant-nos? Ara té la paraula Liu Alcindor, jugador de bàsquet universitari.
2: Sóc la gran estrella del bàsquet, l'heroi americà del cap de setmana. Doncs bé, l'estiu passat vaig estar a punt de morir a mans d'un policia racista que disparava contra un gat negre a Harlem. Estava disparant al carrer on hi havia masses de gent dempeus o simplement passejant. Però ell no li importava. Al cap i a la fi només érem nigues. L'estiu passat em vaig adonar que no ho passem malament pel fet de no ser estrelles del bàsquet o per no tenir diners. Ho passem malament pel simple fet de ser negres. En algun moment cadascú de nosaltres ha de plantar cara a aquesta mena de coses. Aquesta és la meva manera de plantar cara, utilitzant allò que tinc a l'abast. I planto cara ara i aquí.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb en Dani Martín i amb en Josep Maria Solís Sabater parlant del Mèxic 68, aquells Jocs Olímpics que van transcendir moltíssim per qüestions polítiques i, a part, per qüestions també esportives. Dani, estem parlant tota l'estona de la famosa cursa. Què va passar amb aquella cursa? Era la de 200 metres.
4: Sí.
0: Que sempre dins dels Jocs Olímpics la cursa, hi ha dues curses clàssiques, que són les 100 metres, la més ràpida, i la marató. Entre mig n'hi ha moltes. La de 200 no sé si té tanta fama mítica com aquesta.
4: No, però en aquell cas era una cursa que venia precedida per els bons registres que havien fet John Carlos i Tommy Smith. Als Jocs Olímpics, finalment, no hi va haver aquest boicot. L'únic que els va boicotejar va ser precisament Karim Abdul-Jabbar, que va dir que ell no anava als Jocs, però la votació definitiva, els atletes van dir, escolta, no va guanyar pels dos terços que requeria la proposta del boicot i es van fer aquests Jocs Olímpics. Estem a Mèxic. La cursa dels 200 metres és una cursa que aixeca una gran expectació, perquè hi ha Tommy Smith i John Carlos. Ningú creu que no guanyi una altra persona que no siguin ells dos. L'única història pendent és veure qui guanya i si per fi es trenca la mítica barrera dels 20 segons a la prova dels 200 metres. I es fa la cursa. A la cursa, Smith surt pel carrer 3, és un mal carrer perquè és un atleta altíssim i això vol dir que tindrà problemes en el revolt, perquè la cursa dels 200 metres
0: té un petit revolt, sí.
4: I després una recta, haurà de lluitar aquí contra la força centrípeta, i Carlos, que és més impulsiu, surt des del carrer 4. A nivell psicològic té avantatge Smith perquè té l'objectiu clar. Com tota la vida, si tu tens els objectius clars, és més fàcil que tinguis èxit que no pas si els tens clars. Es dona la sortida, Carlos surt esperitat, arriba a la recta final amb 3 o 4 metres de diferència sobre Smith, però Smith sap córrer d'aquella forma que el permet avançar...
0: Que sembla que no corri.
4: Sí, però avança moltíssim. En canvi, Carlos es desespera, que és el pitjor que pot fer un atleta amb una prova de velocitat sostinguda. Es desespera i va perdent metres. I al final, encara es desespera més quan veu que un atleta blanc, i es veu en el vídeo la cara d'estupefacció de John Carlos, l'avança. Ostres,
0: i queda segon a l'Atleta Blanc.
4: I queda segon Peter Norman, d'Austràlia. Guanya Tommy Smith, estableix un nou rècord del món, és el primer
0: baixa
4: atleta.
0: Dels 20.
4: Baixa dels 20 segons. Norman fa una marca increïble de 20 segons i 6 centèsimes durant 56 anys, rècord d'Austràlia, i Carlos queda una mica allunyat de les marques de que volia fer. I aquest serà el pòdium. Abans d'anar al pòdium, els atletes ja s'havien preguntat què podien fer, perquè tenien clara la determinació d'utilitzar el pòdium a favor de les seves protestes, però encara no tenien molt clar què és el que podien fer. I aquí tenen un paper decisiu les dones de Smith i de Carlos, i també d'un corredor de 400 metres, Ralph Evans, que els diuen, escolta, aquí l'heu de fer grossa, perquè abans de que ells competeixin, ja hi ha hagut dos atletes afroamericans que han competit. Els 100 metres, Jen Hines, i Wyoma Tyus, els 100 metres femenins. El podi dels 100 metres...
0: No han fet res, el podi?
4: No han fet res, però sí s'han significat, perquè, per exemple, a la prova dels 100 metres, dos dies abans de la carrera del 200, Jamie Hines, que és primer, i Charlie Green, que és tercer, afroamericans, quan saben que Avery Brundage, el president del Comitè Olímpic Internacional, els ha de donar la medalla, diuen que de cap manera, que no hi van, que no surten al podi. I el Comitè Olímpic Internacional, Brundage hauria de pensar, doncs mira, millor, no, perquè són negres, i per tant no hi vaig. Llavors posen el president de la Federació d'Atletisme a entregar les medalles.
5: Clar, la gent això no ho sabia.
4: Però això la gent
0: clar,
4: no ho sabia.
0: No. I llavors... Aquell senyor dona les medalles. Sí,
4: la segona en competir és una altra atleta que ha estat molt involucrada en aquest projecte olímpic pels drets humans, que és Wyoma Tyus, que és la millor velocista del món. És la primera atleta, home o dona, que repeteix victòria a la prova dels 100 metres, ja que havia guanyat a Tokio. I és cert que després de la prova del 4% cap al final dels Jocs, ella i les seves companyes a la roda de premsa diran que es solidaritzen amb Smith i Carlos, però amb ella ningú li fa no fa res de protesta. I uns anys més tard va dir, sí, jo portava un pantaló negre com a protesta. I els que l'entrevisten diuen, és veritat.
0: Però, clar, no va transcendir.
4: Les dones de Smith i Carlos diuen, escolta, això no pot ser. Aquí hem vingut heu vingut. Heu d'aprofitar el podi per significar la vostra protesta. I són les dones les que se'n van a Ciutat de Mèxic i compren...
5: Quan vols dir dones, esposes, mares dels seus fills?
4: Sí.
5: Són joves.
4: Sí, eren molt joves, però ja estaven casats i tenien fills. I en aquells moments, quan anaven d'universitat en universitat, diguem-ne que anaven
0: més... Anaven amb la família.
4: Sí. Llavors, la Denise Pascal, que era la dona en aquells moments de Smith, i la King Gross, que és la dona del King Carlos, se'n van a Mèxic i són elles les que compren les boines negres, els guants negres, el collar que portarà John Carlos, i són elles els que diuen, l'heu de fer grossa. És a dir, no estem amb vosaltres. Ara hem vingut aquí, el que hem vingut, ara no
0: us tireu enrere.
4: No us tireu enrere, sí.
0: I així ho aconseguiran, perquè realment l'impacte de la seva acció que hem comentat abans serà un impacte que sacsejarà no només a l'estadi olímpic, sacsejarà literalment al món.
4: Al món.
5: Hi ha molts periodistes que s'han d'informar perquè no saben de què va.
4: Sí,
0: exactament. Què hi fan aquests, no? Aixecant el puny i fent aquestes carodes.
4: I després, si voleu, analitzem a fons què és el que porten, perquè hi ha una protesta que passa molt desapercebuda al costat de tota la reivindicació política, que és una protesta contra l'amateurisme i que acaba de treure de polleguera. Ho fan única i exclusivament per tocar-li la vora viu a Avery Brundage, que es pugen amb unes sabatilles Puma al podi i les deixen de manera que les vegi tot el món.
0: Ara en parlem.

0: Tommy Smith havia nascut en una família humil de grangers de Texas, mentre que John Carlos, el fill de pares cubans, s'havia criat a Harlem. Tots dos havien patit discriminacions de nens pel fet de ser negres i pobres. El gest del salpuny al podi dels Jocs de Mèxic tenia un significat polític i feia visible una lluita que venia de lluny i que no podia quedar eclipsada per l'èxit esportiu. Alguns dels elements més icònics d'aquella acció tan simbòlica, com l'ús dels guants, es van decidir en els minuts previs a la cerimònia d'entrega de medalles amb la complicitat de l'australià Peter Norman, que havia quedat segon.
1: Estic nerviós. A veure com reacciona el públic a l'estadi.
2: Ja ho saps del que toca, Tommy. Si sents un tret, posa't a córrer. Tant si és per començar la cursa com si és perquè algú t'amenaça amb una arma...
3: De què parleu, nois?
4: Volem aprofitar la cerimònia de les medalles per expressar la nostra protesta per la segregació racial als Estats Units.
3: Uau! Què penseu fer, exactament?
2: Alçarem el puny. És la salutació del Black Power.
1: Peter, tu ets australià. Això et deu quedar lluny, però... Tu creus en els drets humans?
3: Sí, és clar.
1: I creus en Déu?
3: He crescut en una família molt religiosa. Compteu amb el meu suport. Estaré amb vosaltres.
1: Perfecte. A veure, Tommy, ho tenim tot a punt. Distintius del projecte olímpic pels drets humans, mitjons i guants negres...
2: Merda! M'he deixat els guants a la Vila Olímpica.
1: I ara que fotem amb un sol parell?
3: Per què no el compartiu? Un guant cadascun?
1: Bona idea. Gràcies, Peter. Vinga, John, posa't el guant esquerre, jo em posaré el dret.
3: Escolteu... Us obre alguna insígnia d'aquest projecte vostre pels drets humans?
2: Sí. Per què ho preguntes?
3: Per manifestar el meu suport a la vostra protesta, duré la insígnia al pit.
1: Peter, serà un orgull pujar al podi amb tu. Aquest gest teu no l'oblidarem mai. T'ho asseguro.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
7: No és només un reality.
8: A què hem vingut aquí?
9: A guanyar!
7: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
10: Vaig al límit amb tu.
11: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
12: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
13: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud
14: del país. De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
13: Ara són les 8 i 24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
15: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
13: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
16: En moments excepcionals sempre hi som.
17: Des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure.
16: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
18: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament
16: amb la informació.
19: Catalunya Ràdio.
20: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
21: Que no voten, paguen deudes.
22: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
23: Pots portar-nos el que puc, el que està al meu abast.
19: Catalunya Ràdio.
16: A tota hora i a tot arreu.
24: Queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias.
25: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels...
26: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de terra trèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una emissió conjunta amb el 3CAT Info.
16: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Dani Martín, aquesta és la conversa famosa. Peter Norman realment s'hi va implicar molt.
27: Molt, va tenir... molt, molt, s'hi va implicar molt i... més del que els propis atletes esperaven. La història de Norman és una història realment colpidora per les conseqüències que pateix després d'aquesta...
0: O sigui, pateix més conseqüències potser en Norman que els altres o més o menys igual?
27: Són molt diferents perquè són països diferents, però Peter Norman després del podi, així com Smith, Carlos, hi ha una foto que surten ja esgarrifats perquè els han escredissat, els han han insultat, els han amenaçat, els hi han dit que no durarien un dia més en aquells jocs, Norman encara va tranquil. Però a la conferència de premsa posterior a la trobada amb els mitjans de Peter Norman passa una cosa que sacseja tota Austràlia. Aquesta compareixença davant dels mitjans té tres fases. La primera, el feliciten, escolta quina marca has fet, sí, 20-06, és un rècord d'Austràlia durant 56 anys. Ara tenen els australians un nano molt valós que es diu Go Goat, d'ascendència...
1: El nom ja...
27: Sí, que finalment, després de 56 anys, ha batut el rècord del Norman. Després hi ha una segona fase que és paradoxal. Diuen, escolta, molt bé, aquesta xapa, solidaritzant-te amb la reivindicació dels americans, perquè l'imaginari col·lectiu australià, els racistes són els americans, els que provoquen racisme respecte als negres.
0: Són els negres, sí. Els indígenes aborígens...
1: Tot el que va sortir de la discriminació i traslladant-los a l'altra punta del continent va ser posterior.
0: Va ser 3 o 4 dècades més tard.
1: No ho tenien ni en consideració, no n'eren ni conscients.
27: I llavors és quan Norman aixeca o destapa la caixa dels trons i diu, és que ho he fet també per com nosaltres hem tractat i tractem els aborígens australians.
0: Això no m'agrada gens.
27: No agrada gens i... Clar, com diu el Josep Maria, allò no ha passat, allò no existeix. I, per tant, si tu tractes de fer veure que allò ha passat o no existeixes, passaràs també a no existir. Llavors, a partir d'aleshores, es genera un silenci, un buit, una no presència de Norman que durarà durant dècades.
0: S'ho marginen.
27: Sí, Norman no existeix. És a dir, l'any 72 fa diverses vegades la mínima olímpica per anar a Munic, en els 100 i els 200 metres, i no hi va, no el porten, perquè l'última prova està lesionat i quan veus no ho has fet massa bé, no el porten. I ell diu, home, però si he fet la mínima diverses vegades, no el porten. I el seu entrenador... Però tampoc hi ha una gran solidaritat amb Norman, tampoc hi ha moltes crítiques, però... Es dilueix. Allò que ha fet Norman no ha passat mai, i això dura anys i anys. Als Jocs Olímpics del 2000, a Sydney, a casa seva, on hi ha una atleta aborigen australiana, Cathy Freeman, que destaca i és una gran... per tant, tot això ja està més normalitzat. Ell continua, doncs, com apartat, en el sentit de... sí que corre amb la torxa, però escolta, jo també vaig córrer a la torxa de Barcelona, érem 10.000 corrent la torxa, i també el conviden a una presentació de medalles, però no el conviden a anar a l'estadi, no el conviden a anar als Jocs. I els americans, que se n'enteren, agafen i conviden Norman a anar als Jocs Olímpics de casa seva, a Sydney, i el porten de Melbourne a Sydney, i el conviden als diversos actes commemoratius que fan. I allà, tota la generació d'atletes afroamericans posteriors a Smith i Carlos el veneren. O sigui, volen parlar amb ell, el saluden, i el veneren en el sentit que encaixa molt amb unes declaracions de John Carlos. I John Carlos va quedar tan estranyat de veure que un blanc l'havia guanyat, que de seguida va dir, és Déu que l'ha posat aquí perquè ens doni suport. I ell insisteix diverses vegades, perquè Norman no havia fet mai aquella marca, s'hi havia quedat molt lluny, a més de mig segon, i després no la va tornar a fer mai, i per tant Carlos deia, això és obra divina, és Déu qui l'ha posat aquí. I bé, podem barrejar això amb la veneració que expressen grans atletes americans com Michael Johnson, que va ser doble campió olímpic i recordista mundial dels 200 i 400 d'Atlanta, Edwin Moses, el corredor llegendari de tanques, que van a Norman i diuen, oh, Norman, Norman. No? Finalment, Norman mor l'any 2006 de càncer. Mor, i Nord-Amèrica envia a John Carlos i a Tommy Smith al funeral de Norman.
1: Això està bé.
27: I són ells els que carreguen el fèretre a la primera línia. I és la foto dels tres del podi de Mèxic, actualitzada l'any 2006, però dintre del fèretre, no? I aquesta foto fa voltes a tot el món, fins que una diputada laborista australiana al Parlament diu, escolta, que era nostra, que l'estem ignorant. I a partir d'aquí és quan comença, ja mor, la rehabilitació i la posterior admiració pel gest de Norman als Jocs de Mèxic del 68.
0: I ara Austràlia, Norman és
27: ara Norman, recordat? Sí, és recordat com Estats Units encara recorda, perquè són vius, a Tommy Smith i John Carlos. Però durant molts anys hi havia com... Era castigat amb el silenci, amb la no existència, amb la no significació del que va fer. Això no ha passat, com no ha passat,
1: sí,
27: però... que nosaltres hem estat... no ha estat el millor pels aborígens.
1: No. I en referència a aquesta reivindicació, recordem que molts anys després, i això em sembla que és segur, és en la primera presidència del Trump, que quan juguen al futbol americà, els atletes americans els esportistes s'agenollen a terra quan senten l'himne nacional, que vol dir que la societat americana no avança tant els drets racials i igualtat racial, com es diu, i a més amb una altra característica, que això sí, tot el que hem pogut dir de negatiu ara s'ha de dir positiu. La premsa als Estats Units sí que és el quart poder, perquè en molts d'aquests casos els treu, no els ignora. Mm. I això sí que és veritat.
0: No va ser l'únic cas, no?, d'atleta blanc que es va solidaritzar o com a mínim va participar d'aquest moviment antiracista dins dels Jocs Olímpics de Mèxic.
27: No, en aquest projecte olímpic pels drets humans hi havia atletes blancs. I destaca molt el grup de remers de Harvard. El buit amb timoner de Harvard. Aquests nanos de Harvard, llavors els Estats Units enviava als Jocs Olímpics no a l'equip nacional, sinó a aquell equip de club de natació d'universitat que guanyava les proves de selecció. Uh-huh. I aquests nanos de Harvard, suposo que entre sèrie i sèrie, com que quedaven tots junts dintre del bot, parlaven de tot. I es van interessar perquè...
0: Blancs o negres? Ho dic perquè és transcendent
27: blancs,
0: la pregunta.
27: Eren tots blancs, clar. Tots blancs. I es van interessar per les propostes que feia aquest projecte olímpic pels drets humans. I van dir, sí, guanyem, anem a parlar amb ells a veure què volen fer. I efectivament, el mateix dia que guanyen, dos d'aquests remers, Clive Livingston, però sobretot Paul Hoffman, el timoner, se'n van a veure el Harry Edwards, aquest els hi explica què és el que volen fer, i amb ells els hi semblen bé. I llavors, el que fan és enviar, solidaritzen, diuen que ells no volen boicotejar el joc, perquè volen optar al podi olímpic, però el que fan és enviar cartes a tots els atletes americans que participaran en aquells jocs, explicant el sentit que tindrà la protesta dels atletes afroamericans al pòdium, i envien cartes manuscrites a tots els esportistes. No tenen resposta, però a més alguns la filtren aquestes cartes al Comitè Olímpic Internacional, i el Comitè Olímpic Internacional els diu: nois, què esteu fent? Que vosaltres aquí aneu a competir, no barregeu...
0: El polític amb l'esport.
27: Hoffman s'implica moltíssim, de tal manera que el dia que competeixen Tommy Smith i John Carlos està a la grada. Està a la grada amb les dones dels esportistes, i ell, el Hoffman, és qui dona l'enganxina que porta finalment a l'australià Peter Norman al pòdium.
1: Li dona l'enganxina amb el moviment racial.
27: Sí. Li dona l'enganxina. Quan guanyen, els aplaudeix, i quan es manifesten al podi, també aplaudeix i els diu: sí senyor, molt ben fet, molt ben fet. Llavors el Comitè Olímpic americà veu tot això i no deixa de ser racisme, pensant: ah, aquest és el gran instigador, aquest és el que ha muntat tota aquesta conspiració.
1: El cervell de tot ha sigut un blanc,
27: sí,
1: no pot ser
27: blanc,
1: negre.
27: I aquest és el que fotarem fora. Llavors, és el que volen fer fora. I van a la tripulació i a l'entrenador del Paul Hoffman i els diuen: tranquils, ja sabem que aquest és un dolent, molt dolent, però tranquils que els el farem fora i us posarem un altre timoner. Llavors es troben amb la reacció dels 8 remers de Harvard i a l'entrenador, que diuen: no, és que si se'n va aquest, marxem tots.

0: El president del Comitè Olímpic Internacional, el nord-americà Avery Brundage, va reaccionar amb molta hostilitat a aquest moviment en defensa dels drets civils. Com havien comentat anys enrere, quan presidia el Comitè Olímpic dels Estats Units, ja havia estat partidari de boicotejar els Jocs de Berlín del 36. El 1968, a Mèxic, va resistir-se a les peticions de dimissió dels atletes afroamericans i va actuar amb contundència perquè Smith i Carlos fossin expulsats de l'equip d'atletisme nord-americà.
1: El que van fer aquells nanos a Mèxic va ser una violació deliberada i violenta dels principis fonamentals del moviment olímpic. Una demostració política domèstica completament aliena als Jocs.
2: Tots els membres del Comitè Olímpic Internacional ens vam sentir avergonyits pel que van fer aquells radicals, senyor Brundage.
1: Eren els mateixos que havien estat demanant la meva dimissió uns mesos abans. Es pensaven que em podien fer renunciar? Doncs estaven molt equivocats.
2: És molt fàcil marxar quan hi ha problemes. El que demostra coratge és no dimitir quan algú es queixa.
1: Tal com vam deixar escrit en el seu moment, sembla que vivim en una època on la violència i la turbulència són a l'ordre del dia. Les mentalitats desequilibrades i les personalitats esquerdades semblen ser a tot arreu i resulta impossible eliminar-les. I el moviment olímpic s'ha de mantenir per sobre d'aquests nivells sòrdids, carai. Hem de mantenir el moviment olímpic a l'altura de l'idealisme olímpic, ja que si es permet que descendeixi a discussions polítiques, podria morir.
2: No podem barrejar l'esport amb la política. Són coses totalment diferents. Aquesta mena d'idees només contaminen la puresa de l'esport. Més alt, més fort, més lluny, com diu el nostre lema.
1: Aquells nanos van ser enviats a casa gràcies a les meves pressions. Però ni tan sols haurien d'haver estat allà. Aquesta mena de gent no hauria d'haver format part de l'equip olímpic de cap de les maneres. Allò no va ser una broma de col·legials, com alguns semblen pensar. Ha deixat repercussions internacionals molt nocives pel nostre país.
2: Ja ho pot ben dir.
1: Escolti, ja sé que vostè, com a membre del COI, també va estar d'acord a expulsar-los. Però em vol deixar de fer la pilota? Resulta una mica molest.
3: Això és En Guàrdia.
0: Dani Martín fent així una mica de broma del periodista esportiu. I què passa després de tot això? Va ser just el resultat? Van fer fora els atletes? No, no. Van fer fora? Què va passar?
4: Els atletes els van fer fora.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí. A Tommy Smith i John Carlos els fan fora. Qui pressiona molt és el Comitè Olímpic Internacional. El Comitè Olímpic Americà s'hi resisteix. Quan es resisteix, el Comitè Olímpic Internacional diu: si no els foteu fora, fotem fora l'Smith, el Carlos i la resta de l'equip d'atletisme. Amb la qual cosa, Smith i Carlos són expulsats. Molts atletes volen marxar amb ells, però Smith i Carlos diuen: escolta, nosaltres hem tingut l'oportunitat de lluitar per l'or i de pujar al podi. No perdeu vosaltres aquesta oportunitat, després feu el que vulgueu. Per tant, són expulsats. El Comitè Olímpic Internacional diu que han de ser expulsats de la Villa Olímpica i de Mèxic, i així que surten de la Villa Olímpica, el govern mexicà diu: no, aquí qui expulsa els atletes de Mèxic som nosaltres. I els convida a quedar-se a Mèxic, els posa en un hotel, fan rodes de premsa i els convida a anar a les diverses competicions.
0: Quina humiliació pel Comitè Olímpic Internacional, això.
4: Sí, sí, sí. Però al final, just el resultat, sí, perquè tot allò que demanaven aquest projecte olímpic pels drets humans es va complir, no amb els tempos que ells volien. Cassius Clay, al cap d'un temps, el Tribunal Suprem, el 71, anul·la la seva condemna, torna a lluitar pel títol de campió del campionat del món i acaba sent campió del món. Rhodèsia i Sud-àfrica no participen als Jocs. Brundage no dimiteix com a president del Comitè Olímpic Internacional i és reescollit fins al 72, però la història el col·locarà en el seu lloc com un dels personatges més infames de la història de l'esport i un dirigent olímpic anacrònic que, fins i tot, amb la seva dèria, amb l'amateurisme exacerbat, va posar en perill el propi olimpisme. Fins i tot el Comitè Olímpic Internacional parla malament d'ells. I pel que demanaven els atletes afroamericans de més presència d'oficials negres als Jocs, doncs John Carlos i Smith van ser oficials en els Jocs Olímpics de Los Angeles. Per tant, sí, tot allò que volia el puny negre alçat, sí, sí, es va acabar complint.
0: O sigui, Déu-n'hi-do, acaba bé per una vegada la
4: acaba,
0: vida dins,
4: sí,
0: de,
4: sí, sí, sí,
0: dins,
4: sí,
0: de tot,
4: sí,
0: la cosa ha funcionat. Dani, Martín, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut una altra vegada a explicar-nos aquestes històries apassionants de l'esport, que com es relaciona amb el món social, que realment ho lliga molt. I, escolta'm, vine aviat, que hi ha més històries, crec, per explicar prou interessants.
4: Moltes gràcies, Enric, i a vosaltres per haver-me convidat.
0: Josep Maria Soler i Sabater...
5: I ens hem deixat una cosa.
0: De, ens hem deixat?
5: Del Black Power. Tots els cabells que portaven, us en recordeu del cabell a dalt?
0: L'escarola aquella que portaven.
5: Sí, sí, que portaven.
0: Això és Vanguardia.

0: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Gemma Comte. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
1: I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Pujol, Albert Cortés i Xavier Martín.
2: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El temporal sense precedents que ha escombrat bona part del país ja va a la baixa, tot i que encara no es pot abaixar la guàrdia. Recordem que aquests aiguats han deixat 2 morts i hi ha una tercera persona que està desapareguda a Pineda, al Maresme. Algunes localitats, com la Roca del Vallès, avui han sortit especialment malparades perquè hi ha aparegut un esborranc de grans dimensions. Anem fins allà amb la nostra companya, Laia Framis. Bona tarda. Sembla que no tenim la connexió amb la nostra companya. Insistim, algunes localitats que han vist com avui els apareixia un esvoranc de grans dimensions per culpa de les inundacions i dels aiguats. A aquesta hora l'atenció se centra en el nord del país, on l'aigua ha fet desbordar els rius Ridau.

0: 188 persones i s'han distribuït 156 àpats.
1: I ara sí, sembla que podem connectar amb la nostra companya Laia Framis, que està a Granollers explicant-nos l'última hora d'aquests aiguats a la Roca del Vallès i a tota la zona. Explica'ns l'última hora, Laia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs ha plogut molt fort avui al Vallès Oriental. Els veïns a aquesta hora estan amb pales i amb botes traient fangs de moltes zones. A Granollers ara mateix estem davant d'un talús que ha caigut a tocar de les vies del tren. És un talús que hi ha molt a prop de l'estació de Granollers Centre i per on s'ha colat una bona tromba d'aigua que, a més de trencar el mur, ha inundat també els garatges del carrer que hi ha just al davant. Una de les veïnes afectades és la Cati, que fa més de 7 hores que treu fang amb la brigada i la resta de veïns.
3: Fins que no s'ha fet de dia no hem vist que s'ha esfondrat el talús de la via del tren i evidentment deuen haver vingut aquí tones d'aigua amb fang i les 5 primeres cases d'aquí d'aquest carrer hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat amb el cotxe a dins i amb tots els trastos que guardes amb un traster.
2: Al garatge els ha entrat 1,5 metres d'aigua. Laia Framis, Catalunya Ràdio, Granollers.
0: 158 milions de brasilers estan cridats a les urnes avui per decidir si volen que continuï al poder el president d'Esquerra, Lula da Silva, o torna a les institucions l'extrema dreta de Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident populista Jair Bolsonaro, condemnat, recordem, per intent de cop d'estat. Des de São Paulo, Joan Biosca ha viscut les últimes hores de la campanya electoral.
4: En aquesta campanya electoral, per les presidencials i també eleccions regionals i legislatives, ha sigut habitual trobar candidats demanant el vot, com Mario Frías, candidat a diputat federal pel bolsonarisme.
5: Ens cal un govern que faci honor als impostos que paga la gent. La gent està cada cop pitjor.
4: Sobre la mateixa avinguda paulista, una carpa electoral d'una agrupació d'esquerres demana el vot per a Lula da Silva. Pedro Brito és militant d'esquerres.
6: Un govern més de dretes no es pot aguantar. El brasiler necessita dignitat. No volem un govern que es vengui als Estats Units.
4: Les enquestes indiquen que avui diumenge guanyarà les urnes el candidat de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, derrotant el candidat de l'extrema dreta Flavio Bolsonaro i que caldrà també un desempat en un balotatge o segona ronda el 25 d'octubre.
1: I atenció si sou joves i us agrada el cinema i la creació audiovisual, perquè la Fundació Miró de Barcelona acull fins avui la 8a edició del Festival U22, un cicle creat per joves que busca donar espai a mirades emergents i noves dins de l'audiovisual català. De fet, la secció oficial projecta 24 curtmetratges fets per creadors de com a màxim 22 anys, però a més de ser un espai d'exhibició, també vol fomentar la creació audiovisual entre el jovent. N'ha parlat ahir Cat, una de les directores de l'U22, la Marina Fu.
7: La majoria encara estem estudiant, la majoria encara estem intentant crear un pont entre estudis i món laboral. El programa de l'U22 està marcat per un cinema jove, però està també molt marcat per propostes que permeten al públic trobar el lloc des d'on començar a crear, a tenir idees, a trobar-se, i no només on s'exhibeix una obra acabada.
1: I ara els esports. Alfons Gorina, bona tarda.
8: Bona tarda. Cap de setmana esportiu marcat pel temporal. S'han ajornat i reprogramat molts partits. Aquesta tarda sí que es disputarà el Barça-Madrid a la Lliga F. El clàssic, això sí, començarà a les 7 i no a les 5 com estava previst i el podreu seguir per la TDG de Catalunya Ràdio. Tots els esports, a partir d'ara, el Tot Gira.
9: Fins aquí les notícies.

0: CaixaBank patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Campió, campió, campió.

0: Barça i Madrid juguen avui al clàssic número 28. I fins ara hem viscut el dia de la marmota. 27 clàssics, però atenció, 26 victòries del Barça, moltes de les quals per golejada. Només una derrota, al març de l'any passat, a Montjuïc, enmig d'una tempesta d'aigua. El Barça avui torna a obrir el Camp Nou, l'escenari de gala, no com altres, per jugar el partit més important de la Lliga F. Més de 40.000 persones seran avui a l'estadi per tornar a veure el Barça, per tornar a veure un clàssic que de clàssic en té poc. Això sí, avui una cosa canvia. Avui no hi serà Alèxia. Avui trobarem a faltar la reina.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 11 de la nit obrim Tot Gira després d'hores difícils, capgirats per un temporal excepcional que ha travessat de dret el país, que ha fet molt mal, que ha deixat dues víctimes mortals i un desaparegut. Inundacions i rius amenaçant de desbordar-se. Un temporal que remet i que seguirem, però, molt i molt de prop. I l'esport, que es va veure ahir afectat de ple a casa nostra, amb molts partits suspesos. El Sabadell-Andorra s'ha posposat fins avui a les 9, per exemple, i el seguirem avui al Tot Gira. Un Tot Gira que obrim en què continuarem vigilant el que passi al territori, però també l'esport en directe amb aquest Sabadell-Andorra, amb el Girona-Mallorca, tots dos partits a les 9, però un Tot Gira també des d'ara mateix també connectat amb la Tàrraco Arena, perquè ara a les 4 comença el concurs de castells. Comencem!
2: Passió per l'esport.
3: Vida per la passada, per Camacera, que l'Inalja, que el gol,
2: Passió per fer ràdio.
3: Vas de tornar a carregar el Pilar de Nou. Atenció, moment màgic. Pilar de Nou, Pilar de Nou, Pilar de Nou. Podem veure la nova dimensió descarregada.
4: Gol del Sabadell.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Tot Gira, amb David Clopés.
0: Avui tindrem tot. Avui tindrem futbol, tindrem castells, serem a tot arreu al Tot Gira, que comencem ara a les 4 i acabarem a les 11 de la nit, el moment en què passarem el relleu al Club de la Mitjanit. Tot Gira amb el Marçal Turó, amb el Joan Arroyo, amb la Gisela Cot, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Joan Massana, el Lautaro Quinteros al control central i el Sergi Camps, de Vistaire, al control de xarxes. Hola, Sergi.
5: Què tal? Bona tarda.
0: De seguida cap a Tarragona, amb l'inici d'aquest concurs de castells, que ahir va estar en suspens per la pluja, però que ha passat finalment a avui a les 4 de la tarda. Avui, per tant, tarda de castells i d'esports. I avui un plat fort. A les 7, Barça-Madrid al Camp Nou. El primer clàssic sense Alèxia, sense Mapi, sense Ona, sense Salma. Un clàssic per tornar a prendre el pols al nivell del Barça i del Madrid. Nosaltres hem obert, de fet, aquestes xarxes per preguntar-vos si ens tindrem dia de la marmota.
5: Sí, el nostre perfil de X arroba Tot Gira. Avui al clàssic hi haurà dia de la marmota i victòria clara del Barça sobre el Madrid. Doncs de moment no hi ha partit. El 80% dels oients creu que sí, que hi haurà, doncs, a Toba del Barça de Pere Romeu al Madrid de Pau Quesada. Si mirem les xarxes dels equips, doncs mira, el Barça que promociona el partit amb un cartell amb Aitana Bonmatí, amb Irene Paredes i amb Catacoll, diu l'Spotify Camp Nou ens espera. També ha publicat un vídeo de fa una estona del camp i veiem que la gespa està en perfectes condicions. Si veiem les xarxes del Madrid, doncs mira, diu modo clàssico activado, amb una col·lecció de bons moments del Madrid en aquesta temporada, i l'últim tuit és de les jugadores fent un passeig, doncs, per Barcelona.
0: Un partit que inicialment s'havia de jugar, insisteixo, a les 5 i que, a petició del Barça, es va passar a les 7 de la tarda. S'esperen més de 40.000 persones a l'estadi per al primer gran partit del Barça aquesta temporada. Més tard passarem pel Camp Nou amb la Sònia Olear per viure l'ambient previ. I mentrestant, Lamin segueix fent de les seves amb Espanya.
3: La deja meter el parado, el Molmo para llamar, llamar en la frontal a buscar el tiro de Amargo.
6: Ya estamos ahí.
7: Vaya gol.
8: ¿Ves cómo tiene que jugar?
7: Cada uno mejor.
3: ¡De Lamin Yamal! Si este tío no gana el Balón de Oro.
0: Ja fins i tot a Madrid. Ja fins i tot a Madrid demanen la pilota d'or per Lamin Yamal, de nou exhibint-se ahir al Tartiere en l'Espanya 3 Txèquia 1. Lamin va fer el primer gol i va ser el millor. Som a 22 dies de la gala de la pilota d'or a Londres i Lamin continua fent punts per guanyar-la en aquesta macroaturada de seleccions.
5: També llancem una enquesta al nostre perfil de X arroba Tot Gira sobre aquesta pilota d'or. Us preguntem si Lamin Yamal guanyarà la pilota d'or. No si voleu que la guanyi, eh? Són dues preguntes diferents. Si la guanyarà votar. I ara mateix, els oients del Tot Gira creuen que no amb el 53% dels vots.
0: Més tard, amb el Roger Busà, passarem també per la concentració de l'equip espanyol, que encara ha de jugar un últim partit, el quart dels que tenien programats en aquesta aturada, serà dimarts a Croàcia. Quan passen 12 minuts de les 4 de la tarda, abans de marxar cap a Tarragona, es porta en directe, estem pendents del futbol i del ciclisme. Ha començat ara mateix, bé, ha de començar ara mateix un partit a la segona divisió, el partit del Molinón.
5: Sí, l'Sporting contra el filial del Celta, Sporting Celta B, a un quart de 5 de la tarda, com deies, i ja ha finalitzat el partit de les dues entre la Reial B i el Granada, 2-3, victòria visitant.
0: I recta final, veig ja temps afegit, el partit de l'Europa, sí. Primera Federació, al camp de l'Osca, no serà el dia de la victòria de l'equip de Gràcia.
5: L'Osca no fa pas molt jugant a la segona divisió, està guanyant l'Europa per 3-1, l'Osca amb un jugador menys, però ja no li queda temps al partit, estem a punt d'acabar-lo perquè se n'han afegit 6 de minuts de temps d'afegit i anem pel 7.
0: Avui serem, per cert, també a Can Dragó, perquè hi juga el Sant Andreu. Havia de jugar ahir el seu partit, 6:45, contra l'Antequera, però per les pluges l'han passat avui, 6:45, aquest Sant Andreu Antequera, que seguirem amb el dia al Cadilla. Ja ha jugat el Nàstic, ho ha fet aquest migdia, sembla que afluixa un equip una mica l'equip de Tarragona, que avui ha perdut en un camp difícil, això sí, el camp del Múrcia, Múrcia 2, Nàstic 0. I Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Estem pendents també de l'Europeu de Ciclisme, prova en ruta, ahir la prova en ruta femenina, avui tenim la prova en ruta masculina, on recordeu, no hi està Tadej Pogacar.
8: Sí, hi ha altres grans corredors com Evenepoel o Primoz Roglic. Ara mateix falten 37.7, estan pujant per penúltima vegada la cota de Mosjanka, que és l'única cota que hi ha en aquest circuit. L'han hagut de pujar 5 cops. Aquest és el quart cop que el pugen. Aquí es pot decidir ara mateix l'atac, que jo diria que és de Primoz Roglic, perquè és un corredor de la selecció eslovena i estaven treballant per ells. Doncs sí, és Primoz Roglic, però no agafa molt de recorregut. No, és el seu company Jan Tragnik, que està intentant lluitar per ell, amb tota la selecció belga, amb Evenepoel per davant, intentant complir els pronòstics i fent que el belga s'endugui aquesta última.
0: Recordem ahir, cursa femenina, eh? Vam tenir aquesta cursa femenina on no hi eren les dues catalanes, ni la Paula Blas ni la Mireia Benito, lesionades.
8: Sí, on va guanyar la gran favorita Demi Vollering, que ha encadenat mundial i europeu. En aquest europeu no podrà haver-hi doblet, perquè recordeu, el mundial va guanyar un nord-americà que, per tant, no hi participa, com és Brandon McNulty.
0: 30 segons i un quart de 5, cap a Tarragona. El món casteller ha estat 2 anys esperant aquest moment, el que per a molts és l'espectacle casteller més gran, el concurs de castells al Tàrraco Arena de Tarragona, un concurs que ahir va estar en suspens per culpa del fort temporal. La jornada de dissabte va tirar endavant amb la victòria dels Marrecs de Sal, però durant tota la tarda es va patir per la suspensió. Finalment, es va optar per traslladar el concurs del matí a la tarda, per facilitar així l'arribada a Tarragona de totes les colles castelleres. Un concurs que comença ara, ho acaba de fer ara a les 4, i que molts diuen, molts, que potser serà el millor de la història. Cap a Tarragona, Josep Almirall, David Prats, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I micròfons autònoms a plaça avui amb la Colla Ballester i amb la Marina Pérez Bot. Què tal? Com esteu? Bona tarda.
11: Hola, molt bé. Bona tarda. Rodejats de colors, trepitjant la plaça en un dia magnífic, meravellós, que finalment ha arribat.
0: Em fa il·lusió avui que la Colla sigui amb nosaltres, perquè durant molts anys va ser dona d'esports, i mira, la tenim també aquí en aquest Tot Gira tan i tan especial. Avui també amb assistència tècnica del Martí Cuní, de la Matilde Seoane i de l'Albert Cots. A veure, d'entrada, situeu-nos en quin moment ens trobem. Això acaba de començar. Josep, David, en quin punt ens trobem del concurs?
9: Som a la primera ronda, hem vist ja la primera actuació de colles conjuntes, és a dir, colles que avui faran un castell inferior a la categoria del 4 de 9, ja han actuat. Hem vist, David, els castellers de Barcelona amb el 5 de 8. Què més?
10: També han descarregat el 5 de 8 la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i el 2 de 8 descarregat dels castellers de la Vila de Gràcia.
9: En aquest moment es dona pas el primer castell en solitari, és el 4 de 9 que provaran els castellers de Sants. Mentre acaben de tirar aquest castell, la colla Ballester té protagonista a plaça, perquè Clopés, abans et referies que hi ha hagut colles que ahir van tenir problemes a sortir de Tarragona, doncs n'hi ha hagut també alguna que té problemes o ha tingut problemes per arribar aquí. Els capgrossos a Mataró, per exemple, que venen del Maresme, colla.
11: Són els que han tingut més difícil. Jordi González és el delegat de plaça. Fins i tot, Jordi, encara us estan arribant busos amb gent, no teniu tota la gent.
12: Sí, nosaltres, a part de les dificultats que han tingut totes les colles, hem tingut una extra, que és que el confinament de la mobilitat al Maresme no s'ha aixecat fins a les dues, i per tant els autobusos fins a les dues no han pogut venir a recollir-nos, i Mataró és lluny de Tarragona, no? Hi havia molta gent nostra que ja molts anys es queden a dormir a Tarragona, ja fan les dues jornades, però el gruix de la colla està arribant tot just ara, que amb el concurs ja ha mig començat.
11: Sí, sí, no hauríeu pogut seguir si no arriben.
12: Bueno, aquest any, clar, les circumstàncies són les que són, no? Suposo que haguéssim trobat una solució, però sí, sí, realment està sent 24 hores una mica difícils.
11: El trajecte els hi ha anat bé, entenc, perquè si ja són a tocar de plaça vol dir que han anat tot rodat.
12: Sí, sí, sí, sí, ara ja els tenim aquí, ja podrem començar a muntar de seguida.
11: Jordi, em sembla que es despista quan parlo amb ell, perquè porta no sé què a l'orella, que li diuen no sé què. Sí, què portes, bueno, a l'orella i què?
12: Això, el walkie-talkie, que n'hi diuen el pinganillo.
11: Ell és el delegat de plaça, vol dir que rep instruccions de dalt, no?
12: Sí, tots, a cada colla, doncs, designem un delegat de plaça, que és la persona que està en contacte amb l'organització. Bàsicament som els que, doncs, donem i anunciem quin castell farem a la propera ronda, i també, doncs, estem atents a les instruccions que es puguin donar des de l'organització.
9: Colla, esperem un moment, perquè els castells de Sant David acaben de carregar el 4 de 9.
10: L'enxaneta, que ja està baixant d'una estructura que la tenen molt sòlida, surt també l'aixecadora, es deixen també anar els dosos, un castell que els castellers de Sants en guanyant descarregat en 5 ocasions, i que en aquesta primera ronda de la sessió de diumenge del concurs de castells aconseguiran, si no hi ha cap contratemps, el 6è 4 de 9 de la temporada. La sortida de la sisena, Josep, està impecable, aquest 4.
9: Un 4 espectacular dels castellers de Sants. Quin gran domini sobre aquesta estructura, colla. Els capgrossos poden estar tranquils, per això a l'hora d'actuar, perquè són els penúltims. Els últims seran els castellers de Vilafranca, per tant, encara tenen, suposo,
8: jo
9: més de mitjana.
8: Jo volia preguntar si heu vist l'Oriol Rodríguez, que és un dels integrants de capgrossos, si ha arribat
11: ara,
8: o no ha arribat.
11: Ara ho pregunto. L'Oriol Rodríguez, que és un dels nostres de l'equip d'esports de Catalunya Ràdio, on el tenim?
12: Ara l'Oriol deu treballar, no?
13: No, treballa amb els capgrossos.
12: Ahir sí que va treballar, em sembla.
13: Ahir sí, però avui és amb els capgrossos.
12: L'Oriol és un gran capgross.
11: A veure si s'està quejat de les dues coses.
13: No.
11: Per cert, què és l'últim que t'han dit per les veus aquestes que arriben de dalt de tota la
12: tarda? De les que arriben a dalt ens han dit que els autobusos ja havien arribat aquí al carrer Mallorca i que, per tant, doncs ara entrarà el que falta de la colla dels capgrossos.
11: Doncs tranquils, perquè sou penúltims.
12: Perfecte, sí, i tant, tant.
11: Que vagi molt bé, Jordi. A veure, buscaré l'Oriol, eh?
8: Sí, home, i tant, que m'agradaria saludar-lo en directe, si no té molta feina, que sé que avui és un dia sagrat per ell.
9: No té por la colla, perquè l'Oriol ja l'anirà a buscar ell, perquè
8: ja
9: té moltes ganes de participar en aquesta retransmissió.
8: Josep i David, vull que situeu una mica els oients. A veure, Vilafranca sempre són els grans favorits, però hi afegim també aspirants a la victòria, jove i vella de Valls i jove de Tarragona.
9: Sí, sí, és un concurs on hi ha quatre colles claríssimes candidates al podi. La colla jove, si ets de Tarragona, David, amb un programa estratosfèric.
10: Amb el 5 de 9, el 3 de 10 i el 4 de 10, que els Liles no han intentat mai en la seva història.
9: A prepara pel programa de la colla jove, si ets de Valls.
10: 4 de 9 net, 2 de 9 sense manilles, 3 de 10, i a partir d'aquí, qui sap si el Pilar va ser net, que no s'ha fet mai.
9: I atenció, atenció, amb la colla vella dels Xiquets de Valls, podria ser que ens podria brindar un castell que no s'ha descarregat mai, tampoc.
10: 4 de 9 net de sortida, 4 de 10 en la segona ronda, tercera ronda, el 3 de 9 net, que el van carregar a l'octubre del 2019, si calgués també tenen el 2 de 9 sense manilles.
9: I els grans favorits, com deien, els castellers de Vilafranca, més que res perquè han tingut fins ara una temporada, podríem dir, gairebé impecable, només amb una caiguda, amb més de 30 castells de la gamma extra descarregats. Per primera vegada a la història han descarregat el Pilar de Nou, un Pilar de Nou que podríem tornar a veure aquí. També porten el 9 de 9, un castell que no s'ha descarregat mai, que ells han carregat en dues ocasions, i a més surten de 3 de 10 i segona ronda 4 de 10. Si els hi anés tot bé, amb aquests 4 castells, amb aquest pòquer de castells, tindrien gairebé la victòria assegurada, però són castells que porten, en un percentatge molt alt la caiguda incorporada. Per tant, no sabem mai quin en serà el desenllaç. Per tant, entre aquestes quatre colles, especialment entre les dues colles de Valls, les joves i la vella, i els castellers de Vilafranca, que porten els programes més impressionants, aspirants són els principals aspirants, les tres colles principals aspirants a dalt de tot del podi.
0: Per cert, potser m'ho dirà la colla, però pot ser que amb l'entrada de Vilafranca dels Verds a plaça alguna part del públic els ha xiulat? Ho dic perquè, clar, són els favorits.
9: Sí, és un clàssic.
0: És habitual, això, que els xiulin, que els pressionin o no?
9: És un clàssic, ho veiem moltes temporades. Fins i tot recordem, crec que va ser...
10: El 2012,
9: amb el 4-net.
10: Sí, havien guanyat el concurs.
9: Havien guanyat el concurs ja i van aprofitar una cinquena ronda per fer un castell de més, que no el necessitaven ja per guanyar. El 4 de 9 net i el van fer en una sonora xiulada d'una part de la plaça, tot és a dir, perquè l'altre aplaudia. Un 4 de 9 sense folre és un castell que l'has d'aplaudir quan el fa fins i tot el teu gran enemic o gran competidor a la plaça.
0: Molt bé, doncs no ens perdrem res, a cap moment important d'aquest concurs de castells. Teniu línies obertes, quan arribi algun moment destacat, l'explicarem en directe aquí al Tot Gira, d'acord?
9: D'acord, ara en ve un, per això. És el de la colla jove Xiquets de Valls, que surt a 4 de 9 net, David.
10: Sí, el primer castell de gama extra d'aquesta tarda, de diumenge 4 d'octubre, el concurs el protagonitzarà la colla jove Xiquets de Valls. Aquest castell total se l'anomena una jove que l'ha fet en un total de 3 ocasions, descarregat més un intent desmuntat. Escoltem de fons ja el Francesc Anglès, el Quico de Cabra.
9: Atenció, perquè és un castell que marcaria distàncies, Si la jove es descarrega el 4 de 9 net a la primera ronda, marcarà distàncies. Tenim al costat de la pinya de la joves la colla Ballester, que ens deixarà escoltar uns segons el Francesc de Cabra, suposem el cap de colla, que és el que cantarà el castell. Ara hi tenim ja els quarts a la seva posició. És a partir d'ara que han de decidir si validen o no aquest 4 net. Aviam si li veuen bé les mides, si veuen que el tenen ben agafat, una pinya impressionant. 700-800 castellers porta la colla jove Xiquets de Valls avui aquí a la Tàrraco Arena, a punt de sonar les gralles, aviam si ho decideixen. Si sentim les gralles, voldran dir que validen aquest intent de 4 de 9 net.
11: S'ho miren, Quico de Cabra.
14: Va, aquí.
11: Som-hi.
9: Sonen gralles. I el pis de 15, David, que se situa a la seva posició.
10: Els 15 estan col·locats, sentim de fons el Francesc Anglès, el Quico de Cabra, el cap de colla, castell total, 4-9, cantant el castell. Veiem ara el pis de 6-10. Supera l'alçada de quarts. 4 de 9 net de la colla jove, 6-10.
14: Té molt bona mida, tothom treballant així, va.
10: Sisens, ara mateix, que entren en la seva posició.
14: Sisens col·locats.
10: Ho explica el Quico de Cabra, el cap de colla. És espectacular aquest castell.
14: Perfecte. Segons, terços, quarts, treballant. Jaume, Galo, perfecte, va. Entraran dosos.
10: Ho explica el Quico de Cabra. Els dosos a punt d'entrar en la seva posició. S'agafaran de braços. El castell de moment va bé.
14: Ara Vinyet et passa l'aixecador per darrere. Molt bé, Vinyet.
10: Ho està narrant el cap de colla de les joves en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'entrada de l'aixecador, un peu i l'altre. Aixecador col·locat. Només queda l'enxaneta perquè s'encavalqui i el puguin carregar.
14: Tranquil.
10: I ara mateix el 4 de 9 net de les joves que es carrega. El 4 de 9 net de les joves que es carrega. La sortida de l'enxaneta ha de ser fina. La sortida de l'enxaneta ha de ser fina. La sortida de l'aixecador també ha de ser fi. L'està dominant les joves. Castell total de sortida. Immaculat. L'enxaneta que té la pinya. L'aixecadora també. El dos que estan sortint. Canta el Quico de Cabra. El Quico de Cabra diu que està bé. Els dos que estan sortint. Les joves comencen a celebrar aquest 4 de 9 net. Per quarta vegada aquesta temporada podran descarregar. Els dosos que ha tocat la pinya sortirà el punt de Sisens. Està impecable el 4 de 9 net de les joves. Està impecable el 4 de 9 net de les joves. Quina sortida de concurs. Les sisenes que hi han sortit. Ara sortiran els components del pis de Quins. I les joves que comença a marcar territori. Les joves de Valls descarrega el 4 de 9 net.
9: L'han clavat.
11: Com l'heu clavat?
15: Sí, ens ha sortit un 4 molt parant, molt maco. És un castell de màxima dificultat, fet a la primera ronda. el que esperàvem, però bueno, podem dir que és un castell d'extrema dificultat i ens ha anat molt bé, agafem confiança, uns quants punts i som-hi.
11: T'has assegurat molt abans de tirar munt, t'has assegurat molt, eh?
15: Bueno, més que assegurar jo, s'asseguren ells. Vull dir, jo al final, des de baix, els he pregunto amb ells com estan, ells coneixen molt bé aquest castell, de vegades no és necessari buscar una posició ideal, sinó buscar una posició correcta, ells el coneixen, el saben treballar i ho confio al 100%.
11: Moltes gràcies, Lluís.
0: Doncs ja tenim el primer moment important d'aquest concurs de castells. Aquest moment important del concurs de castells, el primer important de la tarda, aquest 4 de 9 net descarregat de la jove de Valls. Això tot just acaba de començar i, insisteixo, ho seguirem molt, però que molt de prop, aquí, al Tot Gira. Vinga, deixem el Josep Almirall i el David Prats amb la Colla Ballester i la Marina Pérez Bot controlant aquest concurs de castells, però sense perdre la vista l'esport en directe, perquè d'entrada Sergi Camps s'ha acabat el partit de l'Europa.
5: Sí, amb derrota de l'equip escapulat, i ho deien abans, per 3-1, l'Europa que ha vist com l'Osca doncs, li marcava un 3-0, encara que jugués amb un jugador menys, ha marcat un golet, però no ha servit per evitar aquesta derrota. 3-1, derrota de l'equip escapulat. I a la segona divisió tenim en joc el partit entre l'Sporting i el Celta bé i alerta perquè guanya el filial del Celta per 0-1, minut 11 de partit.
0: Europeu de ciclisme, Xevi Soler, en quin punt de la cursa ens trobem?
16: Doncs a 27 quilòmetres pel final ja veiem que Remco Evenepoel té unes ganes enormes de guanyar aquesta cursa perquè és el segon cop que salta, el primer ha saltat, ha agafat uns metres d'avantatge. Juntament amb l'italià Giulio Ciccone s'ha fumut una nata espectacular en un revolt, ha acabat per terra però ràpidament s'ha aixecat, ha tornat a agafar la bici i quan ha enllaçat amb el grup ha tornat a atacar i torna a marxar en solitari amb Giulio Ciccone, també amb l'italià. Per tant, els dos cap de cursa a 8 segons. El grupet dels favorits, on, per exemple, hi ha Primoz Roglic, i a 33 hi ha un grup que sembla que no hi arribarà. Ja només queda un pas per a aquest port de Mosjana.
0: Molt a temps aquest final d'aquesta prova en ruta, sense Pogacar, però, clar, una gran oportunitat per molts ciclistes, entre ells Evenepoel, per endur-se l'or d'aquest europeu de ciclisme en ruta. Ja sabeu que els efectes del temporal s'han notat, i molt, arreu del país. La llista de partits suspesos és llarguíssima. Alguns s'han pogut recol·locar aquest mateix cap de setmana, d'altres encara busquen data. Francesc Ripoll, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
0: Aquest mateix matí, a primera hora, hem pogut confirmar que el Sabadell-Andorra, que s'havia de jugar ahir a 6:45, finalment es jugarà a les 9, a la mateixa hora que el Girona-Mallorca, dos partits que, per cert, viurem en directe aquí al Tot Gira, a l'antena principal de Catalunya Ràdio.
17: Sí, ja ho explicàvem, que el partit s'havia d'ajornar, va triar una mica l'anunci. Al vespre ja dèiem que el partit es jugaria avui entre les 8 i les 9. Els clubs ja ho sabien, però fins aquest matí la Lliga no ho ha acabat de fer oficial. Per tant, aquest partit serà a les 9. Els jugadors de l'Andorra, que ja han fet nit a Sabadell, els del Sabadell, evidentment, alguns han tornat a casa i ara tornen a estar concentrats. I, per tant, el Sabadell, que jugarà per fi avui aquest partit que havia de jugar ahir.
0: Sabem com està la gent? Ho dic perquè, si no tinc mal entès, l'havien de replantar, sí. L'havien de ressembrar d'aquí uns dies, no?
17: Sí, la ressembraran aprofitant que la setmana que ve i l'altra el Sabadell jugarà partits com a visitant a Ceuta i a Burgos. És una cosa que ja estava prevista. Recordem que la gespa és nova, però la canvien, això és tema més tècnic. Treuen la gespa, diguéssim, d'estiu i posen un altre tipus de gespa que et permet aguantar temperatures més baixes. La gespa, pel que ens diuen, està perfecta. Ha trenat bé, la gespa, recordem, és nova d'aquest mateix estiu, per tant, seria estrany que no trenés bé.
0: Bé, va ploure moltíssim, eh?
17: Sí. I a Sabadell va ploure molt, però pel que ens diuen, ara d'aquí una estona, ja veurem amb els meus propis ulls, però tothom tranquil perquè s'ha d'estar bé.
0: L'Andorra no va arribar a marxar de Sabadell, per tant, aquí no hi ha hagut problemes de desplaçaments, ja van arribar ahir a mitja tarda. Última hora del Sabadell.
17: Mira, el Sabadell també està concentrat, com fa sempre, que juga a la nova Creu Alta. L'11 veurem quin és, però serà bastant similar al que va jugar contra el Salta Fortuna, si no hi ha cap canvi. El Sabadell que busca una nova victòria a la nova Creu Alta, 3 partits, 3 victòries de moment, i vol la quarta com a local.
0: Molt bé, avui aquest Sabadell Andorra amb el Ripo i amb el Carles Fiter des de la nova Creu Alta. El Mallorca, per cert, ha pogut volar avui, finalment, fins a l'aeroport de Girona, ja són a Girona, i per tant aquest Girona-Mallorca també a les 9, com el Sabadell Andorra, jugarà sense problemes. Més coses, Sergi, fem llista dels partits afectats pel temporal.
5: Doncs mira, el que deia abans, el clàssic Barça-Madrid es jugarà a les 7 i no a les 5, això ho vam saber ahir. El Sant Andreu Antequera jugarà avui avui a 6:15. S'havia de jugar ahir i serem amb el Biel Cadilla. El Prat, alerta, aquesta és important perquè no jugarà el partit de tornada de l'última eliminatòria
8: d'accés. Haurien d'estar jugant ara.
5: A la Copa del Rei contra el Sant Rafel d'Eivissa. Havia de començar a 4:00 el partit, però els balears no han pogut volar per jugar aquest partit. El Prat té una renda d'1-5 al partit d'anada. Demà, per cert, es fa el sorteig de la primera ronda de la Copa i veurem quin primera li cau al guanyador d'aquesta eliminatòria. No poden ser els equips de la Supercopa, ja ho sabeu, ni Barça ni Madrid, ni Atlètic de Madrid, ni Reial Societat. En bàsquet, un canvi d'horari. El Baskonia Girona de la Lliga CB s'endarrereix una hora. Començarà a 7:00 en lloc de 6:00. Ahir recordem que es va suspendre el Joventut Andorra, que en aquest cas es jugarà el 14 d'octubre a 8:00 PM a l'Olímpic de Badalona. I el temporal també ha afectat el Barça de futbol sala. L'equip blaugrana finalment no viatjarà avui a la Corunya pel partit que havia de disputar a la pista del Noia Gallec. El partit inicialment s'havia de jugar aquest migdia a 1:15, però ahir ja es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre d'avui. Els problemes de mobilitat del Barça impossibilitaven que es jugués. El Barça no ha volat cap a la Corunya. Finalment el partit no jugarà i ara el conjunt blaugrana està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució final oficial amb la nova data.
18: Mira, tinc al telèfon el Jordi Torres, el mànager de la secció de futbol sala del Barça. Jordi, què tal? Bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
18: Ahir us diuen que no podeu volar quan estàveu a punt d'embarcar. És així, oi?
19: Sí, correcte.
18: I com ho veu viure?
19: Bueno, primer vam fer entrenament a la ciutat esportiva i ja vam veure que podia passar això, no? Vam trucar, pues bé, tant a Welling, i ens van dir que no, que anava en hora. Pues nosaltres, com sempre, pues vam anar cap allà i just abans d'embarcar es va cancel·lar. Ja estàvem allà a la porta per pujar a l'avió i es va cancel·lar. A partir d'aquí, pues, començar a moure fils, primer cap a la federació, cap al Noia, intentant buscar alternatives, i clar, no sortia. És que en aquell moment allò era un caos, no? Perquè no era sol el nostre avió cancel·lat, sinó que eren molts. Vam començar a treballar a veure què podíem fer. Ens van dir que no sortíem. Bé, vam anar a buscar les maletes tampoc, amb tot el material allà, i bueno, a partir d'aquí ja vaig fer el truc cap a la federació i ja vam començar a moure per la suspensió d'aquest partit.
18: Què és el que ha acabat passant? No sé si en el moment que sabeu que no podeu jugar diumenge al matí, si éreu partidaris de jugar diumenge igualment.
19: Bé, aquí jo el que vaig fer és notificar la federació de que era difícil jugar diumenge. Nosaltres faríem tot el possible per jugar l'abans possible, i així ho hem comentat, que si era diumenge, perquè Vueling, en aquest cas, el que va fer és posar-nos un vol al migdia, però que no ens podien confirmar si podríem sortir o no. Clar, entre tot això, entre que Noia tenia que fer el canvi a la nit, no sabia si s'anava a fer o no, la federació tampoc, i després, com estava el temporal aquí a Barcelona, jo el que vaig dir que el més normal era passar-ho a dilluns, no? Per la tranquil·litat de tots. Després, la sorpresa de la federació, clar, jo els jugadors el vam fer marxar cap a casa, primer perquè eren quasi 8:00 PM, amb tot el temporal, hi havia gent que tenia que fer 45 minuts, inclús una hora en cotxe. Jo quan abans vaig dir, bueno, marxeu, i jo em vaig quedar a l'aeroport amb una altra persona de l'estaf, pues, a veure què podíem fer i valorar, no? I en tot aquell moment, clar, arribant a casa em trobo la resolució de que, no, que teníem que jugar el partit a les 8:30 de la nit del diumenge. I clar, vist l'alerta vermella, teníem que sortir al matí tal com estava a Barcelona, pues vam utilitzar aquest sentit comú i parlar de nou amb la federació perquè suspenguessin el partit, i així ho han fet aquest matí.
18: Doncs Déu-n'hi-do la història, l'aventura que ha hagut de viure la plantilla del Barça Futbol Sala. Entenc que, bé, ja ho sabem, que no hi ha data, però que potser és encara aviat per saber-ho. Ho dic perquè no és fàcil el calendari, perquè tenim aturada de seleccions, Champions... Teniu indicis?
19: No, estem treballant en això. Ja des d'ahir portem mirant el calendari i és complicat, molt complicat. Primer perquè nosaltres sí que podem potser dir una data que segurament no ens anirà bé. Haurem de jugar partits molt seguits. Estem valorant fer com una excursió de dos partits fora, val? De la pròpia Lliga. Però, clar, després ha d'acceptar Noia, no? I serà complicat, crec que trobarem una data, estem treballant en això, a veure en què cau, però tinc clar que no serà bo per nosaltres, inclús segurament per ells tampoc.
18: Bé, doncs paciència, Jordi, veurem com acaba tota aquesta història. Gràcies per atendre'ns.
19: Gràcies a vosaltres.
0: Torno cap a plaça, cap a Tarragona, Tàrraco Arena, Josep Almirall, David Prats, més castells que es van carregant. Què està passant ara mateix?
9: Doncs mira, som en un altre d'aquests moments especials del concurs. En aquesta primera ronda ha arribat el torn de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, si es confirma. Surt també de 4 de 9 net o 4 de 9 sense folre. El mateix castell que ja ha descarregat la Colla Joves dels Xiquets de Valls, ara també és el castell de sortida de la Colla Vella. Quin bagatge, David Prats, la Colla Vella enguany amb el 4 net.
10: 6 descarregats, 6 de 6, és espectacular.
9: Rècord, rècord de la història.
10: Sí, avui sumarien el 7è i encara queda temporada. Sant Úrsula, fins a 8 quatres de 9 nets poden aconseguir els del Portal Nou, castell de sortida de l'agrupació dirigida per Manel Urbano.
9: A prop de la pinya de la Vella sembla que tenim la Marina. Ara estan acabant de quadrar la pinya, veiem ja que els baixos ja els tenen quadrats amb els braços aixecats. Marina, sí. Algú de la Vella per aquí?
20: Doncs algú de la Vella no exactament, però algú amb samarreta de la Vella i que ahir portava camisa, Josep Maria Galla, de la cap de colla dels Xiquets del Serrallo. Molt bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
20: Com és avui aquí ajudant, donant un cop de mà amb la Vella de Valls?
21: Bueno, mira, vam estar parlant, ens han donat un cop de mà a moltes places ells indirectament amb places que no tenien diada, i avui aquest any doncs, mira, hem decidit de donar una mica de suport a la colla dels Xiquets de Valls, i aquí estem a plaça a gaudir una miqueta del món casteller.
20: Ets un home content avui, podem dir, després de descarregar el 2 de 8 amb folre.
21: Sí, la veritat que sí, estem molt contents. Sí, sempre queda amb el regustet d'aquella boca de la caiguda del 3 de 8, però bueno, molt contents per poder portar per primera vegada la història els castells de 8 de plaça, i més a la tabla del concurs de castells, i descarregar per primera vegada el 2 de 8 en folre. Doncs per nosaltres estem encantats, estic sense veu, o sigui, encantats i molt contents, de veritat.
20: 4 de 9 sense folre ara de la Colla Vella, fa respecte posar-se una pinya com aquesta?
21: Fa respecte. Sí que hi ha molts cordons, com gairebé nosaltres ahir amb el 2 de 8, però sí, fa realment respecte veure aquests castells i estar partícip d'aquests moments i això del món casteller, i veure aquests castells tan grans, però sí, fa respecte, però bueno, contents, i a veure si ho prenem un cop de mà.
20: Et deixem ja anar a la pinya, moltes gràcies per atendre'ns, i hem de dir que la pinya ara ja pràcticament està tancada i s'estan acabant de col·locar els terços per pujar a sobre ja dels segons.
9: Déu-n'hi-do, Marina, quina pinya. Aquí deu haver també 700 o 800 castellers o més. Una pinya espectacular de la Colla Vella. No sé si tens cap referència.
20: No ho sé, ho intentarem esbrinar després, a veure quants castellers hi ha, però déu-n'hi-do el número de camises que porten avui a plaça ja és un clàssic de la Colla Vella, en dies com aquests, portar moltíssims castellers.
9: Això, clubers, que hem sentit ara, un altre casteller d'una altra colla anant a ajudar-ne una en una altra sessió, a diumenge, és molt habitual. Hem vist molts castellers d'altres colles, castellers, caps de colla, fins i tot, com el Josep Maria Gaia, que ahir van actuar aquí, en aquesta plaça, que avui hi tornen, els veus amb samarreta. Hi ha allò, el fenomen de les colles amigues, eh? La Colla Vella té els quarts situant-se ja a la seva posició. És, com dèiem abans, quan l'ha provat la Colla Joves, el moment clau del castell, el moment que han de mirar si està ben quadrat, si les mides són bones, i veurem si... No, en aquest cas no serà el cap de colla, perquè puja a terços el Manel Urbano. Sí, la persona que és a baix ho veu bé i ho valida. Efectivament, intent de 4 de 9 net de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que es disposa a descarregar el castell total per setena vegada aquesta temporada. David.
10: Canta el castell al Miquel Carpena, que és l'adjunt al cap de colla d'aquest 4 de 9 net que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha descarregat en 6 ocasions aquesta temporada. A veure si arriba la setena en aquesta primera ronda del concurs de castells. Les sisenes arribant ja en la seva posició, comencen a pujar els dosos i l'aixecador.
9: El castell està molt bé, molt quadrat, molt bé, molt tranquil de moment. Ara hi van, a mesura que hi vagin afegint pes, veurem quin domini tenen en aquesta ocasió.
10: Veurem, perquè els dosos estan ja a l'alçada de 15, l'aixecador que ara supera també aquest pis. Bon ritme de moment aquest 4 de 9 net, l'enxaneta que també ha començat enfilant-se, ara supera l'alçada de quarts, entraran els dosos. Ara sentim el Miquel Carpena, l'adjunt al cap de colla.
22: Vinga, tenim els dosos col·locats.
9: Demanen finura.
22: Vinga, l'aixecador. Vinga, cap canvi ara, eh?
10: L'entrada de l'aixecador, que llença el primer peu i el segon peu. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, ja un pas.
22: Qui ets? Qui ets?
10: I ara, la colla vella dels xicats de l'Anx, que carrega el 4 de 9 net en la primera ronda de la diada del concurs de castells de diumenge. L'enxaneta que comença a sortir, també està perfecte aquest castell total de la vella. L'enxaneta que surt, l'aixecador que també surt, la vella dominant-ho. Ara els dosos comencen a sortir. El Miquel Carpena, que dona ànims a la colla per poder-lo tornar a descarregar. Els dosos sortint, ho estem sentint, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara els dosos sortint amb molt de cura per no danyar sobretot el tronc. La sortida de les sisenes està perfecta, serà el setè, comença a aplaudir la plaça. Com el té la colla vella aquest 4 de 9 net. En porten un total de 7. Perfecció extrema en aquesta estructura. La sortida de les quintes i el tenen. També el descarrega la colla vella dels xiquets de l'any. El segon gama extra de la tarda.
9: Com esclata la plaça, com esclata l'afició de la colla vella, que omple ben bé una part d'aquestes grades de la Tàrraco Arena. La jove la descarregat, la vella la descarregat, ja ho veus, clubers, que de moment les favorites no fallen.
18: No fallen, dos games extra ja.
20: I estem aquí amb protagonistes, amb la Berta Selva, que podem dir que és gairebé ja històrica en aquest tronc del 4-9 sense folre de la vella. Berta, importantíssim començar amb aquest castell que tantes alegries us està donant aquestes temporades.
1: Sí, estava clar que començava amb el concurs, era la primera ronda, anàvem a assegurar, no? I això amb un 4-9 net també és gros, que vagis a assegurar amb un 4-9 net. Però teníem clar que era el castell de sortida, havia d'anar impecable, i si tot va bé, aquest castell doncs hauria de puntuar pel final.
20: Ara et preguntaré pel que ha de venir, però les sensacions han sigut molt positives.
1: Les sensacions han sigut boníssimes. És un castell que ja hem fet en 7 ocasions aquest any, llavors el tenim molt per la mà, no? Era clau poder descarregar-lo bé per poder afrontar el que ve ara.
20: Quines són les properes passes, Berta?
1: Si res canvia, vindria el 4 de 10 en forro i manilles.
20: Doncs estarem pendents d'aquests 4 de 10 en forro i manilles. Moltes gràcies.
18: Doncs la tarda comença forta, Dues de les colles favorites a la victòria, el podi final, Jove de Valls, Vella de Valls, descarregant aquests dos castells de gama extra, el 4 de 9 net, esperant que apareguin els verds, els grans favorits, i també la Jove de Tarragona. De seguida tornem cap al Tàrraco Arena, seguim el Tot Gira i ara pendents del ciclisme. Perquè som ja pràcticament al final, Xevi Soler, d'aquesta prova en ruta de l'Europeu de Ciclisme, prova masculina, i ara sí que arriba l'hora de la veritat.
16: Sí, falten 15.5, 15 quilòmetres i mig perquè acabi, i ara estan pujant per últim cop aquesta alta de Mosjanka. Ja sabem que o Remco Evenepoel o Giulio Ciccone seran els guanyadors d'aquest Europeu, perquè els dos ja tenen un marge de pràcticament 50 segons respecte al grup de la resta de favorits, on hi ha, per exemple, Primoz Roglic, i ara veurem què fa Evenepoel si vol marxar en solitari. És veritat que si arriba en un sprint amb Ciccone té les de guanyar, tot i que Ciccone tampoc és un corredor lent, i a veure si intenten alguna cosa en aquesta de Mosjanka, algun dels dos, per intentar marxar en solitari. El que està clar és que la medalla d'or d'aquest europeu se'l jugaran entre aquests dos corredors.
18: De seguida hi tornem amb la recta final. Veurem si Evenepoel, gran favorit, s'endú o no aquest or, o se l'endú Ciccone. A tot això, aquest matí, ben d'hora, Marc Márquez ha fet un pas més al Mundial de MotoGP. Aquest matí, victòria a la cursa llarga del Gran Premi del Japó, i ja és a només 2 punts del líder Jorge Martín.
2: Quan Marc Márquez ja frena el tro. Tenim Bezzecchi en la tercera posició. Això és important per la classificació. El tro de Cervera, d'esquerres, la ziga-zaga, de dretes. Ens posem drets, perquè el tro de Cervera guanya el Gran Premi del Japó de MotoGP.
18: Així una raba el Damià Aguilar a Univers MotoGP, a l'exclusiu digital, avui a les 7 del matí. S'ha llevat ben d'hora i ha explicat aquesta gran victòria de Marc Márquez, que marxa del Japó amb un doblet. Victòria ahir a la cursa sprint i avui a la cursa llarga, al Mundial, ara mateix, bull. Damià Aguilar, què tal? Com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda.
18: Com va la son? Deus estar amb unes ganes boges d'agafar el llit, no?
4: Una miqueta, sí.
18: T'has trobat, per cert, molt temporal per arribar aquí a la ràdio aquest matí?
4: Bé, és que jo vaig ser previsor i he dormit a Barcelona.
18: Ah, molt bé, ben fet. Evitant els desplaçaments, com ha de ser. Va, explica'm com ha anat la cursa.
4: Bé, podem dir que, d'entrada, que el desè mundial de Marc Márquez és possible. Aquesta seria l'afirmació que es desprèn de tot plegat. Sisena victòria de Gran Premi, cinquè doblet de la temporada, després de superar un escull com és córrer amb un pneumàtic que a Àustria no li havia anat gens bé. Avui la distància eren 24 voltes, n'hi ha hagut prou amb 11 per fer l'avançament guanyador sobre Jorge Martín i acabar creuant la meta amb més d'un segon d'avantatge. El Cerverí afaita 10 puntets més en aquest acordió en què ens trobem, en què en circuits favorables ell està guanyant i en els desfavorables Martín està recuperant. Declaracions a DAZN.
3: Mi objetivo era liderarlo antes posible la carrera, no he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord como tú dices.
4: I sembla que aquesta guerra la tindrem fins a final de temporada. I la setmana que ve, sobre el paper, a Indonèsia li tocaria patir.
3: No acabo nunca ahí, ¿no?
6: Nunca, nunca.
3: Bueno, este año ya diferente, va. Vamos, al menos optimista, luego ya veremos.
4: I és que ser optimista és gratis i li podria sortir bé. Per què no? Indonèsia és un desafiament personal per al Tro de Cervera. L'any passat s'hi va lesionar i aquella lesió ens està deixant un mundial per mossegar-se les ungles. Avui, primera posició per Marc Márquez, segona per Jorge Martín, tercera per Marco Bezzecchi, caiguda d'Àlex Márquez, dos puntets per Viñales, cap per Rins i a la general Jorge Martín amb 333 punts a 2. Marc Márquez a 49, Bezzecchi, penseu que el quart és a Costa i ja és a 90 i encara en queden 222 per repartir.
18: La veritat és que és un mundial apassionant i a més això no s'atura perquè ara, com diu el Damià, la setmana que ve tornem a tenir cursa en aquest cas a Indonèsia. A tot això el Damià, que està pendent de tot, està pendent de les motos però també de la Fórmula 1 perquè hem tingut, recordeu, Gran Premi, el Gran Premi de Bahrein, que això sí, pel conflicte al Pròxim Orient, a la zona del Golf, s'ha disputat a Malàisia aquest cap de setmana. I Damià, caos inicial i cotxe de seguretat final com a protagonistes.
4: Sí, un llarg caos. Primer un aiguat de por, la cursa ha començat amb una hora i mitja de retard, també perquè durant la volta de formació alguns monoplaces s'han apagat, sí, s'han apagat. A la Fórmula 1 d'això en diuen gremlins. Són fallades electròniques inexplicables. Potser és que la part elèctrica permet que la pluja els descontroli. Ho estudiarà la Federació Internacional. Amb estratègies diferents. Els que han començat amb llisos han estat en desavantatge. Els Mercedes han tirat molt fort, però Verstappen els ha atrapat per guanyar la primera cursa de la temporada davant del líder Antonelli i de Lewis Hamilton, vuitena posició per Fernando Alonso. La cursa s'ha definit a les darreres quatre voltes amb el cotxe de seguretat en pista. Per mi, un espectacle esperpèntic amb les graderies de Sepang a petar. El liderat, Antonelli, té més 84 sobre Russell i més 106 sobre Hamilton. I la pròxima, aquesta setmana que ve, a Singapur.
18: I, per cert, més motor. Avui a Sardenya s'ha decidit el Mundial de Ral·lis. Ja tenim, per tant, nou campió.
4: Sí, tres pilots que han arribat a la darrera jornada als darrers quatre trams amb opcions. L'eterna aspirant Elfi Nevas, 37 anys, i el jove Sami Pajari, de 24, i Oliver Solberg, de 25. Doncs la competició ha arribat al punt que s'han jugat al Mundial Evans i Solberg en el darrer tram. Aquest darrer tram, en el ral·li, sempre es diu el Power Stage. Doncs superar el rival et donava el títol. Doncs la victòria al ral·li de Sardenya, que és un premi de consolació, per Oliver Solberg, i el títol per Elfi Nevas. Per què? Perquè en aquest darrer tram el suec s'ha sortit de pista a 100 metres de la meta.
18: Carai.
4: La diferència final del campionat són 5 punts, 243 per Elfi Nevas, 238 per Oliver Solberg, que és fill d'aquell campió del món, Peter Solberg. Després de ser subcampió del món de ral·li 5 vegades, finalment el galès Evans aconsegueix el títol a la seva 13a temporada a la competició. Sembla fet aposta. Doncs fins aquí el Mundial de Ral·lis 2026 i encara no hi ha calendari 2027 confirmat.
18: Molt bé. Damià, gràcies, a descansar, que vagi molt bé. Setmana que ve més MotoGP a Indonèsia. Una abraçada.
4: Gràcies.
18: Fem una pausa i de seguida tornarem amb futbol català amb el Mel i parlarem del cas del Prat, que avui s'esperaven passar a la primera ronda de la Copa del Rei i esperar un primera divisió. Hauran d'esperar perquè la pluja els ha jugat una mala passada.
7: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
7: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai. We are here.
6: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
12: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
14: No és només un reality.
24: A què he vingut aquí?
25: A guanyar!
14: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres llits al límit.
26: Vaig al límit amb tu.
12: La travessa, expedició tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT. No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
27: Tot gira amb David Clopés.
28: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
27: El Malic del Futbol, amb Jordi Meli.
0: Malic del Futbol fins a les 5 de la tarda. Jordi Meli, què tal, com estàs? Bona tarda.
29: Hola, molt bona tarda. Si em permets, m'agradaria comentar dues coses abans, sí, que parlem del Prat i de la pluja, que aquest, sí, ha estat un cap de setmana liós, eh? Mira, diuen que rectificar és de savis, ho saps, no?
0: I tant, sempre.
29: Te'n recordes l'any passat que vam parlar d'aquell noi, el Luca, jugador del Castellnou, que tenia una malaltia que l'impedia créixer, que per tant era jugador sub-11, però en veritat havia de jugar en una categoria inferior, perquè si no, com que no creixia, doncs tenia problemes per afrontar els partits, perquè els rivals eren molt més grans que ells.
0: Sí, ho recordo.
29: Van fer la família una petició a la Federació Catalana perquè pogués jugar a la categoria inferior, els hi van dir que no, finalment, sempre hi ha el sentit comú, els hi han dit que sí. Per tant, aquest xicot, tot i tenir 11 anys, pot jugar a la categoria sub-9 per aquesta malaltia que arrossega i, per tant, podrà seguir gaudint dels seus, del seu hobby, que és el futbol. I ens agradem moltíssim, perquè rectificar està savis i també per l'empenta que hi ha posat els seus pares, l'Ivan i la Judit, perquè aquest nano finalment pugui jugar a futbol. Hi ha una cosa que cal tenir en compte. Els rivals podrien impugnar els partits, els rivals. Esperem que també hi hagi sentit comú i que no passi res i que aquest nano pugui seguir jugant a futbol.
0: Sentit comú.
29: Dos.
0: És això, és el que diu, sentit comú. Digues,
29: perdó. Ah, el sentit comú. Dos, David, avui es juga un partit històric, tot i que semblava que es podia suspendre, però no. Sunyer, Lleida.
0: Ara comença, Lleida. Ara a les 5 de la tarda comença i diuen que és que no hi cap la gent de Lleida que en massa ha anat al camp del Sunyer, camp de terra, per veure aquest partit, que és l'estrena a la quarta catalana, eh?
30: Sí, sí. La setmana que s'ha anunciat 4.000 socis a Can Lleida, ara ho deies, David, s'acaba de piure un vídeo des del compte de Twitter del Lleida, i el camp és de terra, que jo feia anys que no, sí, veia un camp de terra.
0: En queden pocs.
30: És impressionant. I si mires l'11 del Lleida, i veiem com a capità Òscar Rubio, mític jugador que havia
0: a
30: jugat
0: quarta a la catalana.
30: A quarta catalana havia jugat, sí, sí, al Sabadell, a l'Alavés, i està doncs donant suport a l'equip de la seva ciutat.
0: Doncs això comença ara, el seguirem, perquè no deixa de ser, diguem-ne, noticiable que un històric com el Lleida, ara, començant des de la part més baixa del futbol català, des de la quarta catalana, comença avui el camp del Sunyer. Molt bé, quin himne ens portes avui?
29: Mira, avui el tercer himne d'aquesta temporada que tanca el mes de setembre és el del Club Esportiu Llavaneres i del seu futbol de formació. Comparteixen himne el Club de Futbol Escola Llavaneres, que té 33 equips, tots ells de nanos molt petitets i que promocionen d'aquesta manera el futbol base. També tenen un equip de veterans, que cal tenir-ho en compte. Per tant, una gran feinada sota un gran lema, que és un sentiment. Aquest himne es va estrenar el passat mes d'octubre. La lletra és de la Junta Directiva de l'entitat, amb arranjaments musicals a través de la IA, que ara en parlarem també. És un cant de pertinença, valors i superació. Com sempre, un tastet, fixa't, la grada vibra,

0: Bé, doncs l'himne avui que presentarem, el del Club Esportiu Llavaneres, deies això de la IA, que després en farem un matís important. Després ho expliquem. Abans, tema del dia. Perquè us ho dèiem, el temporal ha passat factura, Mèlic, i són molts, moltíssims, els partits del futbol català i també del futbol sala, controlats per la Federació Catalana de Futbol, que s'han hagut de suspendre i que ara hauran de buscar una nova data.
1: Sí, jo diria que aproximadament, no hi ha un recompte oficial, però aproximadament són uns 450 partits suspesos. Una forquilla entre els 400 i els 500, si comptem el futbol sala. Només dir-te una cosa, això mou només de jugadors de futbol i trio arbitral, això mou unes 45.000 persones, més la gent que hi pugui anar al voltant, pares, mares, avis, aficionats. Per tant, una decisió totalment encertada de suspendre aquests partits per evitar, evidentment, qualsevol ensurt a l'hora de desplaçar-se. Per tant, una decisió, crec que correctíssima, i com bé comentaves, doncs ara s'haurà de buscar noves dates. Però bé, alguns partits també són de proximitat i es podran jugar, doncs, possiblement aquesta propera setmana, però allò millor és sempre ser, doncs, previsor i evitar qualsevol tipus d'incidència. I amb aquestes decisions, doncs totes les comarques que estaven amb aquest preavís, o amb aquest avís, no s'ha jugat cap partit des d'ahir a les 5 de la tarda fins avui a les 2 de la tarda.
0: Molt bé. Ara parlarem en concret del cas del Prat, perquè avui a les 4 ara haurien d'estar jugant el partit de tornada de la primera ronda, de la ronda prèvia a la Copa del Rei. És a dir, l'accés a poder jugar contra un primera divisió, i ho tenen molt bé perquè l'anada van guanyar 1-5. Ara de seguida en parlem amb el Dani Hernández, el secretari tècnic del Prat, però he de passar ràpidament per la Tàrraco Arena perquè som en un moment important. Un altre dels favorits que intenta Castell de Gama Extra és la Jove de Tarragona. El 5 de 9 de la Jove de Tarragona, que és un pas de carregar, l'aleta a la part del 3, ara l'aleta a la part del 2, 5 de 9, carregat per la colla Jove, xiquets de Tarragona. La sortida de l'enxaneta comença a lliscar, surten els acotxadors, important la sortida tranquil·la, la Jove de Tarragona l'ha completat en un total de 5 ocasions, busca la sisena a la Tàrraco Arena, surten els dosos de la part del 2, surten també els dosos de la part del 3, està sòlid aquest tronc, defensant el 5 de 9, aquesta supercatedral, l'agrupació Lila, la busca descarregar, busca començar també amb bon peu aquesta jornada de diumenge del concurs. Surten els sisens de la part del 2, surten els sisens de la part del 3, una mica més de gas Jove, que ja el tens, aquest 5 de 9, per sisena vegada aquesta temporada. Comença a aplaudir la plaça, la Jove també compleix amb gama extra, la Jove també compleix amb gama extra, descarregant el 5 de 9, el sisè de la temporada.
2: Doncs... una supercatedral, i amb la Marina Pérez, no sé si amb testimoni, Marina.
3: Doncs ara estem intentant poder parlar en testimoni, perquè tothom que baixa s'estan felicitant entre ells. Ara tenim una de les membres d'aquest pis de sisenes de la Jove de Tarragona, sisenes de la Jove de Tarragona, i una quinta i una sisena, concretament.
2: Doncs vinga, aviam què ens expliquen.
3: A veure, com, sensacions?
4: Molt millor que l'últim cop que vam fer, molta tranquil·litat, i era donar molta energia per la colla, per tot el que vindrà ara, que tenim feina.
3: 3 de 10 amb Folre i Manilles, ara?
4: No ho sabem encara, hi ha els dos, tant el 4 com el 3 a la llista, i la tècnica valorarà. Sí, doncs... fem primer, així que encara no ho sabem.
0: Josep, per recapitular, ja tenim 3 de les favorites començant el seu concurs, i totes 3 descarregant Castells de Gama Extra. Ens falten els verds, eh?
2: Els verds, que actuaran d'aquí, podríem dir, uns 10 minuts. Entre mig haurem de veure també els xiquets de Reus, els capgrossos de Mataró, que serà una oportunitat llavors per parlar amb l'Oriol.
0: Sí, home, sí.
2: I els castellers de Vilafranca, que sortiran de 3 de 10.
0: Molt bé, doncs tenim...
5: posa la pinya, gairebé.
0: Sí, no, ja ho sé, que va la pinya i que a vegades ho ha patit. 4 de 9 net i 4 de 9 net per la vella i la Jove de Valls. Tots dos l'han pogut descarregar i ara ho acabem de veure en directe. 5 de 9 descarregat per la Jove Tarragona. Les favorites, de moment, no fallen. A veure, tinc el telèfon connectat a el secretari tècnic del Prat, el Dani Hernández. Hola, Dani, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Bé, et volíem preguntar per la situació que heu viscut avui. Clar, avui jugàveu contra un equip que venia des d'Eivissa, i aquest ha estat el problema, perquè vosaltres a les 4 de la tarda estàveu preparats i, de fet, ja el temporal havia remès en aquell moment al Prat.
6: Sí, correcte. Portem tota la setmana preparant-nos per aquest moment, però, bueno, al final, tant la delegació... com la federació i les entitats, pues, han decidit suspendre per les condicions, i jo crec que d'una manera acertada, no? com dèieu abans. Bueno, al final, trobar una altra data i que ens vagi bé els dos, però sí que és cert que no podíem viatjar.
0: Això és el que us volia preguntar. Data, perquè, és clar, el calendari apreta, vosaltres cada cap de setmana teniu lliga, ara s'havia aturat la lliga perquè poguéssiu jugar Copa. Teniu ja indicis de quan es pot jugar aquest partit?
6: No, en principi, bueno, pel que hem parlat amb la Federació Espanyola, jugarà un cap de setmana, és a dir, que el partit que teníem nosaltres contra el Vic durant la setmana, és més fàcil aplaçar un partit i jugar entre setmana contra un català que no contra un de les Illes, no? O sigui, al final haurem d'aplaçar el partit del Vic i el Vic, Sabadell o algun de cap de setmana de la Lliga Elite, i a partir d'aquí pues, trobar la data que ens vagi millor als dos.
0: Podem dir que és un tràmit, no? Veu guanyar 1-5 a l'anada, per tant, home, això s'ha d'acabar de lligar. Teniu el premi de poder jugar contra un primera divisió al vostre camp, al Prat, a tocar.
6: No ho veig com un tràmit. És un partit important, és un partit que ells també vindran amb tot, nosaltres hem d'anar amb tot, i igual que nosaltres hem guanyat 1-5, ells poden venir aquí i empatar-nos l'eliminatòria. És a dir, nosaltres sortirem a guanyar, com sempre, mentalitat guanyadora, i no és un tràmit, no és un tràmit.
0: Ara estava pensant, clar, demà es fa el sorteig, entenc que demà sabreu... evidentment, havent de passar encara aquest tràmit, eh? Jo dic que és un tràmit, tu dius que no. Però bé, havent de jugar encara el partit de tornada, demà sí que ja sabreu el premi, sabreu quin serà el vostre rival.
6: Sí, imagino que la federació ho haurà organitzat amb l'espai que queda entre el Sant Rafel i el Prat, doncs el que guanya l'eliminatòria doncs tindrà aquell espai i sabrem contra qui jugarem.
0: Sabeu que podeu jugar contra un equip de Supercopa, eh? Això, és a dir, això us descarta el Barça, el Real Madrid...
1: Els rivals estan definits ja, són Espanyol, Atlético de Bilbao, Alavés i Osasuna. Això són aquests quatre els que poden tocar.
0: Això mateix. Sí. Alguna preferència, sí. Dani?
6: Cap ni una. Cap els que et posi davant, doncs apareix.
0: Doncs bé, demà serà curiós perquè, ja dic, que tindreu ja rival. A l'espera, això sí que jugueu el partit de tornada i que les coses es facin com s'han de fer i que el Prat aconsegueixi aquesta classificació que seria històrica per poder jugar contra un primera a la Copa del Rei. Dani, molta sort i pendents de l'horari d'aquest partit de tornada.
6: Molt bé, moltes gràcies, una abraçada als dos.
0: Que vagi molt bé. Meli, fem una cosa, adeu. Perquè saps que estem en un moment complicat, perquè estem molt pendents del temps, del temporal. Si et sembla, de seguida, escoltem aquest himne que ens portes avui com a candidat a millor himne del mes, l'himne del Llavaneres, i de seguida l'escoltem, d'acord?

0: recordem, deixen dos morts i també un desaparegut. Les víctimes mortals han estat a Tordera, al Maresme, i també a Montornès del Vallès. La persona desapareguda és un home que s'ha endut l'aigua, en aquest cas a Pineda de Mar, al Maresme. Pel que fa a les restriccions en la mobilitat, es mantenen fins les 9 de la nit només a l'Empordà. Per tant, veiem, David, com a poc es va recuperant la normalitat, però encara tenim alerta 14 carreteres tallades per esllavissades i per inundacions que comencen a portar també problemes a la mobilitat. Per tant, si us sembla, connectem aquesta hora amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Hola, hola a tothom. Doncs, sí, la xifra va ballant, ara es tallen unes, es tallen una altra. Ara, en aquest moment, precís moment, són 12 les carreteres de la xarxa viària que continuen tallades, principalment a les comarques del Vallès. Per exemple, al Vallès Occidental en tenim tallada la C-16 a Sant Cugat del Vallès o a la BV-1415 a Cerdanyola del Vallès. Al Vallès Oriental, en canvi, la C-352 entre les Franqueses i Canovelles o la BV-5001 entre Vilanova del Vallès i la Roca. A més, per exemple, a la Selva, la G-682 a Blanes o al Maresme, la BV-5122 a Tordera. A tot això, les incidències normals o més habituals d'un diumenge a la tarda, per exemple, la C-25 Arbúcies i retencions en sentit oest cap a Vic per l'avaria d'un vehicle que talla un carril, o la BV-1462 a Sant Cugat del Vallès es dona pas alternatiu. A més, recordem que a la P7 hi ha també conflicte de circulació de Cardedeu en tots els sentits per inundacions. Afegim que es restableix progressivament la circulació de les línies de trens R2 Sud, R4, en aquests moments R15 i R16, i la R4 s'hi acaba d'afegir ara mateix. Té circulació aquesta línia entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet de Llobregat. Carmina Malagarriga, equip viari.
0: Gràcies, Carmina. També s'està començant a normalitzar la situació de risc de desbordaments de rius, tot i que els cabals es mantenen encara en valors per sobre dels normals. Per això, Protecció Civil insisteix a demanar precaució i recorden que encara es manté la probabilitat d'aiguats torrencials dispersos, sobretot al litoral i al prelitoral de Barcelona cap al nord, ben bé fins, diuen, aquest dilluns al matí. A banda dels aiguats, queden poques hores per saber si Pedro Sánchez acaba convocant eleccions generals i qui mou ara a fitxa és l'espai a l'esquerra del PSOE. Els Comuns, Sumar, Més Madrid i Esquerra Unida han fixat el 17 d'octubre com la data de presentació oficial de la seva candidatura sota el nom de Front Ampli. Així ho han confirmat avui després d'una reunió telemàtica. El que encara no han fet pública és qui liderarà aquest projecte després del pas al costat de Yolanda Díaz. Entre els noms que sonen hi ha el de la ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, o la mateixa exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I acabem explicant que el Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la seva 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral, Shalom, i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat molt positivament aquest festival, tot i els forts aiguats.
2: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència. Els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
0: Durant el festival els assistents han pogut sentir cançons d'autor, repertori clàssic i jazz contemporani, entre d'altres estils musicals.
3: Gràcies, Berta.
0: Que vagi bé, fins ara.
4: Estàs escoltant el Tot Gira amb David Clopés.
5: Ara torno amb el Mèlic i ara de seguida també passo per Tàrraco Arena, però Xevi Soler, ja tenim decidit, ja tenim guanyador l'europeu de ciclisme en ruta i veig un belga content i eufòric.
6: Es compleixen els pronòstics, però no es compleix la forma. Remco Evenepoel és el nou campió d'Europa de ciclisme, però l'esprint amb Giulio Ciccone jo crec que és l'esprint més igualat que he vist a la meva vida. Encara no veig una repetició on la foto finish em deixi clar que ha guanyat Evenepoel. Els dos s'han hagut de quedar 5 minuts esperant a veure què deia la resolució del jutge, però és que si diuen que ha guanyat Evenepoel, m'ho crec, però no ho veig per enlloc.
5: No tenim encara la foto finish, que és diguem-ne la imatge que ens permet, diguem-ne, sortir de dubtes, però bé, ell ja fa estona que ho està celebrant amb els seus companys de selecció i ja dic

0: És el que dius, eh? Veient les imatges, és que va de mil·límetres, de sí, sí. Mil·límetres.
1: Segur que ha sigut de mil·límetres, segur que veurem la foto d'aquí una estona. En tot cas, Remco Evenepoel ha patit una caiguda, en l'últim revolt l'ha agafat malament i ha començat l'esprint amb molt desavantatge, però tot i això ha remuntat. Ha guanyat la medalla d'or per davant de la plata de Giulio Ciccone, el bronze per un altre italià, Cristian Escarot.
0: Molt bé, gràcies, Xevi.
1: Adéu.
0: Ens sentim més tard a les 9 amb el Girona Mallorca, amb el Solà, amb el Xevi, amb el Cargol i companyia. Per cert, novetats del partit de segona, empat al Molinón, l'Sporting.
2: El llindar del descans, Sporting 1, Celta B 1.
0: Molt bé, a veure, Meli, que ets per aquí, eh?
3: Sí, sí, estic aquí.
0: Avui presentem un himne que és candidat sí. a millor himne del mes de setembre, però compte, a veure, és un himne fet a mi, ja. I hem
3: Correcte.
0: Hagut de prendre una decisió, Meli.
3: Sí, sí, perquè, esclar, enguany la IA comença a estar molt present en els diferents clubs de Catalunya per fer himnes. Per tant, hi ha himnes que són a Mia i himnes que són amb músics. Què passa quan fem ara la votació, que comencem avui la primera del setembre, que hi ha himnes que estan fets a Mia i altres que estan fets per músics? Doncs nosaltres hem cregut oportú per potenciar, evidentment, la creativitat musical dels músics que hi ha a Catalunya, que la votació serà com sempre. Hi haurà un guanyador del mes de setembre, no? Però l'equip que passa a la gran final del mes de juny, quan fem amb tots els campions, serà l'himne més votat fet per músics. És a dir, que poden haver-hi dos campions. Un campió del mes de setembre, que pot ser un himne Mia, però el que passa a la finalíssima que fem cada temporada serà el primer himne votat que no sigui a Mia, precisament per respectar doncs, aquesta tradició que tenim de primer fomentar els clubs de Catalunya presentant els clubs, però després també fomentant la cultura catalana amb els grups musicals
0: de
3: que
0: fet, fan
3: aquests
0: himnes. De fet, ho hem explicat als clubs que es presenten en sí, aquest concurs sí. i que han fet el seu himne a Mia. Els hem explicat la nostra decisió, ho han entès perfectament i, de fet, creiem que així ha de ser. Per tant, qui guanyi el concurs aquesta temporada no serà en cap cas un himne a Mia.
3: Correcte.
0: Tot i així, si n'hi ha i els presentem, doncs els escoltarem, podran ser millor de més, però en cap cas podran ser millor o no optaran a millor de la temporada.
3: Correctíssim.
0: Molt bé, doncs presentem aquest himne del Llavaneres. Va, som-hi.
3: Doncs és el 337, Club Esportiu Llavaneres i Club de Futbol Escola de Llavaneres, comarca del Maresme, fundat l'any 1921 i presidit per Enric Manel Dalmau i Artur Cadena. L'Enric doncs és el president del Club Esportiu i l'Artur, que des d'aquí el saludem perquè ha estat l'home de contacte, és el que presideix l'escola de futbol. Té 3 amateurs a la segona i quarta catalana masculina i una a la primera divisió femenina, més 30 equips de futbol base federats, escoleta i veterans. Es va estrenar l'octubre de 2025, dura 2 minuts 14 segons, la lletra és de la Junta, la música Amià. Fomenta els valors de l'entitat. L'himne comença d'aquesta manera.

Hi ha una segona estrofa que diu la grada vibra amb la cançó Som afició, som un bastió, units per sempre, sempre valents, i l'himne acaba amb la segona part d'aquesta tornada que engresca moltíssim.

0: Bé, doncs ja tenim els tres himnes que són candidats a millor himne del mes de setembre. A partir d'ara mateix ja podeu entrar a catradio.cat/himnesfutbol i votar. Ara també el Sergi farà una piulada a x.com/totgira perquè tingueu l'accés més ràpid. catradio.cat/himnesfutbol i voteu pel millor himne del mes de setembre. Tenim tres candidats. L'himne del Vallès Bisaure.
1: Des de la vall fins al cel, avui tornem a creure.
0: Un altre himne fet a Mià,
2: Correcte.
0: De Torelló, a Osona. Tenim l'himne del Club Esportiu Cabrera, de Noia. Aquest no és a Mià, Aquest no és a Mià. I registre ben diferent l'himne que acabem de presentar, l'himne del Club Esportiu Llavaneres. Molt bé, doncs aquests són els tres candidats. Ja podeu entrar a catradio.cat/himnesfutbol. Mèlic, gràcies, que vagi bé.
2: Bona tarda.
3: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: 2:15, moment important a la Tàrraco Arena perquè arriba el moment dels verds. Josep Almirall, David Prats.
4: Els castellers de Vilafranca que anuncien el 3-10 es confirma, doncs, que sortiran del primer castell de 10 que veurem, esperem, aquí en aquesta primera ronda, en aquesta edició, en la 30a edició del concurs de castells. Estan posant ara els segons damunt la pinya. És una construcció molt llarga, perquè és un castell que, com sabeu, el 3-10 es fa amb folre, manilles, i, per tant, costa de pujar tota la gent a dalt. Avui els castellers de Vilafranca, no sé si amb el temporal que hi ha hagut a les últimes hores ha canviat la cosa, però anunciaven que portaven entre camises regulars i gent que ve a ajudar en aquest certamen amb samarreta de color verd, un total de 1.200 persones. Abans dels verds han actuat els capgrossos de Mataró, que han descarregat el 4-9, el segon de la temporada. Colla.
5: Sí, el segon de la temporada, just aquí els capgrossos, un castell que els hi ha costat moltíssim. A veure si puc agafar per aquí l'Oriol Rodríguez, que estava a la pinya. Mira, el tinc, que ha canviat el micròfon per la faixa. Oriol.
6: Què tal?
5: Bona tarda. Bona tarda. Vull preguntar per tu. Sí. Avui has deixat el micròfon, l'hauríeu de veure. Tot suat, ben posat, Pantalons suat. Blancs, faixa. Estaves a la pinya, heu patit, però com l'heu aguantat? Impressionant.
6: Jo no sé què ha passat, perquè vas sentint crits i vas sentint ahir. Hi ha un moment que penses a la plaça del tira o te'l tires tu, però hem lluitat al 4-9, és el segon que fem aquesta temporada, per tant, molt contents, ja seguim el concurs, que és llarg.
5: Tota la plaça amb vosaltres, Sí. Ha estat tan èpic que tota la plaça amb vosaltres.
6: És que m'has explicat tu què ha passat, perquè realment a dintre no sabem ben bé què ha passat, sí, un treball de mans del folre per aguantar, i la gent que estava al nucli em comenta anàvem veient les cares i pensàvem això.
4: El tirar del ferro s'enfonsava.
6: Per sort, hem acabat bé, i una primera ronda, escolta, immaculada.
0: Colla, pregunta-li que no han arribat. A qui no han arribat? Perquè em feia patir aquest migdia.
5: A qui no has arribat? Perquè feien patir, perquè no eres allà, no eres aquí.
6: Jo he complert les restriccions i fins a les 2 de la tarda no he pogut sortir del Maresme. Hem arribat aquí cap a 3:15 per enfeixar-nos i per començar amb el concurs. I, escolta'm, a passar-ho molt bé, això és un cop cada 2 anys. Aquí ens van fer patir una miqueta, perquè tal ja sabem què va passar. Però bé, això és un espectacle. La Tàrraco Arena Plaça està plena com un ou i he gaudit del millor espectacle casteller del món. I del tot gira.
5: I del tot gira, ell enfaixa l'escut, el pit.
0: Un dia que fem castells, colla, un dia que fem castells i l'Oriol Rodríguez.
5: Un dia que fem castells
6: i ho ha de fer ell. Però li he passat 4 indicacions perquè tingués clar cap a quin moment era clau. Per exemple, ara estem acabant la primera ronda i estem en un moment clau, perquè si els castells de Vilafranca fan aquest...
0: M'ha fet de mestre i ho ha fet molt bé. Cobren
6: d'un castell que els dona seguretat, però quin castellà...
5: Ja fa de ràdio.
6: És un castellàs impressionant.
5: Ara ja no és castellà.
6: Doncs ara silenci, perquè la plaça farà silenci.
0: Anem amb el 3-10 dels verds de Vilafranca. Va, som-hi, David, Josep.
5: Oriol.
4: Els quarts són ja a la seva posició d'aquest castell que els castellers de Vilafranca han descarregat aquesta temporada ja 4 vegades. La primera, l'últim dissabte de juliol a Vilanova i la Geltrú, a la Festa Major, a la Diada de les Neus. Allí el van estrenar i avui aquí a la Tàrraco Arena es disposa a descarregar-lo per cinquena vegada aquesta temporada. Un castell que fins ara han dominat a la perfecció, han estat els grans dominadors dels 10 pisos aquesta temporada. veurem avui com va. La pinya és impressionant. No, per la pista, per la pinya no passarà res. Hem sentit la indicació del cap de colla, l'Àngel Grau. Sonen gralles. Intent de 3 a 10 dels castellers de Vilafranca. David.
7: Ha dit, vinga, arrenquem el cap de colla dels castellers de Vilafranca. El colors de 10 que comença a desfilar. Hem vist ja quarts, quins i sisenes. Comencen a pujar les setenes. Final de la primera ronda, la Tàrraco Arena Plaça. Els verds que volen marcar el lideratge. Les setenes del Castell entrant en la seva posició amb serietat. S'agafen de braços, sentint l'Àngel Grau al cap de colla, donant indicacions als dosos, que ara mateix superen l'alçada de sisens. També la Cassoleta, superant aquest pis, comença a pujar l'enxaneta. Un Castell que es veu amb molt bona base i que de moment no presenta gaires problemes. Els dosos a punt d'agafar-se de braços. Primer el que va enxerrencat, després el que va a la rengla. La Cassoleta entrant en la seva posició. Veurem aviat com llançarà el primer peu. L'enxaneta a l'alçada, dosos. Primer peu de la Cassoleta, segon peu de la Cassoleta. Només queda que s'encavalqui l'enxaneta. El carregaran els castellers de Vilafranca. Una, dues, aleta, 3 a 10. Carregat pels castellers de Vilafranca. I surt l'enxaneta, i surt la Cassoleta. Els castellers de Vilafranca dominant-lo. Els castellers de Vilafranca que situen l'enxaneta sobre les manilles, que també la Cassoleta està a punt de tocar les manilles. Ara els dosos estan sortint. Els verds amb efectivitat es poden anotar el cinquè de la temporada. Els dosos ja les manilles. Surten les setenes. Màxima efectivitat amb el clos. 5 de 5. Els verds culminen la primera ronda. Cap de les quatre favorites ha fallat. I els verds culminen amb el primer castell de 10 de la tarda. Espectacular primera ronda del concurs de castells de Tarragona.
4: Final de la primera ronda i els vilafranquins, els penedesencs, que es fan amb el lideratge del concurs per davant de les dues colles dels Xiquets de Valls, que la primera ronda han descarregat el 4 de 9 net. Els vilafranquins han acabat tancant aquesta ronda amb el 3 de 10, descarregant-lo amb autoritat. No ha estat del tot tot fàcil, perquè veiem un pis de quarts que els ha quedat un palet estirat i això dificultava que aquest pis treballés amb comoditat. Però quin folre i especialment quines grans manilles tenen els castellers de Vilafranca. Ara veiem el Carles Mata, un dels castellers històrics, un dels grans castellers que ha parat aquest castell, el pilar de l'aixecador, el pis de terços que van tapats, els que van envoltats de les manilles. Ara estan desfent el folre i és el moment dels verds de celebrar aquest lideratge momentani de la 30a edició del concurs.
0: Doncs quin gran moment a plaça. Crits de Vilafranca, Vilafranca. Ja veieu com comença aquest concurs. Potser sí que serà veritat, ho deien molts dels experts, que potser estem davant del millor concurs de castells de la història. De moment, les quatre favorites descarregant quatre castells de gamma extra, però els grans favorits, els verds, Josep, fent el castell més difícil de tots.
4: Sí, sí, han complert els pronòstics. Aviam, els castells, tu els pots fer perfectament una, dues, tres vegades, però tenen data de caducitat i tard o d'hora cauen. No ha sigut en aquest moment, no ha sigut avui a la tarda, que segurament era el moment, el seu moment més important de la temporada, el moment que han dedicat més esforços a dedicar aquest castell, que els hi permet acumular tot un seguit de punts que els permet o els dona aquest lideratge temporal i a partir d'ara els permet somiar. Hauria estat un daltabaix que haguessin caigut a la primera ronda totes quatre favorites amb el seu castell, perquè són castells castellassos de màxima dificultat, però que ells dominen i això els hi dona una certa tranquil·litat.
0: Molt bé, no sé si la colla té protagonista, colla.
5: I protagonista el Miquel Manilles. Miquel, és que no podeu començar millor.
8: Fantàstic, era el previst poder descarregar aquest 3 de 10. Tenim molta confiança, s'ha vist molt segur. Jo crec que, vaja, des de la meva posició l'he vist com una postal. Espero que des de fora també s'hagi vist fantàstic, però bé, quan descarregues un castell de 10 és que ha d'anar bé sí o sí.
5: Sortir tan forts és arriscat? Vosaltres sou d'arriscar?
8: Per nosaltres, el 3 de 10 és un castell, evidentment, arriscat. És un castell de 10 pisos, no se li pot perdre mai el respecte, però li tenim molta confiança. N'hem descarregat uns quants aquest any i era el castell de sortida sí o sí. Ens permet ara començar per davant i seguir veient el concurs, però encara queda molta feina per fer.
5: Tu, casteller veterà, quina primera ronda de totes les
8: espectacular, enhorabona a totes les colles. Crec que no he vist cap caiguda, no sé si ha estat així, però espectacular.
5: I amb aquest castell ja us ho veieu una miqueta més a prop?
8: Manem?
5: Amb aquest castell ja us ho veieu una miqueta més a prop?
8: Bueno, no, no, encara falta molt. És una passeta més, però les altres colles, les dues colles de Valls, la colla de Tarragona, ens plantaran batalla. Tenen un bon programa, també. S'han preparat molt bé. Jo crec que serà, ja es ve dient des de fa dies que és el millor, serà el millor concurs de la història, segur.
5: Gràcies. Ai, perdó, que quasi el trepitjo que va descalç. Perdó. Gràcies.
0: Molt bé. Doncs ja ho veieu, això comença molt bé. Tanquem primera ronda i, de moment, quatre games extres, les favorites que fan la feina, els verds que van al davant. Avui, ja ho sabeu, 7 de la tarda, s'obren les portes del Camp Nou. Avui és dia de clàssic.
9: 26 clàssics jugats.
10: Se'n fa Graham, s'incorpora tots a la serra. Gol.
9: 25 victòries.
10: Barça 6, Madrid 0. En un dia històric, al Camp Nou.
9: Una única derrota.
10: I el gol de l'Ori.
9: 103 gols a favor.
10: Ha arribat el cinquè. Barça 6, Real Madrid 0.
9: Més 13 en contra.
11: Crec que nosaltres també estem creixent una barbaritat com a equip.
9: Barça-Madrid. Torna el clàssic blaugrana.
0: Els números parlen per si sols. El clàssic femení, si és que en podem dir clàssic, ha tingut fins ara un marcat color blaugrana. D'aquests primers enfrontaments va ser, el primer de tots, el del 7 de setembre del 2019, al Johan. El Madrid era encara el tacón, però el Madrid ja era el darrere. Aquell dia el Barça va guanyar per 9-1. Aquell va ser el primer. L'últim, el 2 d'abril passat, a la tornada dels quarts de final de la Champions, al Camp Nou, amb 60.000 persones a l'estadi, el dia que Alexia complia 500 partits oficials amb la samarreta del Barça. Aquell dia, Barça 6, Real Madrid 0. Això sí, demà, molts podran dir, jo al Camp Nou hi vaig ser, però no vaig veure Alexia, perquè avui Alexia no hi serà, ni tampoc Vapi, ni tampoc Ona, ni tampoc Salma. El nou Barça contra un Madrid reforçat, que tornarà a preguntar-se, som ara més a prop? Avui, pocs minuts abans de la SEC, connectarem amb la TDG per fer-ne la transmissió, i ja tinc aquí connectada la Sònia Gelmà. Hola, Sònia.
12: Hola, bona tarda.
0: Aquí no res, se'n va cap al Camp Nou, en aquest partit que inicialment estava previst per les 5 i que finalment es jugarà a les 7 de la tarda. Tinc també connectada la Mireia Vera. Hola, Mireia.
13: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Seràs la transmissió... No, no seràs la transmissió de TV3, perquè TV3 no fa el partit. El fa DAZN, oi que sí?
13: Exacte, fem un postpartit amb tota la informació, però el partit no el farem en directe.
0: Aquells que no tinguin DAZN, que no pateixin, que la TDG serà, i que el farem en directe i que els donarem tots els detalls d'aquest Barça-Madrid. A veure, hem obert una enquesta fa una estona, Sergi sí. Camps, demanant precisament si avui tindríem o no Dia de la Marmota.
6: Doncs mira, inspirant-nos en la pel·lícula aquella del Bill Murray i companyia, Ara mateix el 80% dels oients, més encara el 82 gairebé, creu que sí, que avui serà el Dia de la Marmota un altre cop i que el Barça guanyarà de manera clara al Real Madrid.
0: Dia de la Marmota avui, Gelmà, o no?
13: Crec que sí. Jo crec que sí. Ara ja no m'atreveixo, perquè és cert que jo alguns clàssics, com per exemple el primer de l'any passat, que veia el Madrid més a prop, i després el que es va veure al camp va ser que el Madrid era realment més a prop, però amb el pas de la temporada es va anar desinflant. Van ser 6 enfrontaments amb 25 gols a favor pel Barça, 2 només en contra, i jo crec que han millorat la plantilla, que han millorat el mig del camp, fins i tot han millorat la davantera, però clar, el Barça és un projecte molt més sòlid que ve de molt més enrere i, per tant, el Barça ha de ser superior.
0: Mireia, el veus una mica més a prop, al Madrid?
13: A veure, és que fa de mal dir, no? Perquè jo sí que sento que el Real Madrid cada temporada millora a nivell de fitxatges, a nivell de qualitat, i sí que és cert que jo el que vaig veure, per exemple, la setmana passada davant del Manchester City, d'aquest Real Madrid, a mi hi va haver-hi molts moments que em va agradar. Es veu un equip molt més sòlid, es veu un equip amb més talent, amb més qualitat, amb més encert de cara a porteria, i per tant a mi sí que em fa pensar que el Real Madrid, doncs d'alguna manera... no sé si ho aconsegueix o no, perquè canvia molt, és a dir, cada temporada hi ha moltes jugadores noves i no s'acaba de consolidar la idea, no? La identitat de l'equip, però jo sí que veig aquest Real Madrid una mica més potent. Ara, també hem de tenir en compte que el Barça, la moral, els hi té menjada amb totes aquestes dades que comentava la Sònia o que comentàveu vosaltres, i crec que aquí també hi ha una por escènica del Real Madrid davant del Barça, no? Que a vegades això també frena i fa que el rendiment davant de l'equip blanc, davant del Barça sempre sigui inferior al que ens podem imaginar, no? I això també és fruit i és mèrit del Barça, que jo anava escoltant aquests dies les declaracions, no? Dient, bueno, és que el Real Madrid ha millorat, diu, però nosaltres també, no? O ara Pere Romeu, nosaltres com a equip estem creixent, el Real Madrid també, és a dir, que el discurs de dins del Barça en cap moment és s'estan apropant, no? En cap moment és ei, que nosaltres també estem treballant per seguir amb el nostre llistó i amb la nostra línia, no? I això també m'agrada, que surti del vestuari cap enfora, i per tant avui prevé compartir on jo crec que el Barça en molts moments tindrà la pilota serà molt protagonista i s'haurà de tenir, jo crec, molt en compte aquestes transicions que per mi han fet patir el Barça en partits de Champions, sobretot contra el Paris FC, i on el Real Madrid pot fer mal.
0: Recordem que el Barça no té ni a Vicky, que és baixa, estava allò pendent d'unes molèsties que de fet li han permès, i és la part bona, no? No anar amb la selecció espanyola, que era convocada la setmana que ve aturada, i aquest virus FIFA que ens estalviarem. Tampoc hi és la Kika i la Laia Alexandre, això ja ho sabíem, però la resta sí que hi són. Aitana no és titular, eh? Sònia, això ho podem descartar. Ha tingut ja minuts en les jornades prèvies, però avui sent un clàssic encara potser no està en condicions de ser titular.
12: Li arriba el partit massa d'hora. Ja. No està en condicions, jo crec, encara de ser titular. Segons com vagi el partit sí que li podem veure doncs la mitjoreta que vam veure a l'últim partit, o fins i tot veurem si encara li dona alguns minuts més i la va sortir una mica abans del que vam veure contra la Roma. Però Aitana bon matí és una de les baixes d'aquest mig del camp. El que passa que Pere Romero té aquesta fortuna, que té baixes importantíssimes. Mira, i comentaves, per començar, la més important, la que ha marxat, Alexia Putellas, després tres pilotes d'or, Aitana, i també es queda de moment a la banqueta. I tot i així, el mig del camp que presentarà el Barça, a mi em sembla que és millor que el del Madrid, amb Serra Jordi, amb Patrick Jarro i probablement amb Clàudia Pina, que és el que ha provat o el que ha fet servir contra la Roma i els últims partits importants. Són baixes, importants que té el Barça, i a mi m'interessa especialment la part defensiva. Aquesta és la que ha de respondre avui davant jugadores importants i perilloses com Caicedo, com Schroeder. Cal veure com aquesta defensa, veurem si en Van Aasten, que ja ha tornat de la lesió, o veurem si Aixa entra en aquesta línia defensiva o manté Sidney al lateral. Cal veure com respon aquesta defensa davant jugadores molt perilloses, i per mi és el que em fa més respecte del partit.
0: Mireia, tu veus a l'Aixa de titular o mantenint a Sidney?
13: Jo crec que... jo tinc dubtes, és a dir, no veieu una Martina lateral, una Van Aasten, Paredes i una Brooks, és a dir, que aquí hi ha moltes combinacions possibles. Jo tinc la sensació que potser mantindrà Sidney per l'aposta que ha tingut durant tots aquests partits amb ella, per el rendiment que ha donat, i perquè crec que potser al mig del camp, estic d'acord amb la Sònia, que sortirà Pina, i crec que a Sidney li volen seguir donant aquest protagonisme. Per tant, jo crec que es mantindrà Sidney en aquest lateral o Martina.
0: D'acord.
13: Però sí que hi ha dubtes, en aquesta línia defensiva.
0: Sí, sí, és evident. Per cert, que avui m'hi fixava i m'ha cridat l'atenció. És veritat que el Barça ja és habitual, obre el Camp Nou moltes vegades, però encara no havia passat a la Lliga. Perquè, és clar, el partit de Lliga que li guanya el Madrid al Barça és el de Montjuïc, no és pas el Camp Nou, que va ser aquell dia que va ploure tantíssim, recordeu, el març del 2025, l'any passat. Però al Camp Nou a la Lliga encara no s'hi havia jugat. Aquí, per tant, serà interessant veure, Gelmà, quanta gent tindrem al Camp Nou, perquè l'últim precedent el tenim de la Champions de l'any passat amb 60.000 persones, ple, perquè encara teníem allò només dues graderies, a veure avui com respon el públic.
12: Crec que el ritme d'entrada ja no havia estat tan bo, perquè entre altres coses també hi havia aquesta setmana previsió d'aquest temporal, i per tant no acabava d'animar els que potser som de fora, i cal veure d'aquestes 40.000 que s'han venut, la gent que s'hi pot desplaçar o la gent que s'ha fet enrere. És cert que de moment la tarda pinta bé, i aquí a Barcelona, una altra cosa és a l'Alt i al Baix Empordà, però aquí a Barcelona com a molt farà núvol, que ara mateix diria que fa sol i tot.
0: Sí, calor.
12: A casa meva com a mínim
0: calor,
12: fa sol.
0: Calor, Gelmà, calor.
12: Per tant, ara mateix tothom que tingui entrada i que visqui relativament a prop el partit anima anar-hi. Una altra cosa és la que hi ha gent que potser està una mica més lluny i que ja no s'hi hagi pogut desplaçar per les condicions que hi ha hagut a les últimes hores. Jo crec que veurem una bona entrada finalment, però no serà el ple de l'any passat, que també cal dir que era una torrada a quarts de final de Champions, i per tant un partit molt més decisiu que aquest, que arribar home, si el Barça surt d'aquí amb 5 punts a la Lliga, la té molt encarada, però que encara queda molta competició.
0: Sí, és així, si guanya el Barça ja seran 5 de marge respecte al Madrid, que es va deixar un empat en la primera jornada, i per tant, doncs òbviament si volen competir pel títol de Lliga, per elles també és un partit important. Per cert, em vull fixar en una jugadora, ja n'hem parlat avui al suplement amb la Gelmà, però vull saber també l'opinió de la Mireia. Aquesta jugadora tan jove, 19 anys, que ha fitxat el Real Madrid, sueca, que han pagat 1,5 milions d'euros per ella, que ve del Hackens suec, Felicia Schroeder, que ha fet 5 gols en 3 partits de Lliga, un gol en 2 partits de Champions, màxima golejadora de la Lliga F juntament amb Pina, que també n'ha fet 5. Ara està molt pendent la defensa del Barça d'aquesta jugadora, de Schroeder?
13: Sí, per mi sí, per mi és un gran fitxatge, és una jugadora amb molt talent, és una jugadora amb molta projecció i que a més ha caigut dempeus al Real Madrid, no? Amb totes aquestes dades que deies, David. És una futbolista diferent, és una futbolista determinant que s'ajunta també amb Linda Caicedo i per mi és un jove talent, no? Si parlem de que el Barça està fent molt bé aquesta feina en el mercat internacional, aquí també li hem de posar medalla al Madrid, és a dir, crec que és un fitxatge amb molt de recorregut i que si va creixent com s'espera d'ella, serà una referent mundial, perquè ja ho hem vist, de cara a porteria és molt fina, a més, no?, aquesta capacitat que té ella de jugar-se-la i fer la seva pròpia jugada. És a dir, crec que és una jugadora a tenir molt, molt en compte avui. També us dic, el Barça per mi és un altre nivell, Tinc ganes de veure-la davant d'un equip com el Barça, però és una futbolista cridada a ser, no?, d'aquesta generació que en parlem tant amb el Barça, de Serra Jordis, Sidneys, no?, Rosalías, Aixes... També és una futbolista que crec que serà molt important a nivell internacional.
0: Bé, doncs tenim tots els al·licients damunt la taula i tenim un tros de partit. El primer gran partit de la temporada pel Barça, el Barça d'Aitana, el Barça de Pere Romeu, avui Barça-Real Madrid a les 7 de la tarda i en directe a la TDG. Jalmà, no facis tard, marxa cap a l'estadi.
12: Vaig cap allà, que les jugadores ja hi han arribat.
0: Jo us acompanyaré, si em deixeu,
12: molt
0: també
12: bé,
0: serem a transmissió.
12: Sí.
0: Gràcies.
12: Ens saludem des d'allà, David.
0: Gràcies, Jalmà, i gràcies, Mireia, que vagi molt bé.
13: A vosaltres, una abraçada. Adéu.
0: Ara torno cap a Tarragona, perquè ja ha començat la segona ronda. Recordeu que la primera ronda, de moment, fantàstica, perquè les quatre colles favorites han pogut descarregar els quatre castells gamma extra, amb especial en rellevància el que han fet els verds, els grans favorits, la colla castellera de Vilafranca, que ha descarregat un 3 a 10 de manera neta i que permet que ara mateix siguin líders del concurs de castells. Ara anem a la segona ronda. Però abans, he de passar per Can Dragó, perquè a aquesta hora, 6:15, comença un partit que s'havia de jugar ahir, però que per culpa del temporal va canviar d'horari i va passar a avui. És el Sant Andreu Antequera i el seguirem amb el Biel Cadella. Hola, Biel, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, David.
0: Ha començat el partit, eh?
14: Sí, ha començat fa tot just uns instants, amb molt de sol aquí a Can Dragó avui. La gespa ha drenat molt bé. Veig algunes zones que sí que estan una mica remullades. De fet, abans de començar el partit han fet funcionar els aspersors i això fa que també hi hagi una mica més d'aigua, però la pilota circula perfectament.
0: És a dir, que el drenatge va bé, ho dic, perquè aquí també va ploure molt, No sé si és a les zones de Barcelona on més aigua ha caigut, potser més a la zona universitària o zona de Plaça Espanya, però vaja, pel que dius, la gespa està bé,
14: La gespa està bé, la pilota circula bé, en algunes zones, ja et dic, hi ha una mica més d'acumulació d'aigua, però vaja, no hi ha dificultats per fer rodar la pilota. Partit de la jornada 6 d'aquesta primera ref, grup 2, en què s'enfronta el Sant Andreu, que és 13è amb 7 punts, amb l'Antequera 11è amb 8. Per tant, si el Sant Andreu aconsegueix avui la victòria, el pot superar a la classificació. El Sant Andreu, que té 4 baixes, Noel, Anaya i Pau d'Arbre per lesió i Jeremy de León per la seva concentració amb la selecció de Puerto Rico, i que presenta un 11 amb alguns canvis que ja va fer Nacho González la setmana passada a Tarragona. Amb Iñaki Álvarez a la porteria, Jordi Méndez a la dreta, Antonio Montoro i Carlos Blanco com a centrals, i Nil Jiménez a l'esquerra. Doble pivot per Dani Torices i Andreu Hernández al mig del camp, Marc Delgado a l'esquerra, Alexis García a la dreta, Àlex Bermejo fent, de mitja punta, i Sergi Armero en punta. No juga, per tant, Tobar, tampoc Albertito, que ja van descansar també a Tarragona dissabte passat.
0: Molt bé, Sant Andreu Antequera, de moment empat a 0, això acaba de començar. Recordeu que avui el Nàstic ha perdut el seu partit 2-0 al camp del Múrcia. Va començar molt bé el Nàstic i el cert és que ara mateix travessa un moment complicat. Ara estava mirant, perquè diria que són unes quantes derrotes consecutives. Mira, exactament, són 3 derrotes consecutives. Van perdre el Corcón, van perdre a casa amb el Sant Andreu, precisament, 1-2, va guanyar el Sant Andreu, i avui han perdut 2-0 al camp del Múrcia. A banda, òbviament, del que m'ha explicat a l'inici del programa, aquesta derrota de l'Europa, avui al camp de l'Òscar Alcoraz per 3-1.
15: I deixem un apunt del Lleida, perquè estem pendents d'aquest debut de la tercera refundació de l'històric Lleida. Està guanyant per 1-3 al camp del Sunyer. S'ha avançat el Sunyer, però el Lleida ha remuntat 1-3, minut 30 de la primera.
0: Molt bé, tornem cap a Tarragona. perquè som ja de ple en aquesta segona ronda del concurs de castells a la Tàrraco Arena. Josep Almirall, David Prats, hem tingut ja la participació d'alguna de les colles importants de les favorites en aquesta segona ronda?
4: A la segona ronda ha començat els castellers de Barcelona amb el 3 de 9. No han tingut sort en quan l'havien carregat, han acabat caient en aquest segon intent que també hi han fet aquí a la Tàrraco Arena. Per tant, 3 de 9 carregat, primera caiguda. Havíem tingut tota la primera ronda en blanc, sense cap caiguda, tot descarregat, però els castells de Barcelona a la descarregada d'aquest castell no l'han pogut aguantar més i ha acabat saltant pels pisos de quarts i quins. Ara és el torn dels castellers de Sants. Atenció, els grans rivals dels castellers de Barcelona que proven també el 3 de 9. La diferència és que els castellers de Sants, anomenats els burinots, enguany ja l'han descarregat 5 vegades. Per tant, no ha de ser un castell que els hi presenti cap dificultat. I estem molt pendents ara a aquesta hora aquí. Demanarem pas d'aquí uns minuts per confirmar-ho. Un cop ho tinguem confirmat, per explicar-vos-ho, que la colla jove, si aquests avalls, podria provar la segona ronda. Veurem, eh? Encara no ho tenim del tot confirmat. El 2 de 9 sense manilles o bé el 3 de 10. Està la cosa per aquí.
0: Bé, estem parlant de castells molt importants, eh, Josep?
5: 3 de 10, la jove.
4: 3 de 10, finalment. Sí. Doncs les joves avalls, ho pots confirmar, tu, colla, per
5: aquí? Sí, sí, confirmo.
4: Tens protagonistes, sí, sí. Et diuen quines sensacions tenen.
5: Quines sensacions teniu de cara a fer aquest 3 de 10?
4: Que no hem descarregat mai, eh?
5: Que no heu descarregat mai, que és un castell que us ha fet patir molt i us va fer patir molt a l'últim concurs.
16: Sí, clar, però jo confio que aquesta vegada el descarreguem. Jo crec que sí. Ja veurem.
5: Recordes fa 2 anys? Ho recordes?
16: Sí, sí,
5: com ho viviu, això? Oh, això et fa tirar endavant, segons com, no?
16: Sí, però jo el veia bastant segur, però va caure. Vull dir, espero que aquesta vegada el descarreguem. Serà la primera vegada que descarreguem aquest castell.
5: Estan molt concentrats, els de les joves de Valls. Tenim aquest confiança. Castell el tenen una mica clavat. Diu, tenen confiança, ara que li retiro el micro, tenim confiança. Ja estan bastant col·locades les rengleres, preparats per quan acabin els castellers de Sants, col·locar-se.
4: És un moment molt important per la colla joves, xiquets de Valls. És una assignatura pendent encara, David Prats, al castell de Déu per la colla joves. Així que ja hi ha fet l'aleta, tenen la fotografia, podríem dir, però encara no l'han aconseguit. I en aquest moment, bones notícies pels burinots, pels castellers de Sants, perquè descarreguen a la segona ronda el 3 de 9. Tenen ja descarregat el 4 de 9 a la primera ronda i en aquesta segona ronda el 3 de 9.
7: Els de Sants, que aquesta temporada han descarregat en 5 ocasions també el 3 de 9, sumen el 6è en aquesta jornada diumenge del concurs de castells i fan millor actuació de moment que la seva rival, els castellers de Barcelona, que en el principi d'aquesta segona ronda els ha caigut el 3 de 9, el segon que carreguen aquesta temporada.
0: Molt bé, doncs així estan les coses. Segona ronda, però ja veieu que les colles favorites van preparant la seva estratègia per endur-se la victòria. De moment, i recordem-ho de nou, qui lidera, oi Josep, és Vilafranca, eh?
4: De moment els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10 descarregat és el castell més valuós o que puntua més dels que hem vist avui aquí aquesta tarda a la Tàrraco Arena, i en segona posició podríem dir ex aequo. No sabem que hi hagi cap penalització en cap dels dos castells. La colla jove, xiquets a Valls, i la colla vella, xiquets a Valls, amb el 4 de 9 net descarregat. La jove de Tarragona, de moment, seria la quarta amb la supercatedral, amb el 5 de 9 carregat.
0: 20 minuts i les 6. I tenim novetats. Primera federació, males notícies pel Sant Andreu a Can Dragobiel.
17: Sí, s'avança l'Antequera de penal, unes mans claríssimes de Carlos Blanco dins l'àrea. De fet, el Sant Andreu ni tan sols ha demanat la revisió. Penal que ha transformat Adrià Gené al minut 7 d'aquesta primera part. Adrià Gené, per cert, lleidatà, ex del Lleida i de l'Europa, entre d'altres. Per tant, minut 9 ara ja d'aquesta primera part. Sant Andreu 0, Antequera 1.
0: I és que fa molta calor, eh?
17: Sí, força, eh? Una mica d'airet, però, vaja, jo he vingut amb jaqueta i paraigües pensant que potser home, aquest vespre plovia.
0: Sí, Can Dragó avui és Can Caló.
17: Exacte, en podríem dir així. Can Dracaris, eh? Una mica, podríem dir també.
0: Molt bé. 0-1, a veure si el Sant Andreu és capaç de remuntar. De moment perd 0-1, però això acaba de començar el 9 de la primera. Pausa per la publicitat i de seguida tornem aquí al Tot Gira.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT. Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
19: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
20: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
21: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
18: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
22: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
24: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud del país.
25: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
24: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
26: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
24: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
27: En moments excepcionals, sempre hi som.
28: Des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure.
27: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
29: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament aquest
27: amb la informació.
30: Catalunya Ràdio.
31: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
32: Que no voten, paguen deudes.
33: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
34: Pots portar-nos el que puc, el que està al meu abast.
30: Catalunya Ràdio.
27: A tota hora i a tot arreu.
35: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
36: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels d'aquests.
37: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de tarda tràmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una missió conjunta amb el 3CAT Info.
27: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. Europa es rearma, les fronteres es blinden i el dret internacional trontolla.
38: Com una empresa que persegueix la sostenibilitat mediambiental acaba fent vehicles per a la guerra?
27: Més armes vol dir més seguretat i quin preu en paguem?
39: Si vols dedicar més al programa de rearmament, redueixes polítiques ecològiques i polítiques socials. No hi ha una altra.
40: What Frontex is doing in the Central Mediterranean.
41: Frontex té presència al Mediterrani central amb avions i drons.
27: Tanta, tanta guerra. Un podcast de 5 episodis per entendre el nou cicle de militarització d'Europa. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell.
7: Aquest dilluns, un mite de la història del Barça, Andrés Iniesta.
42: Todo es cuestión de equipo. Cada uno tenemos que aportar nuestra parte, ¿no? Y cuanto...
7: Ha guanyat 4 vegades la Champions, 9 vegades la Lliga. Té 6 Copes del Rei, un Mundial i 2 Eurocopes.
42: Sí, que aporté pues, lo que necesitaba el partido.
7: Aquest dilluns, en directe, un mite de la història del Barça, al matí de Catalunya Ràdio, Andrés Iniesta.
27: Tot gira.
30: Tot gira.
27: Amb David Clopés.
7: Va, tornem cap a Tarragona perquè arriba el primer moment important de la segona ronda, perquè, atenció, la Jove de Valls provarà un d'aquells castells complicats, complicats. De fet, el que ja ha descarregat a la primera ronda, Vilafranca, Josep. El 3 de 10, la colla Jove, Xiquets de Valls, que no ha aconseguit descarregar encara mai el seu historial d'aquest castell i que ara ho intenta. Escoltem les indicacions dels caps tècnics dels diables. Qui és aquest, colla?
5: El Galofre.
7: Del Galofre. Doncs vinga, el Folre ja és dalt. Els terços se situen a la seva posició abans que hi comencen a pujar les manilles. La colla Joves, que mai ha pogut descarregar aquest 3 a 10. L'única vegada que ho ha fet va ser en la Diada de Sant Úrsula de l'any 2024, a la plaça del Blat. I la Joves busca per primer cop descarregar aquest castell que és a l'abast dels castellers de Vilafranca, la colla Vella dels Xiquets de Valls, la colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa, que recordem que no són avui aquí al concurs. Déu-n'hi-do quina gran quantitat de castellers que porten avui els anomenats Diables Vermells, les Joves de Valls, ja pràcticament tot el folre situat en la seva posició. Comencen a pujar les manilles. Moment per la història de la colla Jove Xiquets de Valls, que per primer cop al seu historial vol completar aquest gran castell, el monstre castell 3 colors, de 10. Colors. El colós.
5: Jaume Galofré, que ara puja... Ell puja, és un casteller de tronc.
0: Tenim ja els quarts a la seva posició, s'acaba de conformar en les manilles. És molt important que aquesta posició del castell estigui ben asserenada. Volem tranquil·litat en aquest castell, els caps de colla. La tècnica de la colla no vol que el castell faci la barca, perquè aleshores es comença a desmanegar per dins, i és molt important que el nucli d'aquest castell, del Colós, del 3 de 10, estigui ferm i els castellers que són dins no perdin la posició. Ja tenim els quarts a la seva posició, veiem el Pere Rico, el primer casteller que ha aconseguit arribar a la seva posició. El valí d'en David són en gralles.
7: Les joves de Valls vol descarregar aquest 3 de 10 d'una vegada per totes. Ho vol fer en aquesta 30a edició del concurs de castells de Tarragona. Tenim ja el pis de sisens col·locats. Comencen a pujar el setens. Serietat en el tronc d'aquest color de la colla joves.
1: Mira aquí dalt,
7: Sentim de fons el cap de colla, el Francesc
1: Inglés.
7: El Quico de Cabra treballant manilles, diu.
1: Setens
7: ho poden
1: col·locats.
7: Sentir en directe al micròfon autònom de la colla Ballester.
1: Va, tothom treballant així.
7: Setens ara mateix col·locats en la seva posició.
1: Va, Chicho,
7: bona vida, diu el Quico de Cabra. Els dosos que segueixen pujant. De moment el castell pateix una mica quarts. A veure si el poden estabilitzar. Les joves a punt de col·locar els dosos. L'aixecador també arribarà a l'alçada del pis de setens. L'enxaneta segueix. Les joves que aguanta aquest 3 de 10. Les joves ara, que té una batzegada i cau al castell. Quina llàstima. Ha acabat saltant per setens.
0: Entraven els dosos i el castell s'ha trencat. Es veia...
5: En campinya ara, ràpidament, perquè se'ls hi obre.
0: Això és molt important. Després d'una caiguda d'un castell com aquest, amb un folre tan gran, amb unes manilles tan grans i amb pràcticament tot el pes dalt, tot el castell dalt, la caiguda pot obligar o pot fer que la pinya s'acabi obrint, i aquí és quan hi ha més perill en aquest castell. Si la pinya no s'obre, és una caiguda normal de castell, i en principi no ha d'haver grans entrebancs per aquesta colla. Surten plorant per la decepció, també. No han aconseguit aquest 3 de 10. De moment, la colla joves David Prats perd una mica el fil de les favorites.
5: Surten una mica tocats els castellers de les joves, perquè us digui que he intentat parlar en 3 o 4 i no els hi surten les paraules.
0: No és un bon moment ara per parlar amb aquests castellers.
5: No és un bon moment. A més, hi tenen molta fe. Els hi va fallar fa 2 anys el concurs, el van intentar moltes vegades, no se'n surten segons com creuen que poden, i poden, però després no els hi va bé.
7: Ara la jove haurà d'assegurar punts de cara a la tercera ronda. Podria jugar, per exemple, amb el 2 de 8 net, que li permetrien almenys aspirar a la segona i tercera, i a partir d'aquí jugar-se-la a les altres rondes. Caldrà veure com es desenvolupen i a veure què passa també amb la resta de colles favorites. Però la jove es perd, hi ha una mica el somni, encara queda molt de concurs, de poder quedar en primera posició.
2: Clar, és la cara amarga dels castells, que si no m'erro, és la segona caiguda de la tarda, no? Perquè em sembla que Castell de Barcelona han pogut carregar el 3 de 9 en folre, però han acabat caient, no han pogut descarregar-lo.
7: Els ha quedat encarregat. El que hem vist ara de les joves és un intent de 3
5: Jaume
7: de 10.
5: Jaume Martí, baixes de dalt...
3: De folre, de primera del folre.
5: Com us ha anat? Quan heu vist una mica que el perdíeu?
3: No, la veritat és que el folre teníem molt bones sensacions, molt millors de les que hem tingut als assajos, perquè som moltíssima gent i la veritat és que es notava molt, la força està molt bé, ens ha sorprès una miqueta que caigués, perquè, ja et dic, no ens movíem del folre.
5: És un castell que us costa, ja us va passar fa 2 anys. Teniu alguna cosa, no?, amb aquest 3 de 10?
3: Bueno, potser ens falta 50 persones més assaig per poder assajar millor. Però la veritat, som molta gent, ho assajem bé. I la veritat, estem convençuts que el descarregaríem. Però bueno, ara veurem, ens hem de reposar. I seguir, que el concurs queda molt de concurs.
5: Molt de concurs. Segona ronda, això què fa que us marca de cara al que queda?
3: Com
5: us marca això pel que queda de concurs?
3: Bueno, clar, evidentment és un cop dur, però venim amb molts castells en cartera i tenim recursos. Evidentment, voldríem haver-lo fet, però seguirem endavant, i ara anirem a parlar tots una mica i a veure què.
0: I podrien intentar, eh? Ho podrien tornar, David
5: Josep,
0: Prats, la colla de joves, si volgués, però si tanta confiança, com diu el Jaume Martí, tenen, i podrien tornar a la tercera ronda.
5: Diu el Josep Almirall que igual hi podríeu tornar fins i tot a la tercera ronda.
3: Sí, vull dir, no està res descartat, perquè, ja et dic, tenim molta confiança i ens ha sorprès una miqueta. Però ja et dic, tenim altres castells, tenim el 2 de 8 sense folre, el 2 de 9 amb folre, tenim molts castells que podem fer i veurem. També pot ser aquest 3 a 10.
5: Gràcies.
0: Doncs veurem com continua la colla de joves, la primera de les favorites que cau, la primera de les favorites que tenia ara l'oportunitat d'agafar el lideratge d'aquest concurs, a situar-se en primera posició, però el 3 a 10 no li ha estat, fàcil avui.
7: Ara d'aquí uns minuts la colla vella dels Xiquets de Valls té oportunitat amb el 4 de 10 de posar-se en primera posició. Ara serà el torn dels castellers de la vila de... dels Xiquets de Tarragona. Serà el torn dels Xiquets de Tarragona que intentarà el 3 de 9.
2: Molt bé, doncs tornem de seguida quan tinguem de nou castell important en aquesta lluita per aconseguir la victòria d'aquest concurs de castells. Ara passa enrere de la colla de jove de Valls. Molt bé, 9 minuts i les 6 de la tarda. Torno a passar per Can Dragó, primera federació de futbol. Recordeu, s'ha avançat l'Antequera. Reacciona el Sant Andreu, Biel?
4: Doncs sí, ho està intentant des del gol, des que han queixat aquest gol de penal al minut 7. El Sant Andreu s'ha fet amb un senyor de la pilota i està tenint algunes ocasions no massa clares, un xut llunyà de Torices fa uns minuts i ara fa pocs instants una rematada de cap de Marc Delgado que ha pogut rebutjar pràcticament sota pals un defensa de l'Antequera que és ara qui té la pilota. Però vaja, el Sant Andreu ara la recupera i de moment és qui està tenint la possessió, si bé no tampoc ocasions massa clares per igualar aquest partit quan ara hi ha una falta dura sobre un jugador del Sant Andreu i primera targeta groga per un jugador de l'Antequera. Minut 21 d'aquesta primera part, de moment Sant Andreu 0, Antequera 1.
2: On sí que hi ha gols, de fet s'ha mogut molt el marcador, és a la segona divisió, el Molinón, on juguen Sporting de Gijón i Celta Fortuna, el Celta B.
6: Queden 25 minuts pel final, s'avançava el Celta, però ha remuntat l'Sporting de Gijón, Sporting 3, Celta 1, el Celta B que juga amb un jugador menys, per tant se li farà llarg aquest final de partit al conjunt gallec, i amb aquest marcador alerta perquè l'Sporting es col·loca 7è amb els mateixos punts que el Girona, un per sobre del Sabadell, amb opcions reals d'entrar a playoff.
2: Lliga CB de bàsquet comença la jornada de tarda. Ara a les 5 ha començat el partit entre Saragossa i València.
6: Sí, de fet el tenim al descans, eh? I guanya o perd, donem-li la categoria de començar per l'equip vigent campió de Lliga, perd de 3 al València a la pista del Saragossa, 39 a 36, partit al descans.
2: Aquest migdia el Madrid ha guanyat en un partit boig 107 a 114 a la pista d'Obradoiro, que va guanyant però patint. L'equip de Pedro Martínez li està costant una mica l'inici de temporada. Ja sabeu que a Europa, si no recordo malament, Macià, que tal? Bona tarda.
8: Hola,
2: han perdut dos partits.
8: Tres.
2: Els tres que han jugat els han perdut, eh?
8: A fora tots, però a fora tots. Sí. El pitjor inici de la història, però...
2: A la pista del Obradoiro els han anat d'un pèl, eh?
8: Han empatat 99 i al final, han fet una pròrroga una miqueta millor, 8 a 15, però vaja, han patit bastant.
2: I tu has estat a Lleida, a Barris Nord, on no hi havia problemes de mobilitat, has pogut arribar-hi sense problemes. En aquest Lleida 81, Burgos 94.
8: Ansietat. Hi ha hagut ansietat per l'equip de casa que, encara que el marcador sembli que no, han tingut opcions fins a l'últim minut, però avui els triples no han entrat i després, al final, quan la cosa es precipitava, hi ha hagut moments grotescos de pèrdues de pilota servint de fons. Jugadors americans que intenten recuperar el terreny perdut quan ja era pràcticament inevitable i han perdut de 13 quan realment podien haver acabat perdent de 2 o 3.
2: El Lleida, doncs, perden aquesta segona jornada de la CB, a la primera jornada...
8: Van guanyar la pista al València,
2: però València.
8: Avui, per exemple, una de les estrelles, Darius McGill Base, ha fet un 0 de 9 en triples. Això t'ha condemnat.
2: Ahir va ser el nou Congost, també derrota d'un altre equip català, el Manresa, 95 a 101 amb el Breogán.
8: Res a fer. Ahir el Breogán el Manresa va començar bé amb un parcial de 17 a 3, però de seguida el Breogán es va posar a roda. El primer quart encara el Manresa el va salvar, però el segon i el Breogán se'n va anar. I també tres jugadors al Manresa molt bé, però l'equip no defensa i atacant, doncs, de moment estem veient massa individuals individualitats, és a dir, esperit d'equip poc, si segueixen així, doncs patiran, però vaja, jo sostinc que el Manresa aquest any no baixarà.
2: Recordem que el Penya Andorra s'havia de jugar ahir a les 6 de la tarda, es va suspendre pel fort temporal, de fet ja tenim data, si no recordo malament, serà el dimecres, no sé si és...
8: 14
6: a les 8.
2: Vull això bé, mateix, que ens ho va confirmar el mateix president Juan Morales ahir en directe al Tot Gira. I avui tindrem dos partits més en presència catalana, tots dos a les 7 de la tarda. Ucam Múrcia-Barça i Baskonia-Girona. El Barça una pista complicada, eh?
8: Sí, el Barça una pista física que els últims anys, doncs bé, se l'ha trobat a play-off de competició. El Barça en aquest cas ha guanyat, però la temporada passada va guanyar, per exemple, a Múrcia, però la veritat és que és un equip a quarts de final, concretament de play-off, la mateixa tarda que el Barça s'assabentava que el Madrid queia eliminat pel Tenerife. Doncs avui el Barça, un Barça molt diferent, juga amb el Múrcia, un equip que rasca, i a més, encara es notarà més que rasca, perquè el Barça ve de fer un periple per Dubai, 6 hores i mitja d'avió, i per Istanbul, a la pista del Beşiktaş, que va costar 5 hores més perquè el Barça, el seu vol, va evitar les zones en conflicte a Hormuz, a l'Estret, i després també Israel i Gaza. I, per tant, la volta va fer que el viatge fos especialment llarg, i avui, doncs, Múrcia tampoc seria el viatge més... Van amb xàrter, no seria el viatge més senzill.
2: Molt bé.
8: I el Girona.
2: I el Girona, que inicialment havia de jugar a les 6 de la tarda, però volen endarrerir-lo a les 7, a la mateixa hora que juga el Barça, també perquè poguessin arribar, perquè van tenir també un viatge complicat, eh?
8: Exacte, mira, t'ho volia dir, no sé si esteu assabentats que ahir van haver de... No, sí, sí. Se'ls va suspendre l'avió, van haver d'anar a Saragossa amb autocar, i aquell matí han sortit de Saragossa fins al País Basc, 3 horetes més, recuperant ja tot el material i tot bé.
2: Molt bé, doncs a veure si el Girona és capaç de guanyar la pista de Baskonia amb aquestes circumstàncies, no gens fàcils per arribar fins a Vitòria, i també aquest partit complicat del Barça a la pista d'Ucam.
8: Deixa'm dir un duel entre entrenadors catalans, Carles Marco, Leima Corunya, Surne Bilbao, Jaume Pons Arnau, partit a la pròrroga que ha acabat guanyant el Leima Corunya 104-101.
2: Gràcies.
8: Que vagi bé.
2: Explicaves abans, Sergi Camps, que Lleida, tot just, avui comença el seu camí a la quarta catalana, l'última categoria del futbol territorial. És un nou Lleida que recupera l'essència, l'arrel, l'origen de la Unió Esportiva Lleida i que comença des de baix, sí. Al camp del Sunyer, camp de terra.
6: El partit està al descans i guanya el Lleida per 1-3, ha avançat el Sunyer, però ha remuntat el Lleida abans del descans, mitja per 1-3 a favor del Lleida. I el que deia abans, el Lleida avui vestint amb la samarreta suplent, amb aquesta samarreta de colors, doncs, vermells i negres, i destacàvem un home il·lustre, l'Òscar Rubio, que avui fa de capità, un jugador que ha jugat al futbol professional a l'Alavés o al Sabadell.
2: Mira, jo em fa gràcia poder entrar al camp del Sunyer per saber quin és l'ambient que s'hi respira. Tinc el president al telèfon, que és allà, el president del Lleida, l'Andreu Ratés. President, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda, què tal?
2: Gràcies. Com van les coses? Com van les coses?
9: Bé, gaudint d'un dia espectacular, amb el suport de tota l'afició, un ambientàs aquí a Sunyer com de festa major o superior, i molt contents, la veritat. Sí.
2: De moment guanyen, 1-3, va bé el partit.
9: Sí, guanyen 1-3, però hem de ser cautelosos perquè tothom vol jugar el seu partit, donant el màxim, jugant també amb bloc defensiu, i està clar que amb l'escut no es guanyen els partits, que s'han de disputar els 90 minuts i l'afegit.
2: Quanta gent del seu club, del Lleida, han vingut fins al camp del Sunyer?
9: Doncs no t'ho podria dir exactament, però jo crec que aquí al camp estan entre les 800.000 persones, deuen haver. Sí. Si no s'hi arriba, doncs poc li deu faltar. Sí.
2: És a dir, que han deixat, diguem-ne, allò petit al camp del Sunyer, que suposo que no s'esperaven. Bé, sí que s'ho deurien esperar, que arribés tanta gent de Lleida.
9: Sí. Jo crec que els clubs d'aquí del territori s'ho esperen, no? Perquè el Lleida ens ha sorprès, inclús a tots els que estem a la Junta i a la ciutat mateix també, perquè hem fet... Bueno, estem quasi bé en ronda dels 4.200 socis a la desena categoria de l'Estat, i clar, llavors els desplaçaments, com que són tots molt a prop de la ciutat de Lleida, doncs és esperable, no? Que tinguis desplaçaments massius a tots els camps dels rivals. Sí.
2: Podríem dir que avui comença l'aventura des de baix de tot, des de la quarta catalana.
9: Sí, doncs mira, les situacions ens han dut a estar així, no? Era començar quarta catalana o no tenir Lleida, teníem molt clar que ho volíem intentar, i la veritat és que la resposta ha estat espectacular. Com ja t'he dit, 4.200 socis gairebé, no ens ho esperàvem, vamos, jo crec que ningú. Serà un camí difícil, però és el que dic sempre, no? És un camí difícil i llarg, però creiem que és el més autèntic i és el que hem de fer.
2: President, que hi hagi molta sort, ja no parlo d'avui, sinó en aquesta nova aventura, començant des de baix, des de la part més baixa del futbol català i començant aquesta nova aventura pel Lleida Club de Futbol. Molta sort.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé. Res, 30 segons i seran les 6 de la tarda. Tinc ja la Berta Torrades preparada per les notícies, però deixa'm entrar un moment a la Tarragorena per saber si ja hi van la Vella de Valls amb el 4 de 10, el Mirall.
0: Sí, sí, la vella de la Colla Vella dels Xiquets de Valls ja té els segons posats damunt la pinya,
2: doncs
0: per tant, el començament d'aquest castell és imminent, un castell que si l'aconseguís descarregar, aquest any l'ha carregat, el va carregar, l'ha carregat una vegada per Sant Fèlix.
7: I també pel primer diumenge de festes.
0: El primer diumenge de festes, i aviam avui si aconsegueix completar finalment aquest castell que li donaria el lideratge momentani a la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Un castell, el 4 de 10, que també en aquesta segona ronda volen provar els castellers de Vilafranca. Veurem com va, ara ha de quedar, s'ha d'anar en aquestes segona ronda, es pot començar a clarificar una mica el podi. Veurem, però, quin és el resultat final d'aquest castell. Comença a pujar el folre en aquest 4 de 10 que vol provar la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Quina pinya també que arrosseguen els del Portal Nou de la capital de l'Alt Camp. Aquí sí que hi ha cap a 1.000 castellers, David?
7: Sí, fregant els 1.000 castellers. Avui la Colla Vella dels Xiquets de Valls per aquesta 30a edició del concurs de castells de Tarragona, una de les diades assenyalades de la temporada castellera, amb l'objectiu la vella de tornar a guanyar el títol que no aconsegueixen des del 2018.
10: Aquí a la pinya de la vella ara ens deien que només a l'aplicació, allò que tenen els castellers per confirmar l'assistència i saber on van, són 570, i diuen això se li ha de sumar la gent amb samarretes.
0: Doncs 570 castellers habituals de la Colla Vella, els que tenen camisa, i a més tots els seguidors de la colla, els aficionats ballencs, aficionats d'altres colles. Abans hem entrevistat el Josep Maria Gaia, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, que com a aficionat als castells i també suposem a la Colla Vella, avui els hi feia un cop de mà. Moltes samarretes acompanyen sempre els castellers, les colles castelleres, quan actuen aquí a la Tàrraco Arena. Els terços ja estan iniciant el seu ascens en aquest 4 de 10 que d'aquí pocs segons validarà o no, esperem que validi, la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
7: És un moment molt important per aquesta colla, perquè en cas de carregar-lo o descarregar-lo aconseguirien la primera posició a l'espera del que puguin fer les altres dues colles favorites que encara no han actuat en aquesta segona ronda, com són la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els castellers de Vilafranca. Recordem que la Colla Jove Xiquets de Valls ha fallat en el principi de la segona ronda amb el 3 a 10 que els ha quedat en intent. Per tant, les joves que no es comença a desmarcar, ho ha dit abans en una entrevista amb la nostra companya Coia Ballester, un dels seus castellers, el Jaume Martí, però que amb aquesta caiguda veurem com reformula la colla del carrer d'en Gassó, de la capital de l'Alt Camp, de Valls, de cara doncs a tenir opcions de poder lluitar fins al final pel títol d'aquest concurs.
0: La Colla Vella ha descarregat a la primera ronda el castell total, el 4 de 9 net, un castell que els dona a les colles un munt de punts, un gran coixí per continuar

0: Rena.
1: Vale, quins? Vinga, tothom a la feina, eh? Sense fer més força de la que toca.
2: El Manel Urbano, que diu tothom a la feina, la Colla Vella valida el castell David Prats.
3: Volen descarregar la tercera després de dues caigudes aquesta temporada, aquest 4 de 10, que l'anomenen l'estrella de la mort. Veiem quarts, quins i sisens col·locats. Comencen a pujar les setenes d'aquest 4 de 10. De moment, mira de quadrar-lo la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb bona velocitat, a punt d'entrar en la seva posició, les setenes del castell. Els dos que reben l'ordre del cap de colla, el Manel Urbano, també l'aixecador, l'enxaneta encara s'espera damunt les manilles, setenes col·locades, els dos ho superaran l'alçada de sisens, l'aixecador també arribant a l'alçada d'aquest pis, l'enxaneta que ha començat a pujar, el Manel Urbano que va cantant al castell, diu bien quietet, ben quietet, el micròfon autònom de la nostra companya Marina Pérez, els dosos que s'agafen de braços, l'està defensant la Colla Vella, dosos col·locats, només queden aixecador i enxaneta, la Vella que col·loca l'aixecador, un peu, l'altre, només queda l'enxaneta, la Vella que està a punt de carregar aquest 4 de 10, les tres passes de l'enxaneta, carregat el 4 de 10, i ara la sortida ha de ser fina de l'enxaneta, sobretot, i els quarts i els quins s'estiren una mica, però aguantant la posició, la Vella que està traient l'enxaneta, la Vella que està traient l'aixecador, els dosos que comencen a baixar, defensen els quarts, els quins, sobretot que no el perdin, els dosos sortint, a punt de tocar les manilles, pateixen els quarts, sobretot, molta tranquil·litat a l'hora de sortida, surten les setenes, a punt de tocar les manilles, la plaça comença a aplaudir, surten els sisens, la Vella acaba caient, quina llàstima, semblava que avui era el dia, però els ha quedat a molt poc de descarregar, Josep, només...
2: Dos segons, és l'únic que els ha faltat a la Colla Vella per acabar de descarregar aquest castell, de fet, el pis de sisens que marcava la descarregada estava ja sortint, però hi havia un quart que no podia aguantar més, un quart totalment desplaçat, les manilles ja no el podien aguantar més, s'estava literalment enfonsant, el castell hauria valgut igual si no hagués caigut, però finalment ha saltat, no s'ha pogut aguantar més, quina llàstima, les manilles extenuades no han pogut aguantar més aquest 4 de 10 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que de tot i això queda encarregat, és un gran castell, carregar aquest castell no és poca cosa en aquest concurs.
4: Sí, de fet aquí a la pinya de la Vella ja bastanta indignació per no haver-lo pogut acabar de descarregar. Déu-n'hi-do el treball, una pena no haver-lo pogut acabar descarregant, que quedava pràcticament res, dos segons.
5: Sí, molta ràbia, molta impotència, però bueno, són castells tan grans que pot passar de tot.
4: Tu estaves al folre, a la part que heu hagut de treballar de valent.
5: Sí, sí, ha vingut el que estava a manilles amb un peu al darrere i venia una forçada i, bueno, a donar-ho tot i al final s'ha acabat trencant.
4: Moltes gràcies. Veurem com continua ara el seu camí la Colla Vella Xiquets de Valls.
2: Doncs així estan les favorites. David Clopés en aquesta segona ronda. Les joves de Valls ha fet intent de 3 de 10 i la Colla Vella Xiquets de Valls ha deixat encarregat el 4 de 10. D'aquí uns minuts serà el torn de la jove de Tarragona, que segurament també atacarà el 3 de 10 i finalment tancaran ronda els castellers de Vilafranca, que també han anunciat per aquesta segona ronda el 4 de 10. Si l'aconseguissin descarregar, aleshores sí que ja agafarien un avantatge important.
6: Màxima emoció. Ara mateix en aquest concurs de castells, amb aquesta estrella de la mort, m'ha encantat com l'anomenen, aquest 4 de 10, que ha intentat i que ha pogut carregar la Colla Vella de Valls, però no han pogut descarregar per segons. Bé, veurem què fa Tarragona i de seguida també què fan els verds en aquesta segona ronda. Ara, notícies. I de seguida també el Camp Nou, perquè ja tenim uns, tant del Barça com del Real Madrid, ara ens els explica la Sònia Olear. Quan passen 7 minuts de les 6, notícies a aquesta hora i pendents encara del temporal i aquestes últimes hores en què hem d'estar pendents.
7: Bona tarda, doncs sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja s'ha desplaçat a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny aquests efectes del temporal durant tot el cap de setmana. L'episodi ha provocat, recordem-ho, dos morts, una a Tordera i una altra a Montornès, i deixa també un desaparegut a Pineda, al Maresme. Un episodi de pluges que ha fet estralls sobretot al Vallès Oriental, on l'acumulat d'aigua en aquesta comarca ha arribat a fregar els 250 litres per metre quadrat. A la Roca del Vallès la força de la pluja ha deixat un gran esvoranc i ha escombrat també un parc infantil. Per això, si us sembla, anem fins allà, fins

0: La Roca del Vallès amb la nostra companya, la Laia Framis. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, el riu Mugent s'ha desbordat aquesta matinada a l'entrada de la Roca del Vallès, això és a tocar del Caprabo, i se n'ha endut per davant un parc infantil que ha quedat absolutament ple de franc, de branques, de pedres i de canyes. El Lluís, que és un veí que hi passeja cada dia, ens deia que mai havia vist res així.
2: L'any que ha passat, pues aquí passava 4 metres d'alçada, almenys, més que menys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
1: La tempesta també ha inundat part del poliesportiu de la Roca del Vallès i el carrer Salvador Espriu, això és a tocar de la Biblioteca i de l'Escola Municipal de Música, i hi ha un esvoranc de diversos metres de l'asfalt que ha obligat a tallar el trànsit. Laia Framis, Catalunya Ràdio, la Roca del Vallès.
0: Gràcies, Laia. El Sindicat Majoritari d'Educació, USTEC, reclama al govern que informi el més aviat possible sobre la situació dels centres educatius que s'hagin vist afectats per aquestes pluges. Això és el que demana la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions a aquesta emissora.
3: Un inventari de l'estat dels centres educatius del país, no? I que traslladi aquesta informació de manera clara als centres, als treballadors, a les famílies, amb instruccions clares i amb prou antelació per doncs, prendre les mesures que faci falta i saber també com han de procedir.
0: Pel que fa a les afectacions al transport públic, han estat múltiples i encara duren en alguns punts. A l'estació de Sants de Barcelona al matí ha estat caòtic i Rodalies encara no funciona amb normalitat, tot i que es va reprenent lentament el funcionament d'algunes línies. A banda dels aiguats, en plana internacional, destaquem la visita sorpresa a Kiev avui del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat paquets d'ajuda econòmica a Ucraïna valorats en més de 1.300 milions d'euros. Merz i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky han signat convenis i documents en matèria de seguretat, producció i adquisició de material militar a Alemanya per valor de 8.500 milions d'euros. Mentre el canceller visitava la capital ucraïnesa, hi ha hagut un nou atac rus contra un pont de la ciutat.
4: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiew.
5: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
0: I acabem explicant que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al mes de novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i així, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. El preu de barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar, recordem, la setmana passada a més de $102, el que està disparant, ho notem tots, el preu de la gasolina i també del dièsel.
6: Gràcies, Berta.
0: Que vagi bé, fins ara.
6: Ja tenim 11, cap al Camp Nou. Camp Nou, Sonia Olear, què tal? Bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
6: Tot a punt per aquest partit, aquest Barça-Reial Madrid, que començarà a les 7 de la tarda, i ja amb 11 confirmats. A veure, el del Barça, el que esperàvem?
7: Doncs hi ha alguns canvis. Comencem. Mira, Cat a la porteria, a la defensa hi trobem dos canvis. Jugaran Aixa, Paredes, Van Aston i Brooks. Patri al mig centre, Serra Jordi a la dreta, Sidney a l'esquerra i per davant Graham, Payor i Pina. Per tant, són dos canvis. Queda fora Kerolin i entra Aixa i també cau Martina i en el seu lloc entra Van Aston. Amb aquest canvi, Sidney torna a jugar a la seva posició més...
6: És a dir, Sidney, que era el dubte que teníem, sí que es manté a l'11, però no pas al lateral,
7: exacte,
6: perquè hi entra Aixa, que recordem-ho bé del Mundial Sub-20.
7: Això mateix.
6: Molt bé, doncs me'l repeteixes.
7: Sí, sí. Cat a la porteria, la defensa Aixa, Paredes, Van Aston i Brooks, mig centre per Patri, Serra Jordi, banda dreta, Sidney, banda esquerra, i al davant Graham, Payor i Pina, i com dèiem, amb aquesta entrada d'Aixa, Sidney torna al mig del camp.
6: I com ja era d'esperar, Aitana esperarà a la banqueta. 11 sí. Del Reial Madrid, de Pau Quesada.
7: Mira, és el mateix 11 que va jugar, no hi ha cap canvi respecte a l'últim partit que va jugar el Madrid el dia de Champions davant el City. Per tant, juga amb fronts a la porteria, la defensa Eva Navarro, Lacrar, Anderson i Sílvia Cristóbal. Al mig del camp és per Elisa Zenz, Caruso, banda dreta, Andrea Jacinto, banda esquerra, i per davant, Atenea, Schroeder i Linda Caicedo.
6: Molt bé, doncs 11 ja confirmats. No sé si tens per aquí la Susi Sala, si ha arribat.
7: La Susi la... Sala? Sí, sí que la tinc per aquí.
6: Digue-li que s'hi posi, que la vull saludar
7: Susi,
6: molt bé.
7: Vol saludar el club és.
6: Sí, home,
8: que avui... Hola, David,
6: hola,
8: què tal?
6: Hola, Susi, què tal, com estàs? Avui seràs a la TDG, eh?
7: Un moment.
6: Ah, val.
8: Digues.
6: Dic que avui seràs a la TDG.
8: Avui seré a la TDG, sí.
6: Molt bé, fantàstic.
8: A veure si porto sort o no, que no, si no, no em deixen tornar.
6: Perquè, si perd el Barça, que no perd mai contra el Real Madrid, només una vegada ha perdut a la seva vida, no et deixaran tornar, eh?
8: És que la vegada que va perdre estava jo. Per això avui és la revàlida. O guanyen o no torno.
6: Molt bé, escolta, que ara m'estava cantant l'11 del Barça i també el del Real Madrid. Què et sembla que jugui Aixa a lateral esquerra i que signi avanci la posició?
8: Doncs que Sidney es trobarà molt més còmode que no al lateral, i Aixa al final jugarà en una posició molt més natural per ella. Per tant, crec que torna tot més a la normalitat després de que Pere Romeu hagi hagut d'estar fent uns quants invents als darrers partits per falta de jugadores.
6: I no juga Caroline, eh? Juga Pina.
8: Bé, és que Pina està molt millor que Caroline, i Caroline encara li falta estar en procés d'adaptació al sistema de Pere Romeu, i per tant és lògic que en un partit així potser surti més a la segona part per intentar refrescar l'atac. Pina està en un moment de forma excepcional.
6: Avui estem fent una pregunta al nostre compte d'X.com/tot gira. Diem, avui el clàssic, hi haurà el dia de la marmota i per tant victòria clara del Barça sobre el Madrid, sí o no? Tu què creus?
8: Jo crec que guanyarà el Barça. El que passa és que potser tan clarament com els darrers partits de les darreres temporades potser no, però jo crec que sí, que el Barça jugant a casa té avantatge i és millor equip.
6: Molt bé, fantàstic. Que vagi amb la transmissió, Susi.
8: Gràcies.
6: No trobaràs a faltar el Girona, no, avui?
8: Al principi no, després sí, perquè m'enganxaré ràpid a sentir a l'Eduard i companyia.
6: Solà, estàs per aquí?
9: Sí.
6: Hola, Solà. Li vols dir alguna cosa a la Susi o no?
9: Sí, li he enviat un WhatsApp, que no puc reproduir-lo, però li acabo d'enviar un WhatsApp.
8: Ara el llegiré, el contesto.
6: Gràcies, Susi, que vagi bé. Adeu. Ara vaig amb tu, Solà, però abans li vull preguntar a la Sònia Olear si ja han obert les portes del Camp Nou, que entenc que sí, que perquè sento ja la remor, i que va arribar la gent, i que entenc que, bé, doncs que sense problemes, malgrat les restriccions que hem tingut d'algunes zones del país, ja aixecades, i per tant tothom amb temps aquí a l'estadi.
7: Sí, sí, hi ha molt bon ambient a fora de l'estadi. També aquí dins s'han obert les portes ja fa una bona estona. Veiem a la gent que comença a entrar i a agafar els seus llocs. La veritat és que fa una miqueta de ventet, però poca cosa. El cel no està ben bé net, però tampoc està com per posar-se a ploure ni molt menys. Per tant, tot fa pensar que viurem una gran nit de futbol i amb un temps immillorable.
6: Perfecte. A veure si d'aquí una estoneta, Sònia, podem sentir també la gent, perquè amb canvis d'hora, amb el temporal,
7: segur sí.
6: No ha estat un dia, diguem-ne, un cap de setmana fàcil per tenir clar quan es jugaria aquest partit. Finalment, a les 7 de la tarda, recordeu, aquest Barça-Real Madrid, ja amb 11 confirmats, amb Pina titular, Caroline suplent, i amb Baixa, fent de lateral esquerra, Sidney, més avançada a la seva posició. Sònia, fins ara.
7: Fins ara.
6: I abans de repassar marcadors, a veure, Solà, un flash sobre aquest Girona-Mallorca que juga a les 9, perquè el Girona ha confirmat que, evidentment, el partit es juga, que tira endavant. Ja m'ha explicat que el Mallorca ha pogut viatjar sense problemes a l'aeroport de Girona, però sí que el Girona demana precaució als aficionats que venen de zones que potser encara estan afectades.
9: Sí, és un comunicat a la xarxa social del Girona, on confirma que el partit es disputarà. És evident que hi havia moltes preguntes, molta gent que preguntava si el partit es jugaria finalment o no. Diu que el partit es disputarà a les 9 del vespre a Montilivi, tal com estava previst, i diu: el club demana a tots els aficionats que extremi les precaucions i segueixin les recomanacions de les autoritats, especialment en aquelles zones on hi ha restriccions de mobilitat. En aquest cas serien els dos Empordà, el Baix i l'Alt Empordà. I acaba dient que tots els abonats que resideixin en zones afectades i que per les circumstàncies actuals no puguin assistir al partit, se'ls comptabilitzarà aquesta assistència a final de temporada. Per tant, el partit es disputarà a les 9 del vespre. De fet, en tot el dia d'avui, en prou feines ha plogut aquí a Girona.
6: Molt bé. Per cert, el que sí que no es juga és el Terrassa-Girona B, el partit del filial del Girona, el camp del Terrassa, que era avui a les 6 a Terrassa, i això no tothom ho ha entès, oi?
9: Aviam, el Girona, segons el que ens han explicat, és que havien demanat la suspensió perquè havien de marxar de Girona amb una hora que encara hi havia restriccions de mobilitat. El que exposava el Girona és que havia de marxar, com que el partit era a les 6 de la tarda, havien de marxar a la 1:15 i com que les restriccions no s'aixecaven fins a les 2, doncs els enganxava a aquestes hores, i per tant el Girona havia demanat la suspensió del partit i els hi han acabat acceptant.
10: Això ha creat certa polèmica, sobretot a gent de l'entorn del Terrassa, perquè deien, home, de 2 a 6 ja té temps en total per arribar de Girona a Terrassa i el partit s'hauria pogut jugar, però vaja, una mica de polèmica en la suspensió d'aquest partit.
6: Molt bé, Solà, d'aquí una estoneta torno amb tu i ja entrem amb la part esportiva d'aquest Girona-Mallorca a les 9, d'acord?
11: Doncs perfecte, aquí seré.
6: Va, fins ara.
12: Tot gira.
13: Molt bé, aquí estamos otra vez.
12: Expliquem els esports en directe a Catalunya Ràdio des del 2004.
14: Teatro del Bueno.
12: Amb David Clopés.

0: Vinga, va, repassem marcadors i de seguida tornem cap a la Tàrraco Arena en aquesta segona ronda que és a punt d'acabar. A veure, d'entrada comencem amb la segona divisió perquè som ja a la recta final del partit que juga el Molinón.
1: Sí, ara el Celta B que ha retallat distància. Sporting 3, Celta B 2. Estem al temps afegit de la segona meitat. Queden 3 minuts pel final i ara el Celta B que cula l'Sporting a la seva àrea, però de moment està perdent l'equip gallec. 3-2 guanya l'Sporting.
0: Recordeu, jugat avui a la segona divisió. Reial Societat B 2, Granada 3. A 6:45 juga el líder, el Castelló, que rep el Ceuta, i el Les Palmes rebrà el Valladolid. A les 9 hi ha en transmissió en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, el Tot Gira, Girona-Mallorca i Sabadell-Andorra. Primera Federació, com tenim el partit de Can Dragó, el partit del Sant Andreu davant l'Antequera, Biel Cadilla?
2: Doncs no se'n surt el Sant Andreu, per bé que ha tingut un parell de bones aproximacions, un xut molt desviat d'Alexis, una altra bona rematada, també desviada, però de Nil per l'esquerra. Ara, precisament, l'àrbitre assenyala camí dels vestidors. De moment, l'únic gol l'ha fet l'Antequera de penal. Ha estat Adrià Genera, minut 7 de la primera part. Descans ara, Sant Andreu 0, Antequera 1.
1: A la segona ref, 3 partits en joc. El Reus 4, Manresa 1. Queden 30 minuts pel final del partit. Logroñés B 2, Olot 1. També queda mitja hora per la seva finalització. I acaba de començar, minut 10 de la primera, el Tudelano 0, Barça Atlètic 0. I aquest partit que s'havia de jugar a Terrassa Girona B, que havia de començar a les 6, doncs, com hem dit ara fa uns minuts, no jugarà.
0: Ara en parlàvem fa una estona amb el seu president, el Lleida Club de Futbol comença l'aventura, aquesta nova aventura, des de baix de tot del futbol català, quarta catalana, estan jugant al camp del Sunyer.
1: Primers minuts de la segona meitat, Sunyer 1, Lleida 3.
0: Lliga CB de bàsquet a les 7, d'aquí una estoneta comencen els partits, tant del Barça a la pista de Lucan Múrcia, com també del Girona a Vitòria, al camp de Bascònia. Ara tenim un partit en joc.
1: I està patint el vigent campió de la Lliga CB, perquè València perd de 5, 59-54 a la pista del Saragossa. Queden 2 minuts per acabar el tercer quart.
0: Mundial d'hoquei patins. Avui comença el Mundial Femení a Assunció, al Paraguai, dins d'aquest World Skate Games. Setmana que ve començarà el Mundial Masculí. La selecció espanyola, amb moltes jugadores catalanes, debuta demà, ho farà davant Xile, a 11:45 de la nit. Ara ja ha debutat una de les grans favorites, Portugal.
1: Sí, Espanya debutarà contra França, David?
0: Contra França,
1: sí. Ha debutat Portugal, potser una de les grans favorites de la competició. Un partit igualat contra Índia. Déu-n'hi-do la tova que li ha endossat el conjunt portuguès. 28-0. Ja guanyava 21-0 al descans. La selecció portuguesa ha acabat guanyant 28-0.
0: Molt bé. I ja sabeu que tenim dues enquestes obertes a x.com/totgira. Us demanem per aquest Barça-Madrid, que començarà a les 7 de la tarda, i també pels números que està fent la Minya Mal per guanyar la pilota d'or.
1: Sí, en clau Barça femení. Preguntem al nostre perfil de x@totgira si hi haurà dia de la marmota i hi haurà victòria clara del Barça avui sobre el Madrid. El 82% gairebé dels oients del Tot Gira creuen que sí. I pel que fa a l'enquesta sobre la Minya Mal, preguntem si el jugador de Rocafonda guanyarà la pilota d'or aquest any. Preguntem si la guanyarà, no si voleu que la guanyi. I en aquest cas guanya el sí, però amb el 54% dels vots.
0: Cap a Tarragona. A veure, pendents del final d'aquesta segona ronda, estan pendents de la Jove de Tarragona i dels Verds de Vilafranca en el seu intent en aquesta segona ronda. No sé si ja l'han fet o no, Josep Almirall.
3: Encara no, acabem d'assistir a la ronda conjunta. Hem vist els castellers de la Vila de Gràcia com han descarregat el 5 de 8, els castellers de Sant Pere i Sant Pau el 4 de 8 amb l'agulla i els capgrossos de Mataró, la colla de l'Oriol Rodríguez, un 5 de 8 de postal. Abans ens havien referit al 3 de 9 dels xiquets de Tarragona, un castell que l'han descarregat allò amb carros i carretes. Ho han hagut de donar tot i tenim la Marina amb un protagonista, amb un amic del Tres Rondes, amb el Jordi Andreu, una de les persones que n'entén més de tècnica de castells, que ens podrà avançar, atenció, si a la tercera ronda proven o no un castell de gamma extra, el 7 de 9.
4: Doncs sí, som amb un dels amics del Tres Rondes, el Jordi Andreu, i el Josep Almirall ja em pregunta si a la tercera ronda es provarà el 7 de 9 en folre o no.
5: Sí, sí, ja està anunciat, ja ho hem publicat a l'aplicació i en principi 7 de 9, sí, sí.
4: És un castell que s'ha anat assajant al llarg d'aquestes setmanes i que la colla ha anat provant al local d'assaig des de fa temps.
5: Sí, ja portem unes quantes setmanes mirant-lo i, bueno, les proves... És un castell molt difícil, molt complex per nosaltres, però les proves creiem que són suficients com per fer-ne un bon intent i anem amb totes les opcions. La colla està molt motivada, a vegades el que et falta tècnicament t'ho superen amb il·lusió i crec que estem en aquest moment i, vaja, som-hi, adelante.
4: Doncs moltes gràcies. Veurem aquest set de nou en folre.
3: Seria un dels moments del concurs, eh? Si els xiquets de Tarragona, atenció, descarreguessin o carreguessin el set de nou. La Colla Ballester també té testimonis. Els castellers de Vilafranca encara els hi queden tres colles per actuar davant, però estan muntant ja, més o menys estan dissenyant el 4 de 10. Colla.
6: Has sentit? No sé si heu sentit. Poseu-vos aquí, moveu-vos allà. Jo veig un senyor amb una camisa verda que no para col·locant la pinya. Joan Badell, expresident dels Verds. Bona tarda, que no pares de donar indicacions. Què fas? Pescar la gent? Col·locar-la al lloc? Ajudes, què fas a la pinya?
7: Bé, som molta gent avui, per sort, i és important col·locar tothom bé per alçades, per constitució física. És un castell molt gran, un castell que aquesta temporada hem carregat una vegada, encara no hem descarregat, i és important cuidar tots els detalls, perquè qualsevol detall, aquests castells tan immensos et poden anar a terra, no? Aleshores, el que estem fent és acabar de reconstruir bé tota la pinya, equiparar bé la gent per tot arreu, perquè a vegades amb aquests concursos el que passa és que hi ha més gent una banda que una altra, i el que estem fent és repartir bé la gent perquè quedi tot homogènia.
6: És que sou molts, hi ha molt de Verd, de Vilafranca, aquí a la TAP. Quan sou, més o menys? Quan diries que heu vingut?
7: Avui són 1.000 persones, són 1.000 persones.
6: Com aquell que res, eh?
7: Hem vingut...
6: Vull dir, que sembla que fàcil de dir, però 1.000 castellers és molt.
7: És molt, sí, sí. Som 600 castellers amb camisa i uns 400, 500 simpatitzants amb samarreta, que també fan pinya, i això suma 1.000, 1.100 persones. Una mobilitat de gent important.
6: Quants busos?
7: Hem vingut 15 o 16 autocars i, evidentment, molts cotxes particulars. Després també tenim els Govindas, que és una colla que fan estructures humanes a la Índia.
6: Els de l'Índia,
7: sí. I són 80 Govindas que també estan aquí, que van a la seva, perquè també intentem col·locar-los a la pinya. O sigui,
6: a vegades et donaran més feina que ajuda, potser, eh?
7: Bueno, tema de...
6: Ara somriu.
7: Tema d'idioma, tema que... ells aquí, tots els dies nous, estan més per fer fotos, però bueno, ja hi comptàvem. Però sí, entre castellers, aficionats, govindes indis, i que després, si va valda, si haguéssim de fer el Pilar de Nou, amb forra, manillera i puntals, que ens fa fer salta gent...
6: Teniu el cap,
7: tenim molta afició, l'agrada que també baixen, si convé.
6: El teniu al cap, eh?
7: Bé, si volem guanyar, jo penso que l'haurem de fer. O sigui, ara va el 4 de 10 i jo crec que haurem de fer el Pilar de Nou amb forra, manillera i puntals.
6: Joan Madell, moltes gràcies.
7: Vosaltres.
3: En el moment que els moixicaquers d'Igualada són a punt de coronar, David, el 3 de 9.
8: Ara mateix l'enxaneta que llançarà el primer peu, el segon peu, 3 de 9, carregat pels moixicaquers d'Igualada, aquest castell que els va quedar intent a la festa major a finals d'agost. Avui el busquen carregar i descarregar per primer cop aquesta temporada. Surt l'enxaneta, surt l'aixecador. Ara els dosos i s'acabarà trencant. Ha sigut una caiguda, la primera batzegada que ha tingut a la sortida de la canalla. 3 de 9 carregat pel els moixiganguers d'Igualada.
0: Molt bé, doncs continua aquesta segona ronda. Aviseu-me, quan tinguem algun dels favorits.
3: D'aquí uns minuts, res, ara anunciaran quin castell vol provar a la segona ronda a la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que presumiblement serà el 3 a 10. Us avisem.
0: Val, doncs vinc de seguida quan vingui aquest castell, aquest intent de castell de la Jove de Tarragona, una de les favorites per estar al podi. A veure, cosetes, hem de fer una rectificació, perquè he dit fa un moment que el Mundial d'Hoquei Patins femení ha començat, i és així, a Assumpció, en Paraguai, i que Espanya debutava demà. No, debuta avui. Ho fa aquesta nit contra França. Sí, és el primer dels partits.
1: Contra França, 3:15 de la nit, hora nostra, hora catalana, en la primera jornada d'aquest Mundial.
0: Molt bé. I els següents partits seran demà contra Xile...
1: Sí. El dia 6 contra l'Argentina i el dia 7 contra Suïssa.
0: Molt bé. Moltes jugadores catalanes, l'equip espanyol.
1: Sí, en aquest cas són 7 de 10. A la selecció masculina encara és més, perquè són 13 de 15 els integrants catalans.
0: Molt bé. Passo un moment pel Camp Nou, perquè em sembla que la Sonia Olear ens vol copsar l'ambient que tenim previ en aquest Barça-Reial Madrid. Recordeu, ja amb 11 confirmats, el Barça, i aquesta és la notícia, avui opta per jugar amb Aixa Càmara, al lateral esquerre. Sini avança la seva posició, Pina serà la davantera i, per tant, avui Kerolin és suplent. Sònia, amb qui estàs?
9: Doncs mira, estic amb força gent, la veritat, molt ben acompanyada. Hi ha molt d'ambient aquí fora de l'estadi, la gent va arribant, no hi ha aglomeracions, però hi ha molta gent des de fa molta estona. De fet, hi ha alguns problemes de trànsit per arribar. Com et dius?
10: Montse.
9: Montse, d'on vens?
10: D'Arbúcies.
9: I has vingut bé, perquè Arbúcies, tinc entès que la pluja ha fet mal.
10: Sí, però hem pogut venir. Un cop s'ha aixecat la restricció, a partir de les dues, cap a les tres o així hem sortit i no hem tingut cap problema.
9: No heu trobat trànsit?
10: No, la veritat és que no. Jo crec que hi havia menys mobilitat, no? Potser.
9: I per arribar fins aquí, amb cotxe heu vingut o no heu aparcat?
10: Amb cotxe. aparcat a un pàrquing.
9: A un pàrquing, molt bé. És la primera vegada que vens a veure un partit del femení?
10: Sí, i tenia ganes, ja tenia pendent fa temps, i he vist l'oportunitat ara i estic encantada.
9: Has vingut un dia de partit gran, perquè és el primer clàssic de Lliga que es disputa aquí al Camp Nou. Veig que vens molt ben acompanyada amb els teus fills, ja dèiem que al femení hi ha molt públic familiar. Què suposa per ells i per tu avui viure aquesta tarda de futbol?
10: Doncs és molt emocionant, perquè a més veure que en un esport femení hi ha tanta gent que vol venir a veure, i el Barça com a model de club, de tot, jo tenia moltes ganes. Jo crec que, home, és el millor equip que podem venir a veure, no? I és el Barça, és el nostre equip.
9: Et van costar cares les entrades?
10: No.
9: Fa temps que les tenies.
10: Sí, fa ja un parell, 2-3 setmanes.
9: Molt bé, doncs que disfruteu del partit, tu i els teus fills, acompanyada del seu fill i de la seva filla, són, oi?
10: Sí, gràcies.
9: Que tenen vergonya i no volen parlar.
10: Gràcies.
9: I ara estic aquí amb tota una colla, molt gran, són molts, ja no són tan petits, ja tampoc són adolescents, estan en una mitjana d'edat, no?
11: Una mica més grans.
9: És la primera vegada que vens aquí al Camp Nou a veure un partit del femení, o que vens a veure el Camp Nou per primera vegada?
11: No, havíem vingut més a veure alguns altres partits i, bueno, amb ganes de veure el clàssic.
9: Com et dius tu?
11: Roger.
9: I d'on vens?
11: De Guissona.
9: I com ha sigut el viatge fins aquí?
11: Bé, hem sortit amb temps, hem sigut previsors, perquè els diumenges per vindre a la capital són complicats, i bé, hem evitat les cues, hem sortit a les 3 de Guissona, i perfecte.
9: Et tira molt el femení?
11: Sí, bueno, el veiem bastant, sobretot per la televisió, i quan podem, doncs, venim al camp. Sí, és cada vegada més interessant.
9: Molt bé. A veure, tinc aquí un noi que m'ha dit que és bastant habitual del Joja.
12: Correcte, sí.
9: Com et dius tu?
12: Abillú,
9: tu sempre que pots hi vas cada cap de setmana, com funciona?
12: Sí, vaig habitualment amb els meus pares, amb la meva germana, tot i que hi anem perquè hi ha el meu germà, que és entrenador, és analista del Barça, i llavors...
9: Ah, molt bé, doncs aquí tenim una notícia. Aquí, qui és el teu germà?
12: Pol Grau.
9: Ah, molt bé, el Pol Grau.
12: Està del Pere i, bueno, hi va fent lo seu, jo què sé.
9: T'explica cosetes o no? T'explica cosetes, que sí. Em puguis explicar?
12: Bueno, alguna coseta, sí, algunes tàctiques per allà, algo m'explica. Però no, és un secret, no ho puc dir.
9: Ah, vale, d'acord. Escolta'm, tu jugues a futbol?
12: Jugava, estic més retirat ja.
9: Sí?
12: Sí.
9: Molt bé, i tota aquesta cosa... L'esquerra? Espera, a veure, que tinc aquí un noi.
12: No, la viu, que té una molt bona esquerra.
9: Ah, sí?
12: Jugant a futbol, sí.
9: Escolta'm, tu també vens de Guissona?
12: Venim de Guissona tots, sí.
9: I com és que veniu tanta colla?
12: Home, perquè som una pinya, i venim a animar el nostre amic, el germà de la Villó.
9: Sí. Molt bé. I heu comprat les entrades o les han regalat amb aquest endoll que veig que...
12: A mitges.
9: A mitges. Molt bé, doncs escolta'm, digue'm un pronòstic per avui.
12: Confiem que puguem fer un bon partit i som ambiciosos i confiem en un 4-0, va.
9: 4-0. I tu, a Villó, com ho veus, això?
12: Jo, una maneta sempre.
9: Doncs ja veus, David,
13: sí,
9: aquest és l'ambient que hi ha aquí.
13: Sí. Com no pot ser d'una altra manera quan hi ha un partit del Barça.
9: Moltes gràcies a tots, merci.
13: Fantàstic. D'aquí una estoneta torno amb tu, Sònia, i ja encarem el que és la prèvia d'aquest partit. Aquest Barça-Real Madrid, que començarà a les 7, la TDG s'hi posa, amb la Sònia Salma al capdavant, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda. A veure, torno cap a Tarragona, perquè arribem en aquest moment important que ara ens avançava el Josep Almirall. Compte que hi va la jove de Tarragona i provaran el 4 de 10 amb folre i manilles.
14: Espectacular, la rotllana de la colla jove, aquests de Tarragona, ens ha sorprès una mica. Els plans inicials ens havien comentat sempre que seria el 3 de 10, però saps què passa, clubers? Els assajos aquestes dues últimes setmanes han anat tan bé de 4 de 10, a més, tenen un 4 de 9 que personalment m'agrada més que no pas el 3 de 9.
13: Ara pensava, si el descarreguen es col·locarien líders provisionals,
14: segons,
13: no?
14: Segons. Sí, segons, ara aquí per les pantalles de la Tarraco Arena ens ho anuncien, si es descarrega segons, si és carregat, també mantindrien una segona posició, i si es intent, doncs continuarien com estan ara en una onzena posició, però hem de tenir en compte que només tenen un castell. El 4 de 10, podríem dir diferències entre el 3 i el 4 de 10. El 3 de 10, si tens un bon tronc, sí que no té tanta defensa el 3 com el 4, però no costa tant de lligar per baix. I el 4 de 10 puntua més que el 3, precisament precisament perquè costa molt més de lligar, costa molt més de posar folre i manilles, aguantar totes aquelles posicions allà al mig, mantenir-les fermes. Té una dificultat que els, en fi, els entesos en castellística consideren que és superior. Els terços d'aquest 4 de 10, David, són ja a la seva posició. Déu-n'hi-do si la jove de Tarragona assoleix aquest 4 de 10.
8: La jove de Tarragona, que no ha provat mai aquest castell que tenen a l'abast fins ara els castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa, que van ser la primera colla l'any 2015 a descarregar-lo a la seva diada, i també el té a l'abast la colla vella dels Xiquets de Valls, que l'ha carregat també en aquesta segona ronda. Per tant, quarta colla que provarà aquest 4-10, aquesta estrella de la mort en la història dels castells, aquí a la Tarraco Arena Plaça, silenci sepulcral, i ara faran l'entrada els components del pis de quarts per veure, doncs, després pujaran els quins i a partir d'aquí es validarà o no aquesta estructura mastodòntica de la jove de Tarragona.
14: Som ràdio, no som televisió, per tant us explicarem que hauríeu de veure com estan tots els castellers, ja no us diré el públic, però tots els castellers a la plaça, hi ha uns 5.000 castellers com a mínim aquí en aquesta plaça, mirant tots atentament el 4 de 10 que vol provar la jove de Tarragona, com van muntant les superestructures, i molt, molt atents els castellers de Vilafranca. Aquests sí que estan tots aquí, els tenim davant de la nostra posició mirant atentament com anirà aquest castell, perquè, és clar, si la jove descarrega aquest 4 de 10, la lluita serà encara una mica més tancada entre aquestes quatre colles que aspiren al podi. Veurem si validen aquest castell. Canta Jordi Crespo el castell, David?
8: Sí, és l'adjunt al cap de colla de la jove de Tarragona. Aquest 4 de 10 de la jove que han sonat les gralles amb l'entrada del pis de sisens. Sentim de fons el Jordi Crespo, el micròfon autònom de la nostra companya Marina Pérez Got. Les setenes del castell arribant a l'alçada de sisens. De moment es veu una bona base i una bona pinya de la colla jove Xiquets de Tarragona. Les setenes ara que entraran en la seva posició, que s'agafaran de braços. Comença a patir una mica el castell, a veure si li poden aguantar la mida amb l'entrada de les setenes. Setenes col·locades, els dosos ara arribaran a aquest pis. La cotxadora que supera el pis de sisens, el castell que tremola una mica, però bon ritme de la canalla. Això és important. La jove de Tarragona a punt d'entrar, els dosos d'aquesta estrella de la mort. Els dosos col·locats del 4 de 10 de la jove de Tarragona. Només queden a cotxadora i enxaneta. Sembla que pateix una mica 15, a cotxadora col·locada. Només queda l'enxaneta, a Sant Cabal que l'enxaneta, el carregaran, carregat el 4 de 10 de la jove de Tarragona, la sortida de l'enxaneta, sobretot sense patir, quarts i quins patint, l'enxaneta ja toca les manilles, també la cotxadora surt, pateix el 4 de 10, a veure si el salven, al final acaba saltant, però la jove de Tarragona que carrega per primera vegada la seva història, el 4 de 10, el concurs de castells, ara mateix serien la segona classificació.
14: Han caigut del 4 de 10, però a totes les persones, tots els castellers que formaven part del folre, les manilles i del tronc, ajaguts damunt la pinya, celebrant aquest castell. Només l'han carregat, però és la primera vegada del seu historial que aconsegueixen assolir el 4 de 10. El volien descarregar, el portaven assajat per descarregar. És un castell ple d'intangibles, un castell ingovernable. Al final, les manilles i els quins, no, quarts i quins, no han pogut acabar de treballar en comoditat, i el castell s'ha trencat per dalt. Marina?
4: Estem amb el Jordi Crespo, precisament qui cantava aquest castell. Tothom s'està abraçant, ho estan celebrant de valent. Primer de tot, enhorabona per carregar aquest 4 de 10 amb folre manilles, el primer.
15: Sí, moltes gràcies. La veritat és que la colla hi tenia moltes ganes. De fet, el fet d'anar-hi a segona ronda demostra que l'havíem treballat i que teníem ganes d'anar-hi. Evidentment, ens falten coses per acabar de controlar la descarregada, però per nosaltres és un pas endavant molt gros i hem d'estar molt contents.
4: No sé si una mica la sensació és que ha començat a patir una mica abans del previst.
15: Sí, és que és molt gros i et permet fer molts pocs assajos amb la magnitud que realment necessites per conèixer-lo. De fet, portar a la plaça i poder-lo fer és un pas més cap a anar controlant aquests castells tan grossos. Llavors, ha començat molt aviat, però l'hem lluitat molt, inclús hi ha hagut un moment que semblava que parava. Bé, jo crec que no podem demanar més aquest tronc. Evidentment, el seguirem treballant per tornar-hi quan puguem, però és un primer pas molt important per nosaltres.
4: Enhorabona, moltes gràcies.
13: Bé, doncs, la jove de Tarragona,
3: doncs ho ha descrit perfectament el Jordi Crespo, com ha anat aquest castell. Efectivament, hi havia un moment que semblava que l'hauríem pogut controlar, però és un castell que, esclar, es pateix molt, ho ha explicat ell mateix, comencen a passar coses per allà dins, coses que no es veuen a fora i que només les pateixen els castellers que són dins el folre i les manilles.
13: Ara en breu els tocarà els de Vilafranca, els verds, en aquesta segona ronda.
3: Exacte, ara serà el torn dels xiquets de Reus i a continuació els castellers de Vilafranca també provaran el 4 de 10. De fet, estan tots, com ens explicava abans la Colla Ballester, estan tots posats a la seva posició amb una rodona verda immensa aquí, a punt de trencar la pinya.
13: Bé, doncs serà un moment important, perquè si els verds són capaços de tirar endavant aquest castell en aquesta segona ronda, sí que la seva primera posició ja començarà a ser molt i molt sòlida en aquest concurs de castells, encara en segona ronda. Vinga, seguim. 21 minuts i a les 7 de la tarda comença el Barça-Reial Madrid. Recordeu, amb 11 confirmats, el Barça que avui surt amb Cata Coll a la porteria, amb Aixa Càmara. Avui Aixa Càmara és el lateral. Paredes, Van Asten i Brooks, Patri Guijarro, Serra Jordi i Sini. Sini avança la seva posició al mig del camp. Graham, Pina i Peyor. Què vol dir això? Doncs que Caroline, avui la brasilera, serà suplent. El Madrid, que sortirà amb Froms a la porteria, amb Eva Navarro, amb la Clara Manderson, amb Sílvia Cristóbal en defensa, amb Elisa Caruso, Andrea Jacinto al mig del camp, Atenea, Linda Caicedo i Schroeder, la davantera sueca de 19 anys, un fitxatge important que ha fet el Madrid aquest estiu, en punta a la davantera del Real Madrid. De seguida cap al Camp Nou, ja amb la Sònia Gelmà, amb l'equip de la TDG per viure aquest Barça-Real Madrid. I recordeu que després, quan acabi el partit, a les 9 ens hi posem de nou el del Tot Gira amb el Girona-Mallorca i amb el Sevilla-Andorra. Ara de seguida en parlarem de tots dos partits. Però abans, partits de segona divisió. Com que s'ha acabat el de quart de cinc, el d'un quart de cinc, el partit del Molinón.
1: I finalment ha guanyat l'Sporting de Gijón per 3-2 davant del filial del Celta. Ara tenim dos partits en marxa, el Castelló-Celta, i alerta perquè ja guanya el Castelló, minut 8 de la primera meitat, i dic ja guanya el Castelló perquè amb aquest resultat recupera el lideratge de la segona divisió. Castelló 1-0, un Celta a la zona baixa de la classificació, i també tenim en marxa el mateix minut a Les Palmes 1, espera't, Les Palmes 1, Valladolid 1, perquè acaba d'empatar el Valladolid, el gol estarà en revisió, però de moment puja el marcador, Les Palmes 1, Valladolid 1, també rondant el minut 10 de la primera meitat.
13: Ara de seguida vaig a Can Dragó amb la segona part d'aquest Sant Andreu 0 Antequera 1, però abans a DAZN està parlant Pere Romero, el tècnic del Barça.
16: Creo que partido de dos equipos que están claramente en crecimiento.
17: Es verdad que los últimos precedentes son goleadas del Barça al Real Madrid, y Cata decía casi que prefiero un partido más competitivo que una goleada en este partido. No sé, ¿qué prefieres tú? Si más, algo más sencillo o no.
16: Es que yo no salgo al campo pensando en cómo va a ir el resultado como tal. Salgo pensando en hacer el mejor partido posible, en hacer las cosas lo mejor posibles. Estamos creciendo como equipo. Hoy es el primer día de muchas para ser titulares en el Camp Nou, con nuestra gente, con nuestra afición, así que va a ser un partido complicado, seguro.
17: Hablabas también el otro día que era el Barça que tú querías ante la Roma, un gran partido en Champions. Es verdad que dos cambios hoy en el 11 con Van Asten y con Aixa Càmara. No sé si también cómo le ves tú a ellas para la oportunidad, porque como tú dices, se estrenan también aquí en el Camp Nou.
16: Bien, son dos futbolistas que Aixa, ya lo sabemos, ya la temporada pasada se asentó con nosotras y hizo minutos en partidos importantísimos, plena confianza en ella. Estoy convencido que lo va a hacer súper, súper bien. Y René viene de lesión, el otro día ya debutó, bueno, ya volvió a jugar de la lesión, perdona. Ya lleva días entrenando con total normalidad, es una futbolista que confiamos muchísimo en ella, así que convencidos de que va a salir bien.
17: Miramos al cielo y por ahora no hay nubes. Decías también tú que ojalá un partido con sol para el espectador. ¿Qué deseo pides también, aparte de eso, que se ha cumplido?
16: Bueno, esperemos que la gente pueda venir sin muchos problemas, que esto al final, cuando te cambian el horario y eres de fuera, quizás no tienes tanta facilidad para venir. Espero que pueda venir el mayor número de gente y evidentemente que no les caiga como cayó ayer.
17: Pues muchas gracias y suerte, Pere.
16: Gracias a vosotras.
13: Pere Romeu, el tècnic del Barça, la prèvia d'aquest partit. Tenim imatges de DAZN, que és qui farà avui la transmissió, va arribant la gent. S'esperen més de 40.000 persones avui a l'estadi del Camp Nou. I compte, novetats a Can Dragó, Vielcadilla.
2: Sí, tenim gol del Sant Andreu. Jaume Tovar fa el seu primer gol com a jugador del Sant Andreu, el davanter, ex-davanter de l'Atlètic Balears, fitxat aquest estiu, per ser la referència en atac que ha entrat al descans substituint a Bermejo. També ha entrat, en aquest cas, Sergi Serrano, substituint a Méndez, al lateral dret, el capità, que ha tingut algunes molèsties a la primera meitat. Doncs bé, Jaume Tovar, que fa aquest gol amb una gran jugada per banda dreta, s'ha escapolit del seu marcador, ha aconseguit encarar el porter i pràcticament sense angle fa aquest gol que de moment iguala les coses al Sant Andreu, que reacciona, al Sant Andreu que juga ara amb tres defenses i que està llançat pràcticament en atac per aconseguir de revertir aquest partit que se li havia girat d'esquenes a la primera meitat. Per tant, minut 6 pràcticament ja d'aquesta segona, gol de Jaume Tovar, igual al Sant Andreu, Sant Andreu 1, Antequera 1, quan ara té una bona ocasió també Nil des de l'esquerra, que rebutja el porter de l'Antequera, serà córner a favor del Sant Andreu.
13: Molt bé, per cert, una de tenis, tinc aquí l'Alfons Gorina, que em diu, et vull explicar una cosa d'aquelles que són d'impacte. Novak Djokovic, Alfons, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda.
13: En quants anys té ja?
18: 39, no?
13: 39.
18: Deu estar
13: no fregant, 40, 40. Encara, no, eh?
18: Deu estar fregant.
13: Val.
18: El pal.
13: El que és segur és que acaba d'aconseguir avui un rècord històric a Pequín.
18: Doncs sí, normalment no ens fixaríem en uns quarts de final del torneig de Pequín, que és un 500, però aquest partit era especialment rellevant. Primer perquè jugaven Zverev contra Djokovic, Zverev, el jugador de la temporada, gairebé podríem dir, i Djokovic, el mite. Acaba guanyant Djokovic aquests quarts de final per 4-6, 6-4 i 6-4, i amb aquesta victòria suma 32 victòries en els primers 32 partits en un torneig, perquè només ha jugat 32 vegades a Pequín. No és que hagi perdut altres vegades i hagi començat la ratxa, sinó que les vegades que ha jugat sempre ha guanyat, superant les primeres 31 victòries de Rafa Nadal a Roland Garros. Djokovic va ser campió entre el 2009 i el 2015 6 vegades d'aquest torneig. Ara feia molt que no el jugava, però ha tornat i segueix en forma. Alerta que és important també perquè Zverev ja no tindrà l'opció de ser número 1 del món a Shanghai, on hagués tingut una ocasió perquè està lesionat Jannik Sinner, i ara Djokovic buscarà la 33, com Fernando Alonso, a les semifinals contra Daniil Medvedev. El rècord absolut en el món del tennis, alerta, el té Mónica Seles amb 34. Per tant, Djokovic necessitaria arribar a la final i guanyar-la per igualar-la. Jo espero que no ho aconsegueixi, no perquè tingui res contra Djokovic, sinó perquè Mónica Seles ho va aconseguir el 91, 92, 93, guanyant l'Open d'Austràlia 3 vegades seguides i no va arribar a la final una altra vegada fins al 96.
13: Home, té més mèrit amb un gran slam, clar.
18: Té més mèrit, però sobretot, perquè hi ha aquest lapse de temps entre el 93 i el 96 de Mónica Seles? Perquè pel mig va patir aquell famós apunyalament al torneig d'Hamburg per un fan de Steffi Graf, i clar, seria maco que mantingués aquest record, ja que li van troncar aquell dia gran part de la seva carrera.
13: Djokovic, per cert, farà els 40 el 22 de maig de l'any que ve. Per tant, encara
18: li queda una miqueta.
13: Gràcies, Alfons. Una pausa i de seguida cap al Camp Nou.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
22: Ciutadans de Catalunya.
23: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
24: Sorpresa.
25: Així que som-hi. A practicar.
22: T'acompanyeu?
21: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
26: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
21: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
27: Et desafio a un duel.
28: Ets al·lucinant, oi?
21: Dues grans llegendes.
28: Quina bestiesa!
27: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
28: Jo em dic Tsubasa Ozori. Ens passaran un munt de coses increïbles.
21: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
29: Si és diumenge i són les 11, som al club.
19: El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Futbol, Barça, Flick, Lamin. Espanyol, Manolo, Roberto. Madrid, Mourinho, La Lliga.
30: Catalunya és un país de cultura.
19: Girona, Sabadell.
31: El Sabadell torna
0: d'on no hauria d'haver marxat mai.
19: La Lliga Femenina, bàsquet, tenis, MotoGP. Cada diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i el seu equip.
5: Més de 10.
6: Més de 10.
7: Més a prop dels 20 que dels 10.
10: Menys de 10.
29: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
11: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
12: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud del país.
20: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
12: Ara són les 8 i 24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
24: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
12: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
19: En moments excepcionals, sempre hi som.
25: Des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure.
19: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
30: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua.
19: Tenim-nos amb la informació.
31: Catalunya Ràdio.
32: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
33: Que no voten, paguen deudes.
34: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
35: Pots portar-nos el que puc, el que està al meu abast.
31: Catalunya Ràdio.
19: A tota hora i a tot arreu.
36: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
19: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels
37: d'aquests anys. És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de terra trèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una emissió conjunta amb el 3CAT Info.
19: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. Tot gira.
31: Des del 2004, la força dels 20 anys.
19: Amb David Clopés.
13: De seguida, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, obrim DDG d'aquest Barça-Reial Madrid. El clàssic avui, el número 28 de la història, amb 26 victòries prèvies del Barça, només una derrota, la del març de l'any passat a Montjuïc, en partit de Lliga, i amb golejades constants. Veurem si avui tenim o no dia de la marmota. Recordeu aquesta enquesta que teníem oberta a x.com per a tot gira, majoria d'oients que diuen que sí, que avui tindrem victòria clara, eh? Que demà 8... hi haurà victòria clara del Madrid, 8 del Barça.
1: 8 a cada 10 oients del tot gira, diuen que sí, que hi haurà golejada del Barça al Madrid.
13: Quan acabi la TDG tindrem doble ració al tot gira, amb el Girona-Mallorca i amb el Sabadell-Andorra. Estàs per aquí, Solà?
38: Encara no he marxat, us he estat escoltant aquí.
13: Ah, molt bé, fantàstic. Tens també per aquí el Fiter. Carles Fiter, com estàs?
39: Hola, què tal?
13: Avui em fa molta il·lusió que compartiu transmissió.
39: Home, hem hagut de suspendre el partit per trobar-nos amb el Solà, eh?
13: Això és veritat. Jo pensava que això no passaria fins a principis de gener amb el Girona-Sabadell, que serà el primer dels partits entre tots dos, però mira, avui ja ho tenim, el que passa que cadascú amb el seu partit, eh?
38: I això ho va provocar en Fiter, va provocar la suspensió per poder compartir una estona amb mi.
39: Correcte, correcte. Vull dir que jo encantat de la vida. A més, sóc conscient que el partit del Mallorca, anava a dir, el Girona-Mallorca és un partidàs. El nostre, a veure, també està bé, però, clar, nosaltres sí, estem forats a casa.
38: Permís, amb això vas dient que ens dones permís perquè manem nosaltres, no?
39: Sí, no ho fem, no ho fem.
13: Compte amb el que diguis, Fiter, que si no el Solà t'agafa l'antena i no te la deixa.
39: Jo ja em va bé. Saps que pateixo molts, que visc els partits molt intensament, llavors ja em va bé escoltar el Solà de fons, però bueno, us ho explicarem tot avui a Catalunya Ràdio, però està bé, és a dir, a vegades la fortuna fa que coincideixin aquests dos partits i crec que serà una estona de ràdio bastant xula.
13: I amb tots dos a dalt, Solà, que això és important.
38: Sí, i a més aquesta setmana que vam entrevistar Quique Álvarez al Toc Costa, parlava li preguntàvem pels equips favorits, ell deia que evidentment Almeria, Mallorca, que ara era el moment de Castelló i Eibar, però ell no descartava de cap de les maneres que el Sabadell pogués acabar la temporada en play-off, perquè deia que era un equip que havia arribat amb dinàmica positiva i que feia les coses molt seriosament i que una cosa era jugar a primera divisió i que l'altra era segona, que els punts no són tan complicats, diguem, i que ell apostava perquè el Sabadell pogués lluitar per entrar al play-off.
13: Avui ja veurem qui queda per davant al final de la jornada. Si el Sabadell o el Girona, perquè el Fiter va traient el pit, i avui li podràs dir a la cara.
38: Això ja, no, si a mi m'és igual, acabar la jornada. Jo vull que guanyi el Sabadell, vull dir, ho tinc claríssim.
39: No, i a més serà divertit avui. Després ho explicarem a la transmissió, perquè la relació entre Sabadell i Andorra no és gaire bona. Deixem-ho així.
13: Val.
39: Hi ha hagut, i sobretot entre els dos entrenadors.
13: Recordem,
39: hi ha una mica de pique.
13: Recordem ara mateix, el Girona 5è amb 13 punts, el Sabadell 8è amb 12 punts. El Castelló, què fa el Castelló?
1: Doncs mira, el Castelló guanya per 1-0 contra el Ceuta, minut 20 de la primera meitat, i recupera el lideratge de la categoria amb aquest gol matiner. Per tant, el Castelló ara mateix, líder de la segona divisió.
13: Fantàstic. Nois, a les 9 ens hi posem, d'acord?
2: Molt bé,
3: allà estarem.
13: Fins ara, per cert, ha marcat el Sant Andreu a Can Dragó, Biel.
4: Sí, senyor, fa el segon l'equip quadribarrat. Bona reacció del Sant Andreu amb els canvis que ha fet a la mitja part, perquè són els dos homes que han entrat als camps, marcat els dos gols. Primer Tobar, hem explicat fa uns moments, i ara Sergi Serrano, després d'una bona centrada d'Alexis des de la dreta. El gol s'està revisant, no sé si per possible fora de joc, però vaja, a mi no m'ha semblat que hi hagi res. Per tant, si no canvia res, no hi ha res. Efectivament, l'àrbitre diu que és gol. 2-1 guanya el Sant Andreu, minut 15 de la segona part.
13: Que queda molt partit encara, però de moment remunta el Sabadell, ha començat perdent i ara mateix guanyaria 2-1 davant de l'Antequera. Sergi, algun marcador més a aquesta hora?
1: Doncs mira, destaquem a la victòria del València. Sembla que serà així a la Lliga CB de Bàsquet, tot el partit doncs anant per darrere del Saragossa, però finalment ha remuntat. Saragossa 82, València 94. Queden 20 segons pel final, per tant, victòria per l'actual campió de la Lliga CB.
13: I al concurs de Castells estem pendents de l'intent en la segona ronda dels Verds de Vilafranca, per veure si es col·loquen i refermen lideratge. De seguida ho expliquem en directe. Un minut i faltaran 5 minuts per les 7 de la tarda, l'hora en què passem ja el relleu a la TDG. Un partit d'aquells que sempre serveixen per mesurar les forces davant del gran aspirant a poder fer mal al Barça, però sempre, els últims anys, és a l'ombra. El Real Madrid diuen que ha millorat, però de moment el Barça sempre ha estat per davant. Si avui guanya el Barça, seran ja 5 punts més a la classificació i tindríem ja, per tant, la Lliga ben encaminada. Però això s'haurà de demostrar al camp. És el moment de la TDG, és el moment del clàssic. Avui, al Camp Nou, obre les portes per un Barça-Real Madrid.

A Catalunya Ràdio comença la TDG. TDG. La TDG. La TDG. La TDG. Amb Sònia Germà.

0: Bona tarda des del Camp Nou i benvinguts a la TDG. Primer Barça-Madrid de la temporada, primer clàssic a l'estadi, després d'hores mirant el cel, ara toca mirar la gespa i toca gaudir del millor espectacle possible a la Lliga F, un Barça-Madrid. Sobre l'horari previst i amb uns quants litres d'aigua més sobre terres catalanes, tot a punt aquí a l'estadi per viure el primer gran clàssic de la temporada. Fins a uns minuts estaven regant la gespa, perquè es fa una idea de com va anar el camp durant la nit d'ahir, que ja necessita una altra vegada d'aigua. Aquí a l'estadi, mentre sonen les notes de l'himne blaugrana, Ramon Salmurri. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Sònia Leart, hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Anirem al gra, perquè això comença en res. Per tant, Sònia, avança'ns o recorda'ns els 11 del Barça i del Madrid.
2: A la porteria pel Barça, Catacoll, a la defensa, Xaparedes, Fanasten i Brooks, Patri Vicentre, Serra Jordi, banda dreta, Cigny, banda esquerra, i al davant, Brian Payor i Clàudia Pina. Pel Madrid, fronts a la porteria, a la defensa, Eva Navarro, Lacrar, Anderson i Sílvia Cristóbal. Al mig del camp, Elisa Zenz, a la dreta Caruso i a l'esquerra Andrea Jacinto, i per davant Atenés, Kreder i Linda Caicedo.
0: Quan tenim ja les 22 jugadores que començaran el partit formant el centre del camp, se saluden ara. De seguida parlem d'una entrada, Sònia, que tot i les circumstàncies de les últimes hores és prou bona aquí a l'estadi.
2: Doncs sí, la veritat és que fa molt de goig aquesta graderia del Camp Nou, però probablement hi ha unes 40.000 persones, si no arriben, 35.000, entre 35 i 40.
0: Algun oient ens explicava que, òbviament, des de l'Alt Empordà no havia pogut baixar, o des del Baix Empordà ha estat més difícil el desplaçament, qui hi anés en transport públic, avui tampoc no ho tenia fàcil.
2: Ara li preguntes a la Susi, que ve de la Garrotxa.
0: Mira, ja saludo la Susi Sala, que ens acompanyarà per analitzar aquest partit avui. Susi, hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: En el teu cas, des de la Garrotxa, menys problemes.
3: La Garrotxa, cap problema, he baixat per la C-17 amb molt de sol, igual com aquí ara a l'estadi, per tant, temperatura perfecta per aquest partit.
0: La gran novetat és l'entrada d'Aixa, que implica un moviment de peces i acaba deixant fora Kerolin. De seguida en parlem, però té sentit des del teu punt de vista?
3: Sí, totalment. És perquè Sidney se senti més còmode al mig del camp i aporti una miqueta més, i Aixa també estigui més en la seva posició natural.
0: I també ja des de la distància ens acompanya l'àrbitre del partit, Joan Fàbregas. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
0: Qui xiula avui?
4: Avui xiula Maria Planestrol, un àrbitre que el tret més destacat és que no és internacional. Si voleu, després en parlem d'aquesta circumstància.
0: Ja s'està a punt de començar aquest partit. Fem res, una pausa mínima i comencem.
5: Ei, perdona, una estrella.
6: Ei, una estrella.
5: Perdona, una estrella.
6: Una estrella.
5: Què? Un crit valent?
6: Vinga, tots units fent força.
7: Una estrella!
6: De seguida.
8: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
9: La TDG.
0: Un minut pel comptat i començarà aquest partit. Ja tenim les capitanes decidint l'ordre del camp i qui servirà d'inici, amb Patri i Atenea. I el camp, com dèiem, tot a punt perquè comenci aquest partit. Salmo, amb l'última fotografia i una mica de flaire de focs artificials, que hi ha hagut una petita traca just abans de començar.
10: Sí, l'olor de pólvora que acompanya aquesta imatge del Camp Nou en un partit que li queda poc per començar.
0: I avui a l'estudi el nostre casteller, el David Clopés, que estarà molt pendent del concurs de castell que s'està celebrant a Tarragona, a la plaça del Tarraco, sí. Arena. David,
11: no ja vegis els deures que he hagut de fer per posar-me al dia, però ara ja hi estic ficat. Mira, tant és així que just ara, just en l'inici d'aquesta TDG, amb Josep Almirall, tenim un castell que pot ser decisiu de Vilafranca, eh?
12: Tenim el 4 de 10 descarregat pels castellers de Vilafranca, un 4 de 10 apassionant. Quina descarregada, quin art el descarregar aquest castell, que no ha passat David Prats, per, diríem, ha estat complicat, però per cap moment crític.
13: En autoritat, els verds, que completen el 3 a 10 de sortida, i aquest 4 de 10 es posen líders al final d'aquesta segona ronda. La colla vella dels xiquets de Valls i la colla jove xiquets de Tarragona també han aconseguit aquest castell, l'han aconseguit carregar marea verda com la celebra aquesta consecució del 4-10.
11: Doncs Vilafranca, que es col·loca líder, eh, Sònia? I vinga, comença el partit.
0: Vinga, Vilafranca, el líder, comença aquí el partit del Camp.
10: Amb una primera possessió pel Barça al servei de banda d'Esmei Brooks. 21 segons de joc de la primera meitat. El Barça amb la pilota, amb una imatge preciosa del Camp Nou. Lluita la pilota Brooks des del costat esquerre. Amb Sidney, la novetat al mig del camp. Brooks busca la profunditat de Payor. S'avança, s'anticipa l'Akrar per refusar la pilota. Amb un Real Madrid que ve d'empatar aquesta setmana en Champions contra el Manchester City a camp del City i que ve disposat a plantar cara. Continua Serra Jordi, el creixement de Serra Jordi espectacular en aquesta segona temporada del primer equip. Acaba recuperant la pilota Froms, torna a jugar al Madrid i ho fa la primera possessió llarga del conjunt blanc sortint des del darrere.
2: Pau Quesada fa servir el mateix 11 que va fer servir per jugar davant el City amb aquest empat a un polèmic.
10: Ara és Brooks que ataca des de l'esquerra, la pilota queda morta a la frontal, la recull Patri. Patri busca la passada per Pina. No ha estat prou bona. Es perd per la línia de fons, serà servei de porteria pel Madrid.
0: Sentíem el tot gira per a Romeu, que deia que aquest Madrid té més control i més pausa, probablement per això també ell ha volgut assegurar el control amb Pina d'interior, amb Cim interior i Pina a la banda esquerra, no?
3: Sí, segurament, i també perquè en Pina, que fa aquesta funció de falsa mitja punta, de falsa extrem, li posarà molts problemes a Eva Navarro, que és una jugadora que té tendència, perquè és una extrem reconvertida a lateral, té tendència a pujar, i per tant la fixarà més i serà més difícil de marcar-la. Podrà entrar a segona línia Sidney, veurem també Serra Jordi entrant des de segona línia.
10: Ataca Graham dins l'àrea, fa la passada cap a Serra Jordi, busca la pilota al segon pal i arriba Brooks amb el cap, la rematada no és bona. Altra vegada l'aproximació del Barça, servei de porteria pel Madrid.
0: Arribava forçada i no ha pogut controlar la direcció d'aquesta pilota.
10: Som al 2 de joc de la primera meitat. 0-0 el marcador i el Madrid, que de moment no renuncia a sortir en curt, però que el Barça ja ha tingut les dues primeres aproximacions.
0: I en joc el lideratge de la Lliga, el Barça té 2 punts de marge respecte al Madrid.
3: I el Barça que surt pressionant molt alt avui, eh? Dins l'àrea petita, quasi bé, Claudia Pina pressionant a Froms.
10: I ara és Eva Navarro qui mira la sortida des del costat dret, acaba recuperant de nou el Barça, ho fa Sidney. Sidney s'ajuda amb Brooks. Brooks continua amb la pilota al costat esquerre, pràcticament a l'alçada del corna. Juga enrere Sidney. Sidney buscava Patri, de nou Sidney, trepitja la pilota. El gest tècnic de Sidney per jugar enrere. Cap a Fenasten, torna a començar el Barça. Pilota per Sidney.
0: De moment no l'ha olorat el Madrid.
10: Juga Patri, Patri amb Sidney, carregant el joc al costat esquerre el Barça, apareix Van Aston. Van Aston amb la pilota pràcticament fent d'extrema esquerra la central del Barça.
3: Ja li van veure el partit del City, entrant per banda, li agrada, i això que és central, però té molta projecció ofensiva.
10: Ara és Claudia Pina, qui altra vegada des de l'esquerra, jugada d'esperó, ho fan Brooks. Brooks busca la incorporació, apareix Patri a la frontal de l'àrea, gira la pilota cap al costat dret, cap a Aixa, controla i es perfila, obre encara més a la dreta cap a Graham. Graham...

0: l'esquerra, supera Suaumena Froms, fa el primer del Barça, Barça 1, Madrid 0, 4 de joc de la primera meitat.
1: L'han celebrat totes les jugadores juntes, ara Clàudia Pina fa aquell gest que fa sempre, que creua les mans i fa el gest de victòria o el 2 amb les dues mans, l'han celebrat en un córner, Clàudia Pina, que aquest és el seu sisè gol en aquesta Lliga F, és la màxima golejadora blaugrana a la Lliga.
2: Pau Casada pensarà que les seves jugadores han estat toves amb Pina, i Pina el que és una jugadora cabuda, i ha dit per aquí passo, per aquí passo, per aquí passo, finalment s'ha fet espai dins l'àrea entre un munt de cames blanques per acabar obrint el marcador, avançant-se el Barça en aquest clàssic minut 4, i el Barça que ja vol demostrar la seva superioritat des d'un inici.
3: A la jugada ve precedida d'una jugada de Graham per la banda, que sí, se'n pot anar de Sílvia Cristóbal. Quan a la primera jugada li havia guanyat la partida, Graham ha dit aquesta vegada ja no, i ha fet la passada cap al mig, i Pina ha persistit fins que s'ha endut la pilota i l'ha creuat molt bé, suau, a l'esquerra de Froms.
2: Pressionava Sens per darrere, era una altra de les jugadores que intentava que no passés.
0: Ara ataca el Barça del 9 des de l'esquerra, és Clàudia Pina. Clàudia Pina fa la passada per Payor, mira, ha guanyat la pilota Payor, anticipa Eva Navarro, refusa la pilota, es fa un embolic i acaba sent corna després de la pressió del Barça.
1: El primer del Barça.
2: Que Sens no ha volgut fer penal per darrere, ha estat tímida i tampoc ha estat especialment, diríem, contundent Anderson, que era la jugadora que tenia al davant Pina, quan hi ha una nova jugada d'atac pel Barça.
0: Doncs som als 5 i mig de joc, el Barça ja guanya, i el Madrid, de moment, que no ha passat ni del seu propi camp. El corna és des de l'esquerra, per fer la centrada, Graham. A prop de la pilota, Clàudia Pina. Graham aixeca el braç dret. 5, gairebé 6 de joc, fa la centrada. La pilota al segon pal, busca la rematada Brooks. Ha connectat la pilota, però ha marxat desviada, l'ocasió del Barça.
3: És una jugada semblant al gol que va fer Clara Serra Jordi a la seva tornada. El que passa que s'han intercanviat posicions i ha sigut Brooks qui ha intentat la rematada.
2: Recordeu que el partit d'avui el podeu seguir a DAZN i a Movistar, Vamos 3. Per tant, si el voleu seguir per televisió, ens podeu sincronitzar manualment a l'app o al web de Catalunya.
0: I ara es desplega el Madrid per primera vegada després del servei en llarg. És la pilota per Schroeder. Schroeder juga amb Caicedo. Caicedo encara més a l'esquerra cap a Cristóbal. I endarrereix la pilota cap a la central, Anderson.
1: Mentre bota el Camp Nou.
0: Anderson juga per dins amb Linda Caicedo. Caicedo juga de nou la pilota cap a Bella Anderson. Encara més enrere cap a Froms.
2: Hi ha mitja entrada al Camp Nou, però ambient de clàssic, eh, Sònia?
1: Sí, sí,
2: la gent animada.
1: Ambient, la gent no para d'animar. De fet, ja han estat votant, com ara us deia fa una estona.
0: Ara mira de baixar la pilota Schroeder. Després del servei al llarg de Froms, la guanya Sydney de cap. Manté la possessió, rep la trompada, Atenea, va a terra, Sidney, xiu la falta a l'àrbitre.
1: Schroeder és una sueca de 19 anys, ve del Haken, va marcar 30 gols la temporada passada, la primera Eurocop femenina de la temporada passada, va marcar els 4 gols de la final a doble partit contra el Hammarby, 3 d'ells en un hat-trick a la tornada, i va ser la màxima golejadora.
0: De nou al Barça, pilota Catacoll. A la seva pròpia àrea apareix Patri per ajudar la sortida, la construcció. Obre a l'esquerra, cap a Fanasten, fa el control. Van Aston, juga amb Sidney, que també ha vingut a rebre. Es desplega per l'esquerra Sidney Brooks, que és qui rep. Juga per dins amb Patri. Patri amb Serra Jordi. I encara més enrere, Mirene Paredes. Poc a poc el Barça guanya en metres. De nou Patri, amb Serra Jordi. Patri amb la pilota. Patri aixeca el cap. Busca sòcies, busca aliades. Troba a la dreta Aixa. Aixa controla. Juga amb Serra Jordi. Guanyant metres al Barça, avançant a poc a poc. Clàudia Pina, que apareix per on vol. Altra vegada Serra Jordi. Patri la demana en cura, és precisament qui rep. Trepitja la pilota, aixeca el cap, busca la profunditat per Graham, és bona. Graham deixa córrer la pilota, arriba dins l'àrea, entra Graham, mira, fer el retall. Anticipat. Cristóbal per refusar la pilota i enviar-la corna. El corna pel Barça.
1: El segon pel Barça.
3: Clàudia Pina, que podrà trobar-se més al mig, li deixa tota la banda esquerra per Brooks, i per Van Aston surt el Barça en sortida de dos, pràcticament.
2: De moment l'escenari és el dels clàssics que ens tenen habituats amb un Barça molt superior.
0: 8, gairebé 9 de joc de la primera meitat. 1-0 guanya el Barça. El corner en curt, un 3 contra 2 del Barça. Apareix Graham, vèrtex dret de l'àrea. Graham pot fer la centrada. Penja la pilota Graham. Busca la rematada Payor. Van estar en la lluita. Queda morta. L'acaba guanyant Irene Paredes.

0: Sirene continua amb la pilota, protegint-la com pot i mirant de forçar l'out. Toca la pilota en una futbolista del Real Madrid, en Cristóbal, i serà servei de banda pel Barça.
1: Els dos entrenadors d'en peus a l'àrea tècnica, tant Pere Romeu com Pau Quesada, de moment molt actius.
0: Recupera la pilota el Madrid, mira de sortir Caruso, buscava en llarg la profunditat d'Escreder. La passada no nota ningú i la recupera Catacoll.
2: David, més enllà del concurs a Castells, també estan expandent d'un parell de partits de bàsquet, eh?
3: Sí, que ja han començat, ho han fet a les 7 de la tarda. Està jugant el Barça, pista complicada, pista del Camp Múrcia, de moment empat a 10, tot just a l'inici del primer quart, i també està jugant bàsquet Girona, a la pista de Bascònia, empat a 12.
0: Payor controla la pilota dins l'àrea, li ha marxat un punt llarg, ha acabat tocant la pilota Anderson i escorna favorable al Futbol Club Barcelona.
1: El tercer hi compta perquè els clàssics del Barça han marcat a sortida de córner en 4 dels últims 5.
0: El corna serà des del costat dret. I ara el Madrid sí que tanca amb dos aquest corna. El 2 contra 2 perquè Graian per fer la centrada i també a prop seu Clàudia Pina.
2: Arrisca aquí el Barça, eh? Que són jugadores ràpides. També és cert que es queda Aixa, que és molt ràpida, i Serra Jordi.
0: Graian fa la centrada. La pilota buscava el punt de penal. Reclamar un possible penal, però hi ha falta del Barça. I per tant serà pilota pel Real Madrid.
4: Recordeu que avui tenim el bar low cost, és a dir, és una eina on els entrenadors el que han de fer, si volen que rebis una jugada, és entregar una targeta al quart àrbitre, que avisarà l'àrbitre principal, i en el cas que hi hagi un possible penal, una possible vermella, l'àrbitre revisarà el monitor peu de camp, doncs aquesta jugada.
1: Joan, una de les novetats avui televisivament parlant és que hi ha la RefCam, que s'utilitzarà per primera vegada en un partit de la Lliga F.
4: No sé, sí, ja ho hem vist a la Lliga masculina en altres partits, que és molt interessant perquè sobretot en jugades polèmiques es pot veure quin és el punt de vista exacte de l'àrbitre, i crec que també ajuda a empatitzar en algunes decisions que poden ser una mica més controvertides.
2: Clar, és que de fet, respecte a aquesta realització televisiva, imagino que el fet que hi hagi més càmeres, avui hi ha més de l'habitual a la Lliga
1: 16 càmeres
2: i
1: avui...
2: Això també ajudarà en cas de jugada polèmica.
4: I un mirador. Sí, sobretot el fet de, a més ser el Camp Nou, hi hagi més càmeres, en el cas de que hi hagi alguna mà o alguna jugada una mica més complicada de veure, doncs l'àrbitre disposarà d'aquestes possibles repeticions quan revisi l'acció.
0: I ara l'O del públic del Camp Nou, perquè el Barça ha sortit jugant des del darrere i Cata ha arriscat en la sortida, però ho ha fet molt bé.
2: Cata fent de Cata.
3: Per cert, que amb el gol que ha fet Pina es situa com a màxima golejadora en solitari. 6 gols en aquesta Lliga F, un més que el Schroeder, que n'ha fet 5.
0: Té la pilota el Barça. 1-0 al marcador. 12 de joc pràcticament de la primera meitat. Mira de recuperar el Real Madrid. Ho fa des de l'esquerra. Linda Gaicedo. Compte Gaicedo, que té molta velocitat. Gaicedo arriba al costat esquerre. Estic l'àrea. Pot fer la centrada. Atura, regira. Juga enrere. Fa la passada cap a Jacinto. Encara més enrere. Cap a Sens i Sens. Enrere cap a Lacrar. Torna a començar el Madrid. Des de la dreta, Eva Navarro. Eva Navarro jugant per dins. Nou Eva Navarro amb la pilota. Per verticalitat, juga una mica més enrere i fa la passada cap a Lacrar. El Madrid és el seu propi camp. Eva Navarro, l'alçada del mig del camp. La demana a la dreta, Tenea. I apareix per dins André Jacinto, que té la pilota. Buscava la profunditat cap a Tenea. Recupera el Barça. Era Clàudia Pina qui buscava la passada cap a Andrea Payor. No ha estat bola. Recupera el Madrid.
2: Llàstima, perquè aquí era una jugada ideal per activar Payor, eh?
5: Sí, Payor, que necessita marcar gols perquè ha tingut un inici.
0: Ara hi havia la profunditat del Real Madrid. Ha aparegut Cata Coll per tocar la pilota. Estaven fora de joc Schroeder i l'àrbitre ha invalidat la jugada.
5: I deia que Payor ha tingut un inici de Lliga potser no tan encertat com els darrers anys i li convé que pugui marcar gols i tornar a agafar confiança.
0: Som al 13 amb 10 segons de la primera meitat, 1-0 al marcador. Guanya el Barça.
2: Perquè ara deia el club és que Pina en porta 6 de gols i quan se'n porta Payor?
3: Payor,
1: 1 a la Lliga. Un.
3: Sí, només
2: un. Ha de finar a punteria, a veure si avui fina.
0: Juga la pilota al Madrid. Ho fa Anderson a l'esquerra amb Caicedo. Pràcticament a l'alçada del cercle central. De nou Anderson aixeca el cap, busca el llarg, la profunditat d'Escreder, apareix de cap Irene Paredes per refugiar la pilota, està fora de joc clarament. Escreder xiula l'àrbitre, recupera el Barça, que juga amb Sidney, obre una mica a l'esquerra cap a Van Aston. Van Aston trepitja i espera l'arribada, la pressió a les futbolistes del Madrid. Surt amb Serra Jordi. Serra Jordi amb Patri. Patri troba alliberada Clàudia Pina. És molt bona la passada. Pina activa l'esquerra Brooks. Brooks fa el control. Tres quarts de camp, costat esquerre. Brooks es despenja Payor. A l'esquerra Payor protegeix, juga una mica més enrere cap a Van Aston. I el Barça que intenta dormir aquesta possessió. Ho fa a través de Serra Jordi. A l'esquerra amb Patri. Patri aixeca el cap, jugada nou amb Serra Jordi. Canvia el ritme Sidney. Sidney a l'esquerra amb Van Aston. Van Aston apareix per dins. Clàudia Pina és a la frontal. Fa la passada a l'esquerra. Dins l'àrea Brooks. Brooks fa la centrada. Busca a Payor. Li queda mort a Serra Jordi. Fa el xut amb l'esquerra. Top en una defensora del Madrid. L'àrbitre diu que res. Reclamar un possible penal. Les futbolistes del Barça i és el Madrid.
1: Es queixen moltíssim. Es queixen moltíssim. Pina també.
2: Sidney és la que Sidney reclamava alguna jugada sobre ella.
1: Sí, sí.
2: Aquí el camp no ha costat de veure's, eh?
5: Demana revisió al Barça.
2: Doncs veurem, el Barça revisarà, recordem, perquè és el que ens...
1: Tocava Clàudia Pina al braç com si hi hagués hagut...
4: Hi ha una subjecció claríssima, és a dir, la jugadora del Madrid el que fa és subjectar la samarreta. El tema és, Sidney acaba caient per aquesta subjecció, és el que haurà de valorar l'àrbitre. Recordem que només és penal en el cas que aquesta subjecció hagi provocat que la jugadora del Barça caigués, però vaja, la subjecció és claríssima. Veurem, perquè és una jugada molt complicada de resoldre per part de l'àrbitre, perquè jo realment no tinc clar que vagi així la penal.
2: L'estirada és molt clara, i et diré una cosa.
4: Sí.
2: Això, a la Lliga F, en partit de jornada habitual, és probable que no el xiulessin, però tenen la càmera slow motion, és a dir, es veu molt més clar del que es veuria en un partit de Lliga F.
5: Avui hi ha més mitjans, i per tant, és molt possible que en la revisió l'àrbitre decideixi que és penal, eh?
4: Aquest tipus de subjeccions a càmera lenta encara clar, sembla una miqueta més.
2: Però, sí. Si n'hi ha caigut, perquè ha notat l'estirada? Clar, jo no sé si arribava o no arribava a la pilota, que és probablement el que haurà de valorar, en aquest cas, Maria Planes.
1: Clàudia Pina ho ha vist claríssim, perquè de seguida li ha donat suport a les queixes i ha anat a dir-li a Pere Romeu.
4: A mi, honestament, tot i que la subjecció existeixi, em sembla poca cosa per assenyalar penal.
2: Doncs encara decidint l'àrbitre del partit. Mentrestant, les jugadores del Madrid, òbviament que crec que era un servei de banda. Clar, el Barça no sé si ha tingut temps de veure repeticions, perquè aquí has de decidir molt ràpid abans que reprengui el joc, no?
4: Això mateix, sí. D'acord. Això mateix, un cop reprengui
5: el
4: joc.
5: El que ha fet és
1: acostar-se a les jugadores, sí. Jo crec.
5: Oh, s'ha acostat ràpidament a la banqueta i un dels seus ajudants de seguida li ha entregat la targeta.
4: La veritat que és un paper per l'àrbitre, perquè és una jugada que està tan al límit i també s'ha d'entendre el context del partit. Aquí, pràcticament, un 2-0 et resol el partit. Llavors, també és una cosa que segurament, de manera inconscient, tindrà en compte l'àrbitre quan estigui revisant la jugada.
0: La sensació és que pot pitar qualsevol de les dues coses. Jo ho veig més penal que no penal, però entenc el que dius, Fàbregas, en el sentit de la intensitat de la força i quan, a quina distància li quedava la pilota també a Sidney, que això suposo que també computa una mica.
4: En tot cas, la defensa del Madrid ha sigut molt poc intel·ligent perquè la jugada no era tan perillosa, era a la frontal de l'àrea i se l'ha jugat moltíssim. I si li xiula en penal, tampoc pot dir absolutament res.
2: Qui és la jugadora Caruso, no? Diria que és Caruso. La jugadora
5: que passa és que Sidney tenia la posició guanyada.
1: Ja té decisió presa. Mira, ensenya una targeta groga a la banqueta, imagino que per queixar-se, no sé qui li ha ensenyat exactament, però l'àrbitre ho ha vist clar, ha acabat de veure la jugada al bar i ha anat directament a la banqueta. No hi ha penal.
0: Doncs no hi ha penal. Déu Maria Planes, després de revisar la jugada. I el Barça que ha perdut aquesta targeta de revisió.
2: S'endú la xilada, es posava les mans del cap Patri, la capitana que parla ara amb Maria Planes. Perquè no acaba d'entendre, veient... Clar, jo entenc les jugadores del Barça, diuen, però és que es veu claríssima l'estirada. El que passa que no totes les subjeccions de samarreta suposo que
4: mira,
2: han de ser penal.
4: Teòricament, el que diu el reglament és que qualsevol subjecció és penal. El que passa és que a la pràctica el que els diuen és que la subjecció ha de evitar un moviment, ha de fer que la jugadora no pugui rebre la pilota, i una miqueta sí que és així, però no és una jugada tan clara com perquè crec que en un clàssic s'ha requerit una miqueta més per fer la pena màxima.
0: Ara ha anat per terra Clàudia Pina i reclama Pere Romeu i les futbolistes del Barça la targeta groga per Caruso, crec que ha estat.
1: Sí, que també està estès a terra, ara s'aixeca, l'ajuda Sidney a aixecar-se, Pina també es posa dempeus. No sé si David has pogut veure, us ho han ensenyat per la tele, que li ha ensenyat la targeta groga l'àrbitre.
2: En principi Caruso.
0: No, diu
1: no, no, la banqueta, la banqueta.
2: Ah, de la banqueta, de la banqueta, sí, sí. D'acord.
1: No, ara.
2: No sé si... Bé, el David ens dirà que...
3: Tenia la mirada, saps què passa? Tenia la mirada, perdoneu, els castells, perquè estava en un moment important. Deixa'm que li pregunti el Josep Almirall, perquè estaven pendents de la Jove de Valls fent un intent que els permetria progressar a la classificació, però han fet llenya, oi?
6: Ha caigut el 3-10 de la colla Jove, si aquests abans, però l'han aconseguit carregar in extremis. Ha sigut l'enxaneta posar el segon peu abans d'iniciar el moviment de sortida, aixeca la mà i el castell s'ha ensorrat. En aquests moments, la colla Jove, si aquests abans, tercera al concurs.
3: Bé, doncs encara Vilafranca al davant.
0: El Camp Nou l'acaba de tenir claríssima el Barça. La centrada des de l'esquerra de Graham. La pilota enroscada li queda morta a Patri. No precisa la rematada pràcticament a un metre de porteria i acaba sortint desviada després que toqui a Froms, la portera del Real Madrid, i es corna a favor del Barça.
4: Sí, i deixa'm dir que abans la targeta d'Eva Navarro, la primera del partit, crec que se la podria haver estalviat i ha escollit malament aquesta primera amonestació, perquè és molt important, perquè és el que et marca el llistó de la resta del partit.
0: El corna, la treu Froms amb el puny, l'acaba recuperant Irene Paredes des del costat esquerre, deixa la pilota inflària cap a Patri, Patri mira de conduir, acaba perdent la pilota de Patri, recupera el Madrid des de l'esquerra, Jacinto volia sortir al llarg, la pressió alta del Barça i acaba sent servei de banda favorable al Madrid.
5: Crec que Pere Romeu li està guanyant la partida a Pau Quesada al mig del camp posant a Sidney, perquè el que està evitant és que el Madrid pugui combinar per dintre, que és el que justament li va sortir bé a la primera part de l'altre dia amb el Manchester City, i això els està creant moltes dificultats per desplegar-se en atac.
0: Ara és el Madrid qui vol servir ràpidament, però ha seguit, ha estat atent, ha estat llesta i ha activat una segona pilota, la qual cosa ha endarrerit el servei del Madrid, que volés aprofitar que les futbolistes del Barça no estaven ben situades al terreny de joc. Recupera la pilota el Barça. Clàudia Pina, cercle central. Obre la pilota a la dreta, cap a Graham. Graham controla la pilota i espera. Juga enrere, cap a Aixa. La demana encara més enrere, Cata Coll, que és precisament qui rep la pilota. Juga Cata. Al punt de penal. Espera que el Madrid salti a la pressió. Obre la pilota a la dreta. Cap a Irene Paredes. Paredes s'ajuda a Patri. Patri amb Pina. Pina jugant pràcticament d'interior. I és Brooks qui es queda al carril a l'esquerra. Cata. Cata obre la dreta. Irene Paredes. Tot això pràcticament dins l'àrea del Barça. Aixa. Aixa mira de connectar amb Paiori. Descarregar la pilota. L'acaba guanyant Patri. Patri amb Serra Jordi. Surt amb Pina. Pina obre la dreta cap a Graham. Desdoble Sidney. Graham mira de canviar el ritme. Busca la profunditat per Paior. Anticipat Anderson. Toca la pilota, refugia. I és servei de banda fora pel Barça.
3: S'acaba per cert primer quart Lliga CB de bàsquet a Múrcia, on el Barça està empatant 18-18, Ucamp 18, Barça 18. Ja ha començat segon quart a Vitòria. Girona per davant. Bascònia 22, Girona 29.
0: 22 amb 5 segons de la primera meitat. L'1-0 al marcador. Ataca el Barça. Cata. Cata serveix directament amb Clàudia Pina. Obre la pilota a l'esquerra cap a Smey Brooks. Brooks jugant Van Aston. Van Aston a punt de perdre, però acaba apareixent Brooks per ajudar-la a governar la possessió blaugrana. Brooks. Brooks busca la profunditat amb Serra Jordi. La passada no ha estat bona. Recupera la pilota al Madrid. Es fa un embolic Anderson a punt de recuperar Sidney. Apareix Cristóbal per allunyar la pilota i ser servei de porteria pel Madrid. Ai, pel Barça.
2: El Barça està fent una cosa molt bé, que és que el Madrid pràcticament no ha aparegut per l'àrea de Catacoll. Té jugadores al davant molt perilloses, però que no aconsegueixen enllaçar quatre passades per poder tenir joc ofensiu.
5: És que la pressió del Barça és molt alta i a tot el terreny de joc, des de la sortida de Froms de sortida de porteria fins a la pròpia àrea de Catacoll, si fa falta. Pina està defensant o està ajudant en sortida de pilota a la ratlla de l'àrea gran.
0: La sortida en curt del Barça al servei de porteria és una bogeria. O sigui, quatre futbolistes del Barça dins l'àrea, quatre del Madrid amb Catacoll a més, i el Barça sortint en curt igual.
2: No apte per infarts, vols dir?
0: Clarament.
1: Ara Sidney està estès a terra, ha rebut un cop a la cara, s'hi apropa les seves companyes per veure si està bé. Es toca els ulls, com, bueno, la cara, vaja. Es posa ara dempeus.
4: No sé si no sé si s'ha posat amb la mà o al peu.
1: Com a, entre la, com a la mandíbula i els ulls, no? Una barreja.
0: Juga la pilota al Barça. Ho fa Mirene Paredes, obre la dreta cap a Aixa. Aixa busca la profunditat de Graham. Graham mira de guanyar-li la cursa a Cristóbal, guanya la pilota Graham. Continua Graham. Graham amb la pilota al cama dreta. Busca la línia a fons Graham, mirava de retallar cap a dins. Ha aparegut Jacinto en la correcció defensiva i ha recuperat la pilota pel Madrid.
2: Era difícil ara, però és cert que si el Barça aconsegueix sortir de la pressió, té espais.
1: Jacinto és una de les novetats d'aquest Real Madrid, d'aquests fitxatges, 24 anys, portuguesa, migcampista amb la Real Societat, va jugar la temporada passada, té 62 internacionalitats amb Portugal, és la seva cinquena temporada a la Lliga F.
0: Juga la pilota Van Aston pràcticament a l'alçada del mig del camp, a l'esquerra la demana Brooks, connecta amb Pina, Pina activa Brooks des de l'esquerra, Brooks busca la profunditat, guanya en la cursa Ivan Navarro la pilota, Brooks va a terra i la guanya, enorme la recuperació de Brooks, Brooks des dins l'àrea, pot fer el xut, l'atrapa Froms. L'ocasió del Barça a través del xut de Brooks des del costat esquerre.
2: S'ha internat molt fàcil a l'àrea, però li han tallat bé les línies de passada i tenia poc angle per provar el xut, tot i així ho ha provat.
0: Ara és el Madrid qui surt des del darrere, ho fan Froms. Froms busca llarg a ningú perquè l'acaba recollint Patri tot sola. A punt de perdre el Barça, Van Aston en la pressió, acaba fent-li falta Atenea i és pilota pel Madrid.
5: El Madrid volia intentar, amb aquest plantejament, que ni Serra Jordi ni Patri juguessin de cares a la porteria del Madrid, sinó que haguessin de jugar d'esquenes. No se n'estan sortint i les dues estan dominant al mig del camp i canviant la pilota per on volen i trobant Pina per on ella vol, per dins i per fora.
0: Juga la pilota Eva Navarro. A la dreta, amb Caruso. Controla la pilota. Saltava la pressió Patri, també Brooks. Mirava de connectar Caruso amb Atenea. Ha acabat tocant la pilota, Brooks, i servirà al Madrid.
1: El Madrid ha perdut un partit en aquesta Lliga F. S'han disputat, aquesta és la sisena jornada, n'ha guanyat 4, n'ha empatat un. És segon a la classificació.
0: La guanyava Irene Paredes amb el cap, ha refusat també cap a la banda, el servei de banda pel Real Madrid, la lluita Sydney, l'acaba recollint Atenea, Atenea amb la pilota, busca l'acció individual, apareix Patri per corregir, l'acaba recuperant de nou Atenea, va a terra Van Aston per interceptar la pilota, se la queda Brooks, Brooks dins l'àrea del Barça, surt amb Serra Jordi amb Sydney i Sydney amb Patri, Patri aixeca el cap i busca Payer tot sola, la passada és molt bona, Payer contra el món, se li acosta la crar, continua Payer, espera l'arribada de Sydney, juga precisament amb Sydney, és a la frontal de l'àrea, s'adona amb Sydney, Sydney al xut, fora! Ha enroscat la pilota, ha marxat desviada, l'ocasió del Barça a la contra.
2: Era boníssim el xut, és cert que ha triat un segon de més en preparar-se la pilota i arribava Caicedo per darrere corrents, però tot i així ha tingut espai per carregar la cama i poder xutar.
5: I hem tornat a veure el que dèiem abans, que quan Patri està de cares a la porteria contrària, la passada pot ser curta o llarga, però és precisa i deixa amb avantatge la jugadora del Barça.
0: Ara es desplega el Madrid, ho fa amb Schroeder, fent de nou, Schroeder s'ajuda enrere amb Jacinto, obre encara més a l'esquerra la pilota cap a Cristóbal, Cristóbal trepitja i retalla cap a dins, per jugar enrere cap a Bela Anderson. Trepitja la pilota Anderson i encara més enrere cap a la portera, cap a Froms. Som al 27, amb 20 segons de la primera, 1-0 guanya el Barça. Es desplega la Crar. La Crar en la conducció, s'ajuda amb Schroeder, no fa una bona passada cap a Stens, acaba recuperant altra vegada el Madrid, i és Bela Anderson qui fa la passada cap a Linda Caicedo, sobre seu Aixa, engega la moto Caicedo, Caicedo supera Aixa, Aixa aguanta el cos a cos, la lluita d'Aixa acaba recuperant la pilota, enorme Aixa, aguantant a Caicedo i recuperant la pilota pel Barça. Caceura a través de Patri. Patri aixeca el capo. Troba altra vegada Payor. Payor va contra Bela Anderson. És dins l'àrea, costat dret. Payor retalla cap a dins. Continua Payor. Continua Payor. Continua Payor. Queda morta Pina. Gol, gol, gol, gol. Supera Froms per fer el segon, Barça 2, Madrid 0.
1: Estira per terra Clàudia Pina de genoll. Cubells es fa un petó a l'escut, celebra aquest segon gol ara ja amb totes les seves companyes. És el setè gol a la Lliga F que fa Clàudia Pina, Pichichi per tant en solitari en aquesta Lliga.
2: El Madrid que és ambiciós, però això implica que deixi espais al darrere i el Barça aquí és letal. Primer ho ha provat Payor, que tenia un 1 contra 1, no se n'ha sortit, però el seu xut rebotat ha anat a parar els peus de Pina, que no ha perdonat i que marca el seu segon gol d'aquest vespre.
5: I Clàudia Pina, que fa gols de totes maneres, per insistència com el primer, amb un bon xut en aquesta ocasió. Molt bé també l'entrada d'Eva Payor de dreta cap al centre. Li ha faltat una mica més de precisió en la rematada, és el que diem, que Payor segurament no està en el seu moment òptim, però esclar, estem a principi de temporada.
2: S'ha fet espai, però és cert que sí, la rematada li quedava a la seva esquerra, que no és la bona.
5: Que no és la bona, sí, sí.
2: Que no és la bona i per això tampoc ha pogut segurament precisar del tot bé el xut. A tot això l'havia impulsat des del mig del camp Patri, que clar, quan tens una jugadora com
5: una
2: Patri
5: més,
2: per llançar contra atacs, exacte, una més, doncs és el que passa, que et deixa amb avantatge per tot el camp per davant, per escapar-te, i no ha estat en aquest cas Payor, però sí Pina, que ha aprofitat el rebuig.
0: Dos quarts de vuit del vespre i la cosa no canvia. Barça 2, Madrid 0. El domini és total i absolut del conjunt blaugrana, superant altra vegada el Madrid. Ataca el Barça. Patrick carrega la cama, la treu Froms. En dos temps li queda morta Payor, la rematada de semixilena. La que va recollint Brooks dins l'àrea. Brooks fa el dribbling, supera, fa la passada de la mort, queda enrere. Ataca el Barça altra vegada, la recull Patrick. Però hi ha hagut, crec que fora de joc o falta, per part del Barça, i serà pilota pel Real Madrid.
2: No s'ha acabat d'atrevir Payor a fer la xilena completa, eh? I aleshores era difícil. No sé si el fora de joc era de Payor en aquesta jugada.
3: Per cert, tenim final a la Primera Federació a Can Dragó. Estan pendents del Sant Andreu i Biel Cadilla. Confirmem que se li escapen els 3 punts al Sant Andreu, eh?
7: Sí, ha deixat escapar aquests 3 punts en l'últim sospir. El Sant Andreu, que havia remuntat el 0-1 en contra, guanyava 2-1. Una falta lateral mal defensada. La remata Quintana dins l'àrea i fa la igualada. Acabat ja el partit. Sant Andreu 2, Antequera 2.
3: Gràcies, Biel.
7: Fins ara.
0: Al Camp Nou juga la pilota al Madrid sota els crits del públic del Futbol Club Barcelona. El 2-0 i la sensació de superioritat de moment incontestable del Barça. Barça 2, Madrid 0. Juga la pilota Froms.
5: És que és molt superior el Barça. Fixeu-vos en la jugada anterior com Brooks amb molta facilitat supera Eva Navarro, es planta a dins l'àrea, fa la passada enrere.
0: Recupera la pilota Clàudia Pina. Buscava el tema meva, no se n'ha entès. Pina i Payor, li deixava la pilota Payor, tirava la desmarcada Pina, però recupera Brooks sobre Eva Navarro, costat esquerra. Juga la pilota enrere cap a Clàudia Pina, controla amb la dreta, deixa la pilota a la frontal. Ara sí, Pina, és dins l'àrea, Pina, xuta! El tercer! Gol! De Clàudia Pina! El tema meu en Patri, xut curt, el pal curadal de Clàudia Pina, fa el tercer del Barça. Barça 3, Madrid 0.
1: Doncs ja en té 3, Clàudia Pina, en aquest partit. L'ha celebrat en el mateix córner que els altres dos, i una altra vegada fent pinya amb totes les seves companyes.
2: Aquesta ens la sabem tots, ens l'han telegrafiada en el moment que Pina ha buscat Patri. Tots sabíem que la buscaria a l'interior de l'àrea. No ho sabien tant les jugadores del Madrid, pel que hem pogut comprovar. Assistència de Patri, hat-trick de Pina. I la pregunta ja la tenim resolta. Què? Hi haurà igualtat aquest any? Doncs no, la resposta és la de sempre. El Barça molt superior a aquest Real Madrid, que ara ha de vigilar el factor mental, perquè mitja hora de joc i es troba amb un 3-0 al Camp Nou.
1: Les jugadores del Madrid han fet una mena de pinya amb la portera, tot just han encaixat aquest tercer gol. Estan tocadetes, les jugadores del Madrid, ara.
5: Home, el Madrid, que sempre, cada cop que visita el Camp Nou, intenta vendre que estan un passet més a prop i es troben en mitja hora de joc.
0: I ara ataca altra vegada el Barça. Graia més dins l'àrea. Graia pot fer el quart. Graia en retalla el quart, el quart. Quin golaç. El quart de Graia, amb quina acció combinativa. De Graia amb Empire, fa el quart al Barça. Gol de Graia amb Barça 4, Madrid 0, mitja hora de joc.
1: I com l'ha celebrat Graia, amb l'ha celebrat amb energia, amb alegria, i ha cridat a Empire perquè s'apropés a ella. S'han abraçat, ho han fet elles dues, i després totes juntes en una nova pinya en encara mira el públic, aixeca els braços per celebrar aquest gol.
5: Minut 33 de partit i el Barça que ja guanya 4-0. Amb aquella pausa que només tenen les jugadores escollides, Graham ha arribat a l'àrea, ja estava sola abans la portera, però ha fintat per rematar amb l'esquerra i a plaer aquest 4-0, quan òbviament aquest Camp Nou, que ara sí presenta una molt bona entrada, jo crec que arribarem als 40.000 espectadors
1: votant tot el Camp Nou. És el quart gol que fa Graham en aquesta lliga, estava molt contenta, aquest sí que l'ha celebrat molt, molt més que els de Champions.
5: Però en quin moment està, Graham? És la jugadora en atac, juntament amb Clàudia Pina, òbviament, que està en un moment més dolç, molt superior a les seves rivals.
3: És que el Madrid, perdoneu,
0: fa la centrada a Tenea. Buscava carregar la cama Schroeder. Queda morta la frontal. La guanya Stens. Stens obre la pilota a la dreta cap a Tenea. Per un punt de verticalitat, el Real Madrid continua Tenea amb la pilota. Obre encara més a la dreta, cap a Eva Navarro. Davant seu Brooks. Brooks l'aguanta. Fa la centrada Eva Navarro. La pilota l'ha aturat Cata. Deies, Clopés.
3: No, anava a dir que el Madrid en 28 clàssics, comptant els 4 gols d'avui, ja han encaixat 111 gols. 111, és que és una barbaritat.
5: Clar, però és que a més tu li comptes els d'aquell any que es deien tacón, però ja no oficialment.
3: El 9-1, sí. Que home, clar, que li compto, clar, que li compto.
5: Clar, clar.
2: Ells no el compten, David.
3: Home, doncs que no el comptin.
5: No, perquè jo crec que aquell any venien com a... És a dir, la samarreta portava ja l'escut del Madrid? Aquí tinc el dubte.
3: Jo crec que sí, eh? Ara ho buscarem, però diria que sí, eh?
5: I es deien Real... No, i
3: eren
5: es deien tacón, encara.
3: Eren tacón,
5: però ja portaven l'escut.
3: Sí. Ara ho confirmarem.
5: Bé, en tot cas, sí, dos clàssics avall, la superioritat és aclaparadora.
2: I el factor mental que deia Sònia ara és molt important, perquè elles que es pensaven arribar en un moment en què semblava que sense Alexia, sense les jugadores que havien marxat aquest estiu, estarien un puntet més a prop, amb bons fitxatges, jo crec que el Madrid ha fet bons fitxatges, el Barça l'està esclafant d'una manera aclaparadora.
3: Mira, en aquell partit del 7 de setembre del 2019, aquell 9-1 al Johan, el Barça davant del tacón, sí que duien l'escut del Real Madrid a l'interior dels dorsals, però el duien.
5: D'acord. Bé, sí, li pots contar aquests clàssics, que sempre és més maco, perquè aleshores ja superes la xifra dels 100 gols, fins i tot.
3: I el Madrid ha fet 13 gols en aquests 28 clàssics.
5: Sí, imagina't.
0: Massa que concedeix el Barça. 4-0 el marcador del Camp Nou, 36 de la primera meitat, el domini és total i absolut. Juga la pilota Sydney.
5: Mira, aquest nou cicle d'un Barça sense Alexia, de moment és el cicle de sempre. El Barça molt superior al Madrid.
0: Sydney jugant en curt. En Patri espera la pressió del Madrid, que no salta, que vol obrir la pilota a la dreta Sydney. Patri li diu, home, continua aquí fins que el Madrid no salti. Tu juga aquí en curt. Serveix el Madrid amb Anderson. Des de l'esquerra fa la passada, apareix Irene Paredes amb el cap per guanyar la pilota, la deixa córrer Serra Jordi, mira de guanyar-la, acaba anant per terra, no xiula res, l'àrbitre aconsegueix la pilota pel Barça, Van Aston.
1: Ja es fa la onada aquí al Camp Nou.
0: Cercle central, obre a l'esquerra cap a Brooks. Brooks de nou amb Van Aston. La demana en curt Patri, però prefereix jugar una mica més enrere, cap a Irene Paredes. De nou Van Aston. Amb Sydney. Sydney trepitja la pilota, obre a l'esquerra cap a Brooks. Li demanava l'espai Clàudia Pina, preferit jugar amb Payor buscava Clàudia Pina, acaba recollint la pilota al Madrid des de l'esquerra, era Caruso, la treu en llarg cap a terreny de ningú i serà un servei de banda favorable al Barça.
1: Aplaudeix Pere Romeu.
0: Sydney amb la pilota, li demana Brooks que ho faci ràpid. Brooks juga ràpid precisament amb Patri de cap, la guanya Payor, Patri fa la centrada, acaba refusant la defensa del Madrid, que se la treu de sobre Serra Jordi, guanya la disputa, apareix Graham, de nou Serra Jordi, trepitja la pilota a l'alçada de la mitja punta, juga amb Patri amb Clàudia Pines a la frontal de l'àrea. Pina espera l'arribada d'Aliades.
5: Com està Pina?
0: La pilota acaba refusant Eva Navarro i guanya la pilota el Madrid.
5: Està que plena de confiança Pina, és el que dona un hat-trick contra el Real Madrid. De fet, si hi ha alguna jugadora que la motiven
2: aquests partits. Aquesta és Clàudia Pina, ara intentava dintre de l'àrea tornar a fer una jugada espectacular per mirar de fer el seu quart en el compte golejador. Hat-trick no sé avui, si el tenia.
4: Avui la votaré, jo crec que l'MVP.
5: I Patrick és molt generosa perquè s'ha trobat a dins l'àrea, que sí. Tenia tot l'avantatge per xutar ella sola i ha fet la passada al mig, que s'ha equivocat i li ha robat les jugadores del Real Madrid.
2: Que potser era més fàcil que xutés, realment.
5: Sí, sí, tenia la posició guanyada.
0: Som al 38 i mig de joc de la primera meitat. Barça 4, Madrid 0, Barça 4, Madrid 0. La passa en profunditat cap a Skreder. Clarament estaven fora de joc. Xiula Maria Planes i serà pilota pel Barça.
2: Sí, era la primera que ho sabia.
3: Si em descompteu el 9-1 contra el Tacón, ara estava mirant, màximes golejades del Barça, bé sigui a casa o fora, en són 6. En 3 ocasions el Barça li ha fet 6 gols al Madrid. Ho dic perquè potser avui és un dia per superar-ho.
2: Fa pinta. Sí, anem camí, anem camí.
3: De fet, l'últim precedent és un 6-0 a la Champions.
2: Sí, sí, mira, l'únic cop que el Madrid ha plantat cara en els últims duels és precisament el partit de la temporada passada a Montjuïc. Va plantar cara pel que fa al joc, no pel que fa al resultat, perquè va ser 4-0, però és que allà vam arribar, crec, al 90, amb 2-0, i el Madrid havia fallat un penal en una estona de joc on va dominar el partit. Però si el dia que plantes cara t'endús un 4-0, és difícil que ho puguin, vaja, que ho puguin superar.
0: Juga la pilota Froms, la portera del Real Madrid, que ocupa la titularitat en lloc de Missa, que ha abandonat el club aquest estiu.
1: És de les més veteranes, 31 anys té Froms.
0: Ara ataca el Madrid, la pilota al canvi de joc, és Atenea dins l'àrea, Atenea controla la pilota, Brooks davant seu, continua Atenea, aguanta Brooks, regira Atenea, fa el xut, atrapa Catacoll.
5: S'equivoca Atenea perquè hi havia dues jugadores que entraven a rematar, Espreda i Linda Caicedo, si no m'equivoco, i el que fa és xutar el cos de Catacoll.
2: I Atenea, que deu ser de les poques jugadores que s'han dut tots aquests gols que deia el club és?
5: Segurament, sí.
2: Perquè, sí, clar, com que van canviant de projecte cada temporada, canvien moltes jugadores i Atenea, evidentment, ara és capitana i la més veterana.
1: És la sisena temporada que juga al Madrid.
2: Sisena temporada...
5: És que ara mateix, de l'equip de l'any passat, potser hi ha l'Acrat i Atenea només, al terreny de joc.
2: Doncs sí, perquè Froms estava lesionada l'any passat.
0: I Eva Navarro, no?
5: Eva Navarro, també. Cert, sí.
0: Juga la pilota Cata. Cata, el teva meva amb Serra Jordi. Cata espera i espera i espera i surt neta cap a Sydney. Mare meva, Sydney, mira de connectar amb Eva Pallor, descarrega Eva Pallor, serà un servei de banda favorable al Barça.
2: És que ha de ser desesperant fer una pressió tan profunda i que una vegada rere una altra, s'ha de dir que el Barça arrisca, però li surt bé, una vegada rere l'altra te la superin.
5: És que no n'ha errat ni una, el Barça. Tenen una precisió d'aquestes jugadores al primer segon toc que no té ningú més al món.
0: Obre Pàtria a la dreta cap a Graham, amb camp per córrer. Graham controla, fa la centrada tal com ve. Toca la pilota en Anderson, se la treu de sobre Cristóbal. Cristóbal mirava de jugar llarg cap a Linda Caicedo. Ha refusat Irene Paredes, que s'ha pogut fer mal i servei de banda pel Madrid. Que juga ràpid, activa Linda Caicedo, fa el control. Skreder amb ella, és un 2-2. Linda contra Aixa. Continua Caicedo. Caicedo amb la pilota és dins l'àrea. Continua Caicedo. Caicedo, el xut per sobre. El travesser pràcticament ha acabat marxant desviat i serà un servei de porteria pel Barça.
3: Per cert, deixem que actualitzi. D'aquí no res, passarem per Tarragona perquè a la tercera ronda la Vella de Valls intentarà el seu castell de gamma extra per intentar acostar-se als líders, de moment incontestables, Vilafranca al capdavant. Som a la tercera ronda d'aquest concurs de castells, ara pendents de la Vella de Valls, que de seguida proven el castell.
2: Són 5 rondes, no?
3: Sí.
2: David?
3: Sí, sí.
2: Doncs ara, de seguida, ens avises tu mateix.
0: Enllarcat a buscant a Pallor. Pallor aguanta l'embestida de la Crat. Continua Pallor. És un 2-3. Obre l'esquerra cap a Graham. Graham fa el control. Graham retalla. Graham carrega la cama. Marxat, desviat. L'ocasió del Barça al 42 de joc amb el 4-0.
1: Es lamenta Pallor d'aquesta jugada. Mira el cel, es posa les mans a la cara.
2: El Barça, que està sent molt contundent, però també té moltes arribades al seu compte particular ara ja, eh?
5: Sí, ha començat el partit, que potser no en tenia tantes, però l'acaba fet el segon gol. A partir del segon gol, el Barça n'ha tingut moltíssimes.
2: Pel que comentàvem, també el factor mental ha d'influir.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: No pots pressionar igual quan vas empatar 0 que quan vas perdent 4-0.
0: Juga la pilota al Barça, ho fa a través de Serra Jordi. Serra Jordi s'ajuda amb Patri. Patri va guanyant metres... Patrick cap alçat, busca la centrada al segon pal, espera Brooks, refusa la defensa del Madrid, mira de guanyar-la, fanasten en la pressió, estaven fora de joc Brooks i és pilota pel Madrid.
2: Quin resultat vas dir, Sònia?
1: 3-1.
2: Ah, el veies més, una mica més ajustat, eh?
1: No, va veure 4 gols, fins d'ara.
2: Va veure 4 gols.
1: No els va saber com col·locar.
4: I ara què veus, Arlequí?
1: Això va per llarg, avui.
2: Va per llarg, vols dir que hi haurà golejada més... Veurem molts més gols, eh?
1: Sí, sí, tant.
3: Ara que parlaves d'arribades, Sònia, a 14 rematades del Barça a porteria, 6 entre els 3 pals, 4 d'elles acaben en gol, 3 rematades del Madrid a porteria, 2 entre els 3 pals.
2: És que ha produït molt el Barça.
0: Ara haurà la pilota a la dreta, controla Eva Pajor busca la passada Sidney de la frontal, Sidney amb la cama dreta, li queda mort Eva Pajor, pràcticament a la línia fons, fa la centrada Pajor, al segon pal apareix Sidney, ha marxat desviada, l'ocasió claríssima del Barça.
1: No s'ho creu Sidney, el que acaba de passar, s'ha lamentat, ha picat amb les dues mans a terra, enrabiada.
2: La veia dins ella, jo crec, sí. Que a mig estadi.
5: És que està molt clara. Està jugant molt a plaer el Barça, eh? En aquests darrers minuts, des del quart gol, l'efecte aquest anímic que dèiem ha deixat el Madrid molt, molt, molt tocat i pràcticament llença la pilota només de treure la porteria.
2: El Madrid, el plantejament no li està sortint com segur esperava, però és el que demanaria el Barça a cada partit, que li plantegin el partit així.
0: Ara el tema meu entre Pajor i Pina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Clàudia Pina. Barça 5, Madrid 0, arribant al descans.
1: S'abraça Clàudia Pina, Serra Jordi, van totes les seves companyes, somriuen, vaja, celebren aquest 5è gol amb tota l'alegria del món, mentre ara el quart àrbitre ensenya el temps afegit. Seran 3 minuts d'aquesta primera part.
2: 3 minuts per marxar a la dutxa i ja s'hi pot quedar Pina, perquè és que això és abusar. El quart de Clàudia Pina, com està la jugadora de Montcada, que ella sí que no perdona. Cindy l'ha tingut fa uns minuts i ha anat fora, però Pina aquesta nit tot el que xuta va dins.
5: Està nominada Pina, la pilota d'or?
2: És una de les jugadores nominades, sí. El que passa que la temporada passada... I les votacions s'han tancat.
5: Potser... És que, clar, una jugadora com Clàudia Pina és una de les que més ha crescut des que va pujar al primer equip. Li va anar molt bé la sessió al Sevilla, va tornar amb una mentalitat i amb una gana, una fam de gols que no tenia, i la veritat és que és una de les jugadores més fiables quan encara hi xuta entre els tres pals, perquè no sé quin percentatge deu tenir d'encert, però segurament
2: encara
5: és dels més alts.
2: Encara no s'ha reprès el partit, ara... Ah, hi ha targeta groga, no sé si estan revisant.
1: Sí, groga per la banqueta del Madrid.
2: Jo no he vist cap cosa estranya, el Joan ens dirà, m'ha semblat gol legal, per tant ara reprendrà el joc amb aquest 5-0 al marcador, quan no és el final del partit, no, és el temps afegit de la primera part.
1: És la segona vegada, Susi, que Clàudia Pina està nominada per la pilota d'or.
2: El que avui està presentant és la seva candidatura ja per la pròxima.
5: Correcte.
1: Exacte.
5: I avui també, si no estiguessin les votacions tancades, crec que agraïm amb les jugades que ha fet per banda, també és una de les jugadores nominades. A mi m'agradaria molt que agraïm...
2: Algun any, no?
5: Algun any tingués una pilota d'or.
3: Per cert, descans Lliga CB de bàsquet, el Girona marxa al descans perdent a Vitòria, Baskonia 54, Girona 42, encara el segon quart al partit del Barça-Múrcia, empat a 36.
0: Mentre estan al Camp Nou, la pressió alta altra vegada del Barça per intentar recuperar, és a punt de fer-ho. Patri acaba salvant el Madrid, que perd altra vegada la pilota, absolutament desbordades les futbolistes del Real Madrid. Monòleg total i absolut del Barça, que va més enllà d'aquest marcador. 5-0. Som al temps afegit de la primera meitat. Juga la pilota el Barça.
1: Canta el Camp Nou.
0: I és Sidney. El Madrid ara absolutament a camp propi, replegant i esperant, i el Barça sense pressa per atacar, perquè li queda mig minut aquesta primera meitat. Juga la pilota Pina, que apareix per on vol, fa el control, Pina s'ajuda amb Graham dins l'àrea, mira, deixa la pilota enrere cap a Pina, ha anat per terra Graham, no ha pogut precisar, i ara Madrid qui es desplega la contra, i ho fa a través d'Escreder, obre la pilota a la dreta en profunditat cap a Atenea va guanyant metres, amb ella Fanasten, va reculant Fanasten, l'aguanta Fanasten va a terra, li pren la pilota enorme, la central neerlandesa, es fa un embolic. Irene Paredes deixa la pilota morta, l'acaba recollint altra vegada, té el xut per sobre el travesser.
5: S'equivoca Paredes aquí, volent jugar la pilota en curt quan l'opció més factible era llançar-la lluny. El Barça que ja deixarà passar aquests segons, i el Madrid també li va bé que passin aquests segons per anar a la mitja part a veure què els hi pot dir Pau Quesada per intentar bàsicament animar-les, perquè altra cosa serà difícil.
2: I que bé que havia estat aquí Van Aston, que avui es troba en el seu primer gran partit des que ha fitxat pel Barça i està superant amb nota el seu examen.
0: Ara juga en llarg Cata, buscava la profunditat de Graham, també de Payor. L'acaba guanyant el Madrid. Servint de banda. La pilota és per Linda Caicedo. Trepitjant l'esfèrica, camp propi. A prop seu Serra Jordi. Apareix en l'ajuda a Sidney. Obre a la dreta. Aixeca el cap Eva Navarro. Fa la passada cap a Schroeder. Mirava de guanyar la pilota Schroeder. Ha anat a terra. Fa Nastan per refusar. Continua atacant el Madrid. Amb Eva Navarro. Encara més a la dreta. Atenea. Precisament és qui rep a prop seu Brooks. Brooks aguanta, juga Atenea enrere cap a Eva Navarro. I Eva Navarro encara més enrere. La pilota pel mig del camp del Madrid. Lacrar. Xeula, Maria Planes, al descans del partit. Amb un marcador ja històric, Barça 5, Madrid 0.
1: Ràpidament les jugadores van cap al túnel de vestidors. Les últimes en entrar seran les dues porteres dels dos equips i també la tripleta arbitral.
2: I no, el Madrid no ha escurçat diferències respecte a la qualitat d'un i altre equip. El projecte del Barça continua ferm a la competició domèstica, també a Europa, però pel que convenia avui en aquest partit de Lliga F, el Barça, que torna a deixar les coses ben claretes. Barça 5, Madrid 0 al descans. Fem una petita pausa i hem de passar per Tarragona.
8: Què us poso?
9: Per mi una estrella.
8: I per tu?
10: Jo també una estrella.
9: Ara estem d'acord.
10: Estem d'acord.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: Ferran Adrià, com està?
13: Bé. Tranquil.
12: Però què us passa, que tots xalats? O què?
13: Escolta, mira, no em cridis, eh?
12: Quants cops t'he salvat el cul, no, tu?
13: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa. Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
14: Això no és bo per la cuina catalana.
12: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
13: Que si el bull i cau, caiem tots.
11: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
16: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencia.
17: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
18: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
15: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
20: La TDG, a Catalunya Ràdio.
21: Les notícies.
2: Falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre i toca actualitzar-nos en un cap de setmana que ha estat especialment difícil. Berta Torrades, bona tarda.
22: Què tal? Bona tarda. Sí, un cap de setmana en què dues persones han mort i almenys ja una de desapareguda. És el balanç negatiu de les pluges torrencials sense precedents que han escombrat bona part del país, que van començar pel litoral sud i que ara es concentren a les comarques gironines. Fins a les 9 de la nit es mantenen allà les restriccions de mobilitat a l'Empordà. A la resta de comarques afectades per les pluges ja s'han aixecat aquestes prohibicions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a no abaixar la guàrdia.
23: Està molt oberta amb les lleres dels rius i amb episodis que puguin haver-hi. Però no hi ha res que ens permeti afirmar que demà no podem recuperar la normalitat. Per tant, demà sí, podem obrir un comerç, sí, hem d'anar a la feina.
22: A aquesta hora l'atenció se centra en el nord del país, on l'aigua caiguda ha fet desbordar els rius Ridaura i Daró. També hi ha risc de desbordaments a Rieres del Baix Empordà i l'aigua ha inundat tot tipus d'equipaments, com ara l'Hospital de Blanes, a la Selva, on s'han hagut d'evacuar alguns pacients. En plana internacional, destaquem que Luis Ignacio Lula da Silva afronta avui la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. Les enquestes mostren un marge ajustat respecte al candidat de la dreta, Flavio Bolsonaro, en un país marcat per una gran desigualtat social. I acabem recordant que està en marxa aquesta hora el concurs de Castells de Tarragona, les 12 millors colles del món casteller que es troben a la Tàrraco Arena, plaça en una jornada que s'ha hagut d'ajornar, recordem, del matí a la tarda a causa d'aquest episodi de pluges.
3: Falten 7 minuts per les 8 del vespre. Estem pendents de l'esport en directe. De seguida marxem cap a Tarragona per situar aquest concurs de castells, però d'entrada situem marcadors que tenim en directe. És a punt d'arribar el descans, Sònia, al partit Lliga CB de bàsquet del Barça, a la pista de l'UCAM. Ara mateix perd el Barça i ho fa de 3. UCAM 46, Barça 43, a 25 segons per arribar al final del segon quart. Ja tenim el descans, el partit del bàsquet Girona, 54 a 42. Vinga. Recordeu, està perdent bàsquet Girona a la pista de Barça. A banda d'això, segona divisió, recordeu, tenim en joc el partit del Castelló, del líder, que ara no ho seria l'Eibar. Castelló 1, Ceuta 1, partit a mitja hora pel final, i les Palmes 2, Valladolid 2, també a mitja hora pel descans. El Girona jugarà contra el Mallorca a les 9, contra el Sabell Andorra, i crec, Xevi Soler, que a Montilivi ja tenim l'11 del Girona.
4: I repeteix, és el mateix 11 que fa una setmana estava guanyant el seu partit contra l'Albacete, amb Gazzaniga a la porteria, Boñar, Francesc, David López i Àlex Moreno en defensa, Morante i Izan al doble pivot, Carles Pérez, Van de Vic i Sarasa a la línia de 3 per davant, i Abel Ruiz al davant. Sí que han entrat a la convocatòria tant Fran Beltran com Brian Hill, que eren dubtes, però no seran a l'11 inicial.
3: Molt bé, fantàstic. Dependents també de l'11 titular del Sabadell, que jugarà a la mateixa hora, 9 de la nit, en directe al Tot Gira, aquest partit del Sabadell i també del Girona. Pendents de l'11 també de Ferran Costa, el tècnic del Sabadell. I a tot això, una de futbol territorial, perquè té un especial interès, i és que el Lleida Club de Futbol, equip que, recordeu, comença de nou el seu recorregut a l'última categoria del futbol català, a la quarta catalana, ha començat en un camp de terra, al Camp del Sunyer, i ha guanyat 2-5 al seu partit. I ara sí, passem per Tarragona, pel concurs de castells, perquè Josep Almirall, David Prats, estem pendents de, en aquesta tercera ronda, que faci el seu castell de gamma extra qui va segon a la classificació, que és en aquests moments la Jove de Valls.
6: En aquests moments, la colla vella dels Xiquets de Valls és la segona, i atenció, ens acaben de comunicar la nostra companya Marina Pérez Gots que
7: el 3 de 9 sense fotre.
6: Ara ho hem sentit per megafonia. Atenció, 3 de 9 net o 3 de 9 sense folre de la colla vella dels Xiquets de Valls. Abans us ho comentàvem, era un castell que mai a la història no s'ha descarregat. Només l'han carregat dues vegades, una a la colla vella i l'altra a la colla jove Xiquets de Valls el 2019, a la Diada de Sant Úrsula. Per tant, un moment clau a la història dels castells. Un castell que aquí a Tarragona, David, ja s'ha provat, ja l'havien provat la colla vella, però sense èxit.
24: L'any 2016 van fer un intent de desmuntat, va fer que la vella quedés en tercera posició en aquell concurs, que també dirigia el cap de colla dels Rosats, Manel Urbano. Recordem l'aplaudiment que va fer a tota la plaça després d'intentar-ho en l'última ronda, i 10 anys després serà el castell d'aquesta tercera ronda. Molta concentració, és un castell dificilíssim, es va carregar per primera vegada a la història el 27 d'octubre del 2019 a la Diada de Sant Úrsula. Va ser la mateixa colla vella, la plaça del Blat. Avui aquest castell que pot ser decisiu, Josep.
6: Abans de la colla vella han actuat els castellers de la Vila de Gràcia, han fet dos intents desmunt, dos peus desmuntats, ha estat de 3 de 9,
24: sí,
6: per tant han perdut ronda, i una estoneta abans han estat els Xiquets de Tarragona els que han provat un gamma extra, el 7 de 9. Tenim la Marina Pérez a prop dels matalassers, un 7 de 9 que ha quedat en intent.
25: Sí, sí, som amb l'Oriol Falguera, que anava de terç en aquest 7 de 9 amb folre. Oriol, com has viscut el castell? S'ha complicat ja molt aviat.
26: Sí, bueno, és un castell que ja sabem que remena per les proves que hem fet a l'assaig, i perquè el 7 de 8 també remena, però bueno, només el fet de poder-nos-lo plantejar avui, estant com estàvem fa ni 12 mesos, ja creiem que ja és una victòria.
25: Moltes gràcies, Oriol. Ho hem de deixar aquí perquè la vella ja ha col·locat aquests segons del 3 de 9 sense folre.
6: Efectivament, els segons són a la seva posició. Es comença a tancar la pinya d'aquest castell. Miren que tinguin molt bones mides. Quins grans assajos hi ha fet aquesta temporada la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Assajos pràcticament com mai, posant-hi l'aixecador, David.
24: I han posat aixecador en nombroses ocasions en les últimes setmanes. Ara és el moment que es tanca la pinya. Veiem el segon. Si el descarrega la Colla Vella o el carrega, es col·locaria en primera posició. És un castell importantíssim i si s'aconsegueix fer l'aleta en aquest castell encara hi hauria concurs a l'espera del que puguin fer els castellers de Vilafranca. Moment de pell de gallina que ens esperen els pròxims segons aquí a la Tàrrec Arena Plaça.
6: Ens han confirmat també que la rèplica dels castellers de Vilafranca en aquesta tercera ronda serà el Pilar de Nou, un castell que només s'ha descarregat un cop a la vida. Va ser aquesta temporada el dia 30 d'agost a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès a la Diada de Sant Fèlix. Els terços del 3 de 9 net de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la seva posició i puja, entre d'altres castellers, el cap de colla, el Manel Urbano.
24: Sí, ho fa el pis de terços. Silenci sepulcral a la Tàrrec Arena Plaça. Veiem els segons i els terços mirant-se els quarts. Veurem si seguiran. A partir d'aquí els quarts decidiran si estan còmodes i començaran a sonar les gralles, eh?
6: Ara pugen els quarts, inicien la seva remuntada. Aquest pis es validarà a partir d'aquí. És impressionant el silenci que s'ha fet aquí a la Tàrrec Arena. La gent és conscient del moment important. Tothom mira, tots els castellers mirant la rotllana de la Colla Vella, que ja hi té situat els quarts a la seva posició. En aquest 3 de 9 net veurem si la colla, la degana, els del Portal Nou, els ballencs validen. Efectivament, hem sentit el crit de bas, sonen gralles, intent per la història, 3 de 9 net de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, David Prats.
24: Les 8 en punt del vespre sonaven els senyals horaris de Catalunya Ràdio. Estem vivint un moment per la història dels castells. Aquest castell que es va carregar el 2019 i que es vol descarregar per primera vegada en l'època contemporània. Veiem ara els quins que s'han col·locat, les sisenes que ara superen el pis de quarts. És un castell molt fràgil. En qualsevol moment, qualsevol batzegada se'n pot anar en orris. Però les sisenes arriben en la seva posició. Sentim de fons el Miquel Carpena, l'adjunt al cap de colla, els micròfon autònom de la Marina Pérez Got. Sisenes col·locades. Ara mateix els dosos que superen l'alçada de quarts, el castell té corda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls vol fer història a la Tàrrec Arena Plaça, almenys el vol tornar a carregar. Ara veiem els dosos arribant en la seva posició, l'enxaneta que ara supera el pis de quarts, la Colla Vella dels Xiquets de Valls que posarà ja els dosos del 3 de 9 net, la Colla Vella dels Xiquets de Valls que segueix amunt l'aixecador, la Colla Vella dels Xiquets de Valls que pot fer història a l'etap, llançarà un peu l'aixecador, llançarà l'altre peu l'aixecador, només queda l'enxaneta. La Colla Vella dels Xiquets de Valls un pas de carregar el 3 de 9 net. La Colla Vella carrega el 3 de 9 net. La Colla Vella torna a carregar el 3 de 9 net. I atenció, perquè l'enxaneta baixa, perquè l'aixecador també baixa, acabarà saltant. Però l'han tornat a carregar. L'han tornat a carregar. L'han tornat a carregar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls torna a vèncer el mite. Torna a vèncer el mite per segona vegada seva història i carrega el 3 de 9 net. Extraordinari el moment que acabem de viure en aquesta tercera ronda de la Tàrrec Arena Plaça. 3 de 9 net carregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
6: Una Colla Vella que recupera la primera posició en aquest certamen, en aquesta tercera ronda, després d'aquest fet heroic d'haver carregat el 3 de 9. Mireu com, escolteu, més aviat com canta la calla, com celebra la Colla Vella, com celebra tota la plaça aquest 3 de 9 net carregat pels del Portal Nou. Extraordinària l'actuació fins ara de la Vella.
3: Amb aquesta actuació, ara la Vella es col·loca líder per davant de Vilafranca, que encara ha de fer el seu castell, la seva actuació en aquesta tercera ronda, eh, Josep?
6: Exacte, falta el tercer castell de Vilafranca. Ara la Colla Vella computa 3 castells, que són el 4 de 9 net descarregat, el 4 de 10 carregat i ara el 3 de 9 net carregat. Els castellers de Vilafranca, recordem, 3 de 10 i 4 de 10 descarregats, i en aquesta tercera ronda hi podríem provar el Pilar de 9, un castell que si el carregat carreguessin o descarreguessin, els serviria per recuperar la primera posició.
3: Bé, doncs així estan les coses. Ara mateix a la Tàrrega Arena Plaça hem viscut un moment important, però encara queda molt, molt concurs de castells, perquè som tot just tancant aquesta tercera ronda i Vilafranca encara ha de dir la seva. Va, tornem al Camp Nou. Sònia Gelmà, per cert, no sé si són tan ja protagonistes, perquè ha parlat Pina just abans d'acabar la primera part, gran protagonista de la primera part.
2: Doncs mira, no tenim encara la jugadora sobre el terreny de joc, o sigui que jo crec que la podem sentir.
3: Això deia de zona.
0: Claudia Pina, no sé si se puede pedir algo más. Un 5-0, un póker, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido. Y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho. Hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte.
3: Claudia Pina, autora de 4 gols, Sònia, en aquesta primera part, en aquest 5-0 del Barça.
2: Doncs la jugadora del Barça, sens dubte, la protagonista d'aquesta primera part, tot i que col·lectivament el Barça també ha estat molt superior al Madrid. Aquí al Camp Nou, satisfacció general d'un públic que ha estat sentint Manu Guix en aquest descans.
5: Sí, dues cançons ha cantat Manu Guix aquí al Camp Nou, amb la samarreta del Barça, amb el seu nom al darrere.

0: dedicat a perseguir ombres.
1: Sí, perquè els primers minuts potser els ja ha funcionat una miqueta més, però és que quan et trobes que el minut 2 o minut 3 el Barça et marca, t'acaba de desmuntar absolutament tot el pla de partit. A més, per mi la clau d'aquest partit era com amb tants altres, al mig del camp, i el mig del camp del Barça avui ha estat molt, molt, molt superior al del Real Madrid. Ni Sens, ni Caruso, ni Andrea Jacinto han tingut en cap moment el control, han tingut la pilota, no han pogut desplegar-se cap a les davanteres i, a més, no han pogut recuperar-los i tampoc la pilota al Barça. Per tant, tot el contrari del que volia Pau Quesada i, a més, una efectivitat del Barça bestial, amb 7 o 8 xutxets del tres pals i 5 gols.
0: Mira, ja tenim les jugadores del Barça sobre el terreny de joc, encara no les del Madrid, deies, David.
2: No, anava a dir, això que explicava la Susi, 17 rematades a la primera part del Barça, 7 entre els tres pals, 5 dels quals acaben en gol. El Real Madrid, 4 xuts a porteria, 2 entre els tres pals, la possessió clara pel Barça, 66%.
0: És que les han passat per sobre, quan ara veiem que Pere Romeu està parlant amb Graham, alguna circumstància del joc de ben segur. No hi ha canvis, Sònia, en aquesta...
3: El Barça no.
0: El Barça no. Les jugadores del Madrid, de moment, continuen a vestidors quan ja tenim les 11 del Barça preparades i a punt. Tampoc l'àrbitre, que deu estar demanant a les jugadores del Madrid que apareguin. Maria Planes, l'àrbitre.
4: El Planes diu que són 15 minuts com a molt. És a dir, ja han passat els 15 minuts. Hauria de ser el temps màxim.
0: Sí,
4: i no sé si s'ha descomptat, però
0: ara
4: estan començant tardíssim a sobre.
0: Sí, sí. També tenim l'àrbitre del partit ja sobre el terreny de joc. I ara comencen a aparèixer les jugadores del Madrid. Per tant, és a punt de començar el partit en aquesta segona part. Recordem, resultat al descans, Barça 5, Real Madrid 0.
2: Sònia, i si em permets, abans no comenci la segona part, tinc el Francesc Ripoll a la nova Creu Alta, ja amb 11 titular d'aquest Sabadell-Andorra, l'11 de Ferran Costa. Ripo.
5: Sí, ha sortit tot just ara l'11 de Ferran Costa, que fa 3 canvis respecte al partit anterior. El Sabadell, recordem, va empatar 1 a Balaidos contra el Celta Fortuna. Avui el Sabadell, que sortirà amb Foli a la porteria, defensa de 4. Veurem si la col·loca així. Eneko, Ton Ripoll, Edgar, Òscar Sanz i Baena. Al mig del camp, Urri, Quadri, Pere Pons. A dalt, Joel Priego i Obolski.
2: El Ripo a la discoteca de la nova Creu Alta i a punt de començar segona part al Camp Nou.
0: Doncs sí, és a punt de xilejar l'àrbitre. No hi ha canvis tampoc al Madrid.
3: No hi ha canvis, no, tampoc al Madrid.
6: Doncs Maria Planes, a punt d'indicar que t'inicia la segona meitat. Barça 5, Madrid 0 al descans. 45 minuts de futbol per endavant. Xiula Maria Planes, comença la segona meitat amb la pilota pel Real Madrid.
0: I a veure com enfoques, no?, si ets el Madrid aquesta segona part, Susi, amb 5-0 i sabent que el Barça no deixarà de pitjar l'accelerador.
1: Si jo fos Pau Quesada, els hauria de demanar a les jugadores que comencessin un partit de nou, que no tinguessin en compte res del que ha passat a la primera part. No sé si ha canviat o no el seu pla de partit, però en tot cas intentaria adequar-lo al que s'ha vist avui, sobretot al mig camp del Barça, i intentar fer un partit nou. I si tens l'encert dels primers minuts a sentir-te còmode, intentar plantar-li cara, amb el benentès que en qualsevol moment el Barça et pot clavar un altre gol.
0: La pressió continua sent la mateixa pel que hem vist, i el Barça se'n surt com se n'ha sortit en tota la primera part.
6: Juga la pilota Sidney, Sidney enrere cap a Aixa, obre encara més a la dreta cap a Graham, Graham controla, aguanta l'embestida, surt bé el Barça, Sidney, cedeix la pilota cap a Pina, camp per córrer, és un 3 contra 3, Clàudia Pina cap al sat, obre la pilota a l'esquerra cap a Brooks controla amb la cama esquerra, es perfila, fa el xut, li ha sortit mossegat, ha atrapat Froms.
1: Ha hagut de xutar amb la dreta, que no és la seva cama bona.
6: Atura la portera del Real Madrid i ara el conjunt blanc, que mirarà de sortir jugant des del darrere. Froms amb la pilota.
0: I el partit està per veure en aquesta segona part alguns minuts d'Aitana Bonmatí.
3: Aitana, que ja s'escalfava, també ho fa Kerolin.
6: Sidney amb Patri amb Sidney altra vegada. Deixa la pilota cap a Patri, d'Esperó. Controla Patri, juga amb Sidney. I Sidney sentint-se còmode, perquè tots són gestos tècnics, controls, detalls, que indiquen que ara mateix viu un bon moment de confiança. Aixa, la profunditat, apareix Cristóbal per refugiar la pilota. La recull el Madrid. I a Cinto, obre a la dreta, cap a l'Inda Caicedo. Caicedo deixa córrer l'esfèrica i l'acaba controlant. Creu la divisòria, continua Caicedo. Caicedo amb la pilota, retallant cap a dins, juga amb Jacinto, obre a l'esquerra cap a Schroeder,

0: Schroeder és qui controla. Aixeca el cap, mirava de fer la passada cap a Caicedo. No ha estat bona, però conserva la possessió el Madrid. Amb Estens. Estens enrere, cap a la Crar. Obre a l'esquerra, cap a Schroeder. Més a l'esquerra, Cristóbal la demana en profunditat. Apareix la profunditat de Cristóbal. Contemporitzant, aixa davant seu. Cristóbal amb la pilota. Cedeix cap a Atenea, és dins l'àrea Atenea. D'esquena porteria. Juga enrere, cap a Caicedo. Caicedo, a Miacinto, de nou Caicedo. Caicedo trepitja, enfila porteria Caicedo. És el vèrtex esquerre a l'àrea del Barça. Tot el Barça pràcticament arreplegat dins l'àrea. Continua la possessió llarga des del Madrid. És Cristóbal al costat esquerre. Amb Jacinto, a la pressió prop seu, tímidament Serra Jordi. Acaba tocant la pilota Serra Jordi i és servei de banda pel Madrid.
1: Elisa Zens té 29 anys, és un dels fitxatges que ha arribat aquesta temporada. Olímpica té una medalla de bronze i ve de l'Eintracht.
0: Juga la pilota al Madrid. Bela Anderson acaba perdent, recupera la pilota Payor, posa la cama i Jacinto, desvia la pilota i serà servei de banda pel Barça.
1: Per qui ens estigui veient per televisió, és la número 20 que la samarreta porta Elisa, tot i que el Salmo li està dient Zens, que és el cognom.
0: Sí. És curiós perquè el partit de Champions contra el City portava Zens a la samarreta.
1: Doncs avui porta Elisa. Sí, sí. Va variant.
0: Juga la pilota Cata. Cata des del darrere. Juga amb Sidney. Sidney amb Patri. Patri amb Serra Jordi, de nou Patri. Fa la passada, no és bona, obria a l'esquerra. Acaba controlant Eva Navarro. Recupera la pilota al Madrid. Juga amb Froms. Es desplega el Barça en la pressió. Froms amb la cama dreta, buscant el joc al llarg. Acaba a terreny d'Aixa, que la controla amb dos temps. Juga amb Patri. Cercle central. Patri aixeca el cap, obre la pilota a la dreta. Cap a Graham, es desplega Aixa. En la profunditat, prefereix jugar en curt Graham i ho fa amb Serra Jordi. És a punt de perdre, ho acaba fent amb Elisa Zens. Juga enrere cap a Jacinto. El Madrid mirant de jugar en llarg, compta cap a l'Inda Caicedo. Té camp per córrer. Caicedo controla la pilota. Enfila cap a porteria dins l'àrea. Caicedo al xut. Toca la pilota amb Paredes. I és corna pel Real Madrid.
1: Doncs és el primer córner que traurà el Madrid en aquest partit.
2: I com ho celebrava Paredes, que havia pogut frenar Caicedo perquè era una contra una i era una jugada on Caicedo podia tenir avantatge per intentar superar-la. No ho ha aconseguit.
3: Ben defensat per Irene Paredes, perquè el que ha fet ha sigut aguantar-la, ja que sabia que si anava l'1 contra 1, possiblement Caicedo la superaria.
0: És un corna des del costat dret a l'atac de Madrid, 5 de la segona. Fa la centrada, la pilota al punt de penal, mira de refusar la defensa del Barça, la recull Graham la llunya, jugant al llarg, buscant la profunditat d'Eva Payor, que ho corre tot. Anticipa perquè arriba molt abans Eva Navarro i juga enrere cap a Froms. Torna a començar el Madrid. Froms, amb Eva Navarro. A poc es van resituant les futbolistes del conjunt blanc. Després del servei de cantonada, favorable a l'equip de Pau Quesada.
2: I no sé si ha tocat alguna cosa al Madrid en aquesta segona part, però és cert que té una mica més pilota del que ha tingut a la primera. Potser el Barça també s'està prenent el seu temps.
3: Simplement sí, el Barça no està pressionant tant amunt i el Madrid té aquesta opció d'almenys els primers minuts tenir més la pilota. De tota manera, tenen la pilota, però tampoc és que superin cap línia de pressió del Barça. És a dir, el Barça els deixa tenir pilota fins aquí al mig del camp. A partir d'aquí ja és recuperació ràpida.
0: Ara és el Madrid qui recupera, mira de sortir i desplegar-se a la contra, que va apareixent Graham, que rep la falta clara d'Atenea, va per terra. Xiula Maria Plana és pilota pel Barça.
1: I estem pendents que ens diguin la xifra d'assistència avui al Camp Nou. Tot i que ja veiem que hi ha una bona entrada.
2: Mitja entrada mínim segur. Jo crec que arribarem als 40.000.
0: Juga Irene Paredes. Amb Sidney. De nou amb Paredes. A la dreta Aixa, prefereix jugar enrere cap a Cata. I el Madrid saltant a mossegar, buscant amunt. Amb el 5-0 al marcador. Paredes. Paredes amb Sidney. Sidney, juga Serra Jordi, de nou Sidney, Serra Jordi, el Barça surt molt bé de la pressió, apareix Clàudia Pina, rep la trompada de Jacinto, va per terra Clàudia Pina.
1: Com es queixa Clàudia Pina, ara ha vist una targeta la jugadora del Madrid.
2: Caruso.
1: És la primera de la segona part, la segona que Què veu el Madrid?
3: El Madrid prepara canvis ja. Segurament diria que he vist Irune Dorado per sortir ara al mig del camp a donar una miqueta més de consistència, perquè realment quan Serra Jordi s'associa amb Pina o amb Patri o amb Sidney, el Madrid ni l'olora.
1: S'aixeca ja Clàudia Pina recuperada.
0: Juga la pilota al Barça. Ho fa a través d'Irene Paredes. Amb Patri. Patri controla i regira. Aixa, oberta a la dreta. Serra Jordi, trepitjant. Amb Patri, el teva meva. Altra vegada Patri aguanta la pressió de Lisa Sens. Obre a l'esquerra cap a Fanastan. Irene Paredes. Ara és Brooks qui controla la pilota. Fanastan. Enrere cap a Cata, sense pressió al Barça, que no té cap mena de pressa per atacar. Juga llarg Cata, buscant a Sidney. Sidney mirava de donar continuïtat a la pilota. L'ha acabat recuperant el Madrid. I ho fa Cristóbal, que juga enrere cap als peus de Froms, la portera. Apareix. I assento. Obre l'esquerra cap a Cristóbal. Fa la passada enrere cap a Froms. Froms refugia la pilota per la pressió d'Eva Pajor. I serà un servei de banda favorable al Barça. Serveix Aixa. Aixa enrere cap a Irene Paredes. Amb Patri. Patri controla la pilota. El Madrid espera. La té Patri cap alçat. Busca la profunditat. Buscava Eva Pajor. La recull de nou Patri. Patri obre l'esquerra. Buscava la passada cap a Graham. L'acaba recollint Sidney. Sidney amb Aixa. I Aixa enrere, altra vegada, cap a Catacoll.
1: Farà un doble canvi al Madrid. Entrarà Irene i entrarà també Angeldal. Veurem per aquí.
0: La passada en profunditat cap a Graham. Graham enfila porteria. És un 2-1. Graham continua amb la pilota. Cristóbal a prop seu. S'espera. Pajor! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Eva Pajor al sisè! La contra del Barça en llarg cap a Graham. Graham espera Pajor, cedeix la passada, li fa la passada a l'amor i a ple remata Pajor. Barça 6, Madrid 0.
1: Pajor celebra aquest gol amb totes les seves companyes. El celebren molt efusivament. Ara s'apropa a Graham, s'abracen totes les jugadores. Alegria immensa al terreny de joc.
2: I el Madrid, que voldria ja marxar d'aquest estadi, però li queden 40 minuts de penúries. El Barça, Pajor, que també s'hi apunta a la festa. Sisè gol del Barça, aquest sisè, el primer de Pajor avui.
3: I la societat Graham Pajor, que continua funcionant. Dues jugadores que ja venen de jugar juntes molts anys al Wolfsburg, que s'han tornat a trobar aquí al Barça i que són jugadores que s'entenen a la perfecció. Quasi bé diria que Graham li ha donat la pilota tal com volia Pajor per fer la rematada franca i batre Froms, que no deu saber ni quantes vegades ha anat a recollir la pilota avui a dins la seva porteria.
2: Semblava que el Barça havia començat com amb una marxa menys aquesta segona part, però ni així aconsegueix el partit, igualar el partit al Real Madrid, que ara veurem, potser estan revisant si hi ha algun fora de joc.
4: Aquí el procediment que segueixen és que la quarta àrbitre revisa tota l'acció i en el cas que hi hagi alguna cosa estranya és llavors quan avisa a l'àrbitre principal, que revisa personalment la jugada.
2: Va, potser aprofita també per fer els canvis al Madrid, potser és per això que
1: marxa
2: està.
1: Marxa Atenea, marxa també Caruso i entren Irune i Angeldal.
2: Doncs Angeldal, jugadora que era titular l'any passat, però que en el mig del camp d'aquest any de moment no hi té lloc. I Irune Dorado, aquesta jugadora de la fàbrica, una de les poques jugadores que el Madrid va traient del seu planter. També hi ha
1: sí,
2: Cristóbal.
1: Sí, i Sílvia Cristóbal. Sílvia Cristóbal, titular. I Irune, que disposarà d'aquests minuts, és la nova generació del que ells en diuen. La fàbrica.
3: Veurem com juguen, perquè Angeldal se situa al lloc d'Atenea, que és una jugadora que està més acostumada potser a jugar més al mig centre. Segurament el que farà Pau Quesada és jugar amb quatre migcampistes ara i deixar despenjades a Linda Caicedo i
2: Escreder, no?
3: Exacte, Escreder. Sí,
5: els xiulets eren per Atenea, oi?
2: Sí, Atenea té una relació amor-odi sense amor amb l'afició del Barça.
0: Juga la pilota al Barça i ho fa a través d'Irene Paredes. Paredes juga amb Sidney. Arribant al quart d'hora de joc de la segona meitat, Barça 6, Madrid 0.
5: Per ser a 3:15 comencen partits de la UEFA Nations League. Em fixo amb el partit de Portugal contra Noruega, Cancelo titular. El jugador del Barça també començarà al Països Baixos-Sèrbia, un nou partit de la selecció de Xavi Hernández, i pendents també del Grècia-Alemanya, on recordeu, no hi és Adeyemi, que ja va tornar cap a Barcelona.
1: I ara farà un doble canvi al Barça, entrarà en Kerolin, també ho farà Aitana. Bon matí.
0: Juga la pilota Serra, Jordi la recupera, rebut la trompada d'Escreder, falta favorable al Barça.
2: Aitana, bon matí, que amb la lesió jo crec que acumula un parell d'anys sense poder ser titular en un clàssic, perquè l'any passat no estava encara lesionada del menisc, però va aparèixer a la segona part, tenia algunes molèsties en el primer clàssic de Lliga i després ja estava lesionada.
0: Juga la pilota el Barça, ho fa a través d'Irene Paredes, que les penja amb el cap, la guanya Sidney, estava sola, però prefereix jugar enrere de cap. S'ajuda a Payor, Payor amb Sidney, Payor altra vegada a Clàudia Pina, deixa la pilota dins l'àrea cap a Patri. Patri fa la passada cap a Graham amb l'esquerra. La passada de Patri cap a Graham, enorme, l'ocasió clara del Barça.
2: Una passada que només ha vist Patri.
3: Sí.
2: L'espai.
3: I Kerolin hauria de sortir per Clàudia Pina. Seria el canvi natural, no? Tal com està jugant darrerament el Barça. El que passa és que si això passa, sí, sortirà per Pina. Ovació per Pina, més que merescuda.
1: Doncs sí, ara el públic ovaciona Clàudia Pina, que marxa. També marxarà Graham, les dues ovacionades. El Camp Nou dempeus. Clàudia Pina s'abraça a Kerolin, també a Aitana. Déu-n'hi-do l'ovació que s'emporta Clàudia Pina, que retorna aquests aplaudiments a tot el públic del Camp Nou.
2: Bona ovació per Pina després dels seus 4 gols. Avui també ovació d'entrada per Aitana Bonmatí, una de les referències d'aquest equip, i per Kerolin, un del fitxatge, podríem dir, més, no sé si estrella, però el més car de la història del Barça.
0: Ara Payor guanya la pilota, és dins l'àrea, costat esquerre, Payor fa la passada enrere cap a Kerolin, mirava de protegir l'esfèrica, però l'acaba guanyant Kerolin, després de la pressió i la recuperació del Real Madrid.
2: Veurem com es refà l'equip de Pere Romeu ara posicionalment, perquè han marxat dues davanteres i ha entrat Aitana, que és interior.
3: Sidney jugarà d'extrema esquerra en la posició, aquesta falsa posició d'extrema esquerra que jugava, sí, Clàudia Pina. Kerolin a la dreta i Aitana en la seva posició més natural al mig centre per la dreta.
2: Sidney farà de Pina per l'esquerra, sí, i Kerolin de Graham.
0: Estava pensant que estic molt a favor de la norma aquesta, que pretén agilitzar els canvis i que no endarrereixin el ritme del partit i els equips no els aprofitin per perdre temps, però et perds sovint
2: ovacions.
0: El moment de l'ovació, sí, quan fas un... O sigui, avui Clàudia Pina, sí, ha hagut de marxar corrents per no perdre temps, però clar, s'hagués endut una ovació encara molt més gran si hagués anat caminant des del cercle central fins aquí.
6: Deu ser l'única norma que t'agrada, el futbol, Salvo?
0: Bé, és igual. Juga la pilota al Madrid.
1: 40.533 espectadors avui al Camp Nou.
0: Aitana dins l'àrea, buscava l'acció individual, recupera la pilota al Madrid.
1: 40.533 espectadors al Camp Nou, una molt bona entrada, millor que les de la temporada passada, per exemple, a Montjuïc.
0: Recupera altra vegada Aitana, és Payor dins l'àrea, que va rebent la trompada per darrere d'Anderson, va per terra Payor, diu que no hi ha hagut res l'àrbitre. Que ha tocat la pilota, es desplega el Madrid a la contra. És un 3 contra 4, la passada apareix a Xevent situada, recupera la pilota al Barça.
2: És força més atractiu per l'aficionat del Barça venir al Camp Nou que a Montjuïc, òbviament. S'ha de dir que hi hauria hagut, jo crec, una encara millor entrada si els aiguats ho haguessin permès, perquè de ben segur hi ha hagut part de l'afició que tenia entrada que no ha pogut venir.
0: Aitana buscava la conducció, ha acabat recuperant Jacinto, però en la lluita Serra Jordi ha aparegut per recuperar l'esfèrica. Juga el Barça. Ho fa amb Sidney. A l'esquerra amb Van Aston, encara més a l'esquerra, cap a Brooks. Brooks que s'incorpora a l'atac des del perfil esquerre. Brooks continua amb la pilota. Brooks la deixa enrere. Apareix Aitana, no pot controlar. Recupera el Madrid i ho fa a través de Cristóbal, que juga la passada enrere cap a front.
5: Marcel, sí, digues-se bé de bàsquet, perdona, Sònia, a punt d'acabar-se tercer quart, el Barça, que es col·loca per davant el marcador a la pista del Múrcia, Ucamp 55, Barça 58, en canvi el Girona ho està passant malament. A la pista de Baskonia, Vitoria perd al final del tercer quart 86-61.
0: Ara és el Madrid que surt des de la dreta, estava en fora de joc Schreder, tot i que l'àrbitre ha donat, almenys de moment, la llei de l'avantatge, perquè la pilota és pel Barça.
1: Farà un canvi al Madrid, entrarà amb el número 11, Bernstein.
0: Juga, això.
1: I s'escalfen Carla, Julià, Martina i Rosalia.
2: Ara ja començarà a ser el moment de les jugadores amb menys minuts, jugadores més joves que necessiten rodatge, com el rodatge que avui agafarà Aitana, que li anirà bé, perquè clarament necessita aquest rodatge.
0: La passa en profunditat de Caroline buscant a Payor, ho lluita tot Payor, però acaba recuperant la pilota al Madrid. La passada de Jacinto buscant la profunditat de Linda Caicedo. La pilota que surt directament per la línia lateral.
3: I és cert això que deia Sònia, que a Aitana li aniran molt bé aquests minuts en un partit amb certa competitivitat, tot i que el resultat ja està més que decidit, perquè després de tant temps es nota, en els moviments, està lenta, li falta aquesta espurna per recuperar pilotes, per filtrar pilotes, per tant, li aniran molt bé aquests minuts.
0: Patri, sí, sí. Buscava la profunditat de Brooks, ha acabat tocant la pilota Brooks, i serà un servei de banda pel Madrid.
3: El Madrid, que també té moltes jugadores internacionals, com el de la selecció sub-20. Hi ha escalfant Pau Comendador, hi ha la portera Laia López, també hi ha Sílvia, no?
2: Sílvia alguna... Cristóbal està jugant.
3: Està jugant, que és una de les jugadores importants, també.
2: Sí.
3: Té una bona fornada, el Madrid.
2: Té una bona fornada de la fàbrica i els hi ha de donar minuts, i li interessa que puguin entrar a poc, perquè el Madrid té un problema d'identitat. Pràcticament li queda Atenea de la primera part, i aleshores són jugadores moltes que estan com de pas, i en aquell punt que tu tens en un clàssic potser els hi falta.
3: És que la identitat, el sentit de pertenença, és difícil que el Madrid el tingui, a no ser que tingui certa continuïtat amb equips o plantilles que durin més de 2-3 anys i que sobretot hi hagi gent implicada a la causa, i per tant li és molt interessant que aquestes jugadores sorgides de la fàbrica puguin agafar minuts i puguin agafar importància dins d'aquest equip.
1: Ha entrat Davids, ha entrat Bernstein, i ha marxat Schreder, i ha marxat una altra jugadora que no he vist.
0: Jacinto. Juga la pilota al Madrid.
3: I minuts també per Davids, que ve de lesió llarga, a veure com es troba també.
0: Jugant des del costat dret del conjunt blanc, amb el 6-0 en contra del marcador. Juga en llarg Froms. Mira, de guanyar-la Patri. Patri obre a la dreta, cap a Aixa. Aixa, apareix Caroline, jugant per dins. De nou Patri. Patri amb Fanastan. Fanastan amb problemes. Acaba obrint la pilota a l'esquerra cap a Brooks. No ha estat bona la passada. I la pilota és pel Madrid.
2: La passada li havia quedat un punt llarga, però l'ha aconseguit salvar. A mi m'està encantant. Bé, és que és una jugadora que m'encanta. Que segur que s'equivocarà, perquè és molt jove.
3: Però com rectifica?
2: Però, exacte.
3: Rectifica molt bé la posició, rectifica... Juga bé amb els dos peus, perquè...
2: Mira, falta que ho hem dit i ara ha refusat malament. Però sí, és una futbolista que li donarà molt al Barça.
0: I ara es desplega Linda Caicedo des de la frontal de l'àrea. Mitja lluna, fa el xut amb la cama dreta. Topa en la defensa del Barça i recupera Aitana, que regira sobre si mateixa...
2: La ruleta de Xavi.
0: Sí, correcte, per conservar la pilota. Patri. Aixa.
3: Van Asten deia, Sònia, és que no ho sembla que tingui 19 anys, i no ho sembla que faci 4 partits pràcticament que està jugant amb el Barça.
2: Sí, és que directament ha entrat a l'11 titular. Potser hi podia haver dubtes entre ella i Martina Fernández, i Pere Romeu ho ha tingut clar des del primer cicle de temporada.
0: Ara Sidney guanya la disputa, fa la passada en profunditat cap a Payor. Ha aparegut Anderson per tocar la pilota i donar-li altra vegada al Madrid.
2: Ens deia la Catacoll que Van Asten era la mini Paredes, que ella la veia en joc igual. El Barça haurà de buscar un relleu per Mapi aleshores, però perquè ja té el relleu de Paredes i el té a casa.
3: Això vol dir que té certa ascendència i que llegeix bé el joc i, per tant, una jugadora que li donarà molt al Barça en aquesta transició que ha de fer amb aquest canvi d'equip o de generació que s'ha vist obligat a fer o que havia de fer
2: bé,
3: per la marxa d'aquesta... Sí, sí,
2: de tota manera, hi ha algunes... En algun cas no, eh? En el cas d'Ona encara era molt jove. Però vull dir, en el cas de Mapi o d'Alexia és que si no era aquest estiu era el que ve. Vull dir,
3: sí,
2: que
3: sí. I el que és important és que sigui una transició el més suau possible, que no sigui abrupta, que no et faltin 6 o 7 jugadores del primer equip i que després hagis de fer pujar totes aquestes jugadores joves de cop.
0: Ara el Madrid es desplega la contra, el domini és total i absolut del Barça, recupera la pilota i el conjunt blaugrana jugant absolutament a plaer.
1: Entrarà ara Martina per part del Barça.
0: Juga la pilota Brooks. Brooks fa la passada llarga cap a Payor. Payor pot arribar i anticipa Froms i refusa la pilota. Que queda al costat dret, l'esperava Kerolin, que no l'ha disputat a Caicedo, l'ha guanyat al Madrid. Cristóbal.
2: Kerolin també li aniran bé els minuts perquè una mica d'adaptació encara li falta. Eh?
3: Sí, sí. I ara que dèiem que sortirà Martina, segurament sortirà per Van Aasten, perquè portava minuts, bé partit sense jugar, bé de lesió, per tant...
2: Primera titularitat d'avui sí. Després de la lesió, sí.
3: Per tant, segurament serà ella la substituïda. Juga. Ara serà Paredes i ens farà quedar malament.
0: Juga la pilota al Madrid.
2: Home, Paredes, déu-n'hi-do, la de minuts que ha hagut de tenir en aquest inici de temporada amb les baixes, eh?
3: Sí, sí. És que el Barça ha tingut moltes baixes i quasi totes en defensa.
0: La passada en llarg buscant a Bernstein, estaven fora de joc i l'ha assenyalat l'àrbitre. Recupera la pilota el Barça. Quan vindran els canvis?
1: Doncs així és. Entra Martina i no et farà quedar malament, Susi, marxa Van Aasten.
3: Gran partit, també.
5: Si em permeteu, passo un moment per intentar recuperar la segona posició. Parlem del podi, Josep.
7: I ara mateix surt l'Enxaneta, també l'acotxador. Se situen ja les manilles, la jove de Tarragona, que amb els dosos sortint podrà descarregar per vuitena vegada aquesta temporada. El dos de nou impecable. Aquest Castella manillat permetrà la jove de Tarragona acabar aquesta tercera ronda en segona posició.
8: L'han fet xiulant, podríem dir, eh? La jove de Tarragona ara en segona posició després de la colla vella dels Siguets de Valls. Ara bé, totes dues colles ja han completat 3 castells. La colla joves, en canvi, només en té 2 per la caiguda del 3 de 10 a la segona ronda, que després ha carregat a la tercera, i els castellers de Vilafranca, perquè només són els darrers a actuar en cada ronda i de moment només han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10. A continuació, provaran d'aquí una estona el Pilar de Nou, la qual cosa es permetria recuperar el lideratge d'aquest concurs.
5: Això anava a dir, si Vilafranca és capaç de tirar endavant aquest Pilar de Nou, recuperarien el lideratge ara en mans de la vella dels Xiquets de Vall, eh?
8: Momentàniament carregat o descarregat.
5: Això mateix. Bé, doncs, pendents dels Xiquets de Valls, tornem al Camp Nou.
2: Aquí al minut 70 de partit, es manté el 6-0, favorable al Barça.
0: L'acció ofensiva del Real Madrid, Bernstein dins l'àrea, retalla, aguanta Irene Paredes davant seu, la passada enrere, el xut de Dabritz, estaven fora de joc Bernstein, i per tant, pilota pel Barça.
2: Havia sortit fregant aquesta pilota a la porteria a Catacoll, la jugada estava anul·lada de tota manera per fora de joc.
3: I les jugadores del Barça, perdona Joan, diguéssim, estan entrenant ja. No van ni ràpid a buscar la pilota.
2: No diré desconnexió, però una frenada general, com una mena d'armistícia al descans.
0: Ara Aitana carrega l'atac del Barça, fa la passada en profunditat cap a Payor, Payor controla, retalla Payor, li queda Kerolin encara dins l'àrea, la lluita Kerolin no l'acaba guanyant, acaba refusant la defensa del Madrid, toca les cames d'Eurocs, pilota pel conjunt blanc.
2: Que no vol dir que el Barça no intentarà marcar més gols, però és el que deia jo, que han reduït una marxa i a veure si ara van amb quarta i a veure si amb la quarta doncs també poden ser superiors al Madrid. Clar, és que com a entrenador parlàvem abans de si ets el del Madrid, com t'ho fas, i si ets el del Barça també, amb un 5-0, què li pots recriminar a les teves futbolistes o què li pots demanar, quina millora els hi pots demanar, no?
3: És que el que has de fer és el que dèiem, no? Segurament d'agafar i pensar que és un partit nou, fer entrar noves peces i que aquestes, sobretot les jugadores que tenen menys minuts, que en puguin gaudir i sense tenir sobretot les jugadores joves, no? Aquesta pressió d'haver de demostrar per guanyar el partit, d'haver de posar-se per davant del marcador. El marcador ja no és tan important i és més important els conceptes tàctics i la manera de jugar que vol Pere Romeu que altra cosa.
0: Ara juga el Barça. Obre la pilota a la dreta i Tana cap a Kerolin. Kerolin fa el control cama dreta. Pot buscar superar-lo contra un. Cristóbal aguanta Cristóbal. Continua Kerolin. Retalla cap a dins. Arriba les ajudes defensives. Posa la càmera. Lara l'acaba recollint. Sidney dins l'àrea. Se l'acaba quedant Brook. Juga una mica més enrere. Cap a Patri. Patri a la frontal. El xut de Patri molt llunyà. I marxa desviat.
1: L'ambient no acaba de decaure, però tampoc és allò que diguis.
2: No, és com a la primera part.
1: Exacte.
2: És que el descans ha durat molt i a mi em fa la sensació que...
1: Ha trencat
2: que...
1: el ritme, t'ho creus. Sí.
2: També et dic que aquest partit estava previst per les 5 de la tarda, s'ha acabat jugant a les 7. Era un partit per portar canalla i ara ja es comença a fer tard per la canalla.
1: Sí, sobretot si després han de tornar fora de Barcelona, exacte, diríem, que han de fer un viatge llarg. Es prepara Maria Méndez per entrar per part del Madrid. Serà l'últim canvi de l'equip de Pau Quesada.
0: Juga la pilota Aitana. Aitana enrere cap a Serra Jordi, encara més enrere cap a Martina. 28 de joc de la segona meitat. Barça 6, Madrid 0. Aitana buscava la profunditat de Payor, però ha acabat recuperant la pilota al Madrid.
1: I també farà un doble canvi al Barça. Entrarà Rosalía i Carla Julià, que disputaran per primera vegada un clàssic.
2: Dues jugadores que venen del Mundial Sub-20 i a les que sempre hi ha ganes de veure futbolistes cares noves, però aquestes especialment.
3: Sobretot Rosalía, que porta menys minuts, que Carla Julià l'any passat ja
2: la vam veure. Sí, ja Carla Julià pràcticament és una veterana.
3: Sí,
2: ja.
3: Sí.
2: Li han donat dorsal de primer equip aquesta temporada, però l'any passat la vam veure força. Perquè Pere Romeu també s'hi va veure obligat, com aquest any, a donar minuts a les joves.
1: Ha entrat Maria Méndez i marxa Elisa Zens.
5: Lliga CB de bàsquet, per cert, s'acaba ara el tercer quart a Múrcia, on està jugant el Barça, partit trebat, que s'està fent llarg, 70-73. Guanya el Barça, a destacar els 15 punts de Panther, sens dubte el líder d'aquest partit a l'equip de Secolich.
0: Al Camp Nou, som al 29 de la segona meitat. Barça 6, Madrid 0. Servei de banda favorable al conjunt blaugrana. Juga Aixa. Ha rebut Serra Jordi la trompada. Demana calma Aitana. I Aixa juga enrere Mirene Paredes. De nou amb Aixa. Paredes encara més enrere cap a Cata Coll. Cata controla i espera que arribi la pressió del Madrid. Juga Mirene Paredes. Aitana, bon matí. Dins l'àrea el Barça. Desparó, la deixa per Patri.
2: Quina, quina
0: i Patri surt neta. Amb el camp per davant. A la pressió l'Inda Caicedo davant seu. Apareix Sidney amb la pilota. La trepitja. Cercle central obre l'esquerra cap a Martina. El gest tècnic del Barça d'Aitana per sortir des del darrere.
2: Dins l'àrea, són d'aquells gestos que ens agraden molt al públic, no sé si tant als entrenadors.
3: Jo crec que amb aquest resultat...
2: Amb aquest resultat s'ho podia permetre.
3: T'ho pots permetre i són jugades d'aquelles que encara que siguin a la teva pròpia àrea fa mal al rival, veure com surten amb aquesta facilitat i agradant-se.
0: Ara Kerolin acaba perdent la pilota, la recupera Cristóbal primer i ara és Caicedo qui fa la passada en profunditat cap a Bernstein. La passada no ha estat bona i ha recuperat Catacoll.
2: A tot això ha marxat Schroeder del camp i pràcticament no l'hem vist, o l'hem vist molt poquet, i Caicedo tres quarts del mateix, les dues jugadores probablement amb més qualitat d'aquest Madrid, però avui absolutament desapercebudes davant la superioritat del Barça.
1: Serra Jordi du la mà dreta embenada, sembla la part del canell.
2: Jo crec que té a veure, és una protecció, Serra Jordi no va poder disputar el Mundial Sub-20 precisament per una lesió al canell. I deu ser aquesta lesió.
0: Doncs ara l'ha agafat precisament del canell i ha anat per terra Serra Jordi, si l'et falta Maria Planes.
3: És que no sé si estareu d'acord amb mi, però la jugadora potser més destacada del Real Madrid és Sílvia Cristóbal. És la jugadora que millor ha defensat, que li ha posat almenys algun problema al Barça, perquè la resta de jugadores s'han vist superades en totes les facetes del joc.
0: Ara Patri fa la passada cap a Kerolin. Kerolin fa el control amb la dreta. La profunditat cap a Aixa. Aixa dins l'àrea, apareix Cristóbal i recupera la pilota. Juga en llarg. Surt per l'esquerra Linda Caicedo, camp propi al Madrid. Linda fa un gest tècnic per mirar a superar Aitana, continua Linda amb la pilota, engega la moto Linda, continua Linda, continua Linda, a prop seu Patri, també Sidney en l'ajuda defensiva.
1: Fàbregas, hi ets o no?
4: Sí, sí, i tant.
1: Ah, perquè poca feina avui, eh?
4: Mira, fixa't que...
1: No reclames ni que vols votar.
4: Bueno, això ja ho faré després. El que volia dir és que l'àrbitre ha tingut molt poca feina i exceptuant la jugada del penal, que pot xiular-lo i no, és una miqueta la decisió comodí, la resta ha estat bastant desencertada. Les úniques dues goles que ha mostrat no eren cap de les dues, les ha fet més per la reacció de Clàudia Pina. Les dues goles a la banqueta també denoten una miqueta de falta d'experiència, per tant, poca feina, però mal resolt avui. Pel
1: no t'agrada, eh? Vaja, no aprovarà, no avui? No aprovarà, la col·legiada?
2: Bé, sí, aprovar sí, perquè no suspèn aquest.
1: Ah, no?
2: Jo crec que rarament suspèn algun àrbit.
1: Alguna sí, no?
4: T'asseguro que hi haurà sorpreses.
0: Juga la pilota al Barça. Eva Pallor des del costat esquerre. Guanya la pilota, continua Eva Pallor. Pràcticament a l'alçada del corna i posa un punt de pausa. I decideix jugar la pilota enrere, la passada cap a Brooks.
2: Deixaràs votar Clopés, Sònia?
1: A Clopés, clar, que el deixaré votar.
5: Clopés, sí. No, el que digui golear, jo...
2: No, només t'he vetat el Fàbregas, per tant, no has de patir.
5: D'acord, d'acord.
1: M'està preparant.
0: Juga la pilota Linda pel Madrid.
2: Avui serà bastant fàcil, la millor jugadora del partit.
5: No té cap dificultat.
1: No té gaire mèrit.
5: No podríem fer-ho ara, no?
4: Lo difícil era votar Clàudia Pina feia 4 anys quan...
1: Torni.
5: Sí.
1: Mare meva.
0: Continua atacant el Madrid, el xut molt desviat, i és servei de porteria pel Barça.
2: Avui aquest partit posava a prova la defensa blaugrana. És cert que amb el control que ha tingut el Barça de pilota no han tingut l'exigència que potser en un altre partit o en un altre escenari haurien tingut, però jo crec que podem aprovar aquesta defensa en baixa, lateral dret, amb Fanasten, Paredes com a centrals i amb Brooks lateral esquerre, dic, perquè serà en principi
1: la
2: defensa titular de la temporada.
1: Sí, sí. O a priori seria la que posaríem si ens preguntessin. La veritat és que per mi ha marcat molt el gol al minut 2. Això ha fet que el Madrid moralment es desmoralitzés, vaja, i el Barça ha dominat a ple, sobretot al mig del camp. Ara que parleu de l'ajuda del partit, igual jo us sorprenc, i no,
2: sí?
1: No és tan Pina,
2: compte, compte, compte.
1: S'han fet ja els dos canvis. Ha entrat Carla Julià i ha entrat Lux en el seu lloc, com ens està dient, i ha entrat també Rosalia i ha marxat Esterra Jordi. Per tant, Carla Julià i Rosalia que disputaran aquest primer clàssic.
0: Doncs Carla Julià, que rep de Rosalia. Continua Carla Julià amb la pilota dins l'àrea. Pot fer la centrada, prefereix jugar cap enrere. Juga amb Martina i posa pausa a l'atac del Barça.
2: Bon partit de Serra Jordi, també molt bon partit de Sidney. En el cas de Serra Jordi, jo sí que la conto ja com a interior titular del Barça. Sidney no és la primera ni probablement la segona opció del mig del camp del Barça i avui ha fet un partidàs.
1: Sí, i avui Sidney per mi ha estat la clau, d'aguantar.
0: La profunditat de Caroline és dins l'àrea, controla Caroline xuta! Acabat tocant en la defensora del Real Madrid. No s'ha atrevit a fer-ho tal com venia, ha controlat sí, i quedat ja mal perfilada.
1: Se li ha fet de dia, és que tenia moltes opcions.
2: I s'havia desmarcat molt bé, havia trobat l'espai.
0: Ara Carla Julià des de l'esquerra per fer la centrada, retalla cap a dins, continua Carla Julià, fa la passada enrere, toquen una defensora al Madrid i és pilota pel Barça.
2: Deia que havia trobat molt bé l'espai, ara no recordo si és Patri... Diria que sí que és Patri la que la troba, però efectivament s'ha perfilat malament.
5: Per cert, de seguida, a Tarragona, moment important, hi va Vilafranca per provar el Pilar de nou, que si el treuen amb èxit, es tornaran a col·locar líders. Ara, de moment, recordeu el lideratge en mans de la Vella de Valls.
0: Ataca Sidney per fer el setè. Desviat el xot de Sidney. 10 pel final, l'ocasió del Barça.
2: És quarta ronda, això, David?
5: No, tercera encara.
2: Tercera
5: Vilafranca,
2: encara.
5: Vilafranca tanca sempre les rondes, ja tancarà a tercera ronda.
2: És a dir que es poden tornar a posar líders i els hi poden tornar a treure,
5: sí,
2: no?
5: Sí, va per llarg la cosa,
2: Sí, sí, sí.
1: El tot gira acaba a les 12, David?
5: Bé, el tot gira acaba a les 11 i a les 11 el campo ja s'arreglarà.
1: Val.
2: És veritat que després hi ha club, sí. No, si els castells han de durar fins a mitjanit, no
5: hem de patir. Jo crec que abans de les 11 hauran rematat.
2: Sí, home, sí.
1: Doncs a veure si el Barça fa un altre golet, perquè un 7-0 seria inèdit.
5: Ja ens quedarien només els 9 del tacón.
2: clar, perquè el 6 sí que el tenim.
1: El 6 a 0 sí que el tenim, però el 7 a 0 no.
2: El tenim en dues ocasions. La temporada passada n'hi va haver un 6 a 0 i un 2 a 6.
5: Diria que són 3 6 a 0.
2: 3 ens falta potser que d'una altra temporada.
5: Ah, perquè hi ha un 2 a 6.
1: Sí, hi ha un 2 a 6.
5: Hi ha dos 6 a 0 i un 2 a 6.
2: Tu comptes els del Tacón també, per tant hi ha 3. 3 vegades el Barça n'hi ha fet 6 i després ja ens anem al primer, a l'històric Barça Nou Tacón.
0: Doncs ha estat a punt perquè el xut de Sidney anava a porteria, sí. I realment ha estat aturada de fronts.
2: I era bo. I estava explicant la Susi precisament que Sidney havia estat clau.
3: Per mi sí, el mig camp del Barça avui ha estat clau per desactivar el mig camp del Madrid, perquè era una mica on estava el partit. Sidney es troba molt més còmode que no el lateral dret que havia jugat darrerament, i s'entén molt bé en Patri i en Serra Jordi. Per tant, penso que sí que el que dona més rendiment al mig del camp, i és una jugadora que si no és la primera opció, la veurem molts minuts al mig del camp, jo crec, aquest any.
0: Juga la pilota al Barça i ho fa des de la dreta. Som al 37 i mig de la segona meitat. 6 a 0 al marcador.
5: Deixen que vagi cap a Tarragona perquè arriba el moment dels verds de Vilafranca per recuperar el lideratge. Josep Almirall, David Prats.
8: El Pilar de Nou, que és l'opció dels castellers de Vilafranca en aquesta tercera ronda per recuperar el lideratge i, segons com vagi la cosa, sentenciar aquest concurs. Veurem els quarts del Pilar estan a la seva situació. Veiem que s'ha conformat ja tot el folre, les manilles, i ara comencen a pujar ja els puntals. És el primer castell a la història dels castells que s'ha construït en puntals, un castell que van descarregar el Pilar de Nou als castellers de Vilafranca el 30 d'agost per Sant Fèlix, a la diada de festa major de Vilafranca del Penedès, per primera vegada a la història dels castells. Quin volum de persones que pugen aquí dalt. Veiem la pinya, una pinya que abans ens comentaven de prop de 1.000 persones, més folre, les manilles i els puntals, i veiem ja com se situa, David, el quint de la seva posició.
7: Quint d'aquest Pilar de Nou que el vam explicar per Sant Fèlix el passat 30 d'agost. El van descarregar per primer cop a la història. Avui el volem tornar a veure en aquest concurs de castells.
8: És un altre moment de silenci absolut a la plaça, a la Tàrraco Arena, perquè és un dels castells més importants vistos mai a la història del món casteller. Veurem com va avui.
7: Tenim el quint i el sisè col·locat, la setena, la Marta Balló a punt de que sonin les gralles. Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca en la tercera ronda del concurs. Si el carreguen o el descarreguen, recuperaran la primera posició. Setena col·locada. Silenci sepulcral a la Tàrraco Arena Plaça. La setena està col·locada. La cassoleta ara supera l'alçada del sisè. De moment, bona base, tant en les manilles com en els puntals, com en el folre. La cassoleta arribant a l'alçada de la setena. Ara comença a pujar l'enxaneta. Els castellers de Vilafranca, que tenen molt a prop, tornar a fer història. Veurem la cassoleta que es col·loca damunt l'espatlla de la setena. Pateix una mica el quint d'aquest Pilar, però de moment la cassoleta ja està col·locada. Només queda l'enxaneta. Ara superarà la setena. Els verds defensant aquest Pilar de Nou a la Tàrraco Arena Plaça. Només queda la motxilla d'entrada perquè es torni a fer història amb aquest espadat, el més gran dels pilars. Els castellers de Vilafranca a un pas de carregar una altra vegada el Pilar de Nou. A veure si ho tornen a aconseguir. Oh! Han estat a res a 3 segons. A 3 segons exactes de tornar almenys a carregar aquest Pilar de Nou. És d'extrema dificultat, i també la dificultat de fer-ho en aquesta plaça on les referències són molt cares.
8: Hem vist el quint del Pilar com se n'anava molt enrere, i a la motxilla d'entrada de l'enxaneta li han faltat, com deies, un parell de segons per poder arribar a carregar aquest espadat, el Pilar de Nou. Els castellers de Vilafranca hauran d'esperar una propera ronda per recuperar la primera posició, si és que l'aconsegueixen assolir.
5: Sí, perquè ara mateix, Josep, Vella de Valls manté el lideratge, recordem-ho, amb Jove de Tarragona en segona posició i Vilafranca tercers.
8: Exactament, la colla Vella de Valls amb el 4 de 9 sense folre, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 net carregat.
5: Ara obrirem quarta ronda, per tant, veurem com va evolucionant aquesta classificació. Va, tornem al Camp Nou.
0: Al Camp Nou, 4 minuts per arribar al final. 6 a 0 al marcador, i ha tingut el setè Rosalí als seus peus, però la rematada no ha pogut precisar i no ha pogut fer el setè del Barça.
1: A la Lliga, el Barça suma 27 gols a favor per 13 del Madrid. Només n'ha encaixat 2. En canvi, el Madrid, que només havia encaixat 6, ara ja en suma 12.
0: Kerolin la treu fronts. El xot de Kerolin des de la frontal I la segona aturada de la portera del Real Madrid.
2: Bon xut de Caroline Ara. Un Barça que avui, amb aquesta victòria, s'escapa a la Lliga amb 5 punts de marge respecte al Real Madrid.
3: Ja podem dir que està a la Lliga o...
2: Bé, no,
3: ens hem d'esperar una miqueta.
2: No la podem donar per sentenciada perquè hi ha un altre clàssic de tornada, però
3: 18 punts sumar al Barça.
6: Diguem que el Colabrest també el té a favor.
3: Exacte. Sí.
0: Juga Sydney, Sydney. Obre cap a Caroline, encara més a la dreta. Aixa prefereix jugar per dins. En Patri, Patri obre la pilota a l'esquerra cap a Rosalía. Juga enrere cap a Martina, altra vegada Rosalía. Encara més a l'esquerra, la demana Carles Julià. Juga per dins en Patri, Patri buscava el teva meva. Recupera la pilota Rosalía, li cedeix a Carles Julià, de nou en Patri. Patri pràcticament al vèrtex esquerre a l'àrea, fa la passada cap a l'esquerra, fent d'extrema esquerra Rosalía. Juga Maitana, que ve a rebre. El Madrid pràcticament tancat dins l'àrea. Patri.
3: S'està girant bé en el Camp Nou.
0: Sidney carrega la cama, quin gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El setè del Barça, gran gol de Sidney, carregant la cama amb força i superant Froms la pilota a l'escaire. Barça 7, Madrid 0.
1: L'ha celebrat, corrents, ha anat cap al córner, la s'està celebrant amb totes les seves companyes que fan una pinya. Està contentíssima Sidney, ho celebra ara amb les companyes que té més a prop. Sidney, que amb aquest gol, si no m'equivoco, fa a veure a la Lliga el segon gol.
2: Sidney Schertenleip, aquesta magnífica jugadora que és promesa ja des de fa algunes temporades i que comença també a voler ser realitat. Sidney, aquest gol que és un autèntic golaç des de fora de l'àrea, Froms ni s'ha mogut, l'ha vist massa lluny del seu abast i marca un golaç. Sidney, que fa justícia amb el partit que estava fent la jugadora del Barça, que aquesta temporada ha fet gairebé tots els papers de l'Auca, va començar d'interior, ha jugat de lateral dret, avui d'interior, però que ara estava jugant fins que ha entrat Rosalía també, fins i tot d'extrem.
1: Sidney, que ha demanat al públic que no deixi d'animar, ha aixecat els braços, s'ha fet un petó a l'escut per celebrar aquest gol.
2: Doncs mira, el 7 no el teníem.
1: No.
3: I ha explotat una de les seves virtuts, que li hem vist poc, però que té un gran xut de Sidney. Sí, jo em semblen similars a l'hora de xutar fora de l'àrea, ella i Patri.
2: Sidney té més capacitat per marcar aquesta mena de gols que aquell que ha tingut a la primera part, que no s'es tractava
3: la passada de la mort, sí.
2: Golaços d'aquests li hem vist, li hem vist ja uns quants amb el primer equip del Barça.
0: Sí, de fet recordaràs de Roma aquella que va tenir, que no va poder precisar.
2: Que pràcticament xuta... la van veure dins tots.
0: Dins l'àrea, sí, sí. I es cantava el gol.
2: Es va cantar el gol.
0: Juga la pilota al Madrid. 7-0 al marcador.
2: Hi ha hagut algun xut i gol avui?
0: 20 segons i arribarem al final del partit. Estàvem fora de joc. Bernstein.
1: I no és amb massa, però ja fa minuts que hi ha gent que comença a desfilar.
5: Per ser al final de la CB, confirmem la derrota del Girona clara avui a la pista de Baskonia. Baskonia 118, Girona 78, segona jornada de la CB, una victòria i una derrota pel Girona.
1: 2 minuts d'afegit.
6: Mira, veus, aquests 2 minuts no preferiríeu que fossin 0? Jo crec que els dos equips ja no tenen més ganes de jugar.
2: Sí,
6: i
2: però hi ha gol a veraix, Joan, hi ha gol a veraix. Vés a saber si et ve d'un gol després. No, jo t'entenc, Aquí el criteri esteu, jo estic d'acord amb tu que aquí aquest partit al 90 ja el podem finalitzar perquè tothom
6: que
2: quedaria
6: comú,
2: content.
6: No?
2: Sí.
0: Juga la pilota al Barça, Caroline, ho fa des de la dreta. Davant seu Cristóbal, que li guanya la partida, però acaba recuperant Caroline. Caroline continua en la conducció, rep l'embestida per darrere, i ha xiulat falta de Caroline, perquè en caure a terra ha tocat la pilota amb la mà.
1: S'ha aixecat de seguida, Caroline.
2: Mira, avui no cal esperar que acabi el partit. Sònia, et sembla que votem millor jugadora del partit?
1: Molt bé, doncs mira, començaré jo avui.
2: Sí, digues.
1: Per trencar una mica, i votaré, com no, Clàudia Pina. Mm. Susi.
3: Home,
1: perquè ets l'única que em sembla que no votarà Pina.
3: No votaré Pina, evidentment, els gols marquen molt, però penso que com a directora d'orquestra avui Patri ha estat espectacular i per tant jo voto a Patri.
1: Molt bé. Ramon Salmurri.
0: Clàudia Pina.
1: Sònia Gelmà.
2: No seré original, Pina.
1: David Clopés.
5: Pina, sens dubte.
1: Molt bé, doncs ja tenim guanyadora d'avui. Clàudia Pina és la MVP de la TDG.
2: Quina nota li poses a l'àrbitre, Maria Planes, Joan?
6: Un 3.
2: Un 3, eh?
6: Un 3, eh?
0: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7, Madrid 0.
1: Doncs les jugadores ho celebren al damunt del terreny de joc. Alegria màxima entre totes elles. Les del Madrid també se saluden entre elles. I ara saluden algunes jugadores del Barça. Les del Madrid marxen visiblement afectades per aquesta golejada, mentre que les del Barça, totes banqueta inclosa, i ara també bona part de l'estaf també són al damunt del terreny de joc per celebrar aquesta golejada davant el Madrid aquí al Camp Nou, en el dia que el Camp Nou acull per primera vegada un partit de la Lliga F i que ha vist aquest resultat de 7-0.
2: Més de 40.000 espectadors han pogut presenciar aquest 7-0, 4 gols de Pina. Quin espectacle avui de Pina. Un de Graham, un de Pallor i aquest que tancava el marcador de Sydney, que han situat aquest 7-0, que respon a la pregunta de si el Madrid s'acosta. Doncs no, un any més, el Madrid, malgrat la seva inversió, malgrat els canvis que ha fet a la plantilla, continua estant molt lluny d'aquest Barça guanyador, d'aquest primer Barça sense Alexia, que rendeix per sobre d'aquest Madrid any rere any. Fem una petita pausa i ja començarem a acomiadar, perquè a partir de les 9 del vespre avui teniu Girona i Sabadell.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: La TDG.
11: Don't get ahead of yourself. You're running too fast before you learn how to walk.
2: 3 minuts pel comptatge i seran les 9 del vespre quan us deixarem amb el Tot Gira, amb el Clopés i companyia, per viure aquests dos partits de segona. El Sabadell Andorra s'havia de jugar ahir, però motius evidents i obvis que hem viscut tots les darreres hores va fer que la gent reprogramat a les 9 del vespre. L'antena de Catalunya Ràdio continuarà oberta també amb el concurs de Castellers de Tarragona. Susi, un últim apunt per tancar 7-0, el reflexe d'aquesta diferència d'avui entre un equip i l'altre.
3: Sí, el Barça crec que ha tingut un partit més fàcil del que a priori es pensava, ha obert ràpid la llauna, ha estat molt superior en totes les facetes del joc, ha pogut donar minuts a jugadores com Aitana, com Caroline, i el Madrid, que malgrat el que deies, la inversió, no té equip, té plantilla, té molts noms, però té molta feina si es vol acostar al Barça post-Alexia, que és un Barça també en construcció, però que malgrat tot és encara molt superior al Madrid.
2: 28 partits, si contem els dos del tacón, 27 victòries pel Barça, una única derrota. I en polèmica arbitral, que sempre va bé recordar-ho. Es continua buscant un rival digne pel Clàssic. Tanquem aquí la TDG, gràcies al Ramon Salmurri, la Sònia Oleart, la Susi Sala, aquí al Camp Nou, amb l'ajuda inestimable del Dani Batxiller i del Raül Orgales, que us han fet arribar al nostre so com si fossin casa vostra, amb el Joan Fàbregas a l'anàlisi arbitral, la Núria de la Fuente, la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge sonor. El control central avui, el Lautaro Quinteros.
1: i Joan Massana. Marxem amb la satisfacció i aquest mig somriure que deixen els clàssics femenins. I us deixem amb el Tot Gira, amb aquests dos partits del Girona i el Sabadell, i encara en marxa amb el Clopés i tota la tropa al concurs de Castellers. Tornem per la tercera jornada de Champions, el 29 d'octubre. Quiu, Barça. Mentrestant, tindrem temps d'assaborir aquesta victòria, aquest 7-0 davant la terra rival, davant el Real Madrid. Feu-nos confiança que ens ho passarem bé. Fins ara.

0: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
1: Tot gira amb David Clopé.
2: Bona tarda de nou, les 9 i reobrim les portes del Tot Gira després de la TDG d'aquest Barça 7. Barça 7, ho heu sentit bé. Real Madrid 0, de l'enèsima golejada del Barça al Clàssic, i això que diuen que s'apropen. Ara continua el futbol en directe amb els dos catalans de la segona divisió en directe. Girona-Mallorca i Sabadell-Andorra, però també connectats a la Tarraco-Arena perquè arriba el moment decisiu del concurs dels castells. Sabrem qui s'endú aquesta victòria final. Dos partits, els de segona per seguir a la part alta de la classificació, i un concurs a Tarragona per coronar la millor colla del país. Des d'ara i fins a les 11 de la nit continuen els esports i els castells al Tot Gira. Tot Gira amb el Joan Arroyo, el Marcel Turo i la Gisela Cota al control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció, el Joan Massana i el Lautaro Quinteros al control central i el Sergi Camps de Vistaire al control de xarxes. Hola, Sergi.
3: Què tal? Bona nit.
2: Vuitena jornada de Lliga Segona. Divendres es va jugar l'Aldenc 4 Oviedo 1. Ahir 3 partits més. Albacete 1, Eibar 3, Almeria 2, Burgos 1, Cádiz 4, Leganés 0 i avui 6 partits definitius. Reial B 2, Granada 3, Sporting 3, Celta Fortuna 2, Castelló 1, Ceuta 1, compte que el líder ja no és el Castelló, és l'Eibar, i les Palmes 2, Valladolid 2. Ara Girona-Mallorca i Sabadell-Andorra. Avui, doble transmissió a Montilivi i a la Nova Creu Alta. El Girona-Mallorca, l'Eduard Solà, el Xevi Soler, el Francesc Cargol i l'assistència tècnica del José Antonio Muñoz. Què tal, com esteu? Bona tarda.
4: Hola, què tal?
2: Ha començat ja el partit?
4: Sí, ha començat ja el partit. Primer minut de joc, encara Girona 0, Mallorca 0.
2: A l'àudio 2, per cert, àudio 2 de la Liga TV Hypermotion. Ja ens podeu escoltar el Sabadell-Andorra, el Francesc Ripoll i el Carles Fiter. Què tal, com esteu?
5: Hola, bona nit.
6: Hola, bones.
2: Ha començat també el partit, eh?
5: També dos minuts de la primera, empat a zero.
2: Molt bé, Xevi, recorda'm l'11 del Girona i amb qui juga el Mallorca.
7: El mateix que fa 7 dies, amb Gazzaniga a la porteria, Boñar, Francesc, David López i Àlex Moreno en defensa, Morante i Iza en el doble pivot, Carles Pérez i Saràs a les bandes, Van de Vic d'enllaç i Abel Ruiz en punta pel que fa al Mallorca, amb Arnau Tenas a la porteria, línia amb 3 centrals amb Raillo, John Donal i Sumajoro, amb Arnau Puig Mal i Alberto Moreno a les bandes, Tribot al mig del camp amb Antonio Sánchez, Pablo Torre i Alex Sala, i al davant Buxa i Fuentes.
2: Qui és, per cert, l'àrbitre del partit?
7: Éder Mallo, avui al bar Jorge Figueroa.
2: I l'11 del Sabadell i el de l'Andorra, Ripoll?
5: Ferran Costa fa 3 canvis respecte a l'11 de la setmana passada. Balaïdos, això vol dir Foli, la porteria, defensa de 4, sembla, amb tot Ripoll, Edgar, Òscar, Sanzieneco, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp, Joel Pregovain a les bandes, en punta, Obolski, l'Andorra surt de Mobono a la porteria, defensa de 5, Carrique, Diego, Beloki, Bombardó i Andoni. Al mig del camp, Lautaro, Efe i Marc Domena, Cadal, Siri B i Jordi Cano.
2: Arbitre avui aquest Sabadell Andorra.
5: José Luis Guzmán.
2: De moment sense ocasions, a la Nova Creu Alta.
5: Res de res.
2: I tampoc a Girona, Solà.
4: Tampoc a Girona, que té la pilota a darrere el Girona. Encara no ha passat al mig del camp, ara ho prova per la banda dreta Boñar.
2: Boñar s'atura.
6: No et posis nerviós, Solà, no et posis nerviós. Tranquil, no passa res.
4: La teva presència m'intimida. Ja
6: per això t'he vist, dic, no posis nerviós, que això és molt llarg. Aquí.
4: Ja ho sé, ho sé. Ho sé, i ho sabem tots dos, que la segona divisió és molt i molt llarga.
6: Hòstia, si és llarga.
4: Sí, senyor, és llarga, sí, que què? Què dius tu? Estem fent aquí la transmissió del Girona d'alguna comparació, que no sé què diria.
7: Un cap de setmana sense el Tot Gira. Ai.
2: Oh, ja sabeu que avui la segona divisió la compartim amb els castells, eh? I mira, de fet, estic pendent de la jove de Valls, que també opta al podi. En quin moment estem ara mateix en aquest intent de la jove de Valls, David Prats, Josep Almirall?
8: Les joves de Valls intentant el 2 de 9 sense manilles, si el descarrega primera del concurs i si el carrega segona, David.
9: El van carregar l'any passat en la Diada de Sant Úrsula, l'única vegada que ho han fet. També n'han carregat 3 els castellers de Vilafranca. Tenim les sisenes col·locades, els dosos ara mateix superant l'alçada de 15. Comença a pujar l'aixecador, bon ritme de moment, aquest 2 de 9 sense manilles de la colla jove Xiquets de Valls. L'entrada ara del pis de dosos. Comença a patir una mica l'alçada de quarts, a veure si el poden aguantar els components de les joves. Segueix l'aixecador, que el tenim ja a l'alçada de la sisena, es l'enxanet encara no puja, comença a tremolar el castell, comença a tenir problemes i acaba caient el castell, intent de 2-9 sense manilles de la colla jove, aixecats avall.
2: Bé, ara mateix classificació, recordem-ho, Josep, la tenim amb la vella de Valls dominant aquesta classificació, el concurs de castells.
8: Exacte, amb la colla vella dels aixecats avall que suma ja 3 castells, en primera posició amb el 4 de net, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 sense folre carregat també. Per tercera vegada a la història ha aconseguit la colla vella

0: L'esquena, el desmarcatge a l'esquena d'Arnau Puigmal, com que el Mallorca juga amb tres centrals, el desmarcatge no és pel centre, sinó és a banda. Ha caigut molt bé a banda, ha encarat molt bé el seu marcador, ha fintat per anar cap a dintre, i amb un xut molt bé, molt bo, ha buscat l'escaire pràcticament de la porteria d'Arnau Tenes. Està pressionant bé el Girona, també està pressionant bé el Mallorca, que el veurem un equip que juga amb les línies molt juntes en tot moment, tant per atacar com per defensar, que intenta tenir molt la pilota al mig del camp.
1: Sí, és de la primera meitat, aquí a Montilivi, encara amb aquest Girona 0, Mallorca 0.
2: I a la nova Creu Alta ha tingut dos corners consecutius al Sabadell, que no ha aconseguit rematar. Amb més presència el Sabadell a camp contrari, l'Andorra buscant fer mal en pilotes llargues, Fiter.
3: Sí, partit intens, eh? A més, quan tinguem moment explicarem, perquè hi ha hagut una intrahistòria a la prèvia del partit entre els dos entrenadors, que es coneixen moltíssim, i s'ha parlat fins i tot de guerra en aquest partit per el físic que diuen que fa el Sabadell.
2: Té la pilota l'Andorra al cercle central, li fa una falta a Obolski, continua amb la pilota Andorra, Sidibé a la banda esquerra, de fora cap a dins, juga al mig del camp amb Marc Domènech, exjugador del Sabadell, té la pilota l'Andorra, 7 de la primera, Sabadell 0, Andorra 0.
4: Per cert, que estem pendents del final del partit, Lliga CB de bàsquet del Barça, la pista d'UCAM Múrcia. Durant bona part del partit el Barça anà per davant el marcador, però ara mateix perdent davant del Múrcia quan queda minut i 15 segons.
5: Sí, perdent de 5 al Barça, UCAM Múrcia 90, Barça 85. Ara mira, ara que s'actualitza el marcador, Barça 80, Múrcia 96, Barça 88.
4: 96 a 88, 1 minut 12 pel final. Vas, que anem a Montilivi.
1: Amb Sarasa, que cau a terra, bé el capavant de Vic, a la zona de mitja punta. Obrirà la banda dreta per Bonyara. Ha començat bé el Girona 7 de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira. De moment buscant aquest partit que molts diuen que és regust de primera, però no. Llàstima, perquè és un partit de segona divisió. L'any passat ja el vam viure a primera. Juga Bonyar a dins l'àrea, ha de treure la pilota, vol arribar a la ratlla de fons, se'n va cap enrere, s'atura Bonyar, la deixa cap a Carles Pérez, busca per Lloda, xuta el xut, fora, ha buscat també un xut amb la cama esquerra, enroscat Carles Pérez, 7 i mig de la primera meitat, un altre xut del Girona, de moment Girona 0, Mallorca 0.
6: Per cert, parlem del temps perquè és important, sí. Anunciaven pluges per a aquesta hora del partit, de moment no cau ni una gota, és veritat que pel que fa a la presència de públic ha frenat una miqueta a la gent, segurament estarem a la pitjor entrada de la temporada.
4: Creu Alta.
2: L'ha tingut Joel Priego, que ha recuperat una pilota dins de l'àrea, pressió altíssima del Sabadell, el xut massa tou centrat, l'ha blocat el porter de l'Andorra.
3: No hi ha mala entrada a la nova Creu Alta, eh? Per ser un partit que evidentment s'havia de jugar ahir, avui, jo, per exemple, vinc ara d'un restaurant on em deia el cambrer, ahir hagués pogut venir, però avui
4: vens
3: tinc servei i no puc venir.
4: A les 9 de la nit?
1: A les 9, que has anat a berenar, o a sopar?
3: Al futbol s'ha de venir sopar, sisplau. Estem a primer de futbol.
2: Jo pensava que era un dinar que se li havia allargat molt.
3: No, però el futbol s'ha de venir ben sopant, no?
4: I aquí eren els dinars.
3: No,
2: però jugant a les 9...
3: És igual.
2: Estic ben fotut, si s'ha de venir sopant.
3: Home! Si a més avui...
1: Restaurant d'aquí al cap.
2: Ens hem trobat... Sí, hi ha molts restaurants que diu aquí al costat. Avui ens hem trobat que a vegades ens donen pizzas, a vegades ho expliquem, però avui no. Jo crec que la pluja ha evitat que hi hagués fan zone aquí al costat.
4: Perquè dieu que, és a dir, no és la millor entrada, diguem-ne, de la temporada, i es nota, pel temporal, que molta gent segurament ha preferit quedar-se a casa,
6: sí,
4: oi, Xavi?
6: Sí, això estarem parlant de 9.000 espectadors ben bons, però recordem que aquest any no hem baixat els 9.500.
4: Ho dic perquè, a veure, és un partit dels millors que es pot veure ara mateix a Montilivi aquesta temporada, contra el Mallorca, no?
6: També és veritat que l'hora no ajuda per la gent de comarques, que haurien de tornar molt tard a casa i demà és dia laborable.
4: L'entrada del partit és bona, Francesc Argol?
0: Sí. Són futbolistes de molta qualitat els dos equips, tot i que encara hi ha baixes per temes de selecció i algun jugador com Morlanes o Antonio Roca, que avui no poden jugar amb el Mallorca, fixa sempre amb l'onze de Luis García, no? Però veiem dos equips amb ganes de tenir la pilota, de jugar, de fer passar molt la pilota per la zona de creació al mig del camp, que intenten sempre que poden sortir en pilota controlada. Penso que és un partit atractiu per l'espectador, també.
6: Primera targeta del partit l'ha vist Antonio Sánchez del Mallorca.
1: Per una entrada sobre Carles Pérez, que ha provocat una falta perillosa, podrà penjar pilota a l'olla. Carles Pérez, també s'hi acosta Sarasa, gairebé tots els jugadors del Mallorca defensant a la seva pròpia àrea. L'àrbitre del partit va cap allà, mira que no hi hagi agafades dins l'àrea, penjarà la pilota o Carles Pérez amb la dreta, o Sarasa, Carles Pérez amb l'esquerra, serà Carles Pérez, penja Carles Pérez, molt tancat, treu Arnau Tenes, la pilota anava dins, vol penjar-la, francès, no pot rematar David López, la pilota li cau a Sarasa, el xut, una mica malament, la pilota ha anat a l'esquerra del porter Arnau Tenes, 10 de la primera meitat de Montilivi, encara Girona 0, Mallorca 0.

0: La nova Creu Alta, arribem a l'11 de la primera meitat. Després d'aquesta ocasió clara de Joel Priego, ha intentat respondre a l'Andorra. Jordi Cano no ha enganxat una centrada, si li ve. Ara tindrà pilota el Sabell, que farà un servei de porteria.
1: Hem vist per cert a Gerard Piqué, ara ens l'ha ensenyat, que és aquí l'agradaria la nova Creu Alta.
2: Amb una cabina, està en una cabina.
1: Ah, una cabina?
2: Sí, està sancionat, no pot estar a la llotja, i llavors està en una cabina que li ha habilitat el centre d'esport Sabell perquè pogués veure el partit.
1: Explica'm això de la guerra entre Sabell i Andorra.
2: No, va haver un partit de pretemporada aquest agost on van empatar 0, però diguéssim que va ser un partit amb molta tensió i va acabar d'orillo, ¿vale? Però el tema és que Carles Manso, entrenador de l'Andorra, era un dels homes de confiança de Ferran Costa. El va tenir a preparador físic al Manresa quan va començar gairebé, el va tenir al Badalona Futur, el va tenir a l'Andorra quan se'n va anar a l'Andorra, i quan el fan fora de l'Andorra, recordem, l'Andorra és l'únic club que ha fet fora Ferran Costa des de tota la seva carrera, Carles Manso es queda i ha acabat sent entrenador. Llavors, diguéssim que això, doncs, llegim-ho com vulguem, no? Quan un preparador, un ajudant teu es queda i acaba sent el primer i quan a tu t'han fet fora. Carles Manso de Terrassa, per si volem afegir ja un factor més, i a la roda de premsa prèvia, Carles Manso deia que, vaja, que el partit d'avui seria una guerra, termes molt bèl·lics, i Ferran Costa, quan li va preguntar això, va dir que, evidentment, futbol no s'ho parla de guerra, i li van preguntar què havia après de l'Andorra, i és curiós, perquè va dir, he après que sóc prou bo com per creure tot el que faig i ser fidel a les meves idees. Crec que també s'entén entre línies que hi havia algú que avui estava en una cabina que li deia coses que el feien canviar les seves idees.
1: Déu-n'hi-do la lluita dialectal abans d'aquest partit d'aquest Sabell-Andorra, que de moment té aquest empat a 0 amb una única ocasió que l'ha tingut el Sabell de Priego, en Ripoll.
0: Sí, ha pressionat bé el Sabell la sortida de pilota de l'Andorra i el xut ha estat massa tovet, l'ha blocat Ubono, el porter de l'Andorra.
1: Què passa a Montilivi?
3: Que hi ha un corner a favor del Mallorca molt tancat, la pot treure Abel, que era el primer defensor, el primer pal, la pilota torna al jugador de la Mallorca i arriba Pablo Torre, arriba la ratlla de fons, no pot centrar, la deixa sobre Àlex Sàlec, jugador del Girona, la penja amb la cama esquerra cap al segon pal directament a les mans del porter Gazzanica, que no pot enviar pilota llarga, com ho va fer per exemple a Gijón i un altre partit, que ara no recordo, la dona en curt cap a Izan González. 12 i mig de la primera meitat, Girona 0 Mallorca 0.
4: I partit per intentar evitar al màxim l'estratègia defensiva per part del Girona, perquè el Mallorca incorpora sempre en les centrades laterals i en els corners els tres centrals, més Buxa, més Adrià Fuentes, per tant 5 jugadors amb molta capacitat de rematada amb el joc aeri.
3: La té David López, l'envia cap a Carles Pérez, no pot continuar, cau a terra, l'àrbitre diu que no, la recuperen al mig del camp, Izan González, pilota llarga que buscava Morante cap a Abel, no s'han entès, la pilota és per Puigmal, aixeca el cap, l'envia cap al mig del camp, Izan González la recupera, l'envia cap a Van de Vic, encara lluny de porteria, obre la banda dreta per Carles Pérez, ja hi va cap allà l'ex del Celta, mira d'encarar Moreno, encara continua Carles Pérez, busca posició de xut, encara Carles Pérez del xut, passada cap a Abel, rebuig la defensa del Mallorca, toca amb el camp Morante, la pilota a les mans del porter Arnau Tenas, 13 i mig de la primera meitat, Girona 0, Mallorca 0.
5: En bàsquet de la Lliga CB queden 22 segons, punt 4 a Múrcia, el Barça perd de 4, Múrcia 96, Barça 92, ara el Múrcia a la línia de tirs lliures, una falta de Brizuela, per tant tindrà opcions d'anotar dos puntets més al Múrcia de Cito Alonso, el partit complicat pel Barça, però encara no s'ha acabat.
1: Sabadell, Ripó.
0: Té la pilota dins de l'àrea el Sabadell, el control que ha fet dins de l'àrea Baena, serà corna per l'equip per l'Aquinat, el tercer en 14 minuts i mig de primera meitat.
2: La gran notícia és que el Sabadell ha tornat. La setmana passada Celta, no, a Vigo, va patir una mica, va perdre, no, aquest reconeixement d'equip que lluita, que té presència, que té protagonisme, que vol la pilota, que ataca, i avui en aquests primers 15 minuts ho està fent i està sent molt reconeixible el que havíem vist fins ara.
0: Serà corna pel Sabadell, el picarà o bé Ton Ripoll o bé Eneko, un amb la dreta, l'altre amb l'esquerra, és Ton Ripoll, el corna al punt de penal, no remata ningú, la pilota queda en dominis del Sabadell, és Baenas que es pot animar amb el xut, no fa la centrada, posa el cap, Eneko fora. 15 de la primera, nova Creu Alta, Sabadell 0, Andorra 0.
2: I bé Volski, avui debuta com a titular i la veritat és que ho estan fent bé després de que Gastón Valles, diguéssim, no va estar gens afortunat.
1: És que necessita un davanter centre titular després de la lesió que va patir el jugador que...
2: Nico.
1: Joaquini, que va trencar els lligaments, recordem.
2: Clar, l'important que vol Ferran Costa és, llavors si marca gol o no, és secundari, enteneu-me. Evidentment, que marca marqui gols, però que lluiti, que entengui que el primer jugador que pressiona de tot l'equip és el davanter centre, si no, tota la resta no funciona, i ho està fent avui Obolski perfectament.
3: A Montilivi acaba de salvar Gazzaniga, una molt bona oportunitat del Mallorca al final, però eren fora de joc, jugada per la banda esquerra, Pablo Torre cap a Alberto Moreno, s'havia equivocat, això sí, Francesc, la defensa del Girona, perquè havia deixat sol l'ex jugador del Sevilla.
4: Sí, perquè on tenim problemes és a la mobilitat al mig del camp d'Àlex Sala, ex jugador del Girona, i de Pablo Torre, també ex jugador del Girona. Antonio Sánchez guarda més la posició per davant dels centrals, però aquests dos interiors tenen molta mobilitat i no els acabem de collar prou bé.
3: A Montilivi té la pilota, bé, el cap a Sarasa, torna-la cap a Van de Vic, la té Morante, obre la bandereta per Bonyar, l'envia cap a Carles Pérez, oportunitat pel Girona, encara lluny de porteria Carles Pérez, però se'n va de Moreno, cau a terra, protesta el jugador del Girona, també ho publica l'àrbitre, diu que no, que ha estat una càrrega legal, 16 de la primera meitat, pilota pel Mallorca, Girona 0, Mallorca 0.
5: A Múrcia se li escapa el partit al Barça, Lliga 0 de bàsquet, Múrcia 99, Barça 97, menys 7 l'equip de Sekulić, quan queden 19 segons pel final.
1: Recordem que el Barça va guanyar la primera jornada, que ve de guanyar aquesta setmana a l'Eurolliga, però pinta que se li escaparà aquest partit, el segon a la Lliga CB de bàsquet.
0: A la nova creu volta recupera la pilota del Sabadell, Obolski dins de l'àrea, pot xutar, se li anticipa la defensa i torna el Sabadell, Pere Pons, que el té el Sabadell i no el Girona aquesta temporada, la centrada, intentava rematar Obolski, l'ha de refusar Andorra, corna pel Sabadell.
2: Traient aigua a l'Andorra, el Sabadell està molt bé, està pressionant, els hi costa molt, intenten sortir en pilota controlada des de darrere, però la pressió del Sabadell és tan bona que recuperen aquesta visibilitat recuperat dins de l'àrea del propi Andorra, però no ha pogut controlar bé Obolski al final de fer la rematada. Bé, el Sabadell en aquests primers minuts.
0: El 18 de la primera picarà aquest corna al Sabadell, coll a la nova creu alta, els arlequinats buscant el primer gol del partit. Gairebé tot l'Andorra dins l'àrea, perdona Solà.
3: No.
0: Que es fiqui el corre i t'ho deixo tot per tu. El corna de Ton Ripoll, el segon pal, la treu la defensa de l'Andorra, tot teu Solà, 18 de la primera, empat a 0.
3: Només anava a dir que n'ha tingut un altre al Girona, amb un xut de Bel que ha tapat la defensa del Mallorca, de moment ha sortit bé el Girona, encara empatem a 0.
5: I jo només anava a dir, Solà, perdona, a Cargol, que el Barça de bàsquet acaba de perdre, certifiquem la derrota del Barça de bàsquet per 194 a la pista de l'UCAM Murcia.
1: Una Lliga CB de bàsquet que, de moment, la lideren els únics equips que han guanyat els dos partits disputats, Baskonia, Breogán i Madrid. El Madrid ha guanyat avui a la pròrroga a la pista d'Obradoiro. El Barça es col·loca quart amb una victòria i una derrota. Cargol, què volies dir?
4: No, volia dir que el Girona, a partir de la recuperació, l'ocasió que parlava de Barcelona, és una recuperació en l'inici del joc del Mallorca. Si fem bé aquesta pressió alta, podem trobar el Mallorca una mica desplegat, perquè us juguem tres centrals, però amb els dos carrilers que tiren molt amunt, podem tenir aquestes opcions. Està clar que l'atac passa per l'esquena d'Arnau Puigmal i d'Alberto Moreno, que són els dos bandes. Quan tiren amunt, el desmarcatge aquí ens pot donar la primera passada a banda per després entrar en passadissos interiors.
3: Juga la defensa del Mallorca pràcticament a la zona defensiva, 18 i mig de la primera meitat. Ripo aquí encara empat a 0.
0: Aquí també la nova creu alta. Ara el Sabadell intentant pressionar la sortida de pilota de l'Andorra, que fa una punta llarga perquè la Juti Siri ve, aquest tio és molt ràpid, i arriba abans Diego Foli, que l'envia fora, la recupera Marc Domènech, lluitarà Quadri també, falta clara, i això jo crec que serà targeta. Vol continuar l'atac al Sabadell, el 19 de la primera, pilota en defensa per l'equip de Ferran Costa, sense gols.
1: Per cert, que tenim partits de seleccions. Està jugant a Portugal amb Cancelo, jugador de Barça titular, empaten a 0 davant Noruega, amb Haaland també titular, i juga també dels Països Baixos la selecció de Xavi Hernández.
5: Sí, i guanya per 1-0 contra Sèrbia, en partir del minut 34 de la primera meitat, Països Baixos 1, Sèrbia 0, i també marxa el partit d'Alemanya, sense De Jemi, no ha entrat a la convocatòria, va tornar ara fa uns dies a Barcelona. Grècia 0, Alemanya 1, també minut 34 de la primera.
2: No ensenya la targeta, eh? Al final ha de sortir la pilota fora. Aquest àrbitre és molt jove, jovenet, 30 anys, i no sé si és bo o és dolent. Ho dic perquè era tan bo i tan prometedor que l'any passat el van pujar a primera, però aquest any l'han tornat a baixar a segona. Per tant, igual era molt bo, però no és tan bo com es pensaven. De moment no em queixo, va, m'espero.
0: Deixa fer, també, jo crec que potser, no sé si està avisat de tot el que hi ha darrere, que el partit pot estar escalfat i millor no treure targeta de passeig tan aviat.
2: Ara ja, mira, Ton Ripoll ha empès a Carlos Manso i ara l'àrbitre demana calma, però Fixa't, tots els jugadors del Sabadell saben perfectament les declaracions de l'entrenador de l'Andorra, i ara hi havia típic, la pilota que està just davant de la banqueta de l'Andorra, i l'entrenador de l'Andorra l'anava a agafar per perdre temps, i Ton Ripoll ha fet una empenta per agafar-la ell primer, però vaja, que hi ha ambient tens, i en qualsevol moment pot esclatar una miqueta, això.
3: A Montilivi té la pilota Carles Pérez, l'envia cap a Seràs, de frontal de l'àrea gran, busca posició de xut a la mitja lluna, a la torre de xac per Carles Pérez, deixa per Van de Vic a la banda dreta, Van de Vic és perillós, el xut de Van de Vic, ha tocat un jugador de Mallorca i la pilota que se'n va a córner.
4: Primer pel Girona.
3: Quin oportunitat que acaba de tenir també Van de Vic, l'han mogut molt bé el Girona a la frontal de l'àrea gran, amb Seràs, Carles Pérez, la deixa per Van de Vic, ha xutat, no sé si la pilota anava dins o no.
1: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí que anava dins.
4: Està bé perquè Carles Pérez és primer qui desequilibra, qui busca el canvi de ritme, qui supera l'1 per 1, combina ben Sarassa, que veu bé a Van de Vic en posició neta, en posició de tir, fa un control per buscar porteria o xut potent, i si em digueu que anava dintre vol dir que el xut era, estava part de potència i estava ben dirigit.
3: 21 de la primera meitat, aviam el córner, i són Sarassa i també Carles Pérez.
1: Confirmo, anava dins,
3: Sí?
1: Sí.
3: Mira, l'ha tret de dintre, gairebé dintre la porteria, marca, jugada Carles Pérez, i va Sarassa, passa per sobre la pilota, Carles Pérez amb la cama esquerra, molt tancada, la treu Raillo, la pilota li caurà Alberto Moreno, molt lluny de l'àrea, a l'esquerra per Izan, Izan aixeca el cap, passada cap a Carles Pérez de la punta esquerra, vol fer el 2 contra 1 Sarassa, Carles Pérez la torna cap a Francesc, Francesc vol penjar, no, la deixa fins i tot cap a Carles Pérez, torna la pilota per Francesc, aquest sí que la penjarà cap al segon pal i pot arribar-hi a bé, la pilota li queda a David López, estava en fora de joc, la pilota que finalment la treu la defensa del Mallorca, joc aturat, la pilota serà pel Mallorca, 21 i mig de la primera meitat, Girona 0, Mallorca 0, però és un partit molt entretingut aquí a Montilivi.
0: També és intens i entretingut el partit a la nova Creu Alta, el 22 de la primera meitat aquí, sense gols, ara pugnant la pilota el Sabadell, Eneko amb un jugador de l'Andorra, serà pilota pels andorrans.
2: El Sabadell ha de posar un moment de pausa, és veritat que està molt bé amb la pressió, aconsegueix robar-la moltes vegades, però després és quan, un cop robes, no et precipitis, perquè llavors, clar, evidentment, com que la roben molt amunt, volen finalitzar molt ràpid la jugada, això fa que no l'acabin finalitzant bé perquè es precipiten. Ja sé que costa, però l'ideal seria aquesta pressió, un cop s'aconsegueix posar la pausa i fer jugada controlada.
0: Doncs tindrà la pilota el Sabadell a la nova Creu Alta, la controla Obolski, intentarà fer la centrada a Pere Pons, que lluita amb Marc Domènech, s'acabarà quedant la pilota l'Andorra, que fa una punta llarga buscant a Jordi Cano, s'anticipa molt bé la defensa del Sabadell, 23 de la primera, quadra de la primera meitat a la nova Creu Alta, Sabadell 0, Andorra 0, compte que surten els andorrans al contraatac, Sidibé a la banda esquerra, replega bé el Sabadell, la jugada és perillosa dins de l'àrea, Sidibé, compte per la passada al punt de penal.
2: Espectacular, Edgar, Espectacular la primera part d'Edgar.
1: En una primera part on de moment la possessió força igualada, 52% pel Sabadell, Montilivi, tenim possessions similars, també una mica per sobre el Girona.
3: Amb una pilota que podrà penjar la Mallorca, és Donald. El fora de banda, dins l'àrea, la treu de primera Sarassa cap a Van de Vic. Torna la pilota per el neerlandès, mira de jugar amb Abel. Protegeix Raillo, que endarreix cap a la posició del central. Sumajoro.
6: I avui a la llotja, al costat de Stuani, que està lesionat, i veiem a Júnior, que ha arribat molt just dels compromisos internacionals que tenia amb la sub-18 espanyola i no l'han convocat.
1: Perquè recordem el virus FIFA, com li afecta al Girona, en aquesta aturada?
6: Ara li afecta una miqueta menys, perquè té de baixes a Banat, a Esprilla i a Júnior, que són tres extitulars, ha recuperat a Píxur, a Krapitsov i a Las.
1: I al Mallorca?
6: El Mallorca també té tres baixes importants, són les de Beckstrom, Valient i Lubumbo pel virus FIFA.
4: La setmana passada parlàvem d'efectivitat del Girona davant de l'Albacete, recordeu, pràcticament dues ocasions, dos gols. Avui no ens està passant el mateix. Les hem tingut igual, les dues ocasions, el davant de Vic i el travesser d'Abel, però n'hem estat tan efectius en un partit que, a mesura que van passant els minuts, l'anem dominant. Penso que territorialment el Girona està més ben posicionat per pressionar, per recuperar camp contrari i per quan té la pilota combinar per dintre.
3: De moment és un bon Girona, amb Arnau Tenes, que treu la pilota cap a Sumajoro i posa el cos Carles Pérez, au favorable al Mallorca, el 25 i ja d'aquesta primera meitat, Girona 0, Mallorca 0.
1: Per cert, deixem-ho passar un moment per Tarragona, perquè estan pendents en aquesta quarta ronda dels líders de la Vella de Valls, que volien intentar el 4 de 10, però em sembla, Josep Almirall, que no tira endavant, oi?
7: No tira endavant, no. Volien, aquest castell el tenen carregat, com us havíem informat, volien reforçar la seva primera posició, sumant aquest castell descarregat. Ara estaven muntant-li el peu, havien col·locat ja les manilles i el 15, però no han vist bé les mides del castell i la rien per avall. Tenen una altra oportunitat, un altre peu.
1: Val, val. És a dir, que encara tindrien l'oportunitat en aquesta quarta ronda, com també Jove de Tarragona i Vilafranca, que són segons i tercers en aquest concurs de castells. Ho dic bé, eh?
7: Exacte. Vilafranca podria repetir el Pilar de nou, si volgués, encara, o podria provar el 9 de nou. Si ho descarregués, tindria opcions encara d'aconseguir el lideratge i la victòria en aquest concurs.
1: Anem llargs, pel que veig. Som ja dos quarts de 10.
6: Les 11 de la nit.
1: 11, oi? Sí.
7: Ja, el campo, avisa el Campos.
1: És el que t'anava a dir, fèiem cony abans, que potser s'ho pela el Campos, doncs potser sí, potser sí. Bé, veurem com evoluciona tot plegat. Quarta ronda encara en aquest concurs de castells. Va, passo per la nova Creu Alta. De moment sense gols, tant a Montilivi com també a Sabadell.
6: Sí, i en la nova Creu Alta només una ocasió perillosa, aquell xut de Joel Priego. Ara l'Andorra ha buscat una centrada a l'àrea amb una falta que no ha acabat en res. Pilota per l'Andorra.
2: I a mesura que passen els minuts, tenia un dubte, us deia, no sabia si l'àrbitre era bo o dolent, ja ho vaig tenir més clar, És dolent, vull dir, perquè és més dolent que bo, per entendre'ns, perquè ja veig veient que no acaba d'aclarir-se gaire. Penseu que l'Andorra va guanyar la primera jornada de Lliga, ha perdut tots els partits, fins a l'anterior, que va tornar a guanyar, té 6 punts, la primera i l'última que ha jugat, i per tant també no saps si estan en bona ratxa o no. La veritat és que estan avui bastant, no sé dir-te si venen a firmar l'empat, però van molt a perdre temps, el porter valent, etc, etc. Típic equip que vol trencar el ritme constantment del partit.
6: Ara hi ha una pilota llarga buscant a Jordi Cano, davanter de l'Andorra. Protegeix molt bé la pilota Òscar Sanz. Gran acció defensiva. L'àrbitre diu que és servei de banda pel Sabadell, el 27 de la primera.
2: Jordi Cano tampoc seria dels jugadors més estimats aquí. És un jugador que va jugar al Terrassa. Això estem en compte. I l'any passat estava a l'Europa i quan va venir aquí també va ser, diguéssim, protagonista per ser esquidassat en diversos moments del partit.
6: A la nova Creu Alta, joc aturat, un jugador de l'Andorra s'ha fet mal, empat a 0, el 27 i mig de la primera. Aquí a Montilivi som al 27, té la pilota al Mallorca, la té Àlex Sala, l'ex del Girona, un Àlex Sala que no va tenir gaires oportunitats aquí al Girona, sí que va jugar algun partit de Copa, de Lliga, però no va acabar d'explotar fins que ho van cedir, crec que el Córdoba.
2: El Córdoba, sí.
6: I ara és titular indiscutible al Mallorca.
2: Sí. Va jugar amb nosaltres, també,
6: Sí, va jugar amb Sabadell.
2: Sí.
6: Però era cedit,
2: era cedit. Sí, era cedit. El deu cedir al Sabadell.
6: Bonyar cap a Carles Pérez, es torna a desplegar el Girona. Carles Pérez però s'atura, aixeca una mica els braços, que diu que no tenia línia de passada.
8: I, per exemple, Àlex Sala és titular i un jugador amb molt renom al Mallorca, el coneixereu tot, Sergi Darder, avui comença a la banqueta.
4: I ha canviat molt, Àlex Sala, jo el recordo d'haver-lo vist al filial, el Girona B, s'ha fet molt bé,
6: molt
4: de cos físic, molt bon jugador a nivell tècnic, de posicional, amb arribada.
2: Jo crec que despunta, Caragol, perdó, jo crec que despunta el Sabadell, que és quan fa el salt, sí. I allà és quan s'hi fixen i és quan ja aconsegueix fer la venda al Girona.
4: Sí, i després va a Córdoba.
2: Correcte, perquè...
4: Sí.
6: Bé, la pilota des de darrere, el Mallorca, ha baixat ara una mica intensitat. El 28 a la primera meitat.
4: Mallorca fa un canvi de sistema quan ataca i quan defensa. Per defensar fa un 4-4-2 amb els dos puntes contra els dos centrals del Girona. Per atacar, manté els dos puntes que poden combinar molt, molt bé entre ells. M'agrada molt Adrià Fuentes, un exjugador del Córdoba, 14 gols la temporada passada. Un punt que hem de tenir molt en compte perquè moltes vegades un pentina i l'altre intenta aprofitar-se de la prolongació. Per tant, combinen bé els dos puntes entre ells.
6: Per cert, com pressiona?
1: Per cert, s'havia portat gent al Mallorca?
8: Sí, hi ha una cinquantena de persones a la zona de la graderia visitant.
6: Deu haver vingut amb avió, perquè, clar, evidentment no es pot venir en cotxe. Acabo de descobrir...
1: Ah, bé, també hi ha molta afició de Mallorca a Catalunya, eh?
8: Sí.
2: Amb vaixell també poden venir.
6: També poden venir, sí. Però, clar, el mar devia estar molt remogut, no?
2: Sí, potser no era el millor dia. No era el millor dia.
1: No, però insisteixo que a Catalunya hi ha molta afició de Mallorca.
6: Sí, hi ha gent amb un desplaçament que va tenir complicat ahir a Mallorca perquè ha arribat aquest matí. No ha...
3: va canviar el pla de vol, tot i que se li va insistir que potser era millor que vingués ahir per si avui trobava dificultats. 29 i mig de la primera meitat, gairebé arribant a la mitja hora de joc, té la pilota el Mallorca, Girona 0, Mallorca.
4: Ha baixat el ritme de partit, eh? Hem vist un ritme molt intens els primers 20 minuts, però ara portem 5-10 minuts que potser els dos equips no tenen un ritme tan alt, no hi ha tanta presència en pilota.
3: Compte que rellisca David López, ho solventa bé cap a francès, Ripo tot teu.
9: Ara no creu alta, que hi haurà 10-15 aficionats de l'Andorra, no, Fiter?
4: No, home, una mica més, són aquests allà.
3: És més a la vora, és més a la vora.
4: Sí, el que passa és que havien de venir ahir, s'han hagut de quedar, clar. Jo crec que n'hi ha un centenar, eh?
9: No, però vols dir que tots aquells són de l'Andorra?
4: Sí. De fet, l'Andorra, ahir n'hi havia més, i han dit que tornaven les entrades a tots aquells que no podien venir avui. S'esperava uns 200, i jo crec que n'hi ha uns 100 avui, al final.
7: No era un bon dia.
4: Bona entrada, entre 7 i 8 mil espectadors, jo diria. Havent-hi el canvi d'horari tot plegat, no està malament.
1: I no era un bon dia amb el tema del temporal per venir a la guerra, eh?
3: I si correcte. Tornes després del partit cap a Andorra, clar, que arribes. Les 4 de la matinada, almenys, no? També pots sopar abans, com fan Fiter.
9: Ah, clar, potser hem concedit tots al restaurant.
4: No cal que paris de sopar,
3: clar. Joc aturat a Montilivi, 30 i mig de la primera meitat, encara Girona 0 Mallorca.
1: Ara pensava parlar de menjar. El 3-4 de gener, no tenim, evidentment, encara dia confirmat, que serà quan el 2-3 de gener, quan es disputi el Sabell Andorra, tu ets Fiter, l'anfitrió, i tu, Ripo, portareu a dinar...
4: No, Girona.
1: Aleshores, Solà, seràs tu qui convidis, no?
4: Confio, desitjo...
3: Depèn de l'hora.
4: I confio, desitjo que hi pugui anar.
1: Home, heu de fer un dinar, prèvi a la transmissió.
4: No, jo no dependrà de...
3: Si jugo després, no dino.
9: No li posis catalanya informació al Ripoll abans.
3: Espera Fuentes, arriba la ratlla frontal de l'Are Gran, fora.
4: Va, continuem, que m'agradava això, va.
9: Si no, fem el bloc des del restaurant.
4: Serà bonic, si aquest partit segueix com ara la part alta, més o menys, entre els 10 primers, els dos equips, jo crec que serà bonic, i serà una bona senyal. Una altra cosa és que posin un bon horari, que això no sempre és fàcil.
3: 3-4 de gener.
9: Vindràs clubers o no?
1: Home, ja ho veurem, depèn dels horaris.
9: No hi cabrà.
1: Aquell cap de setmana no hi ha derbi? La primera?
4: Sí. Ja espanyol. Normalment, això ja està fet especialment per la Lliga. El primer cap de setmana de gener, que hi ha Lliga, són derbis de proximitat. La majoria d'equips juguen contra equips rivals que estan molt a prop
1: per tal
4: de facilitar els desplaçaments tant dels aficionats com dels propis jugadors, que normalment arriben tard.
1: És l'Espanyol-Barça. Aquest cap de setmana és l'Espanyol-Barça i el Girona-Sabadell.
4: Però si repasses la Lliga de primera i segona divisió, veuràs que hi ha un munt de derbis a totes les categories, perquè està fet expressament, que és la jornada dels derbis, tant a primera com a segona.
3: Així ho han fet expressament, sí?
4: Sí. Ja diria que hi ha el Betis-Sevilla. Fins i tot no sé si hi ha el Betis-Sevilla, però...
3: Hi ha Betis-Sevilla a Muñoz? No, diu que no. Muñoz ho sap tot. Sap tot el calendari del Betis.
4: Però ja és el cap de setmana dels derbis per això, justament, per facilitar els desplaçaments.
3: Aviam, hi ha una jugada polèmica aquí a Montilivi, perquè Carles Pérez se n'anava. Crec que li han assenyat targeta al jugador del Mallorca, tot i que Carles Pérez estava protestant molt. I jo crec que demanava vermella, no?
9: És que jo he tingut el dubte que no fos de Carles Pérez per protestar, perquè...
4: No, ha tornat...
9: Si ell demanava vermella, la groga és per Alberto Moreno.
4: Sí, jo diria que sí, eh? És per Alberto Moreno, que és qui l'ha agafat.
9: Ara ho confirmaré.
3: La falta que treu en curra Sarasa cap a Carles Pérez, torna la pilota Sarasa a la punta dreta, podrà penjar pilota a l'olla, i posa la cama Pablo Torre, encara continua Sarasa, arribarà a la ratlla de fons, fa un retall, penja la pilota, les mans directament d'Arnau Tenes, 33 de la primera meitat, Girona 0, Mallorca 0.
7: Ara la creu alta atacava, perdona... L'Andorra ha buscat un xut, Jordi Cano, el rebot ha quedat a les peus d'un jugador de l'equip visitant, molt bé en defensa el Sabadell, i ara el partit que es comença a escalfar encara més, 34 de la primera, empat a 0. Ensenya una targeta groga, Fiter.
4: Groga o Volski, de veritat, eh? Vaja, em semblava que hi havia una falta prèvia de l'Andorra, la veritat que ensenya la falta de Volski, això li ensenya la targeta groga. No sé, per la televisió, mira, gris de fora a fora, la nova creu alta, perquè em sembla... Us he dit que semblava dolent, però és que ho va guanyant-s'ho minut a minut, eh?
7: Doncs bé, falta per l'Andorra i la primera groga del partit.
3: Aquí a Montilivi hauríem de començar a criticar Van de Vic.
8: I us confirmo que la groga ha estat per parlar a Carles Pérez, el jugador de Girona. No n'ha vist cap al jugador de...
1: Per cert, ara veiem la repetició d'aquesta groga al Volski, tens raó, Fiter, que és absolutament rigorosa. Esperem que no sigui decisiva. Perdona, Xevi.
6: Bueno, us deia que la groga ha estat per Carles Pérez per protestar.
4: Tot i que Alberto Moreno és qui l'agafa. A mi
6: semblava
4: no
6: una falta clara.
4: Semblava clara.
6: La falta l'ha assenyalat.
4: Sí,
6: el que passa és que les protestes posteriors de Carles Pérez demanant una groga li han provocat la groga a ell.
3: Aviam, Bonyar dins l'àrea, la deixa per Abel. Abel busca posició de xut. Abel fa un retall, no li ha sortit gaire bé. La treu la defensa del Mallorca, fa un mal control Pablo Torre, l'ex del Girona. La torna a tenir Morante, el Girona s'hi torna a posar. Izan, a la zona de mitja punta, la torna a demanar Carles Pérez. La pilota va per l'ex del Celta. Mirada encara altra vegada Alberto Moreno. Encara continua Carles Pérez cap a Izan. Izan fora de l'àrea. El 35 de la primera meitat. Encara continua Izan. Busca posició de xut. Pilota interior per Abel. S'ha quedat sense angle. La pilota que va cap a l'altre pal. I surt fora de porteria a la dreta del porter Arnau. No ha estat corner. a punt de fer el primer al Girona.
6: Reclamava córner. I de fet xiula el públic de Montilivi per això. Però manté la decisió. Servei de porta cap al Mallorca.
0: A la nova creu alta, targeta groga per Andoni López, que ha agafat a Quadri quan marxava i avançava prop de l'àrea. Falta perillosa pel Sabadell. La picarà Ton Ripoll, tot l'Andorra defensant.
2: Sí, sí, perdona, targeta claríssima. La falta pot ser perillosa perquè pot penjar-la Ton Ripoll dins l'àrea. El Sabadell està millor, realment l'Andorra gairebé no ha tocat a la porteria de Fuoli. El que passa ens falta a l'últim tram, és a dir, un cop som dins l'àrea o l'última passada, aconseguir fer una miqueta més del que estem fent.
0: I aviam aquesta falta que picarà Ton Ripoll, aixeca la mà dreta, l'Andorra pràcticament fent una línia per defensar cap jugada, despenjat, la centrada Ton Ripoll, va centrar del segon pal, reclama en penal, la pilota continua viva, aviam qui xuta, l'acaba rematant Pere Pons, pilota viva dins de l'àrea, la treu Sidi bé, i tothom ha reclamat mans, també ho fa Ferran Costa.
1: M'ho sembla, m'ho sembla, ara haurem de veure la repetició, però veig un braç aixecat i tinc la sensació, no està en posició natural, i l'haurem de veure la repetició, perquè
2: bé. De moment joc aturat perquè hi ha un jugador de l'Andorra a terra, perquè és que el veig molt justet l'àrbitre, de veritat, no és perquè estigui perjudicant el Sabadell, sinó perquè era un partit, insisteixo, ja saps que és un partit dens, que és un partit tens, que és un partit on hi ha l'ambient carregat, i veus que està superat, és que està superat l'àrbitre.
0: Doncs no, sembla que no ho miren,
1: No, ara ho estic veient, ara ja tinc més dubtes amb la repetició. De moment amb la presa que ens donen...
2: De moment l'àrbitre diu que jueguen.
1: Sí, sí. Ja ara serem una millor presa, però de moment no m'ho sembla amb la primera repetició. Va, Montilivi, de moment sense gols, tant a Sabadell com a Montilivi.
3: A Montilivi ara ho ha provat Bonyar, no s'ha entès en Carles Pérez. Es creua Alberto Moreno, entre res cap a Arnau Tenes, 37 de la primera meitat. És un partit viu, és veritat que deia en Francesc que havia baixat una mica el ritme, però ara el Girona s'hi torna a posar.
4: Sí, tenim una mica més de dificultat ara per sortir en pilota controlada. El Mallorca juga amb línies molt juntes per pressionar, amb aquest 4-4-2 contra els centrals, però també amb els jugadors de banda molt a prop dels laterals, de l'ex Moreno i de Bonyar, i fa que hi hagi molt poques possibilitats de passada al darrere. I això fa que tinguem poques opcions de sortir bé.
1: Acostant-nos el descans dels dos partits, minut a Montilivi.
3: 37 i mig, Girona 0, Mallorca 0.
1: I minut a la nova creu alta.
0: 38, Sabadell 0, Andorra 0.
1: Faig actualització també de marcador, concurs de Castells a Tarragona, perquè som a la quarta ronda, però ja comencem a tenir comptes, Josep Almirall, per veure quan podria caure la victòria d'una o altra colla. Això s'ho estan jugant bàsicament tres colles, que són les que són al davant. Vella de Valls, que lidera, Jove de Tarragona i Vilafranca tercera, que això sí, ho té a les seves mans.
10: Sí. Bona nit de nou des d'aquí, des de la Tarraco Arena Plaça. Ara s'acaba la ronda conjunta de la quarta ronda, on els castellers de Sant Pere i Sant Pau han descarregat el 3 de 8 i els xiquets de Tarragona han carregat el 7 de 8. Classificació Josep Almirall, que, com deia el David Clopés, lidera la colla vella dels xiquets de Valls.
7: Sí, David, ens has agafat fent sumes i restes, que és una mica complicat. Però bé, encara estàvem esperant la colla vella. Si ara repetís el 4 de 10 per confirmar la seva primera posició, sumaria un seguit de punts més, però els castellers de Vilafranca, si no ens hem errat de moment en les sumes i les restes, sí. David, carregant o descarregant el Pilar de nou o el nou de nou, encara podrien tenir la primera posició. Això, doncs, veurem ara si la colla vella repeteix encara aquest peu de 4 de 10, perquè és un castell que cansa molt, que exaureix. Portem més de 6 hores aquí a la Tarraco Arena amb els castells aquí els castellers a peu dret amb molta tralla a sobre i esclar.
1: I de nit, que això no ens havíem trobat mai. I evidentment no estan acostumades les colles castelleres a un concurs com el que estem tenint. Bé, doncs anar fent càlculs per veure com es resol aquest concurs de castells, insisteixo, a la quarta ronda. Compte Girona, que hi ha corna?
3: Sí, a l'esquerra d'Arnau, la penja serà, s'acaba primer pal, vol prolongar Morante, era David López, la pilota surt per sobre el travesser de la porteria d'Arnau Tenes.
4: Molta gent acumulada a la línia de gol, sota la porteria, la posat serà a peu tancat, però és molt difícil poder-li rematar l'estratègia al Mallorca. Primer perquè defensen amb tots els jugadors dintre l'àrea, acumulen molts jugadors de joc aeri defensiu a la línia de gol. Penso que és millor tocar en curt, treure'ls a una mica, fer-los a sortir de sota pals.
3: Sarasa, se'n va d'un jugador, se'n va de dos, encara continua Sarasa, bon moviment de Sarasa, tot i això, la tercera passada no s'ha pogut anar-se'n, ara que sí que se'n va Ethan González, cau a terra, l'àrbitre diu que no, encara continua lluitant el de Blanes, torna a cau a terra, l'àrbitre aquí sí que diu siguen, per això protesta el públic de Montilivi. Entrem als últims 5 minuts de la primera meitat, Girona 0, Mallorca 0.
0: A la nova Creu Alta, últims 4 de la primera meitat, ha passat poca cosa, el partit que continua escalfat, hi ha hagut una petita pica baralla després d'un cop que s'han dut Siribé, jugador de l'Andorra, ara recupera...
4: Un cop ho dius tu, no?
0: Vale.
10: Bé, l'àrbitre ha xiulat falta.
4: Ja. Sí, però el cop no se l'han dut. L'àrbitre ha xiulat falta perquè ha fet veure que s'enduia un cop. Perdoneu, però està clar.
0: Té la pilota al Sabadell, ataca des de la banda esquerra, la centrada al segon pal, no remata ningú, la refusa l'Andorra, 41 i mig de la primera, empat a 0.
3: A Montilivi puja la pilota al Girona, la té Bonyar. Es desmarca Carles Pérez, pilota llarga, aviam si supera Moreno, no. L'exjugador del Sevilla envia la pilota fora de banda, ho fa bravo al Girona.
4: Sí que és veritat que necessitem més a Bandeví, que ho deies, Eduard, però és veritat.
3: No, ho deia perquè la setmana passada, com vam criticar...
4: Després va fer el gol. Però és veritat que el necessitem aquí entre línies, perquè no val només el desplaçament a bandes, tant per Carles Pérez com per Àlex Moreno. Val jugar d'esquenes, en joc interior, moure una mica els centrals de lloc.
3: Aviam ara, Alberto Moreno la penja cap a la frontal de la petita, les mans per Arnau Tenes, va, Fiter, 41 i mig de la primera meitat, 0-0, Girona 0, Mallorca 0, tot teu, va.
4: El teu micro està obert.
10: Sí.
4: Perdó, el meu, sí que no, m'he callat, aquí. Perdoneu.
0: Ah, és que diu, va, perquè hi ha corna pel Sabadell i aquí Fiter...
4: No feu trampa, jo dic el meu micro tancat.
10: No, tu fas bé, però jo he deixat l'ambient, Fiter.
0: Aviam.
10: El corna del Sabadell des de la banda dreta, el cinquè.
4: Sembla nou, hòstia.
0: El pica Eneko, el punt de penal, la refusa la defensa d'Andorra, però això ho fa ràdio, Fita, ja està bé.
10: Va. Molt bé, Solà.
4: Fes ripó.
10: No, sí, aquí tampoc passa molta cosa. No, aneu dient va.
4: A veure,
1: De fet, són partits paral·lels, perquè tots dos equips, tant Sabadell com Girona, han començat molt intensos. El Girona ha tingut aquella ocasió claríssima. Ha estat...
4: Abel,
1: que l'ha enviat al travesser.
10: Sí.
1: I després el Sabadell ha tingut la de Priego, però després està costant ara una miqueta més trobar porteria, tant a la nova Creu Alta com a Montilivi.
4: Sí, no és el Girona. El Sabadell està millor, està més fort, està més intens, està robant, no està concedint absolutament res. De Guifoli realment està arribant sense problemes a aquesta primera part, però genera molt poc, ha generat només aquesta i generosament diem que l'ha generat, perquè ha sigut molt fluixa el xut de Joel.
3: S'equivoca ara Francesc a la sortida, Ethan González, li fa falta Fuentes.
4: Digue, Ripo, perdona.
10: No, dic que cantarem un gol a la vegada, com que són partits paral·lels.
1: Això podria passar, eh?
10: Gol doble.
4: T'imagines?
10: Haurem de fer tu gol, jo gol. Ja ho practicarem.
4: Tu solar pata i tu pam.
10: Ripo?
4: Vale.
10: Pata i tu pam.
4: Si passa la vegada ho fem.
10: Quedem així.
3: Aviam, Morante treu la pilota Donal cap a Àlex Sala, juga a la banda esquerra per Pablo Torres, regira frontal de l'àrea gran amb l'esquerra, xut, hi ha un rebot, Gazzaniga evita que la pilota surti a córrer, no, finalment no.
4: Córner al segon del Mallorca.
3: A la dreta del porter Gazzaniga.
4: Imprecisió del Girona a la sortida de pilota.
3: Hi ha fotut una bronca Gazzaniga,
4: sí,
3: Francesc.
4: Sí, perquè Francesc no tria bé, deixa una pilota dividida, Sarasa no l'ataca, s'anticipa Donal aquí i després fa que que el Mallorca pugui aprofitar-se d'aquest córner.
3: Aviam, entrem a l'últim minut de la primera meitat. Córner favorable al Girona. S'hi acosta Pablo Torre, llançarà la pilota Antonio Sánchez. Gairebé tots els jugadors del Girona defensaven. Hi ha molts jugadors a la frontal de la petita. Pilota tancada, la treu amb el cap Van de Vig, la recollirà Pablo Torre. A la pilota pel Mallorca, Girona 0, Mallorca 0.
0: A la nova creu alta, mig minut i arribarem al 45 de la primera. Per cert, que veien Piqué la llotja, eh? no a la cabina.
4: Sí, sí, ens havien dit que estaria en una cabina. De fet, ha començat el partit en una cabina, però segurament ha preferit anar a la llotja de mitja primera part.
0: Ara veurem l'afegit,
1: però no estava sancionat.
0: Gaire sense gol.
4: No, però el passant està... Sí, és a dir, no està a la primera línia com a càrrec, per exemple. Ja, està gairebé al final, al fons, a la part del final de la llotja, que pot ser convidat del Sabadell sense problemes.
3: Jo estic gestionant una llotja per quan em prejubili, aquí a Montilivi.
1: Serà aviat? Te la donen segur.
3: Sí, sí, sí, però no, no a primera fila, espero...
1: Però queda molt encara, eh?
3: Per què? Per la llotja?
1: No, ara meva, per la jubilació. No,
4: perdoneu, El 45-0-0 xiula al final de la primera part, nano. Vés-te'n a Jaén a collir oli, perquè, mare meva, quin drama d'arbitratge. No, no dubto que baixessin la temporada
1: passada. Espera, que hi ha ocasió a Montilivi.
3: Amb un xut de Bonyar, gairebé més clara que la hi ha aquí havia hagut. La de Bell, pilota per la banda esquerra, serà s'arribar fins a la ratlla de fons, ha centrat. Uf. A Bonyar, la pilota li ha caigut una mica, segurament massa alta, no ha pogut rematar bé i ha perdut l'altra oportunitat que ha tingut el Girona, que no ha tingut ni cap temps afegit. S'acaba la primera meitat, joc viu, joc entretingut, millor el Girona, que ha tingut més oportunitats, però sense gols a Montilivi. Girona 0, Mallorca 0.
6: I marxen a vestidors i Javi Bonyar és l'imatge ara, s'està posant les mans al cap, falla de tapar-se la cara amb la samarreta, tindrà aquest gol fallat al cap molta estona i ara Carles Pérez parla amb l'àrbitre, cosa que ens referma amb el fet que la targeta ha estat per ell per protestar en aquesta primera part.
1: Déu-n'hi-do la que ha tingut Bonyar, Cargol, és que té tota la porteria per ell i fins i tot amb el porter ja vençut. És veritat que li ve a mitja alçada, que l'ha d'engaltar bé, però és una ocasió claríssima.
3: Aquí havia de buscar la superfície de seguretat, que era l'interior del peu, i intentar posar bé el cos i només buscar col·locació, perquè tenia el porter vençut, Arnau Tenes ja no tenia possibilitats d'arribar. Bonyar és un bon arribador des de segona línia, des de banda, ja ha fet algun gol o alguna assistència d'aquestes característiques, fins i tot amb l'Atlètic de Madrid havia fet un gol d'aquesta manera arribant des del darrere, però aquí li ha faltat una mica de seguretat en la superfície de colpeig.
1: Ha estat superior el Girona en aquesta primera part, empat a 0, fixa't, 10 rematades a porteria, una entre els tres pals, a banda d'un xut al pal, el que ha fet Abel Ruiz en l'inici del partit, i aquesta ocasió claríssima que Bonyar envia per damunt del travesser. Només 3 rematades a porteria del Mallorca, que encara no ha xutat entre els tres pals. I la possessió l'ha guanyada per poc, això sí, el Girona, 53%. També tenim final descans a la nova Creu Alta, Ripo.
0: Sí, sense gols en un partit també en poques ocasions, només aquella de Joel Priego al principi del partit amb un xut que ha blocat el porter. Els jugadors ja no són a la nova Creu Alta, empat a 0 a Sabadell.
1: També amb millor registre ofensiu del Sabadell, 7 rematades a porteria, una entre els 3 pals, només 2 rematades a porteria de l'equip de Gerard Piqué de l'Andorra, sense trobar els 3 pals. Això sí, la possessió, i això ja és normal amb el Sabadell aquesta temporada, és per l'Andorra amb un 54%. Fite, el Sabadell t'ha agradat? Falta el gol.
4: Sí, m'ha agradat perquè és el reconeixible, eh? El no ho vam veure la setmana passada, sí que ho estem veient avui, amb aquest protagonisme, amb aquesta pressió, recuperant alt, donant-ho tot, però falta aquest punt d'atac, falta aquest punt de resoldre, ja no només de marcar, sinó de generar alguna coseta més, perquè com tu has dit, s'ha generat molt poc, però vaja, almenys sabem que torna a ser aquell Sabadell que ho dona tot en tots els partits.
1: Molt bé, a banda d'aquests dos partits, de moment sense gols, aquest Sabadell 0-2-0 i aquest Girona 0, Mallorca 0, tenim partits de la UEFA Nations League, partit de seleccions, estem pendents d'una banda del partit de Portugal, hi ha Cancelo davant de Noruega, la Noruega de Haaland.
5: Doncs mira, empat a 1, Portugal 1, Noruega 1, partit del descans.
1: I tenim també el partit dels Països Baixos, la selecció de Xavi Hernández davant de Sèrbia.
5: Acaba de començar la segona meitat, minut 2, Països Baixos 1, Sèrbia 1. També tenim el descans, per cert, el Grècia 0, Alemanya 0, sense Adeyemi, també sense Ter Stegen. I també tenim a la segona meitat, acaba de començar, minut 1, Gales 0, Dinamarca 0.
1: Per cert, no sé si ho dic bé, però no està jugant a Egipte un amistós, no sé si sí, amb Hamza Abdelkarim, si és titular o no. Egipte, Sud-àfrica, un partit que ha començat a les 8 del vespre. Ara ho confirmem. Abans, fem cop d'ull a les notícies amb la Berta Torrades. Hola, Berta. Berta, què tal? Bona nit.
11: Hola, molt bona nit.
1: Vinga, titulars d'aquesta hora encara pendents del temporal que remet, però que ha deixat molts estralls al país.
11: Sí, acaba per avui la recerca de la persona desapareguda a Pineda, al Maresme, durant les pluges torrencials d'aquestes últimes hores, que recordem-ho, han deixat dos morts a Tordera i també a Montornès del Vallès. Fins ara s'han fet 225 rescats en aquest temporal històric. David Borrell és el cap dels bombers.
12: 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
11: L'Alt i el Baix Empordà són les últimes comarques a abandonar les restriccions. La setmana, però, començarà amb almenys 8 escoles sense poder obrir al Maresme i també al Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies a hores d'ara que no funcionaran. Més coses, prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial d'avui per desallotjar el campament improvisat davant del mar. El so d'aquest desallotjament, que es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espai d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. En plana política, destaquem que Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen i a anunciar-ho de manera imminent. Veurem què diu a partir de la setmana que ve. I acabem explicant que hi ha màxima emoció a aquesta hora al concurs de castells de Tarragona després de les tres primeres rondes. La victòria encara no està clara. En tot cas, les explicarem aquí, també al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: De seguida. Gràcies, Berta.
11: Que vagi bé. Fins ara.
1: Per fer, confirmem que és a punt d'acabar-se aquest partit entre Egipte i Sud-àfrica, sí. Amistós.
13: El tenim amb derrota d'Egipte per 0-1 contra Sud-àfrica. Abdelkarim Hamza ha entrat al minut 67, per tant jugarà a prop de mitja horeta al jugador del Barça.
1: Està perdent, això sí, la seva selecció 0-1 davant de Sud-àfrica. Crec que encara parla, deu estar... Sí, això mateix. Pere Romeu, tècnic del Barça, després de guanyar 7-0 al Madrid.
14: Una estructura o d'una manera bastante similar. Lo que diferencia lo que diferencia algunas jugadas es la ejecución técnica de esas jugadas o la ejecución de táctica individual de esas futbolistas. Creo que hoy nuestro partido hemos perdido muy pocos balones, hemos juntado muchos futbolistas en el centro del campo, hemos recuperado muy rápido después de pérdida porque la perdíamos muy arriba, por lo tanto estábamos con mucha gente por detrás de balón, hemos presionado muy muy muy muy bien arriba y hemos recogido muy bien segundos balones cuando ellas nos jugaban directo. Entonces creo que esas decisiones tácticas a nivel de juego y a nivel de equipo las futbolistas hoy las han ejecutado de 10. Por eso el resultado, por eso el juego, por eso el flow del partido.
15: Hola, Pere. Primer de tot, enhorabona per la victòria. Jo voldria preguntar, avui ha sigut un partit que a priori podria pareixer perfecte, però si tingués que posar-li algun però o destacar alguna cosa a millorar, què seria?
14: No, tots els partits es treuen conclusions. Avui, per com ens jugaven elles i com ens carregaven l'inici elles en serveis de porta a favor seu i com pressionàvem nosaltres, hem tingut algun moment que hem tingut dubtes de com defensar Caruso quan ens guanyava alçada, hem tingut dubtes de quan venia molt lint del joc interior, de si la perseguia amb l'aixa o canviàvem oponents amb la Patri. Són coses que el rival, com que té tants serveis de porta, perquè hem arribat moltes vegades, van modificant durant el partit i nosaltres hem d'anar ajustant. Els hem ajustat tots força bé, hem tingut alguna petita... Elles han pogut girar-nos alguna vegada d'esquerra a dreta quan rebia ja l'Ida amb una jugadora corrent Caruso i no la tenien del tot marcada, però això potser és una cosa que es podria haver fet un pèl millor, per dir alguna cosa.
16: Molt bé, gràcies, Pere. Gràcies a tots i totes. Molt bona nit.
1: S'acaba aquí la roda de premsa de Pere Romeu. A veure, Sonia Lear, a la sala de premsa del Camp Nou. Què més ha explicat el tècnic del Barça després d'aquest 7-0 tan contundent davant del Madrid? La segona més gran golejada després d'aquell 9-1 davant del Tacón, el Johan, ja fa una pila d'anys, i quan, de fet, encara no era com a tal el Real Madrid. Per tant, podríem dir que és la més gran golejada que li ha fet el Barça al Real Madrid com a tal.
17: Doncs mira, ha dit que el resultat d'avui és un resultat molt positiu, que l'objectiu al mes de setembre per l'equip era ser molt competitius, que era molt difícil demanar excel·lència per les circumstàncies, per les lesions i perquè hi havia molts jugadors que estaven amb la sub-20 aquest mes, però que la feina d'aquesta setmana creu que marcarà un abans i un després per aquesta temporada, que és una feina que és molt positiva per tot el que ha de venir, que els dona doncs molta energia. Està molt satisfet, la veritat, de com ha anat tot. Diu que a la mitja part els hi ha dit que havien d'aprofitar aquests últims 45 minuts perquè estaven jugant al Camp Nou, per tota la gent que havia anat, i que creia que han aconseguit doncs el seu objectiu, i que això demostra que és l'equip que mai fa un pas enrere, sinó que sempre fa un pas endavant. També hem sentit a Clàudia Pina aquí a la zona mixta.
1: Avui, quatre gols, Déu-n'hi-do.
17: Sí, i tant, la protagonista d'aquest partit. Pina no podia estar més contenta amb aquests quatre gols, però no només pels seus quatre gols, perquè estava molt contenta també per l'equip, pel partit. Diu que no s'ho esperava ni ella, que això anés com ha anat aquesta nit, que si s'hagués de quedar amb un gol es quedaria amb el tercer, i valorava així el pas que no ha fet endavant el Madrid i per què.
18: Crec que hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt, 1-1, i nosaltres traiem la pilota, crec que bastant còmodes avui. Si no, li donàvem a Caro a Eva a dalt, perquè si juguessin el 2-2 que tenien allà a dalt, bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid, i òbviament partit rere partit intentem millorar, i bueno, avui s'ha donat així.
1: Molt bé.
17: Doncs aquesta era l'alegria de Clàudia Pina. També hem sentit a Payor, que també estava molt, molt, molt contenta. A Graham, vaja, totes les jugadores avui han estat d'excel·lència, diríem, amb el partit que han fet aquí al Camp Nou, pel fet de jugar al Camp Nou, pel fet de jugar davant de 40.000 persones i sobretot pel fet de golejar.
1: L'assistència oficial l'ha donat el Barça del partit d'avui?
17: Sí. T'ho dic ara de memòria, però juraria que eren 40.353.
1: Wow, una mica més de 40.000, que és el que ja havien dit que s'havia venut. Recordem, sí, que hi ha aturada de seleccions, cap de setmana que ve no hi ha Lliga, les jugadores internacionals del Barça se'n van amb les seves seleccions, amb un gruix important a la selecció espanyola, una d'elles Clàudia Pina, per jugar dos amistosos contra Estats Units. El primer serà dissabte 10 d'octubre, el segon serà dimarts 13 d'octubre. Molt bé, Sònia, alguna cosa més?
17: Doncs res més.
1: Doncs tanquem aquí amb el Camp Nou. Gràcies, que vagi molt bé.
17: Gràcies a vosaltres.
1: Per cert, ara me'n vaig a Publi, però abans, una notícia important que ens arriba des del Paraguai, des d'Assumpción. Avui ha començat el Mundial d'Hockey Patins, el femení, dins d'aquests World Skate Games. Començarà el masculí la setmana que ve. I compte, perquè la selecció espanyola ha de debutar avui, amb moltes catalanes, el seu partit contra França. Serà a la nit, a 11:45, oi?
19: Sí.
1: Ho dic bé. Però compte, perquè les jugadores s'estaven plantejant, finalment hi haurà partit, perquè la pista és deplorable, així ho diu.
19: Sí, les jugadores dels dos equips, de les dues seleccions, l'espanyola, recordem, a majoria de catalanes, 9 de 12 jugadores del país, diuen que l'estat de la pista és lamentable, que rellisca molt i que fins i tot podria doncs provocar alguna lesió. Demanen no jugar aquest partit, les federacions, l'organització sí que vol jugar aquest partit, el partit es jugarà, ens confirmen que el partit es jugarà a 11:45 de la nit, i que després d'aquest partit, les jugadores espanyoles emetran un comunicat conjunt que es podrà consultar a través de les xarxes personals de les jugadores.
1: De fet, si entreu al compte d'X del Totgira, x.com/Totgira, veureu un vídeo de la Victòria Porta, una de les jugadores catalanes d'aquesta selecció espanyola, on ella mostra clarament aquest problema amb la pista i com rellisca.
19: Sí, sí.
1: Per tant...
19: un vídeo difós, per cert, diguem-ho tot, pel seu tiet, pel Carles Porta,
1: sí, sí, sí,
19: que des de Barcelona doncs ajuda a reivindicar aquesta situació, o a denunciar-la, en aquest cas.
1: Doncs compte, perquè aquí també s'hi ha de jugar tot un mundial, tant en categoria femenina com masculina, i veurem com acaba tot plegat això a Assumpció, no, Paraguai. Pausa i me'n vaig a Tarragona.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
9: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
21: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
22: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el Camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
20: Estàs escoltant el Tot Gira amb David Clopés.
23: Per cert, empatant la selecció portuguesa, UEFA Nations League, amb Noruega. Sí. El portuguès l'ha fet Cancelo.
24: Sí, el partit el tenim al minut 8 de la segona meitat, empat a 1, com dèiem, i el gol de la selecció portuguesa l'ha fet João Cancelo després d'una assistència de Mendes a la primera meitat. Per tant, presència blaurana i gol blaurana en aquest partit.
23: De seguida cap a Montilivi i també cap a la Nova Creu Alta amb les segones parts d'aquest Girona 0, Mallorca 0 i del Sabadell 0, Andorra 0. Però ara Tarragona. Tarragona Arena, arribem al moment culminant d'aquest concurs de castells, perquè compta la Villa de Valls torna a muntar el 4 de 10. Josep Almirall, David Prats, per intentar presentar batalla en aquest concurs.
7: Exacte, la Vella que ocupa ara la primera posició amb 13.365 punts vol descarregar el 4 de 10. Si descarrega aquest 4 de 10 en tindria 14.200 de punts. Aleshores, en cas que els castellers de Vilafranca en aquesta ronda provessin el 9 de 9, estarien obligats a descarregar aquest castell, que de moment encara no s'ha descarregat mai, perquè carregat quedarien lleugerament per sota, en 13.750 davant 14.200. En canvi, si el descarreguen el 9 de 9, sumarien 14.635 punts, 435 més que la Colla Vella.
23: Per tant, Josep, ara és un moment clau, perquè si la Vella és capaç de descarregar aquest 4 de 10, força i molt a Vilafranca.
7: Exacte, força descarregar el 9 de 9, però Vilafranca podria repetir el pilar de 9. Només que el carregués, aconseguiria un avantatge només carregat de 175 punts. En fi, tot això són especulacions. Ara són en gralles. David Prats, intent de 4 de 10 de la Vella.
10: Quarta ronda per la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Aquest castell que l'han aconseguit carregar i sembla que el desmunten perquè no hem vist alguna cosa clara. Ni amb l'entrada del pis de sisens sembla que hi havia alguna cosa, i intent desmuntat del 4 de 10. Això farà que la Colla Vella perdi ronda i ara caldrà veure la reacció dels castellers de Vilafranca, però abans serà el torn de la jove, perquè en principi han anunciat el 3 de 10.
7: Doncs males notícies per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, perquè ja no pot repetir el 4 de 10. L'ha provat en dues rondes, en una l'ha carregat, ara volia millorar, volia descarregar-ho, però no serà possible. Per tant, veurem si en una cinquena ronda li queda alguna cosa a la Colla Vella dels Xiquets
10: de Valls. Dos de nou sense manilles.
7: Dos de nou sense manilles seria una opció, però també hem de tenir en compte que enguany la Colla Vella no ha descarregat cap vegada el 2 de 8 net. Per tant,
23: és a dir, que malgrat van líders, se'ls està acabant la munició, podríem dir-ho així, no?
7: Exacte, el repertori de castells guanyadors. Vilafranca té més repertori de castells guanyadors assajats. Ara, això no vol dir que els descarregui o que els carregui, no?
23: És a dir, que malgrat Vilafranca és tercera, té a les seves mans poder endur-se aquest concurs, eh?
7: Exacte, té a les seves mans, segons el que faci, té dues armes, diguéssim, repetir el pilar de nou o tirar el nou de nou. Amb totes dues, si descarrega el 9 de 9 guanya, i si carrega el pilar de 9 també es posa com a mínim per davant de la Colla Vella. Veuríem si en una darrera ronda la Vella ho podria superar. Bé. Com et deia el David Prats, ara serà a continuació el torn de la jove de Tarragona, que després d'haver carregat per primera vegada a la història el 4 de 10, ara vol tornar a descarregar el 3 de 10, que enguany ja l'ha descarregat.
23: Doncs hi vinc de seguida, però abans me'n vaig a la Nova Creu Alta i també a Montilivi, perquè comencen segones parts. Ho fa primer a Sabadell amb algun canvi, Ripó?
0: Un canvi per l'Andorra, Marc Xandoni, que tenia targeta entre Àlex Calvo. El Sabadell juguen els mateixos.
24: mateixos.
23: També comença Montilivi, segona part del partit. Canvis, Xevi?
2: També el Mallorca canvia el lateral esquerre perquè entra Toni Lato per Alberto Moreno.
23: Ens quedem a Montilivi.
3: Amb una jugada del Mallorca, Antonio Sánchez no ha pogut evitar que la pilota surti per un lateral, traurà de banda, el Girona és Àlex Moreno. Endarrere cap a Francés. Francés més endarrere per Gazzaniga. Atura el porter argentí, pilota llarga cap a la banda dreta per Buñar, rep la pressió de Pablo Torre, Buñar envia pilota llarga, salta amb el cap Sumajoro, controla Antonio Sánchez al mig del camp, és en terreny de joc del Mallorca, més enrere pel capità Raillo. Raillo la deixa altra vegada per Sumajoro, aixeca el cap, vol fer passada llarga, es desmarcava Fuentes, ho fa ara, s'equivoca, la pilota anirà directament als peus d'Àlex Moreno. Primer minut de la segona meitat, encara amb aquest Girona 0, Mallorca 0.
4: I aquesta primera part ha passat més el que volia Quique Álvarez que no Luis García, eh? Penso que el Girona ha estat millor, sobretot en arribades, en control del joc, per intentar crear més. A veure si aquesta segona part el Girona pot ser una mica més efectiu en zona de finalització, en aquestes passades de mèrit, en la zona de rematada, i sobretot triar bé en el moment que toca, sortint curt o que intenta buscar el llarg per superar la pressió del Mallorca.
24: I escalfen pel Girona Pixur, Fran Beltran, Mumin, Brian Hill i Unai.
3: Pilota llarga buscant Buxa, batalla David López, la té Izan Manzana del mig del camp cap a Buñar, a punt de travessar la línia divisòria, zona de mitja punta per Morante. Morante s'ha equivocat, ha perdut la pilota al Girona, pilota llarga per Antonio Sánchez, aquest cap a Fuentes, intervé molt bé Sarasa, ho està fent bé Sarasa, també ho està fent bé, cada vegada millor Buñar.
4: Sí, molt bé Sarasa, molt actiu, i sobretot el fet d'anar de fora cap a dintre li permet moltes vegades estar lliure com ara.
3: Aviam ataca el Girona Sarasa, la punta dreta se'n va cap a dins, no troba la línia de passada, envia la banda esquerra per Àlex Moreno, encara és molt lluny de porteria, vol ajudar-lo Abel, encara Moreno, trepitja la pilota, envia la banda esquerra per Abel, Abel a punt de perdre la pilota, la perd davant Donal, aviam el contracop del Mallorca, Antonio Sánchez travessa la línia divisòria, a la banda esquerra hi ha Buxa, s'equivoca però intervé Francesc, endarrere cap a Gazzaniga, 2:30 de la primera meitat, Girona 0, Mallorca 0.
0: A la nova Creu Alta n'ha tingut una ocasió l'Andorra.

0: La recuperació o el moment en què està jugant en camp de l'Andorra. Allà és on se li acaba, se li apaguen els llums i no aconsegueix crear ocasions de perill. A veure si ho aconsegueix treure rèdit de la bona feina que està fent al mig del camp.
1: Ara lluita la pilota al Sabadell, la lluita Obolski amb Lautaro. Pilota pel Sabadell, el 5 de la segona meitat, sense gols de la nova Creu Alta, Sabadell 0, Andorra 0.
2: A Montilivi té la pilota Sarasa, intervé la defensa del Mallorca per treure-la. Realment ara tenim una bona banqueta també, Francesc.
3: Sí.
2: És veritat que la setmana passada vam tenir dificultats, però avui hi ha recanvis com Brian Hill, com Pichur per donar descans a Abel, que la setmana passada, per exemple, no va poder jugar i va haver de sortir Arango.
3: Porto, que ens pot donar energia en els darrers... Ara no està escalfant, ja ho va fer igual aquí que ho va fer la setmana passada. Va esperar els darrers, la darrera mitja hora que escalfés per jugar 15 minuts, però és un jugador que pot donar energia, pot també canviar una mica el rumb del sentit del partit.
2: Donald envia pilota llarga, saltarà francès, també Buxa, l'àrbitre diu que no és falta, llarga d'Àlex Moreno, torna a tocar el davanter del Mallorca, se la queda Fuentes, pilota llarga, sortirà Gazzaniga als peus de Buxa, se la queda el porter argentí del Girona, protesta una mica, l'àrbitre diu que re, 5 de la primera meitat, Girona 0, Mallorca 0.
4: Ara la defensa del Mallorca tenen a Lato Donald.
2: En Muñoz, li vol tirar alguna cosa, tu.
5: No he dit res malament.
2: És així. Lato i Donald, cap a llarga. Toca amb el cap Carles Pérez, es creurà a Sumajoro. I endarrere cap a Arnau Tena. 5 de la primera meitat, encara empat a 0.
3: Ens falta saltar millor la pressió, eh? Ara aquí el Mallorca ha sortit bé, perquè han saltat la pressió a Bel, Ivan de Vic, i la resta de jugadors s'han quedat enrere. Quan els dos de davant, els més avançats, fan el pas endavant, tothom ha d'anar a acompanyar-los.
2: A la banda esquerra, Àlex Moreno, se la queda, 5 i mig de la primera meitat. Sembla que passa alguna cosa a Sabadell. Girona 0, Mallorca 0.
0: No acabarà bé, això no acabarà bé. I l'àrbitre no se n'adona que no acabarà bé. Això cada jugada, els jugadors, és a dir, s'empenten quan paren el joc, eh? I és el típic que dius, hi ha una tensió aquí a l'ambient que l'àrbitre no ho para. I crec que és un problema de l'àrbitre, de no controlar el partit.
1: De moment no esclata, però sí que hi ha hagut unes mans de Carrique, que assenyala l'àrbitre, i llavors allò agafo la pilota, s'encara en Baena, ara et dono un cop. Bé, falta pel Sabadell i farà dos canvis,
0: sí,
1: Ferran Costa.
0: Farà un doble canvi i és important que ho fa abans del minut 60. Diguéssim que en això Ferran acostuma a ser molt metòdic de fer el minut 60, però avui està precipitant-se perquè alguna cosa no li deu haver agradat. Entrarà Miqui Codina, que és el titular habitual a la lateral esquerra. La veritat és que Baena no ha estat bé. I entrarà també López Pinto, que mica en mica va tenir minuts, no ha sigut titular encara, però sí que és un revulsiu que va agafant ritme a mesura que van avançant les jornades des que va tornar de la lesió.
1: Demà sortem de copa, eh?
6: Sí, és que per cert, el Prat hi serà d'una manera una mica curiosa, perquè el Prat no ha pogut jugar avui el seu partit de tornada, recordem, va guanyar 1-5, ho té molt bé, davant del Sant Rafel d'Eivissa. Pel tema del mal temps, aquest equip eivissenc no ha pogut viatjar, el partit s'ha suspès, encara no té data, però demà seran els sorteig el Sant Rafel i el Prat, i per tant, sabran amb qui jugarien, qui passi, que en principi serà el Prat perquè va guanyar 1-5 a l'anada, contra quin equip de primera divisió jugarien. Podria ser, per exemple, l'Espanyol. És un dels que li pot tocar.
2: Sí, vols, perquè sobre? Jo vull el quarter. Que no sé d'on
5: tens. No tens ni idea d'on és,
2: no,
5: eh?
2: Però per això...
4: Ho busquem, home.
1: De l'Aragó, de l'Aragó.
2: Ah, ja està.
4: El Ripoll ha anat,
0: bueno, recordem que els equips de segona, en principi, poden tocar equips de primera federació, però quan s'acabin, et pot tocar un altre equip de segona, que això és una mica més avorridot.
6: Deixeu-me un moment que vagi a Tarragona, perquè som en un moment molt important del concurs. Perquè ara hi van a la colla de Vilafranca, els Verds, que tenen a la seva mà col·locar-se líders si són capaços només de carregar el 9 de 9. Ho dic bé, Josep Almirall?
7: Ho dius perfectament, ho anuncia el marcador de la Tarraco Arena. Si és descarregat, els castellers de Vilafranca se situen en primera posició, i si és carregat també aconsegueixen la primera posició amb el marge de punts que abans també he explicat. El 9 de 9 és un castell complicadíssim d'entrada, és a dir, està format per un 3 central, el veurem que aquest 3 pujarà fins al pis de 600, i en cada un dels pilars d'aquest 3 s'hi col·locarà una estructura de 2 o torre, com a es diu el Penedès. És a dir, estarà envoltat de tres torres. Aquestes tres torres s'hi pujarà el punt de dalt, el pont de dalt, la cassoleta, i ho coronaran aquí a l'etapa, a la Tàrraco Arena, amb tres enxanetes. Acostumen a fer aquest castell, i quan el fan de vuit pisos també, amb només

0: una enxaneta que es passeja per dalt, però això allarga el castell gairebé mig minut. Molta pes dalt costa molt d'aguantar. Aquí a Tarragona el van provar fa 2 anys i el van intentar amb 3 enxanetes. David.
1: És un castell dificilíssim. No s'ha descarregat mai. Els castellers de Vilafranca l'han carregat en 3 ocasions. Veurem si sonen les gralles. Ara mateix comencen a pujar els quins del 3 central. 9 de 9 dels castellers de Vilafranca. Si el descarreguen, primera posició. Si el carreguen, també primera posició i quedarà una ronda. Els castellers de Vilafranca que estan posant també els quins de les torres amb sincronització. És un castell que faran amb 3 enxanetes. Veurem ara els sisens que estan arribant en la seva posició. Els castellers de Vilafranca es creuen aquest 9 de 9. Volen recuperar la primera posició. 6ens del 3 central col·locats. Ara entraran els de les torres. Els castellers de Vilafranca, que ara els hi quedarà les 3 parelles de dosos, les 3 cassoletes i les 3 enxanetes. Bon ritme amb aquest 9 de 9 dels castellers de Vilafranca. Atenció, perquè entraran la primera de les parelles de dosos, també l'altra parella de dosos. Ara s'agafaran de braços, pateix una mica el 3 central, però continua endavant la canalla. Els castellers de Vilafranca que posaran ja la primera cassoleta. Veurem els verds. Primera cassoleta que entrarà un peu l'altre. Veurem, queden 2 cassoletes. Les enxanetes que estan arribant. Els castellers de Vilafranca que poden carregar el 9 de 9. La primera aleta, la segona aleta i ara la tercera. Només queda la tercera. Atenció als verds. Poden carregar el 9 de 9. Atenció! 9 de 9. Carregat dels castellers de Vilafranca. Les enxanetes que estan baixant. Atenció als verds. Han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa 2 anys. Els castellers de Vilafranca es creuen el 9 de 9. Els castellers de Vilafranca, que estan traient ja els 6 anys. Els castellers de Vilafranca, que poden descarregar el 9 de 9 per primera vegada a la història. Com pateix el 3 central, una mica més verd, una mica més verd, que el descarregueu. Els verds descarregaran per primera vegada a la història el 9 de 9. Mig punt curt a la butxaca. Descarreguen per primera vegada un dels castells més difícils que veurem aquesta tarda nit. 9 de 9, descarregat dels verds. 9 de 9, descarregat dels castellers de Vilafranca. Estratosfèric, 3 castellassos de gama extra avui a la Tarragona Plaça, diumenge 4 d'octubre. No hi ha paraules al que acaben de fer els castellers de Vilafranca.
0: Com han treballat, com han patit. Semblava impossible, el castell s'estava embolicant. Semblava que no el podrien descarregar, però ho han lluitat, han serrat les dents. Sabien que tenien la victòria del concurs aquí. Ens miren cap aquí, obren la boca, aixequen els punts i es proclamen pràcticament guanyadors d'aquest concurs de castells, descarregant per primera vegada el 9 de 9. Quina eufòria damunt la pinya immensa dels castellers de Vilafranca, sortint de sobre el folre, i els castellers de tronc comença a botar amb cara, amb castellers de sobre la pinya, comencen a saltar, se senten guanyadors d'aquesta 30a edició del concurs de castells.
2: Monumental.
0: Queda encara
2: monumental.
0: Una cinquena ronda.
2: Quina imatge.
0: Què passa.
2: Quina imatge, aquest 9 de 9 monumental, quin tros de castell, que no només el carreguen, sinó que a més el descarreguen. És qüestió de temps. La sensació és que ja tenen el concurs del sac i en són conscients. Colla Ballester a plaça, com estan els ànims? No tenim la colla, que
0: no,
2: segurament ha quedat engolida. Ha quedat engolida. Per la marea verda. Bé, doncs això ho tenen a tocar els verds, la colla de Vilafranca, perquè queda una 5a ronda, però esclar, ara ja tant la vella de Valls com la jove de Tarragona ho tenen pràcticament, no diré impossible, però sí molt complicat, Josep?
0: És molt difícil que cap colla, la jove de Tarragona, impossible, les joves de Valls també hem estat aquí fent números, impossible, sembla, David.
1: La vella amb el 2 de 9 sense mà, hauríem de comptar-ho ara, a veure com quedaria tot, però els verds, jo crec que amb aquest 9 de 9 descarregat, ho he dit en la locució, mig concurs i ja a la butxaca, és que 2 castells de 10 descarregats i aquest 9 de 9 és espectacular. Al nivell dels castellers de Vilafranca.
0: I tinguem en compte que si els hi calgués la segona, la darrera ronda, imagina't ara que la colla vella amb una construcció amb el 2 de 9 sense manilles aconseguís avançar els castells de Vilafranca a la cinquena ronda, per exemple, podrien repetir el Pilar de Nou. Són especulacions, però vaja, a hores d'ara sembla, no et diré dat i beneït aquest concurs, però...
2: Els hi falta rematar-ho,
3: La Jove s'encara de fer algun castell, no té opcions, sí. Però ara la segona posició està oberta, també.
2: Sí, hem de concretar el podi i veure si o bé la Vella o bé la Jove de Tarragona són capaços de posar-hi emoció, però vaja, com deia el David a la seva locució, gairebé podríem dir que...
4: El cap de colla, nois, el cap
0: tenim
4: de colla,
0: cap de
4: dels
0: colla.
4: Verds. Àngel, què més podeu fer? Està increïble, no?
5: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
4: Sí, desbordats diria, escolta, teniu el concurs? Teniu el concurs?
5: No, no sé què passa, encara no m'ha acabat. Vull dir, quan acabem ja ho veurem.
4: Gràcies, Àngel.
2: Bé, doncs ho tenen a tocar, és evident.
4: Ho tenen a tocar i estan com una mica incrèduls d'ells mateixos amb la idea de dir, ho hem aconseguit, hem fet.
2: Sí, és la imatge, aquest 9 de 9, segurament que veurem demà moltes portades, veurem si els hi acaba donant, que fa la pinta que sí, aquest concurs de Castells de Tarragona. Bé, connectats amb Tarragona, però també amb el futbol a segona. Què ens hem perdut a Montilivi?
6: Doncs diferents canvis que segurament faran que el Mallorca tingui una alineació diferent i un córner ara a la dreta del porter Gazzaniga.
7: Tercer córner pel Mallorca, els canvis Cerdà per Buxa, Sergi Darder per Pablo Torre, Lissó per Puigmal.
8: I jugarà un 4-2-3-1 ara Luis García amb Antonio Sánchez Darder al mig, Àlex Sala de mitja punta i dos bandes fresques, Cerdà a l'esquerra, Lissó a dreta.
6: Aviam el córner que penjarà Àlex Sala, gairebé un quart d'hora de la primera meitat, marca jugada l'ex del Girona, la penja dins l'àrea, molt passada al segon pal, surt Gazzaniga, atrapa la pilota, 15 de la segona meitat, Girona 0, Mallorca 0.
2: Sense gols a Montilivi, sense gols a la nova Creu Alta, amb algun canvi ha passat res?
9: Molt poca cosa. No, fet, que hem vist un xut de Baena que ha refusat la defensa de l'Andorra. Ha fet, mira, compte, la jugada perillosa, fora!
10: Però hi havia fora de joc, fora estava anul·lada la jugada.
9: Havia fallat en porteria avui de Baena. Sí. Mira, és el més destacat que hem vist des que ha començat la segona meitat.
10: I ara hi haurà canvi. Entrarà l'En Ribeiro, que és un jugador que, dels que ja veureu, que hi haurà una ovació segur. És un jugador que estimem molt, que ens agrada molt, que acaba d'arribar, que va jugar els primers minuts l'altre dia al camp del Celta perquè ve d'una lesió i avui tornarà a tenir uns altres minutets i és una de les esperances en atac d'aquest Sabadell.
9: Jugava al Pontevedra la temporada passada a la primera federació, va ser un dels més destacats.
10: Per això es diu Ribeiro.
9: Exacte. És basc, però, eh?
10: Ah.
9: O Berinho. Sí, jo vaig pensar el mateix, li vaig preguntar, em va dir, no, dic, si sóc basc. És per despistar. Però
10: i entrarà també,
9: una nova Creu Alta.
10: I entrarà també, aprofitarem Rahmani.
9: Teu amic, Fiter.
10: A veure si em fa callar la boca, eh? Allò de criticar a Solà també va bé a vegades, oi?
9: Sí, sí.
10: Ho fem Van de Vic i...
9: Sí, a veure si... Sí,
6: te'n recordes, Clopés, que la setmana passada vam criticar Van de Vic?
9: Sí, ho sé, ho sé.
10: Ara aquell gol no s'ho creu ni ell, aquell gol
9: que va fer. Sí.
10: L'ha hagut d'haver repetit i diu, això ho vaig fer jo? Hosti, això.
6: No, va fer un bon moviment. Hem de recordar que Van de Vic és un jugador de nivell, eh? El que passa que...
2: Home, i tant. De fet, donaven tots... teníem coll avall que marxava ara l'estiu amb el descens a segona, eh? I s'ha quedat.
6: Ningú va voler
2: pagar el que cobra.
10: Quan el Solà diu que és un jugador de nivell, però diu quin nivell, no? De nivell.
6: No, home, aviam.
2: Tots ho som, de nivell.
6: Recordeu aquells anys de l'Ajax, que recordeu aquella eliminatòria que tots tenim al cap contra el Madrid, em van dir que el seu màxim nivell un jugador que ha jugat al Manchester United, vull dir que no... El que passa que pobre ha tingut moltes lesions i ara realment doncs, si agafa una mica de ritme, no francès, aviam si podem veure no Van de Vic d'aquell any, però sí un Van de Vic superior al que hem vist aquesta temporada.
10: Els millors anys ja els ha passat, però està clar que pot donar més del que...
7: Els aplaudiments són pels dos jugadors que estan preparats. Fran Beltran entrarà al camp i també el Llargarut Pixur.
10: Jo penso que aquí Luis García ha vist que els primers 10 minuts de la segona part tornaven a ser del Girona, tant en pilota com en control del joc. Per això ha canviat el sistema, ha posat Josep Cerdà i Lissó, dos jugadors molt ràpid a les bandes, aquí són jugadors desequilibrants. Aquí hem de tenir en compte que els laterals hauran d'equilibrar molt bé quan toca pujar i quan toca recuperar enrere, perquè aquí poden buscar desequilibri, però al mig del camp torna a tenir ara Darder, Àlex Sala, Antonio Sánchez per tenir la pilota, a veure com
2: va. I què et sembla que prepara ara Quique Álvarez?
10: Bé, Fran Beltran has dit no.
2: I Pissur.
10: Penso que bé, el poder estar una mica desgastat a dalt.
2: És que la segona meitat no ha tocat aprofitar
10: no,
2: el pilota. Havia
10: segurament serà canvi per posició per posició.
2: Compte Cerdà, la pilota dins l'àrea, la treu la defensa del Girona, se la torna a quedar Sujamoro. I Fran Beltran segurament serà per Izan, que acaba de veure la targeta groga.
10: Sí, sí, pues, posició Fran Beltran per Izan és... Ivan Morante tampoc m'està agradant molt avui.
2: No, però és per la groga.
10: Però pot ser que sigui per la groga, pel fet d'haver de jugar amb una groga tants de minuts. Però no crec que canvi el sistema aquí, que l'Alvarez, i serà posició per posició.
2: Cerdà.
9: Ha fet dos canvis també al Sabadell. Ha marxat Obolski, entre Rahmani. I canvi ofensiu de Ferran Costa. Marxa Ton Ripoll, carriler dret. I entra Alain Ribeiro.
10: Sí, sí, va pel partit Ferran Costa, fa canvis ofensius, veient que falta això, falta una miqueta més d'aprofitar la part ofensiva perquè t'estan generant molt poc. Jo crec que Foli gairebé no ha intervingut en tota la segona part.
2: Espera que Montilivi penja la pilota Carles Pérez, res, tot té un ripó, la pilota ha anat a la dreta del porter Arnau.
9: I ataca també el Sabadell, Joel Prego dins de l'àrea, línia de fons, fa la centrada, el Fité tímidament reclama de mans.
10: Res. Se m'ha escapat el braç, però no era res.
9: Acte reflexa. Torna la pilota, arribarà als dominis de l'Andorra, que fa un mal refús, 20 de la segona, Sabadell 0, Andorra 0.
2: Aquí a Montilivi encara no s'han fet els canvis, hi ha pilota llarga.
7: Però veure Fran Beltran i Pissur és un espectacle.
11: Sí, ho estava pensant. És que
7: el més petit
11: li arriba...
7: del Girona amb el més gran de la Lliga.
11: És que li arriba per sota del pit, eh?
10: Sí, és com aquella dupla del Racing, Munit i Sigui, si no recordeu.
11: Sí.
2: Jo soc Fran Beltran i me'n vaig a l'altre costat. Perquè realment és...
11: L'ha tingut el Sabadell, per cert.
9: Un xut de Javi López Pinto des de la frontal de l'àrea. Li ha quedat morta la pilota i el xut que ha marxat fregant el travessí.
11: A veure, es faran ara de seguida els canvis, eh? Montilivi, el Girona, que necessita una mica de benzina, sacsejar una mica el partit, Francesc.
10: Sí. Mira, Izan segurament s'ha substituït, tal com diuen Xavi, per la groga, però és que jo trauria Ivan Morante, perquè no està gens bé amb els peus. Izan també s'hauria d'acostumar a jugar amb groga.
7: A veure, doncs és per Morante.
2: Sí, Fran Beltran per Morante, per
10: no,
2: tant...
10: No ha estat gens fi avui no, Morante gens. En pilota.
2: I Pissur per Abel.
10: Sí, dos canvis naturals.
2: Sí.
10: I Pissur, que podrà tenir la seva primera, perquè hi haurà una pilota penjada, perquè hi ha hagut una falta que li han fet a Moreno, i podrà penjar pilota l'olla Carles Pérez. Som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, 20 i mig de la primera meitat, entre Pissur, que s'ha perdut a l'últim partit, i per cert, que va marcar amb l'últim partit amb Ucraïna sub-21. Aviam, si t'imagines que fos la primera i la foto dins?
2: Home, tant de bo.
10: Penjarà la pilota Carles Pérez, 21 de la segona meitat. Gairebé tots els jugadors del Mallorca a la frontal de l'àrea gran. Penja Carles Pérez. A la frontal de la petita també pot arribar-hi Carles Pérez. La pilota la treu al Mallorca, tot i això encara és bona perquè la té Bonyar. Endarrereix cap a Izan. Izan més enrere per l'Àlex Moreno, que tanca pel Girona. 21 de la segona meitat. Girona 0, Mallorca 0.
11: Tinc el Josep Almirall i el David Prats aquí fent matemàtiques i calculadora amunt i avall. Després del que ha passat, que ha estat brutal, aquest castell monumental de Vilafranca, 9 de 9, que han carregat i descarregat, podríem dir, Josep, que són virtuals guanyadors, ja?
12: Podríem números dir que són... Mà. Números en mà són virtuals guanyadors. La colla vella dels Xiquets de Valls ara sembla ser que en la darrera ronda, la cinquena ronda, es diu que provarà el 2 de 9 sense manilles. Hauria de descartar llavors el 4 de 9 net.
3: I sumarien el... Ara és moment que miro la classificació. El 4 de 10 carregat, que val 4.095 punts. 3 de 9 net carregat, 5.165 punts. I sumant-ho amb el 3 de... amb el 2 de 9 sense manilles descarregat, 5.645, obligaria els castellers de Vilafranca a tirar el Pilar de Nou, però que els castellers de Vilafranca, només carregant el Pilar de Nou, si no es descarrega el 2 de 9 sense manilles, podrien guanyar el concurs. Molt complicada l'aposta, però la vella segueix lluitant en aquesta cinquena ronda, i si descarregués el 2 de 9 sense manilles, obligaria els castellers de Vilafranca a carregar, com a mínim, el Pilar de Nou.
11: Bé, doncs això es decidirà la cinquena ronda, tot
13: descartat,
11: i que Vilafranca ho té molt bé.
13: La vella, descartat.
3: Ah, sí, veiem a Manel Urbano,
13: sí,
3: ara.
13: Sí. Manel Urbano no està parlant i acaba d'anunciar descartat que els hi han donat guerra, però que fins aquí.
12: La Marina Pérez Got, doncs, que ens confirma que la Colla Vella renuncia a provar aquest castell. De fet, escoltem el Manel.
14: I ja us ho he dit una vegada i us ho diré sempre, que sou la Colla Vella que sempre havia somiat, ho sabeu, però és que hi ha encara més, vale? I res més, que us vull veure les cases la setmana que ve i l'altra per preparar tot més en Tursla. Tinc amunt i visca la Colla Vella.
12: Doncs és el cap de colla de la colla vella dels Xiquets de Valls, el Manel Urbano, en la seva segona etapa com a cap de colla i molt possiblement aquesta temporada la darrera que liderarà la colla vella dels Xiquets de Valls. Sembla ser, doncs, que en tenen prou. La colla vella ha arribat fins aquí, ha lluitat fins al final, com sempre, les colles de Valls, també la colla vella fins al final, mai donant el braç a torça, i la colla vella, doncs, que en principi es quedaria en aquesta segona posició.
3: Sí, ara caldrà veure si hi haurà... Mira, es confirma ja la victòria dels castellers de Vilafranca.
12: Els castellers de Vilafranca saltant aquí, encarant-se amb les grades de color verd, amb seguidors de la colla de l'Alt Penedès, que han acompanyat i han donat suport durant tot aquest concurs als castellers de Vilafranca. Els verds ara salten aquí a la plaça, s'adrecen, piquen de mans, aplaudeixen, donen les gràcies a l'afició pel suport que han tingut aquí a la Tàrraco Arena.
11: Hi haurà cinquena ronda, per tant, o no?
3: Ara caldrà veure, queda alguna colla que encara no ha fet tres castells, com les Joves de Valls, la segona posició. Veiem ambient ja de festa aquí, però la Jove de Tarragona descarta fer ja castell, em comuniquen des de l'equip de comunicació, no hi haurà 3 de 10 al final, i faltarà aquí ja celebració de Vilafranca, i les Joves de Valls, pel que veiem, no hi ha intenció de provar res més.
12: Aquests són els crits dels castellers de Vilafranca.
11: Doncs Vilafranca guanya, ara ja ho podem dir de manera oficial, guanya aquesta 30a edició del concurs de castells, i ho han tancat amb una actuació espectacular. La podríem recordar, Josep, perquè han fet una actuació brillant, eh?
12: Una actuació espaterrant. No només han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10, atenció, amb el Pilar de Nou no han tingut sort o no els ha anat prou bé aquesta estructura, però han tancat el concurs descarregant per primera vegada la història el 9 de 9, un castell que van coronar ells per primera vegada en una diada de Tots Sants, que van tornar a provar aquí al concurs de Tarragona. No ho van aconseguir, no van aconseguir descarregar-lo, i avui finalment a la tercera, la vençuda, 9 de 9 descarregat.
11: Doncs
3: els que completen una de les millors actuacions de la història dels castells, i quina temporada dels verds. Han batut ja el rècord de games extres, han descarregat dos castells de la nova dimensió, com són el Pilar de Nou, que van veure per Sant Fèlix, i avui aquest 9 de 9 que ha sentenciat aquesta 30a edició del concurs de castells. I encara queda la diada Tots Sants l'1 de novembre, caldrà veure els verds amb quin programa s'hi presenten.
12: És important, doncs, això que diu el Prats, eh? Millor diada a 3 castells de la història, això segur, 3 de 10, 4 de 10 i 9 de 9, tot descarregat.
3: S'acaba doncs... el concurs, s'acaba el concurs, eh?
11: Acabat el concurs, i confirmem aquesta victòria de Vilafranca, que s'endú aquest concurs de castells de Tarragona.
12: Aquest 30è concurs.
11: 30è concurs, això mateix. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies avui al Josep Almirall, al David Prats, als micròfons autònoms de la colla Ballester, de la Marina Pérez Bot, i també l'assistència tècnica del Martí Cunill, la Matilda Seorane i l'Albert Cots. Moltíssimes gràcies, i quan vulguis, Prats, si vols un dia et poso a narrar també futbol.
12: Ja ho fa.
11: I el Solà que vingui a narrar castells.
6: He narrat un concurs de sardanes.
11: Doncs un dia et posarem aquí amb el Tres Rondes a narrar castells, i en David Prats que vingui a fer un partit del Girona, per exemple.
6: Faré festa aquell dia.
3: Ho fem. Vinc un dia a Montilivi.
11: Ens heu fet vibrar. Gràcies a tots, companys. Una abraçada.
12: Adéu. Gràcies a vosaltres. Bona nit.
11: Que vagi molt bé. Va, ens quedem a 11:15 en punt, en el moment que ja sabem qui guanya el concurs. L'ha guanyat Vilafranca, com era d'esperar, amb una actuació espectacular amb el futbol. Sense gols a Montilivi, sense gols a la nova Creu Alta, i veig que hi ha canvis al Girona.
7: Entre en Brian Hill i Unai, se'n van Sarasa i Van de Vic.
6: I no canviarà l'esquema, Brian Hill s'anirà a banda esquerra en lloc de Sarasa, Unai el veurem de mitja punta per davant de Fran Beltran. El Girona ha millorat en pilota amb l'entrada de Fran Beltran, tenim més ritme, més continuïtat en el joc, a veure si aquests darrers 20 minuts ens pot donar el premi del gol.
15: Tot i això, té la pilota el Mallorca, la penja Àlex Sala, toca amb el cap Àlex Moreno, envia fora de banda, favorable al Mallorca, a la zona atacant, a la punta dreta, el 27 de la segona meitat, el Girona, que hi ha hagut un instants que ha tancat el Mallorca, però de moment encara hi ha aquest Girona 0, Mallorca 0.
16: A la nova Creu Alta som al 28 de la segona meitat. N'ha tingut un al Sabadell, en són d'Òscar Sanz, que ha refusat la defensa de l'Andorra i ha marxat a corna. Ara hi ha una falta favorable al Sabadell, que penjarà dins de l'àrea. A l'Andorra, volíem dir, compta la centrada del segon pal. Ha rematat amb el cap F per sobre del travesser. Pilota pel Sabadell.
8: Queden 15 minuts llargs i bé, el Sevilla ha fet aquesta posta ofensiva, una miqueta més de presència en atac, fixa't ara, quatre jugadors per exemple, el servei llarg de Foley, però segueix generant molt poc, a veure si aprofita alguna de les que té, una mica de sort necessita.
9: És un partit sense cap ocasió clara.
8: No, és partit de 0-0 descarat, és a dir, el que cometi una errada és el que s'entrarà els 3 punts.
9: Mira, ataca el Sabell des de la banda dreta. La té Baena, que fa la centrada. Ha saltat Ribeiro. Ha blocat la pilota. O bueno, el porter de l'Andorra.
8: El que cometi una errada és el que no s'endurà.
9: Exacte. Mitja hora de la segona meitat. Empat a 0. Ara no creu altra.
11: Escolta, suposo que no acabarem els dos partits sense gols, no?
2: No. Home, no fotem.
11: No fotem, eh?
2: Bé, home,
11: no.
2: si han de ser en contra, millor un empat a 0, tu.
11: No, home, ja, però jo confio que tinguem victòries catalanes.
2: Aviam. Solà. Aviam si Pichur fot el seu primer gol amb el Girona després d'haver marcat amb Ucraïna. Tot això, el Girona mira de bucar el joc a camp contrari, la té el Mallorca, l'Ato, mira de jugar amb Cerdà, cau a terra, però aquí falta clara, llei de l'avantatge, la pilota se l'endú l'Ato, arribarà fins a la ratlla de fons, fa la centrada cap al segon pal, toca amb el cap Alberto Moreno, també entrava l'Iso, fa un control Cerdà, amb el cap la baixa Antonio Sánchez.
9: Epa!
2: Obre la banda esquerra per l'Ato.
9: T'has vist volar?
2: Sí, perfecte. Estic perfecte, que no m'has vist.
11: Antonio Sánchez.
2: La torna a tenir Antonio Sánchez. Amb tranquil·litat cap a Àlex Sala, 29 de la segona meitat.
8: I ara molt ben replegat tot el Girona amb línies juntes, esperant per recuperar la pilota. Mallorca, quan s'instal·la a camp contrari, també té...
2: Ah, és bon equip,
8: sí,
2: és que clar.
8: Té aquest criteri de moure-la bé, de buscar el joc interior, de tenir paciència amb la pilota. M'està agradant bastant Àlex Sala, un jugador que participa tant en la construcció com en l'arribada. Però el Girona està fent un bon partit, penso que està treballant molt bé tàcticament, tal com vol el seu entrenador. Ens falta l'arribada.
7: No ho hem explicat, 8.573 espectadors, pitjor entrada de la temporada.
9: I la nova Creu Alta, 7.672.
2: Ah, veus? La nova Creu Alta és més gran que Montilivi, però... Sí,
8: no, la nova Creu Alta hi caben 11.900.
2: Montilivi, quants?
7: És que ara han tret grades supletòries.
9: Tot això, hi ha hagut un xut de Rahmani des de la brutal que ha blocat el porter a la torre.
2: Mira,
9: ha
2: notícia,
9: vingut un cobriment, eh?
2: Una notícia d'última hora que interpel·la el món Sabadell i el món Girona. Ja sabeu que ahir l'Albacete va fer fora Alberto González. Avui ha anunciat el seu nou entrenador, ho ha fet fa pocs minuts. És un històric del futbol espanyol, més com a jugador potser que com a entrenador, Joseba Echeverría, aquell extrem de l'Atlètic de Bilbao, que ara va amb ulleres, déu-n'hi-do, és el nou entrenador de l'Albacete.
8: Clar, si va amb ulleres, és que clar, quan et fas gran veus menys.
2: Sí, però...
11: Jo encara aguanto, sense ulleres.
8: Ningú descarta que vas amb Inés i portés lentilles.
2: També és veritat. Però fa gràcia, perquè té una pinta d'intel·lectual que, bé, no el conec personalment, potser ho és.
11: El Solà també aguanta sense ulleres.
2: Espera't, Unai dins l'àrea, encara Unai! Quina mà ha tret Arnau Tenes! L'ex del Barça B, que va estar al futbol base del Girona, ha fet un molt bon retall. Ha buscat a la cama dreta i Arnau Tenes i ha posat una mà tensa i ha enviat la pilota a córner. Una altra oportunitat pel Girona.
8: Qualitat individual d'Unai, que s'ha regirat molt bé en la primera instància, però després encarar el seu rival, buscar un xut creuat al pal llarg. Mà forta d'Arnau Tenes.
11: L'aturada és de nivell,
8: Sí,
11: és de bon porter, perquè és que és molt difícil d'aconseguir. Col·loca el que dius, Cargol, la mà forta, perquè un xut ben col·locat a mitja alçada, dificilíssim pel porter.
2: Aviam el córner, penjarà la pilota Carles Pérez, som al 31 i mig de la segona meitat, una mica menys d'un quart d'hora perquè s'acabi el partit. Hi ha un jugador del Mallorca que crec que té alguna dificultat.
8: Important que Pichur vagi al primer pal, perquè si no és molt difícil superar tants de defensors, amb Raillo, amb Donald, els jugadors que tenen tant joc aeri. El primer pal hauria de ser per Pichur.
2: Ara l'àrbitre, que es diu Eder Mallo, estava parlant precisament amb Pichur. Penjarà la pilota Carles Pérez. 32 de la segona meitat. Carles Pérez marca jugada. Tothom s'agafa. Carles Pérez cap al segon pal. Surt Arnau Tenes, no pot blocar la pilota. Falta l'atac del Girona. La pilota serà pel Mallorca. 32 de la segona meitat. Girona 0, Mallorca 0.
9: I a la nova Creu Alta reclama en un penal per mans de Marc Domènech, jugador de l'Andorra. En qualsevol cas, havia de ser corna, que ara...
8: És molt dolent, aquest recinto, em sap molt greu. És a dir, és molt dolent, és que és molt dolent. És a dir, de veritat, ara està demanant perdó perquè s'ha... el problema d'aquest àrbitre és que li ha vingut gran al partit. I ara està perdent els papers, li ve gran, li protesten tot, els jugadors es creixen, els dels dos equips, eh? O sigui, no hi ha hagut cap jugada que realment hagi perjudicat a ningú, però és un partit no governat per l'àrbitre. I en un partit tens, és una llàstima, és una llàstima. Pobret.
16: A tot això corna pel Sabadell, eh?
8: Té 30 anys, insisteixo, l'any passat va estar primera, el van baixar, i aquest any, ostres...
11: Doncs ja veig la mà, eh? Ara veig la repetició.
16: L'àrbitre ha dit que res. Que ja ho han
11: revisat.
16: Podria
11: interpretar que la teva està enganxada al cos, però tinc la sensació.
8: Sí, m'ha semblat que era una penal, eh? Però és que havia assenyalat servei de porteria, vull dir, imagina't.
11: Quin no, segur que no, això segur que no.
8: Ah, clar. I ara torna a parar el joc, perquè...
16: A més, està escalfadet, eh?
8: Sí,
16: dir, estan
8: però...
16: tots que...
8: No, li ve gran, li ve gran.
16: Aviam el corn, el picarà Javi López Pinto des de la banda esquerra. La jugada assajada pel xut de Rahmani. Els núvols, l'ambient gairebé Montilivi. 35 de la segona, Sabadell 0, Andorra 0.
2: Doncs mira, aquesta pilota llarga, que segurament és la que ve de la nova creu alta per Carles Pérez, protegeix Lato, la torna a tenir Bonyar, el Girona posa una marxa més, Fran Beltran s'acosta a l'àrea, vol obrir la banda dreta, no, el trepitja, altra vegada per Unai, Unai també necessita que li vagin donant minuts cap a Izan, el Girona instal·la el partit de camp contrari, està més bé el Girona que no parla el Sabadell, el Mallorca, perdó, Fiter, perdó, eh? M'he equivocat jo.
8: No,
2: fes-te,
8: perquè és que... Sort que parla el micro, perquè si no...
16: Està entrenat ja pel Girona Sabadell del 3 de gener.
2: És que ara el Girona té un mig del camp amb Unai, Izan i Fran Beltran, que són jugadors tocadors, que combinen, que busquen molt la passada curta als peus per donar velocitat a la pilota.
8: A la té Brian Hill, una de les primeres pilotes que toca. No se n'ha sortit, tot i així en lluita. Dóna-la a recuperar la pilota cap a Àlex Sala. Torna, perdona, la regira. Obre la banda dreta. Encara continua el jugador de la Mallorca, és Liso. Entra dins l'àrea i posa la cama Izan, que bé, envia la pilota a córner a l'esquerra del porter Cazzaniga.
2: Sisè pel Mallorca.
8: És ràpid, eh? Liso és un jugador de banda, jugador del Saragossa, el Getafe, havia estat també la temporada passada, un jugador molt ràpid, desequilibrant, amb espai a l'esquena del seu marcador, té facilitat per anar-se.
2: Aviam el córner i anem cap a Sabadell, el 35 de la segona meitat. Marcarà jugada Àlex Sala. Els jugadors del Girona defensant. En un partit on qui guanyi tornarà a enganxar-se a la part alta de la classificació. Girona i Mallorca tenen 13 punts abans de començar aquesta jornada. Àlex Sala, la penja frontal de la petita, no pot rematar ningú, tampoc la pot treure ningú, lluita francès. Se'n va cap a Dona, el penja Àlex Sala. A mi m'havia semblat que la pilota havia sortit al xur de Darder. Toca amb un jugador del Mallorca. Falta favorable al Girona, 35 de la segona meitat, 10 per arribar al final, Girona 0, Mallorca 0.
16: I també hi ha hagut un corna a Sabadell que ha rematat amb una rematada del conjunt local per sobre del travesser. Ferran Costa, per cert, que ha esgotat el canvi, entre català, central per Òscar Sanz, home per home.
8: Per cert, que la gespa està bastant malament, de fet, en la jugada de Rahmani jo crec que li ha fallat la gespa. Ara el Sabadell té dos partits seguits fora de casa.
16: Canvien la gespa.
8: Va a Ceuta, va a Burgos i canviarà la gespa. La gespa que és nova, és a dir, el camp del Sabadell és nou d'aquesta temporada. Mare meva, ara les mans, que acaba de menjar-se.
16: S'ha passat una bona esmança.
8: És que és esperpèntic, l'arbitratge, és a dir, sense incent, de veritat. Doncs això, que canviaran la gespa i aprofitaran aquests dos partits seguits fora de casa.
16: Canvien la gespa d'estiu per la d'hivern.
8: Exacte, igual.
2: David López la penja cap al segon pam i arriba Àlex Moreno Ripó.
16: A la nova creu alta serà pilota pel Sabadell. 8 més l'afegit, 100 gols.
8: Ara és partit de 0-0,
16: eh? No cantarem cap, eh?
8: No, és partit de 0-0 per ocasions, és a dir, ni un ni l'altre. Els dos porters, jo encara no sé si... Bueno, Foli perquè el conec, però lo bueno no sé si para o no, no ho sé.
2: Aviam, contracop, espera Fiter pel Mallorca, cabe francès, s'ha tallat a terra i ha enviat l'avió de córner. El partit d'aquí és diferent, el partit d'aquí el veig molt bé, amb dos equips de la part alta de la classificació.
8: Sí, un partit que encara està obert, eh? Ara aquí Adrià Fuentes, que en carrera és molt ràpid, molt potent, és un jugador molt alt que té... Va ràpid, així, amb potència, i francès l'ha aguantat molt bé perquè s'anava a l'1-1.
2: Aviam el córner. Es prepara l'ex del Barça B, també, Guille Fernández. Aquest córner del Mallorca. Tothom s'agafa dins l'àrea. La penja molt passada al segon pal. La pilota li queda a Raillo, vol rematar. Pilota morta.
15: La treu finalment Fran Beltran, pilota llarga, la torna a recollir Toni Lato, el 37 i mig. Segona meitat, Girona 0, Mallorca 0.
16: I a la nova Creu Alta també fa l'efecte que Carles Manso signa l'empat amb sang perquè ha tret Jordi Cano, davanter centre, i entra Lautaro Sparts, un central.
15: Amb una bona xiulada s'ha endut Cano. Però sí, sí, evidentment, un canvi defensiu. Això ho veiem, el canvi ofensiu del Sabadell, a 6 minuts. És el que dèiem, ve de guanyar i empatar la nova Creu Alta, jo crec que ho firma perfectament Manso.
16: Ataca l'Andorra per la banda esquerra. Juga enrere, ara comença a animar la nova Creu Alta. Toca la pilota amb Burri. 6 més l'ha afegit, 16 gols, Sabadell 0, Andorra 0.
15: La Montilivi Vilaté, Arnau Tenes, pressiona Pixur. A la dreta per Sumajoro, pilota llarga, buscant Cerdà, fa un control dolent, Boñar hi posa el cap, la recull Carles Pérez, aviam si Carles Pérez pot anar-se del seu marcador, ho prova Unai per Carles Pérez, lateral de l'àrea gran, el persegueix Antonio Sánchez, encara continua Carles Pérez, busca centrada, no ho troba amb la cama dreta, l'envia cap a punt de penal, no pot remetar Brian, la pilota li cau a Fran, xuta, toca un jugador del Mallorca i Arnau Tenes envia la pilota a córner.
17: Al quart. Està arribant millor ara el Girona, perquè en zona de finalització la centrada és més neta, en aquest cas de Carles Pérez, i el refús. Fran Beltran, un molt bon xutador des de la frontal. Estava ben engaltat, eh? Hi ha hagut un rebot i ha estat atent aquí Arnau Tenes.
7: Entrarà moment pel Girona, i jo crec que és per Francesc que ha demanat el canvi.
15: Aviam el córner. Últims 6 minuts d'aquesta primera meitat.
7: Segona.
15: Penjarà la pilota a la segona part, penja Brian Hill, a punt de penal, la treu Raillo, la vol recollir Ethan, la pilota no sabia ningú on estava, la torna a recuperar el Girona, Àlex Moreno s'equivoca, pilota perduda pel Girona,
17: penso que l'estratègia estem equivocant, executant en llarg davant d'un equip que ja sabem que domina molt defensivament el joc aeri, per tant, tot el que hem tirat en llarg no ho hem rematat.
15: Som al 39 i mig de la segona meitat. Joc aturat perquè hi ha canvi. Girona 0, Mallorca 0.
11: Per cert, abans del canvi, ja tenim imatges d'Assumpció en Paraguai, d'aquesta pista de la discòrdia, on ara mateix ha de debutar la selecció espanyola en el Mundial Femení d'Hockey Patins, amb moltes jugadores catalanes. És aquest Espanya-França, on recordeu, amb aquesta polèmica, perquè les jugadores d'Espanya diuen que és una pista nefasta, que rellisquen i que, de fet, s'han arribat a plantejar de no competir.
2: Sí, no, de fet, les jugadores espanyoles ja ho sabeu, 9 de 12 catalanes volien no jugar aquest partit, finalment es jugarà, la federació ha apretat perquè així sigui, i després del partit les jugadores emeten un comunicat a les seves xarxes queixant-se per la situació. Òbviament per televisió no podem valorar l'estat de la pista. En el vídeo aquest que ens referim de la Victòria Porta, deia que la pista relliscava, que no era segura fins i tot per la pràctica de l'esport, perquè hi podria haver alguna lesió. Per televisió no ho veiem, però vaja, fem cas de la Victòria Porta i el partit però es jugarà.
11: Molt bé, Xavi, els canvis?
7: Sí, el canvi? Moment per David López.
15: Montilivi té la pilota a Guille, la deixa per Fuentes. Fuentes volia jugar amb Liso, que perillós que era. La treu al Girona, la recull Pixur, cau a terra, l'àrbitre diu que no, falta en Brian Hill, corre Brian Hill, el persegueixen quatre jugadors del Mallorca, s'ha d'aturar una mica, Brian Hill vol fer un retall, encara la pilota és per l'ex del Sevilla, cau a terra, au, favorable el Girona.
17: Doncs molt bé, Pixur jugant d'esquena porteria, perquè normalment se l'emporta sempre i don continuïtat a la jugada, en aquest cas obrint per Brian Hill, que tingués espai per córrer.
2: I deixeu-me tancar la carpeta del futbol internacional. S'han acabat ja els partits de seleccions. Portugal 2, Noruega 1, amb gol de Cancelo, el blaugrana, que ha jugat 63 minuts. Països Baixos 2, Sèrbia 1, victòria per l'equip de Xavi Hernández. Grècia 0, Alemanya 0, sense Adeyemi a la convocatòria. I Gales 0, Dinamarca 1, això a la Nations. Un partit amistós, Egipte 0, Sud-àfrica 1, amb Hamza, que ha jugat els últims 20 minuts.
15: A Montilivi té la pilota d'Ardé. Fuentes s'equivoca, lluita Fran Beltran, l'agafa per darrere, falta, cobra pel Girona i la targeta.
7: Groga claríssima per Fuentes.
17: I veurem què passarà, però veig un Girona amb moltes ganes d'anar per la victòria, executant ràpid els fores de banda, posant la pilota en joc ara ràpid Fran Beltran, amb un Mallorca que està aguantant com pot per intentar buscar acabar amb l'empat.
15: Com diu en Freser, no sabem què passarà, però el Girona es mereix. De moment la victòria al 42 de la segona meitat, 3 per arribar al final, Girona 0, Mallorca 0.
16: I 2 més l'ha afegit a la nova Creu Alta, el Sabadell, que intentava una jugada vertical i ràpida que no ha pogut culminar bé Alain Ribeiro. Ara s'ha donat una pilotada a la cara Baena, serà pilota per l'Andorra. Ben poca cosa, Fite.
18: Sí, sí, moltes ganes. És veritat que el Sabell ve d'un 1-1 al camp del Celta, on diguéssim, jo vaig sortir amb mal regust de boca. Avui surto amb un millor regust, perquè no hi ha més que això. És a dir, el Sabell avui sí que ha tornat a lluitar, a fer-ho, però a davant, evidentment, ens falta talent, ens falta qualitat, ens falten diners per pagar el que valdria un jugador que marqués diferència davant.
11: Ai, a més has perdut un, Joaquini.
18: Clar, clar, el que tenies, que era el que t'havia fet els gols.
11: I que t'havia funcionat els primers partits.
18: Correcte. I llavors es veu que, evidentment, avui doncs, el Rus ha intentat fer tot el que ha pogut, i ara, doncs...
16: I avui Gaston Vallès ni tan sols ha jugat.
18: No, no. També et dic que pel que va fer a Vigo tampoc no m'estranya.
11: Caram. Bé, de seguida arribem al temps reglamentari, a Sabadell.
16: Sí, un més l'ha afegit. Ara, mira, serà un servei davant del Sabadell que juga ja ràpid. Joel Priego està al corna dret i intentarà fer una centrada. La fa amb la cama dreta, salta Obono, el porter de l'Andorra, que topa amb Alain Ribeiro. Mira, mira, Joel Priego, com va per darrere. Aviam si l'enganxa, perquè ara l'he vist Obono, eh?
18: Però per què no compta l'àrbitre, de veritat?
16: Ara fa el servei llarg Obono, mig minut pel 90, mig minut pel 45 de la segona. Sabadell 0, Andorra 0.
2: A Montilivi, un i mig, acabarà abans, per tant, el partit de Sabadell. Fran Beltran, a través de la línia divisòria, Pichor es desmarca, rep l'ucraïnès, pilota massa llarga, es creuarà Raillo, tot això encara la té Pichor, a la punta esquerra, juga amb Brian Hill trepitja la pilota, vol tornar a jugar amb l'ucraïnès, no se'n surt, sí, cau a terra, encara Brian Hill, cau a terra, l'àrbitre diu que no, la treu la defensa del Mallorca, pilota llarga, protegeix francès, la torna, tenia el mig del camp Boñar, aquest per Izan, s'acosta a l'àrea, Izan envia cap a la banda dreta per Carles Pérez, corre l'ex del Celta, protegeix Lato, traurà de porteria Arnau Tenes, últim minut de partit aquí a Montilivi, més a l'afegit, Girona 0, Mallorca 0.
16: 4 d'afegit a la nova Creu Alta. Per tant, l'anem fins al 49 de la segona i compte que ataca l'Andorra des de la banda esquerra. És Hugo que farà la centrada, xut. La refusa com pot Català. Pilota per l'Andorra, que vol acabar el partit atacant. Té la pilota Marc Domènech, que a la zona de 3 quarts la controla amb la cama esquerra. El jugador català endarrereix la possessió cap al central. Sense gols, 3 i mig pel final del partit.
2: Aquí a Montilivi, a punt d'arribar, al minut 90. La terra Illo, el cercle central. A la banda esquerra, puja Sumajoro. Encara continua el jugador del Mallorca, vol jugar amb Adri Fuentes, es talla Moment, pilota llarga. Ara els jugadors ja estan una mica cansats, la té Arnau Tenes. A punt d'arribar al 45, a veure quin temps hi ha d'afegit, que haurien de ser també 3-4.
16: Dos!
2: Només dos, tu. Carai. Últims dos minuts de partit a Montilivi, de moment encara amb aquest empat a 0. Recupera la pilota en el mig del camp, aviam si pot ser aquesta la bona, Unai s'ha d'aturar. Girona 0, Mallorca 0.
16: A la nova Creu Alta ataca l'Andorra, ataca Àlex Calvo, fa la centrada amb la cama esquerra. L'àrbitre diu que és servei de porteria, acabaran gairebé la vegada, eh? Sí, més sí. Tard potser a la nova Creu Alta.
18: Anem en paral·lel en tot, eh?
2: Pilota per Boñar, xuta Boñar, la treu Arnau Tenes, demana un possible penal, la treu la defensa del Mallorca, no la pot recollir Unai, cau a terra un jugador del Girona, l'àrbitre diu que falta favorable al Girona, podrà penjar pilota a l'olla, reclamar un possible penal, o què ha passat?
18: A Boñar, sí, no?
11: Reclamava, però crec que ja li ha dit que no l'àrbitre.
18: Sí, estava a punt d'executar el tir i potser considerava, no?, com si haguessin tocat una mica per darrere, però
2: l'oportunitat,
18: xutant, eh?
2: L'oportunitat està,
18: sí,
2: molt,
18: sí,
2: bona,
18: sí,
2: eh?
18: Sí, l'ha tingut igualment. Sí, sí, a veure ara la pilota aturada, perquè serà de les últimes.
2: Com ho tens a Sabadell, Ripó?
16: Mira, una centrada dins l'àrea que refusa la defensa de l'Andorra. Té la falta, Solà.
18: Va,
2: penjarà la pilota Brian Hill. Marca jugada Brian Hill. La penja cap al punt de penal. Malament. La pilota la recull Izan. La torna a treure la defensa del Mallorca. Encara no és de ningú. Toca amb el cap Guille. També Brian Hill. Izan cap a Fran Beltran. A punt de perdre la pilota Fran Beltran. La dona a la banda esquerra per Brian Hill. S'acosta a l'àrea. Encara continua Brian Hill. Entrarà dins l'àrea. Pot fer la centrada del xut. Arnau Tenes a corna.
16: I l'ha tingut també el Sabadell, l'ha tingut Javi López Pinto dins de l'àrea amb un xut amb la cama esquerra que ha tret amb els peus. Obono, el porter de l'Andorra, és que estem connectats. Dues ocasions
2: al córner, al córner Montilivi. Al córner que penjarà Brian Hill, res, només 15 segons per arribar al final del partit. Aviam Pichur, si pot rematar la primera pilota. Marca jugada Brian Hill, vol rematar Pichur, no hi arriba, potser hi ha hagut falta en atac, l'àrbitre diu que no, la recull Izan, tornarà a enviar cap a Brian Hill, a punt d'acabar-se el partit de Montilivi, pot ser l'última, penja Izan.
15: Ferran cap al segon pal, la treu d'Arder, cau a terra, falta favorable a Mallorca, i amb això ja pràcticament sembla que s'acabarà el partit. Final del partit a Montilivi. Hem vist dos equips que volen ser dalt de la temporada que ve a primera divisió. Final, Girona 0, Mallorca 0.
2: Busquem final a la nova Creu Alta.
16: Falten exactament 40 segons per arribar als 4 d'afegit. Ara el Sabell intentant atacar, refusa la pilota Lautaro, lluitaran la pilota a la zona de 3 quarts, jugadors del Sabell a l'Andorra, se l'acaben duent Quadri, que intentava fer un refús, ara queda morta la pilota pel Sabadell, i aquesta pot ser l'última del partit. Ataca Miqui Codina per la banda esquerra, obre per Javi López Pinto, la passada per Miqui Codina, que és perillosa, la centrada al punt de penal, la refusa la defensa l'Andorra, encara hi haurà temps per una última. Joel Priego per Miqui Codina, fa la centrada, no, ara sí, Joel, la centrada corna, el deixarà,
19: sí. Sí, ara sí que és l'última.
16: El deixa. Serà l'última del partit. Es compleixen ja els 4 d'afegit i serà corna favorable al Sabadell, que es volca a l'atac. Tot el Sabadell pràctic... Tampoc tant. Però mira, i són tots menys Quadri i Joel Preu, que està a la frontal. Picarà el corna Javi López Pinto, és l'última. La centrada al punt de penal, no remata ningú, la pilota encara és viva, Javain, el xut fora! El xut de Rahmani per sobre del travesser, l'àrbitre diu que esperin.
19: No hi haurà res.
16: Jo crec que no hi haurà res.
19: Final, va, vés-te'n a casa, nano.
16: I l'àrbitre assenyala el final del partit, a la nova Creu Alta. Empat a 0 entre Sabadell i Andorra.
2: Bé, doncs ja tenim final els dos partits. Dos partits, segona divisió, que es tanquen sense gols. Sense gols a Montilivi, Girona 0, Mallorca 0. Sense gols a la nova Creu Alta, Sabadell 0, Andorra 0. Classificació de la segona divisió. És veritat que quedarà encara un partit a la jornada, en aquesta vuitena jornada de segona divisió, que jugarà demà a l'Arcángel, Córdoba-Tenerife. Però ja us podem dir que la classificació hi ha nou líder, que és l'Eibar, 21 punts, perquè el Castelló empatat avui el seu partit. Castelló segon amb 20 punts, a un de l'Eibar. Tercer l'Almeria amb 18. Quart el Girona amb 14, que per tant dormirà una setmana més en posicions de play-off. Just per davant del Mallorca, que amb mateixos punts però amb pitjor avaraix, és cinquè amb 14 punts. Burgos tanca play-off amb 14 punts i Sabadell és setè amb 13, fora del play-off, però a només un punt del play-off. I per aquells que mirin la permanència, doncs mira, la marca l'Andorra amb 7 punts. El primer equip en descens és l'Andorra amb 7 punts. A Montilivi, Francesc Argol, el Girona ha començat bé el partit, potser li ha faltat un punt de gas a la segona part.
19: Sí, el Girona ho ha intentat fins al final, ha estat millor que el Mallorca en la majoria d'aspectes del joc, però no ha tingut l'efectivitat que va mostrar la setmana passada davant del Barça.
2: I un segon, Francesc, perquè podem sentir David López, de la Liga TV Hypermotion.
20: Y hasta ahí la última con Javi, que parecía que podía tirar a un metro de la línea. Bueno, mala suerte, la verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo, ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión, el Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más, pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
2: Os ha dado poco, ¿no?
20: Nos ha dado poco, sobre todo los partidos aquí en casa tenemos que ganarlos. El Mallorca es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero hoy lo teníamos ahí para ganar y es una pena.
2: Venía de dos victorias consecutivas, ¿cómo cuesta ganar partidos, no? ¿Cómo cuesta enganchar resultados?
20: La verdad es que sí, la verdad que, bueno, Eibar y Castellón lo están haciendo fenomenal. Son dos equipazos y tendrán que mantenerlo así hasta el final. Nosotros y muchos otros equipos les apretaremos por detrás y a ver qué somos capaces de hacer.
2: Ver vuestra plantilla y la del Mallorca, venir los dos de primera división de la Liga EA Sport, pero para los aficionados de uno y otro equipo va a costar mucho el ascenso.
20: Sí, al final obviamente que tenemos grandes jugadores, grandes plantillas, pero el que sabe de fútbol, el que entiende, esto va, el fútbol va mucho más allá, hay mucho más trabajo detrás, hay muchas más cosas, y obviamente que tenemos que ser uno de los que estén arriba, obviamente, pero bueno, hay que hacer mucho más, hay que trabajar mucho más, y al final hay que merecérselo dentro del campo, no en las plantillas.
2: Mucha suerte, David.
20: Venga, gracias.
2: David López, de la Liga TV Hypermotion, per cert, del Girona, ara ho dèiem, però recordem-ho, és a 7 del líder, a 7 de l'Eibar, a 6 del Castelló, el segon equip en posició d'ascens directe. Cargol, perdona, que t'he tallat.
19: Només anava a dir que David López ho diu bé, que està molt ben defensa l'equip. La més clara l'ha tingut Abel, però l'equip ho ha intentat una altra vegada. Ha utilitzat Quique Álvarez els recursos que té a la banqueta i no n'ha fet prou, però sí que ha pogut moure una mica la dinàmica, i amb l'entrada de Fran Beltran encara hem tingut una mica més de continuïtat en el joc.
2: Molt bé, i a la nova Creu Alta, Carles Fiter, el Sabadell avui li ha costat el de sempre, l'assignatura pendent, el gol. I esclar, aquí tenim un problema perquè Joaquini s'ha perdut la temporada, s'ha trencat els lligaments,
11: i necessitem el gol.
18: Sí, en defensa ens han generat molt poc. Jo crec que és a l'Andorra gairebé, no sé si ha ajudat entre els tres pals, no recordo cap situació d'atac de l'Andorra. En canvi, a la recta final sí que el Sevilla ha tingut ocasions, el que passa que les ha enviat per sobre el travesser, no han anat entre els tres pals. Però és el que dius, dintre del que tenim, que és una que acabem de pujar, és una passada el que estem gaudint i el que està oferint. S'escapen els dos primers punts tot just de la temporada de la nova Creu Alta.
11: Molt bé, per cert, pròxims partits, tant de Sabadell com de Girona, setmana que ve, ja amb partits de primera divisió, però la segona ja sabeu que no s'atura. Tindrem el Ceuta-Sabadell dissabte a 16:45. Ceuta-Sabadell. Sí. Vas a Ceuta, correcte, per cert, Fiter?
18: No, hem de parlar, tu i jo, d'això.
11: Ja parlarem, ja parlarem.
18: Perquè sí, el Barça juga a 16:45.
11: Ja farem alguna cosa, no pateixis.
18: Per això.
11: I el Girona jugarà a Tenerife. Tu sí que hi vas, Solà, Tenerife. Sí. Dilluns 12 d'octubre, a les 9 de la nit i en directe al Tot Gira,
1: Molt bé, cap allà aniré, cap a Tenerife. Mira, em puc tirar amb paracaigudes a Ceuta?
11: No, cap allà, no. Ve de camí.
18: Sí. Ja el trabo, No és gaire a prop,
1: Que em deixi... No, quan passin per allà, que em deixin anar.
11: Passaràs per sobre, sí. Està clar. Molt bé. Solà, Xevi Soler, Francesc Cargol i l'assistència tècnica del José Antonio Muñoz, gràcies. Et deixem anar, Xevi, a vestidors. Sentim vestidors ja al Club de la Mitjanit,
1: Molt bé.
11: Vinga,
1: molt
11: fins
1: bé.
11: Ara. I el mateix pel Ripo, que se'n va escoltar Ferran Costa, el sentirem al Club de la Mitjanit. Gràcies també, Fiter, a tots dos. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
11: Per cert, Mundial Femení d'Hoquei Patins comença aquest Mundial per la selecció espanyola, que defensa campionat, defensa títol davant França, a la pista que rellisca, la pista de la discòrdia, i mira, ja estan guanyant el seu partit.
21: Sí, i rellisquen, però són molt bones les jugadores catalanes, i ja ha marcat Aina Florença el primer gol del partit. Queden 17 minuts per acabar la primera meitat. Espanya 1, Aina Florença, França 0.
11: Pausa, ara venim.
22: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume, també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
23: Tot gira amb David Clopés.

0: De seguida, ara a les 11 de la nit, continuen els esports a Catalunya Ràdio, al Club de la Mitjanit, amb el Xavi Campos, en una tarda que ha estat fantàstica. Aquí diuen que els caps de setmana sense futbol a primera són avorrits, doncs avui no ho ha estat ni molt menys. Hem començat a les 4 de la tarda, acabem ara a les 11, amb TDG pel mig, amb aquesta gran victòria del Barça, 7-0, segona més gran golejada de la història del Barça davant del Real Madrid, si contem aquell 9-1 davant del Tacón, i a banda, aquests dos empats a 0, tant de Sabadell com de Girona, i tot el concurs de Castells que ens ha permès vibrar amb aquesta victòria de Vilafranca i un 9-9 espectacular, espectacular. Ho deixem aquí. Sergi, alguna cosa més?
1: Doncs mira, recordem aquest marcador que tenim en joc. Es fot en directe, Espanya 1, França 0, primera jornada del Mundial Femení d'Hockey Patins a Asunción, al Paraguai.
0: Que vagi molt bé. Tornem la setmana que ve. Ara, més esports al club.
2: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Tur, Gisela Coll i Joan Arroyo. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del control central de Catalunya Ràdio amb Pepi Quinteros. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar divendres a un 8:45 amb el Barça Zalgiris d'Eurolliga. En directe al canal exclusiu digital.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que hem acabat de superar un episodi de pluges excepcional que ha estat acompanyat per mesures excepcionals i deixeu-me dir, per una cobertura també excepcional de Catalunya Ràdio que ahir i avui ha sabut adaptar-se a les necessitats i a la realitat i ha fet un gran exercici de ràdio de servei públic i de ràdio de país, per alguna cosa Catalunya Ràdio és la Ràdio Nacional de Catalunya. I per acabar-ho d'adobar, tota la tarda hem pogut seguir el concurs de castells integrat al Tot Gira, Esports i Castells des de la Tarraco Arena, amb la victòria dels castellers de Vilafranca en la 30a edició del concurs de castells, el millor concurs de castells de la història, segons els entesos, i els castells de gamma extra que s'han carregat i descarregat en alguns casos. Emocionant. I aquesta nit, futbol. Aquesta nit s'han jugat els partits del Girona i del Sabadell, aquest últim ajornat ahir per la pluja, 0-0 a Montilivi, 0-0 a la Nova Creu Alta, Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ha competit bé contra un dels rivals per pujar a primera. Potser el millor del partit és que el jugador més destacat del Mallorca ha estat el seu porter, l'osonenc Arnau Tenes, l'ex del Barça. Ha fet més el Girona que el Mallorca, però no ha pogut marcar. I el Sabadell ha competit bé una altra vegada contra l'Andorra, però ha generat poques ocasions, diria, per endur-se els 3 punts. A la classificació de segona, el Girona és quart amb 14 punts, el Sabadell és setè amb 13. El Girona en zona de play-off, el Sabadell a tocar. El Girona és a 6 punts de l'ascens directe, el Sabadell a 7 punts d'aquest ascens directe, tot que no sembla el seu objectiu. L'Eibar és el nou líder de segona amb un punt més que el Castelló, que avui només ha pogut empatar a casa contra el Ceuta. El partit i el resultat del cap de setmana, però, l'hem viscut aquesta tarda al clàssic de la Lliga F al Camp Nou. Atenció, Barça 7, Madrid 0. El primer clàssic després d'Alexia ha estat com els anteriors i encara més. És la golejada més important des que el Barça juga contra el Real Madrid. Contra el Tacón, que estava vinculat a aquella temporada del Madrid, va haver-hi un 9-1. Avui, a la mitja hora, el Barça ja guanyava 4-0. Al descans, 5-0. I a la segona part, tot i baixar una mica el ritme, el Barça ha continuat dominant, generant ocasions, i ha fet 2 gols, només 2 gols. Golejadores, Clàudia Pina ha fet 4 gols, pòquer, i Hansen, Payor i Sidney han fet els altres 3 gols. Festa per als més de 40.000 aficionats, 40.000 persones que han seguit el partit en directe al Camp Nou. Allí, a la Lliga F, es van jugar els partits de l'Espanyol i del Badalona abans de les pluges més fortes. Al migdia es va jugar l'Espanyol 1 a la Vés 0, gol de la victòria al temps afegit per a l'Espanyol, i també al migdia es va jugar el Sevilla 3, Badalona 3. A la classificació de la Lliga F, el Barça és més líder després d'aquesta jornada i de la golejada d'avui contra el Madrid. Té 5 punts d'avantatge sobre el Madrid. No sé si dir que la Lliga ha quedat sentenciada a la jornada 6, potser això és excessiu, però té un punt de realista i és probable que no m'equivoqui. Són 18 punts del Barça en 6 jornades, 6 victòries en 6 jornades, el Madrid en té 13. L'Espanyol ocupa la 7a posició amb 8 punts i el Badalona la 8a també amb 8 punts. Avui s'han jugat uns quants partits de la Nations League, de fet aquest vespre han finalitzat fa una estona, el Països Baixos 2, Sèrbia 1. Segona victòria de l'equip de Xavi Hernández, 2 victòries i 2 empats en aquesta primera aturada de seleccions per a Xavi Hernández amb els Països Baixos. També s'ha jugat el Grècia 0, Alemanya 0, Adeyemi ha quedat fora de la convocatòria, avui ha descansat, déu-n'hi-do la Nations que està fent Grècia, victòria i empat contra Alemanya, empat contra Països Baixos i anava guanyant, i victòria a Sèrbia, a domicili. També s'ha jugat el Portugal 2, Noruega 1, ha marcat Cancelo 1-0, un gran gol des de fora de l'àrea amb una volea imponent que ha estat titular Cancelo com en els altres 3 anteriors partits de Portugal, ha estat titular en els 4 partits de la Nations i que en aquesta tongada el gol de la victòria de Portugal l'ha fet Gonçalo Ramos, segona victòria de Portugal, de la Portugal de Jorge Jesus, en 2 partits després de la fugida de Cristiano Ronaldo. I completem el grup A de la Nations League amb el Gales 0, Dinamarca 1. El grup D, a la 4ª categoria de la Nations League, aquesta tarda s'ha jugat el Malta 1, Andorra 0. La selecció espanyola va jugar ahir i va guanyar 3-1 Txèquia a Oviedo. Lamin va tornar a marcar un golaç amb un xut creuat a l'escaire als primers minuts de joc. Són 4 gols de Lamin en 3 partits de Nations League. Ahir va jugar només la primera part. Van sumar minuts Rodri tot el partit i Pedri, que va jugar fins al tral final. També van jugar Olmo i Fermín. El pròxim partit de la selecció espanyola a Nations League serà dimarts a Croàcia, que ahir va perdre 0-7 guanyat 0-7, a casa contra Anglaterra. Ha estat un cap de setmana marcat per les pluges fortes i això ha provocat la suspensió o l'ajornament de molts partits i competicions, entre altres la tornada del partit de la prèvia de la Copa del Prat, que s'havia de jugar aquest migdia i s'ha ajornat perquè el rival, el Sant Rafael d'Eivissa, no ha pogut fer el viatge pel mal temps. El Prat té fet a l'eliminatòria, va guanyar 1-5 la setmana passada al camp del Sant Rafael i demà coneixerà qui ha de ser el seu rival a la primera ronda de la Copa. I en una estona us explicarem una bona notícia sobre el Barça. Estigueu atents. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: escolta a la mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 4 d'octubre. Passarem la nit amb tots vosaltres que ens escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, per començar, havíeu vist ploure tant alguna vegada a la vostra vida com el que hem viscut a les últimes 24 hores?
5: Hem de fer molta memòria. He vist ploure molt, però no recordo si un cop més o no...
0: Potser no durant tanta estona, no?
5: En veritat, sí. Penso molt.
0: Van ser hores, a Barcelona.
5: Començaria a les 8 i va començar a 3 quarts.
0: Correcte, a mi m'enganxa sortint del súper.
5: Jo també vaig sortir un moment abans de les 8, pensant, bueno, a les 8 ja no surtis, i a 3 quarts d'avui em va enganxar de ple.
0: Sí, sí. La resta, heu vist aquí com a mínim a casa. Quan sou fora, segurament, si heu viatjat a Àsia, a Sud-amèrica o al Carib, hi ha tempestes d'aquest tipus més freqüentment, però vaja, aquí no estem acostumats.

0: Márquez ha guanyat també la cursa llarga del Japó i és més a prop de Jorge Martín a la cursa pel Mundial.
1: Márquez ha guanyat aquest diumenge a primera hora la cursa llarga i ahir va guanyar l'esprint. Ha dominat les curses del Japó al davant de Jorge Martín, que ha acabat segon les dues curses. Martín continua líder del Mundial, però ara només té dos punts més que Marc Márquez, que continua pressionant. La setmana vinent, Gran Premi d'Indonèsia.
0: També al matí hi ha hagut Fórmula 1 a Malàisia, la cursa de Bahrein. El Gran Premi de Bahrein s'ha disputat a Malàisia, coses del món on vivim.
1: Victòria per a Max Verstappen, la primera en aquest Mundial 2026, segon Antonelli i tercer Hamilton. Alonso i el seu Aston Martin han acabat vuitens i ha sumat els seus primers punts en aquest Mundial. Antonelli continua líder amb el seu Mercedes i amb força marge sobre Russell i Hamilton.
0: S'ha acabat de disputar l'europeu de ciclisme. Qui ha guanyat?
1: Remco Evenepoel, el belga, s'ha imposat a l'italià Giulio Ciccone en un final molt igualat que ha necessitat fotofinish.
0: Quina fotofinish? O sigui, és que hi havia el pèl d'una gamba entre la roda d'Evenepoel i la de Ciccone. Resultat dels equips catalans a l'ACB, que no han viscut una bona jornada aquest cap de setmana. Tot derrotes.
1: Sí, UCAM Murcia 100, Barça 94 i Baskonia 118, Girona 78 aquest vespre. I aquest migdia el Lleida ha perdut contra el Burgos. Lleida 81, Burgos 94. Ahir el Manresa va perdre contra el Breogán i es va haver d'ajornar el Penya Andorra, que es jugarà el dimecres 14 d'octubre.
0: Derrotes de l'Uni Girona i el Cadí la Seu a la Lliga Femenina.
1: Tots dos equips van jugar ahir fora de casa. El Cadí la Seu va perdre a Salamanca contra l'Avenida i l'Uni Girona a la pista de l'Estudiantes per culpa d'un triple des del mig del camp a l'últim segon.
0: Ha ajornat el partit del Barça a la Lliga de Futbol Sala.
1: Havia de jugar avui al migdia a la pista del Noia, Galícia, però no hi ha pogut viatjar per la pluja. Està pendent de decidir-se una nova data i divendres el Santa Coloma va empatar a casa contra el Saragossa.
0: I ha començat aquesta nit en polèmica el Mundial Femení d'Hockey Patins a Paraguai. Què ha passat?
1: Doncs mira, s'està jugant ara l'Espanya-França, partit de la primera jornada d'aquest Mundial. Queden 7 minuts i mig per arribar al descans. Guanya Espanya 2-0. Les jugadores dels dos equips havien amenaçat amb no jugar perquè es queixaven que la pista no estava en bones condicions. Les espanyoles, amb 12 catalanes de les seves files, faran un comunicat després del partit. Carles Porta, que és oncle d'una d'elles, de Victòria Porta, ho ha denunciat a les xarxes.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Vinga, va. El Girona i el Sabadell han empatat a 0 aquesta nit els seus respectius partits. Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. Aquesta nit a Montilivi s'ha viscut un partit amb aroma de primera divisió. I a la nova Creu Alta, Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, s'ha enfrontat contra un dels seus exequips, l'Andorra, i contra un entrenador, el de l'Andorra, amb qui no té gaire bona relació. A veure, anem a Montilivi i a la nova Creu Alta. Primer a Montilivi, Eduard Solà, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Després a la nova Creu Alta, Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit.
0: Edu, com ha anat el Girona-Sabadell? Ha competit bé el Girona, li ha faltat fer una de les que ha tingut.
1: Sí, sobretot ho dèiem també a la transmissió, no? Que l'efectivitat que va tenir, per exemple, el dia de l'Albacete, que el rival va posar en dificultats al Girona, avui no l'ha tingut. És que ja només de començar, Abel ha fet un xut al pal, després de la segona meitat ha tingut una gran oportunitat Unai, que Arnau ha enviat la pilota a córner. Com tu deies, Arnau Tenes ha estat el millor del Mallorca, un Mallorca que segurament també, com el Girona, estarà dalt de la classificació, i un Girona que sembla estar en un bon moment de forma, perquè després de les dues primeres jornades, aquell empat a casa contra el Leganés i la derrota a Còrdoba, 6 partits, 4 victòries, l'empat d'avui, i una derrota, la del Castelló, recordeu també, jugant amb 10 perquè van expulsar Abel. Per tant, un Girona que avui ha fet un molt bon partit, li ha faltat el gol, un gol que el podria recuperar la setmana que ve perquè ja tindrà banat el camp del Tenerife.
0: Ha sortit contenta la gent de Montilivi aquesta nit, tot i l'empat a 0?
1: Jo crec que sí, perquè el Girona ha fet un bon partit. És veritat que aquí la gent és molt exigent, sobretot del descens de la temporada passada, però sí, jo crec que ha sortit contenta. En segurament la pitjor entrada de la temporada, més de 8.000 espectadors. Els diumenges aquí no hi ha gaire bona entrada, perquè és un horari força dolent.
0: I la circumstància anava a dir, sí. Amb el tema de les pluges aquests

0: dies. Al final no ha plogut tant, no?
1: No, no, gens. Jo és que no he vist ploure, feies aquesta pregunta abans de començar, i jo és que no he vist ploure. No, no, però gens, perquè ahir vaig sortir un moment a 8:15, vaig anar cap a casa, a 9:15 sí que plovia una mica, i es veu que quan ha plogut més ha estat a la matinada que jo estava dormint, però quan m'he aixecat aquest matí ja no plovia gens. El camp estava perfecte i és veritat que s'han aixecat les restriccions per poder jugar aquest partit i que les úniques que s'han mantingut són els dos Empordàs, alt i baix, que la gent no sé si ha fet cas o no, però són l'única gent que no ha pogut venir aquí a Montilivi, ja et dic, 8.000 i pico d'espectadors amb la pitjor entrada de la temporada, però vaja, jo crec que sí que poden estar contents de tenir un Girona que està competint i que està aconseguint bons resultats, com deies, en zona de playoff, a 6 punts de l'ascens directe, avui aquesta ensopegada del Castelló.
0: A 7 punts del líder Bolívar i a 6 punts del Castelló, que avui ha empatat a casa contra el Ceuta.
1: El Ceuta, sí, un mal resultat, sí.
0: Xevi, tu has quedat. Xevi Soler, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Tu estàs pendent a Montilivi, zona mixta, sala de premsa, sí. de reaccions. En tenim alguna?
2: Sí, de fet, acaba de parlar Javi Boñar, el jugador del Girona. Per destacar el punt, per destacar el partit que ha fet el Girona, per destacar que han dominat, segons ells, un dels rivals més perillosos de segona divisió i per dir-nos a tots plegats que no els amoïna gens que ara s'allunyin una miqueta d'aquesta zona de l'ascens directe, aquests 6-7 punts respecte als dos primers d'Eibar i Castelló, que encara estem molt al principis de temporada i que no hi ha cap mena de pressió a dins del vestidor per estar ja més a prop d'aquest ascens directe.
0: Boñar és el jugador que ha fallat l'ocasió més clara, sí, del partit, segurament al final de la primera, oi?
1: El de la primera, és veritat.
2: No, la primera. Aquí sí que és veritat que ha dit que la pilota li ha anat molt alta, que això és veritat que si mires la repetició és que no se l'esperava tan alta i no ha pogut amorrar bé la pilota.
1: I a la segona n'ha tingut una, també, ja en temps afegit, que no ha pogut acabar de rematar.
0: M'he quedat amb la narració que feies de l'ocasió de la primera part, Edu. Uri, avui t'ha agradat una mica més el Girona, però encara li exigeixes una mica més.
3: És a dir, m'ha agradat, ha merescut guanyar, ha tingut 4 ocasions molt clares, però per mi és insuficient. És a dir, ara deia el Solacar, l'afició del Girona és molt exigent, que ho és. Jo crec que a primera ho era massa, però jo aquí a segona jo seré molt exigent amb l'equip. És a dir, per mi el partit d'avui, tot i ser bo, és insuficient, perquè no pots confirmar en guanyar l'Albacete, en guanyar el Càdiz, i anar a quart a la classificació al cinquè. La diferència de punts amb els primers és irrellevant, perquè la segona és molt llarga.
0: Però la sensació el Mallorca,
3: hauria de ser molt més dominant.
0: D'acord, el Mallorca és un rival per que
3: correcte,
0: serà dels que,
3: sí, sí,
0: a la teva alçada, dels que evitaran per pujar, té un equipàs, sí, sí, un mig del camp, que dius,
1: i amb darrere de suplent, que ha sortit de la segona meitat.
0: Darrere de suplent, l'altre dia ja ho va ser, l'estaria contra l'Almeria.
3: Jo ho soc exigent amb el Girona, però si jo fos aficionat del Mallorca, estaria molt més decepcionat amb el partit que ha fet el Mallorca.
4: Jo crec que es barregen les contradiccions del Girona, que jo crec que Gijón no va fer un bon partit, contra l'Albacete va ser superat, el partit de Cádiz, la segona part va patir molt, és a dir, han anat guanyant partits que probablement han tingut aquesta sensació de l'Oriol, de resultats, però no el domini. Per mi el Girona va començar la temporada molt bé, amb unes formes futbolístiques atractives, dominadores, però jo crec que avui ha recuperat el camí. Ja sé que va de la mà del dia que no guanyes, però tinc la sensació que avui el Girona ha fet un pas endavant respecte als últims partits, on sumava de 3 en 3, però on l'equip havia perdut una miqueta el carril. És veritat que també hi ha moltes baixes per seleccions, aquest no és el millor equip, i has d'anar competint en aquests trams de calendari també.
0: Està molt condicionat l'equip i Quique Alba.
1: Però vaja, avui havia recuperat Brian i Fran, i la setmana que ve ja els tindrà tots.
0: Brian, a veure si algun dia acaba alguna jugada, serà interessant.
1: No, perquè tot si acabés alguna jugada no seria aquí, clar, a la Girona.
0: Tot i les baixes...
5: Molt, Brian, però...
0: Tot i
5: les baixes, a mi la segona part d'avui ha faltat el gol, però a mi m'ha agradat molt, i especialment quan ha entrat Beltrán i s'han ajuntat Beltrán, Izan, Unai... Jo he tingut la sensació que el Girona jugava una... No ha estat una estona espaterrant, però a mi m'ha semblat que jugava una estona de bon futbol, dominador... Vaja, la veritat, els partits anteriors no els he vist com el Ricard i l'Oriol i no puc comparar, però si tots els partits del Girona són com el d'avui, jo crec que en guanyarà bastant.
0: Un moment, Xavi, tu estàs pendent de la roda de premsa de Quique Álvarez, que suposo que no ha començat, d'acord?
2: Ara està acabant Luis García.
0: Què volies dir?
1: No, jo volia dir que Unai ha tingut el dia que ha tingut més minuts, però vaja, jo, sincerament, el posaria ja per davant de Van de Beek.
0: Van de Beek, que avui està titular. Anem a la nova creu alta. Francesc Ripoll, el Sabadell, ha fet una mica més que l'Andorra per guanyar el partit, sí, però ha acabat 0-0. Potser no ha tingut ocasions tan tan clares, tu no les has vist, però te les pots imaginar perquè heu compartit transmissió com les que ha tingut el Girona i ha narrat el Solà.
6: No, perquè mira, el Solà ha narrat un travesser per començar i aquí el Sabadell no n'hem explicat cap. Sí que és cert que el Sabadell per mi ha estat millor que l'Andorra. Ha tingut més ocasions i més arribades, però jo que digués, ostres, aquesta era claríssima per marcar-la, una al final i poca cosa més. Partit molt igualat, molt intens. Potser el Sabadell, amb una mica d'encert, l'hagués guanyat, però un puntet.
0: Estàs d'acord, Àlex Dalmas, amb aquesta crònica del Francesc Ripoll? Bona nit.
7: Bona nit, què tal? Sí, home, i tant. Sempre està encertant el Francesc. Crec que sí. Crec que jo he estat a la nova Creu Alta i crec que el Sabadell ha enfonsat molt a l'Andorra durant molts minuts. Li ha faltat generar dins de l'àrea alguna clara, excepte aquesta que diu de l'últim minut i una de Priego. Crec que el Sabadell està trobant a faltar a Nico, que és el seu davanter que es va lesionar, i crec que aquí ho està trobant a faltar, però vaja, ha estat superior a l'Andorra.
0: Sí que va ràpid a la nova Creu Alta. Tu vius a la Roca, oi?
7: Sí.
0: I què has trigat?
7: No, he marxat una mica abans, eh?
0: Ah, molt bé, molt bé.
7: Però poc.
0: Per no perdre la cita del teu club, clar, que és el club de la mitjanit, tot i que exacte, juguessis al Sabadell en la teva època com a futbolista. A veure, continuem pendents de reaccions a Girona, també a Sabadell, amb el Francesc Ripoll. Ja ens diràs quan surt Ferran Costa i si diu alguna cosa interessant. Acomiado l'Eduard Solà. Edu, bona nit i gràcies.
1: Molt bé, adéu-siau.
0: El pròxim partit del Girona, abans que marxis?
1: Dilluns, dia 12, a les 9 del vespre, a Tenerife.
0: Tenerife, que el farem a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Sí.
0: És el dilluns dia 12, el dia del Pilar, festiu, i el farem a les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Hi haurà arribat Benat, Esprilla, i Júnior, que avui ja era aquí, també el recuperaran.
0: Pendents de les reaccions a Montilivi i a la nova Creu Alta, Déu, Edu, seguim, perquè aquesta tarda al Camp Nou s'ha jugat el Barça-Madrid femení.

0: Barça golejat al Madrid en el primer clàssic post-Alèxia. Barça 7, Madrid 0. És la golejada més important del Barça al Madrid sota el nom i l'escut del Real Madrid. La marca fins ara eren 6 gols, doncs avui 7. A la mitja hora el Barça ja guanyava 4-0, al descans 5-0. A la segona part del Barça ha baixat una mica el ritme, normal, però ha pogut fer 2 gols. Claudia Pina ha fet 4 gols, és la màxima golejadora del Barça aquesta temporada. Hansen, Peyer i Sidney han fet els altres 3 gols i més d'un dels 7 gols del Barça avui contra el Madrid han estat golaços. Més de 40.000 persones al Camp Nou per veure una altra exhibició del Barça contra el Madrid, que no sé, Sònia, si t'esperaves que es mantingués aquesta superioritat o fins i tot s'ampliés la superioritat respecte al Madrid després dels canvis del Barça aquesta temporada i les sortides de jugadors importantíssimes com Alexia, Map i companyia.
1: Sí, hi havia el dubte, és a dir, jo no m'esperava que en fossin 7, sí que pensava que el Barça continuava sent superior al Madrid, perquè el Madrid és veritat que ha fitxat bones futbolistes aquesta temporada i de fet ha canviat el mig del camp i jo crec que tenen un millor mig del camp, però clar, si canvies de projecte cada temporada és difícil formar un equip i tot just el Madrid està començant a caminar. El set, ja et dic, home, no m'esperava que... Sobretot aquesta sensació de facilitat que ha tingut el Barça, que jo crec que aquí també hi ha incidència per part de Pau Casada, perquè el plantejament era un punt suïcida, ho hem vist de seguida, que el Barça sortia fàcil de la pressió del Madrid i que tenia molts espais.
0: I no ha rectificat el Madrid, aquest concepte.
1: No. I en canvi, Pau Casada va fer un bon plantejament l'any passat a Montjuïc,
0: sí.
1: però avui... potser ha estat un punt més ambiciós del que pot ser-ho amb l'equip que té.
0: Que l'Anna Irlandès ajuda molt a la sortida de pilota? Respecte a Mapi, no.
1: No, home, és difícil millorar la de Mapi.
0: Però el Barça ha sortit molt fluid avui.
1: Sí, perquè totes les jugadores estaven... Jo crec que també hi ha un punt en què, sens dubte, és el millor partit d'aquesta temporada del Barça i que estaven totes molt fines i han aconseguit... clar, una pressió d'aquest estil... Si les tres primeres veus que te'n surts, doncs suposo que és més fàcil, des del punt de vista del Barça, continuar creient-hi i continuar fins i tot un punt a arriscar la sortida, que és el que ha estat fent el Barça. L'any passat jo crec que també van anar a perilles a Montjuïc i al Madrid li va sortir millor que aquesta temporada, on potser Romeu ja s'ho esperava i ha aconseguit salvar-ho millor.
0: De fet, Claudia Pina ha explicat després del partit que acostumen a revisar els comportaments del Madrid en els enfrontaments directes i actuen i treballen a partir d'aquestes revisions. René Van Asten és la neerlandesa que deia que és la central nova, que està causant molt bona impressió en aquest inici de temporada. Tu, Sònia, el partit d'avui, el que ha passat al Camp Nou, els 7 gols, i veus més mèrit del Barça o més temeritat o poca rebel·lió del Madrid?
1: Hi veig una barreja, i veig que hi ha un factor mental que en aquesta mena de partits, és que a més, si mires la temporada passada, crec que van ser 25 gols del Barça a favor en els 6 partits en què van jugar i només 2 en contra. I tinc la sensació que el Barça en aquesta mena de partits tu ho deies, ha baixat una mica la segona part, però no deixa d'anar a per la porteria contrària i per tant té més ambició, diria, que qualsevol altre partit, probablement a partir del quart ja relaxen un punt. Contra el Madrid no ho fan mai i crec que el Madrid mentalment el que rep el segon gol és que s'enfonsa i veu clarament que no té opcions.
0: La resta, observeu gaire diferències de nivell entre el Barça actual i el del passat, quan jugaven Alexia, el de la temporada passada, les últimes temporades amb Alexia, Mapi i companyia?
2: És que són tan bones, i veient el partit d'avui, que la diferència
0: però, és... Sí, és veritat, són molt, molt bones, però algunes de les molt, molt bones ja no hi són, i encara sent molt, encara són encara molt, molt bones.
2: És que a part de les 4 que han marxat, és com si haguessin marxat 5, perquè Aitana, que és la més millor jugadora del món, ha jugat a la segona part.
0: Sí.
2: Però, clar, però és que Eva Pajor és la millor nou del món, Caroline Graham Hansen és imparable...
0: I a Claudia Pina on la col·loquem?
2: A dalt de tot, també. L'altre dia el Jordi, al Tot Costa, va fer una comparació que jo no hi havia pensat mai, el Fermín del femení, és que... Per mi no hi havia pensat mai i la va clavar.
0: Jo encara la veig més superior en la relació.
2: I l'exhibició de Patrick Guijarro d'avui també és brutal. Clar, és impossible no donar-li l'MVP del partit a Claudia Pina, una jugadora que fa 4 gols. Però és que Patrick s'ha cansat de donar passades de tota mena. En llarg, en curt, l'última, al minut 80 de tacó.
0: Diu l'Uri, Sònia, que no és possible donar-li a la millor jugadora a qualsevol altra que no sigui Claudia Pina.
1: Sí, vaja, la TDG hem citat Pina com a millor jugadora, no, sí que hi ha hagut un vot.
0: Hi ha hagut un vot per Patri Guijarro.
1: Sí, sí, el vot de Susi Sala ha anat per Patri, que està bé tenir aquesta mena de vots particulars perquè també hi hagi un reconeixement, perquè estic d'acord amb el que diu l'Oriol.
2: I després les joves, que potser no estan al nivell d'aquestes supercracks, però que ja intueixes que ho seran.
0: Home,
2: si
0: és Chatterley...
1: Clar, és que Sydney, el cas de Sydney, que era antigament coneguda com Chatterley, però des de l'any passat ella vol ser Sydney, el cas de Sydney és paradigmàtic. No és ni la primera ni la segona opció d'interior de Pere Romeu, i avui ella
0: ha canviat l'equip per posar-la allà.
1: Sí, sí, bé, ha estat fent la jugada aquesta temporada de lateral dret, i avui, efectivament, perquè ella entrés al mig del camp, jo crec que també tenia un punt en què tenia una mica més de control en Pina, fent de davantera, que Caroline t'estira més l'equip, però no controles tant el joc. Però Sydney, que no és ni la primera ni la segona, i et diria que ni la tercera opció del seu entrenador, és millor que qualsevol migcampista del Madrid.
0: Jordi, Ricard, com veieu aquest Barça? Us sorprèn que mantingui aquesta superioritat tan manifesta respecte al Madrid, com a mínim?
3: A mi no, per una banda, perquè he seguit molt en la distància, però em fa la sensació que el Madrid no acaba de concretar cap projecte, és a dir, arriben jugadores que la Sònia em diu que són molt bones, però clar, és que marxen algunes de les que han arribat l'any abans o fa dos, i jo crec que així és molt difícil construir un projecte. I en el cas del Barça, recordo que Alexia deia allò de jo no vull fer tap, i tens la impressió que hi havia jugadores que estaven tapades, ara parlàveu de la mateixa Sydney, que a mi em fa la sensació que avui l'hem vist molt bé al mig del camp, que ja hi jugava abans, però investida com d'una confiança que ha tingut de tenir minuts en aquest inici de temporada, que tothom fa créixer, i com aquesta situació, unes quantes... És a dir, que sempre ens fixem que numèricament la plantilla és més curta, perquè ho és i perquè els recursos o la inversió, digueu com vulgueu, s'ha hagut de reduir, però el capital humà que té el Barça, o en jugadores que no utilitzava gaire perquè n'hi havien de més bones, o en gent que ve de baix, és acollonant. Llavors, vaja, a mi em sembla molt difícil per les dues parts que la cosa s'estrenyi.
4: Ricard? Sí, dos universos diferents, no? El Barça... és un context, el Barça. Les jugadores han destacat i han marcat diferències, però el Barça ha aconseguit tenir un vehicle que va més enllà de la qualitat individual dels futbolistes. Potser quan arribin moments de Champions, d'examen, diríem, de màxim nivell, veurem si el Barça encara pot mantenir aquesta sensació de gairebé invulnerabilitat, però més enllà d'això, que això es decidirà a partir de semifinals de la Champions, el Barça té molts anys per davant, perquè el context fa que hi hagi un futbol base que continua produint, que apareixen jugadores noves, que es continua captant talent fora, talent jove, i per tant, com deia el Jordi ara, doncs aniran abandonant a l'equip les capdavanteres, les pioneres, i aniran apareixent la continuïtat. Jo crec que el Barça no depèn dels noms. I el Madrid crec que no sé si arribarà mai a ser un competidor del Barça per mirar-lo a la cara.
0: Uh-huh. La Sònia Aliar ha estat pendent de les declaracions postclàssica al Camp Nou. Sònia, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com te les has trobades després de fer-li 7 gols al Madrid?
5: Doncs eufòriques, com no podia ser d'una altra manera, molt satisfetes per aquest partit, per la intensitat, per no donar opció al Madrid, mantenir la porteria a zero, molt orgulloses per la feina individual, però sobretot per la feina col·lectiva, on també ha volgut posar èmfasi Pere Romeu, que veu un punt i a part en aquesta setmana amb la golejada a la Roma, a la Champions, i al Madrid. Sí, sí. Diu, fins ara, diu ell, havien de ser competitives perquè no tenien la plantilla al complet, però ara que ja pràcticament estan totes juntes i bé, l'objectiu ha de ser l'excel·lència, i res millor per agafar empenta que aquests dos partits. Ha valorat, ell diu, que és un resultat molt, molt positiu.
0: I has pogut parlar amb Claudia Pina i amb Aitana, oi, Sònia?
5: Sí. Pina radiant amb la pilota perquè li signessin les seves companyes. Encara no havia pogut entrar al vestidor quan l'hem vist. Diu que el gol amb el que es queda és el tercer, paret amb Patri llarga i el primer pal, que no pensa en la pilota d'or i que no es cansa de fer gols, que se sent insaciable i que el d'avui és ara per ara el millor record que té.
6: Dins del partit estava com en un somni. Ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany. Poder marcar quatre gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid, la veritat que un somni i molt feliç.
0: I Aitana, que ha jugat una estona a la segona part, ha fet una reflexió interessant, un punt crítica amb el Madrid i amb la resta d'institucions, clubs, que intenten millorar a nivell esportiu però que no aconsegueixen, Sònia?
5: Sí, s'ha mostrat també molt prudent respecte a la seva recuperació i un cop més, com tu dius, ha estat contundent amb la diferència que hi ha a la Lliga i demana més responsabilitat.
7: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi, però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
0: Biel, que ja tens amb els números de tots els Barça-Madrid que s'han jugat des del 2019?
8: Sí, són aclaparadors. 28 partits, 27 victòries del Barça, només una derrota, 1-3 a Montjuïc ara fa dues temporades i amb polèmica arbitral. Sí. 114 gols a favor del Barça, 13 en contra, més de 4 gols per partit del Barça contra el Madrid.
2: Més de 100 gols, a diferència.
0: Sí, mira. 101, més 101 te van la veres particular en 28 partits, és una bestiesa. Sònia Salmà, ara hi ha aturada, oi? Per seleccions?
1: Sí, ara marxen diverses jugadors.
0: De dues setmanes, tres setmanes, us sabeu?
1: De dues setmanes. Diria que són dues, sí. Ara, diria que en aquest cas són dues. No és que en el cas de les aturades femenines n'hi ha moltes més que masculines. Per tant, bé, poden intentar agrupar, però aleshores potser haurien de marxar més i mig, perquè no hi ha les quatre aturades habituals del masculí, sinó que en són unes quantes més, i més aquest any que hi ha Mundial.
0: Gràcies, Sònia. Bona nit. Fins demà.
5: Bona nit.
0: Ara marxem un moment i quan tornem repassarem el que ha passat avui a la Nations League amb més profunditat, el que va passar ahir amb Lamine Yamal, que va tornar a fer un golaç, i us donarem una bona notícia que té relació amb un altre dels cracs del Barça. Diria que del nivell de Lamine.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
2: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud del país.
3: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
2: Ara són les 8 i 24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
4: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
2: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
5: En moments excepcionals sempre hi som.
6: Des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure.
5: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
7: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua, concretament
5: Rigorós amb la informació.
8: Catalunya Ràdio.
9: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
10: Que no voten, paguen deudes.
11: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
12: Pues portar-nos el que puc, el que està al meu abast.
8: Catalunya Ràdio.
5: A tota hora i a tot arreu.
13: Queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias.
14: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels d'aquests
15: anys. És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de terratrèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una emissió conjunta amb el 3CAT Info.
5: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
16: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
17: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
5: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
17: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
5: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, passant 5 minuts a 11:45 de la nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ja hem repassat els partits del Girona i del Sabadell i el Barça-Madrid del Camp Nou, el 7-0 del Barça-Madrid a la Lliga F d'aquesta tarda, i ara us explicarem una altra bona notícia sobre el Barça. Però abans, a veure, Biel Cadilla, com va el partit del Mundial Femení d'Hockey Patins entre Espanya i França a la defectuosa i relliscosa pista d'Assumpció, al Paraguai?
1: Està guanyant la selecció espanyola 4-0, clarament, quan encara queden 22 minuts per acabar el partit. Per la televisió no s'aprecia aquest mal estat de la pista. Sí que hem vist alguna relliscada, que pot ser per aquest motiu, però vaja, no es veu aparentment
0: res. No hi ha forats, no hi ha forats al parquet, no, vaja. No,
1: efectivament.
0: Però segur que si s'han plantat i han amenaçat amb no jugar, han demanat que no jugui aquest partit,
1: i després del partit et dic que farien un comunicat i un vídeo a les xarxes socials, sí, explicant, sí, exactament què és el que ha passat. No estarem pendents.
0: Anem a Montilivi amb el Xevi Soler. Xevi, està parlant Quique Álvarez?
2: Ha parlat, sí, Quique. Ha acabat ja. Quique Álvarez, un Quique Álvarez orgullós del que ha fet l'equip, que explica que, tenint en compte que en aquesta aturada preveien que les coses serien molt difícils amb tots els jugadors que els hi han marxat, també jugadors interessants, que aquest 4-6 en aquests dos partits de l'aturada el dona com a més que satisfet, i a més, pel fet de recuperar alguns jugadors per la causa, ha dit el nom d'Unai, per exemple, jugadors que just abans no tenien molt protagonisme i que a poc es van sumar a aquest Girona.
0: Gràcies, Xevi.
2: Adeu.
0: I a la nova Creu Alta està parlant, ho ha parlat Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, Francesc Ripoll.
3: Francesc, ha acabat res, fa un minut, la roda de premsa de Ferran Costa.
0: I què?
3: I mira, dic que està content, evidentment, malgrat no haver guanyat, perquè veu el seu equip estable i que manté l'estil que ell vol i que el Sabadell doncs proposa al llarg de la temporada. Ha donat moltes dades. Ferran Costa és un malalt de les dades i del big data i d'analitzar molt el futbol. Ha donat moltes dades de com ha minimitzat l'Andorra. És a dir, l'Andorra té una mitjana de tantes passades a camp contrari, doncs n'ha fet 4 vegades menys.
0: Ha sortit en papers amb les dades i amb els apunts.
3: Ha sortit amb un paper, i jo crec que tenia allà 4 coses apuntades perquè anava mirant mentre explicava les dades. Evidentment, clar, per memoritzar tants números doncs necessitava una mica d'ajuda. I també ha explicat com va viure ahir tot el tema de si jugava o no.
0: Sí.
3: Va explicar que ahir estava l'equip entrant perquè li havien dit que no es jugaria demà ni jugaria dilluns, que els deien que no, i que al final va dir, no, espera't, que sí que jugarà demà. Bé, que va haver una mica d'embolic.
0: I estava molest?
3: No, però li han preguntat per la situació i ha explicat com ha viscut ell.
0: Molt bé. Gràcies, Francesc. Bona nit i fins demà al matí.
3: Fins demà al matí, adeu.
0: A veure, la bona notícia relacionada amb el Barça. Aquesta bona notícia la va anunciar Deco a l'Assemblea de Compromissaris ara fa 2 setmanes. És la renovació de Rafinha. La novetat que us expliquem aquesta nit és que Rafinha signarà el nou contracte aquesta setmana que ve, com a molt la següent. La primera data prevista perquè signi la renovació Rafinha és dijous vinent, el 8 d'octubre, però s'ha d'acabar de tancar amb l'agenda de Deco, que ja sabem que és una agenda peculiar i complicada. Si no és dijous vinent, serà la setmana següent després del partit del Barça a la Champions al camp del Galatasaray. Sabeu que l'acord està tancat, que amplia 2 temporades més del que tenia, del 2028 al 2030, que hi ha cert augment de fitxa, i sobretot el que hi ha és el convenciment de les dues parts que ara mateix aquesta renovació és una gran manera de confirmar que Rafinha és un dels pilars del Barça i de fugir les temptacions que arribaven des de l'Aràbia Saudita i que quedin enrere. És el nou capità del Barça, és un futbolista clau per a Hansi Flick i ara per ara és el davanter centre més golejador del futbol europeu. El 2030, quan acabi aquest nou contracte, Rafinha tindrà 33 anys, ara en té 29. Veient com està, com es cuida, quin és el seu rendiment, algú té por que allargar-li 4 temporades, 4 anys fins als 33 sigui un d'aquells contractes que d'aquí un parell d'anys... Estil Lewandowski, Sònia, ens sembli massa llargs?
4: En absolut. És que bé, lo jugar, lo finíssim que està, lo ràpid que està, com pressiona, com apreta, com aguanta els partits, no tinc per què dubtar. L'altra cosa és que després poden haver-hi lesions, però jo físicament jo crec que és un jugador que fins als 33 aguantarà perfectament.
0: No tens el mateix temor que el Lewandowski, Sònia?
5: No, bàsicament perquè quan acabi contracte Rafinha és quan van fitxar Lewandowski, sí, perquè sí, ens entenguem. Vull dir que no, això a vegades, tu quan allargues aquests contractes, ben bé no saps quin paper tindrà ell d'aquí 4 anys, però jo crec que Rafinha està donant un rendiment com per pensar que potser no és tan important d'aquí 4 anys, però sí que és una figura útil, i ja veurem també si els compleix, que ja sabeu que en el món del futbol passen moltes coses.
0: Costa?
6: A part del rendiment, que és incontestable, com ara comentaven l'Oriol i la Sònia, el perfil personal a mi em tranquil·litzen en aquest tipus d'operacions. Una mica ho comparo amb Lewandowski. Lewandowski és veritat que va arribar gran, molt més gran del que acabarà el seu contracte Rafinha, però tothom coincidia que era un superprofessional. Crec que Rafinha està en la mateixa línia, i dic més, tinc la sensació que és un perfil de futbolista que no li agrada ser-hi per ser-hi. És a dir, que en el moment en què ell vegi que no és important com ho és ara, que la veritat és que ho és molt, ja té vies per no arrossegar-se ni per no, per dir així, per no quedar-se aquí només a cobrar. Des d'aquest punt de vista, l'operació em sembla meravellosa a la curta i no especialment preocupant a la llarga.
0: I Ricard?
7: Molt bona notícia, no? És el líder del Barça, ara mateix el millor nou del món. Ja veurem si pot tornar a ser algun dia un dels millors onzes o dels millors davanters del món.
0: Cal que canvi de posició?
7: No ho sé, però no, el futur no el dominem. Però ja sabem que pot estar com a mínim en dues posicions entre els millors del món, i sobretot pel que transmet, per aquesta sensació d'autoritat moral que té a la plantilla. Jo crec que el Barça té capità per molts anys.
0: Àlex Dalmas, tu com ho veus?
8: També coincideixo que en el cas de Rafinha jo crec que no és excessiu ni molt menys. Jo crec que en algun moment sí li arribarà la davallada per al seu tipus de futbol, però no encara aquesta edat. Avui en dia el tram dels 30 als 34 anys per un futbolista és molt bon encara.
0: Àlex, Rafinha s'està reinventant com a davanter centre, com a jugador, com a futbolista. Les xifres del primer tram de temporada són demolidores, són 13 gols en 8 partits entre la Lliga i la Champions. El percentatge d'encert en la rematada està molt per sobre del que havien conegut fins ara en Rafinha i en la majoria de davanters centres. I has estat analitzant com ha canviat el seu joc, el joc de Rafinha, des que la primera jornada de Lliga al camp de l'Elx, Flick el va col·locar per primera vegada com a nou en partit oficial. Què has trobat?
8: Bé, que bàsicament hi ha quatre grans claus o quatre punts per entendre aquesta gran adaptació de Rafinha. La primera d'elles és que, i ara ho parlava el Ricard, crec que és un 11 que juga de nou, però el canvi de posició no ha fet modificar el seu comportament, és a dir, continua jugant com feia de 11, just a la posició de 9. És a dir, sempre el veiem que mai es deixa fixar, sempre cau alguns metres per darrere de la defensa. Sempre està en dinàmic, sempre està en moviment. Intervé menys, perquè això ja és normal en un 9, però en canvi xuta més i és més decisiu. Però el primer ingredient per mi és això, que no ha deixat que la posició s'adapti a ell, sinó que ell s'ha adaptat a la posició.
0: Intervé gaire menys, Àlex?
8: Intervé, mira, 15 vegades menys que fa dues temporades, que la 24-25...
0: O sigui, estava per les 50 i ara està per les 30-35, més o menys? Tens
8: ara està per les 40.
0: Ara està per les 40 i anava per les 55. Sí.
8: Correcte, i 40 intervencions és força, eh?
0: Per un nou, Ricard, són dades que el laboratori explotarà el disc
7: per sobre de la mitjana
0: entre els davanters centres.
7: Per un nou del Barça.
0: Sí. Àlex, què més?
8: Sí, la segona són els seus moviments. Per mi és el millor del món, amb molta diferència en això, i m'explico. Fixa't que el Barça és el segon equip de la Lliga que menys centra i és l'equip que més juga en profunditat, que més passades fa en profunditat, i en gran part és per Rafinha. Què fa molt bé? Dues coses. Una, dobles moviments, és a dir, sempre veiem que comença la desmarcada en una direcció i canvia de direcció, la qual cosa el fa molt difícil de marcar, i després el que el futbol es diu el batch being, no? És a dir, fer una desmarcada, fer aquests dos metres en un costat per arrossegar el teu central, el teu marcador, per després canviar de direcció. Correcte. Això, normalment, amb el pas dels minuts, els futbolistes s'obliden de fer-ho. Ell no s'oblida mai, no se'l salta mai. Per mi és el millor del món.
0: Mm-hmm. I a més, ara ho deia, és que està fent molts gols amb poques rematades.
8: Exacte, la qualitat de la finalització que n'heu parlat, la TDT pràcticament a cada transmissió, no? Són aquestes de les 22 rematades 19 a porta, etc, i no només
0: tu comptes amb les 19, comptes els dos pals, oi?
8: Jo compto els dos pals, sí.
0: Sí, sí, a mi no em sembla malament, eh? O sigui, en aquest cas potser ho veig més com tu que no pas com el Carles del Mar Domènech al laboratori, perquè un xut al pal no li dones categoria de xut a porta, però a vegades un xut al centre de la porteria que el porter l'agafa amb les mans sense esforçar-se, doncs sembla que tingui més valor que no pas un xut al pal, quan un xut al pal és que no és gol de miracle, gairebé.
8: Sí, exacte. Bé, en qualsevol cas, la finalització està de meravella. Està molt per sobre de qualsevol altre nou europeu i, per tant, és magnífic. I a l'últim punt, Xavi, per mi, és la pressió. És a dir, Rafinha també ha millorat. El Barça ja pressionava molt bé, però també ha millorat la pressió i ell és el primer beneficiat. Perquè, mira, són 14 dels 36 gols que ha aconseguit el Barça, Lliga i Champions, que han estat en aquella seqüència que alguna setmana us he parlat de recuperació alta i atac molt ràpid, en menys de 10 segons. Doncs molts d'ells els ha acabat Rafinha. Per tant, crec que en això també és molt bo i el Barça ho està aprofitant i ell també.
0: Això de la pressió és el que gairebé més destaca, gairebé més que els gols, Hansi Flick, quan parla de Rafinha fent de nou. Tu canviaries de posició ja, arribats a aquest punt, o ja el mantindries per sempre de nou i no el retornaries a la posició d'11?
8: Jo el deixaria, m'està agradant tant que, com a tots, que crec que ens està meravellant i no, jo crec que ha vingut per quedar-se.
0: Pregunta de resposta ràpida. Ara mateix, en el Barça de Hansi Flick, qui és més important? Rafinha o Lamine, Uri?
4: Rafinha.
0: Rafinha. Sònia?
5: A parts iguals, en el present, en el futur, crec que ho serà més Lamine.
0: Jordi?
6: Lamine.
0: Lamine. Ricard?
7: Lamine.
0: Lamine. Àlex?
8: Per mi, Lamine, per Flick, Rafinha.
0: Per mi, Lamine, també, però, home, per Flick és important. Rafinha va tornar a finals d'aquesta setmana, ha jugat un partit i mig en aquesta aturada, va tornar amb una petita molèstia muscular, es va confirmar divendres al matí que no hi havia lesió, en principi estarà disponible per jugar contra el Getafe, i avui s'han jugat uns quants partits de seleccions. Ahir va jugar, per exemple, la selecció espanyola i va tornar a marcar Lamine Yamal. A veure, avui hi ha uns quants partits interessants. Bielkadilla, els Països Baixos de Xavi Hernández han aconseguit la segona victòria en 4 partits contra Sèrbia.
1: Sí, exacte, Països Baixos 2, Sèrbia 1. El jugador de Madrid, Dumfries, ha jugat tot el partit.
0: I Grècia i Alemanya han empatat a Grècia.
1: Sí, empat sense gols, sense De Gea ni Ter Stegen, que han sigut alliberats per Klopp.
0: I Portugal ha guanyat 2-1 Noruega amb gol de Cancelo.
1: Un golaç de Cancelo, que per cert ha vist també una groga i es perdrà el pròxim partit contra Dinamarca el 14 de novembre.
0: Quants minuts ha jugat Cancelo en aquesta aturada, en aquests 4 partits amb la selecció portuguesa?
1: Ha estat titular en els 4. Avui l'han canviat al minut 63, igual que va passar contra Dinamarca. En el primer enfrontament amb Noruega va jugar tot el partit, 97 minuts, i contra Gales el van canviar al 90. Tot plegat, vaja, 313 minuts, és a dir, una mica més de 3 partits.
0: Són 2 partits íntegres, pràcticament, i en els altres 2 partits ja ha jugat una horeta.
1: Sí.
0: Una horeta. Bé, segurament és dels jugadors del Barça, Cancelo, que no és dels joves, que acumula més minuts en aquesta aturada. Últims resultats d'aquesta jornada?
1: Mira, Gales 0, Dinamarca 1 i Malta 1, Andorra 0.
0: Malta 1, Andorra 0, eh? O sigui, gairebé rasca un empat d'Andorra al camp de Malta. És del grup 4 de la Nations League. No sé si és l'última categoria, però és possible. És l'última, eh? És l'última. I Xavi Hernández, que mira, va sumant, dues victòries, 2 empats en aquests primers 4 partits amb la selecció neerlandesa. Els que heu vist algun partit de la selecció dels Països Baixos aquests dies amb Xavi ja a la banqueta, us ha semblat que és prou interessant, no?, la seva influència en aquest primer episodi.
7: Jo no l'he vist gaire, l'he desconnectat bastant de la Nations League.
6: Bé. Jo els que vaig veure, que eren els primers, sobretot el d'Alemanya, a mi em va agradar, però els dos últims no els he pogut veure i tampoc tinc una idea clara. Però
0: contra Grècia van saber empatar a 2 quan perdien 2-0, tot i que la primera part, el mateix Xavi va ser molt crític, però vaja. Avui han jugat Països Baixos i companyia. Ahir va jugar la selecció espanyola, va guanyar 3-1 Txèquia a Oviedo, va tornar a marcar Lamine, només començar, continua sent superior, i només va jugar la primera per Cubarsí, va descansar tot el partit, va quedar fora de la convocatòria, va debutar amb la selecció espanyola Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, i van acumular força minuts Rodri i Pedri. I el partit el va seguir a Oviedo, al Tartiere, el Roger Busar. Roger, bona nit.
9: Com esteu? Bona nit.
0: Molt bé, tu?
9: Molt bé, molt bé. Sí. Ja a casa, sí.
0: Ja a casa, eh?
9: Sí.
0: T'ha costat tornar, eh?
9: Sí, una mica, sí, sí. Sí, sí, perquè hem hagut d'anar fins a Bilbao i agafar un avió que, a més, portava retard i hem arribat ara fa poc.
0: Per les pluges, eh? A Barcelona, sí. Barcelona, Catalunya?
9: Sí.
0: Us han anul·lat el vol des d'Astúries.
9: Des d'Astúries, sí, a la tarda.
0: Molt bé. I has pogut tornar des de Vila, molt bé. Escolta'm, Lamine va ser titular, va estar molt bé, va descansar tota la segona part. En directe el vas continuar veient tan exuberant com en els últims partits, per exemple, a Wembley contra Anglaterra?
9: Sí, sí, jo diria que sí. Jo cada cop el veig més superior a la resta i també ahir té una confiança i es veu i una seguretat que es nota. S'atreveix, a més, cada cop amb detalls de qualitat a cada partit que criden l'atenció i és veritat que es regula, però quan va la pressió hi va. Ahir recordo una pressió al minut 2, al minut 3, a més de cara a gol està en un gran moment. 3 gols en 4 gols en 3 partits, sí. I abans del minut 6, això vol dir que almenys aquests dies surt endolladíssim en aquests partits.
0: El d'ahir és un golaç, el típic de Lamine, no? Que rep el vèrtex de la banda dreta de l'atac, es perfila, orienta una miqueta i la clava a l'escaire creuat.
9: Marca de la casa.
0: Sí, marca de la casa. Havia fet un de diferent, buscant el primer pal, a consell de Fermín en un dels partits d'aquesta temporada. El Camp Nou. Tens a mà els minuts acumulats per Lamine en els 3 primers partits de la Nations amb la selecció espanyola?
9: Sí, de fet, de la selecció espanyola és el que més minuts ha jugat, eh? Són 203 minuts, que són 90, 68 i 45 en aquests 3 partits.
0: O sigui, un partit sencer, una horeta i mitja part.
9: I mitja part, sí. És l'únic que ha estat titular en aquests 3 partits i ahir De La Fuente el canvia perquè estava pactat, això ho teníem parlat, i per dosificar-lo, però és veritat que tot i així és el que més minuts acumula d'Espanya.
0: Doncs volia comentar que si et semblava més o menys raonable el repartiment i la distribució de minuts i la protecció de Luis de la Fuente amb Lamine Yamal en aquesta durada, però pel que dius, no, tampoc podem estar gaire satisfets en aquest cas.
9: No, ell sí que el regula, De La Fuente els regula tots i també a Lamine, però per força. Ell mateix ho deia ahir, que ha de fer canvis tant sí com no i que ha de fer equilibris entre la salut dels jugadors, que això ho diu sempre, i el rendiment, és a dir, guanyar. Jo crec que sí, que el regula, però per força, és que no té una altra opció. Veu que sí força tots els jugadors i, a més,
0: Lamine... Però Lamine... el que menys regula és Lamine. Perquè sí, dimarts sí. A Croàcia, sent fora de casa, els croats els van fer 7 gols ahir als anglesos a casa. Imagina't com estaran els croats.
4: Jo abans de començar aquesta aturada t'hagués dit que 4 partits de titular em semblaria una salvatjada. Però després l'únic partit dels 3 exigents ha sigut el de Wembley i ha jugat 70 minuts l'altre i 45 l'altre. Si jugués de titular contra Croàcia tampoc no ho varia tan malament.
0: El que passa és veritat, a mi em semblava això, però si fas els números que ha fet el Roger Arbujá, surt al més alt del podi de minuts acumulats a la selecció espanyola, amb molta diferència, oi? Amb força diferència.
4: També és veritat que m'ha quedat la pilota d'or.
0: Ell deu estar amb ganes, no?
6: Sí. Home, però ja també... van tancar les votacions. Sí, és una salvatjada és impresentable.
5: Però sí, també és l'alt del podi dels jugadors del Barça. És a dir, allò que no fa Flick perquè li hem de demanar a De La Fuente.
0: Sí, sí, sí. A mi em sembla... O sigui,
5: que jo entenc que De La Fuente
0: és el que més juga.
5: El Barça tampoc no el dosifica gens. Una altra cosa és que amb el Barça l'estiguéssim dosificant i arriba la selecció espanyola i aleshores no el fan jugar tots els partits. Però el Barça també l'està fent jugar tots els partits.
6: Però és que venen de guanyar un Mundial i estan tornant-se bojos i esperament els jugadors per guanyar el Teresa Herrera. Sí, no fotem.
5: I et dirà que el Barça ve de guanyar una lliga.
6: No, sí, sí, però és que la diferència és que el Barça és el club que li paga. Això
5: sí,
6: és
5: sí,
6: cosa...
5: però això és així sempre.
0: Sí, regles aquestes, no? Qui paga els sous no
6: sí,
0: valen.
6: A mi em sembla, evidentment, el reglament la bala, però és impresentable i és inadmissible.
7: Una cosa és que entenguis la postura de De La Fuente, una altra cosa és que comparis la Nations League amb la Lliga o la Champions, que són competicions clar. Molt diferents, són òrbites
5: diferents.
7: Però per De La Fuente,
5: ell el que està competint ara és això.
7: Home, per De La Fuente sí, però per nosaltres no.
5: O sigui, no, clar.
7: Descobrir-ho de la seva manera. Jo ja entenc a De La Fuente, però el que no vol dir que jo accepti que la Nations League sigui el mateix que la Lliga o la Champions. Si estigués jugant al Mundial o a l'Eurocopa, jo fins i tot jo ho podria entendre. Però jo que desconnecto de la Nations League seria molt contradictori que digués que em sembla bé que cremi Lamine Yamal perquè Flick el posa. És que jo, per mi són competicions diferents. Ara, per un seleccionador, ja ho entenc. I si jugués amistosos, també el posaria.
6: Però és que els ha
7: no necessitaria
6: ni
7: la Nations League.
6: A part del minutatge, jo diria, i el Roger em desmentirà, jo diria que no hi ha cap jugador que hagi estat titular en els 3 partits.
9: No, és l'únic, és l'únic.
6: Doncs perdona, no havia estat el cas. És que no pot ser. Vaja, jo ho veig.
4: Jordi, hauríem de preguntar perquè és l'únic.
0: Jordi, dimarts les 8 clar, així amb tot costa,
6: home, clar,
0: diràs, és que no pot ser que sigui els 4 partits titulars.
6: No, no, és que amb el de Croàcia ja hi compto, tot i que jo segur. Pensava que el de Croàcia...
7: És que any senat la Nations League agafarà dimensió d'Eurocopa i Mundial. O sigui, és que això ho estem veient i passarà. O sigui,
2: ja passa.
7: Per qualsevol selecció, guanyar la Nations League aquesta temporada és l'únic títol que podran guanyar, però com que abans no existia, clar, els calendaris... Però, ara ja, doncs, com és oficial, fa la sensació que doncs, has de callar i acceptar-ho.
6: Per això dic, Ricard, que és el Teresa Herrera, i especialment per un equip que ve de guanyar el Mundial, perquè Alemanya, que està reconstruint un projecte, ha fet dos convocatòries. Vull dir que Klopp li dona l'interès a la Nations League d'un torneig d'estiu. Està reconstruint i fa dues convocatòries, que és el normal.
0: Arbusà, si trobes a De La Fuente, envia-li aquest encàrrec, a veure si pot ser suplent. Coversí va ser desconvocat ni suplent, però només per descans, per dosificar-lo, no té cap molèstia.
9: No, per descans, perquè ho havia jugat tot, 90 minuts contra Anglaterra i també 90 contra Croàcia. Per tant, De La Fuente va fer descansar perquè també li tocava.
0: I ho hem de deixar aquí. Gràcies, Roger Arbusà. Bona nit.
9: Adéu, bona nit.
0: I gràcies també a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit. Ens espera el Damià Aguilar. Gràcies i fins la setmana vinent.
2: A vosaltres.
5: Adéu. Bona nit.
0: Damià, bona nit.
10: Bona nit, Xavi.
0: Marc Márquez, intractable al Japó.
10: Sí, aviam, segons Jorge Martín, que és el paio que s'ha hagut d'enfrontar amb ell, avui Marc Márquez era imbatible. Per tant, si t'ho diu ell, t'ho has de creure. 24 voltes de cursa, la volta número 11... després d'anar al darrere de Martín, que sortia des de la pol, l'ha avançat i aquell ha estat l'avançament guanyador, a la volta 11 de 24. A les tres últimes voltes, a més, Martín ha hagut d'afluixar una mica perquè si no s'hagués quedat sense benzina. I això, si hagués hagut d'abandonar, hagués estat una bona cartada de punts pel Marc. Per tant, al final, escolta'm, victòria incontestable.
0: Ha guanyat tant la cursa sprint, la de dissabte, sí, com la de diumenge. Marc Márquez, que queda a 2 punts de Jorge Martín a la classificació del Mundial MotoGP. Betjé, que ja queda gairebé 50 punts, o sigui que això fa pinta que serà cosa de dos cara a cara, emocionant, entre Marc Márquez i Jorge Martín.
10: Ostres, és que, aviam, és inevitable pensar que això pot ara mateix estar tirant cap a un Mundial a dos.
0: Es porten bé Marc Márquez i Jorge Martín?
10: Aviam, no són amics, perquè, és a dir, són de dos àmbits diferents. Martín té la seva gent, té el seu mànager, té el seu equip. No han tingut una coincidència, no han tingut un
0: però
10: filtre.
0: Però no tenen la rivalitat que hi havia entre Márquez i Rossi, ni molt menys.
10: No, ni de conya, ni de conya. No, és
0: no,
10: més...
0: No es preveuen escenes d'aquell tipus de fa uns anys entre Márquez i Rossi per la disputa d'aquest Mundial.
10: Saps què passa? És que, clar, és a dir, perquè hi hagi un nou Márquez i Rossi, necessites un altre Rossi i ara no el tens.
0: Això, Jorge Martín no deixarà anar a la cama perquè caigui Marc Márquez si l'està intentant avançar. Com va passar?
10: No
0: on va ser?
10: No ho crec.
0: Com
10: no
0: va passar això? A Malàisia?
10: No a Malàisia el 2015. No ho crec. Mm. De cap de les maneres. Vaja, posaria la mà al foc que no, això no passarà.
0: Pròxim Gran Premi la setmana vinent?
10: Sí, a Indonèsia. Sobre el paper, el pitjor Gran Premi per Marc Márquez. Sobre el paper. Jo, a mi el nas em diu que aquest any sí.
0: Tant de bo. Gràcies, Damià. Bona nit.
10: Adéu.
11: M'agrades tant que quan ens creuem pel carrer vaig estar, vaig veure que ningú m'espera.
0: Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, aquesta nit amb Miquel a l'accés 14, i el record especial d'avui és per a l'Oriol Rodríguez, el nostre Oriol Rodríguez. Segurament sabeu i haureu notat que l'Oriol és un dels pals de paller de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, subdirector del Tot Gira i una de les persones que més sent aquesta casa, aquesta ràdio, com a seva, a Esports i a tota l'emissora. Apassionat dels castells, membre dels Capgrossos de Mataró, avui ha estat al concurs de Tarragona, i pou de cultura i saviesa popular, bon company, millor persona, capaç de perdonar quan no has estat del tot a l'alçada qualsevol nit al centre de Barcelona. Tot això és l'Oriol Rodríguez, que demà, d'aquí uns segons, dilluns 5 d'octubre, fa 50 anys. Si el veieu, feliciteu-lo. Us deixem a les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si esteu sentint el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si heu sentit la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada vegada en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
13: Bona nit, us informa Berta Torrades. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha a aquesta hora cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és cap dels bombers.
14: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
13: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'ha anat normalitzant poc a poc després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Més notícies amb l'Ignasi Abad.
15: Com a mínim, 9 centres educatius no podran obrir les portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
13: Les pluges que deixen també polígons industrials i comerços inundats i empreses que encara no saben si aquest dilluns podran reprendre l'activitat. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec expliquen que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que alguns danys materials poden ser costosos i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes.
16: Les assegurances que tenen les empreses cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
13: La patronal demana a les empreses que avui, aquest dilluns, facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors.
15: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castells de la història. Aquest diumenge a la Tarraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en folre de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. Així ho celebrava el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
17: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
13: I el senador ultraconservador Flavio Bolsonaro lidera el recompte de les eleccions presidencials al Brasil a 10 punts de distància de l'actual mandatari, el progressista Luis Ignacio Lula da Silva. Amb prop del 50% dels vots escrutats, el fill de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro supera lleugerament el 50% de suport al llindar que, recordem, li permetria evitar una segona volta electoral. Lula obté ara un 41,6%.

0: aguantat la vida amb tu.
1: Oques, gràcies, s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. El president de The Project, que és el promotor d'aquests concerts, el Tito Ramoneda, ha explicat a Catalunya Ràdio quin creu que és el secret d'aquest èxit.
2: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria. En esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0 en un Camp Nou amb 40.000 espectadors.
3: Clàudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Sidney un cadascuna. Amb aquesta victòria, les blaugranes tenen 5 punts d'avantatge sobre les blanques a la classificació.
1: I a la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
3: A la Nations League, Portugal 2, Noruega 1, el blaugrana Cancelo ha marcat el primer gol dels locals. A més, els Països Baixos de Xavi han guanyat Sèrbia per 2-1 i Grècia 0, Alemanya 1, Gales 0. Dinamarca 1.
1: En bàsquet, a l'ACB, Múrcia 100, Barça-Bascònia 118, Girona 78, derrota de 40 punts al Lleida per 81 i Burgos 94.
3: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El de Cervera se situa a 2 punts del madrileny quan queden 6 curses per acabar la temporada.
1: En Fórmula 1 acabem explicant que Max Verstappen ha guanyat el GP de Bahrain disputat a Malàisia.
4: Fins aquí les notícies.
5: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
6: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
7: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
9: Hola, molt bon dia.
5: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
10: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
11: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
12: Vull esmorzar una mica.
11: Bé, aquí a la porta de la feina.
13: Treballant ja des de les 4 del matí.
5: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
14: He trobat molt a faltar l'estiu,
5: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
15: Som pura cafeïna.

0: I alhora he dit un cap de setmana de patiment, però també d'emocions. Primer perquè vaig plorar quan vaig anar a veure la Bola Negra dels Javis, encara que alguns crítics expressin la seva disconformitat, a mi em va arribar a la pell. Després, perquè he ballat com una boja amb les cançons d'ABBA durant el musical Mamma Mia, que es fa al Teatre Tívoli de Barcelona. Mira que són bones les cançons de la banda sueca. En tercer lloc, emoció de veure fa una estona les imatges dels castellers de Vilafranca descarregant per primer cop a la història un 9 de 9 en folre, que costa fins i tot de dir, i que els ha convertit en els guanyadors del concurs de castell celebrat a la Tarraco Arena de Tarragona. I en quart lloc, emoció perquè he reviscut un dels plats que feia la meva mare, els canelons de carxofa. Des que ella no hi és, només els feia la meva padrina, però aquest estiu li va passar la recepta a la meva germana, que s'hi ha estrenat, i li han quedat boníssims. I avui els he gratinat al forn amb beixamel, i quan he fet la primera mossegada he retornat a la meva infantesa. He vist la mare demanant a la família algun bol més de carxofa, i jo aixecant la mà, perquè realment m'agradaven més aquests canelons que no pas els de tota la vida. Sabeu aquella escena de la pel·lícula Ratatouille quan aquella exigent crític gastronòmic, es diu, crec que es deia Anton Ego, tasta un plat i de cop es trasllada als camps francesos quan la mare li preparava el menjar casolà que tant li agradava? Doncs a mi m'ha passat una cosa semblant i he pensat, la pròxima vegada aquests canelons de carxofa els has de fer tu, Marta. Així que ja tinc un pròxim objectiu culinari a aconseguir. I el vostre cap de setmana, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit. Són les 12 i 10 i 11 minuts, perquè això va ràpid. Mira tu, ja són i 11 minuts. Anem tard avui per començar, trobo. Les 12 i 11 minuts. Benvinguts a una nova edició de la Nit dels Ignorants. Comencem la setmana a partir d'avui i durant cada nit de les 12 serem aquí per rebre les vostres preguntes, les vostres respostes, les vostres argumentacions, comentaris, reflexions. I avui la primera que ha marcat el 93-207-474 és la Maria, des de Sabadell, entenc. Maria, bona nit.
2: Hola, bona nit, sí. Marta.
0: Què tal?
2: Mira, voldria saber una cosa sobre l'ètica. Avui, vull dir, veia a la tele, aquesta nit, voldria saber si és ètic quan un presentador està sentat a la cadira davant d'una altra persona, sigui home o dona, que li està fent l'entrevista, té una cama sobre l'altra. Això és ètic o no? O és més correcte posar les dues cames a terra? Si és així, això serveix també per una dona que faci el mateix? O bé si fas una entrevista laboral, que has de fer una entrevista laboral, sigues home o dona, o viceversa, no? Si també és correcte fer el mateix, posar una cama sobre l'altra, o és millor posar les dues cames
0: rectes.
2: És diferent que hi hagi una taula per davant. Si hi ha una taula per davant no es veu,
0: clar.
2: Però si no hi ha una taula, no sé, i en quins casos és més correcte? O bé et presenten una persona, vas a un lloc, no saps com seure, èticament a casa fas el que et dona la gana, però així és de cara amb un...
0: amb una altra persona, no? Més una qüestió de protocol, potser, no?
2: Exacte, mira, perquè he vist una estona al Ramon Pellicer, i no sé, em sembla que no és correcte, per meu pensar, però com que no ho sé, voldria saber, perquè, esclar, si jo tinc que anar amb un puesto amb alguna cosa personal, no laboral, però amb alguna cosa així, voldria saber que això... I si és així, si serveix igual per home, per dona, perquè si em diu, sí, un home sí, però una dona no... no serveix.
0: No, ja.
2: Oi que m'entens, Marta?
0: T'entenc. A veure si algun especialista en protocol...
2: Allò que m'ha vingut així, ho tinc que preguntar, això. Mira, m'ha vingut així.
0: Però t'ha vingut perquè has vist el programa...
2: Sí, no, només que l'he vist una estoneta, no?
0: Però tenia la cama una sobre l'altra o les tenia a terra?
2: Sí, una cama sobre l'altra. I a mi em sembla que no és ètic ni per la televisió ni una entrevista laboral
0: personal.
2: O una entrevista que vagis a...

0: En un puesto, si, en un lloc, si vas al metge i ja està, n'hi ha una taula ell per mi, sí, o estàs sentat en un restaurant que sents a la taula.
1: Sí, sí, ja t'entenc.
0: Però de tu a tu, amb una altra persona que no sigui a casa teva amb la família o amb una amiga que està a casa de l'amiga o a casa teva, el que sigui, de cara a l'exterior... Sí, és correcte. A mi em dóna la impressió que no és gaire correcte, però doncs com que no ho sé, ho pregunto.
1: Ho preguntes, perfecte, Maria, molt
0: bé. Exacte, doncs. Moltes
1: gràcies.
0: Bona setmana, Marta,
1: igualment,
0: i a tothom.
1: Igualment, bona nit.
0: Vale,
1: adéu, adéu. Una altra Maria, ara des de Girona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, que volia comentar que en Pep Noguer està, parla de cuina i tal, sí, i d'alimentació, doncs no sé si era jo abans d'ahir que estava dient que la gent demanéssim els productes que fossin de, en fi, de que la tia Pepeta o de la comarca, diguéssim, no?
1: De quilòmetre zero, que es diu ara.
2: Sí,
1: de
2: més o menys.
1: Però, de proximitat.
2: Sí, ho deia una cosa així. Bé, el cas és que llavors, com va dir això, jo vaig voler trucar i vaig dir, volia dir sobre aquest tema, i no hi ha pas maneres de trucar a Catalunya Ràdio quan parla algú. És que em penso que vosaltres sou l'únic programa que deixa trucar la gent. No hi havia pas maneres, perquè vaig trucar amb la centraleta de Catalunya Ràdio i diu, bueno, diu, ara li passaré els companys. I me va passar atenció a l'audiència, quan jo ja li havia dit que això no, perquè atenció a l'audiència són de dilluns a divendres, que també ho trobo bestial, perquè totes les hores que hi ha activitat a la tele i a les ràdio públiques hi hauria d'haver una persona que atengués el telèfon. Però
1: el programa del Pep, jo crec que, Maria, és perquè està gravat. No és en directe. I llavors, clar, no te'l poden passar en directe. En tot cas, a través d'un correu,
2: bueno,
1: segur que li arriba.
2: Però la persona que hi havia allà, jo hi vaig dir, home, vaig tornar a trucar i vaig dir, per què em passes atenció a l'audiència si només hi són de dilluns a divendres? I això hi era ahir, no?
1: Això era ahir dissabte.
2: Ah, és que esclar, jo això no ho sé.
1: Ja.
2: Jo em pregunto per què hi ha un servei tan, per dir d'una manera, justet, per no dir altres paraules, no? Hi hauria d'haver una persona que estigués informada de tot l'entorn dels serveis i no, miri, ara no hi són, això ha de fer així o ha de fer allà. Que et donin alternatives, no?
1: Ja, i no passa.
2: Llavors jo el que vull dir és que en Pep, tant que representa que va comprar sempre tal com parla, no entenc que no sàpiga o no tingui en compte que vas a qualsevol supermercat i els rètols, com mires origen, tots diu Espanya, bé, no tots, menys els que venen de països que és vergonyós que vinguin, però el que és, encara que sigui doncs de Reus, doncs posa Espanya, i si és del poble del costat d'aquí també posa Espanya.
1: Cap això, depèn de quin lloc, perquè jo... Dius supermercats, però botigues no posa Espanya, posa Lleida, posa Aragó,
2: oh, botigues,
1: posa València...
2: Esclar,
1: posa...
2: però tingues una botiga... Esclar, un test que trobes una botiga que sigui, diguéssim, que tingui coses de la comarca, en lloc.
1: Home...
2: Bueno, Barcelona, poder, clar, com alguna... que hi ha tanta cosa, poder n'hi ha alguna, però clar, Girona...
1: O si vas al mercat, una... també t'ho posa, habitualment, no?
2: Mira, al mercat m'hi fixaré més, però jo de moment no ho he vist.
1: No ho has vist, no ho has vist.
2: Però ara també fa dies que no he anat al mercat, però quasi bé diria que no,
1: Doncs mira...
2: Bueno, si ells m'hi posen manualment, és una altra cosa, però les etiquetes no diuen això.
1: Clar.
2: I esclar, el que té l'atenció de posar-ho manualment, sí que és veritat que hi ha alguna parada al mercat, però alguna,
1: Ja.
2: Els altres li preguntes i encara sembla que s'emprenyen.
1: Sí.
2: Home, ai, sí. No, ja està bé això d'Espanya, ja n'hi ha prou. Ja no és pas per buit i que és per sentit comú que ha de ser de la mateixa província les coses.
1: No, perquè que si trobo una pera de Lleida i una altra de no sé on... Doncs
2: bueno, perquè Lleida és país
1: de
2: peres,
1: clar.
2: Però les coses que són d'aquí, per exemple, aquí tenim avellanes.
1: Sí.
2: Perquè ens han de portar avellanes turques si aquí a la comarca de Girona...
1: Clar, per això sí que ho posa, que quan tu vas a buscar et posa avellana turca o avellana d'aquí.
2: Sí, sí, segons on.
1: Segons on.
2: Segons on, però clar. Altres no diuen ben res.
1: Ja passa això. Sí, cola, cola,
2: i n'hi ha que posen origen a Europa.
1: Ja. Imagina't.
2: O sigui, jo el que me penso és que els inspectors no surten a fer feina.
1: Això no, això ja.
2: Perquè jo m'he trobat trucar a Comerç i Turisme aquí de la Generalitat, aquí a Girona, i tothom tira coses fora. Quan, si fossin realment interessats en fer inspecció de veritat, diguin, doncs mira, això crida l'atenció, faré inspecció d'ofici, que per això t'estan els funcionaris també per fer inspeccions d'ofici. No tot vol dir que un hagi de fer una denúncia i donar-se la feina de fer un paparam. Anar a mirar si és veritat. Ara explicaré un cas. Un dia, però fa diversos anys, jo vaig trucar a Sanitat, a la Sanitat, aquí a Girona, i, bueno, comerç i la part de sanitària de comerç. I va atendre un senyor que va dir, ah, no m'hi he fixat en això, diu, però ho aniré a veure. I era que quan acaba el mercat, el mercat municipal més gran de Girona, doncs tiraven tot de peixos per terra, i hi havia brossa, aigua ben vermella de sang, un fàstic que semblava la Índia. I li vaig explicar a aquell senyor, diu, home, diu, això és molt fotut, eh? Diu, no ens toca, diu, perquè nosaltres, la Generalitat, això ho tenim passat als ajuntaments, i és l'ajuntament que ho ha de fer. Diu, però ja aniré d'on vol. Doncs saps que en qüestió de dues setmanes allò va canviar molt, no diré que ara estigui perfecte, però va canviar molt.
1: Doncs mira, et van fer cas, Maria, està bé.
2: Va bé, sí, però bé. Me refereixo que a tot arreu tothom tira pivotes fora,
1: sí, sí,
2: i aquest senyor es va prendre l'atenció de fer-ho, que era, no era ben bé la seva feina, però ell era inspector i es va sentir inspector incitat a comprovar,
1: sí,
2: i va anar-hi.
1: Sí.
2: I a mi no em va dir res, que hi hagués anat, però ho vaig notar.
1: No, clar,
2: però
1: clar.
2: És que l'inspector municipal un té.
1: No,
2: i
1: no.
2: Com ho fas per parlar amb l'inspector municipal, eh?
1: No sé si es pot parlar amb l'inspector municipal.
2: No, tothom et tira pilotes.
1: Podem preguntar-ho, podem preguntar-ho.
2: Tothom et tira pilotes fora i et diuen que escriguis, que aquí i que allà, i no saps mai si s'ho ha mirat algú o no.
1: Ja, ja, no
2: la gent s'han de comprometre personalment a dir que si jo aquesta és la meva feina i la faré. No mires, que esclar, jo he inspeccionat molts llocs i allà encara no hi he anat. Doncs ja aniré.
1: Sí.
2: Saps? Vull dir, no vol pas dir que estiguin inspeccionant un crim, estan inspeccionant
1: un
2: fallo administratiu, en definitiva, no? I que si volen no els hi posen ni multa, només si ho corregeixen ja està. Però és que hi ha d'haver una mica d'interès. I la gent passa molt.
1: Sí, sí, passa molt a tot arreu.
2: Jo pregunto, per què se'ls hi permet els inspectors que passin tant? I llavors van amb una botigueta petita d'aquestes que encara queda en un poble i resulta que allà els hi claven, que bueno.
1: Yeah.
2: Per què en els grossos no se'ls hi claven, no?
1: Bona pregunta, a veure si algú ens contesta, Maria, que
2: i
1: tinc gent esperant.
2: També...
1: No, ja està, que portes molta estona, Maria, que si no la gent
2: bueno,
1: se m'enfada.
2: No, només vull dir sobre la ploguda d'avui que amb un familiar m'ha comentat que el seu poble, bueno, que jo també ho conec, doncs que havia sortit a la tele com si allà hi hagués molta aigua. I sabem perfectament que allà només havien caigut 50 litres en tota la nit. O sigui, senzillament algú es va equivocar de fitxa perquè interessava que es veiés moltes coses, però van posar les imatges de fa mesos, o menys mesos, 3 o 4 anys. Bueno, doncs ja està.
1: Ja està. Gràcies, Maria.
2: Vinga. A tu, adéu.
1: Adéu, adéu. L'Anna des de Mirassol, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
3: Bona nit. Jo estic molt contenta perquè tu participis de la meva alegria. Avui és el meu compleany, ha sigut el meu compleany.
1: Oh!
3: I m'he fet una gran festa.
1: Oh, que bé, Anna!
3: Que per això vull participar amb tu, que participis de la meva alegria.
1: Doncs una superabraçada i un petó molt gran, perquè, escolta'm, fer anys és la cosa més bonica del món. I ja
3: sí,
1: està,
3: jo,
1: és així.
3: Jo t'he fet molts, Marta, molts.
1: N'has fet molts, molts, però els has fet, eh?
3: N'he fet 96.
1: 96?
3: 96.
1: Però si estàs com un pèsol, mare de Déu, senyor, si estàs perfecte.
3: Sí, perfecte. I si el meu límit és arribar al 100.
1: Doncs mira, encara te'n queden uns quants per anar-nos escoltant i anar trucant, Anna.
3: Sí,
1: i has fet
3: sí,
1: una
3: Marta.
1: Festa amb la família, a casa, un bon dinar i així, o què?
3: No, sí, tota la família, els meus fills, els meus nets, tota la família.
1: Que bé.
3: I estic tan content i tan feliç quan els tinc tots amb mi.
1: Clar, que, mira, que aquest és el millor regal, no?
3: És el millor regal que em poden fer.
1: Clar que sí.
3: Bon, estic molt contenta. Marta,
1: Doncs jo ho celebro, gràcies per compartir-ho, Anna. Rep una abraçada, no només meva, sinó de tot l'equip dels Ignorants, perquè, escolta'm, fer 96 anys i estar tan bé, això s'ha de celebrar. Així
3: moltes
1: que,
3: gràcies.
1: Moltes gràcies per compartir-ho, Anna. Una abraçada molt gran.
3: Igualment, Marta. I continuo amb aquest programa que fas tan maco.
1: Gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
1: Tenim oients. L'altre dia trucava un nano que tenia... deixava un missatge a un nano de 18 anys i ara ens truca l'Anna, que avui ha estat el seu aniversari i n'ha fet 96. És que tenim... sí, totes les forquilles, tenim absolutament totes les forquilles que ens truquen o que ens deixen missatges de WhatsApp, com sabeu, al 667-220-148. I avui ens hem trobat aquesta pregunta que ens ha deixat la Neus des de l'Eixample.
4: Us he enviat unes fotos de la carretera nacional número 2, quilòmetre 659. Hi ha un tros d'aquesta cera enrajolada fins al semàforo que correspon a la façana del càmping Victòria de Canet de Mar. L'altre tros és l'única entrada i sortida que tenim del càmping, que quan plou es posa molt enfangat. Això a qui correspon arreglar, enrajolar aquest tros? L'Ajuntament de Canet, el MOPU o els propietaris del càmping? Moltes gràcies i espero la vostra contestació.
1: Doncs a veure si algú li pot ajudar, a veure qui ha d'arreglar aquest tros de pas que... és només per entrar al càmping i que no es posen d'acord si l'ha d'arreglar els responsables del càmping, l'ha d'arreglar l'Ajuntament o l'ha d'arreglar el Ministeri. Després, la Teresa des del Maresme ens diu: felicitats pel programa, Marta, ho fas molt agradable per la teva generositat, bondat i creativitat d'escriptora, mare meva. Responent a la pregunta dels insectes, ara ens agrades, Teresa. Diu, això ho va fer, crec que en Josep Lluís la setmana passada, diu: l'insecte més longeu és la termita reina, que pot arribar a viure fins a 50 anys dins del seu formiguer o colònia. Això és excepcional. Les termites obreres de la mateixa espècie amb prou feines viuen un o dos anys. I l'insecte menys longeu és l'efímera de l'ordre efemeròptera. Carai, déu-n'hi-do. Diu, en la seva etapa adulta, la majoria d'espècies efímeres viuen menys de 24 hores. El cas més extrem és el de l'espècie nord-americana Dolania americana, on les femelles adultes viuen un màxim de 5 minuts. O sigui, és que he quedat en xoc, jo ara, Teresa, amb aquesta resposta que has fet. Les femelles adultes viuen un màxim de 5 minuts. Mare meva. Gràcies per la resposta. Després, en Josep Maria, des de Manlleu, ens ha fet aquesta altra resposta.
5: Mireu, és respecte a una pregunta que han fet de com es deia un programa que feien a 8TV, en el qual hi sortia un franciscà fent de presentador. Bé, jo havia estat càmera d'aquest programa, però no a 8TV, sinó a Canal Català Televisió. El presentador es diu Carlos Fuentes, és un franciscà de Sabadell. I el tertulià de les 5 carreres, José Miguel Villarroya. Aquest programa es deia Catalunya Opina quan era Canal Català, i quan el senyor Nicola Pedrazzoli es va quedar amb el 8TV, no fa tants anys d'això, bueno, potser sí, 6 o 7, doncs llavors aquest programa 8TV es deia el nom que us he comentat, Queremos Opinar, i bé, una tertúlia doncs, en la qual assistien diferents polítics i aquest en concret les 5 carreres, jo el coneixia molt a fons, era José Miguel Villarroya, a més, seguidor fanàtic del Real Madrid i orgullós del Real Madrid.
1: Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria. Justament la Cecília també diu com van dir el senyor de les 5 carreres, es diu José Miguel Villarroya i també tenia diversos doctorats i postgraus, ens diu. Ens truca el 93207474 en David des de Barcelona, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Què tal, David?
6: Bé, escolta, mira, jo preguntava per la recepta dels canelons amb carxofes.
1: Ai.
6: Potser no me la pots donar tu, però...
1: No, és que jo no la tinc, però te l'aconseguirem, o sigui, te l'aconseguirem, perquè jo avui me'ls he menjat i estaven boníssims, i com he explicat, només els feia la meva padrina, i per primera vegada de dia s'ha animat la meva germana, o sigui que seria la següent. Així que a veure si ens la poden passar, o que ens deixin un missatge, o ens l'escriguin, i jo te la passo. Et sembla bé?
6: Molt bé.
1: Doncs perfecte, David, moltes gràcies.
6: Vinga, gràcies.
1: Que vagi molt bé, bona nit. Ara falten 2 minuts perquè siguin 2:15 de la matinada, però com que ens acaba de trucar l'Anna de Mirasol, que avui ha estat el seu aniversari, que ha fet 96 anys, i acabem de recordar que ens va fer una petició per escoltar una sardana que li agrada molt, com que nosaltres, el nostre ram de flors, Anna de Mirasol, és el que vas demanar al saltiró de la Cardina.

0: Doncs era el nostre regal, el saltiró de la Cardina de Vicenç Bou i Geli per l'Anna de Mirasol, que avui ha fet els 96 anys. Calla, que en David ens ha fet una pregunta. En David de Barcelona ens acaba de trobar per demanar la recepta dels canelons de carxofa. I mira, ha sigut dir-ho. Neus, de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. En primer lloc, felicitar l'Anna pels seus 96 anys, també de part meva.
0: Molt bé.
1: I ara dono la recepta de les escarxofes.
0: Va, que bé, jo prendré nota també, vinga.
1: Sí, això. A veure, escolta'm, al principi jo conto que per uns 20 canelons ha de ser uns 4 o 5 quilos d'escarxofa, perquè només s'ha de fer servir el cor de l'escarxofa. Vull dir, totes les fulles verdes, diguéssim, s'han de treure i només s'ha de quedar el cor.
0: Molt bé.
1: Encara les escarxofes no estan en el seu punt. Jo normalment quan he fet canelons d'escarxofa ha sigut cap allà al mes de desembre, gener, que és quan hi ha més, les escarxofes estan més...
0: Més bones, no?
1: Més bones.
0: Sí, vale.
1: Vale? I el tema és que s'han de rostir els cors amb una mica de ceba, rostir-los, i una vegada estiguin rostits, llavors també afegir-li una miqueta de pernil salat, vale?
0: Sí.
1: I llavors tot això, pues, triturar-ho amb una batidora i fer-hi una beixamel, pues, perquè quedi, pues, com una espècie de pasta compacta, vale? I llavors deixar-ho refredar, vull dir... i posar, després esfarcir la pasta. El tema és que és una recepta bastant ràpida. L'únic problema és que tardes molt en pelar 4 o 5 quilos de carxofes.
0: 5 quilos de carxofes, clar. Sí. I ho has de fer amb un guant, no? Perquè si no et queden les mans
1: negres...
0: Amb un guant,
1: perquè si no se't posen les mans negres, o si no després passar-li molta llimona a les mans i tal. Vull dir, no és una recepta molt complicada, perquè ja dic, rostir, en seguida es rosteixen, si són les carxofes que siguin tendres, diguéssim, doncs en seguida estan rostides, amb la ceba i el seu pernil. El pernil s'ha de posar sempre a l'últim moment, perquè si no queda molt, molt salat.
0: Molt sec.
1: I després, doncs afegir-hi, doncs, pots fer una beixamel, i pues, com fas la pasta de canelons de pollastre, pues, o de carn, pues, igual, pues, quan queda la pasta una mica compacta, pues, deixar-la refredar i després farcir els canelons.
0: Els canelons, perfecte, i llavors torna a posar pa i emplatar-los i al forn,
1: i
0: no?
1: I fer-hi una beixamel, o bueno, hi ha gent que li posa salsa de tomàquet també de beixamel, i el formatge ratllat, i fer-ho al forn, i ja està.
0: Doncs ja està,
1: i de veritat, són molt bons.
0: Molt bons. Jo ja et dic, els he menjat avui, o sigui, estaven congelats, vull dir que això que deies, les carxofes no eren pas d'ara, sinó que els tenia congelats perquè me'ls va portar la meva germana, i me'ls he menjat avui i han quedat boníssims, boníssims.
1: Sí, sí, sí, ja puc dir jo que estan bons.
0: Que estan bons, molt bé. Doncs espero que el David hagi pres nota, si no li tornem a repetir, jo també l'he presa. Moltíssimes gràcies.
1: De res, bona nit, Marta.
0: Bona nit.
1: Adéu, adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
0: Hi ha pel·lícules que t'agraden, pel·lícules que t'emocionen, pel·lícules que et toquen la fibra, pel·lícules que et marquen i pel·lícules que et queden ben endins i necessites un temps per assimilar-les. No estic parlant d'històries de ficció, estic parlant d'històries reals, sovint callades o silenciades, que en ple any 2026 encara costen de verbalitzar. Les protagonistes, les dones, les d'abans i les d'ara, que un dia van interrompre un embaràs no desitjat i es van sentir les culpables.
3: I per què vols aturar l'embaràs?
4: I jo havia de respondre perquè sóc una nana. Saps aquella sensació de notar que estàs en un punt que suposarà un abans i un després per la teva vida?
5: El dia que vaig fer 15 anys no ho sabia, però estava embarassada. A mi m'ha passat
0: Les
5: això.
0: Culpables és el títol de la pel·lícula documental de creació que ha dirigit Marta Duran Lozano i que des d'aquest cap de setmana ja es pot veure als cinemes. Una cinta que parla de l'avortament adolescent amb la intenció, ens diuen, de trencar el silenci i el tabú. Marta, bona nit, benvinguda als Ignorants.
6: Bona nit, moltes gràcies.
0: Com estàs?
6: Molt bé.
0: Jo no vull dir res que tu no vulguis explicar per no fer spoilers i per portar la gent al cinema, que en definitiva és el que us interessa quan heu fet una pel·lícula durant tant de temps i el que preteneu ara és que la gent la miri a les sales. Però aquesta història neix d'una experiència pròpia i de desenes de testimonis, perquè ho vau fer com un càsting públic de gent que volgués explicar, i vau rebre moltíssimes cartes de dones joves i no tan joves que en el passat, en el present o fa poc, havien avortat, no? Mm-hmm. Explica'm el procés com va anar.
6: Sí, jo tenia molt clar que volia fer aquest documental sobre l'avortament adolescent, però també tenia molt clar que volia que fos un retrat coral. No volia explicar una sola història, sinó que volia explicar aquesta experiència silenciada que és molt més comú del que creiem, no? Llavors vaig demanar, era el Covid, estàvem tancats a casa, i vaig demanar testimonis de dones que haguessin avortat quan eren adolescents. I vam rebre això més d'un centenar de dones que havien avortat quan eren adolescents entre els anys 70 i l'actualitat.
0: Déu-n'hi-do. Gent sempre anònima, eh? Ningú vol... Al principi, ja sé que ara...
6: La majoria. La majoria eren anònims perquè, bueno, parla una mica, no?, de la societat, com encara veiem i com parlem i els judicis que encara existeixen i el tabú que encara existeix al voltant de l'avortament, clar.
0: Fins i tot de persones que ara són grans, molt grans, i que no ho havien explicat mai?
6: Sí, sí, i tant. Hi havia molts testimonis, de fet, que deien això, eh? Ara tinc 50 anys i això no ho he explicat mai, i això no ho he explicat a ningú, ho explico ara, però no... Clar, són coses que et passen i que et guardes i que passa el temps i que no expliques si no hi ha ningú que t'estengui la mà o que et digui a mi també m'ha passat això.
0: Però em sembla increïble que amb tants anys després una persona de 50 o més gran que segurament ha refet la seva vida amb aquell dol que portes a dins no hagi estat capaç d'explicar-ho a ningú de l'entorn i que al veure la vostra crida doncs decidissin escriure, no?
6: És que jo crec que hi ha algo molt poderós de ser... d'això, no? De sentir algú que ha passat per la mateixa cosa que has passat tu i que potser pensaves que eres molt més especial o que li passa a molt menys gent del que tu t'imaginaves. O sigui, jo me'n recordo perfectament de... Jo soc d'un poble de Cardedeu i pensava que era l'única adolescent que havia avortat en 10 anys. I me'n recordo quan vam rebre els testimonis que hi havia una noia que havia avortat al mateix poble que jo als mateixos anys amb la mateixa edat.
0: Clar.
6: I llavors això et dona com una tranquil·litat, una sensació de ser... absolutament normal en el millor sentit
0: de no estar sola,
6: exacte,
0: no?
6: Exacte. Llavors això és el que jo crec que empenya la gent a dir jo també. Mm.
0: En tot aquest procés, tots aquests testimonis, els que surten a la pel·lícula i els que no, perquè evidentment tot no ha pogut sortir, en algun moment de tot el procés se senten en algun moment culpables realment?
6: Jo crec que el tema de la culpa, que sempre és de les primeres coses que pensem, no?, quan pensem en un avortament, i per això el títol és una mica una reapropiació d'aquesta etiqueta, crec que la culpa moltes vegades no ve de dins. Evidentment, hi ha tants avortaments com persones que el passen, però crec que moltes vegades aquesta culpa ve de fora, ve del que pensem que pensa la gent, els prejudicis que té la gent, no. Però la majoria de testimonis que nosaltres vam rebre, la decisió és fàcil o és al moment, és instantània, no? Llavors crec que això, dins de que cada persona ho viu com ho viu, moltes vegades aquesta culpa és externa i no interna.
0: Mm. Jo m'he apuntat algunes frases que comparteixen testimonis que van avortar en la clandestinitat, per tant, fa molts anys enrere, i d'altres que ho han fet en un moment en què és un dret que té la dona. El no pensava que em passaria a mi, quedar-se embarassada és molt complicat, em sentia com si anés a comissaria per entrar a la farmàcia a buscar un test d'embaràs, és com si fes una cosa molt greu. Què diran de mi? Decebre els pares és una altra... frase que m'havia apuntat, haver de dissimular el dolor davant la parella, sentir-se sola. Clar, no ha canviat res entre abans i ara, en el fons?
6: És molt curiós, perquè et pensaries que les experiències, no?, una experiència clandestina i una experiència actual no tindrien res a veure. Sí. I una cosa que ens va sorprendre molt és veure frases gairebé exactes, literals, repetides, d'una dona que havia passat per aquesta experiència fa 30 anys i una que va passar l'any passat.
0: Els testimonis que surten, nosaltres veus el documental, gent que explica la seva història o que llegeix històries d'altres. La pregunta és, tots són casos reals, els que tu veus, les noies que tu veus, o hi ha fins i tot actrius que interpreten el paper de noies que han avortat?
6: Tots els testimonis són reals. Nosaltres no hem escrit cap paraula, és a dir, no hem guionitzat cap paraula. Tot el que es llegeix són reals. Però les sis noies que porten aquests testimonis a la pantalla, que posen veu i cara a aquests testimonis anònims, que clar, no podem gravar-los directament perquè no sabem qui són aquestes dones, hi ha algunes que són actrius, hi ha algunes que no, hi ha algunes que han passat per l'experiència, hi ha algunes que són actrius i que han passat per l'experiència, és una mescla. I per nosaltres la intenció era molt clara de no deixar que no se'ls vegi directament qui és qui, no? Perquè l'important no és qui ha passat per què, sinó aquest retrat col·lectiu i aquesta manera d'empatitzar i de poder portar les històries a la pantalla.
0: Mm-hmm. És que es tracta d'això. Jo crec que heu treballat amb un material molt sensible, que és el testimoni de dones, i jo crec que tot el rodatge, que és el que veus en aquest documental, està ple d'empatia, de solidaritat, de saber-se posar en el lloc de l'altre, una mica, en definitiva, d'amor també entre vosaltres. No sé si totes aquestes noies que surten, ara teniu un grup de WhatsApp que es diu Les Culpables, perquè a mi la sensació com a espectadora és que heu fet com una unió o una pinya, no?
6: Sí, sí, tant. De fet, ara mateix els escrivia dient ja estic a la ràdio, tal.
0: Ah, sí?
6: Sí, sí, tant. Sí, sí. Home, clar, havíem de crear un espai de molta confiança i deixar-los molt clar que havien d'explicar el que elles volguessin i que els límits els posaven ella tota l'estona. Això ho vam fer abans del rodatge, durant el rodatge sabien que podien parar i canviar quan volguessin, i de fet passa a la pel·lícula, sense fer més spoilers. I després també els vam ensenyar la pel·lícula muntada perquè elles poguessin dir-nos si hi havia alguna cosa amb la que no estaven còmodes.
0: I algú va dir això no?
6: No.
0: No,
6: no, perquè quan tu crees un espai de seguretat i les persones que tens davant de la càmera saben perfectament el que estan fent, crec que pues, ja... No cal.
0: Tu has començat dient, jo volia fer aquest documental, perquè tu ets una persona que has passat per aquesta experiència. Per tu ha estat com catàrtic fer-lo?
6: Sí.
0: És a dir, tenies molt clar des de fa molts anys, suposo que des de joveneta volies dedicar-te al cinema, i quan et va passar això vas pensar, jo això un dia o altre ho explicaré. Feia molt de temps que ho tenies dins de voler-ho fer?
6: Durant molt de temps, o sigui, jo vaig passar per l'experiència amb 17 anys i durant molt de temps, tot el contrari, eh? O sigui, jo volia fer veure que no havia passat, no volia que ho sapigués absolutament ningú i ho vivia en total secretisme. Però quan vaig acabar la carrera, vaig anar a Argentina i just va coincidir que estaven fent manifestant-se pel dret a l'avortament. En aquell moment era il·legal. I va ser una cosa d'estar allà a la manifestació i de veure'm envoltada de dones que eren activistes, dones que s'havien mort, que les havien empresonat per lluitar pel dret a l'avortament, no? I jo pensava, ostres, jo que ho considero aquesta experiència tan traumàtica, que tinc el privilegi d'haver-ho pogut passar en un país on és legal, on és segur, on és gratuït, i per mi suposa com aquest trauma i aquest silenci, i aquestes dones s'estan deixant la pell, no?, pel dret a l'avortament. Llavors això em va empènyer una mica a dir, vale, és el moment i crec que vull fer aquesta pel·lícula, perquè sentia que no hi havia tants referents. És a dir, que quan em va passar a mi no hi havia una pel·lícula o no hi havia... No hi havia un lloc on jo pogués anar i trobar noies que haguessin tingut una experiència similar a la meva.
0: No, perquè és el que tu dius, no? La gent ho calla. Uh-huh. I malgrat que alguns dels testimonis, ja dic sense fer spoilers, sí que ho van explicar al seu cercle més íntim, això no ha fet que no se sentissin soles, vulnerables, que tothom les assenyalaria amb el dit. I malgrat que ho puguis explicar en el teu cercle més íntim, si continues callant-ho, allò, dos passes més enllà, continues callant-ho i dissimulant, no?
6: Sí, també l'adolescència no és un moment molt vulnerable. Tant per com et sents tu com a dona, que potser són les primeres relacions sexuals que estàs tenint, t'estàs descobrint a tu mateixa, descobrint la teva sexualitat. Una cosa així ho envesteix tot. I sempre, quan ets adolescent, hi ha aquesta vulnerabilitat del que diran la resta, no? De l'autonomia que tu tens o no tens respecte a la teva família, la relació que pots tenir amb la teva parella, que, evidentment, segurament no sigui tan madura com la que podria tenir jo ara, no? Amb 29 anys. Mm.
0: Clar, no sé si caldria fer, m'estic avançant, una segona part d'aquest documental que es titulés Les parelles de les culpables. Perquè jo no sé si algú ha explicat si continua amb la mateixa parella amb la qual va decidir interrompre l'embaràs. O allò, aquell moment, fa que tothom ho deixi i la relació mai sigui la mateixa. Perquè hauríem de fer una altra entrevista per parlar de la reacció dels nois quan saben que la seva parella s'ha quedat embarassada i com es comporten a l'hora de està al seu costat, no? Això seria un altre tema.
6: Seria un tema que es podria fer, sí, una pel·lícula o una sèrie sencera, no?
0: Sencera.
6: Unes quantes temporades. Sí, sí, crec que, de nou, hi ha tantes experiències com avortaments. Crec que en un moment, això, no? Com, en un moment com és l'adolescència, crec que una cosa així pot ser devastadora per la relació que pot estar construint-se i segurament moltes de les persones no estiguin preparades, no tenen les eines. Crec que en el documental, en el meu propi cas, es veu una situació així, no? Però després també es veuen altres situacions on el noi ha estat allà. També crec que depèn molt de l'educació sexual, no?, que rebem a casa, com criem les nostres filles, però també com criem els nostres
0: els fills,
6: com els preparem per una situació així, no? Llavors jo crec que, per altra banda, també pot ser algo que una experiència, ostres, que faci molt forta la relació, sigui després romàntica o d'amistat o el que sigui. Mm-hmm.
0: Però hi ha gent que continua amb la mateixa parella?
6: Sí, sí, sí.
0: Dels testimonis que surten?
6: Sí.
0: Ah, és curiós això, m'ho va semblar però no ho tenia clar.
6: Sí.
0: És a dir, han passat per aquí, ho han superat junts i han continuat endavant.
6: Sí, i tant. Mm. Sí.
0: Sempre els testimonis que vau triar per sortir el documental, Les culpables, van dir que sí a la primera? O molts van caure pel camí perquè no s'atrevien a... Però en el fons, hi ha gent que diu això no ho sap ningú i penso, no, fins avui, que ja ho sabrà tothom perquè està sortint en un documental.
6: Clar, hi ha molts d'aquests testimonis que, al ser anònims, crec que l'anonimat no fa que et sentis molt més lliure d'explicar les coses i explicar amb molt de detall. Uh-huh. Després també és veritat que hi ha molts testimonis que agafem una cosa d'un testimoni, agafem una d'una altra, o que potser canviem el lloc on va passar, o detalls que siguin molt específics, perquè entenc que si ens enviaven el testimoni de manera anònima, no volien que hi hagués tants detalls. Però, evidentment, les noies que participen i que posen veu i cara a aquests testimonis, elles sí que sabien que... Bueno, que si deien coses davant de la càmera hi havia la possibilitat de que ho muntéssim, clar.
0: Uh-huh. I ha quedat algú fora que, pel que sigui, t'hagués agradat molt que sortís en el documental, però que finalment, pel tipus d'història o perquè s'ha fet enrere en l'últim moment, que evidentment tens tot el dret del món a dir no, al final no vull, no sóc capaç, no?
6: Penso sobretot en una escena que la vam rodar i que m'encantava com estava rodada, era molt bonica, que parlava de com després d'un avortament t'enfrontes a tornar a tenir relacions sexuals, a tornar a relacionar-te amb homes, la confiança que pots tenir o la desconfiança que pots tenir, i era una escena molt bonica que per muntatge va haver de quedar fora. I sí que això és una espineta, però crec que en general a totes les pel·lícules sempre hi ha com aquesta escena, no?, que es queda fora i que, no sé, potser me l'emporto la següent pel·lícula.
0: Anava a dir, aquesta que ha dit que s'ha de fer les parelles de les culpables.
6: Potser comença amb aquesta escena,
0: no?
6: Exacte.
0: Mira, ara acabes de tenir la idea per arrencar, no? Clar, tu no hauries fet el procés sense aquest documental, perquè, no sé si puc dir que tu sí que vas tenir el suport de la família.
6: Sí.
0: En el teu moment, en la teva experiència.
6: Uh-huh.
0: Per tant, no hauries fet el mateix procés que on estàs ara sense haver passat per aquest documental?
6: 100%. Jo sempre dic que sí, que ha sigut un procés catàrtic i com un procés terapèutic que ha durat tots aquests anys, però sobretot per les converses que he pogut tenir amb altres dones.
0: Uh-huh.
6: També per totes les dones que se'ns han apropat, que això sabien que estaven fent aquesta pel·lícula, i de sobte, o sigui, vaig passar de no poder-ho parlar amb ningú a que tothom al meu voltant conegués o hagués passat per l'experiència. I això és una cosa que no perdré mai, o sigui, a mi... i realment m'ha canviat la vida aquesta pel·lícula, perquè era una cosa que jo portava molt a dins i que m'ha fet deixar anar moltes coses enrere, sí.
0: Algun d'aquests testimonis anònims no era dona, és a dir, era la parella de o el pare, la mare, algun familiar d'una noia que sí que havia avortat?
6: No, tots els testimonis eren en primera persona, eren de persones que havien passat per l'experiència, però sí que, per exemple, quan vam estrenar el Docs Barcelona, se'm va quedar gravat, va haver-hi una dona que va participar al col·loqui i va aixecar la mà i va dir que la seva filla havia, que ara tenia 40 anys, havia passat per un avortament quan era adolescent i que ara pensava que potser no ho havien gestionat del tot bé o que no havien tingut les converses que havien de tenir. Estava emocionada i jo m'emocionava encara més, i estava tota la sala allà, la meva mare també, que estava allà entre el públic, tothom molt emocionat, i va dir ara quan surti d'aquí la trucaré i tindré aquesta conversa. I per mi això és com, doncs ja està.
0: Era l'objectiu, no?
6: Ja està, ja he fet la meva feina.
0: Clar, tu has dit, es va estrenar al festival, aquest, Les culpables, de fet es va estrenar primer a Tessalònica, a Grècia,
6: sí.
0: No? A la competició Film Forward, uh-huh. Crec que va ser el març del 26.
6: Sí.
0: Després la primera aquí va ser al Docs Barcelona,
6: sí.
0: Abans de l'estiu, en què va guanyar el premi Doc Around Europe,
6: sí.
0: Si ho dic bé. I abans havia guanyat el premi Laia del Departament d'Igualtat i Feminisme. Clar, la pregunta és, ara en aquestes culpables, quin camí els espera, a part d'omplir cinemes i que la gent la vagi a veure?
6: A mi m'agradaria que serveixi una mica per adonar-nos que la conquesta dels drets no és una línia recta. És a dir, jo potser quan era més jove, potser quan vaig començar aquesta pel·lícula, fins i tot pensava que un cop tenies un dret era com línia recta, no? I d'acord, ara l'avortament ja és legal, però anem a fer que la conversa social sigui més empàtica. Però crec que amb el temps m'he adonat que, bueno, i als Estats Units va passar, no? O sigui, res ens garanteix que no ens treguin els drets que ja tenim. És molt important que seguim parlant-ne, que seguim estenent xarxa entre nosaltres, seguim recolzant-nos i que, sobretot, no fem un retrocés en els drets. Llavors m'agradaria que serveix per això.
0: Que serveix per això. Marta, què li diries a algú que ara, aquesta hora de la nit, amb la tranquil·litat i la pau que suposa escoltar la ràdio aquesta hora de la nit, està sentint aquesta conversa i o està en la mateixa circumstància o sap que té algú pròxim que està en la mateixa circumstància? Perquè a vegades és igual d'important, no?, que algú des d'un cantó t'ajudi o que calli o que t'ajudi en una conversa, com deia aquesta mare, no?, que deies tu, uh-huh, en el document, en la projecció. Què li diries a algú que ara ho està escoltant i diu... soc jo, o va ser la meva tal, o la meva amiga, o ha estat la meva neboda, o ha estat la meva filla.
6: Sí, per una persona en primera persona, li diria sobretot això, que no està sola, que és molt més comú del que pensa, que no n'hi ha per tant, en el millor sentit, és a dir, que sortirà endavant i que el mal que fa ara ja no el farà més endavant, i això és així, per molt complicat que sembli ara, tot es col·locarà i que vagi a veure les culpables, que segur que hi ha moltes coses que la fan sentir millor i més recolzada i més entesa. I si és una persona que està acompanyant algú en aquesta situació o que en algun moment ha acompanyat, els diria que l'empatia és l'eina més grossa que tenen en aquest moment, que estiguin allà per escoltar i que no jutgin, perquè en els testimonis ho veiem claríssim, que les persones que havien tingut un bon acompanyament per part de la família, de les amigues, de la parella, tenien una experiència radicalment diferent i estava absolutament despullada de trauma. És a dir, si tu tens una persona que t'entengui i que no et jutgi al costat, tens una experiència completament radical. Llavors tenim el poder a les nostres mans de fer això, no? De que la gent del nostre voltant ho passi de la millor manera possible.
0: L'empatia és gratuïta, eh? O sigui,
6: exacte.
0: No has de pagar per ser empàtic.
6: Sí,
0: t'has d'esforçar una mica i ja està.
6: A vegades fa nervis o no saps si ficaràs la pota o així, però...
0: No.
6: No. És important que ho fem, sí.
0: Marta Duran Lozano, directora de Les Culpables, moltes gràcies per venir a la nit dels ignorants i llarga vida a les parelles de Les Culpables o al que sigui que faci després i que aquesta vagi endavant. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies. Merci.

0: 3 minuts i arribarem a la 1 de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474 i els missatges que ens envieu al 667-220-148. Encara tenim temps d'escoltar una reflexió que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar de Mar.
1: Avui truco per un tema que ha desaparegut de les cases i que, per una cosa que, mira, molta nostàlgia m'ha vingut al cap, que són les caixes de botons. Jo recordo quan érem petits, anàvem a casa de la meva àvia i la meva germana gran i la nostra cosina es podien tirar hores i hores i hores jugant amb la caixa de botons, que eren milers de botons allà ficats junts, de tots els colors, mitjans i tamanys i d'això. Res, llança la pregunta, algú encara té caixes de botons a cases?
0: Jo crec que molta gent pot respondre, perquè t'asseguro, Albert, que una servidora té caixes de botons, però de molts botons. Que el poc que faig amb una agulla és canviar botons de coses que es trenquen o que cauen o el que sigui. A veure quanta gent més de la nit dels ignorants té caixes de botons. Una altra aportació que ens fa i ens ha deixat el WhatsApp del programa és aquest missatge de la Rosa des de l'Hospitalet de Llobregat.
2: A veure, el motiu del meu WhatsApp és per felicitar públicament a la gent del meu país, pel tema com han portat el tema de les inundacions i de les pluges i de tot. Voldria felicitar el centre de coordinació que han fet un treball immillorable, els bombers, els alcaldes de les poblacions, el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Lamiel, no sé com ho diria jo, els informatius que no han parat en tota la nit, la Televisió Pública i Catalunya Ràdio, del primer fins a l'últim, i també el meu president. Orgull de país. La coordinació que han tingut, la professionalitat, tots. És que ha estat immillorable i una lliçó per molta gent, per moltes altres comunitats que ho porten tot com poden. Nosaltres hem demostrat una vegada més que sabem fer bé les coses. I les han fet molt ben fetes. Hem estat informats del primer fins a l'últim.
0: Doncs mira que aquest és un programa en què molta gent truca per queixar-se de tot, Tenir un missatge d'una persona de l'Hospitalet, que per cert és una de les ciutats on van caure més litres d'aigua i amb més inundacions de carrers, que digui això i que feliciti, entre altres coses, jo ho tiro cap a casa, els serveis informatius d'aquesta casa, nosaltres li agraïm profundament, perquè és veritat que es va fer una feina titànica. Us deixo amb ells per saber com tenim la situació i tornem després amb més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Catalunya tanca aquest episodi de pluges excepcionals al cap de setmana amb la mort de dues persones i una de desapareguda, a més de centenars d'incidències. Ara ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Segons el Departament d'Interior, des del començament de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
5: Hem treballat amb 2.440 actuacions, pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
4: Els rius durant aquest diumenge ja s'han anat normalitzant després d'assolir rècords històrics i de superar llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera.
6: A
4: Més notícies, Carola López.
6: El servei de Rodalies no es podrà reprendre a tota la xarxa aquest dilluns i hi haurà trams substituïts per busos. Segons ha informat Renfe, a l'R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera. A l'R11 el servei per carretera cobrirà el tram entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. A l'R2 Nord els usuaris disposaran d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A l'R4 el servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. L'R7 i l'R8 funcionaran íntegrament per carretera.
4: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després del començament de l'operació policial d'aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de final de juliol. Tot això 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta el 13 i el 14 d'octubre.
6: El senador ultraconservador Flavio Bolsonaro lidera el recompte de les eleccions presidencials al Brasil a 10 punts de distància de l'actual mandatari, el progressista Ignacio Lula da Silva. A prop del 50% dels vots escrutats, el fill de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro arriba gairebé al 51% dels vots, un fet que permetria evitar una segona volta electoral. Lula obté un 41,6%. Flavio Bolsonaro, de 45 anys, va ser designat candidat pel seu pare, Jair Bolsonaro, després de ser condemnat a 27 anys de presó per un intent de cop d'estat contra Lula el 2022.
4: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, infants i personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà el resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van demanar cita prèvia oberta des del juliol. Els castellers de Vilafranca s'han imposat el millor concurs de castell de la història.
6: Aquest diumenge la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en polra de la història en una actuació superlativa de 12 colles. Així ho narrava l'equip del 3 rondes de Catalunya Ràdio.
7: Atenció als verds! Poden carregar el 9 de 9! Atenció! 9 de 9! Carregat els castellers de Vilafranca!
6: Així ho celebrava el cap de colla dels verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
8: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es fa molt feliç.
4: Esports, el Barça guanya tot clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0 en un Camp Nou amb 40.000 espectadors. Clàudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Payor i Sidney un cadascuna. Amb aquesta victòria, les blaugrana tenen 5 punts d'avantatge sobre el Madrid a la classificació.
6: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona del play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
4: I a la Nations League, Portugal 2, Noruega 1. El blaugrana Cancelo ha marcat el primer gol dels locals. A més, els Països Baixos de Xavi han guanyat Sèrbia per 2-1 i Grècia 0, Alemanya 1 i Gales 0, Dinamarca 1.
6: En bàsquet a l'ACB, Múrcia 100, Barça-Bascònia 118, Girona 78, derrota de 40 punts i Lleida 81, Burgos 94.
3: Fins aquí les notícies.
9: Més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
10: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud del país.
11: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
10: Ara són les 8:24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
12: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
10: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
13: En moments excepcionals sempre hi som.
14: Des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure.
13: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
15: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua, concretament.
13: Inclús amb la informació.
3: Catalunya Ràdio.
16: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
17: Que no voten, paguen deudes.
18: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
19: Pues portar-nos el que puc, el que està al meu abast.
3: Catalunya Ràdio.
13: A tota hora i a tot arreu.
20: Queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias.
21: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels
22: d'aquests
21: habitants.
22: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de terratrèmol
1: futur polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una missió conjunta amb el 3CAT Info.
17: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: Una de la matinada i 8 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i ara el 93207474 i tenim la Maria Rosa des de Sant Cugat. Bona nit, Maria Rosa.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé, no sé si fer el de les escarxofes o no, només que ets tants quilos de carxofes de pidó.
0: És que, mira, t'has de posar uns guants, ja ho veus, no?
1: Home, sí, no, els guants ho faig sempre, sí, perquè si no et queden unes mans
0: i unes ungles. Oh, negres, negres, sí, sí.
1: Negres
0: sí.
1: Com un carbó, sí, ja t'hi pots posar limona, tot el limoner, saps? Sí, sí, sí. Escolta, mira, primer tinc una pregunta i després un comentari. La pregunta és, quants funcionaris té Madrid?

0: Sí, sí, sí. I el senyor Villarroi, escolta'm, és un fanàtic del Madrid que perd els papers d'una manera.
1: Sí, això ens ho ha dit un oient que ha deixat un missatge.
0: Sí, sí, però perd els papers, escolta'm, d'una manera. I allà tenien una noia que es deia Alba, em sembla que era l'Alba, tota bufoneta. I vaig dir-hi, coi, aquesta nena té una retirada en Albert Tom. I ho vaig preguntar a la nit dels ignorants.
1: Ah, sí? I què et van dir?
0: Vaig dir que, escolta'm, aquella noia... I resulta que llavors això va arribar a oïdes de Fuentes. I llavors allà, en el programa aquell, va sortir la nit dels ignorants. Però sí, sí, per això. Perquè diu una
1: oienta l'ha preguntat això, no?
0: Sí, que ha preguntat això. I va dir, sí, sí, és neboda de l'Albert Tom.
1: Ah, sí? I s'assemblen tots?
0: Jo trobo que sí, era molt bufoneta, saps? Així, tal. I em sembla que deia, i diu l'Alba, jo dic, ai, no sé, podria ser, i jo els hi va arribar, i deia, sí, sí, sí, és neboda.
1: És neboda.
0: Dic, deu sortir bona. Vosaltres del programa aquest.
1: Mira, veus?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé, Maria Rosa.
0: Bé, noia.
1: Doncs a veure què et contesten dels funcionaris que hi ha a Madrid. Vinga.
0: A veure els quants. Vinga.
1: Molt bé, bona nit. Adéu.
0: Adéu.
1: En Carles, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
2: Bona nit. Jo, és una reflexió i una pregunta.
1: Molt bé.
2: Aquest diumenge hem celebrat Sant Francesc d'Assís. Uh-huh. I l'imaginari o les dites a Catalunya són molt abundants, no?
1: Molt,
2: i n'hi ha
1: sí.
2: Una que diu, per Sant Francesc d'Assís, el frare caputxí cada any buida el bací. El bací és una mena d'orinal o de gibrell, no? Mm. I es veu que era tradicionalment aquest dia 4 o 5 o 3, solia ploure.
1: Ostres!
2: I llavors ara sembla que aquest temporal que hem patit, que és excepcional, evidentment, sembla que sigui doncs una cosa única i perdem de vista aquestes coses, o sigui, la dita popular ja ho diu.
1: Que per aquestes dates ha de ploure molt, no?
2: Bueno, això no, la dita no ho diu, si plou molt o poc,
1: però que plou.
2: Uh-huh. I això m'ha fet pensar en un altre, que és, perdó, el temporal de Sant Carles, aquesta és una altra també. El Sant Carles és el 4 de novembre, doncs als voltants del 4 de novembre sempre hi ha un temporal a la mar Mediterrània. Això ho sabia jo d'un senyor que anava amb un vaixell i m'ho havia explicat. Això és la reflexió. És que penso que s'haurien de dir aquestes coses, perquè si volem fer país, escolti'm, si al final tot és tan escèptic, que no ens entenem de res.
1: Doncs mira, Carles, jo m'apunto això del 4 de novembre, a veure si tenim un altre dia de passat per aigua.
2: A veure, normalment sí. A més, aquí al meu barri, a les Corts, també tradicionalment plou. Sí, cada any, per un any que no plogui, ni que siguin quatre gotes, és com la Festa Major de Gràcia.
1: Ja.
2: Bueno, és igual. Llavors, el que volia preguntar és aquest, el riu Besòs, que tots sabem que s'havia convertit en una claveguera, ara, últimament, ho havien arreglat,
1: sí.
2: I havien posat arbres i gespa, i l'aigua neta, i peixos. I la pregunta que faig és, ara amb aquesta riuada, què passa amb els peixos? Sobreviuen? Se'ls emporta l'aigua? Aquesta és la pregunta.
1: Molt bé, perfecte, doncs apuntada queda. Moltes gràcies, Carles.
2: Bueno,
1: que vagi molt bé.
2: Enhorabona pel programa. És la segona vegada que truco,
1: Doncs bé, i per moltes més, Carles, molt bé. Moltes gràcies.
2: Molt bé. Bona nit.
1: Bona nit, adéu-siau.
2: Escolti, Marta.
1: Digui.
2: No
1: em digui a mi no em digui de vostè, No em digui de vostè a mi, Em diu de tu,
2: Bueno, que jo sóc antic.
1: Una
2: senyora del carrer Bonegre que parlava d'uns edificis que hi ha d'aquí com que són vivendes protegides
1: sí.
2: I ara, un altre moment, ja trucaré per comentar-ho.
1: Ah, d'acord. Doncs, Sí, sí, un altre dia truqui perquè aquest tema ens interessa.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Carles, bona nit.
2: Bona nit.
1: Adéu. La Montserrat de Mataró, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
1: Com estàs?
3: Mira, jo que la setmana passada parlàveu del camí de Sant Jaume.
1: Uh-huh.
3: Va, aleshores la meva pregunta és per què diem camí de Sant Jaume, o per què a vegades es diu camí de Sant Jaume, si...

0: allà on es va és a Santiago de Compostela. Llavors jo dic, sí, a nosaltres no ens agrada que ens canviïn res, o sigui, si hi havia, que sé, un poble d'aquí, jo que sé, per exemple, que sé, Sant Quirze de Besora, que et diguessin Sant Quirico de Besora, també ens agradaria, no?
1: No ens agradaria.
0: O sigui, canviar els noms, perquè hem de dir Sant Jaume, si on es va és a Santiago de Compostela, per què? O sigui, no sé el per què.
1: Hi ha un motiu, Jo crec que algú ens ho pot explicar.
0: Doncs, m'agradaria saber-lo, perquè jo penso això, que a nosaltres no ens agrada pas que ens canvien els noms dels nostres pobles i ciutats, no? I ens agrada que cadascú parli el seu idioma correctament. Aleshores, doncs, bueno, si és que hi ha algun motiu, després que algú ens ho expliqui.
1: Que ho expliqui, perfecte. Molt bé, Montserrat.
0: Doncs, Rafa.
1: Gràcies, vinga. Que vagi bé. Bona nit. La Marta, des del Guinardó, bona nit.
2: Bona nit, Marta. La segona vegada que truco. A veure, procura ser bastant concreta. L'assumpte de les fruites, que la primera senyora que ha trucat, de si eren d'aquí, si eren d'allà i tot això... Bueno, suposo que no es poden dir marques, ni de tal súper ni de tal botiga.
1: Mira, a mi m'és igual les marques, ja t'ho diré. O sigui, no tinc manies. No. Al final, les marques estan pel carrer, vull dir, no sé com dir-ho.
2: Sí, bueno, jo era per concretar més. O sigui, per exemple, el Súper Bon Preu, m'agrada perquè tenen, sempre que poden, fruita del país. Lleida, Girona, quan és el d'allò, present a l'Hortal, i mira, a mi almenys m'agrada fer això.
1: Sí.
2: Després hi ha una altra cadena, que n'hi ha per tot, de verdures i fruites, que també tenen coses del país, però allà alguna vegada m'he enfadat a mi mateixa veure préssecs d'Àustria, carai.
1: Préssecs d'Àustria, de veritat?
2: Sí, alguna vegada. Pomes.
1: Ah, pomes d'Àustria.
2: Pomes d'Àustria. I al costat, sí, n'hi havia de Lleida i tal, però jo deia, això sí que no ho comprava jo,
1: clar.
2: Però primer la terra.
1: Clar. És que si veus que és... És com mongeta de Sud-àfrica, que a vegades... O del Marroc, dius, a veure.
2: Exacte.
1: En sèrio, que hem de comprar mongeta del Marroc? Doncs sí.
2: Sí, jo, el que sigui, si n'hi ha d'aquí, primer és d'aquí, s'ha acabat.
1: Tota la raó, sí.
2: Bé, això és per una part, no és gaire important. Després, el que acaba de dir aquest senyor sobre el panorama que hem passat aquests dies, estic completament d'acord. De la previsió, vull dir, ho he trobat fantàstic. I no era aquelles pluges dels octubre, setembre. Ha estat una cosa forta,
1: Sí, ja ho han dit, excepcional el que ha passat, sí.
2: Exacte, excepcional és la paraula. I, a més, Déu-n'hi-do amb com ha estat i com s'ho han fet per tenir la entre cometes, sort de que hi haguessin tan poques víctimes.
1: Doncs sí, sort que va ser dissabte i que no era un dia laborable i no eren les 8 i les 9 i les 10 del matí. Sí,
2: exactament, això hauria sigut tremendo.
1: Sí, d'acord.
2: Però jo també vaig considerar com ens van previndre, vull dir, no sé, una organització, i després, esclar, la previsió també de la ciutat, en el sentit de que fa temps es van fer aquells dipòsits soterrats, no recordo com se diuen, fluvials.
1: Sí, són diversos.
2: De la qual cosa sempre ha evitat una mica més
1: de que caiguin,
2: no? La ciutat.
1: Sí.
2: I quan ha sortit l'alcalde d'aquí avui, que ho ha dit, diu, és que hi havia tals dipòsits aquests, com se diuen, fluvials o alguna cosa així.
1: Sí, crec que sí. Jo recordo quan es van fer i tot.
2: Exacte, que recullen quantitat d'aigua.
1: Correcte.
2: I per tant, això sempre... I ja dic que n'estan fent més. O sigui que... I per això, doncs... Ara, vull dir, jo penso que la cosa de ciutat... també perquè era festa, sí, però ha anat molt bé i en general la gent ha fet molt cas, de no sortir de casa.
1: Van tancar els teatres, van tancar els cinemes, van tancar les discoteques, va tancar les botigues abans, o sigui, van fer cas, efectivament.
2: Sí, no, jo he vist que van dir la gent a casa i no sé, a hores que jo he vist des de casa, que la gent camina per aquí i no veies ni un ànima. Ja no plovent. I després, en canvi, l'assumpte dels trens, horrorós, eh? O sigui, tot l'assumpte de la gent que va tenir que parar a l'entrada a Tarragona, es van inundar les estacions, etcètera, etcètera. I la bona feina, com sempre, de la Creu Roja, que van poder dormir uns en una estació amb mantes d'allà, que hasta entrepans, vull dir... volia comentar tot això.
1: Molt bé, Marta, perfecte.
2: I que el funcionament dels trens i els avisos dels trens fatal que la gent s'ha trobat, com s'ha trobat.
1: Tirada,
2: I després una altra cosa, no té res a veure, però cada vegada que parles de Calella de Palafrugell em dones una cosa especial, perquè jo mira, el mes que ve faré 85. Bueno, no aquest mes, octubre, però a l'època de joventut, jo sóc la gran de 6 germans, i als anys 60 vam estar uns anys a Calella a l'estiu, davant just d'on fan les havaneres.
1: A Port Bo.
2: I en aquell temps, una cosa curiosa, el meu pare... que era una persona molt especial, que se'ls va morir jove, si no, encara hi seríem per allà. És matemàtic, professor de matemàtiques, la persona més divertida del món, i no t'ho perdis. Madrilenyo enamorat de Catalunya. Coneixes gaire? Madrilenyo,
1: que bona.
2: Que estava, quan va morir pobre, als 56 anys, estava fent una col·lecció de llibres de matemàtiques, però... Bueno, preciosos, amb uns colors roses i, bueno, molt diferents. Bueno, va morir i va quedar així. Però ell es anava a signar un madrileño de l'Empordà.
1: Mira tu.
2: O sigui, estava enamoradíssim de tot allò. I després jo no em vaig adonar, però va ser un dels fundadors de les havaneres al principi de tot, de la colla.
1: O sigui que... Imagina't, sí, encara li demanem les gràcies i tot, tu. Imagina't, sí, molt bé, molt bé.
2: Perquè és que servia per tot, era un home que... Bueno, mira, se'ns va morir jove.
1: Sí, dona.
2: Però és que és això, el meu germà diu, si el papa va ser un de... Baixàvem allà als bars d'allà davant, i allà cantaves, però espontàniament.
1: La vella Lola, sí, el que fos.
2: Sí, espontàniament allà.
1: Que bonic, molt bé, Marta.
2: I llavors, així van sortir les maneres d'allà. Hi havia l'alcalde de Palafrugell, el meu pare, un altre, bueno... i les van muntar ells.
1: Doncs bé, allà amb la tertúlia van acabar muntant això. Doncs mira,
2: sí,
1: com es deia el teu pare, Marta? Com es deia?
2: Alfredo López Sierra.
1: Alfredo. Doncs mira, l'Alfredo, allà on sigui...
2: Alfredo López Sierra.
1: Exacte.
2: I és que com que s'enrotllava molt amb els alumnes i tot, va ser el fill de l'alcalde de Palafrugell, llavors, que se li va acostar i li va dir... Senyor López Sierra, vostès tenen que venir a estiu allà a Calella. I ells ens ho van muntar, de veritat. I ens van buscar un
1: apartament i vau passar allà, molt bé.
2: Però que està allà al costat del Valle, i que des d'allà vèiem les havaneres directes.
1: Sí, sí.
2: Però llavors en aquell temps sentàvem a terra.
1: Sí, no, ara ho han complicat tot més, però vaja.
2: Eren els anys 59, sí, sí, sí. 60, 60 i pico.
1: Imagina't. O sigui, molt bé, Marta, doncs gràcies per compartir-ho.
2: Molt bon record, i a més la il·lusió de que em van venir allà, entre cometes, a demanar, o sigui, els meus sogres, a conèixer els meus pares...
1: També allà.
2: A Calella de
1: Palafrugell. Tot rodó, Marta, tot rodó.
2: I he sigut molt feliç... El que passa que també em vaig quedar viu de jove. Bueno, però mira, em feia il·lusió i cada vegada que parles de Calella,
1: tens com una emoció, sí. Clar. Doncs que per molt de temps, Marta, gràcies per compartir-ho. Una abraçada molt gran.
2: Doncs ja no molesto més.
1: No molestes, dona, només faltaria. Fins un altre dia, t'espero un altre dia.
2: Intento ser concreta.
1: Molt bé, una abraçada, bona nit.
2: Una abraçada forta. Adéu, gràcies a tots.
3: No me la puc treure del cap.
1: Va, que aquesta setmana la petició de la cançó és d'en Joan Manuel des de Cambrils. Ell ens demana una cançó, Impressione, no sé si ho dic bé, 10 setembre, dels Premiata Forneria Marconi. Ell diu pels moments viscuts. Diu que la música sempre et transporta moments nostàlgics. Ell diu uns amors d'estiu, coneixes algú a la platja, de dia... que la platja de nit diu bucoli, què més vols per un adolescent granaet, diu ell, diu en Joan Manel. Abans estava prohibit banyar-se de nit, els policies sempre estaven a la guait, ens diu en aquest missatge. Doncs aquesta és la seva cançó que no es pot treure del cap.

0: Doncs aquesta és la tria que ens ha fet l'oient aquesta setmana. No me la puc treure del cap.
1: Jo el camió és la meva vida, és la meva passió. Jo al camió li parlo moltes vegades. Jo amb el camió li dic la bèstia. La bèstia està contenta, vinga la bèstia té ganes d'arrencar. I em diu, va, traginer, vinga, va. Jo li parlo al camió, sí, sí. És que són moltes hores i molts quilòmetres que fem junts, no? I a vegades que estic a casa, ma mare ja m'ho diu, tens ganes de marxar, no? Des d'aquí vull donar una abraçada a la meva mare, que segurament està escoltant. Tona, t'estimo. La meva mare és una oient de la nit dels ignorants cada nit.
2: La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem, amb Marta Romagosa.
0: Un minut i dos quarts de dues. A veure, que aixequi la mà l'oient que no reconegui aquesta melodia.

0: Oi que l'heu encertat de seguida? Potser perquè vau ser i sou uns grans seguidors del grup musical ABBA, potser perquè l'heu cantat en algun karaoke o l'heu ballat en alguna festa, potser perquè heu vist les pel·lícules protagonitzades per una gran Meryl Streep o fins i tot potser perquè alguna vegada heu vist el musical. Doncs ara ha arribat al Teatre Tívoli de Barcelona Mamma Mia el musical, una producció de gran format en castellà, després d'haver sigut un èxit durant 3 temporades a Madrid i un any de gira per tot l'estat, on l'han vist més d'1.100.000 espectadors. Es tracta d'una versió actualitzada amb noves coreografies i un repartiment ple d'intèrprets catalans. La dona, la protagonista, és l'olotina Anna Lagares. L'actriu Mireia Portes és una de les amigues de la protagonista, la Tània. I el noi que es vol casar amb la filla de la dona, l'Sky, l'interpreta el barceloní Marc Ribalta. Aquesta setmana passada han estrenat el Tívoli i nosaltres hem tingut l'oportunitat de veure el muntatge i de parlar amb dues de les actrius que més omplen l'escenari. Anna Lagares, Mireia Portes, bona nit.
1: Molt bona nit.
2: Bona nit.
0: Hem assistit a un passi de 2 números d'un musical que es diu Mamma Mia, que jo vull preguntar-vos quantes vegades heu escoltat o heu vist la pel·lícula abans de posar-vos aquests vestits espectaculars i fer aquest musical.
1: Jo tampoc no et pensis que l'he vist tantes vegades,
2: Jo crec que he vist més vegades el musical que la pel·lícula. Perquè jo per primera vegada el musical el vaig veure a Broadway el 2003 i em va flipar i llavors jo vaig, quan el feien aquí, vaig anar a Madrid també a veure'l, vull dir, sí, jo crec que he vist més vegades el musical que la pel·lícula.
0: Però no em direu que no heu cantat les cançons d'Abba milions de vegades a la vostra vida.
1: Milions de vegades, i després hi havia aquesta pel·lícula, La boda de Muriel, que també ella era una xalada, i aquella pel·lícula també em va encantar i vaig pensar, és que m'hi sentia identificada amb això, no? Ella, les canciones d'Abba i... Sí, molt, sí. I en festes, allò el que deia la playlist d'aniversaris i tal, el Dancing Queen estava sempre.
2: Exacte, o casaments, i a més és que jo crec que són unes cançons que van, no?, viatjant de generació en generació i que creixen. Jo, per exemple, els meus pares són molt fans d'Abba i jo vaig créixer també amb aquestes cançons, vull dir que no amb el musical ni la pel·lícula, sinó amb les cançons. Jo crec que és un dels ingredients clau d'aquesta història, d'aquest musical, de la peli, de tot.
0: A veure, expliqueu com una actriu barcelonina i una actriu olotina acaben fent de dona i de Tània en el musical que està instal·lat al Tívoli, al Teatre Tívoli de Barcelona. De moment jo crec que anirà molt bé i que per tant allargarà, però de moment segur, fins passat festa segur. Com arribeu totes dues en el càsting i per tant a dalt de l'escenari? Mireia, va.
1: Jo recordo quan van començar, crec que era, quin any van ser, quan van començar a fer Madrid, pels càstings em van avisar. La gent de Som, el David Serrano, em va trucar i em va dir m'agradaria que fessis la prova i així, i jo just estava fent el Cantando i crec que ens anàvem a Madrid allà. Aleshores hi vaig dir no puc perquè tinc temporada a Madrid i ja em va quedar rondant. Vaig fer merda quan dues coses es solapen, que fas
2: que sempre passa.
1: Clar, perquè dius, passa que es solapen i després hi ha aquelles lagunes i fas, també podria ser. I aleshores quan vaig començar a fer Ànima aquí em va tornar a trucar el David Serrano i em va dir, vindria de gust, ara torna a venir a Barcelona i que si em venia de gust fer-lo, vaig fer càsting i em van dir, pues, si el vols fer, paties.
0: I l'Anna?
2: Doncs mira, jo va ser també per casualitat perquè jo he estat també molt entre Madrid i Barcelona i aquest any tenia ganes de quedar-me aquí, tenia ganes de quedar-me a Barcelona i vaig dir, doncs mira, no ho sé, a veure si em surt alguna cosa i em va trucar la Carmen Márquez i em va dir, escolta, mira, hi ha un paper que potser podries fer i que era un altre paper que no era aquest.
0: Ah, no?
2: No era aquest. I em va dir, però m'has d'enviar tot el material perquè el director no et coneix i et volen conèixer. I res, doncs jo a casa vaig fer totes les escenes, les cançons, tot. Quasi tot el guió ja. I res, l'endemà em truca i em diu, escolta'm, ens ha agradat molt el material, volem que facis el càsting de dona. I res, vaig agafar les maletes, me'n vaig anar cap a Madrid a fer el càsting i ja ha sonat la flauta. O sigui que...
0: I ja ha sonat la flauta.
2: Sí.
0: Clar, una cosa és cantar-les a casa, tenir el somni d'aconseguir això, l'altra cosa és vestir-vos amb aquests vestits espectaculars i fer els números que tanta gent ha vist i que tanta gent canta. Què és el més complicat de la vostra interpretació a Mamma Mia, fent de dona i fent de Tània?
2: A veure, jo crec que encara ens estem trobant una mica perquè hem començat fa res i jo crec que encara estem, no, habituant una mica el cos, les veus, a tot plegat, no? Però en el meu cas sí que és veritat que, per exemple, la tessitura vocal en què es mou la dona és que comença amb unes cançons que tenen una tessitura bastant baixa, no? A nivell de, tècnicament, com es diu, no? més de veu de pit, no? Més parlat, i llavors va pujant la cosa, no? Fins que el segon acte, doncs, estàs aquí dalt, no? I això jo crec que és la dificultat, no? Poder-te moure en aquest rang vocal. I llavors també l'altre dia ho comentàvem, no? A nivell escènic, a nivell de artístic, interpretativament, quan parles, també, bueno, t'has d'habituar, no? Perquè a vegades crides, a vegades t'enfades, tot això també té una regulació a nivell físic, no? Vocal, i que hem d'anar trobant també la temperatura de dir, vale, aquí puc donar més, aquí puc donar menys, perquè són moltes funcions a la setmana.
0: Uh-huh. Mireia, per tu, què?
1: Sí, jo crec que és això, no? El començar-li a agafar el rodatge i saber on pots apretar més, on pots anar... També amb el públic, també, després les parts aquestes més còmiques i tot això, també és trobar... Fins que no tens el públic davant, no saps com funcionarà, no?
0: Això, com que a tu no t'agrada, no, les parts còmiques?
1: Mira, si ho he de fer, doncs mira. Si ho he
2: quin remei,
1: no?
0: Això es farà de dimarts a diumenge, que és una bestiesa. Entenc que vosaltres teniu un dia de descans com a mínim, no?
2: Sí.
1: Una de les funcions.
0: Però hi ha dies que hi ha dues funcions.
1: Sí.
0: I com prepares la veu? Perquè, clar, sempre et diuen, si vas a veure una funció que hi ha dos horaris, sempre ves a l'última, perquè és on t'acaben de donar més. Això és així o és un secret que no es pot dir?
1: Jo de moment no ho he... O sigui, dones, jo sempre intento donar el màxim, de veritat, eh? No, em costa molt reservar-me i precisament això, al principi d'aquests dies, sí que és veritat que has d'agafar com a l'espectacle sencer i fer, bueno, tampoc no fa falta estar tots els números a dalt, perquè tampoc... Però a nivell... tens 1.000 persones davant, jo crec que és molt difícil fer... Aquesta de la tarda la faré una miqueta més així, i a la nit, saps? Tiraré més pels... Bueno, menys a mi no m'ha passat mai, és impossible.
2: No, que jo crec que la diferència també està en que la primera funció potser estàs més fred, no? I ja has escalfat el cos, però no estàs tan a tope. No perquè... Pues perquè és la cosa orgànica, natural del cos, no? I la segona funció, pues, ja em portes una i dius, vinga, ja està, la veu ja està molt més escalfada, el cos està ja molt més a tope, llavors, però bueno, els nivells d'energia jo crec que han de ser els mateixos. L'únic que per tu mateix sí que és diferent.
0: Clar, jo penso en les vostres carreres, ara és molt difícil perquè esteu començant aquí i a Mamma Mia ja s'estava fent a Madrid, porta 3 anys, un any de gira, etc, etc. Però d'entrada, ara mateix, què diríeu que suposen les vostres carreres aquest Mamma Mia, en la de cadascú de vosaltres? O sigui, és una més... No, creiem que serà un abans i un després, o no, perquè ja heu tingut abans, un abans i un després en les vostres vides professionals.
2: Jo, en el meu cas, crec que sí que és un salt important, perquè jo fa anys que faig musicals i he fet molts covers de personatges principals, molts swings, que he cobert a molts personatges, bueno, secundaris també... però és la primera vegada que també tinc un personatge, una responsabilitat cada nit de sortir, donar-ho tot, que també ho dono tot, sempre, però vull dir que és una responsabilitat. Sí, és un protagonista. Llavors sí que n'he fet, però des d'un altre vessant, i jo crec que per mi sí que és un abans i un després, no? I a més a Barcelona, aquí a casa.
0: Per tu, Mireia?
1: No, per mi, jo crec que és que no m'he plantejat mai si hi ha una... Vull dir que a mi, que estar aquí i poder tenir això...
0: Tenir feina, no? Tenir feina, no?
1: I estar, bueno, el Tívoli, això, 1.000 persones de públic, i ja fas, bueno, ja, i després el que vingui, si això és un antes i un després d'anar a Broadway...
0: Tot pot passar, eh?
1: No, però, ostres, realment, el fent, i ara que ha estat tot, no?, el tema de la IA i el no sé què, i el... O sigui, aquesta comunió que es crea aquí,
2: sí,
1: no?, d'aquesta celebració de vida que passa cada funció, és molt impactant i fas...
2: Innecessari.
1: Si vols saber la diferència, no?, en el que és on no passarà mai la IA, no ens passarà mai per sobre, és aquí.
0: I a més, ja ens ho han dit abans, no hi ha cap funció de les que han fet a Madrid o de gira que la gent no acabi dreta ballant, perquè venir a veure Mamma Mia és acabar ballant, vosaltres també, que això és, a més, una complicació més a l'hora de cantar, perquè no cantes igual si estàs quiet que si vas ballant, no?
1: Sí, sí, sí. I ara vaig veure l'altre dia un reel de, crec que era Londres o alguna cosa així, un espectador a la mitja part girat a la platea fent "voleu callar!" A les de darrere hi havia una filera de dones
0: cantant
1: totes les cançons, perquè a més, allà a Londres, aquí hi ha la dificultat que hi ha una traducció feta, llavors, si no sap la lletra, però allà es veu que la gent les canta tota l'estona, i diu que el senyor va dir, he pagat per sentir a les actrius que cantin
0: i se callen.
2: I 104 lloques aquí.
1: 104 senyores aquí cantant a grit.
0: Va, diem-li a la gent que escolta La nit dels ignorants, hi ha molta gent que va al teatre allò un cop al mes segur, que s'ho diu, que s'ho recomana. Convidem a la gent a venir a veure aquesta festa. Suposo que, a més, si vens amb grup, encara et pots divertir més, no? Que no només amb una o dues persones?
2: Jo crec que sí, jo crec que és... Bueno, primer la història, no? Que hem dit que tracta, doncs, això, coses, doncs, vides quotidianes de tothom i que tothom es pot sentir identificat, no? Amistats, amor, desamor, la connexió entre una mare i una filla, com, no?, quan els fills han de volar, no?, quina sensació, no? Jo veig la gent amb la llagrimeta i amb el mocador, sí, plorant, vull dir que és molt emotiu.
1: Una mare molt valenta, no?, de sí, cop, una mare soltera, exacte, que tira endavant, no?, tot, exacte, un projecte de vida. Sí,
2: i després també, doncs això, la festa, no? Perquè jo crec que tu pots entrar al teatre d'una manera, però és que surts amb un altre mood, amb, sí, un altre efecte, no?, en el teu cor i en tot el teu cos. Jo crec, sí, que és, sí, que és espectacular.
1: Sí, sí, encara que no vagis en grup, el teu grup sereu tot allà a la fila i els de darrere i els de davant.
0: Sí. Al final tothom balla amb tothom, no?
2: Sí, sí, sí, jo crec que sí.
0: Mireia, Anna, moltíssimes gràcies, molta merda.
2: Gràcies.
0: I llarga vida aquest Mamma Mia al Tívoli. Esperem que passin festes de Nadal i que continuï.
1: Molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

Va, deixeu de ballar, que hem d'anar a dormir aviat, i si no, ara ens costarà una miqueta més. Us recordo algunes de les qüestions que aquestes últimes setmanes ens heu demanat i que encara ningú ha respost, perquè així podeu pensar i a partir de demà o ens podeu trucar al 932077474 o deixar-nos whatsapps al 667-220-148 per qüestions com aquesta. La Maria Teresa des de Manresa ens demanava quina feina fan els procuradors. Hi ha algun altre país on existeixi aquesta figura? La Isabel des del Guinardó, com funciona la xarxa de clavegram que surt dels habitatges i de les empreses? Com ho fa per eliminar residus i que aquests residus no acabin al mar? La Maria Antònia, des de Barcelona, ens deia fa anys que van dir que arreglarien el carrer Josep Estivill de Barcelona, però no ho fan. I ella demana, per quin motiu? La Carme, des de Sant Pere de Ribes, diu, algú sap si existeixen unes ulleres amb audiòfons incorporats? En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, quin és l'arbre més longeu del món? I després, en Josep, des del Poblenou, a Barcelona, diu, o volia saber també què se'n fa de la runa per demolició d'un edifici, o, i a posar un exemple més concret, de les tones de runa de les obres del Camp Nou.

0: Notícies per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs va, que ja comencem la primera setmana sencera del mes d'octubre. Ja ha passat un mes. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit, ha passat molt ràpid.
1: Com és possible? Sí, ja està, ja un mes fora i és d'aquí dos dies Nadal.
2: No anem saltant de compte en compte i arribarem a Nadal, exacte.
1: I arribarem a Nadal, però encara no, encara no. Per tant, a veure, el mes d'octubre, ja sé que la setmana passada vam tenir dos dies, sí, però el mes d'octubre, a qui dedicarem aquesta setmana els nostres contes?
2: A una escriptora que es diu Natàlia Cerezo.
1: Ah, sí?
2: Portem la seva primera obra, que és un recull de contes, que es diu A les ciutats amagades. Uh-huh. El va publicar el 2018 l'editorial barcelonina Rata i després es va traduir al castellà. Què coneixem de l'autora? Doncs que és de Castellà del Vallès, que treballa com a correctora i traductora i que l'institut va tenir com a professor l'escriptor Josep Lluís Badal. Ell li deixava llibres i l'animava a continuar escrivint, una activitat que feia des de sempre, diu ella, tot i que no deixava llegir a gairebé ningú el que escrivia, només a Badal i a la seva parella. Sobre el fet de llegir, la Natàlia Cerezo té una anècdota molt bonica que ha explicat en alguna entrevista. Diu, de petita, la seva mare volia que llegís i ella això de llegir no li feia gaire el pes.
1: Ah, no?
2: No, es veu que li deia, jo el que vull és anar amb avió, viatjar.
1: Ah, mira que bé.
2: I la mare li va dir, si llegeixes, podràs viatjar tant com vulguis.
1: Oh.
2: I aquí va començar la seva vida lectora.
1: És veritat, tenia tota la raó. Va, tornem als contes.
2: Tornem als contes. La Natàlia Cerezo no creu que el conte sigui un gènere menor i diu que li agraden molt els contes americans. Uh-huh. Llavors, entre els seus autors preferits n'hi ha molts, eh? Cita l'Alice Munro, Dorothy Parker, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Ray Bradbury o Claire Keegan. Uh-huh. En una entrevista que li va fer Lluís Llort al Punt Avui, l'autora diu que és molt lenta escrivint, que pot trigar mesos per acabar un conte i que per escriure parteix d'un sentiment. Es planteja què vol transmetre, ella posa d'exemple, per exemple, la pèrdua, diu. Uh-huh. I es pregunta com pot transmetre aquest sentiment, què pot escriure per transmetre la pèrdua i busca la manera que cada petita cosa porti fins a aquell sentiment.
1: Ostres, doncs sí que triga, sí, eh?
2: Sí.
1: Perquè a partir d'aquí, crear a partir d'un sentiment, déu-n'hi-do.
2: Tela, tela, sí, sí. Aquests són contes íntims, intimistes plens de detalls. Ella explica que va escriure aquests relats, els del recull que farem aquesta setmana, pensant en el moment en què et fas gran, i no només parla de nens, també els adults ens passen coses a vegades que ens fan
1: créixer.
2: Uh-huh. És autora també d'un altre recull de relats, Ara sóc un llac, i d'una novel·la titulada I van passar tants anys, sobre les tràgiques riuades del 62 al Vallès Occidental.
1: Sí, mira, fa quatre dies ens ho deien els oients i recordaven molta gent que ho havia viscut en primera persona. Déu-n'hi-do. Escolta'm, per començar la setmana, quin conte has escollit?
2: A veure, Les ciutats amagades consta de 15 relats. Doncs he escollit l'últim, el que tanca el volum, perquè és un conte que a mi m'ha agradat molt i que va enamorar el Sergi Pàmies, que li va dedicar la seva columna a La Vanguardia, li va dedicar aquest conte.
1: Aquest conte, sí, sí.
2: I a més té un títol molt, molt, molt bonic que es diu Com pot ser que aquest home sigui el meu pare?
1: Ai, que xulo.
2: I escolteu-lo perquè tracta el viatge que fa una noia de 15 anys amb el seu pare camioner cap al nord, han de deixar una càrrega, i fixeu-vos en els detalls com va construint aquest viatge.
1: Tot el relat, molt bé. Doncs vinga, Les ciutats amagades de Natàlia Cerezo, publicat per l'editorial Rata. Avui la primera part del conte, perquè veig que és una mica llarg.
2: Sí, una miqueta.
1: Com pot ser que aquest home sigui el meu pare?

0: Era hivern, un dia serè. Portàvem una càrrega de vés a saber què molt lluny, cap al nord. El pare havia guardat les meves coses a la cabina i abans de marxar va comprovar que tot estigués bé. Des del seient del copilot el vaig veure forgar el motor i tacar-se la camisa de greix. Després va agafar una mànega i va ruixar el camió. Li havia posat nom, com si fos un vaixell, uns adhesius de lletres blaves, ara molt gastats, a la part de dins de la seva porta. El pare va conduir tot el dia i només ens vam aturar per menjar un parell d'entrepans a l'hora de dinar, en una àrea de descans. El terra estava desfet i hi havia clapes de gespa despentinada i marró. Vam menjar de pressa, en una taula de pedra freda, i vam llançar el paper de plata i les peles de taronja en una paperera buida. El camió vibrava i roncava, i el pare no deia res. Conduïa amb els ulls clavats a l'autopista i agafava fora el volant. El sol es ponia i els camps i els turons es van tornar de color lila. Els fars del camió il·luminaven el camí i els cotxes que ens avançaven. Un portava el llum interior encès. Una dona mirava un mapa. El tenia estès i ocupava gairebé tot el parabrisa. Resseguia el camí amb el dit i li assenyalava alguna cosa al conductor. Només els vaig veure un moment. Després el cotxe va apagar el llum i va accelerar. Ens vam aturar en una àrea de servei per passar-hi la nit. Vam travessar l'aparcament, els camions i la gent que cridava cap als llums de colors del restaurant. El pare caminava davant meu, amb el cap cot i passes llargues i apressades. Vam seure a la barra i el pare va donar la mà al cambrer, un home gros que ens va preparar un sopar bo i calent i que ens va convidar un tros de pastís. Van xerrar una bona estona i jo vaig emplenar els mots encreuats d'un diari que algú s'havia descuidat. De tornada, els altres camioners ens van veure i van saludar el pare. Li donaven copets a l'esquena. Em van preguntar si era la seva filla i els vaig dir que sí i els vaig encaixar la mà. El pare m'agafava per les espatlles i em feia una mica de mal. Vam preparar el camió per anar a dormir. Vam cobrir els matalassos de la llitera amb llençols florejats i mantes de llana. El pare va encendre el llum del sostre i va deixar les finestres una mica obertes i em va dir que anava a fer un cafè i que no trigaria a tornar. Va marxar amb un cop de porta i vaig sentir com s'allunyava. Em vaig posar el pijama darrere de la cortina que dividia la cabina en dos i vaig apagar el llum. Em vaig enfilar a la llitera de dalt i em vaig tapar amb la manta. Sentia veus rogalloses, rugits, xerrics, botzines, l'olor forta de la gasolina. No podia parar de moure'm. Em girava, em posava panxa amunt, m'agafava els genolls. La manta picava. La vaig fer caure del llit amb un cop de peu. Pensava en aquell estiu en què el pare em va portar de viatge amb el camió. Feia molta calor. Vaig anar tot el dia amb el braç tret per la finestreta, fent onades amb el vent calent i furiós de l'autopista, i em vaig cremar. El pare va treure un pot de crema de sota el seu seient i me la va escampar amb delicadesa. Em va dir que amb el braç cremat sí que era una camionera de debò, i ens vam posar a riure. Vam passar la nit en una àrea de servei sense fanals, perduda en la fosca. El pare va apagar els llums del camió i va treure dues cadires plegables de la cabina. Vam sopar lleuger, entrepans i fruita, i vam mirar les estrelles, i el pare em va explicar contes i aventures, com quan va trobar una guineu al nord de França, o quan va ploure tant que la carretera es va convertir en un riu i es va posar a navegar sense gastar ni un cèntim de gasolina. Feia una mica de fred. Vaig agafar la manta de terra i vaig veure que hi havia un insecte al sostre. Penjava cap per avall i movia les ales. Es va posar a volar i a brunzir molta estona. Vaig pensar que potser s'havia amagat el camió a l'estiu i que si sortia fora, amb el fred que feia, es moriria. Vaig tancar les finestres. Quan estava a punt de dormir-me, topava amb els vidres o em passava pel costat de l'orella i em desvetllava, fins que ja no el vaig sentir més. El pare va tornar, que ja era de dia. Em va despertar l'olor de cafè calent i el motor que s'engegava. Vaig obrir un ull i el vaig veure pel forat de la cortina que bevia d'un termos que fumejava i que va embafar el parabrisa com un alè. Em vaig incorporar i vaig enretirar la cortina. Érem a l'autopista, grisa per la llum de la matinada. Vaig seure al seient del copilot en pijama i el pare em va allargar un croissant en una bossa de paper i un got de llet calenta amb cacau. Vam travessar els camps immensos i després vam arribar als boscos freds del nord. Vam deixar l'autopista i vam agafar una carretera estreta i ondulada. L'asfalt era humit i els arbres alts i atapeïts. Tot el dia va fer una llum opaca. com si sempre fos a la tarda, fins que el cel es va enfosquir de cop. Vam travessar la frontera, que plovia. Hi havia una cua molt llarga i milers de llums vermells de cotxes aturats com nosaltres. I el pare em va dir que me n'anés a dormir. La pluja repicava contra el sostre i el vent gelat entrava per la finestra oberta i movia la cortina. Em vaig tapar bé amb la manta i quan em vaig despertar ja tornàvem a ser una altra vegada a la carretera. Ens vam aturar en una gasolinera i vam esmorzar. El pare havia estat tota la nit despert, com havia fet moltes altres vegades, però aquesta vegada va dir que necessitava fer una becaina. Va badallar, es va estirar a la llitera de baix i es va dormir. Vaig acabar d'esmorzar i em vaig quedar asseguda sense saber què fer. A fora encara plovia. El pare roncava i es regirava en somnis. Sota el seient del conductor no vaig trobar cap paraigua, però hi havia un impermeable que m'anava gran. Vaig saltar del camió i em vaig mullar les sabates i la vora dels pantalons en un bassal. L'aigua era freda i bruta, enfangada, i la pluja relliscava per la caputxa i em mullava el nas i el serrell. Devíem ser prop de la frontera, perquè hi havia molts camions de molts països diferents. Em van semblar bèsties adormides. I m'hi vaig passejar de puntetes. Vaig mirar les matrícules i les cabines. La majoria eren buides, però en algunes el conductor dormia, o llegia papers o fumava. Més enllà hi havia una caseta blanca amb uns quants assortidors de gasolina i una botiga. Vaig passar-hi pel darrere i vaig trobar un prat amb gespa que arribava fins a un penya-segat on es podia veure tota la vall coberta per la boira. Jo vaig passejar una bona estona. Em vaig estirar de bocaterrosa a la gespa i vaig treure el cap per la vora. La blancor de la boira em cegava. Era tan espessa que podria haver-la arrencat com un tros de cotó. Pujava a poc a poc i cobria els arbres retorçats del penya-segat. Em va tocar la cara i vaig tancar els ulls una estona. M'acaronava com una mà fresca al front un vespre de febre. Quan vaig obrir els ulls, tot era de color blanc i plovia encara. I vaig tornar guiada pel soroll dels camions del pàrquing. Vaig passar prop de la caseta, on hi havia un corriol de camioners que es protegien de la pluja sota el sostre de xapa. «Ei, tu!», va cridar un d'ells, un home gros i pelut com un lleó que sorgia de la boira. «Tu no ets la filla del Marc?» Vaig aturar-me on era i li vaig dir que sí. Ja m'ho imaginava. «Soc l'Aitor. Coincidim molt amb el teu pare a les rutes. Tu no et deus recordar de mi, però ens vam veure fa uns quants estius. Eres una nena molt espavilada. Quants anys tens ara?» «14. Com passa el temps. Els meus tenen si fa no fa la mateixa edat que tu». L'home va encendre un cigar i li va donar voltes amb el polze i l'índex. Em mirava allà sota la pluja, com ens havia mirat tothom a finals d'estiu, quan la mare va marxar. «He sentit que li faràs companyia uns dies, oi? Què, t'agrada viatjar amb ell?» Vaig assentir i em vaig lligar més fort al nus de la caputxa. Sentia trons a la llunyania. «Haig de marxar, el pare m'espera. Si fem la mateixa ruta, potser ens veiem més endavant. Dóna-li records».
1: I s'acaba així, aquesta primera part?
0: Aquesta primera part s'acaba així.
1: Però hem dit moltes coses aquí en aquest final, eh? S'han dit moltes coses aquí, molt de paisatge, però ara s'ha dit una cosa essencial.
0: Ha sigut molt paisatge i ara apareix aquest Aitor.
1: I la mare que ha marxat. Ara m'ho deixes a mi, això. Molt bé, doncs demà continuem. Vinga, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.

una història amb, amb uns camioners de protagonistes i he pensat, clar, m'ha vingut al cap, no? Tots els oients que ens escolteu, que esteu treballant a aquesta hora i que molts de vosaltres ens truqueu moltes vegades en ruta i que sou camioners, espero que aquesta història, que fins demà no sabrem com acaba, doncs també us acompanyi en les vostres rutes. Res, arribem a les 2 de la matinada. Com sempre, aquesta hora escoltem els companys dels serveis informatius que ens posen al dia de com està tot i nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i, com sempre m'agradaria a mi, amb més converses serenes. Que descanseu. Bona nit. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ara, però, ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Amb la llum del dia reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera, suposadament, l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius de bombers, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van pentinar la zona sense èxit. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
2: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: Com a mínim, 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró del Malgrat de Mar, l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. Més notícies, Carola Gil.
3: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges. La manifestació convocada per dissabte es va cancel·lar per les alertes de protecció civil i es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. La concentració es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda.
1: Alemanya amplia l'ajuda financera i militar a Ucraïna. El canceller alemany, Friedrich Merz, ho ha anunciat durant una visita sorpresa aquest diumenge a la capital ucraïnesa amb una de la delegació d'empresaris del sector de defensa alemany. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors per a la defensa antiaèria que el president del país, Volodymyr Zelensky, reclamava des de feia mesos.
3: Els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar del complex esportiu del barri de la Bordeta. Es tracta d'un punt de la capital del Segrià on hi malviuen diverses persones. La víctima tenia una fractura al crani provocada aparentment per un objecte contundent.
1: Avui comencen els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28 amb afectacions que poden arribar a les 5 hores i mitja ininterrompudes. La carretera quedarà tancada de dilluns a dissabte de 8:45 del matí a les 2 del migdia. Fora d'aquesta franja i els diumenges hi haurà pas alternatiu. El calendari s'ajustarà quan comenci la temporada d'estiu. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència.
3: A l'estudi de l'organització Plan Internacional hi han participat 5.000 nenes i joves de Bangladesh, Kenya, el Perú, el Senegal i Zimbabwe i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora del Plan Internacional, Virginia Saiz.
4: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia.
3: El matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això els autors reclamen que es garanteixi l'educació també davant la crisi climàtica.
1: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Clàudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Cindy una altra cadascuna. Amb aquesta victòria, les blaugranes ara tenen 5 punts d'avantatge sobre el Real Madrid.
3: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca.